0: cambra donarà cobertura jurídica i blindarà les sancions contra els discursos d'odi, que fins ara es castigaven a través del Codi de Conducta dels Diputats.
1: La Reserva Federal dels Estats Units manté sense canvis els tipus d'interès. El comitè de la Fed assegura que l'activitat econòmica s'està expandint, malgrat l'elevada incertesa pel conflicte a l'Orient Mitjà, i constata el creixement de la productivitat i l'augment dels llocs de treball. Tot i això, alerta que la inflació es manté massa alta. Els analistes aposten perquè després de 5 reunions consecutives sense tocar els tipus, la Fed acordi una pujada després de l'estiu.
0: El govern ha posat en marxa el punt Lila Mòbil, un nou recurs per detectar i atendre casos de violència masclista de manera més precoç. Des de principis d'any, aquest servei ja ha acompanyat una seixantena de dones. A diferència dels punts liles habituals, vinculats sobretot a espais d'oci nocturn, el dispositiu també s'instal·la en mercats, piscines i altres espais amb molta afluència de públic. Aquest estiu, el punt Lila Mòbil recorrerà les comarques de Girona. Els treballadors catalans fan, en conjunt, 486.000 hores extres no remunerades cada setmana, cosa que fa que els empresaris s'estalvin 11,6 milions d'euros setmanals.
1: Són els càlculs que fa Comissions Obreres, que assegura que en total hi ha més de 157.000 persones que prolonguen la seva jornada laboral, sobretot dones i joves del sector serveis. La secretària d'aquest sindicat, Belén López, retreu a les patronals que acusin els treballadors d'absentisme mentre s'estan fent tantes hores extres.
2: Una de les primeres mesures que haurien de prendre és evitar aquestes prolongacions de jornada, que són, en un cas, retribuïdes i, en un ampli cas, no retribuïdes, i que són un risc clar per la salut de les persones treballadores.
0: Esports, Fermín López diu a Catalunya Ràdio que ha passat el pitjor estiu de la seva vida recuperant-se de la fractura al dit petit del peu dret. Mentrestant, el Barça segueix amb el seu estatge de pretemporada a Anglaterra. Aquest dimecres s'hi ha incorporat el brasiler Rafinha.
1: L'Espanyol ha empatat davant el Burnley 2-2, el primer dels dos amistosos que disputaran la seva estada a Anglaterra. Jofre i Quique García han fet els gols blanquiblaus.
0: I l'equip espanyol, l'equip femení de l'Espanyol, ha disputat el seu primer partit de pretemporada. Ha empatat 1 contra el Tenerife, tot i que ha perdut la tanda de penals.
1: I en bàsquet, el Lleida ha anunciat el fitxatge del base Darius McGee, un jugador americà amb passaport armeni que arriba del Bourg-en-Bresse francès.
0: I ja sabem el calendari de l'Eurolliga. El Barça debutarà el 24 de setembre a casa contra l'Efes d'Istanbul. A l'Eurocup, el Baxi Manresa debutarà a la pista del principal favorit del títol, el PAOK grec.
3: Fins aquí les notícies.
4: Poca roba, molt gel i bona música. Els caps de setmana d'estiu són per ballar.
3: Dissabtes i diumenges d'una a dues de la matinada.
4: DJ Trapella.
5: Hola, hola, Trapelles. Benvingudes a un programa més.
3: DJ Trapella, a Catalunya Ràdio. Catalunya Ràdio i ICAT et proposen una capbussada al Sona Nou d'estiu.
6: Com sona la nova escena musical catalana? Us descobrim la història, els grups i les cançons del Sona Nou.
3: El Sona Nou dona veu a l'escena emergent dels països catalans.
6: Música catalana refrescant i emergent.
3: Els dissabtes a les 6 de la tarda...
6: Sona Nou.
3: Sona Nou, amb Lluís Gendrau.
6: Escolta'ls abans que ningú.
7: L'estiu és tu, la llum dins dels meus ulls.
8: Catalunya Ràdio.

0: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Catalunya Ràdio i ICAT. Units per la música.

0: Pista de fusta amb Miqui Puig.
1: Parlem de ball. Pista de fusta és el teu espai. La discoteca Dicat obre puntual a les 8 de dilluns a dijous. Dissabte i diumenge de reposicions i sempre Trescat Cultura a partir del migdia. Un històric. Un munt de temporades disponibles a un clic. Et saluda Miqui Puig els plats, el DJ. Si és la primera vegada que escoltes aquesta emissió, sí, és benvingut. Obre la teva ment, imagina la discoteca on per primera vegada vas ballar. I deixa't endur. És el que busquem, imaginar una discoteca. Un lloc on ballar de manera lliure, de manera displicent. Baile de Aràbia. Petco Gini. Sigueu benvinguts. Balleu, balleu.

0: pista de portar amb Miqui Puig.
1: Un productor de Ginebra que es fa dir Peco Dijin. No baile do Dijin. Fa servir elements del funk brasiler, de l'electrofunk, del dancehall, samplers de trap i aquestes meravelles folklòriques del nord d'Àfrica com a element distintiu de la seva música. Pista de Fusta sempre intenta buscar la novetat i en el més nou la manera de ballar-vos. Coco i Aires, Papa Funk, tots junts s'inventen aquest Mabody perquè la pista no vagi d'intensitat i l'escalfor sigui cada cop més radial.

Un dels elements marca de la casa és que és innegociable la bellesa, l'elegància. Coco and Aires són un duet de productors australians. El Papa Fang, un col·lectiu de gent que sacseja la música de ball des de les arrels més primitives, i junts es marquen aquest Mabody, relaxat en aparença, però en estructura molt i molt intens. I ara imagineu-vos que agafes una cançó de jazz nova com el Noius i deixes que Crequesat en faci els amics. Aquí sí que la bellesa i l'elegància sembla com si portés smoking.

0: Pista da pista até
1: el col·lectiu Jasanova regalen als seus seguidors tres versions del mateix disc. In Between Revisited Life, tocat en directe en el seu estudi, i aquest In Between Remixes, una col·lecció de remixes elegantíssims de la que n'hem triat aquest. No Use, amb la veu de Clara Hill i amb el remix de Crackazat. Ets el cap de la ràdio en què el programa es diu Pista de Fusta, de dilluns a dijous.
0: Pista de Fusta Dance Club.

perduda en un bagul. Així ens han trobat aquesta peça, aquest Nits on de Cassius, on la música intacta de Felip Zadar i el seu soci queda palesa. Era el 2017, això va quedar allà perdut. I ara, gràcies a que algú ho ha trobat, ho tornes a gaudir a casa, a la pista. Rook and Rickster, Nine Moves, agafant un clàssic de clàssics de la història del house de Chicago fins a construir aquesta animalada. És el Nine Moves, reconstruït per el productor holandès Rook and Rickster.

0: darrere l'àlies de Barry Kensway, Jamie Maniac, aquest jove britànic que amb aquest Loner ha tocat el cel. La música de Barry Kensway és descarada, electrònica, molt intensa i m'interessa. Pista de fusta sempre a la recerca d'artistes nous, de coses que ens avalleixin, de ser feliços amb el ball.
1: Pista de fusta.
0: Romy té nova peça. Love Who You Love Me.

Entre Amics. Així ens ho ha fet la Romy per presentar el seu nou àlbum amb aquest single, Love Who You Love. I ha tirat d'en Jamie XX, el seu company, per fer una cançó que diu ella necessita encara obrir-se pas entre els intolerants. Diu que és una cançó d'amor obertament queer. Total respecte. És Romy amb el seu nou disco i les ganes intactes de que la música de ball no s'esgoti. Sergeant Slick, Angel in my pocket, com vulguem dir, guarda't el bo per tu.

quin tros de cançó. Sergeant Slick, es treu aquest Angel in My Pocket ple de violins, d'aire disco, de house de primera fornada, per fer-nos una peça addictiva, d'aquelles que et fan somriure, d'aquelles que en vols més, la guitarra funk, el baix que no s'esgota i aquest piano que va marcant els acords, uns acords de bellesa que no et pots deixar enrere. Music 92, és Bomery. Són més projectes que arriben, que truquen a la porta knock-knock i que passen a la pista per fer-se protagonistes per l'estona que dura.

0: Increïble com Momery se'n recorda de l'any 92 i diu que és un any bo pel house. Tota l'aire, tota l'insuflació estètica d'aquell any en aquesta Music 92.
1: A l'FM, al mòbil o al portàtil.
2: És diabòlica.
1: Sempre hi ha lloc per ballar.
2: És la música.
1: Quan el rellotge marca les 8.
2: Electrònica.
1: El cos et demana pista de fusta. Amb Miqui Puig, la secta del ball de la festa sarrosa.
0: Cada tarda venim aquí a inventar-nos la secta. Rock the Rhythm, Masculine Dope, Heart Alien. Sacseig del bo, com si t'agafessin l'americana per les solapes i et diguessin lleva't.

quin tros de cançó que s'han tret de la màniga. Askel i Dub Heart Alien. Amb tots aquests samples tan noranteros que ens remeten des del beatboxing fins a gent comercial que sonava a les discoteques de muntanya, les emissores municipals, quan el dissabte a la tarda, entusiastes, agafaven les zones i punxaven les seves cançons favorites mentre venien fort Fiestes Vermells i dedicaven cançons a la gent que estimaven. La ràdio sempre ha sigut això, estimar la gent que és a l'altre costat. Disco Beach i Joder, aquí sí que ho tenen clar, que tampoc s'han vingut a fer presoners.

each other, un productor de Nova Zelanda. Agafant els comandaments de la pista de fusta amb aquesta Disco Beach. Ella és sumissa i diu que vol ser la seva Disco Beach. Respecte, si ho vol ser.

0: Absolutament embogit, ballo per la meva discoteca particular. Tot esperant el torn de posar-me davant del micro i dir-te que això és el que m'agrada. Aquest tipus de música. Tot tallat, tot posat a puesto. Eagle presenta Energy. Baixos d'aquests que t'agafen l'entrecuix. L'inspiració de la UK Garage. La veu sintètica, processada, però amb un esperit melòdic, prop del pop. És el que m'agrada. Si t'agrada a tu també, ja ho tenim. Això de va a la pista.
1: Speed steps in the magazine, endless pleasure in limousine, in the back shakes a tambourine, nicotine from silver screen.
2: Tots a la pista.
3: Nobody move, nobody move.
2: Qui no balla, no és viu. Pista de fusta, amb Miki Puig.
0: Rematem amb una peça que us ha agradat tant, que torna. És el Push, de Ten Snakes i George Jackson. Dos animals, dos bèsties d'això de sacsejar-nos amb cançons de ball. Sigueu feliços, balleu. Pista de fusta us estima.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som Tres Cats.
0: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 3.
2: Bona nit, us informa Quim Balaguer. Els Estats Units han tornat a bombardejar aquesta nit l'Iran després de 5 dies de treva no declarada oficialment. Segons el Comandament Central Militar nord-americà, es tracta d'una resposta potent al llançament de míssils que va fer ahir l'Iran contra bases dels Estats Units en diversos països del Golf Pèrsic. De fet, el president del país, Donald Trump, ja havia advertit al règim dels ayatolars que s'hi tornarien.
3: We're going to be hitting them very hard.
4: Els atacarem amb molta força perquè ens toca atacar-los. Saben què passarà? Ens demanen que no ho fem. Ahir a la nit ens van disparar 5 míssils i els 5 van caure a terra.
2: En l'última operació militar dels Estats Units, abans del bombardeig aquesta nit, les seves tropes i les d'Aràbia Saudita van atacar conjuntament les instal·lacions de milícies pro-iranianes situades en territori de l'Iraq. Els atacs van fer una vintena de morts, entre ells 5 militars iranians. Més notícies, Òscar Callau.
5: La Fiscalia de Bolívia ha emès un ordre de captura contra l'expresident Evo Morales per la seva implicació a les protestes socials dels mesos de maig i juny que durant setmanes van aturar el país per exigir la renúncia de l'actual president Rodrigo Paz. L'ordre d'arrest acusa Morales de delictes com aixecament armat contra l'Estat, terrorisme o associació delictiva. L'acció de la Fiscalia també inclou altres líders sindicals i agraris del país per haver participat en els bloquejos de carreteres que van provocar greus desabastiments d'aliments, combustibles i medicaments.
2: Un treballador de la mina de Súria, al Bages, ha mort aquest dimecres en un accident laboral. La víctima és un jove de 26 anys a qui li hauria caigut a sobre unes roques que s'han desprès de les galeries. També ha calgut atendre dues persones més, una de les quals han estat menys greu. El sinistre ha obligat a evacuar les 200 persones que treballaven a la mina, la mateixa on tres persones van morir el 2003 per un altre despreniment.
5: El detingut pel crim masclista de dimarts al barri de Sant Martí a Barcelona passarà a disposició judicial en les pròximes hores. La víctima tenia 34 anys i és la quarta dona assassinada per violència masclista aquest any a Catalunya. L'agressió es va produir en presència dels dos fills menors i la dona va morir poc després de l'arribada dels equips d'emergències al domicili. Com a mostra de rebuig, aquest dijous al migdia es farà un minut de silenci a la plaça de Sant Jaume.
2: A Lleida, l'augment de persones que s'han desplaçat a la ciutat aquest estiu per buscar feina a la campanya de la fruita fa que el govern i l'Ajuntament hagin d'ampliar el dispositiu d'acollida de temporers. Ara mateix hi ha gairebé unes 200 persones dormint al ras, una situació inèdita a la ciutat. La paeria ha atès des del juny uns 2.000 temporers, el doble que en campanyes anteriors. Catalunya no rebrà fins la primavera de l'any que ve els efectes del Niño d'aquest any, però el Meteocat avisa que pot acabar provocant alteracions climàtiques d'una intensitat mai vista a casa nostra.
5: El Niño és un fenomen natural que es produeix cíclicament a l'oceà Pacífic i que provoca l'escalfament de les aigües superficials. Això altera els corrents marins i de retruc altera els patrons de pluja i temperatura en punts molt distants del planeta. I Catalunya no en quedarà al marge, com explica Sarai Sarroca, la directora del Meteocat.
6: Les causes del Niño o la Niña a Catalunya sempre generen algun fenomen extrem. Ara bé, en el sentit de sequera o de precipitació, no es pot definir. En funció dels fenòmens que faciliten aquest efecte dominó, doncs desencadenaran en un sentit o en un altre aquí a Catalunya.
5: Els experts alerten, a més, que el cicle d'anomalies que pot generar el Niño d'aquest any pot ser excepcional.
2: Esports. El jugador del Barça, Fermín López, diu a Catalunya Ràdio que ha passat el pitjor estiu de la seva vida, recuperant-se de la fractura al dit petit del peu dret que li va impedir, entre altres coses, ser a la llista del Mundial. Mentrestant, el Barça continua el seu estatge de pretemporada a Anglaterra. Aquest dimecres s'hi ha incorporat el brasiler Rafinha.
5: L'Espanyol ha empatat davant el Burnley 2-2, el primer dels dos amistosos que disputaran la seva estada a Anglaterra. Jofre i Quique García han fet els gols blanc i blaus.
2: I també han jugat els dos equips catalans de segona divisió amb aquests resultats. Girona 3, Castelló 3 i Sabadell 2, Manresa 1.
1: Fins aquí les notícies.
0: L'esport no fa vacances a l'estiu.
1: Tampoc a Catalunya Ràdio.
0: Continuem pendents del Tour femení i dels primers partits amistosos del Barça i de l'Espanyol.
1: També del Girona i del Sabadell.
0: Estem atents al Gamper i als primers partits de la Lliga amb la TDT i el Tot Gira.
1: A més del mercat de fitxatges.
0: Cada dia a les 7, tot costa. Les tardes de dilluns a divendres continuen sent per al programa d'esports referent de Catalunya Ràdio.
1: I les nits del cap de setmana, d'11 a 12, al Club de la Mitjanit.
0: Aquest estiu, l'esport no s'atura a Catalunya Ràdio.
7: L'estiu és tu.
0: Catalunya Ràdio.
7: La llum és dels meus ulls.
1: Som 3CAT.
7: L'estiu ets tu.
0: L'estiu ets tu.
7: Quan em mires i somrius.
0: I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Catalunya Ràdio i CAT. Units per la música.

Què tal, com esteu? Benvinguts i benvingudes al Delicatessen. Avui començarem el programa d'una manera així una mica mística, sobre la sintonia de KTFM, evidentment, amb un programa en el que avui el protagonisme, l'aparador, serà per als Pulp. Han fet un àlbum de retorn després de 20 i pico anys sense publicar res de nou. La banda de Jervis Cocker ha fet un disc realment sensacional i avui el repassarem una miqueta a l'aparador del programa. I us deia que començarem una mica místics, per exemple, amb aquesta cançó que es diu Against the Dying of the Light, de José González, que és d'un últim single que acaba de publicar, un home que estarà de gira a més aquest any i que crec que el podrem veure en directe en algun que altre escenari d'aquí de Terres Catalanes. I un altre que ha publicat també un senzill amb una mateixa cançó reinterpretada 3 vegades, una versió en directe, una versió en acústic i una versió que és la normal. Jo us poso la normal, és llarga, però em sembla sensacional. Estic parlant de Leif Bolebeck i això es diu Rest.

Una bona fumada aquí, eh? Leif Bolebec, un tipus que està acostumat a fer coses meravelloses, o ens té acostumats a fer coses meravelloses, i que és, a més d'aquests homes que li hem seguit la pista des de fa molt de temps, i en aquest últim single s'ha deixat anar absolutament. Ja us he dit jo que aniria la cosa de misticisme avui, en aquest principi de programa. A mi m'agrada aquesta llibertat creativa i deixar-se anar, i si una cançó ha de fer 8 minuts perquè necessito expressar les coses en 8 minuts, doncs ho faig així i avall, sense demanar permís a ningú. I una mica en aquest sentit va també la propera proposta que us poso sobre la taula. Es diu Reb Fontaine, és una cantant nascuda a San Francisco, però ella viu des de ben petita a Nova Zelanda. Filla d'uns pares molt hippies, que jo crec que li han marcat en certa manera aquí, en dues coses. Tens uns pares hippies, pots acabar fatxa o seguir-los la pista. O sigui, o vas a total el contrari o els hi segueixes la pista al cap dels anys. I Reb Fontaine ha seguit una mica la pista.

Aquestes crescudes acostumen a ser molt motivants. Aquesta cançó es diu Memorial i és la que tanca aquest últim àlbum de Red Fountain, que es diu How Love Bends. En alguna llista l'he vist. Hi ha, no sé si el seguiu per Instagram, una parella que crec que són pare i fill japonesos, que tenen una col·lecció de discos descomunals i que sempre estan recomanant música, amb uns prestatges així molt, molt curiosos que tenen, que es poden baixar els vinils i els ensenyen de cara. Una cosa molt curiosa, ara no tinc aquí la referència, i tampoc no recomanaria jo així influencers, que no m'agrada fer-ho, però crec que aquests dos tipus recomanaven aquest àlbum i el vaig descobrir per aquí. Es diu Red Fountain, des de Nova Zelanda, i ara fem un viatge llarguíssim perquè ens anem fins a Reykjavik, la capital d'Islàndia. D'allà és Olof Arnalds.

Són uns quants d'artistes islandesos que estan defensant les seves carreres en islandès, cantant en islandès. I això és una de les coses a aplaudir, perquè, evidentment, mireu si és difícil fer un català, dir que et decar l'exportació, eh? El producte interior en català està funcionant com un tro. Però exportar-ho després ja és una cosa més complicada. Doncs imagineu-vos fer-ho en islandès. Tot i així, és una sonoritat diferent, amb una veu aguda, que doncs, algú li pot agradar més o menys, però és indiscutible, les composicions d'Olof Arnalds són sensacionals. El disc és nou, és acabat de publicar, es diu Spira, i doncs, evidentment, després de Björk a Islàndia també hi ha vida. Al marge d'artistes de fora, com per exemple John Grant, estadounidenc, que va decidir anar-se'n a viure a Islàndia. Tot i que fugir d'Estats Units per anar a Islàndia, veient el que està passant amb Groenlàndia, doncs no sé si és la millor opció. Ja veurem on acaba John Grant. Dit això, recomanable aquest nou treball de Olof Arnalds. I recomanable també l'últim disc de la Emma Pollock, un àlbum que podreu veure en directe. El dia 17 de febrer, Emma Pollock és la nostra convidada en el primer concert de Delicatessen d'aquest 2026.

Un té la sensació que al principi estava com calmada i al final va emprenyant-se, no? Amb el desenvolupament d'aquesta cançó Something of a Summer d'Emma Pollock, de l'últim àlbum Behind the Night to Take Hold, que estarà presentant en el concert Delicatessen del proper dia 17, és un dimarts, de febrer a l'antiga fàbrica Estrella d'Am. De moment us ho dic perquè us apunteu a l'agenda, perquè encara no hem posat les invitacions a la pàgina web, però vaja, que ho tindrem de seguida. A mi em ve molt de gust començar aquest any amb una dona, més a més, que també el seu àlbum ha estat destacat en moltes de les llistes del millor del passat 2025. I aquest disc surt a gairebé totes, i en moltes com a número 1. No sé si el número 1 o no, a mi se'm fa impossible dir quin és el millor disc de la temporada per al que fa a nivell internacional, perquè s'han publicat tantíssimes coses i tantes que segurament se'ns han escapat que se'm fa impossible. Ara, aquest nou disc de Pulp a mi em sembla una meravella.

Doncs un retorn esperat, perquè feia 24 anys que Pulp no feien res enregistrat, no publicaven cançons noves. Sí que sabíem que Jarvis Cocker i companyia estaven en planíssima forma, ja que els havíem vist a la... fa dos anys, crec que va ser el Primavera Sound, i van fer un concert memorable, i la veritat és que doncs, l'espera ha valgut la pena, ja sé que és un tòpic. Es diu Mor, el nou àlbum de Pulp, una d'aquelles bandes doncs, que possiblement va anar una mica al marge de aquelles batalles establertes entre els Oasis, els Blur, però per mi una de les bandes referencials, sense cap mena de dubte, d'aquest moviment pop britànic que tants anys i tantes alegries porta donant-nos. Això es deia Grown Ups, la primera de les tres cançons que escoltareu d'aquest nou treball dels Pulp, la segona es diu Slow Jam.

Hi ha hagut dos bons retorns de bandes britàniques, diguem que ofertes amb cos i ànima al món del pop, com són el Sweat, que també ha fet un àlbum extraordinari, i els Pulp. Us he triat tres cançons, la primera Grown Ups, que era així com de les més energètiques. Hi ha una primera part molt energètica, sembla com que el disc es va desinflant en quant a energia, però no en quant a qualitat, perquè les cançons com aquest Slow Jam són una mica un pas cap a un final molt més tranquil. I la veritat és que es mostren igual d'atractius quan estan a dalt rítmicament que quan es mostren molt més calmats, com amb aquesta última cançó que escoltareu ara. Al costat de Chilly González, això es diu The Hymn of the North.

forget your northern blood. I estem arribant al punt final avui d'aquest Delicatessen, Delicatessen que ha començat místic i ha acabat una miqueta més rockero, i així acabarem també amb música de Tyler Childers. Gràcies per ser-hi, com sempre, i sigueu molt exigents amb la bona música. Demà hi tornem a la mateixa hora.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
2: Bona nit, us informa Quim Balaguer. El jutge del cas Plus Ultra autoritza la policia a investigar els comptes bancaris de l'expresident Zapatero, les seves filles i la seva secretària. A l'escrit, el jutge Calama ordena analitzar els moviments realitzats en desenes de comptes de més de 10 entitats bancàries des de l'1 de gener del 2020. La Unitat de Delictes Econòmics, la UDEF, pretén creuar aquestes dades amb els moviments que ha detectat i que apunten a transferències de centenars de milers d'euros a Zapatero i les seves filles, unes operacions que els investigadors sospiten que podrien constituir una trama de tràfic d'influències. Entre les novetats que vol investigar el jutge hi ha el patrimoni de la secretària de Zapatero, Gertrudis Alcázar, que va comprar una casa per 132.000 euros sense hipoteca amb pagaments periòdics per transferència entre 2021 i 2023. Repàs més breu a altres informacions, Òscar Callau.
3: Els Estats Units han tornat a bombardejar aquesta nit l'Iran després de 5 dies de treva no declarada oficialment, segons s'ha anunciat des de la xarxa X el Comandament Central Militar Nord-Americà. El comunicat assegura que es tracta d'una resposta potent al llançament de míssils que va fer ahir l'Iran contra bases dels Estats Units en diversos països del Golf Pèrsic.
2: 380 municipis estaran aquest dijous en risc alt o extrem d'incendi forestal. El nou episodi de calor que afecta bona part del país ha disparat el risc i per això els agents rurals tancaran els accessos a 7 parcs naturals. Aquest dimecres s'han declarat 3 incendis, un d'alta muntanya a l'Alt Urgell i dos que han obligat a confinar veïns a Canyelles, al Garraf i a Mas Llorenç, al Baix Penedès. Tots 3 han quedat estabilitzats o controlats en poques hores.
3: L'alcaldessa de Ripoll i líder d'Aliança Catalana, Sílvia Orriols, defensa la seva actuació davant la polèmica generada per la contractació de la seva filla com a agent de la policia local. Ha negat haver intervingut en el concurs de selecció en què la filla va guanyar la plaça.
4: La designació del tribunal no és aleatòria. En tots els processos que afecten la policia local, els membres sempre són 3 comandaments del cos. Per tant, no hi ha hagut cap intencionalitat de beneficiar ningú, com insinua l'oposició.
2: Ceuta alerta que està en situació de col·lapse davant l'entrada per mar de 1.500 migrants, entre adults i menors, en una setmana. Només aquest dimecres, més de 800 hi han intentat arribar, però la majoria han estat aturats per les autoritats marroquines. El centre d'acolliment temporal de la ciutat està saturat i més de 400 persones esperen fora en un campament improvisat. L'auge d'arribades coincideix amb una sentència recent del Tribunal Suprem que prohibeix retornar immediatament al seu país d'origen els migrants que entrin a Espanya nedant. Els Mossos d'Esquadra obren 2 nous canals anònims de denúncia perquè surtin a la llum casos de persones explotades sexualment i laboralment.
3: Es tracta d'un codi QR i també de l'adreça stopexplotació@mossos.cat. En l'últim any i mig, la policia ha fet 36 investigacions per a tràfic de persones i han identificat 24 víctimes. En el cas de l'explotació sexual, la majoria han estat captades per xarxes socials obertes o OnlyFans per ser explotades en pisos clandestins. Lluís Moreno, subinspector dels Mossos.
5: Sí que hi ha plataformes que es miren amb deteniment i OnlyFans potser és la més famosa, no? S'ha venut com una plataforma on les dones són grans empresàries que amb el seu cos fan i desfan quan volen i com volen, però darrere hi ha una obligació, hi ha uns contractes abusius dels proxenetes online, que s'anomenen.
3: Segons el cos, es tracta d'una pràctica a l'alça que invisibilitza les víctimes.
2: Esports, el davanter del Barça, Fermín López, diu a Catalunya Ràdio que ha passat el pitjor estiu de la seva vida, recuperant-se de la fractura al dit petit del peu dret, que li va impedir, entre altres coses, estar convocat pel Mundial de Futbol. Mentrestant, el Barça continua el seu estatge de pretemporada a Anglaterra i aquest dimecres s'hi ha incorporat el brasiler Rafinha.
3: L'Espanyol ha empatat davant el Burnley 2-2, el primer dels dos amistosos que disputarà en la seva estada a Anglaterra. Jofre i Quique García han fet els gols blanc i blaus.
2: En bàsquet, el Lleida ha anunciat el fitxatge del base Darius McGee, un jugador nord-americà amb passaport armeni que arriba del Bourg-en-Bresse francès.
3: I ja se sap quin és el calendari de l'Eurolliga. El Barça debutarà el 24 de setembre, un dijous, a casa contra l'Efes d'Istanbul. A l'Eurocup, el Baix i Manresa debutarà a la pista del principal favorit del títol, el PAOK grec.
1: Fins aquí les notícies.
6: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Festa i Drama, de Maria Jaume. Sona sa cançó que van sempre. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
6: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
7: Tot el que sentireu en aquest programa ha passat. Els fets, els noms i els llocs són reals. Alguns diàlegs estan dramatitzats, però el seu contingut consta en documents o surt de testimonis que eren al lloc dels fets. En algunes descripcions, aquest programa podria ferir sensibilitats. Relatem crims reals. La realitat i la mort no entenen de sensibilitats.
8: Digui'm.
9: Hola, mare. Surto ara de la universitat, agafo el cotxe i vinc cap a casa. Què hi ha per sopar?
8: Ui, encara no he preparat res, però et faig el que vulguis. Una truiteta?
9: Mira, pararé aquí, en un bar d'una mica més amunt, i em compro un entrepà. És el que em ve de gust.
8: D'acord, nena. Fins ara, Isabel.
9: Fins ara, mare.
10: L'enquesta de violència masclista del 2016 diu que el 7% de les dones catalanes de més de 15 anys han estat violades. I una dona de cada 4 catalanes ha patit algun tipus d'agressió masclista. Això fa que el 44,3% de les víctimes procurin no sortir soles i que el 15% portin algun objecte per defensar-se. Només a Barcelona s'atén més d'una agressió sexual al dia. Això és un augment del 33% respecte a l'any passat. Les xifres són de l'Hospital Clínic, el centre que concentra l'atenció d'aquest tipus d'agressions a la ciutat. De totes les dones que han anat a l'hospital aquest any després d'una agressió sexual, gairebé una de cada 10 ha explicat un atac en grup. Cosa que recorda el cas de La Manada, el 7 de juliol del 2016, quan un grup de 5 amics van forçar una jove de 18 anys durant les festes de Sant Fermín a Pamplona. La Manada ha sacsejat consciències i ha servit per visibilitzar aquesta realitat sovint silenciada.
11: Bona nit, sóc Carles Porta. Gràcies per escoltar-nos. Que una dona, pel sol fet de ser dona, tingui por d'anar sola pel carrer a la nit, és indigne d'una societat que es diu civilitzada. Avui parlarem de por, de mala sort, de bones persones i de males persones. I parlarem d'una investigació molt complexa i molt intensa que va tenir èxit gràcies a un mal de ventre. A veure si som capaços de posar llum a la foscor. Comencem.
12: The dealer, I'm out of the game. If you are the healer, means I'm broken and lame. If thine is the glory, then mine must be the shame. You want it darker, we kill the flame.
13: Crims, per què matem?
12: Vilified, crucified in the human frame. A million candles burning for the help that never came. You want it darker. I'm ready, my lord.
10: El relat
13: dels moments foscos de la nostra societat. Crims, amb Carles Porta.
11: Som a Lleida. Passen pocs minuts de les 10 de la nit del dimarts 23 de novembre de 2004. Una noia de 21 anys que es diu Isabel Bascuñana acaba la jornada a la Facultat de Dret, la que hi ha al costat del riu Segre, al campus de Capfont. La Isabel viu amb els seus pares a la Cerdera, una urbanització que hi ha al terme d'Alpicat, a pocs minuts de Lleida. Com cada dimarts, aquell 23 de novembre de 2004, la Isabel s'ha passat tota la tarda a la universitat. Ha anat a classes, no a totes. Almenys sí que ha assistit a l'assignatura de Dret Públic Internacional. I més tard ha anat a la biblioteca a estudiar amb algunes companyes. Fins i tot, una d'elles li ha deixat el carnet per retirar en préstec un llibre. Un cop han tancat la biblioteca, a les 10 del vespre, ha marxat de la universitat i ha trucat amb el mòbil a casa.
8: Digui'm.
9: Hola, mare. Surto ara de la universitat. Agafo el cotxe i vinc cap a casa. Què hi ha per sopar?
8: Ui, encara no he preparat res, però et faig el que vulguis. Una truiteta?
9: Mira, pararé aquí, en un bar d'una mica més amunt, i em compro un entrepà. És el que em ve de gust.
8: D'acord, nena. Fins ara, Isabel.
9: Fins ara, mare.
11: El campus de Capfont és a tocar del que s'anomena l'Illa de l'Oci, però que la gent de Lleida coneix perquè hi havia els cinemes Lauren, avui tancats, o el primer McDonald's que hi va haver a Lleida. En aquella zona hi havia diverses cafeteries. La Isabel es dirigeix a la cafeteria L'Americano, però allà li diuen que se'ls ha acabat el pa. Se'n va ara al Gambrinus, i allà sí que compra l'entrepà. Després de la trucada de la Isabel, la família espera que arribi a casa al cap de mitja hora o a tot estirar 45 minuts. Però passen fins a 2 hores i la Isabel no arriba. La família s'inquieta i la truquen. El telèfon de la noia no dona senyal. Apagat o fora de cobertura. A les 7 del matí, el pare de la Isabel alerta un dels germans, el Vicenç, i li diu que la seva germana aquella nit no ha anat a dormir a casa.
14: Passant les hores, els meus pares es comencen a preocupar. La meva germana no, era una persona que això no ho havia fet mai. Sempre arribés tard o aviat, sempre anava a dormir a casa, i més un dia de cada dia. I bueno, passen la nit amb ella. No ens volen despertar els altres germans i no ens diuen res fins a les 7 del matí, que tinc una trucada del meu pare i em diu que la Isabel no havia anat a dormir a casa. Jo en aquell moment ja sospito que havia passat alguna cosa. La intuïció em deia que allò no era normal. Era una persona que en aquest sentit no era una actuació normal. No ho havia fet mai. Amb el que coneixem a la meva germana com la coneixia, alguna cosa estranya tenia que haver passat.
11: Alertada la família, pares i germans surten a buscar-la pels carrers de Lleida de bon matí. Comencen pel campus de la universitat, el lloc des d'on la Isabel va trucar a la família per última vegada. Pregunten a companys i amics, ningú no en sap res. A l'Americano i al Gambrinus els han confirmat que havia passat per allà i prou. També van al pàrquing gratuït on saben que la Isabel hi aparca normalment el cotxe i que està al costat del campus universitari.
14: El pàrquing estava tancat perquè era un pàrquing que obria de tarda i, bueno, esperem una estona, ens diuen que el vigilant no trigarà, em sembla que obrien les 3 i mitja o 4 de la tarda, i apareix una persona que va obrir la porta. Li vam preguntar si era el vigilant, es va dir que sí, li vam preguntar si havia vist a la meva germana, li vam descriure el cotxe que portava la meva germana. Ell de seguida va dir que no havia vist res, que normalment se queden 3 o 4 cotxes per aquí dins a la nit, doncs perquè tanco i no els venen a recollir, és lo normal. Si voleu entreu i mirem. Jo em vaig quedar fora, el meu germà i el meu pare van entrar amb ell. Ell tenia una bicicleta per anar per dins del pàrquing i el van acompanyar i van arribar fins al final del pàrquing i no van veure res. Van sortir caminant i parlant. I jo recordo quan estava fora que li estava comentant al meu pare que no te preocupes, que yo tengo una hija que hizo lo mismo, se escapó, estuvo unos días fuera y resulta que se había ido con el novio, ya verás cómo aparece.
11: El vigilant del pàrquing, un home molt amable, li diu al pare, ja veràs com aparece. El cotxe de la Isabel no hi era, Pel cap dels familiars passen algunes preguntes. Va anar a recollir el cotxe al pàrquing i va marxar sense que el vigilant la veiés? O és que aquell dia no hi va aparcar el cotxe, com feia sempre? L'havia aparcat en un altre lloc? La Isabel havia parlat per telèfon amb la seva mare a les 10 del vespre del dimarts 23 de novembre de 2004. A la tarda de l'endemà, dimecres 24 de novembre, encara no se'n sap res. Molta gent, entre familiars i amics, busquen la Isabel per tot Lleida. Ja és de nit i ningú en sap res, no és normal. Tothom busca un Nissan Sunny de color blanc.
14: Es va trobar al barri de la Bordeta, aparcat. La meva cosina, una de les moltes cosines que tinc, i el seu nòvio, que són del barri, van sortir a mirar si veien alguna cosa. La meva cosina és més o menys de l'edat de la meva germana i va veure el cotxe, que el coneixia perfectament. I ràpid el que va fer és trucar-me a mi. I llavors vam anar tots cap allà i llavors és quan vam avisar els Mossos d'Esquadra. Inicialment nosaltres ja havíem anat tant a Mossos d'Esquadra com a policia local el mateix dia que va desaparèixer, i ens van dir que no podíem fer res, que la llei deia que fins als 20, les 24 hores, tot i que no trobés, la família no ho trobés normal, que havia passat moltes vegades, que després apareixien i, bueno, i van vindre ràpid els Mossos d'Esquadra i és quan se va desencadenar tot. Devia ser tard, dos quarts de dotze, les 12 de la nit.
11: Han passat poc més de 24 hores des que la Isabel ha parlat per telèfon amb la seva mare. El cotxe, un Nissan Sunny de color blanc, està ben aparcat al costat d'un col·legi públic al carrer Ignasi Bastús del barri de la Bordeta. El cotxe està buit i els panys no estan forçats. No té cap rascada ni cop. A simple vista, sembla que tot està en ordre. Tot en ordre, tret d'un detall.
15: Arriba la Montse, així es deia la Mossa d'Esquadra, a més anava amb un dels seus superiors en patrulla, la criden i li diuen que han trobat aquest cotxe d'aquesta universitària que fa 24 hores que s'està buscant per Lleida.
10: Ferran Grau, periodista, investigador del cas i escriptor.
15: Arriba aquesta patrulla i el que fan és intentar cordonar mínimament com poden, perquè recordem que són dos, aquesta zona on s'ha trobat el cotxe. La Montse baixa del cotxe i se'l miren, aparentment no hi ha cap cop, no hi ha cap rascada, està aparcat de forma correcta, però ella, i a més així ella mateixa ho testifica quan hi parles, té una intuïció, si en podem dir així, femenina, i és que veu al seient del copilot el bolso de la noia, el bolso de la Isabel Bascuñana. I ella, per aquelles coses de la pròpia intuïció femenina, com en diu ella, diu, és molt estrany, o la noia segurament ha de ser molt a prop d'aquí, perquè una dona mai faria això. No pot ser que una dona deixi el bolso a vista de tothom al seient del copilot. Per tant, la seva reacció lògica, i a més se li gela la sang quan pensa que aquella noia pot estar molt a prop, i segurament no en bones circumstàncies, és precisament per això, perquè ninguna dona faria això, faria aquest gest de deixar el bolso a vista de tothom.
11: Els Mossos han demanat a la família un duplicat de les claus del cotxe. Ho miren tot i només els falta obrir una porta.
16: I al maleter, doncs, està el seu cos.
10: Sergi Messalles, sotsinspector de la Divisió d'Investigació Criminal a Ponent.
16: Està el seu cos està ocult o es pretén ocultar a través de mitjançant unes bosses de plàstic que després van esdevenir força importants, vale? I ja el que observem d'una primera valoració és doncs que ella l'han vestit perquè la roba està al revés i per tant, tot i que a l'espera d'una confirmació doncs forense, doncs sembla que tot tingui un origen criminal clarament, no? Perquè també presentava lligat al coll una mena de drap.
11: La Isabel Bascuñana és morta dins el maleter del seu propi cotxe. Són les 23:38 hores de la nit del dimecres 24 de novembre de 2004. Atenció a les bosses de plàstic que el sotsinspector Messalles diu que seran importants. Com també ho serà l'epigastràlgia. Recordeu aquesta parauleta. Però anem als fets. La consternació es va estendre més que la boira per Lleida i el Picat, i la tristesa i la indignació i la por es van apoderar de la universitat.
17: Els familiars que viuen en aquesta casa de la urbanització de la Cervera del Picat estan consternats. Diuen que era una noia feliç, que tenia amics a la Facultat de Dret de la Universitat de Lleida, on ella estudiava. Els alumnes també estan commocionats per tot el que ha passat.
18: Nos acabamos de enterar ahora por la mañana todos, pero ha sido una sorpresa para todos porque dicen que era una chica bastante sencilla y sincera y nada.
17: Segons diuen, l'última vegada que la van veure va ser dimarts a la nit, darrere del pàrquing que hi ha a la facultat. Anava a buscar el seu cotxe. La jutge del cas ha decretat el secret de sumari. Teresa Macià, TV3, Lleida.
11: Les cròniques periodístiques del moment expliquen que els investigadors van treballar en una primera hipòtesi. La Isabel era filla d'una família adinerada, cosa que podia fer pensar que es tractés d'un possible intent de segrest ràpid per cobrar un rescat. Segons aquestes cròniques, s'arriba a pensar que la Isabel podia haver mort accidentalment a mans dels seus segrestadors. Però el punt de partida de la investigació, és a dir, el lloc on s'ha trobat el cotxe de la Isabel, no dona cap pista clara, com ens explica el sotsinspector Messalles.
16: El començar a configurar el mòbil d'un crim, determinats casos és relativament fàcil, però en aquest cas la veritat és que no ho era d'entrada, és a dir, aquí teníem una desaparició, teníem la presumible mort criminal d'aquesta noia, perquè també presentava, si no recordo malament, un lligat al coll, una mena de drap i de més, i amb la informació que teníem en aquell moment, a les 11 o les 12 de la nit, al carrer Ignasi Bastús d'aquest barri de la Bordeta, era començar a obrir línies d'investigació. És a dir, hem de conèixer la víctima, hem de reconstruir les seves darreres hores de vida, hem de saber qui és, què fa, amb qui va, té un conflicte, no té algun conflicte. En aquell moment no tenim una única línia d'investigació, sinó que les línies d'investigació són múltiples i s'han d'explotar totes.
11: I allà mateix, a mitjanit, comença la investigació amb totes les hipòtesis obertes. Com ja sabeu, per les sèries de televisió, el primer que s'ha de fer és l'aixecament del cadàver, és a dir, s'ha d'ordenar el trasllat del cos després que s'hagin fet constar en acte totes les circumstàncies que envolten aquella mort. I en el cas de la Isabel, ho va fer una jutge que s'havia incorporat a la plaça just el dia abans. Feta la composició d'escenari i veient la dimensió del tema, la jutge va decretar de forma contundent el secret d'actuacions i va avisar que no toleraria ni una sola filtració a la premsa. La jutge era conscient de la importància d'aquell crim per Lleida. Una estudiant de 21 anys. La consternació i la por flotaven en l'ambient de la ciutat des de les primeres hores que es va saber la seva desaparició. Aquesta que sentireu ara és una veïna que vivia a prop d'on van trobar la Isabel i que en aquell moment va explicar a TV3 com va actuar la policia.
19: Jo vi que estaven dos policies detrás de les cestes de les basures, que les basures les veia bien perquè estaven... I luego estaba todo ya controlado, no dejaban pasar a nadie ni nada, ¿eh?
11: La policia intentava trobar pistes dins el cotxe de la Isabel, però també els contenidors i escombraries de la zona. I així comencen les investigacions.
16: Comencem a constituir equips de treball de Mossos, d'investigadors criminals, i comencem a localitzar gent, a mantenir entrevistes, a parlar amb aquestes persones, i tot això passa en el decurs mentre s'està fent inclús l'aixecament del cadàver, per dir d'alguna manera, no? És a dir, aquella nit ja es va fer molta activitat operativa de localitzar persones amb un objectiu clar. Sàpiga si havien tingut algun contacte amb ella, puga, doncs, inclús trencar una futura coartada, però en aquell moment anem una mica a les palpentes, vull dir, no sabem ben bé encara què és el que estem buscant clarament, d'acord? Vam interrogar el seu entorn d'amistats més immediats, perquè es dona la circumstància que el lloc on abandona el vehicle de la Isabel resulta que és un barri on ella té amistats. I clar, nosaltres, amb aquesta primera informació, quan ens comencen a dir que es mou amb aquesta gent, va amb aquests i estan allà a prop, una hipòtesi pot arribar a ser, ostres, han tingut una història dins de la casa, ha passat alguna cosa i ens han abandonat el cadàver a dins del cotxe o algú l'ha traslladat. Doncs hem d'anar a aquests immobles, hem de parlar amb aquestes persones. Si no tenen cap inconvenient, hem d'entrar a aquests immobles. Ens han de dir què és el que feien, quina és l'última vegada que han estat amb la Isabel. I tot això s'ha d'anar documentant amb declaracions, manifestacions, percepcions policials de lo que ens estan dient és correcte o no és correcte. Eren amics d'ells, i pues vam estar parlant amb 7 o 8 persones de l'entorn d'ella, que vivien per allí, per aquella zona pròxima. I ells deien que sí, que la coneixien, però que feia dies que no la veien, o havien parlat amb ella per telèfon.
11: En un crim així, sempre es comença pels cercles propers a la víctima, família i amics.
14: No era un cercle d'amistats curt. Tenia molts amics, la meva germana era molt eclèctica amb els amics. Tenia des d'amistats molt de nivell alt o gent hippie, no? I es feia amb molta gent. Normalment les persones tenim la tendència a tindre un estereotip de persona amb el que ens portem millor, no? I era una persona en aquest sentit que era capaç de congeniar amb gent totalment oposada, val? Això era una virtut, no? Perquè al final una persona que és així és perquè sap respectar les creences i les opinions dels altres, no? Si no, ja no... És difícil, no?, que amb determinades persones puguis tindre una relació d'amistat. Pues ella era el contrari, era molt, molt oberta en aquest sentit. No saps mai... Clar, nosaltres tampoc no... Sabíem que hi havia una sèrie de persones que era impossible que haguessin fet allò, no? Però... I una persona que coneixis amb aquesta altra persona, potser... Algú que s'hagués trobat, que li hagués presentat un amic i que, pel que sigui, se'n fies d'en... No ho sé.
11: Un amic d'un amic, qui sap. De moment, s'ha començat a interrogar els amics de la Isabel. I també s'han agafat empremtes dactilars de molta gent. Moltes persones han tocat el vehicle de la Isabel i els Mossos intenten aïllar una possible empremta de l'autor. Treballen a contrarrelotge.
15: 30 empremtes dactilars diferents, fins i tot de la pròpia família, perquè era un cotxe que era un Nissan que agafava tota la família. A les 30 empremtes del cotxe hi ha una anècdota, i és que es van arribar a trobar empremtes de la pròpia policia. Hi va haver alguna gent que amb els nervis també toca el cotxe. I aquí hi va haver una espècie d'anècdota policial en aquest sentit, perquè es van posar nerviosos, perquè en aquell moment tothom era sospitós.
11: El sotsinspector Messalles ens ha explicat que durant una investigació hi ha informació que no és rellevant per a la causa i, per tant, no s'inclou en l'atestat policial. I això és el que va passar amb aquestes empremtes de la pròpia policia, que van ser totalment accidentals. Entre empremtes i interrogatoris, els investigadors comencen la reconstrucció de les darreres hores de vida de la Isabel. I això ens fa tornar a la Universitat de Lleida.
16: Nosaltres havíem de saber si realment havia anat a la universitat aquella tarda. Doncs vam tindre que parlar amb molts companys de la seva universitat. Vam tindre que demanar les càmeres de gravació de la biblioteca. Vam constatar com ella sortia de la biblioteca. És a dir, a poc anem construint fins a l'últim moment que algú la veu en vida o algú parla amb ella. I a partir d'allí ja tenim aquell espai que hem de treballar amb molta profunditat, ¿vale? I en aquest cas doncs, tenim una persona que l'última que la veu en vida, que és la persona que li ven un entrepà, si no recordo malament, d'acord? Això per una banda. Després tenim que la seva família parla amb ella, no recordo quina hora, ella li diu, escolta, me'n vaig a comprar un entrepà i vindré cap a casa, ¿vale? I després comencem a construir quin era el que ella feia habitualment. És a dir, doncs, generalment aparcava dins d'aquest pàrquing, del pàrquing del Lauren. Doncs anem a parlar amb el del Lauren, anem a parlar amb els del cinema, anem a parlar amb tots els establiments d'allí de la zona, algú ha vist alguna cosa estranya, demanem càmeres de gravació. Clar, tot això, la informació per obtenir tot això, no té aquella immediatesa que tenim nosaltres, sinó que s'ha d'anar treballant, l'has d'anar construint, l'has d'anar documentant. Veure imatges no és veure un moment d'imatges. Si resulta que has captat 30 establiments de videoimatges, perquè l'últim cop que se la veu en vida és a la zona dels cinemes, on hi havia els cinemes Lauren de Lleida, i se la localitza a un barri que està a 2 o 3 quilòmetres de distància, tu has d'establir...

0: Laboratoris tampoc han donat cap resultat. Els investigadors constaten que no hi ha cap escletxa en cap testimoni. Tothom té coartada i explica coses coherents.
1: Sobretot el que a nosaltres ens interessava molt és a dir, detectar alguna incoherència amb el que després nosaltres podíem contrarrestar o amb altres declaracions o amb imatges. I no, tot s'encavalgava correctament. És a dir, si teníem un individu que et deia que jo l'havia vist i que sortia a tal hora de la biblioteca, si miràvem les imatges, era correcte.
0: De l'escena criminal, de moment, tampoc no se n'ha tret res. Caldrà esperar ara les proves i informes pericials. Un d'ells, l'informe forense fet per les doctores Rosa Pérez i Alicia Loste, que arriba uns dies després.
2: Existència de lesiones en el cuello y en la zona bucal. Congestión facial, arañazo en la zona de la barbilla, hematoma en el labio inferior y otros hematomas indicativos de violencia. En el tercer y cuarto dedo de la mano derecha apareció sangre con levantamiento de uñas, lo que resulta compatible con un mecanismo de defensa, lesión en lengua producida por los propios dientes. Había señales de oclusión de la boca y nariz por intervención de terceros.
0: L'informe forense deixa clar que es tracta d'un acte violent amb voluntat de matar i posa èmfasi en una lesió de 7 centímetres de llarg per 2 d'ample que la Isabel tenia xafant-li la laringe.
2: Siendo mortal por necesidad, tanto por la intensidad como por la parte del cuerpo sobre la que fue realizada y la utilización para ello de un trapo con un nudo alrededor del cuello.
0: Algú va abordar la Isabel Bascuñana, la va agafar fortament i li va tapar la boca i el nas amb una mà per evitar que demanés auxili. L'autòpsia també va determinar que hi havia semen a la vagina i que només es va poder introduir per via natural.
2: En contra de su voluntad, el agresor empleó violencia causándole lesiones e intimidación por la conducta desplegada. Y además, hubo acceso carnal al encontrarse en el interior de sus vías vaginales semen, que solo pudo ser introducido por vía natural, es decir, por penetración y eyaculación de varón.
0: L'informe assenyala que la Isabel va morir el 23 de novembre a partir de 11:15 de la nit. Recordeu que la víctima estava coberta per bosses de plàstic i que hem dit que serien importants?
1: Era una bossa industrial d'una marca comercial en dues bosses. Una tenia una marca comercial i l'altra no. Afortunadament, aquesta que tenia la marca comercial ens va permetre fer una traçabilitat d'aquesta bossa. Sàpiguer on se distribuïen aquestes bosses, on s'utilitzaven. I al final vam saber que aquella bossa, un dels llocs on se distribuïa era la zona universitària i era la zona dels cinemes. Per tant, tornàvem una altra vegada de l'escenari criminal, tornàvem a anar cap enrere i ens tornàvem a anar a l'escenari aquí el més gran, no? Que seria la universitat i el pàrquing, en aquest cas, de la zona dels cinemes.
0: La marca de la bossa i que permet fer aquest rastreig és Dino. Però encara hi ha més sorpreses a les dues bosses de plàstic.
1: No és les empentes que vam trobar, sinó la qualitat d'aquelles que trobem i on les trobem. Això és l'important. En aquest cas, quan se comencen a treballar els indicis que provenen de l'escenari criminal, aquí les empremtes, com ja deu saber, les més significatives són les de la bossa que cobreix el cadàver. I sobretot la disposició de les empremtes a sobre de la bossa que cobreix el cadàver, no? Que és el que a nosaltres ens dona llum en aquest tema. És la disposició de, si qualsevol de nosaltres agafem una bossa de basura, on trobarem les empremtes és en la part possiblement superior, o en la part on trenquem la bossa d'allà on venen enganxades, però en cap cas, o difícilment, les trobaríem com si fiquéssim aquesta bossa plana, no? I apretéssim aquesta bossa, no? I és aquesta la disposició que en aquest cas es van aïllar una sèrie d'empremtes.
0: En total es van trobar 11 fragments d'empremta a sobre de la bossa de marca Dino que cobria el cadàver de la Isabel. I heu sentit el sotsinspector Mesalles, que ens ha dit que no és la quantitat, sinó la qualitat de les empremtes que es troben i allà on es troben. Doncs es veu que les empremtes poden ser íntegres o poden ser fragments d'empremtes, és a dir, completes o només una part. Les empremtes es revelen amb reactius químics i entre l'empremta que està per identificar i la que ja està emmagatzemada amb un nom i cognoms, cal trobar 8 punts de coincidència per determinar que es tracta de la mateixa persona. O sigui que amb una part de l'empremta, si és de bona qualitat, ja n'hi ha prou perquè es pugui comparar. Però deixem per un moment les empremtes i fixem-nos en altres detalls. Els investigadors arriben a la conclusió que qui va conduir el cotxe des de la zona on

0: universitària fins al barri de la Bordeta no va ser la Isabel.
1: Les dimensions del seient on estava sentat el conductor eren les dimensions d'una persona molt més alta que la Isabel. Ella conduïa molt més a prop del volant. Per tant, això és un indici més de que aquest cotxe l'havia portat algú en allà i presumiblement ja venia amb el cadàver dins del cotxe.
0: Tot ens porta de nou a la zona del campus de Capmany de la universitat. Amb la Lídia Oriols. Bona nit, Lídia.
2: Bona nit, Carles.
0: Amb la Lídia resumim tot el que tenim fins ara i continuem.
2: El dimarts 23 de novembre, a les 10 del vespre, la Isabel Bascuñana va sortir de la biblioteca de la Universitat de Lleida i va parlar per telèfon amb la seva mare. Li va dir que es comprava un entrepà i anava cap a casa. La família la va esperar tota la nit, però no va arribar. L'endemà, dimecres 24 de novembre, una cosina va trobar el seu cotxe aparcat al barri de la Bordeta, a uns 2 o 3 quilòmetres de distància de la zona universitària. Els Mossos la van trobar morta a l'interior del maleter. Estava coberta amb una bossa de plàstic industrial de color negre, marca Dino. S'hi van trobar 11 fragments d'empremtes dactilars. Les empremtes estaven a sobre de la bossa, com si algú hi hagués posat les mans per deixar el cadàver ben tapat. La víctima també estava mal vestida, amb la roba posada al revés. La hipòtesi de la policia és que la van despullar i després la van tornar a vestir ràpid. L'autor o autora no s'hauria entretingut a girar la roba. Al coll hi tenia un drap nuat. Va ser utilitzat per estrangular-la i és el que li hauria provocat la lesió a la laringe de 7 centímetres de llarg per 2 d'ample, cosa que, segons l'informe de les forenses, va ser mortal de necessitat.
0: I una cosa més, als pantalons de la Isabel s'hi han trobat unes mostres de pols que es porten a analitzar per veure d'on poden ser. Les indagacions continuen centrant-se en l'entorn d'amistats i familiar de la Isabel. A hores d'ara, la policia ja ha interrogat més de 100 persones, entre elles el nòvio de la Isabel, que el periodista i amic Ferran Grau, al seu treball, anomena Ivan. Però que no es diu Ivan, l'Ivan, li direm així també nosaltres, no acabava d'agradar la família de la Isabel, però sembla que té una coartada sòlida.
3: S'investiga el mig nòvio de la Isabel Bascuñana. Aquest noi, curiosament, estudiava per Mosso d'Esquadra. En aquell moment, el dia 23 de novembre del 2004, aquest xicot, que el coneixerem com Ivan, estava a Mollet del Vallès. Va haver de certificar tant els seus companys de pis com gent de la pròpia escola de Mollet del Vallès, dels Mossos d'Esquadra, que aquell noi no havia estat a Lleida ni a cap altre lloc, sinó que es mantenia allí, i el dia de l'assassinat aquell noi no havia comès cap tipus d'acte estrany. No tenint una especial bona relació amb l'Ivan, suposo que és una qüestió de pell, però la Isabel sempre va mantenir aquesta relació malgrat l'oposició familiar. La pròpia policia li pregunta per si havia sentit algun cop dir que la Isabel rebia trucades estranyes. Ell certifica que sí, que algun cop que havia estat amb ella i havia vist o havia pogut tenir el telèfon a la vora, el telèfon de la Isabel, sí que ella rebia algunes trucades estranyes, trucades que a vegades es penjaven o trucades que fins i tot es mantenien en línia però no contestaven.
0: Haurem de buscar, doncs, aquest telèfon. Trucades estranyes i un nòvio que no acaba d'agradar la família, però amb una coartada sòlida, de moment. Entre investigar l'escena del crim, interrogar unes 100 persones i anar a casa de la Isabel per buscar algun indici al seu ordinador, al seu correu electrònic i al seu diari personal, per si hi ha alguna anotació que pugui obrir una nova línia d'investigació, han passat ja més de 48 hores des que van trobar el cadàver de la noia. 4 dies després del seu assassinat, es fa el funeral de la Isabel a la Catedral de Lleida. És un funeral multitudinari i els Mossos hi veuen una nova ocasió per trobar-hi pistes.
4: Era un moment en què no estaves per moltes coses, però sí que és veritat que la relació amb l'equip d'investigació dels Mossos d'Esquadra va ser molt estreta i teníem molta informació, i ells ens van dir que hi hauria Mossos de paisà d'investigació perquè era possible que s'hi havia donat casos que el mateix assassí anava a l'enterrament, i bueno, sí, sabem que hi va haver gent a l'enterrament. Va ser un enterrament tan multitudinari que tot va passar molt ràpid, i bueno,
1: vam anar, es grava amb la màxima discreció que puguem, per veure què? Per veure conductes. Conductes que potser formen més part de l'instint, no? Policial, de dir, ostres, què hem vist, quina sensació hem tingut. És a dir, tu no pots deixar de passar... Potser saps que és molt difícil que d'allí surti alguna cosa, però d'allò només tindràs una opció de fer-ho. S'ha de fer.
0: Hauria tingut l'assassí de la Isabel el cinisme d'anar al funeral de la seva pròpia víctima? Era una possibilitat. Tornem ara a les empremtes dactilars. Si vosaltres haguéssiu matat algú, hauríeu donat autorització perquè us prenguessin les empremtes i també haguéssiu deixat que us agafessin mostres d'ADN?
1: Sí, ella va donar. Sí, sí. En la segona entrevista que mantenim, que si no recordo malament, és el 28 de novembre, és una entrevista en la qual hi ha un company que manté entrevista amb ella baix i arriba un moment en què comenta no acabo de veure clar el tema i baixo, perquè em crida, baixo a baix, ens fiquem en un locutori, continuem l'entrevista i arriba un moment en què observem, no?, que té aquests tatuatges, que són tatuatges de presó, clàssics, i que quan volem parlar amb ell d'això sí que es produeix un canvi en la seva posicionament, en el seu llenguatge no verbal, i que no vol explicar res de tot això. Esto es agua pasada y que no tiene, no quiere volver a explicar nada de todo esto, ¿no? Allí se li demana que dongui, si vol donar les empremtes, i inclús una mostra genètica, i la facilita, sense cap inconvenient. Jo suposo que també el que pot passar aquí és, per part d'ell, és el desconeixement del sistema. Ell no sap què pot passar si, per exemple, no col·labora. M'explico? I jo suposo que ell va veure que aquesta acció, jo crec, perquè vist després amb el temps i com va anar tot, jo crec que era la forma en què ell pensava, bueno, els facilito això i jo d'aquí marxo. I començo ja a preparar la fugida final.
5: I'm ready, my lord.
6: Crims. Amb Carles Porta.
0: Podem dir que els tatuatges d'un testimoni sospitós van ser el primer pas per resoldre el crim? Què hi ha al darrere d'aquests tatuatges que portava a la mà? Uns tatuatges clàssics, ha dit el sotsinspector Mesalles, fets amb agulles bàsiques de punxar que no són hipodèrmiques i que es mullen amb tinta. Uns tatuatges de molt baixa qualitat, típics de presó. I recordeu que abans us he demanat que no perdéssiu de vista la paraula epigastràlgia? La repeteixo. Epigastràlgia. Doncs ara n'afegeixo una altra. Erotofonofília. Sabeu què és la erotofonofília? Més endavant ho explicarem. Ara, però, una cosa molt important. Les empremtes localitzades a la bossa s'han identificat.
1: Les empremtes d'aquest individu no estan a la base de dades de la policia. Perquè aquest home no havia estat mai detingut a territori nacional. D'acord? Per tant, les seves empremtes no van viatjar amb ell des d'Equador. Si no, aquestes empremtes les hagués identificat el sistema automàtic d'identificació dactilar. Llavors, què havíem de fer? Havíem de comparar-les amb totes aquelles empremtes de persones amb les quals els havien dit, escolti, és un inconvenient facilitar les teues empremtes perquè puguem fer les comprovacions necessàries. I això es documenta, s'assigna aquesta autorització i nosaltres les comprovem. I va ser a partir d'aquí que aquestes empremtes que hi havia a la bolsa es van relacionar amb Chamba Jaramillo.
0: Dels 11 fragments d'empremta trobats a la bossa, 3 corresponen a Gilberto Chamba Jaramillo. Aquestes 3 empremtes estan a la part posterior de la bossa i no estan agrupades. 2 d'elles estan juntes i corresponen a la mateixa mà, i la tercera està separada uns 40 centímetres. La posició d'aquestes empremtes indica que la bossa es va manipular, però no com si s'hagués volgut desplegar per introduir-la o treure-la d'una paperera, o per posar-hi brossa. Però qui és Chamba Jaramillo?
2: Gilberto Antonio Chamba Jaramillo va néixer a la ciutat equatoriana de Loja el 1963. Feia 3 mesos que treballava com a vigilant del pàrquing de l'illa de l'Oci, on acostumava a aparcar la Isabel. Controlava l'entrada i la sortida de cotxes i feia tasques de manteniment. Feia 4 anys que vivia a Lleida, en un pis del carrer Acadèmia, un barri humil però cèntric. Hi vivia amb la seva companya i els seus dos fills. A Lleida hi vivien també dues de les seves germanes. Abans de treballar al pàrquing, va tenir diverses feines temporals, en un hostal de Soses, en una empresa de fusta a Mollerussa, a la pista d'esquí de Portainer, de paó de carretera, a les obres de l'AVE i a l'empresa de neteja urbana gestionada per l'Ajuntament de Lleida. Alguns dels seus companys de feina el descriuen com un home pacífic, de parla suau, de maneres educades i més aviat callat. El Ferran Grau, que és de Lleida, havia creuat algunes paraules amb ell quan havia deixat el cotxe al pàrquing.
3: Una persona totalment inofensiva. Jo el descric un home amb un bigotet, moré, amb els pantalons caiguts, amb la camisa malfargada, un home que fins i tot tenia una veu melosa, era educat, i vaig creure algunes paraules, com per exemple en quina és l'horari de tancament del pàrquing. I fins i tot amics meus hi van arribar a creuar una conversa una mica més llarga. Parlava de coses banals, del temps, de futbol, de qualsevol cosa que ell pogués mantenir una conversa.
0: Podria una persona així matar brutalment una noia com la Isabel? La policia es fixa en ell pel tatuatge que porta a la mà i per la seva manera evasiva de respondre en els interrogatoris. Les empremtes a la bossa poden ser importants, molt importants, però ell pot dir que va tocar la bossa al pàrquing i que l'assassí va robar la bossa sense que ell se n'adonés. Però no té cap coartada que el pugui exculpar del crim. El seu horari de feina és de 3 de la tarda fins a la mitjanit. El dia de l'assassinat, com cada dia, se'n va anar a sopar. I a mitjanit, com cada dia també, va pujar a l'oficina a deixar les claus. Va ser l'únic moment en què el van veure. Podia Champ haver matat la Isabel, conduir el cotxe fins al barri de la Bordeta i tornar a peu al pàrquing abans de les 12 de la nit, quan una empleada del cinema es diu que el va veure?
1: Si sí, resulta que nosaltres sabem que ella estava aquí, que l'últim lloc on se la veu en vida aquí, i després es localitza el cotxe allà, amb el seu cadàver dins, hem de saber si és viable desplaçar-se amb el cotxe fins allà i tornar caminant, perquè és que si no li estem creant una coartada nosaltres mateixos amb ell. Llavors farem aquesta prova. I la farem per diferents itineraris. I la farem amb un ritme més ràpid o un ritme més lent. Parlarem amb els taxis, si algú ha encomanat un taxi per tornar. Tot això és el que farem per fonamentar la nostra hipòtesi policial, que no sigui una hipòtesi gratuïta, que després en qualsevol gestió ens la poden tombar. No. Si nosaltres diem que això és que és així perquè ho hem provat. I això és el que vam fer. Vam fer provatures en aquest sentit i s'adequava, és a dir, i cabia dins d'aquesta hipòtesi. Reconstruir l'itinerari, tant d'anada amb un cotxe com de tornada caminant, perquè nosaltres consideraven que el retorn havia estat caminant. Quadraven els horaris. Sí, perquè ell en el seu lloc de treball no tenia un control massa exhaustiu de lo que feia. Només tenia una part que sí que se'l podia controlar, perquè tenia un marge de mitja hora per pogués incorporar a última hora del vespre al cinema, ajudar a recollir a les sessions de cinema. Però tot l'altre que estava al pàrquing no hi havia ningú que el controlés. I aquesta era la seva zona de confort, per dir-ho d'alguna manera.
0: Els Mossos comproven que és compatible cometre el crim al pàrquing de l'Illa de l'Oci, anar al lloc on es va aparcar el vehicle, al barri de la Bordeta, i tornar a pujar a les oficines per deixar les claus a l'hora prevista, a la mitjanit. La policia té les seves empremtes dactilars i l'ha interrogat 2 vegades, i alguna cosa els diu que aquell home de respostes esquives no és aigua clara. Es converteix en el principal sospitós i el posen sota vigilància, tot i que no les 24 hores del dia. La policia sospita d'ell, però no hi ha indicis sòlids per incriminar-lo. I aquí és on l'epigastràlgia, que ja us he dit que tindria molt a veure amb aquesta història, va fer la seva feina. Però abans de res, aclarim una cosa. Què és l'epigastràlgia, Lídia?
2: L'epigastràlgia indica dolor a la zona alta de l'abdomen i centrat, allò que la gent diem popularment en fa mal l'estómac. Les causes poden ser múltiples. La més comuna és la gastritis, però n'hi ha d'altres, com per exemple l'úlcera duodenal o afeccions de la vesícula biliar, pedres a la vesícula. I encara hi ha altres causes, però són molt menys freqüents.
0: Ara veurem la importància del mal de panxa. Mentre els Mossos de Lleida havien vist que les empremtes de la bossa coincidien poc o molt amb les de Gilberto Chamba, ell decideix marxar. l'estaven vigilant discretament. Faltava la confirmació definitiva d'aquelles empremtes. Com que encara no arribaven, ell s'espavila i decideix marxar. Però a la mateixa andana de l'estació de l'AVE li agafa un atac d'epigastràlgia, un mal d'estómac de mil dimonis, i caragolat de dolor ha d'anar a urgències i es passa tota la nit en un ambulatori de Lleida. L'epigastràlgia li va impedir fugir. L'endemà de sortir d'urgències, l'1 de desembre a la tarda, exactament a les 17:50 hores, una setmana després de l'assassinat de la Isabel, els Mossos detenen Xamba al mateix pàrquing i el detenen perquè els ha arribat la confirmació definitiva per part dels serveis centrals de la policia científica de que, efectivament, les empremtes són de Gilberto Xamba. Tres dies després de la detenció, el 4 de desembre, passa a disposició judicial i el jutge de guàrdia decreta la presó provisional sense fiança. Xamba ha declarat durant 4 hores. Li diu al jutge que és innocent, que no coneixia la noia i que en el moment de l'assassinat es trobava amb companys de feina. El 17 de desembre tornarà a declarar davant del jutge i tornarà a negar ser l'autor del crim.
7: Aquest és el moment en què Gilbert Antonio Xamba sortia del jutjat d'instrucció número 2 de Lleida, on ha prestat declaració per segona vegada durant més de 4 hores. La magistrada ha decidit prorrogar la presó preventiva a l'únic sospitós del crim de l'estudiant de dret del Picat, Maria Isabel Bascuñana. Davant de la jutge que instrueix el cas, Xamba s'ha tornat a declarar innocent. La seva advocada ha assegurat que no hi ha cap prova que l'incrimini. Tot i això, ara s'està a l'espera dels resultats de les proves d'ADN, d'unes restes trobades al cos de la víctima per saber si l'imputat es la persona que la va matar.
8: Si el señor Xamba manifiesta que él no la conoce y no ha estado nunca con ella, ni la ha tocado, ni la ha visto, evidentemente las pruebas de ADN van a confirmar lo que el señor Xamba dice, que es que él no la conoce y no la ha visto nunca ni la ha tocado.
7: Xamba es troba a la presó des del 4 de desembre passat i l'advocat de la família de la víctima ha afirmat que hi ha prou proves objectives contra ell.
9: Hi havia proves sòlides, tant les que hi han com les indiciàries, com per mantindre's la presó, donant la gravetat del fet. És un delicte d'assassinat, pot haver-hi condemna fins a 25 anys. I
0: un cop detingut, els Mossos van tenir accés al seu telèfon i veuen que Xamba, el dia abans justament de ser detingut i del mal de panxa, havia estat buscant combinacions de vol per abandonar el país. Planejava tornar a la seva localitat natal, a Loja, a l'Equador, o potser no volia anar tan lluny. Només desapareixer uns dies i esperar que les coses es calmessin i es clarifiquessin una mica. Xamba ha col·laborat amb la policia. Ha deixat que li prenguin les empremtes dactilars i l'ADN. Les empremtes l'assenyalen, és un primer indici, però en cap cas una prova definitiva i concloent. La bossa industrial la podia haver agafat algú altre després que ell la toqués. I recordeu que dels 11 fragments d'empremta trobats a la bossa de la marca Dino, només 3 corresponen al detingut. Per tant, s'haurà de continuar treballant amb la bossa per mirar d'identificar la resta d'empremtes. I malgrat col·laborar amb tot, ara el detenen. És Xamba Jaramillo, aquest home amable i educat, l'assassí d'Isabel Bascuñana? I si ho fos, per què no va marxar de Lleida el dia 24, el 25, el 26 o el 27? Que prou va tenir l'oportunitat de fer-ho. I quan les empremtes de la bossa de plàstic encara no havien estat identificades. Per què es va quedar aquí? La vida dona moltes voltes i amaga moltes sorpreses. You want
6: it darker. Crims. El relat dels moments foscos de la nostra societat. Inene, inene.
10: I'm ready, my lord.
6: Amb Carles Porta.
0: Xamba Jaramillo és l'únic detingut només 8 dies després de l'assassinat de la Isabel Bascuñana. El jutge que porta el cas n'ha decretat la presó provisional, però la investigació continua. Amaga alguna cosa grossa el senyor Xamba Jaramillo? Si ell ho nega tot, caldrà demostrar l'acusació amb proves tan irrefutables com sigui possible. Recordeu que es va trobar una pols als pantalons de la Isabel i que es va portar a analitzar. D'on és aquella pols? I també falta el resultat de l'anàlisi de les mostres d'ADN, que Chamba Jaramillo no va tenir cap inconvenient de facilitar a la policia. I també hi ha un altre fil encara per estirar. Recordeu que la Isabel va trucar a la seva mare quan va sortir de la biblioteca?
1: El telèfon d'ella no el vam trobar. Però ens anem al 2004. La tecnologia telefònica no té res a veure amb l'actual. D'acord? Però a banda d'això, és una qüestió de timings, també. És a dir, les companyies de telefonia no et responen d'un moment a un altre. És que, a més, tu necessites una ordre judicial. El registre de les trucades, tu el que fas és sol·licitar a través del jutge que el jutge ordeni a una companyia que et digui, escolti, el telèfon aquest, del qual ella era l'usuària, quines són les seves darreres trucades? A qui ha trucat aquest telèfon? Clar, tot això, nosaltres no ho tenim. Si localitzem el cos a les 11 de la nit, no ho tenim a les 2 del matí. Això ho tenim dies i dies després. Això, clar, ens dificulta. És a dir, no ho tenim amb immediatesa, no tenim un punt d'accés on nosaltres cliquem el telèfon d'ella i ens diuen la informació. No ho tenim, això. Llavors, això és una limitació en el temps a l'hora d'avançar una investigació.

Es trobarà el telèfon de la Isabel? Què pot revelar el registre de trucades? Els investigadors l'han demanat a la companyia amb caràcter urgent només 3 dies després del crim, però encara trigarà a arribar. Veurem quines trucades ha fet la Isabel amb el seu mòbil. Podrem posar llum a la foscor? Avui ho deixem aquí perquè el que vindrà és tan sorprenent com indignant. Tornem tan aviat com puguem.

Crims. Muntatge musical, Sergi Cotillas. Documentació, guió i entrevistes, Lídia Orriols. Adaptació i direcció artística, Dolors Martínez. Narració, guió i direcció, Carles Porta. Amb les veus de Catalunya Ràdio. Aquest és un dels podcasts de Catalunya Ràdio. Si en vols més, descobreix tot el nostre catàleg a l'app de 3Cat o a catradio.cat.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
2: Bon dia, us informa Quim Balaguer. L'incendi de la Vall d'Uixó al País Valencià continua actiu, tot i que l'evolució és més favorable després que els bombers ja l'han pogut perimetrar. Al llarg de tota aquesta nit s'hi treballa amb drons tèrmics per controlar el foc i evitar revifades. Ho explica el cap de l'operatiu dels bombers, Antonio Rodrigo.
3: Sabemos dónde está la cabeza del incendio. Va variando porque va avanzando muy lentamente, nos está dejando trabajar, pero el perímetro está. Esta noche se volverá a hacer toda la zona del perímetro con drones, con cámaras térmicas para ver si hay algún tipo de pavesa, cualquier punto caliente que pudiera generar una reproducción y sobrepasar esos límites. Hasta dentro de 48 horas aproximadamente no podremos decir prácticamente nada del incendio.
2: El foc de la Vall d'Uixó ha cremat fins ara 9.300 hectàrees. A Madrid i Àvila, els incendis que han calcinat 77.000 hectàrees ja estan estabilitzats i la majoria de persones evacuades ja han pogut tornar a casa seva. Més notícies, Òscar Callau.
4: El jutge del cas Plus Ultra autoritza la policia a investigar els comptes bancaris de l'expresident Zapatero i de les seves filles. La Unitat de Delictes Econòmics, la UDEF, pretén creuar aquestes dades amb transferències de centenars de milers d'euros a Zapatero i les seves filles, que els investigadors sospiten que podrien constituir una trama de tràfic d'influències. Entre les novetats que vol investigar el jutge hi ha el patrimoni de la secretària de Zapatero, Gertrudis Alcázar, que va comprar una casa per 132.000 euros sense hipoteca i la va pagar en 2 anys.
2: La Comunitat de Madrid ha comprat un àtic de gairebé 500 metres quadrats com a oficina temporal per a la presidenta Isabel Díaz Ayuso. La presidenta diu que farà servir per reunions institucionals perquè s'estan fent obres a la seu del govern i nega que hagi de ser una residència presidencial. Ayuso diu que se sent perseguida.
5: Yo entiendo la campaña de desprestigio que se elige hoy en concreto para echarme la opinión pública encima. Es falso.
4: El govern cubà denuncia que el seu sector turístic està gairebé paralitzat per les sancions econòmiques nord-americanes, amb més de 70 hotels que han tancat portes en les últimes setmanes. El primer ministre de Cuba, Manuel Marrero, ha precisat que les apagades i la falta de carburants i de subministraments de tota mena a causa del bloqueig decretat per la Casa Blanca ha portat 7 cadenes hoteleres internacionals a tancar 73 hotels que gestionaven el 46% d'habitacions del país. Entre els grups que han plegat hi ha les empreses hoteleres espanyoles Malià, Iberostar o Barceló.
2: Un centenar de persones es van concentrar ahir davant del Palau de Justícia de Girona per rebutjar la sentència de 2 anys i 10 mesos de presó pel conductor begut que va matar una ciclista a la carretera dels Àngels. La consideren insuficient i reclamen un canvi en la llei que endureixi les penes per aquests casos.
6: Que conduir sota els efectes de l'alcohol comporti conseqüències penals més severes quan provoqui la mort o lesions molt greus i en cap cas sigui un atenuant.
2: El Teatre Museu d'Oli de Figueres ha presentat aquesta passada nit la nova visita nocturna que fan cada estiu des del 1992. Es tracta de Dalí, nit i subconscient, un audiovisual que apropa la figura de l'artista i la del personatge que es pot contemplar al pati de les lògies.
7: Tuve que firmar un libro de Brentanos.
4: El muntatge intercala músiques amb imatges de Dalí, de la seva obra i de la seva vida. També recull documents sonors amb la veu del pintor i de la seva esposa Gala, en un recorregut audiovisual que reivindica el llegat del geni surrealista, com ha explicat a l'escena la directora dels Museus Dalí, Montse Agué.
8: Volem que en tinguin Dalí, el surrealisme, perquè Dalí va ser un referent a la cultura de masses i encara ara és un símbol d'un imaginari col·lectiu, no? Ell i la seva obra. I Dalí, aquest personatge que ha creat, que considerem que és una obra més, també estarà molt present.
4: La visita nocturna també inclou un dibuix de Gala que s'exposa molt poques vegades per la seva fragilitat. El públic la podrà fer de l'1 al 23 d'agost.
2: Esports, el davanter del Barça, Fermín, diu a Catalunya Ràdio que ha passat el pitjor estiu de la seva vida recuperant-se de la fractura que es va fer al dit petit del peu dret. El Barça continua d'estaix de pretemporada a Anglaterra i ahir s'hi va incorporar el brasiler Rafinha.
4: I l'Espanyol ha empatat davant el Burnley 2-2, el primer dels dos amistosos que disputarà en la seva estada a Anglaterra. Jofre i Quique García han fet els gols blanc i blaus.
2: I també ahir van jugar els dos equips catalans de segona divisió partits de pretemporada. Amb aquests resultats, Girona 3, Castelló 3 i Sabadell 2, Manresa 1.
1: Fins aquí les notícies.
9: Atenció, atenció, a tots els foodies, gourmets, gourmands, tastolletes, cuiners i cuineres, pagesos i pageses, pescadors, peixateres, artistes del paisatge i el producte. Es busquen per treballar aquest estiu. Poquet? I ens ho passarem bé. Vinga, va, esteu convidats. Vermut per tothom.
1: A La Fonda ens agrada beure i menjar, però també fer-la petar.
9: Parlarem de gastronomia.
1: La Fonda de Catalunya Ràdio, amb Pep Noguer.
9: La Fonda.
1: D'una a dues.
9: Vinga, va, a la caixa.
0: L'esport no fa vacances a l'estiu.
1: Tampoc a Catalunya Ràdio.
0: Continuem pendents del Tour femení i dels primers partits amistosos del Barça i de l'Espanyol.
1: També del Girona i del Sabadell.
0: Estem atents al Gamper i als primers partits de la Lliga amb la TDT i el Tot Gira.
1: A més del mercat de fitxatges.
0: Cada dia a les 7, tot costa. Les tardes de dilluns a divendres continuen sent per al programa d'esports referent de Catalunya Ràdio.
1: I les nits del cap de setmana, d'11 a 12, al Club de la Mitjanit.
0: Aquest estiu, l'esport no s'atura a Catalunya Ràdio.
10: Com més calor fa,
11: més fresca et fem la tarda.
10: Les millors tardes d'estiu
11: són les que es passen en bona companyia.
1: La tarda de Catalunya Ràdio.
10: Tu, deixa't sorprendre.
1: De 4 a 7, amb Roger Carandell i Marta Delcor.
11: A l'estiu, les tardes són per gaudir.
12: L'estiu és tu, la llum dins dels meus ulls.
0: Catalunya Ràdio.

0: Què s'ha de fer avui?
1: Res de bo.
0: Doncs avui tenim una visita molt interessant, eh? La Tina Jiju, una model senegalesa que va anar a petar a Artés.
1: A veure, de Senegal a Artés?
0: Bueno, devia passar per Barcelona, suposo.
1: I va començar a fer de model Artés?
0: Sí, noi, sí, que tens algun problema amb Artés?
1: No, cap, però trobo raro que de Senegal vagis a Artés.
0: Ah, tu sí que ets raro.
1: No? I a més que em facis model. Vol dir que hi ha cap passarel·la, Artés?
0: Com vols que hi hagi una passarel·la, Artés?
1: Home, com a molt hi ha una passarel·la per travessar la riera, això sí.
0: Escolta, noi, avui parlarem del molí.
1: Un molí? D'Artés, també?
0: Ah, sí, calla, però... arriba el jefe. Ah.
2: Déu vos guard!
3: I visca el Guaire!

0: La Renaixença.
1: Quan parlem d'un molí, a la majoria de gent li ve al cap la imatge dels molins de vent, els del Quixot.
2: Sí, noi.
1: Però de molins n'hi ha de molts tipus i bueno, l'origen de tot, els primers que es van crear es feien servir per molinar, per moldre el gra.
2: Esclar, sí, clar.
1: El neolític, això es feia fent friccionar dues pedres. Uh-huh. Llavors, grecs i romans van ser els primers a fer girar dues pedres, una sobre l'altra, per moldre el gra, i la pedra girava, bueno, els esclaus. Normalment sempre pringaven els mateixos.
2: O animals, a vegades.
1: Animals, clar, també. És el que es coneix, el molí de sang, es diu això.
2: Esclar.
1: Molí de sang.
2: El,
1: quan hi ha un home clar. Estirant, o una burra,
2: sí, sí.
1: O en fel. Com a exemple d'ésser humà.
2: Jo, com a molt, he vist en Fel amb el Molí de les Pipes, que és un restaurant d'Arbúcies, allà sí? estirat. No
1: però,
2: estirant.
1: Però estirant res, no. No.
3: Escolta una pregunta.
1: Què?
3: I el maco?
1: Què vols dir, el maco?
3: Collons, els de les hèlices. El del Quixot, aquells tan macos que hi ha a Holanda.
1: Ah, doncs mira, l'inventa un holandès.
3: Collons d'holandès.
1: Ah, van apareixent molins d'aigua i de vent al llarg de la història, però el primer molí de vent industrial, el que marca un abans i un després, és el segle XVI. Mm. I l'inventa, recordeu el nom, sisplau? L'inventa en Cornelis van Utgeest.
3: Sí.
4: Ui, que difícil.
2: Com vols que el recordem, aquest nom?
1: És dificilot, eh? Si va. Voleu, amb tot el respecte del món, li podem dir l'holandès aquest.
2: Sí, home, molt bé. I què va inventar l'holandès aquest?
1: Doncs mira, va inventar un molí de vent que feia anar una serra, que s'utilitzava per fer taulons de fusta. Es veu que amb aquest sistema els taulons es feien 30 vegades més de pressa i es van convertir en una potència a nivell naval per fer barcos.
2: Ho diràs.
1: Feien vaixells de comerç i, bueno, Holanda va ser segle XVI i segle XVII, l'edat d'or d'Holanda és aquest període, sí. Gràcies al molí de vent.
3: Jo pensava que era només per fer maco, aquests molins.
1: Els d'Holanda?
3: Sí, sí, sí.
1: A veure, després van proliferar als Països Baixos altres molins que bàsicament es feien servir per drenar l'aigua, per treure l'aigua d'allà.
3: És que trobo que van fer tot arran de mar.
2: Clar.
3: Saps?
1: Holanda.
3: Holanda, per què no ho fas més, no tant al límit, més al mig?
2: Tot al límit, tot més endintre. Llavors vinga a construir muros, vindrà a fotre molins per treure l'aigua.
1: Quina
2: més
1: enrere, boig?
2: Ara.
1: Bueno, enrere.
2: Cap a l'altre costat.
1: A l'altre costat hi ha Alemanya, a l'altre costat.
2: No, doncs te'n vas cap a Alemanya.
1: Bueno.
3: Agafa un tros d'Alemanya, saps què? Vull dir, no t'emmerdis a construir mig del mar.
1: Agafa un tros d'Alemanya. A veure, per poca història que hagis estudiat, no som molt de cedir terreno, els alemanys.
2: Sí, home. Tu te'n vas cap a Alemanya. Truques... Merkel, dona'm 4 o 5.000 hectàrees.
1: No hi és. No hi és, la Merkel.
2: Bueno, doncs la que s'hi posi una altra, la que hi hagi. Qui ara?
1: No sé qui ara.
3: Romaniga.
1: Qui ara, Alemanya?
3: Romaniga.
1: Romania?
3: Romaniguen.
5: Això és un jugador del Barça, bueno.
1: Carles Xuriguera, Fel Feixedes, Laia Galú, Arnau Tordera, Àlex Vila, Mercè Martínez, benvinguts a La Renaixença.

0: A Catalunya els molins no es van estendre a prop del mar, sinó a prop dels rius per aprofitar la força de l'aigua.
1: Tu ets de Molins de Rei?
0: Sí.
1: Molins de Rei, es deu dir Molins de Rei pels molins, no?
0: Oh, clar. De fet, la biblioteca de Molins es diu El Molí, perquè està en una fàbrica antiga on
1: que
0: hi havia...
1: Que era un molí.
0: Sí, sí, sí. O també tots els molins de la indústria del paper, a la comarca de l'Anoia, per exemple. Però jo us vull parlar d'un altre molí català. Ara flipareu.
1: Ai.
0: El Moulin Rouge.
2: Mercè, per favor, el Moulin Rouge és francès.
0: Que no.
3: És a París, Moulin Rouge.
0: És a París, és a París, però va crear un català.
3: Visca Catalunya!
1: És d'un català, el Moulin Rouge?
0: Sí. El famós Moulin Rouge, una icona mundial del cabaret, el va fer construir l'any 1889 l'empresari terrassenc Josep Oller i Roca.
1: 1889 no és quan va néixer el Barça.
2: No.
0: No.
2: 1899.
1: Ah, 99,
0: 99. S'ha de fer amb aquesta veu.
3: Ho has cantat, això?
0: Sí. És el club que... No?
4: Així és bo.
5: És una hooligan.
1: Així és bo. Hooligan, la Mercè és una hooligan.
0: No, no, no, menys.
1: 1889.
0: Sí, 89.
1: El Moulin Rouge, el 99, el Barça.
3: Sí.
1: Bona època, els catalans anàvem forts.
0: Home, anàvem forts allà. Després se'ns va girar una mica.
1: Després,
0: però bueno, és igual, no passa res.
1: No, bueno.
0: En Josep Oller va néixer a Terrassa, pobret també, cadascú té el seu, oi? Però quan encara era un nen, per sort, la família se'l van portar cap a França i van anar a viure tots allà. Tot i així, de més gran, el seu pare el va enviar a estudiar comerç a la Universitat de Bilbao.
1: A Bilbao, perquè no hi havia carreres de comerç a França.
0: Sí, sí que n'hi havia, però el que passa és que a casa seva, com que només parlaven català i allà es parlava el francès, doncs el van portar a Bilbao perquè, a més, aprengués el castellà.
3: I allà va aprendre comerç i castellà.
0: Exacte.
1: Sí, sí, dels llocs d'Espanya per anar a aprendre castellà, Bilbao...
0: És un bon lloc. Sí, és dels millorets. A Bilbao es va aficionar a les baralles de galls i a les apostes.
4: Veus quin viatge tan aprofitat.
0: Molt bé. No, no, espera't, espera't. I allà és on va triomfar. O sigui que en el món de les apostes va fer una quantitat de calés.
1: Es va quedar ric, el nano.
0: Es va quedar ric. I abans de fer els 30 anys ja guanyava milions.
1: Oita.
0: En Josep Roca...
1: Josep Oller Roca.
0: Josep Oller Roca va ser el creador del Moulin Rouge.
1: Mira, personatge interessant, Josep Oller Roca.
3: Porta'l un rato, Pei.
1: Aquí, assegut. Sí. Ja farem uns fils de pescar, agafarem. Arnau Tordera, boig conegut o savi per conèixer?
5: Avui ens visita una sàvia per conèixer que és boja coneguda al món de les passarel·les. I tan boja coneguda que fins i tot ha fet història sent la primera model catalano-senegalesa que va obrir una desfilada de la marca Prada. La seva carrera en el món de la moda va començar quan va arribar a Barcelona des de Senegal, just quan es va decretar la pandèmia del coronavirus i en molt pocs anys ha assolit l'èxit.
1: Avui s'asseu a l'escó de la Renaixença Tina Gijú. Tina, què has menjat avui per esmorzar?
6: Un altre par d'espaguetis.
1: Un moment. Si vols sortir, vols tornar a entrar? Com ho organitzem, això?
6: No.
1: Un entrepà d'espaguetis?
6: No, tal qual.
1: Però què vol dir un entrepà d'espaguetis?
6: Bueno, pues un pa i espaguetis de caparins.
2: A Madrid tenim el bocadillo de calamares, aquí tenim el bocadillo d'espaguetis.
1: M'esperava tantes respostes, però aquesta...
0: No.
1: O sigui, i d'on te surt això, aquest invent?
6: Bueno, ho fem molt a Senegal.
1: Esmorzar,
6: entropar amb espaguetis, era entropar
1: amb tonyina... Però són hidrats de carboni, amb més hidrats de carboni?
6: Pues sí.
1: Endavant.
2: Com si n'enterin Ramon Mirabet d'aquests esmorzars.
1: Entrepar d'espaguetis, ho fas habitualment? Sí. Molt bé, molt bé. Això entra dins de la dieta d'una model, com tu? No.
6: Bueno...
1: Perquè entenc que la dieta és una cosa que has de mirar.
6: A veure... Jo crec que depèn de la persona, eh?
1: Sí.
6: Jo...
1: Tu passes completament.
6: No passo, intento menjar el que, bueno, que miro.
1: Molt bé, molt bé. Escolta,
0: fa
1: uns mesos vam tenir asseguda aquí la Judit Mascó, també, sí. I vam dir que era l'única supermodel catalana. Deixa'm dir-te que veient el teu currículum, jo crec que ets supermodel, també ets una top model.
6: Home,
1: no?
6: La Judit és una icona.
1: Sí, però, ostres, tu has voltat fort, eh? Fes-te una mica el xulo. On... Sí, hòstia. No, per quines marques has treballat?
6: Déu-n'hi-do. Vaig començar amb Prada, després amb Dolce Gabbana, amb Dior, amb Chanel a Japó i a Senegal, Bottega Veneta, amb Moncler, que treballo molt, amb Hugo Boss...
1: Déu-n'hi-do.
6: Sí.
1: Déu-n'hi-do.
6: Anar fent.
1: Escolta, com arribes a Catalunya? Això va passar el 2019, 2020?
6: Entre 2019 i 2018.
1: I per què? 2019, per què sí. Catalunya?
6: Perquè vaig conèixer un noi...
1: A Senegal?
6: A Senegal.
1: Sí.
6: I és d'aquí.
1: D'Artés?
6: D'Artés.
1: Què encarnava aquest d'Artés?
6: Bueno, sí.
1: No se sap, eh?
6: No, li agrada anar allà i... Bueno, ens vam conèixer.
1: Allà us veu conèixer. Sí. I tu, quan estaves a Senegal, la teva intenció ja era dedicar-te al món de la moda? No, eh?
6: O sigui, no... O sigui, ni somiar-lo. Perquè a casa dels meus pares, fins a 18 anys, no pot sortir a casa, no pot tenir mòbil i tal. I llavors...
1: No pot sortir de casa, què vols dir? No pot sortir,
6: o sigui,
1: de casa.
6: No pot anar a vacances, el que pot fer és estudiar i regar horts. O sigui, els que tenim l'hort, els cabres, els pollastres i tot cuida sí. de la casa.
1: La teva feina era aquesta i estava adjudicat que fessis això fins als 18
6: fins
1: anys.
6: Fins que tinguis el batxillerat. Quan tinguis el batxillerat, llavors ets lliure. Pots sortir allà i te'n vas a estudiar a la uni. I ja vaig tocar anar a Dakar, que és a la capital de Senegal,
1: sí.
6: on vaig a començar a fer...
1: I allà què estudies?
6: Estudiava una formació en comunicació, l'art bé parlar... Clar, per això quan he conegut la meva parella,
1: sí.
6: m'escrivia paraules... Bueno, un missatge.
1: Sí.
6: O sigui... Jo que sí que ja aprenent el francès, a parlar bé, com poesia, em trigava 5 minuts a entendre el que m'està escrivint.
1: Perquè en quin idioma t'escrivia ell?
6: En francès.
1: En francès, però un nano d'Artés. Bueno.
6: Un francès.
1: Francès, un francès.
6: Bastant just.
1: I, o sigui, us veu conèixer parlant francès.
6: Sí.
1: I ara en quin idioma parleu?
6: Català.
1: Català, eh?
6: Sí.
1: No veu mantenir el francès, diguéssim, i us
6: no,
1: va passar el català
6: no.
1: ràpid. Deixo estar, noi,
6: no.
1: deixo estar. I llavors arribes aquí, arribes a Artés, de cop entenc que el xoc és bèstia, Senegal-Artés.
6: Sí, molt bèstia.
1: T'adaptes bé? I,
6: sí.
1: I com arrenca el primer contacte amb la moda, amb el món de les passarel·les, quin és?
6: Va ser ell, primer, perquè jo vaig arribar aquí a embarassar ara 3 mesos.
1: Sí.
6: I tinc un nen de 6 anys, que es diu Nil. I, bueno, ha arribat la pandèmia, vam marxar a Senegal...
1: Vas arribar en bon moment, també, eh?
6: No? Molt bon moment.
1: Clar, arribes i de cop sí, tothom sí. tancat a casa.
6: Sí, sí. I em diu... Bueno, ell no treballa perquè és tècnic de so.
7: Què vols dir, no treballa?
6: Bueno, perquè...
7: En aquell moment, en aquell moment.
6: En aquell moment, ja hi havia la pandèmia...
1: Els tècnics de so ho van tenir no, complicat, el 2020.
7: Sí, tens raó. Sí.
6: I em diu, algú ha de portar diners d'aquí a casa? I dic...
7: A treballar?
6: Exacte. I dic, però jo no ho sé, però jo vull cuidar el meu fill. No està treballant. I també no entenia l'idioma i tal.
1: Clar, clar.
6: I em diu, era Morel? I dic, ah, no. O sigui, ni era conya. No. I m'ha apuntat amb una agència de Morel i jo no sabia. I de cop em diu, tens una entrevista amb una agència. I com? O sigui, en plan broma, i dic, no, és de broma, no? Em diu, no, tu ves, i si sona alguna publicitat, pues ho fem.
1: Ja està.
6: I dic, vinga, va, deixa-ho anar.
1: I això?
6: Sí,
1: i
6: pues...
1: A partir d'aquí, després, el 2021, et converteixes en la primera model senegalesa en obrir una desfilada de Prada.
6: Sí.
1: O sigui, el 2021 fas història en el món de la moda, diguéssim. És la desfilada més especial per tu, aquella, a dia d'avui?
6: Jo diria que sí, perquè va ser tot... O sigui, va començar tot de... començar amb Prada és començar molt alt i no sabia res. O sigui, he anat allà a fer el càsting i la directora de càsting em diu, aquí no caminem així. O sigui, i no, clar. Jo ja en plan, bueno, va, ja, estic aquí. I em diu... Em diu, aquí has d'anar a sèrio. O sigui, allà i tornes. Res més. I vaig passar tot un dia aprenent a caminar.
1: Com recordes la trucada aquesta? Perquè entenc que reps una trucada d'algú que et fa aquesta oferta, no?
6: Sí.
1: On eres en aquell moment?
6: Estava a Rubí, a casa de la iaia del meu company, la Glòria.
1: Sí, a Rubí?
6: Sí, i em diuen, necessitem un vídeo de tu caminant.
1: Sí.
6: Amb roba de bany, amb un fred.
1: Què vols dir, amb fred? Amb roba
6: bueno,
1: de bany.
6: Feia molt fred i ens havíem de ficar... havia de fer el vídeo de càsting
1: sí.
6: amb Robert Abany a fora. O sigui...
1: Ah, o sigui, et truquen a tu i necessitem aquest vídeo. Llavors
6: sí,
1: tu surts a fora,
6: aquest...
1: surts a fora a la plaça Rubí, diguéssim. Sí. Et fots un banyador a mes de gener o febrer
6: sí.
7: i camines.
1: I camines per
6: Rubí.
1: L'estampa maca, també. Oh, eh?
2: Sí. M'imagino l'àvia del seu xicot sí. dient no has fet bé.
7: On va, aquesta?
2: No has fet bé.
1: On va? El nano se'ns ha enamorat d'una mossa de Senegal que la tinc ara mateix en banyador corrent per aquí fora Rubí.
2: Que no sap caminar.
1: No sap que camina, raro. Déu-n'hi-do, no?
6: Sí.
1: I llavors envies el vídeo... I t'accepten?
6: Sí, i diuen, sí, sí, et volen veure. Mm-hmm. I vaig anar.
1: Difícil aquell dia controlar els nervis, entenc, abans de sortir?
6: Sí. És difícil. I és la primera vegada era com, uau. Estic vivint una cosa que no he somiat mai i no m'esperava gens. Mm-hmm. I a sobre em diuen, ets tu que obriràs el desfile? Era com...
1: La primera, eh?
6: Sí. Era com, uau.
1: Sempre penso que la pitjor por que deveu tenir les models és entrebancar-te, no?, en aquell moment.
6: Pues sí.
1: Perquè és de molt mal dissimular.
6: Pues sí, sí, costa molt.
1: Clar, clar. La gent ho veuen. Has entrebancat en alguna desfilada?
6: Sí.
1: Sí?
6: Sí.
1: I què fas?
7: Sí, mira.
6: Bueno segueixo.
1: Segueixes, amb dignitat,
6: sí, sí.
1: Endavant.
6: Sí, sí.
1: És que ets el centre d'atenció, tothom t'està mirant en aquell moment.
6: Sí.
1: I gravant, perquè ara hi ha com una moda que la gent, no?
6: Clar.
1: Com ho vius, això, també? Està tothom amb el mòbil?
6: Bé, trobo que, bueno, són la gent, tota la gent que quasi venen allà, són gent influent, és una manera de comercialitzar més la roba.
1: Ah,
6: sí.
1: I com han viscut a casa teva, a Senegal, tot aquest èxit?
6: No em faci riure.
1: Escolta, per què t'he de fer riure?
6: Bé, mira, el meu pare no té ni idea de lo que jo estic fent.
1: No, encara?
6: No.
1: No? No?
6: O sigui, al mes els envio diners en plan, bueno, per ajudar-los sí. i tal, i els meus germans.
1: I com els guanyes?
6: Bueno... No. Diu gràcies al meu company. El truc al meu company per dir-li gràcies per els diners que m'has enviat.
1: Perfecte.
6: Eh? Molt bé.
1: Clar, clar.
6: Jo no pintures aquí. No, no, no. I els altres ja... nosaltres som 8. Som 8 germans.
1: Sí.
6: El germà... Hi ha un germà gran que ell sap que estic fent i em posa per històries i tal, compartim coses. I la germana petita, però...
1: O sigui, només ho saben dos germans dels teus 8 germans i el teu pare no en sap res.
0: No. I per què no li has dit al teu pare?
6: No, li he explicat. És que no li entra al cap,
1: no,
6: això.
1: No,
7: no, no ho vol entendre. No,
6: no. Ja l'hem explicat, però no.
1: Ell no pot entendre que hi hagi algú que es guanyi la vida.
6: Ai, uau!
1: Estem parlant d'un lloc que la seva... Bueno, deu estar cuidant un hort
6: no,
1: i unes cabres.
6: Li no? paguen per això, perquè el meu company agafa el telèfon i li diu, mira, la teva filla ha obert un desfile a Prada i no sé què, i ha sortit en una revista. I, ah, li paguen per això. I ja està. Vale.
0: Que fort.
1: Clar, clar, home, és gros.
6: Sí, sí.
1: És gros, és gros. Sí. I els germans, per això, vull dir que entenc que contenta, no? Orgullosa i els germans
6: sí,
1: orgullosos.
6: Sí, molt, molt.
1: Has tornat a Senegal? Sí.
6: Cada any hi tornem de vacances uns 3-4 mesos.
1: Amb el d'Artés?
6: Sí.
1: A mi encara no m'ha quedat clar la primera vegada que hi va anar el d'Artés, què hi va anar a fer?
6: No, conèixer, suposo.
1: A conèixer Senegal.
6: Sí, a conèixer. Ah. I va... Això és el que m'ha dit.
1: Ja, ja, ja. Ja,
6: després.
1: Ostres, tu. Escolta, vas aprendre català abans de venir cap a Catalunya o l'has après un cop has estat aquí?
6: O sigui, abans de venir a Catalunya, la primera paraula que... Bueno, és una paraula. És vale.
1: Vale.
7: Ah, mira, la primera... molt catalana.
1: Sí,
7: molt catalana.
1: Vale.
6: Perquè sentia la mare del meu company dient-ho sempre.
1: Vale, vale.
6: I vale, se m'ha quedat vale. Però ja està, no...
1: Tu notes des de fora la diferència entre el català d'Artés i el de Barcelona?
6: Sí.
1: Sí.
6: Sí, a veure, et pregunten d'on ets. O sigui, en plan, quan parles català, quan sí. a Barcelona...
1: Aquest català d'on l'has tret?
6: Sí.
1: Clar.
6: Sí.
1: Els hi sona estrany a Barcelona el teu català
6: sí.
1: d'Artés. Escolta, a Senegal, no sé, hi ha altres noies que es puguin emmirallar en tu? La realitat d'allà, vull dir que m'has explicat abans que fins als 18 anys allà el més normal és que t'has de treure el batxillerat i no pots sortir de casa.
6: No, això jo.
1: tu i prou.
6: Això és el cas particular. Del meu pare.
1: D'acord.
6: Sí.
1: Però hi ha altres nenes de les que tu diguis, hòstia, jo vull ser mirall per aquestes nenes també perquè puguin projectar la idea de ser models algun dia.
6: Moltes, moltes. I, bé,
1: hi ha gent que et coneix allà, vull dir.
6: Sí. Sí, eh? I m'escriuen també per Insta per demanar consells, què han de fer per no sé, per trobar una agència. Sí.
1: Mira, bueno.
6: Sí, és molt guai. Entenc que m'agrada molt.
1: És gratificant.
7: Està obrint camí.
1: Sí, sí.
7: Ah,
1: sí,
7: sí. És una pionera.
1: No, no.
6: Clar. Que veguin que hi ha altres coses.
1: Igual si el teu pare veu que n'hi ha un altre que s'hi dedica, ho acaba d'entendre, també.
6: Espero que sí.
1: Escolta, fa més o menys un any vas fundar l'associació ULOC, on dones desenvolupen projectes per dones a la regió de Casamash, a Senegal.
6: Sí.
1: Quins projectes esteu fent ara? Què podem fer nosaltres des d'aquí?
6: Bueno, el que estem fent, ara ens acaben d'enviar la notificació després de quasi un any fent el tràmit de que sigui legalitzada aquí l'associació,
1: sí,
6: de que està legalitzada. Llavors estem esperant el NIF.
1: Un any per aconseguir un NIF?
6: Sí.
1: Això a Catalunya, no a Senegal.
6: No. A Senegal potser triga el mes, sí? Encara.
1: Bueno, vinga, pensava que seria més ràpid.
6: I, bueno, jo crec que seguint a les xarxes anirem pujant coses i...
1: Perquè quina és la idea? Quin tipus de projecte voleu tirar endavant?
6: O sigui, jo el que més m'importaria és que les dones poguessin ser independents i que es poguessin entendre que són fortes i que poden aconseguir tot el que vulguin a la vida.
1: Molt bé, sí, senyor.
8: Tot a la.
9: Pots anar a dormir sense millorar el teu llemosí.
1: Tina, una paraula en català, tres definicions. Si l'encertes...
10: Atenció,
1: m'havien pres la llangonissa de sota la taula, no la trobava. Si l'encertes, t'emportes una llangonissa Ral de Vinyó, gentilesa de...
11: Vera!
1: La paraula d'avui és paura. Paura. Ah, paura. Por molt intensa. Paor, terror, esglai.
7: Després de l'intent d'atemptat, el president del Madrid no ha volgut seure més a la llotja per paura.
1: Bé, paura, coixinet que tenen els gossos a la part inferior de les potes que equivaldria a l'empremta humana.
12: El gos del veí m'ha matat les gallines. No l'he vist, però just a la porta del galliner hi ha una paura marcada a terra que segur que és seva.
1: Sí, paura. Té un ús molt concret, sobretot en parlants d'origen castellà, quan es vol posar èmfasi descrivint una cosa molt dura.
0: Diuen que el Nacho Vidal aquell, que es veu que la té molt dura, però ja pots comptar. Paura, la del meu marit guapa.
1: A, B o C?
6: Jo crec que és la A.
1: La A. Correcte! Tina,
6: tinc l'esmorzar ara, home.
1: Mira, entremig dels espaguetis t'hi poses llangonissa.

0: El Molen Rouge del Paral·lel.
1: Del Molen Rouge del Paral·lel. El Molino.
2: El Paral·lel, el Paral·lel, el Paral·lel.
1: A finals del segle XIX i a començaments del segle XX, el Paral·lel era l'eix de l'oci barceloní. La ciutat era plena de teatres, de cafès, de música, de varietats. Era un espai popular, sorollós i, sobretot, viu. I al mig de tot aquest merder trobem el Molino. Mm. Sempre va jugar amb els límits de la moral. Si cantava, si reia, si feia humor escènic intel·ligent i picant. El Molino era un espai de llibertat dins d'una societat que era bastant rígida.
0: Hi havia un Nacho Riera, Fel?
3: Sí.
0: Eh?
4: Bueno, ja hem actuat i tots.
0: Ah, sí?
3: Havia anat...
0: Havíeu fet cabaret?
4: No.
3: No. Jo havia anat a veure la Susana Egea.
0: La Mira, Susana Egea.
3: Amb uns companys que un anava a l'Emili
0: sí.
3: I ens van fer fora.
0: Mare de Déu, senyor.
5: No. Que bus, gent d'Arbúcies a Barcelona.
0: Gent d'Arbúcies a Barcelona.
6: Que et facin fora d'allà. Que et facin fora d'allà.
3: No, no, que no vulguis saber-ho.
0: Que et facin fora del Molino l'has de liar molt grossa.
3: Molt grossa. 18-19 sí. Anys.
0: Ja,
3: no vulguis saber-ho.
4: Misèria.
3: Misèria. Jo mateix ho dic, misèria.
1: Doncs jo ja us hi veia, allà. Allà... envoltat de totes les vedets aquestes, perquè les dones en aquella època no tenien un poder real. Però allà hi havia artistes que atrapaven el públic i podien silenciar la sala a voluntat, que eren això, les vedets. Uh-huh. Eren les autèntiques estrelles del Molino. Hi havia la Bella Dorita, la Raquel Meller, la Merche Mar... Sense elles, el Molino no s'entén. Però els temps han anat canviant
0: sí.
1: I ara, a veure, el Molino s'ha transformat sí. En una altra cosa. El Molino
0: bueno,
1: va estar tancat
0: no.
1: Sí, durant 7 anys. I ara fa 4 anys que els focus tornen a funcionar, però no il·luminen les estrelles de les vedets.
0: No.
1: No. Il·luminen les estrelles de la música.
0: Ara hi fan música,
1: sí.
0: Bàsicament, eh?
1: Hi heu anat mai a fer un concert, a veure un concert, i
6: no.
1: Anat, tornau?
6: Jo allà vaig veure un concert del Quartet Mel.
0: Mira.
1: Ah.
6: Potser un tipus de
0: combinació...
6: música ben diferent de la que se feia sí. Anys enrere.
0: Combinació
1: ara en parlarem, sí. En parlarem. La programació del Molino, hi ha artistes com ara mateix, com el Masoni, com el Roger Mas, o... una persona que m'ha fet molta il·lusió trobar, que és la Gemma Humet.
0: La Gemma Humet?
1: I us explico per què m'ha fet molta il·lusió, fora de guió.
0: Aviam.
1: Perquè el seu pare, l'Agustí Humet, va ser mestre meu, va ser profe meu de l'Institut del Teatre,
0: sí.
1: I sempre ens deia, heu d'anar al Molino abans que tanqui a veure el Molino, de veritat. No hi vaig anar mai.
0: Collons, Mercè.
4: El mestre, saps?
1: Però l'Agustí Humet era un enamorat del Molino. Ara, aquest any passat, ens va deixar el pare de la Gemma Humet, l'Agustí, i per això em va fer tanta gràcia trobar-hi la Gemma, no? I vaig dir, mira, ho linkaré per aquí.
4: Ben dit.
0: Molt bé.
1: La Gemma Humet hi actua el 20 de març i ja hi va actuar l'any passat i ho recordo d'aquesta manera.
7: Que és un lloc amb molta, molta història, però alhora molt viu, molt del present. Sentir que... i porto el que sóc jo ara amb les meves cançons, amb la meva manera de dir-les i d'alguna manera deixar-me travessar també per tot el que ha passat abans allà. Sento que són unes parets que han viscut moltíssimes coses i d'una manera o altra això es nota.
1: Us heu fixat que parla de dir les cançons i no de cantar les cançons?
0: Ah, per explicar alguna cosa, no?
1: Clar, perquè va més enllà. O sigui, la Gemma, si una cosa té, és que té una veu superexpressiva i dient això de dir les cançons és que li dona realment molta importància a les lletres i al missatge.
0: I el Molino es deu crear un ambient ben especial perquè entenc que no hi cap molta gent al Molino, no, actualment?
3: No, gaire. 70-80...
0: 80 persones.
4: Sí. Sí.
0: Un centenar.
1: Jo hi aniré a veure el 20.
4: Ben
0: fet.
1: Li he plantejat a la Gemma si ell es veuria. No? Cantant couplets com es feia al Molino.
7: Bueno, per què no? A mi m'agrada molt jugar amb el text, amb la intenció, amb el silenci, amb el gest. I el couplet, al final, és això, comunicació directa amb qui tens al davant. I a veure, ara qui vingui al Molino a veure'm en el concert, que no es pensi que faré couplets, per què no? Faré les meves cançons i les meves històries.
1: Doncs és una llàstima perquè
4: llàstima,
1: amb la veu tan expressiva que té la Gemma, sí. Jo trobo que faria molt bé.
3: Sí. Jo li hauria fotut coros.
0: Sí?
3: Si hagués fet ella el couplet.
0: Quina cançó.
1: No. Us agraden els couplets?
3: Cuando espero
0: a l'hombre que yo quiero. Tu, Mercè, hauries de fer de couplatista. Sí. Allà
1: mira,
0: al Molino.
1: De vegades faig algun bolo de couplets.
0: Veus?
1: Però...
6: N'ha cantat, n'ha cantat.
1: Sí,
6: el primer
1: sí.
6: Programa que vàrem
0: sí, senyor,
6: fer.
0: Sí, senyor, me'n recordo.
1: És veritat,
6: la solfejadora.
0: La solfejadora que l'havia cantat la Mercè.
1: Però és igual, no parlem de mi, parlem de la Gemma Humet.
3: No has cantat més en aquest programa.
1: Sí, que vaig cantar el Maricel.
0: Sí, que és veritat.
3: Però no has cantat més, eh?
1: Bueno, ja et cantaré algun dia una cosa. Però és que m'he de posar d'acord amb l'Arnau i és una feinada. Actua casualment, el dia que vosaltres feu la secció està, sencera...
0: Està fotent les culpes a l'Arnau, que l'Arnau...
8: I ara...
1: No, és una feinada, perquè el que hauríem de fusionar...
0: Sí,
1: mira, mira, mira, mira. Ara, ara, ara.

0: Ara sortirà.
1: Mercè, la seva secció, amb la meva secció, i jo ho cedeixo, el meu espai, i així feu una secció sencera, vosaltres.
2: Què vols dir?
3: Aquí li diu. Està canviant el programa.
2: Sí.
1: Bueno, doncs...
2: Ja ho parlarem després.
1: Bé, ja ho parlarem, ja ho parlarem. És igual, és igual. A veure, actualment costa trobar coplets al Molino, perquè la programació ha canviat moltíssim. Ara s'hi fa això, s'hi fa jazz, s'hi fa música d'autor, s'hi fa monòlegs...
2: La Gemma Humet.
1: És diferent, o potser no tan diferent.
2: Bueno, ara no es despulla ningú, ara.
1: No, ara no es despullen.
4: Que el Molino també havia estat en el seu moment un lloc underground, transgressor, i tinc la sensació que ara han agafat una mica aquest relleu programant músiques que no són mainstream, com el jazz, la cançó d'autor, propostes més petites o més delicades, que d'alguna manera són l'underground d'avui en dia. I això em sembla molt coherent amb la seva història.
1: Veus? Bé. Queda tot lligat.
2: Sí, sí, sí.
1: Queda
2: sí.
1: tot lligat.
3: Parla bé, la Gemma Humet.
2: Sí que parla bé.
1: Sí que parla bé.
2: Sí que parla bé.
3: Hi ha discurs aquí, eh?
2: Sí.
3: Té coses a dir, eh?
2: Sí.
1: No, no, i que al final no tot ha de ser un Palau Sant Jordi o un gran restaurant.
3: Ben dit.
2: Perquè el Lluís Companys no pots crear el mateix ambient que el Molino.
5: No.
3: Aquell caliu no hi és.
2: No.
5: Home,
2: no.
5: Si haguessin les vedets haver de córrer aquella platea de l'estadi de Montjuïc.
1: T'imagines?
5: Cobrien rebentades, eh?
1: I tant, amunt i avall, baixant a platea.
2: Home.
1: A la primera falda t'hi asseus. En fi, és igual. Hi ha concerts que volen una paret plena d'història com les que té el Molino. I de moment, les aspes del Molino continuen girant. I mentre ho fan, continuen transformant les nits sense història en nits històriques.
5: Aquestes finals, bravo!
6: Aquests finals, sempre bravo. Bravo! Aquests finals! Que plorio!

0: Xuriguera.
1: Què estàs fent?
2: Està fent la R francesa, aquesta.
0: Ah, és la R francesa.
3: No, és el sentiment.
0: El sentiment. T'agrada aquesta cançó, eh?
3: Trenca per dins.
0: Sí. T'he vist trencat en...
3: T'agafa els budells i te'ls...
1: Sí, és veritat.
3: Te'ls fot a les orelles.
0: Agrada, real. Arnau Tordera, què sona?
2: Avui música francesa d'aquesta que t'agafa els budells i te'ls posa a les orelles. Això és non generatrian.
0: Una
2: peça...
0: Jo sempre li havia dit...
1: Generatrian.
0: Li havia dit tota la vida Rian de Rian.
2: Rian de Rian, una peça composta el 1956 per Charles Dumont amb lletra de Michel Bocquer i que va popularitzar Edith Piaf. A mitjans del segle passat, l'Edith actuava sovint al Moulin Rouge de París com a cap de cartell. Una nit, un jove anomenat Yves Montand va fer-hi una actuació. A ella no li va agradar, deia que estava massa influenciat pels americans, li va canviar el repertori, la manera de cantar i vestir, i va començar amb ell una relació sentimental. Gràcies a tots aquests canvis, Yves Montand va començar una carrera estratosfèrica i tot plegat passava al Moulin Rouge.
0: Al Moulin Rouge, al Molí. Molí. Avui recordeu que dedicàvem el capítol al Molí.
3: Ha sigut molt maco.
4: Molt ben lligat tot. Molt ben lligat tot.
0: Doncs escoltem Edith Piaf i tornem de seguida amb una història per passejar el gos.
4: Bravo.

Vols que el teu gos sigui el protagonista d'una de les nostres històries? Entra al corral.cat i omple el formulari. Potser passejarem el teu millor amic per la revolució dels clavells de Portugal.

0: Molt bé, molt bé.
1: No feu fer el gos al públic. Per l'amor de Déu.
2: Atenció, perquè el gos que tenim avui és Galego.
1: Galego.
2: Sí. Olé. Es diu Ramon.
1: El gos?
2: El gos.
3: Es diu Ramon?
2: El gos es diu Ramon.
1: Molt bé.
2: I viu a Sésamo, un poblet de la Corunya. Mireu-lo.
1: Aviam, en Ramon, el gos gallec.
4: Ui! Sí
1: que té la mirada de gallec, eh?
5: Sí, sí.
2: Vota el PP. Sembla que la barra d'un bar.
1: Vota el PP.
5: Vota el PP.
2: Ai, no, és veritat. Aquest gos no pot votar.
0: Està a punt de posar-me un orujo.
2: Qui ens ha contactat és en Javier, que és originari de Galícia, que fa 20 anys que viu a Santa Perpètua.
1: Mira.
2: Doncs bé, en Ramon és el gos del seu pare. I resulta que en Ramon és una barreja de races. El que vindria a ser un petaner.
1: Petaner de tota la vida, sí.
2: En Javier ens ha explicat que els gallecs tenen un nom pels petaners. En diuen... Can de Palleiro.
1: Can de Palleiro.
2: Sí, no sé si ho he fet gaire bé, però...
1: Un gos del paller.
2: Un gos de paller.
1: Sí.
2: Ens han advertit que el Ramon és un gos de paller amb tota regla, i gallec fins al moll de l'os.
6: Doncs en Ramon està de sort perquè no sortirem de la Corunya.
2: Bé.
6: En aquest passeig us volem relatar la vida d'una heroïna que l'any 1589 va defensar les costes gallegues contra els britànics. Ens traslladem a una època de corsaris, de batalles navals i de disputes per un pam de costa.
1: Avui passegem el gos per la Corunya, any 1589.
5: Música del PP.
4: Música del PP.
1: Però voleu deixar sentir la música?
3: Sí, sí, sí. Que és molt mal.
1: Silenci.
6: Tinc una aportació musical.
1: Silenci.
4: Digue'l, digue'l.
1: Silenci. Ara pots fer l'aportació musical?
6: No, que això que ha dit l'Àlex, música del PP, si us interessa, hi ha un canal de YouTube que es dedica a versionar amb diversos estils, tots els estils possibles que us podeu imaginar, l'himne del PP.
4: No.
5: Sí.
4: Oh!
5: Sí, sí, sí. És meu, el canal.
1: Sí?
5: No.
1: No. Existeix, això, eh?
6: Sí, potser no era l'aportació que esperaves,
1: no,
6: però
1: no.
6: És la que tinc per avui.
1: No, no.
2: Pensava que parlaries de la flauta aquesta.
1: Comencem el passeig amb en Ramon per la platja de Santa Maria d'Osa, situada al costat de la Corunya. Us voldríem relatar un paisatge idíl·lic, però, bueno, em sap greu, no seria el cas. Som al 14 de maig i en aquella platjota fot un fred que pela. Sembla ple hivern i bufa un vent horrible. Fa mal temps, però en aquella platja perduda de la mà de Déu hi trobem molt ambient. Enmig de la sorra hi ha un campament anglès. No són turistes, eh? No. És un campament militar. Resulta que el Regne d'Espanya està en guerra amb la Gran Bretanya.
0: Ah.
1: Des de fa dies, els anglesos estan assetjant la ciutat de la Corunya. El capatàs dels britànics, en Sir Francis Drake.
0: Ui, és famós aquest.
1: Sí.
0: Aquest, és, sí. No sé per què, però aquest... aquest...
5: Sí, sí.
0: Aquesta és la meva aportació.
3: Sí, també. M'estimo més la de l'Arnau, eh?
1: Sí, bueno.
3: Bueno, també
1: ja no sé totes del nivell, si voleu, sí. Jo vaig tirant, eh? No.
3: Has vist que he estat callat, jo?
1: Sí, sí, sí.
3: Dic, no val la pena portar...
1: Un home que els espanyols consideren un corsari sense escrúpols i que els anglesos consideren un dels seus almiralls més valuosos.
7: Ah, és maca, Galícia, hòstia. Quin bon dia que fot. Cuideu quin sol. Cuideu quin sol. Molt millor que Anglaterra, eh?
1: Aquest que parla és en Francis Drake.
0: Locardi.
1: El tens aquí al costat, el famós.
3: Per això deies que el coneixies d'algú.
1: En Francis Drake.
0: Francis Drake.
1: I això que acaba de dir, del bon temps i del sol, ho acaba de dir realment amb un cel ple de núvols negres darrere seu, però, noi, en Drake està encantat amb el clima gallec. Ell i els seus homes pensen que aquella platja és el paradís.
7: Quan guanyem la guerra... Em faré una caseta d'estiuetge aquí.
1: Ah, sí?
7: Aquí mateix, eh? Aquí, peu de platja. És que fot un sol tot el dia aquí, que és acollonant, eh? És acollonant.
6: Senyor meu, no hauríem de preparar una estratègia per derrotar l'enemic?
7: Deixa estar, home, noi, deixa estar res. Això ho tenim guanyat, home, ho tenim guanyat.
1: Sembla que vagi una mica sobrat i que es faci el fanfarró, però és que en té motius, eh? Heu de saber que ell està al capdavant de la flota anglesa anomenada la Invencible.
7: Ha! La Invencible, saps?
1: Sí.
7: Com
1: la Invencible.
7: Quedeu, eh? Fot impressió, no, aquest nom? Tu, este, com coneixes?
0: Sí, molt, molt.
7: T'has acollonit o no?
1: La Invencible anglesa, eh? Perquè hi ha dos Invencibles.
0: Vale.
1: Hi havia una Invencible que era l'espanyola. Nosaltres parlem de l'anglesa.
0: Ah, sí?
1: Estigues al cas d'això, Xuriguera.
0: Vale, vale.
3: Clar, que ho diem.
1: La Invencible anglesa.
0: La Invencible anglesa,
1: sí.
0: No l'espanyola.
1: No, l'armada Invencible, la força naval britànica impossible de destruir. Almenys això diuen ells.
7: Home, collons, esclar, que ho diem. Vull dir, aquesta batalla... Hòstia, que la tenim guanyada, però...
1: Vas fort, eh?
7: Uah, estic amb un braç lligat aquí darrere, te la guanyo.
0: Uah, ferir.
1: La veritat és que els gallecs ho tenen fotut, eh? La Corunya està assetjada per 8.000 soldats britànics. De moment, en Drake i els seus homes ens han acollit amb els braços oberts. No s'han adonat que el gos que estem passejant és gallec. és un amic dels anglesos. Però hem de vigilar perquè les males llengües diuen que en Francis Drake és un pirata sanguinari. A nosaltres, de moment, ens sembla, bueno, un home bastant cordial.
7: Sí, tu vens de Catalunya,
1: de
7: tu?
1: Catalunya, de Catalunya, Francis.
7: Aquí tens falla.
1: A Catalunya?
7: Sí, vull dir, aquí fot sol com aquí a Galícia.
1: Sí, més o menys, sí.
7: Es posa un orujo, vols prendre alguna
1: cosa? Últimament sembla Galícia.
2: Sí, no?
1: La veritat és que sí. Ara mateix els anglesos s'han fet els amos dels barris costaners de la Corunya. El barri de les Peixateries ha caigut a les seves mans.
7: Ah, els espanyols han acabat cedint, home, què vols?
6: No li recordo que encara no hem guanyat la batalla.
7: Noi, noi! Ja trobo que per ser de l'armada invencible ets un cagadubtes, eh?
1: Yeah. Els soldats espanyols s'han fet forts a la part alta. Aquesta és la zona vella de la ciutat i està fortificada amb unes muralles més altes. De fet, tots els habitants de la Corunya han fugit de les seves cases i s'han refugiat a la part alta. Com si ara els espanyols ataquessin Barcelona i anessin tots els habitants a les Corts.
7: Per exemple.
1: S'entén l'exemple?
0: No. Sí, bueno.
1: A Pedralbes.
0: Ves a Montjuïc.
1: A Montjuïc.
0: Sí, Montjuïc.
1: Montjuïc. Ara sí. Montjuïc. Tenen por que en Drake executi a la ciutat sencera. Ja hem comentat que en Drake és considerat un pirata torturador.
7: S'han dit moltes ximpleries de mi, eh? Sí. S'han dit, vull dir, unes bestieses. Jo sóc un militar que lluito per la reina Isabel d'Anglaterra. No sóc un criminal.
6: Senyor meu, què en fem d'aquests presoners que acabem de capturar?
7: Talla'ls i la llenga, lligau-los amb cadenes i fotau-los a mar.
1: Home. Home, per no ser un criminal, déu-n'hi-do.
7: Ah, no, collons, però que no pateixin.
1: Ah, no, ja. Ah. Els rumors eren certs, en Francis Drake estava enterat. Resulta que tortura per plaer, encara que els presoners siguin civils. Deixem els anglesos enrere i entrem a veure el calvari que viuen els defensors de la muralla. Els gallecs, que estan aguantant com poden. Davant de 8.000 soldats anglesos hi ha 1.500 combatents, entre soldats del rei i la milícia local. Insistim, 8.000 anglesos, comandats per en Sir Francis Drake, contra 1.500 gallecs que, bueno, ho tenen difícil.
7: És com ja ho tenim guanyat. Prometo ser compassiu amb qui rendeixi, eh? Vull dir, només us tallaré la llengua.
1: Collons, déu-n'hi-do.
7: Bueno.
1: La situació és tan compromesa que els civils també han de col·laborar en la defensa. Fins i tot han ordenat que els nens gallecs busquin pedres i les tirin al cap dels anglesos quan arribi l'atac final. Estratègia justeta, al meu entendre.
0: Oi, és el que hi ha. És el que hi ha.
7: Niño, coge una piedra, almenys.
0: Apunta-la a la cabeça.
1: Entre tots aquells civils...
7: Aquest és un gallego que va venir d'Andalusia, no?
1: Sí.
0: Ai,
1: el gallego
0: és el que hi ha.
7: Coge la piedra.
0: I la punta de la cabeça.
1: No ho saps, no ho saps fer, Xuriguera. Tens moltes altres virtuts, sí, que ara sí. No vull relatar.
7: No.
1: Però és que aquesta no, aquesta no.
7: Parlar gallego no...
1: No és
7: ara jo algun dia a les 4 de la nit...
1: T'ha semblat sí. Que parlava gallego, eh?
7: Gallego-alemany. Capaç de barrejar el gallego amb l'alemany.
1: Entre tots aquells civils destaca un matrimoni que serà important per la història. Us presentem en Gregorio de Rocamonte, un humil carnisser de la Corunya que s'ha trobat enmig de tot aquest merder. Buenas tardes.
0: Buenas tardes.
1: Buenas tardes.
0: Buenas tardes.
1: T'ha tocat fer el gallego al final.
0: Buenas tardes.
7: Però només dirà això i prou, eh?
1: Hey.
0: Buenas tardes per dir alguna cosa, eh? Perquè ja veieu quin panorama tenim, eh?
1: La moral...
0: 8.000.
1: 8.000.
0: 8.000 de los de fuera, eh?
1: Ingleses.
0: Això mil que nos vienen a hostiar, eh?
1: A cabeça.
0: A cabeça, no cago la llengua.
1: Se te'n va a l'eusquera una mica. Sí. Se te'n va al basc.
7: És un català. És un català.
1: La moral és baixa. També és veritat que els gallecs ja de per si tampoc són gaire alegres, eh? En aquest aspecte s'assemblen una mica als catalans.
0: No, això ho tenim.
1: Una mica...
0: Companys, ho tenim ben cardat, eh?
1: Sí.
0: Només ens queda resistir fins al final i acceptar la mort.
2: No diguis aquestes coses, home. Prou ensorrats que estem.
1: I la que la renya ara mateix és la seva esposa, la Maria Pita, una humil camperola. Sense buscar la glòria, la Maria es convertirà en l'heroïna d'aquesta passejada.
2: Jo?
1: Sí.
2: Pobre de mi, però sóc una humil gallega i prou.
0: Bueno, Maria... Però fot uns percebes.
1: Ah, sí?
2: Ah, sí, això sí.
0: I un pop a fèria.
2: Sí.
0: Boníssim.
2: Així de molt bé, molt tendret.
0: A casa som carnissers, però el pop a fèria que fot aquesta...
1: Com s'ha de fer perquè et quedi tou el pop?
0: Hòstia.
2: Ah,
7: és difícil d'explicar.
1: A vegades, quan,
2: si ho sabés,
1: quan, si ho sapiguessis, seria més fàcil.
2: Seria més fàcil, segurament. Veu que s'ha d'estovar i s'ha de bullir moltes hores.
1: Ja, ja, ja.
0: Ha d'espantar.
6: Tres cops.
1: Arriba l'hora de la veritat. Arriba un atac anglès que rebenta la muralla i comença el combat cos a cos. Ja hi som, eh? Ja hi som.
0: Vinga.
1: Ja hi som.
0: Valents, aquí, eh?
1: Els anglesos entren amb força. Els nens gallecs els tiren pedres.
0: Ah. Ja.
1: Per sorpresa de tots, la tàctica no funciona.
2: Ostres!
0: Oh. Ara, més grosses, collons! Agafeu pedres més grosses!
1: Un dels primers de caure és en Xuriguera, en Gregorio, el carnisser. El pobre Gregorio queda ferit de mort.
0: No.
1: Esterracat a terra s'acomiada de la seva muller, l'experta en fer pop a la gallega. Desconeixem les seves últimes paraules, però devien ser alguna cosa semblant a això.
0: Maria.
2: Gregorio.
0: Maria estimada.
2: Gregorio estimat.
0: Agafa'm. Agafa'm la d'allò.
2: Què?
0: La mà.
2: Ah.
0: Agafa'm la mà.
2: No, no parlis, estimat.
0: Que defalleixo.
2: No, no, no, no, no. Guarda les teves forces.
0: Maria, m'ha arribat l'hora. Només et vull demanar una cosa.
2: Digues.
0: Que no és cap porqueria. Ai.
2: Xuri, concentra't.
0: Et vull
2: Digues
0: demanar...
2: Digues el que sigui.
0: Et vull demanar que cuidis el negoci, Maria. Cuida la carnisseria.
2: I tant que sí.
0: Sí.
2: Pots abandonar aquest món ben tranquil.
0: També et vull demanar una altra cosa, Maria.
2: Digues.
0: No et casis. Per favor, per l'amor de Déu, no et tornis a casar.
2: No et preocupis. La carnisseria està en bones mans.
0: No, no, no, Maria. Maria, no ho deia, no ho deia. El casament em preocupa, Maria. M'ho promets?
2: No et cansis, estimat.
0: No, és que no m'agradaria que un altre home darrere el meu taulell, saps?
2: Tu tranquil, descansa. Vés-te'n en pau, estimat Gregorio.
1: A Gregorio, el carnisser coruñés, ha mort enmig del combat.
0: És dels finals més heroics que he tingut.
1: Sí, sí, sí.
3: Bueno,
1: i és real, eh? Més a més, és real.
3: Heroic, posa't empixat a la cara mentre mories, eh?
1: Veient el seu marit mort, la Maria pita, s'arma de valor i encapçala un contraatac al crit de...
2: Que entanya honra! Que me siga!
1: Qui tingui honor, que em segueixi. D'aquesta manera, la Maria es converteix en la punta de llança del contraatac gallec. En veure aquella dona fora de si, els altres combatents s'uneixen a l'atac. La Maria agafa una pica i travessa l'estómac de l'alferes britànic.
2: Aquí teniu maleïts britànics.
8: Ah, veieu com no estava guanyat, senyor meu.
9: Retirada! Tothom cap als vaixells!
1: En Francis Drake ordena la retirada. Mentrestant, segons la llegenda, la Maria Pita captura una banda britànica, una bandera britànica i carrega contra l'enemic que està fugint cap a la platja.
2: Escolti, què vol dir, segons la llegenda?
1: Eh?
2: Bueno, no, segons... que això va passar, eh?
1: Sí.
2: A més, el meu marit ha mort, eh?
1: Ha mort.
0: Aquesta és la meva Maria.
1: Ha mort.
0: Molt bé, Maria.
2: Que entanya honra, que me figa!
1: Sí, Maria, sí.
0: Que l'empenya la honra.
1: Sí. Moment, però hi ha una part de llegenda. Vull dir que la història de la Maria Pita s'ha anat glorificant amb el pas dels anys. Però queda clar que ella va ser una de les persones clau per guanyar la batalla.
2: Ah.
1: Per cert, Xuriguera.
0: Digue'm.
1: La Maria.
0: Sí.
1: Es va casar dues vegades més.
0: Filla de puta.
2: Què havia de fer?
1: Però la carnisseria intacta, eh?
0: Això sí. Negoci viento en popa, eh?
1: I el rei Felip II li va atorgar un sou vitalici de militar. A la
2: Vista
1: Maria.
2: La Maria.
1: Bravo, la Maria.
2: Clar que sí. I en Ramon?
1: En Ramon? Qui és en Ramon?
2: El gos.
1: Ah, és veritat.
3: Pensava que era el que s'havia casat amb segones núpcies. Sí.
1: El gos de Galícia.
2: Podria ser.
1: El petaner de Galícia.
3: El gos de Paller.
0: El candiro de Palleiro.
2: Can de Palleiro.
1: Can de Palleiro gallec. En Ramon ha...
2: Què? No fotis, eh?
1: Era dels gallecs, eh? Van guanyar.
0: Van guanyar.
1: Per tant...
0: Els enemics eren 8.
1: Ha sobreviscut! Sí.

0: Per un gos gallec com en Ramon ha sigut tot un honor participar en la defensa de la Corunya
1: del 1500...
0: A Corunya.
1: Hem estat dient la Corunya tot el rato, és a Corunya. Hem de repetir-ho tot. Hem de repetir-ho tot.
0: Xuriguera, just en aquest moment, jo tinc uns segons molt concrets per poder dir aquest text que ha de quadrar amb la música de l'Arnau i la Laia.
1: Hem de ser rigorosos.
2: Bueno, només portem 140 programes, Peyu.
0: Veus que s'acaba? I no he tingut temps de dir el que havia de dir per culpa teva. Ara ho hauré de dir tot fora de la música. Vols dir-ho tu?
1: No.
0: Llegeixo tu.
1: Estic en contra...
0: Llegeixo tu.
1: Estic en contra...
0: Eh, que tens el guió aquí? Llegeixo tu.
1: Per un gos gallec, com en Ramon, ha sigut tot un honor participar a la defensa de A Corunya del 1589. Una batalla que es va fer famosa, sobretot, gràcies a l'actuació de Maria Pia.
3: Sí!
1: Que va capitanejar les forces gallegues cap a la victòria. Finalment, l'armada invencible, la de veritat, l'anglesa, de Francis Drake, va haver de fugir amb la cua entre cames.
2: Ha dit Maria Pia i es deia Maria Pita.
1: Ho hem de repetir.
2: Llegeixo tu, Peyu.
1: Ho hem de repetir.
0: Fins aquí la Renaixença. Ens trobareu, com sempre, al segle XIX. Que el senyor sigui amb vosaltres.
3: Que la vostra...

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Trescat Info.

0: Són les 6.
1: S'incrementa el risc d'incendi amb menys d'un nou episodi de calor. Més de 380 municipis catalans estaran aquest dijous amb risc molt alt o extrem d'incendi forestal i els agents rurals tancaran l'accés a 7 espais naturals. En les últimes hores s'han declarat 3 incendis, un d'alta muntanya i dos que han obligat a fer confinaments. Tots 3 estan estabilitzats o controlats. Es mantenen les evacuacions per l'incendi a la Vall d'Uixó, que encara persisteix malgrat que el perímetre no ha crescut. Els bombers afronten una nit crítica i no preveuen estabilitzar el foc fins aquí 48 hores. Mentrestant, a Madrid i Àvila, l'evolució de l'incendi és molt més favorable després que ja s'hagi estabilitzat. La majoria dels desallotjats ja han pogut tornar a casa. Pedro Sánchez nega que l'indult parcial a Laura Borràs sigui un gest cap a Junts i diu que la mesura de Gràcia no té res a veure amb la negociació dels pressupostos generals de l'Estat. El president del govern espanyol recorda que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ja va dir que la pena de presó a Borràs era excessiva. Els Mossos investiguen la mort violenta d'un home en ple carrer a Sant Adrià del Besòs. Els agents han trobat la víctima amb ferides d'arma blanca i tot i els esforços dels serveis d'emergència no han pogut fer res per salvar-li la vida. La Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec d'aquest cas. Un treballador de la mina de Súria, al Bages, ha mort aquest dimecres per un despreniment de roques a les galeries. El comitè d'empresa d'ICL, que explota la mina, exigirà responsabilitats si es detecten irregularitats en la investigació de l'accident. Rússia acusa el fundador de Telegram, Pavel Durov, de col·laborar amb el terrorisme i el declara en cerca i captura. El Kremlin l'acusa de no retirar material de Telegram utilitzat per Ucraïna per preparar actes de sabotatge en territori rus. L'actor brasiler Wagner Moura, conegut internacionalment per sèries com Narcos o L'agent secret, codirigeix i protagonitza un julgamento, un judici, el muntatge teatral amb què es clausura el Festival Grec. Una obra participativa inspirada en l'obra Un enemic del poble de Henrik Ibsen, que es podrà veure aquest dijous i divendres al Teatre Lliure.
0: 3CAT Info.
1: Els esports.
2: Fermín López diu a Catalunya Ràdio que ha passat el pitjor estiu de la seva vida recuperant-se de la fractura al dit petit del peu dret. Mentrestant, el Barça continua amb el seu estàs de pretemporada. A Anglaterra, aquest dimecres, s'ha incorporat el brasiler Rafinha. L'Espanyol ha empatat a 2 davant el Burnley en el primer dels dos amistosos que disputaran la seva estada a Anglaterra. Jofre i Quique García han fet els gols blanquiblaus. I també han jugat els dos equips catalans de segona divisió, Girona 3, Castelló 3 i Sabadell 2, Manresa 1.
1: I pel que fa al temps, aquest dijous el temps tornarà a ser tòrrit a les comarques de Lleida, amb màximes que s'enfilaran cap als 40 graus. A la resta del país la calor serà intensa, amb valors entre 36 i 38 a l'interior i al litoral per sobre dels 30. El dia serà assolellat amb pocs núvols.
0: 3CAT Info.
1: S'incrementa el risc d'incendi a Catalunya enmig del nou episodi de calor intensa. Els agents rurals situen en nivell màxim per risc de foc al bosc més de 100 municipis i en nivell molt alt 280 poblacions. Amb aquestes previsions, gairebé un terç de les poblacions de Catalunya estan en alerta pel risc d'incendis. A més, també es tancaran aquest dijous els accessos a 7 espais naturals: el Montmell Marmellà, Prades, Montsant, la Baronia de Rialb, el Montsec de Rúbies i d'Ares i la Ribera Salada. En una entrevista a 3CAT Info, el cap de la Unitat de Planificació i Coordinació Operativa dels Agents Rurals, Jordi Passalaigua, alerta que aquestes xifres poden continuar augmentant de cara al cap de setmana per la calorada.
3: Aquesta pujada de temperatura, aquesta onada de calor, doncs la humitat relativa baixa i aquests vents també a les tardes predominantment de marinada, que fan que aquest perill d'incendi al plafa augmenti progressivament i amb un pic al cap de setmana, és el que preveiem, i que no descartem que hi pugui haver possibles nous tancaments.
1: Aquest dimecres els bombers han hagut de treballar contra 3 incendis, un d'alta muntanya i dos que han obligat a fer confinaments. A Os de Civís, a l'Alt Urgell, el foc ha afectat una hectàrea de vegetació forestal en una zona de molt difícil accés. Tot apunta que el foc podria haver estat provocat per un llamp de les tempestes de dimarts. No hi ha hagut, però, afectacions personals. En canvi, sí que s'han declarat confinaments pels altres dos focs. Una a Canyelles, al Garraf, que ha calcinat una hectàrea i s'ha demanat a uns 3.000 veïns que es quedessin a casa. L'alcaldessa del municipi, Rosa Huguet, ha explicat a 3Cat Info que el foc ha començat per una imprudència.
4: Ha estat una imprudència per part d'uns veïns, d'uns nois que estaven fent el que no tocava. No es poden fer barbacoes, no es pot provocar amb un alfa aquestes accions que comporten això. Ha sigut una hectàrea, ha sigut un pla de seguretat que ha funcionat molt bé.
1: L'altre incendi s'ha declarat al municipi de Mas Llorenç, al Baix Penedès. Aquí s'ha demanat el confinament dels prop de 600 veïns de la zona i s'han cremat una desena d'hectàrees. I al País Valencià, l'incendi de la Vall d'Uixó continua persistint, tot i que l'evolució és més favorable després que els bombers ja l'hagin pogut perimetrar. Al llarg de la nit s'hi treballa amb drons tèrmics per controlar el foc i evitar revifades. Per tot plegat, Emergència ha mantingut l'evacuació de tots els pobles afectats i encara hi ha 10.000 persones que no poden tornar a casa. La Vall d'Uixó, Alba Barbosa.
5: Els mitjans aeris han pogut treballar tot el dia i els bombers parlen de jornada positiva, tot i que amb molta prudència, perquè el foc continua actiu 5 dies després i sense estabilitzar. Aquesta nit serà decisiva per determinar-ne l'evolució, segons Antonio Rodrigo, cap operatiu dels bombers.
6: Sabemos dónde está la cabeza del incendio. Va variando porque va avanzando muy lentamente, nos está dejando trabajar, pero el perímetro está... Esta noche se volverá a hacer toda la zona del perímetro con drones, con cámaras térmicas para ver si hay algún tipo de pavesa, cualquier punto caliente que pudiera generar una reproducción y sobrepasar esos límites. Hasta dentro de 48 horas aproximadamente no podremos decir prácticamente nada del incendio.
5: Es reforça el flanc oest perquè podria avançar cap a dins el parc de la Serra d'Espadà. Hi ha hagut reproduccions a la zona d'Artana. També amoïnen poblacions com el Fondeguilla o Tales. L'alcalde d'aquesta població, de 800 habitants, Vicent Prades, no preveu que els veïns puguin tornar aviat.
7: Estan atacats per la part d'Alcúdia i Veo, perquè no passi. Els altres termes que són veïns, que també estan evacuats, però no estan afectats per el foc, i supon que tindrem que deixar carreteres lliures.
5: Hi ha 10.000 persones evacuades, com l'Evarilda, que dorm al pavelló de Moncofa.
8: La primera ni molt mal, perquè no sabia el que passava. Però la l'endemà ja ens havien dit tranquils, que el poble no ha arribat. La meva casa era la primera. En 77 anys que tinc, jo no la conegu mai.
5: Els bombers afronten un dels incendis més complexos de l'última dècada al País Valencià, per la densitat de la massa forestal i per l'orografia de la zona.
1: I a Castella, el pitjor incendi que ha cremat mai a Espanya ja està estabilitzat. Així ho ha anunciat el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, que també ha autoritzat el retorn a casa de la majoria de persones que havien estat evacuades pels focs de Madrid i Ávila.
9: Llevamos más de 48 horas sin que el perímetro haya avanzado, con lo cual nosotros razonablemente esperamos que no vaya a avanzar. Ya llevamos 48 horas sin que haya avanzado y otro estudio de su situación actual es la que determina que el conjunto de expertos intervinientes en la extinción del incendio ya lo den como que está técnicamente estabilizado.
1: Les flames han deixat un rastre de 77.000 hectàrees calcinades i els veïns que han tornat a casa seva comencen a veure que el paisatge que van deixar enrere la setmana passada ha canviat completament. Unitat mòbil a Pelayos de la Presa, Xavi Luna i Montse Poblet.
10: Commoció als pobles per on ha passat el macroincendi d'Àvila i Madrid després de 4, 5 o 6 dies en poliesportius i cases de familiars i amics. Milers de persones han tornat finalment a les seves cases. En el camí de retorn, quilòmetres i quilòmetres de boscos cremats que encara fumegen i que donen idea de la dimensió del desastre, l'incendi forestal més greu de la història recent d'Espanya. A Pelayos de la Presa hi ha desenes de cases cremades, algunes irrecuperables. No queda res. D'altres s'han salvat pels pèls.
11: Por la urbanización tenemos una pradera muy bonita que se ha quemado toda entera. El monte que tenemos arriba se ha quemado todo. Todo lo que es el perímetro de la urbanización se ha quemado también. Gracias a Dios no se ha quemado ninguna casa, pero lo que es el entorno pues se ha quemado todo. Es una pena.
10: I a tocar d'aquí, el pantà de Sant Juan, que les flames van saltar per entrar al riu Cofio, on hi ha hagut el flanc més complicat del foc i on el desastre és majúscul. El Club Nàutic s'ha cremat sencer, hi ha vehicles i vaixells calcinats i el càmping Ardilla Roja ha desaparegut. Les estructures de ferro s'han fos, les parcel·les s'han desdibuixat i els que hi tenien les caravanes, com la Susana, estan desesperats.
12: Hemos venido porque tenemos ahí una caravana que cuando lo vimos ya no tenemos nada, es que hay cenizas, es que no está ni la caravana. Yo creí que iba a haber la quemada, como hemos visto en la tele muchos coches, pero no está, está ahí cenizas, no hay nada. És com si no hubiera habido nada.
10: El foc està estabilitzat des d'aquest dimecres a la tarda, però els bombers continuen remullant les zones cremades per terra i aire per evitar revifades.
0: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
1: El president espanyol Pedro Sánchez justifica l'indult parcial a l'expresidenta del Parlament, Laura Borràs, i diu que no té res a veure amb la seva relació amb Junts. Ho ha dit després de reunir-se amb el rei Felip VI a Palma, una reunió que ha seguit la Caterina Carbany Jaume.
13: Pedro Sánchez ha desvinculat l'indult de Laura Borràs de la política i d'una voluntat d'acostar-se a Junts.
14: La opinió del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya és precisament el de que se mantuviera la malversació, però no efectivament la pena de prisió per considerar-la excessiva. Con lo cual, lo que estamos haciendo es dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya y eso nada tiene que ver ni con la negociación de presupuestos ni, por supuesto, tiene que ver con nada que tenga que ver con la política.
13: El president espanyol venia a les Balears amb un anunci. Ha demanat a la Comissió Europea que Mallorca aculli el Centre de Prevenció d'Incendis de la Mediterrània Occidental. I també s'ha referit a un dels temes més polèmics aquí, la manifestació històrica contra la massificació turística de diumenge. Ha defugit posar l'accent sobre l'accés de turisme i s'ha referit a la crisi de l'habitatge. En aquest sentit, ha passat la pilota a ajuntaments i comunitats autònomes perquè regulin a partir de la llei espanyola de l'habitatge.
1: El jutge que investiga el cas Plus Ultra autoritza la policia a investigar els comptes bancaris de Zapatero, de les seves filles i de la seva secretària. La UDEF, la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal, ha constatat que Gertrudis Alcázar va comprar una casa de 132.000 euros sense hipoteca. Madrid, Àngels Lafuente.
15: A l'escrit, el jutge ordena analitzar els moviments realitzats en desenes de comptes de més de 10 entitats bancàries des de l'1 de gener del 2020 per Zapatero, les seves filles, Julio Martínez i diverses empreses de l'entorn societari investigat. La UDEF pretén creuar aquestes dades amb els moviments que ha detectat i que apunten a transferències de centenars de milers d'euros a Zapatero i les seves filles, unes operacions que els investigadors sospiten que constitueixen una trama de tràfic d'influències. Entre les novetats que vol investigar el jutge està el patrimoni de Gertrudis Alcázar, la secretària de Zapatero, que va comprar una casa per 132.000 euros sense hipoteca, amb pagaments periòdics per transferència entre 2021 i 2023. Els investigadors destaquen que no hi ha constància d'operacions que expliquin la compra de l'immoble o que portin ingressos d'efectiu, com ara una herència o vendes recents d'altres propietats i que puguin justificar la capacitat econòmica per comprar la casa. El jutge destaca també el paper de What the Fab, l'empresa de les filles de Zapatero, com a principal receptora de fons de l'entorn de societats de Julio Martínez.
0: 3Cat Info.
1: Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'un home en ple carrer a Sant Adrià de Besòs. Els fets han passat aquest dimecres al vespre, quan la Guàrdia Urbana de Barcelona ha alertat als Mossos que hi havia una persona ferida al carrer Manuel Fernández Márquez de Sant Adrià. Diverses patrulles s'han desplaçat al lloc dels fets, on han comprovat que hi havia un home ferit per arma blanca. Segons fonts policials, agents de la Guàrdia Urbana han iniciat maniobres de reanimació fins a l'arribada dels serveis d'emergències, que han seguit amb les tasques, però no han pogut fer res per salvar-li la vida. La Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec del cas. De moment no hi ha cap persona detinguda. I un treballador de la mina de Súria al Bages ha mort aquest dimecres en un accident laboral. La víctima és un jove de 26 anys a qui li haurien caigut a sobre unes roques que s'han desprès de les galeries. També s'ha hagut d'atendre dues persones més, una de les quals han estat menys greu. El sinistre ha obligat a evacuar les 200 persones que treballaven a la mina. La companyia ICL ha suspès temporalment l'activitat en senyal de dol per la víctima, però el comitè d'empresa exigirà responsabilitat si es detecten irregularitats en la investigació de l'accident. Comissions Obreres diu el mateix. El secretari general d'Indústria del sindicat, Josep Rueda, reclama més mesures de seguretat a l'empresa.
16: És cert que Iberpotas ha incrementat un sistema de seguretat que li diuen el brunatge, però estem convençuts de que no són suficients perquè, si no, no estaríem avui parlant d'un accident amb la que ha acabat amb la vida d'un treballador de 26 anys.
1: Fa 3 anys hi va haver un altre accident laboral mortal a la mateixa mina de Cabanasses, de Súria. Un despreniment va provocar la mort de 3 persones. Arran d'aquell fet, la Direcció General d'Indústria de la Generalitat inspecciona regularment la galeria. L'última revisió va ser la setmana passada.
0: El temps.
1: La previsió meteorològica l'ha elaborat Néstor Gómez.
17: Aquest dijous la calor continuarà sent intensa arreu del país i per 14è dia d'aquest estiu tornarem a tocar la xifra dels 40 graus. Serà el cas de Tremp, de Balaguer, també de la mateixa ciutat de Lleida. Temperatures molt altes arreu, cap a la Catalunya central, entre els 37-38 graus, possiblement a Solsona o al nord d'Osona arribi als 39 graus i a la façana costanera entre els 30 i els 33 graus. Tot això en un dijous assolellat de cap a cap, amb alguns núvols matinals només a la costa sud, poc importants, i algun núvol que pot aparèixer inofensiu a la tarda cap al Pirineu, preferentment al Pirineu més oriental. I com dèiem, aquesta calor no s'aturarà aquí, tindrà continuïtat també durant els propers dies, divendres, dissabte i també diumenge.
0: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
1: Obrim ara un bloc d'informació internacional que comencem a Rússia, on han emès un ordre de cerca internacional contra Pavel Durov, el fundador de Telegram, a qui acusa de col·laborar amb el terrorisme. Li retreu que no elimini canals que la intel·ligència ucraïnesa fa servir per reclutar joves perquè cometin atemptats en territori rus. Moscou, Cristina Solies.
18: Ucraïna hauria captat almenys 46 nois d'entre 12 i 22 anys perquè incendiessin benzineres o vies de tren. Segons el Comitè d'Investigació Rus, els agents ucraïnesos feien servir un canal de cites a Telegram per atraure els joves i acabar-los extorsionant. Un dels detinguts explica com s'hi van posar en contacte en aquest vídeo difós pels serveis secrets russos.
19: Vaig conèixer una noia, vam parlar pel xat i li vaig enviar les coordenades de l'hospital militar perquè em va dir que havia de venir a veure el seu tiet ferit a la guerra.
18: Durov ja respost al Kremlin amb una foto aixecant el dit del mig, tot i que va néixer a Rússia fa més de 10 anys que no hi viu i té passaport francès i dels Emirats Àrabs. El seu advocat creu que París no l'extradirà perquè les lleis franceses no ho permeten. En cas que tornés, s'enfrontaria a penes d'entre 6 anys de presó i cadena perpètua. Fa mesos que el Kremlin bloqueja Telegram a Rússia, tot i això es resisteix a vetar-lo del tot perquè sap que és la xarxa més popular entre els ciutadans, tant per parlar com per informar-se. En canvi, el servei secrets s'han atipat que Durov no s'avingui a cooperar i han tirat pel dret fent evident una vegada més el xoc entre els espies i els tecnòcrates russos.
1: De Rússia anem cap a l'Orient Mitjà, on creix la por a una expansió territorial de la guerra iniciada fa mig any a l'Iran. Sobretot després que aquest dimecres un dron ha impactat sobre un vaixell nord-americà en un port mediterrani d'Egipte i l'incendi que ha causat s'ha escampat a una nau gasificadora del costat. Els fets han passat al port de Damietta, al delta del Nil. Les autoritats del Caire han confirmat l'explosió i l'incendi als dos vaixells, però el seu comunicat no mencionen en cap moment l'origen de l'explosió. El president dels Estats Units, Donald Trump, que no ha donat massa importància a aquest atac, diu, en canvi, que el seu país respondrà amb força als míssils iranians dirigits contra una base militar nord-americana a Jordània. We're going to be hitting them very hard.
20: Els atacarem amb molta força perquè ens toca atacar-los. Saben què passarà. Ens demanen que no ho fem. Ahir a la nit ens van disparar 5 míssils i els 5 van caure a terra.
1: L'exèrcit nord-americà ha conduït una operació militar conjunta amb l'Aràbia Saudita contra milícies pro-iranianes a l'Iraq que havien atacat els últims dies territori saudita. El balanç és d'una vintena de morts, entre els quals hi ha 5 militars iranians. El preu del barril de petroli Brent ha pujat un 8% aquest dimecres fins a superar els 90 dòlars.
0: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: L'alcaldessa de Ripoll i líder d'Aliança Catalana, Sílvia Orriols, defensa la seva actuació davant la polèmica generada per la contractació de la seva filla com a agent de la policia local. Ha negat haver intervingut en el concurs de selecció en què va guanyar la plaça. Girona, Clara Jordan.
21: Sílvia Orriols va afirmar la designació del tribunal qualificador del concurs, però remarcava que la tria no és aleatòria en aquest tipus de procés i ha defensat la seva actuació com a alcaldessa sense cap intenció de beneficiar ningú.
22: La designació del tribunal no és aleatòria. En tots els processos que afecten la policia local, els membres sempre són tres comandaments del cos. Per tant, no hi ha hagut cap intencionalitat de beneficiar ningú, com insinua l'oposició, sinó que s'ha actuat amb la mateixa dinàmica i normalitat de sempre.
21: En una compareixença sense preguntes, l'alcaldessa de Ripoll rebutjava delegar les competències en matèria de seguretat a un altre regidor, tal com li ha reclamat Junts, que també ha anunciat que revisarà a fons l'expedient del concurs per aclarir si es va respectar el deure legal d'abstenció en aquest tipus de casos, tal com preveu la normativa.
1: I un apunt més de la crònica política, perquè el Parlament podrà sancionar els diputats que facin discursos d'odi amb multes de fins a 12.000 euros. Ho preveu la proposició de llei que han registrat el PSC, Junts, Esquerra, els Comuns i la CUP per reformar el reglament de la cambra. S'aprovarà després de l'estiu, donarà cobertura jurídica i blindarà les sancions contra els discursos d'odi que fins ara es castigaven a través del Codi de Conducta dels Diputats. Segons el text, els diputats no podran difondre expressions o discursos ofensius o difamatoris que discriminin, calumniïn o incitin a l'odi. I en cas que infringeixin els deures o el Codi de Conducta parlamentària, se'ls podrà sancionar econòmicament. La multa anirà dels 600 als 6.000 euros si la infracció és greu i pujarà fins als 12.000 si es considera molt greu. En cas que sigui lleu, quedarà en una amonestació pública. Pel jurista Antoni Bayona, exlletrat major del Parlament, s'haurà d'afinar molt bé la redacció sobre què és un discurs d'odi per no trepitjar la llibertat d'expressió, que està especialment protegida en seu parlamentària. Són declaracions que ha fet a 3Cat Info.
2: Hi ha un risc important de no marcar bé aquesta frontera. Dóna aquesta sensació que potser a l'hora d'aplicar aquest criteri pot anar en perjudici de la llibertat d'expressió, per dir-ho clarament.
1: Precisament dimarts, la mesa del Parlament va amonestar públicament la líder d'Aliança Catalana, Sílvia Orriols, i el portaveu de Vox, Joan Garriga, per expressions d'odi cap a altres diputats.
0: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
1: Un centenar de persones s'han concentrat aquesta tarda davant el Palau de Justícia de Girona per rebutjar la sentència de 2 anys i 10 mesos de presó al conductor begut que va matar una ciclista a la carretera dels Àngels. La consideren insuficient i reclamen un canvi en la llei que endureixi les penes per aquests casos. Girona, Maria Rovira.
3: A la concentració s'ha llegit un manifest per reclamar una reforma en la llei davant la violència viària. Consideren injusta la sentència i demanen una resposta penal més contundent. Aquestes són algunes de les reivindicacions que recollia el manifest.
4: Demanem una reforma urgent del Codi Penal, on tots els delictes relacionats amb la violència viària, que conduir sota els efectes de l'alcohol comporti conseqüències penals més severes quan provoqui la mort o lesions molt greus, i en cap cas sigui un atenuant. Que la reparació econòmica no pugui comportar una reducció tan important de la responsabilitat penal en delictes amb resultats de mort. Que abandonar una víctima després d'un accident comporti una resposta penal molt més contundent.
3: Alguns dels participants hi han anat amb casc o bicicleta i s'hi han portat pancartes on es podia llegir justícia per la Tina o assassí a la presó.
0: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
1: Temps ara per la cultura. L'actor brasiler Wagner Moura, conegut internacionalment per sèries com Narcos o L'agent secret, codirigeix i protagonitza Un julgamento, un judici, que tanca l'estiu de teatre del Festival Grec. Marta Vives.
23: L'obra pren com a punt de partida un enemic del poble, d'Ibsen, i es planteja com un judici escènic que vol reflexionar sobre la postveritat i els límits de la democràcia. Ho fa amb el públic com a protagonista, convertit per l'ocasió en un jurat format per 11 espectadors voluntaris, que haurà de dictar sentència al metge Thomas Stockman. A partir d'aquí, l'intèrpret improvisa, però sempre partint del text d'Ibsen. Així ho ha explicat el mateix Wagner Moura.
24: És meravellós, perquè la gent que se sube ahí, me imagino que muchos no conocen la obra Ibsen, algunos sí, y se ponen muy enfocados en su tarea de jurados, y me hacen preguntas a veces duras.
23: Aquest joc, a mig camí entre el teatre i el cinema, va esgotar totes les entrades de les dues funcions al Teatre Lliure d'aquest dijous i divendres, en part per la presència d'un dels actors de moda del moment, estrella indiscutible de la sèrie Narcos en la pell de Pablo Escobar i nominat a l'Òscar pel seu paper a L'agent secret, on interpreta un professor atrapat en la turbulència política enmig de la dictadura militar brasilera. Un judici es va estrenar al Brasil i ara arriba a Barcelona en el marc del Grec.
0: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X, al perfil @3catinfoviari.

0: Esports.
1: Informació esportiva en Francesc Ripoll.
2: El jugador del Barça, Fermín López, reconeix en una entrevista al programa Tot Costa de Catalunya Ràdio que ha passat el pitjor estiu de la seva vida recuperant-se de la fractura al dit petit del peu dret.
3: Segur, la veritat que estava al meu millor moment, tot em sortia bé i aquest estiu doncs, va arribar aquesta lesió una mica inoportuna, però bueno, això també t'ensenya moltes coses i aprens molt. Aquest estiu he passat molt malament i bueno, gràcies a la meva família, a la meva parella, als meus amics, he pogut tirar cap endavant.
2: Fermín, mentrestant, continua participant de l'estada de l'equip blaugrana a Anglaterra. Rafinha s'ha reincorporat després de lesionar-se amb el Brasil al Mundial d'aquest estiu. En canvi, un jugador del Barça que encara està de vacances és Joan García. En un acte al seu campus a Tordera, el porter blaugrana posa la Champions com a primer objectiu.
4: Porto un any al Barça, vam aconseguir la Lliga, la Supercopa, ara aquest any, doncs, aquest estiu he aconseguit el Mundial i ara, evidentment, el meu objectiu d'aquesta temporada que ve és aconseguir la Champions.
2: Joan García es reincorporarà a la pretemporada del Barça el 12 d'agost juntament amb la resta de mundialistes blaugranes de la selecció espanyola. I un apunt més en clau Barça, la junta directiva s'ha reunit sense la presència del president Joan Laporta, que està convalescent d'una arrítmia cardíaca. S'ha tractat la possible convocatòria d'una única assemblea de compromissaris el mes de setembre, on es parlarà de l'aprovació per part dels socis d'una emissió de bons a compte de futurs drets televisius que suposarien uns ingressos a curt termini superiors als 200 milions d'euros. En aquesta reunió de la Junta també s'ha informat sobre un possible amistós que el Barça podria jugar el dissabte 15 d'agost a Tànger. També un altre amistós, en aquest cas, del Barça femení contra el Manchester City, també el mateix 15 d'agost. Els directius els han informat d'un fitxatge imminent per l'equip de Pere Romeu.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Aquest dimecres s'han disputat diversos partits amistosos en presència catalana. L'Espanyol ha empatat a 2 al camp del Burnley en el primer dels dos partits que jugarà l'equip blanquiblau en la seva estada a Anglaterra. Jofre a l'inici del partit i Quique García al tram final han estat els golejadors. Sentim Urco, migcampista perico.
5: Bueno, esto es pretemporada. Lo importante es ir ganando ritmo y que no haya lesiones, ¿no? Para, bueno, y luego, por eso, corregir cosas y para llegar de la mejor manera posible a la primera jornada.
2: El proper partit de l'Espanyol serà dissabte davant el Middlesbrough. D'altra banda, el Girona ha empatat a 3 contra el Castelló. Brian Hill i Benat, per partida doble, han estat els golejadors. Alejandro Francés, jugador del Girona.
6: Para nosotros es muy importante, ¿no? El sumar partidos, sumar minutos, porque la segunda división es una competición muy dura. Y bueno, es verdad que teníamos un gran equipo y lo han demostrado, ¿no? Al final ha sido un resultado muy abierto, 3-3, y pueden haber sido más goles, ¿no? Entonces, pues bueno, ahora nos tenemos que centrar en eso. Antes, en otros partidos nos estaba costando meter gol, ahora la estamos metiendo, pues ahora hay que seguir mejorando.
2: Aquest dissabte Girona Arsenal a Montilivi. I el Sabadell ha derrotat el Manresa 2-1 amb gols d'Escudero i Miguelet. És la primera victòria aquesta pretemporada de l'equip arlequinat. La mala notícia està de la lesió de Lain, un dels nous fitxatges. Ferran Costa, el tècnic del Sabadell, content amb la pretemporada del seu equip.
7: Estic satisfet amb la feina que està fent l'equip. Sabem que com deia abans, que tenim molta feina per endavant, però la línia de treball està sent bona i a partir d'aquí serà no és una cosa que ara mateix m'alarmi. Ens queden molts passos per donar a nivell de treball, a nivell de mercat també i tranquil·litat.
2: Divendres el Sabadell jugarà contra l'Inter Escaldes. L'equip vallès ha anunciat el fitxatge del davanter Xavi Moreno per 3 temporades. Moreno ja va jugar la temporada passada a l'equip arlequinat cedit pel Valladolid. I també ha jugat l'Espanyol femení, ha empatat a 1 davant el Tenerife i les blanquiblaves han acabat perdent els penals.
0: 3CAT Info.
2: Obrim plena poliesportiva, Lleida de bàsquet ha anunciat el fitxatge del base Darius McGee. Es tracta d'un jugador americà amb nacionalitat d'Armènia i arriba procedent del Bourg-en-Bresse de la primera divisió francesa. I ja coneixem el calendari de l'Eurolliga. El Barça debuta el dijous 24 de setembre al Palau Blaugrana contra l'Efes d'Istanbul. A la segona jornada el Barça visita Xavi Pascual, el seu exentrenador, a Dubai. I a l'Eurocup el Baxi Manresa debuta el 30 de setembre a la pista del principal favorit al títol, el PAOK Grec.

0: A partir d'ara, en la pròxima mitja hora, us explicarem, per exemple, que el detingut com a presumpte autor del crim masclista de dimarts al barri de Sant Martí, a Barcelona, passarà a disposició judicial en les properes hores. La dona assassinada de 34 anys és la quarta víctima mortal de violència de gènere aquest any a Catalunya. Aquest dijous al migdia es farà un minut de silenci a la plaça Sant Jaume. Ceuta denuncia una situació de col·lapse per l'arribada per mar nedant de 1.500 migrants en les últimes setmanes. El president de la ciutat autònoma, el popular Juan Jesús Vives, demana al govern espanyol una resposta ràpida i contundent. Pel que fa als esports, Francesc?
1: Fermín López diu a Catalunya Ràdio que ha passat el pitjor estiu de la seva vida recuperant-se de la fractura al dit petit del peu dret. També s'han jugat amistosos, el Barley 2, Espanyol 2, el Girona 3, Castelló 3 i el Sabadell 2, Manresa 1.
0: I pel que fa al temps, aquest dijous el temps tornarà a ser tòrrid a les comarques de Lleida, amb màximes que s'enfilaran cap als 40 graus. A la resta del país la calor serà intensa, amb valors entre 36 i 38 a l'interior i al litoral per sobre dels 30. El dia serà assolellat amb pocs núvols. Doncs, com us dèiem, s'incrementa el risc d'incendi a Catalunya enmig del nou episodi de calor intensa. Els agents rurals situen en nivell màxim per risc de foc al bosc de més de 100 municipis i en nivell molt alt 280 poblacions més. Amb aquestes previsions, gairebé un terç de les poblacions de Catalunya estan en alerta pel risc d'incendis. A més, també es tancaran aquest dijous els accessos a 7 espais naturals: el Montmell Marmellà, Prades, Montsant, la Baronia de Rialp, pel Montsec de Rúbies i d'Ares i la Ribera Salada. En una entrevista a 3Cat Info, el cap de la Unitat de Planificació i Coordinació Operativa dels Agents Rurals, Jordi Passalaigua, alerta que aquestes xifres poden continuar augmentant de cara al cap de setmana per la calorada.
2: Aquesta pujada de temperatura, aquesta onada de calor, doncs la humitat relativa baixa i aquests vents doncs, també a les tardes doncs, predominantment de marinada, doncs que fan doncs, que aquest perill d'incendi al plafa doncs, augmenti progressivament i amb un pic al cap de setmana, és el que preveiem, doncs, i que no descartem doncs, que hi pugui haver possibles nous tancaments.
0: Aquest dimecres els bombers han hagut de treballar contra 3 incendis, un d'alta muntanya i 2 que han obligat a fer confinaments. A Os de Civís, a l'Alt Urgell, el foc ha afectat una hectàrea de vegetació forestal en una zona de molt difícil accés. Tot apunta que el foc podria haver estat provocat per un llamp de les tempestes de dimarts, però no hi ha hagut afectacions personals. En canvi, sí que s'han declarat confinaments pels dos altres focs, una a Canyelles, al Garraf, que ha calcinat una hectàrea i s'ha demanat a uns 3.000 veïns que es quedessin a casa. L'alcaldessa del municipi, Rosa Huguet, ha explicat a 3Cat Info que el foc ha començat per una imprudència.
3: Ha estat una imprudència per part d'uns veïns, d'uns nois que estaven fent el que no tocava. No es poden fer barbacoes, no es pot provocar amb un alfa aquestes accions que comporten això. Ha sigut una hectàrea. Ha sigut un pla de seguretat que ha funcionat molt bé.
0: L'altre incendi s'ha declarat al municipi de Masllorenç, al Baix Penedès. Aquí s'ha demanat el confinament de prop de 600 veïns de la zona i s'han cremat una desena d'hectàrees.
4: 3Cat Info.
0: Ens ocupem ara de l'àmbit polític. El president espanyol Pedro Sánchez justifica l'indult parcial a l'expresidenta del Parlament, Laura Borràs, i diu que no té res a veure amb la seva relació amb Junts. Ho ha dit després de reunir-se amb el rei Felip VI a Palma.
5: La opinión del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña es precisamente el de que se mantuviera la malversación, pero no efectivamente la pena de prisión por considerarla excesiva. Con lo cual lo que estamos haciendo es dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y eso nada tiene que ver ni con la negociación de presupuestos ni por supuesto tiene que ver con nada que tenga que ver con la política.
0: El Consell de Ministres va decidir dimarts indultar parcialment a Laura Borràs, condemnada per prevaricació i falsedat documental. La pena de presó de 4 anys i 6 mesos i un dia se li ha commutat per una altra de 2 anys que li permetrà evitar la presó. Aquest dimecres, la mesura havia rebut crítiques provinents del mateix PSOE. El president manxec Emiliano García Page ho havia qualificat de xantatge independentista i havia afirmat que resta credibilitat als socialistes per parlar de corrupció. I quan fa 2 setmanes de l'aval de la Justícia Europea a la llei d'amnistia i des d'aleshores el Tribunal Suprem ha amnistiat 13 dirigents i activistes del procés encausats per desobediència o desordres públics. Això fa pensar que

0: La sentència de Luxemburg ha esperonat la justícia espanyola, però encara hi ha un gruix de casos pendents per amnistiar. Per exemple, els membres del govern de l'1 d'octubre condemnats per malversació, entre els quals hi ha l'expresident Carles Puigdemont i el president d'Esquerra Oriol Junqueras. Ens ho amplia Joan Vilaplana.
1: Previsiblement, el Suprem esperarà que el Constitucional, que ja va avalar la llei d'amnistia, resolgui els recursos de les defenses. Jordi Nieva, catedràtic de Dret Processal de la Universitat de Barcelona, creu que l'aplicació de la norma és qüestió de temps també per aquests casos. Són declaracions a 3CAT Info.
2: Només cal esperar i, sense voler fer futurologia, la llei està clara, el Tribunal de Justícia ho ha dit ben clarament, el Tribunal Constitucional ho ha dit ben clarament. Insisteixo, crec que el marge de maniobra cada vegada és més petit o gairebé inexistent.
1: El Suprem també té més casos sobre la taula que podria resoldre directament. Són els de l'expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, l'actual president del Parlament, Josep Rull, l'exconseller Quim Forn i els expresidents d'Òmnium i l'ANC, Jordi Cuixart i Jordi Sánchez. Pel que fa al Tribunal de Comptes i l'Audiència Nacional, directament interpel·lats per la sentència del TJUE, no han mogut fitxa o l'han mogut en sentit contrari a l'aplicació immediata de l'amnistia. El Tribunal de Comptes ha demanat a les parts que demostrin l'origen de les despeses del 9N i l'1 d'octubre per confirmar si van afectar el pressupost comunitari. A Catalunya, l'Audiència de Barcelona té pendent aplicar l'amnistia a l'exsecretària general d'Esquerra, Marta Rovira, pendent de judici per desobediència. Per la seva banda, el Tribunal El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya és l'òrgan competent per amnistiar els exalts càrrecs de la Conselleria d'Economia, Josep Maria Jové i Lluís Salvador, també pendents de judici.
0: Els mitjans digitals La Directa i VilaWeb denuncien que l'Agència Espanyola de Protecció de Dades els ha obert procediments sancionadors per haver publicat informació sobre els agents de la policia espanyola que es van infiltrar en moviments socials i independentistes catalans entre el 2020 i el 2023. En el cas de La Directa, 4 agents van denunciar que el mitjà havia vulnerat el seu dret a la intimitat. El mitjà argumenta que van ocultar parcialment els rostres dels agents i que només van publicar les inicials dels seus noms i cognoms reals. També denuncien que aquest procediment és un atac al dret a la informació i al lliure exercici del periodisme. Un dels seus redactors, Jesús Rodríguez, ha advertit que aquest cas pot establir un precedent molt perillós.
3: El conjunt de la societat no pot permetre que s'amordassi d'aquesta manera la professió periodística, que en nom de la defensa corporativa dels poders de l'Estat es destrossi les llibertats públiques.
0: Per la seva banda, VilaWeb ha explicat al seu web que se'ls ha obert l'expedient per la reclamació d'una policia infiltrada en els moviments populars de Girona i Salt. L'agència acusa el mitjà d'haver publicat tant el nom fictici que la policia va fer servir per infiltrar-se com el seu nom real. Des de VilaWeb ho qualifiquen com una agressió sense precedents contra la llibertat de premsa. Les sancions per als dos mitjans podrien cloure una multa de 7.000 euros i la retirada de part del contingut publicat. Desenes de periodistes, diferents organitzacions i partits com Junts, Esquerra, els Comuns i la CUP han demanat que s'arxivi el cas. La política ens porta ara a Madrid. La Comunitat de Madrid ha comprat un àtic de gairebé 500 metres quadrats com a oficina temporal per Isabel Díaz Ayuso. La presidenta madrilenya alega que el farà servir per reunions institucionals perquè a la seu del govern s'hi estan fent obres. I assegura que la compra en cap moment ha estat pensada per ser una residència presidencial. L'oposició, però, critica l'operació immobiliària i li demana més explicacions. Ayuso se sent perseguida.
4: Yo entiendo la campaña de desprestigio que se elige hoy en concreto para echarme la opinión pública encima. Es falso. A mí, el buscar un lugar donde temporalmente se puedan recibir reuniones institucionales me parece que es lo suyo.
0: El nou àtic del govern madrileny fa 485 metres quadrats, 199 dels quals són de Terrassa, i es troba al districte de Chamberí, un dels més cars de la capital espanyola. A més, està situat molt a prop del polèmic pis on Ayuso viu amb la seva parella Alberto Gómez Amador. Segons ha avançat el diari El País, la compra es va fer a l'abril.
5: 3CAT Info.
0: La Reserva Federal dels Estats Units manté sense canvis els tipus d'interès, tot i que tres dels seus membres han votat a favor de pujar-los. El comitè de la Fed assegura que l'activitat econòmica s'està expandint, malgrat l'elevada incertesa que es deu en part al conflicte a l'Orient Mitjà, i constata el creixement de la productivitat i l'augment dels llocs de treball. Tot i això, alerta que la inflació es manté massa alta. En aquest sentit, el president de l'entitat, Kevin Warsh, ha assegurat que, si cal, no dubtaran a actuar.
6: La inflació segueix elevada en relació a l'objectiu del 2%, però el comitè es manté compromès i aconseguirem l'estabilitat dels preus.
0: Els analistes aposten perquè després de 5 reunions consecutives sense tocar els tipus, la Fed acordi una pujada després de l'estiu.
5: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3CAT Info a Instagram, Facebook i X.
0: El govern ha posat en marxa el punt Lila Mòbil, un nou recurs per detectar i atendre casos de violència masclista de manera més precoç. Des de principis d'any, aquest servei ja ha acompanyat una seixantena de dones. A diferència dels punts liles habituals, vinculats sobretot a espais d'oci nocturn, el dispositiu també s'instal·la en mercats, piscines i altres espais amb molta afluència de públic. A més d'oferir informació, disposa d'un espai privat i confidencial perquè les víctimes puguin explicar la situació que viuen i demanar ajuda. Eva Menor és la consellera d'Igualtat i Feminisme.
7: Ens costa que les dones donin el primer pas, no? El primer pas no només és una denúncia, perquè és un procés, no? I per tant pensàvem que era una bona eina. Se'ns va apropar persones que mai s'havien apropat als nostres serveis, van poder fer la primera atenció i això és molt important.
0: Aquest estiu el punt Lila Mòbil recorrerà les comarques de Girona i a partir del setembre el govern preveu ampliar el servei a la resta de Catalunya amb més recursos.
5: 3CAT Info.
0: BMW ha anunciat avui que de cara al 2027 vol prescindir de 8.000 llocs de treball, un anunci que se suma al de Porsche, Volkswagen o empreses auxiliars com Bosch. Aquest dimecres, de fet, uns 6.000 treballadors d'Audi s'han manifestat al davant de la planta de Neckarsulm davant la possibilitat que acabi tancant per manca de feina. Ens ho explica des de Berlín Jordi Regàs.
8: L'acord entre els sindicats de BMW i la direcció ha establert que s'oferiran baixes incentivades i jubilacions anticipades als treballadors alemanys. D'aquesta forma, la companyia bavaresa espera estalviar uns 1.000 milions d'euros a l'any. De fet, és la mateixa estratègia que la del grup Volkswagen. Al març es va anunciar que es volien reduir 35.000 llocs de treball a l'empresa matriu i 15.000 més entre Audi, Porsche i altres empreses del grup de cara a l'any 2030. Els primers 30.000, pel que sembla, ja s'han assolit, amb baixes incentivades i jubilacions. A finals de juny es filtrava la intenció de la companyia de Wolfsburg d'afegir 50.000 acomiadaments més i tancar 4 fàbriques. A la de Neckarsulm, la d'Audi, avui s'hi han manifestat uns 6.000 treballadors. Porsche, per la seva banda, aquest dilluns també ha anunciat que els 9.000 acomiadaments que ja s'havien anunciat al març n'afegirà 5.000 més. Qui té la culpa de tot plegat? Bàsicament, la caiguda de les vendes al mercat xinès, que durant molts anys ha estat capdalt en el compte de resultats de les companyies alemanyes. És un mercat que cada cop compra més els seus propis vehicles i dona l'esquena als fabricants europeus. Un altre dels gegants de l'automòbil i paradigma del luxe, Mercedes-Benz, va presentar ahir els resultats del primer semestre. Va anunciar beneficis, però al darrere s'amaga una caiguda del 30% en les vendes de turismes a la Xina.
0: El detingut pel crim masclista de dimarts al barri de Sant Martí a Barcelona passarà a disposició judicial en les pròximes hores. La víctima tenia 34 anys i és la quarta dona assassinada per violència masclista aquest any a Catalunya. Com a mostra de rebuig, també aquest dijous al migdia es farà un minut de silenci a la plaça de Sant Jaume. L'agressió es va produir en presència dels dos fills menors i la dona va morir poc després de l'arribada dels equips d'emergències al domicili. Des de Salt, la consellera d'Igualtat i Feminisme, Eva Menor, ha condemnat el crim.
9: Amb una condemna rotunda del quart feminicidi que ha tingut lloc aquí a Catalunya enguany, amb un missatge de condemna rotunda i de condol a l'entorn de la víctima i els dos infants orfes que ha deixat aquest darrer assassinat masclista.
0: En aquest cas es dona la circumstància que els Mossos d'Esquadra havien detingut prèviament la víctima arran d'una denúncia presentada per la seva parella, el detingut. L'home l'havia denunciada per una suposada agressió contra ell i els fills en comú. Recordem que davant de qualsevol indici o situació de violència masclista cal trucar al telèfon 900 900 120, i pot trucar tothom. És una línia gratuïta, confidencial, que no deixa rastre i opera les 24 hores del dia. La ciutat de Ceuta alerta que està en situació de col·lapse davant l'entrada per mar de 1.500 migrants entre adults i menors en només una setmana. La majoria són del Marroc i Algèria i han arribat nedant. El centre d'acolliment temporal de Ceuta, amb unes 500 places, està saturat, amb més de 700 adults i més de 400 persones esperen fora en un campament improvisat als carrers del voltant. Durant les últimes hores s'han rescatat més d'un centenar de persones que intentaven arribar nedant. També s'han localitzat dos cadàvers que fan pujar 29 els migrants que han aparegut morts aquest any a les costes de la ciutat. El president de la ciutat autònoma, el popular Juan Jesús Vives, demana al govern espanyol una resposta ràpida.
10: Si no se aplican medidas adecuadas, y proporcionales a la dimensión y a la envergadura del problema, y si se mantiene la intensidad del flujo de entradas, en breve podemos estar en unas cifras similares, parecidas a las que hubo en el episodio de mayo de 2021.
0: L'auge d'arribades coincideix amb el fet que una sentència recent del Tribunal Suprem prohibeix retornar en calent al seu país d'origen als migrants que entrin a Espanya nadant.
5: El temps.
0: La previsió amb Néstor Gómez.
11: Aquest dijous la calor continuarà sent intensa arreu del país i per 14è dia d'aquest estiu tornarem a tocar la xifra dels 40 graus. Serà el cas de Tremp, de Balaguer, també de la mateixa ciutat de Lleida. Temperatures molt altes arreu, cap a la Catalunya central, entre els 37-38 graus, possiblement a Solsona o al nord d'Osona arribi als 39 graus i a la façana costanera entre els 30 i els 33 graus. Tot això en un dijous assolellat de cap a cap, amb alguns núvols matinals només a la costa sud, poc importants, i algun núvol que pot aparèixer inofensiu a la tarda cap al Pirineu, preferentment al Pirineu més oriental. I com dèiem, aquesta calor no s'aturarà aquí, tindrà continuïtat també durant els propers dies, divendres, dissabte i també diumenge.
0: Els efectes del Niño que s'està formant al Pacífic no arribaran a Catalunya fins la primavera de l'any que ve. És el que preveu el Meteocat, que avisa que pot acabar provocant un dels fenòmens més intensos que s'han registrat mai al país. La temperatura de l'aigua al Pacífic ja supera amb més de 4 graus el que és habitual quan un Niño es considera molt fort a partir dels 2 graus d'anomalia. En parla la directora del Meteocat, Sarai Sarroca.
12: Les causes del Niño o la Niña a Catalunya sempre generen algun fenomen extrem. Ara bé, en el sentit de sequera o de precipitació, no es pot definir. En funció dels fenòmens que faciliten aquest efecte dominó, doncs desencadenaran en un sentit o en un altre aquí a Catalunya.
0: Els meteoròlegs recorden que encara no hi ha proves que el canvi climàtic provoqui més episodis del Niño, però sí que expliquen que l'escalfament global fruit del canvi climàtic fa que el fenomen es desenvolupi sobre uns oceans més càlids. Parlem ara d'economia, perquè CaixaBank ha obtingut uns beneficis de 3.200 milions d'euros en el primer semestre, un 8,5% més que en el mateix període de l'any passat. Els bons resultats i l'increment de la rendibilitat han facilitat la contractació de personal. Un miler de treballadors en l'últim any, la meitat destinats a les oficines. Segons el conseller delegat de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, els clients volen tractar amb persones.
13: Tenemos la responsabilidad social de dar el servicio adecuado y para eso hemos visto en un entorno en que cambiaba el negocio, subían los tipos y empezaba a crecer, pues que debíamos invertir en personas.
0: Gortázar descarta que la tecnologia i la intel·ligència artificial suposin el tancament d'oficines o la reducció del nombre d'empleats. Els treballadors fan de mitjana 486.000 hores extres no remunerades cada setmana a Catalunya, segons Comissions Obreres. El sindicat assegura que així els empresaris s'estalvien 11,6 milions d'euros setmanals. En total, hi ha més de 157.000 persones que prolonguen la seva jornada laboral, la meitat de les quals ho fa sense cobrar. La secretària d'aquest sindicat, Belén López, retreu a les patronals que acusin els treballadors d'absentisme mentre s'estan fent tantes hores extres.
14: Aquest problema que ells diuen que hi ha, una de les primeres mesures que haurien de prendre és evitar aquestes prolongacions de jornada, que són, en un cas, retribuïdes, i en un ampli cas, no retribuïdes, i que són un risc clar per la salut de les persones treballadores.
0: Segons Comissions, aquestes hores extraordinàries les fan sobretot dones i joves del sector serveis. El sindicat reclama l'aprovació del nou reglament de control horari després de l'estiu per auditar el que considera un abús. Anem ara cap a Tarragona. Els fets delictius registrats a la ciutat han disminuït gairebé un 3% al llarg d'aquest últim any. Aquests resultats, que s'han fet públics a la Junta Local de Seguretat, es vinculen, entre altres coses, amb la col·laboració entre els Mossos d'Esquadra i el cos de la Guàrdia Urbana. Ens ho explica des de Tarragona Clara Chavarria Domingo.
15: Entre les dades destaca la davallada d'un 5,6% dels delictes contra el patrimoni, però per altra banda han augmentat en un 6% els delictes contra la llibertat sexual. Tant l'Ajuntament com la Generalitat consideren que la col·laboració entre els Mossos i la Guàrdia Urbana ha estat clau en el descens dels fets delictius. Rubén Viñuales és l'alcalde de Tarragona.
16: Sense triomfalismes, però amb bones notícies, la criminalitat baixa a Tarragona. La col·laboració creix entre els cossos policials.
15: En aquesta línia, la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha explicat que s'incrementarà el nombre d'agents de Mossos d'Esquadra a la ciutat.
17: En el cas de la ciutat de Tarragona, incorporem Ara, amb la nova promoció 32 nous agents, que permetran fer tot un dispositiu de reforç també en aquells barris on és important aquesta feina de proximitat i, sobretot, de prevenció.
15: Parlon ha dit que la comissaria conjunta dels dos cossos a la ciutat podria estar enllestida d'aquí 2 anys.
0: I a Lleida, l'augment de persones que s'han desplaçat a la ciutat aquest estiu per buscar feina a la campanya de la fruita fa que el govern i l'Ajuntament hagin d'ampliar el dispositiu d'acollida de tamborers. Ara mateix hi ha gairebé unes 200 persones dormint al ras, una situació inèdita a la ciutat. Lleida, Júlia Albacar.
18: La Paeria ha atès des del juny uns 2.000 temporers, el doble que en campanyes anteriors, una xifra que ha superat les previsions. Per això l'Ajuntament habilitarà 160 noves places al pavelló 4 de la Fira, que se sumaran al centenar que ja hi ha al pavelló 3. També es comprovarà quins usuaris estan treballant i n'informaran Inspecció de Treball perquè actuï contra els empresaris que incompleixen el conveni i no ofereixen allotjament. Ho ha explicat el tinent d'alcaldia, Carlos Enjuanes.
19: Ara és per donar una resposta a una situació de carrer que hi ha. Però l'important d'aquí és que si estan d'alta, nosaltres passarem les dades a Inspecció de Treball. Aquesta és la clau.
18: Als Camps Elisis hi han arribat a dormir al ras unes 240 persones, algunes de les quals asseguren que estan treballant en camps propers. Un altre motiu que pot explicar aquesta situació és que cada vegada les plantilles són més estables i hi ha menys ofertes per a les persones que deambulen pel territori enllaçant campanyes.
0: I de les comarques de Lleida a les de Girona, per parlar de cultura, perquè la Fundació Thyssen dona protagonisme a l'obra de Modest Cuixart en una nova exposició que des d'aquest dijous es pot visitar al monestir de Sant Feliu de Guíxols, al Baix Empordà. Aquí és on des de fa anys hi ha previst fer-hi un museu amb la col·lecció de pintura catalana de Carmen Thyssen. Hi ha peces que feia anys que no s'havien exposat. Sant Feliu de Guíxols, Fèlix Martín.
20: La mostra posa de costat una trentena d'obres de Modest Cuixart amb pintures d'artistes diversos de la col·lecció Thyssen des del segle XVII i fins ara, amb l'objectiu que s'estableixi una mena de diàleg entre elles. No són peces que servissin d'inspiració a Cuixart, però sí que les coneixia bé. La comissària de la mostra, Pilar Giró, hi ha buscat i ha trobat uns vincles que vol que el públic també descobreixi.
21: És una exposició, en primer lloc, per enamorar-se de la història de l'art i, en segon lloc, per descobrir Cuixart. Eclèctic, aquest Cuixart que la seva escriptura pictòrica es basa en una unitat dins de la diversitat i com ell ha après dels grans mestres per adaptar-lo a les seves necessitats conceptuals contemporànies.
20: És una ocasió única per veure obres de Cuixart poc conegudes.
21: Hi ha obres que fa més de 30 anys que no s'han vist en públic. I algunes, fins i tot, m'atreviria a dir que no han format part mai d'una exposició a Catalunya.
20: Fa anys que cada estiu la Fundació Thyssen organitza exposicions temporals al monestir de Sant Feliu de Guíxols a l'espera que es faci realitat un museu exclusiu. Des de la Fundació, Guillermo Cervera, nebot de Carmen Thyssen, assegura que el compromís hi és i és ferm.
22: Seguim amb aquest compromís. Simplement estem junt amb l'alcaldia de buscar com adaptar molt bé aquest espai per treure el màxim suc.
20: L'exposició es podrà visitar fins al mes d'octubre.

Ha mort als 56 anys el músic irlandès Glenn Hanser, guanyador d'un Òscar per la pel·lícula Once. Ha tingut un accident de moto prop de Dublín, on vivia. Boys, la xarxa s'ha omplert de mostres de condol i missatges de record per un músic carismàtic que era molt estimat pels fans, pels músics i per la premsa musical, per la seva humanitat. Bruce Springsteen, el compositor i productor australià Warren Ellis, la cantautora nord-americana Cat Power o el músic escocès Mike Scott, líder dels Waterboys, ja han expressat el seu dolor. Falling Slowly, de la banda sonora de Once, li va fer guanyar l'Oscar a la millor cançó. Aquesta pel·lícula del 2007 el va catapultar a la fama mundial. Explicava la història de dos músics de carrer interpretats per Hanser i per la cantautora txeca Markéta Irglova, amb qui van formar el duet de Swell Season. El músic es va fer cèlebre el 2023 també amb la seva interpretació de Fairy Tale of New York durant el funeral de Shane McGowan.

0: I ara els esports, amb Francesc Ripoll.
1: El jugador del Barça, Fermín López, reconeix en una entrevista al programa Tot Costa de Catalunya Ràdio que ha passat el pitjor estiu de la seva vida, recuperant-se de la fractura al dit petit del peu dret.
2: Segur, la veritat que estava al meu millor moment, tot em sortia bé i aquest estiu doncs, va arribar aquesta lesió una mica inoportuna, però bueno, això també t'ensenya moltes coses i aprens molt. Aquest estiu he passat molt malament i bueno, gràcies a la meva família, a la meva parella, als meus amics, he pogut tirar cap endavant.
1: Fermín, mentrestant, continua participant en l'estada de l'equip blaugrana a Anglaterra. Rafinha s'hi ha reincorporat després de participar i lesionar-se amb el Brasil en el Mundial d'aquest estiu. En canvi, un jugador del Barça que encara està de vacances és Joan García. En un acte del seu campus a Tordera, el porter blaugrana posa la Champions com a primer objectiu.
3: Porto un any al Barça, vam aconseguir la Lliga, la Supercopa, ara aquest any, doncs, aquest estiu he aconseguit el Mundial i ara, evidentment, el meu objectiu d'aquesta temporada que ve és aconseguir la Champions.
1: Encara el Barça, la junta directiva s'ha reunit sense la presència del president Joan Laporta, convalescent d'una arrítmia cardíaca. S'ha tractat la possible convocatòria d'una única assemblea de compromissaris al mes de setembre, on es parlaria de l'aprovació per part dels socis d'una emissió de bons a compte de futurs drets televisius que suposarien uns ingressos a curt termini superiors als 200 milions d'euros. En aquesta reunió de la junta també s'ha informat sobre un possible amistós que el Barça podria jugar el dissabte 15 d'agost a Tànger contra un rival marroquí pel qual ingressaria uns 4 milions d'euros. També s'ha informat sobre un altre amistós, en aquest cas del Barça femení, contra el Manchester City el mateix 15 d'agost. Els directius els han informat d'un fitxatge imminent a l'equip de Pere Romeu.
4: L'actualitat esportiva a fons.
1: Aquest dimecres s'han jugat diversos partits amistosos en presència catalana. L'Espanyol ha empatat a 2 al camp del Burnley en el primer dels dos partits que jugarà l'equip blanquiblau en la seva estada a Anglaterra. Jofre a l'inici del partit i Quique García al tram final han estat els golejadors. Santi Murco, migcampista perico.
5: Bueno, esto es pretemporada. Lo importante es ir ganando ritmo y que no haya lesiones, ¿no? Para, bueno, y luego, por eso, corregir cosas y para llegar de la mejor manera posible a la primera jornada.
1: El proper partit de l'Espanyol serà dissabte davant el Middlesbrough. D'altra banda, el Girona ha empatat a 3 contra el Castelló. Brian Hill i Benat, per partida doble, han estat els golejadors. Alejandro Francés, jugador del Girona.
6: Para nosotros es muy importante, ¿no? El sumar partidos, sumar minutos, porque la segunda división es una competición muy dura. Y bueno, es verdad que teníamos un gran equipo y lo han demostrado, ¿no? Al final ha sido un resultado muy abierto, 3-3, y pueden haber sido más goles, ¿no? Entonces, pues bueno, ahora nos tenemos que centrar en eso. Antes, en otros partidos nos estaba costando meter gol, ahora la estamos metiendo, pues ahora hay que seguir mejorando.
1: Aquest dissabte, Girona-Arsenal a Montilivi, el Sabadell ha derrotat el Manresa per 2-1 amb gols d'Escudero i Miguelet. És la primera victòria aquesta pretemporada de l'equip arlequinat. Ferran Costa, el tècnic del Sabadell, content amb la pretemporada del seu equip.
7: Estic satisfet amb la feina que està fent l'equip. Sabem que, com deia abans, que tenim molta feina per endavant, però la línia de treball està sent bona i a partir d'aquí serà no és una cosa que ara mateix m'alarmi, ens queden molts passos per donar a nivell de treball, a nivell de mercat també i tranquil·litat.
1: Per cert, el Sabadell ha incorporat Xavi Moreno per 3 temporades. Moreno ja va jugar la temporada passada a l'equip arlequinat, cedit pel Valladolid. I també ha jugat l'Espanyol femení empatat a 1 davant el Tenerife. Les blanquiblaves han acabat perdent els penals. Dos apunts de bàsquet. El Lleida ha anunciat el fitxatge del base Darius McGee, que arriba de la primera divisió francesa, i el Barça debutarà a l'Euroliga el dijous 24 de setembre al Palau Blaugrana i contra l'Efes d'Istanbul. A l'Eurocup, el Baxi Manresa jugarà el seu primer partit el 30 de setembre a la pista del principal favorit al títol, el PAOK grec.

0: Molt bon dia, com esteu? Benvinguts i benvingudes al matí de Catalunya Ràdio i ànims amb aquesta calor, perquè avui ens llevem amb 17 graus a Cardona, 22 graus a Banyoles, 26 a Vinebre, i això, entre d'altres coses, farà que 380 municipis del país estiguin avui en risc alt o extrem d'incendi forestal. Ahir ja vam tenir 3 focs en 24 hores. Afortunadament, tots 3 estabilitzats ja, però s'insisteix que avui encara pot ser pitjor precisament per aquest augment de les temperatures. Jofre Genoer, com estàs? Molt bon dia.
1: Què tal? Bon dia i bona hora.
0: Molta més calor avui tindrem?
1: Doncs encara podria pujar un grauet més. Per tant, aquests valors de 35 a 40 sovintejaran de nou a tot l'interior del país, amb aquests pics de 40, potser 41. Avui potser hi hauria el topall d'aquest nou pic de calor en sectors del Pla de Lleida. I no es pot descartar també en algunes valls del Pireu, com va passar ahir, que a Bossòst es va arribar als 40 graus. Bé, situació doncs de calor extrema avui, novament. A la costa potser els valors no seran tan alts, però en canvi compensa la sensació de calor notable i intensa l'aixafogor, que es mantindrà ben present. Una jornada, malgrat tot, de sol, de bonança, d'estabilitat. Alguns núvols baixos hi ha en sectors de la costa, de manera molt puntual. Poden reforçar-se un altre cop de cara al vespre i anar-se desfent al llarg d'aquest matí. I poques nuvolades de tarda. Per tant, esperem poc ruixats de moment en zones de muntanya, cosa que demà podria canviar, sobretot de cara al vespre, a l'Alpina, amb l'arribada d'una petita cua de front, que faria, bàsicament, doncs, que la temperatura pogués perdre alguns graus.
0: Gràcies, Jofre. Fins ara.
1: Fins ara.
0: Així tindrem el panorama d'aquest dijous. Encara podria pujar un grau la temperatura, deia el Jofre, i d'aquí aquest risc d'incendis que ja ens deien ahir que avui segurament seria pitjor que ahir. Tenim uns 380 municipis en risc alt o extrem de foc forestal. Tot això, mentre tenim bones notícies, els incendis d'Àvila i de Madrid estan tècnicament estabilitzats.
2: Con lo que se levantan todas las medidas, tanto de evacuación como de confinamiento, respecto al conjunto de localidades de la provincia de Ávila, es decir, se establece una posibilidad de una movilidad absoluta sin ningún tipo de limitación para ninguna localidad.
0: És el que deia ahir última hora el ministre de l'Interior. Aquesta és la bona notícia. La mala és que tenim un incendi nou a Zamora, que ha fet evacuar 12 municipis i, sobretot, que continua sense control el foc de la Vall d'Uixó, al País Valencià.
3: En principio los trabajos continúan y hasta dentro de 48 horas aproximadamente no podremos decir prácticamente nada del incendio.
0: És el que deia Antonio Rodrigo, director de l'operatiu dels bombers en aquest incendi de la Vall d'Uixó. Tornarem avui en directe a la matí de Catalunya Ràdio en aquests dos incendis, aquests dos grans incendis, el de Madrid i Àvila i el de la Vall d'Uixó, per saber l'última hora. Per cert, parlant d'última hora, en un incendi, però no forestal, en un incendi en un pis, aquesta nit dues persones han quedat ferides greus a Molins de Rei quan hi ha hagut aquest incendi en el seu pis que encara s'està investigant. Tot això, com dèiem, amb un nou episodi de calor que també, com ja fa dies que alertem, té conseqüències en la salut. El dispositiu de la Generalitat que està monitoritzant els efectes d'aquestes altes temperatures confirma que la majoria de cops de calor, d'insolacions, passen en gent jove.
4: Sorprenent, perquè per a nosaltres sempre estàvem molt focalitzats en la població vulnerable, les persones més grans, amb patologies cròniques, però hi ha un nombre important de persones, doncs m'imagino que durant la feina o bé durant l'oci fent exercici a la lliure, que potser no són tan conscients de que amb la calor tan intensa ens anem deshidratant, i, bueno, i quan se volen adonar potser és ja massa tard, ja està marejat.
0: És el que ens deia ahir aquí al matí de Catalunya Ràdio el Jacobo Mendioroz, que és el subdirector general de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública. Això afecta molt especialment, ell ho deia, les persones que treballen. Avui, de fet, la CGT farà una concentració per denunciar que, segons diu, hi ha treballadors de l'Ajuntament de Barcelona que no estan prou protegits davant de les onades de calor. Ahir vam veure, per exemple, com els treballadors de la Sagrada Família també es mobilitzaven, protestaven, perquè deien que no se'ls protegeix prou d'aquestes altes temperatures. En fi, a banda d'això, d'aquesta nit, notícia de les últimes hores. Els Mossos d'Esquadra investiguen una altra mort violenta. La mort per arma blanca d'un jove enmig del carrer a Sant Adrià del Besòs. De moment no consta que hi hagi cap persona detinguda. Sí que està detingut, en canvi, ho explicàvem ahir a aquesta hora. És un home que passarà avui a disposició judicial. És el que està acusat de matar la seva parella, també en aquest cas a Barcelona, al districte de Sant Martí. Ara s'ha sabut en aquestes últimes hores que ella també havia estat detinguda. La víctima mortal també havia estat detinguda, acusada precisament per l'home que detingut de maltractaments tant amb ell com els fills de la parella. Tot això pel que fa a les últimes hores, que en el terreny polític, dos noms. El primer, Isabel Díaz Ayuso.
5: A mi, el buscar un lugar donde temporalmente se puedan recibir reuniones institucionales, me parece que es lo suyo.
0: És el que deia ahir la presidenta de la Comunitat de Madrid després que el diari El País revelés que el seu govern ha comprat un àtic de 485 metres quadrats a una de les zones més cares de Madrid, a Chamberí, perquè el faci servir la presidenta. Com sentíeu, ella diu que és per fer reunions, bàsicament, però avui el diari El País diu que és un pis només d'ús residencial, és a dir, que només s'hi pot viure, és a dir, que les normes municipals de Madrid impedeixen destinar aquest pis a l'ús professional. L'altre nom de les últimes hores, Zapatero.
6: Siento que esto ha permitido un juicio paralelo, evidentemente, y esto ha facilitado pues todo tipo de especulaciones.
0: Això és el que deia la setmana passada l'expresident espanyol, però la novetat és que el jutge que l'està investigant ha autoritzat la policia perquè investigui no només els comptes bancaris de l'expresident, sinó també els de les seves filles i els de la seva secretària. I pel que fa als esports, la FIFA ha obert expedient pels incidents després de la final del Mundial, aquella picabralla, a diversos jugadors argentins, però també a Gavi, el jugador del Barça, per actitud antiesportiva. Això mentre fins i tot la Comissió Europea ha sortit per criticar el projecte de la FIFA, bàsicament de privatitzar el Mundial. Mantinguin els interessos privats fora de l'esport, va dir ahir el comissari de Joventut i Esport des de Brussel·les, que va avisar que examinarà si aquesta història cau dins de les competències de la Unió Europea per prendre alguna mesura. I un parell de qüestions de l'actualitat musical. Una, avui Kanye West actua a Madrid, és cridaner perquè és un dels pocs llocs on l'han permès actuar després de les declaracions antisemites o lluant Adolf Hitler que havia fet el raper. I la segona, de les notícies més tristes de les últimes hores. Sí.

És dia d'enyorar molt Glenn Hansard, Òscar a la millor cançó per Once, que va morir en accident de moto als 56 anys. La xarxa s'ha omplert de condol per Glenn Hansard, que havia actuat moltes vegades a Barcelona, l'última vegada fa ben bé un parell d'anys.

0: Són les 7 i 8 minuts, així comença el dijous. Benvinguts a un nou matí. Molt bon dia a tothom.
1: El matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
0: Avui a l'hora del matí de Catalunya Ràdio, d'aquí una hora i mitja, amb Ignacio Rigau, Jordi Mir, Assumpta Escarp i Meritxell Benedí. Però, de moment...

0: Repassem i ampliem algunes de les notícies que hem comentat ara mateix amb la Sílvia Solanes, la Maria Fernández Noguera i la Sílvia Comet. Molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Persisteix.
2: L'incendi de la Vall d'Uixó al País Valencià, malgrat el perímetre, ja no avança. L'evolució és una mica més positiva, però encara es manté l'evacuació de tots els pobles afectats. A hores d'ara encara hi ha 10.000 persones que no poden tornar a casa.
0: Anem a la Vall d'Uixó, Alba Barbosa.
3: Els bombers són prudents. El foc continua actiu 6 dies després i parlaven de nit decisiva per poder determinar l'evolució d'aquest incendi. Antonio Rodrigo, cap operatiu dels bombers.
4: Sabemos dónde está la cabeza del incendio. Va variando porque va avanzando muy lentamente, nos está dejando trabajar, pero el perímetro está. Esta noche se volverá a hacer toda la zona del perímetro con drones, con cámaras térmicas para ver si hay algún tipo de pavesa, cualquier punto caliente que pudiera generar una reproducción y sobrepasar esos límites. Hasta dentro de 48 horas aproximadamente no podremos decir prácticamente nada del incendio.
3: No ha aumentat el perímetre ni les hectàrees afectades, que continuen sent 9.300, però es mantenen els evacuats, 10.000 veïns de 14 poblacions que per ara no poden tornar a casa. Des de la Vall d'Uixó, Alba Barbosa, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Desescalada.
5: A les poblacions de Madrid i Àvila afectades pels pitjors incendis de la història d'Espanya. Després que ahir s'estabilitzessin els focs, els veïns han pogut anar tornant a casa seva. La majoria comproven que el paisatge és molt diferent a com era quan van marxar corrents.
0: Unitat mòbil a Pelayos de la Presa, Xavi Luna, Montse Poblet.
6: Aquí a Pelayos de la Presa el foc ha estat devastador. Les flames van encerclar el nucli urbà i s'han acarnissat amb els boscos i amb les cases dels afores. N'hi ha desenes de calcinades i fins i tot les que han pogut salvar les seves estan destrossats pel que s'han trobat després de gairebé una setmana evacuats.
7: Por la urbanización tenemos una pradera muy bonita que se ha quemado toda entera, el monte que tenemos arriba se ha quemado todo, todo lo que es el perímetro de la urbanización se ha quemado también, gracias a Dios no se ha quemado ninguna casa, pero lo que es el entorno pues se ha quemado todo, es una pena.
6: El foc es va estabilitzar ahir a primera hora de la tarda i pràcticament tots els evacuats van poder tornar a casa seva. Als pobles, la Guàrdia Civil manté les patrulles perquè si algú troba a faltar alguna cosa, pugui fer la denúncia ràpid. Des de Pelayos de la Presa, Montse Poblet, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: 3 a Catalunya.
1: Ahir a la tarda hi va haver 3 focs. Un a Mas Llorenç, al Baix Penedès, que va cremar 11 hectàrees i va obligar al confinament de 600 veïns. Un segon a Canyelles, al Garraf, amb una hectàrea cremada i 3.000 veïns confinats. L'alcaldessa, Rosa Huguet, explicava que l'origen era una imprudència.
8: Uns nois que estaven fent el que no tocava, no es poden fer barbacoes, no es pot provocar amb un alfa aquestes accions que comporten això. Ha sigut una hectàrea, ha sigut un pla de seguretat que ha funcionat molt bé.
1: I un tercer a Os de Civís, a l'Alt Urgell, que va cremar 3 hectàrees de vegetació.
0: Sense abaixar la guàrdia.
2: 380 municipis estan avui en risc alt o extrem d'incendi forestal. El nou episodi de calor que afecta bona part del país també ha disparat el risc i això fa que els agents rurals hagin de tancar els accessos a 7 parcs naturals.
0: Més detalls, Oriol Pujador.
9: En nivell 4 del Pla Alfa, al màxim, hi ha un centenar de municipis, mentre que en el nivell 3, que representa un risc molt alt, n'hi ha 280. Jordi Passalaigua, cap de la Unitat de Planificació i Coordinació Operativa dels Agents Rurals, a la alertat a 3Cat Info que aquestes xifres encara augmentaran de cara al cap de setmana.
10: Aquesta pujada doncs, de temperatura, aquesta onada de calor, doncs, la humitat relativa baixa i aquests vents doncs, també a les tardes doncs, predominantment de marinada, doncs, que fan doncs, que aquest perill d'incendi al Pla Alfa doncs, augmenti progressivament i amb un pic al cap de setmana és el que preveiem.
9: Oriol Pujador pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Mai vistes.
5: El Meteocat avisa d'alteracions climàtiques d'una intensitat mai vista a casa nostra pel fenomen del Niño. Tot i això apunten que Catalunya no rebrà els efectes fins a la primavera.
1: El Niño és un fenomen natural que es produeix a l'oceà Pacífic que provoca l'escalfament de les aigües superficials. Això altera els corrents marins i de retruc els patrons de pluja i de temperatura. Sarai Sarroca és la directora del Meteocat.
11: Les causes del Niño o la Niña a Catalunya sempre generen algun fenomen extrem. Ara bé, en el sentit de sequera o de precipitació, no es pot definir. En funció dels fenòmens que faciliten aquest efecte dominó, doncs desencadenaran en un sentit o en un altre aquí a Catalunya.
1: El tren d'onades de calor que patim aquest estiu no hi tenen cap relació.
0: Avui en parlarem a l'Àgora, amb la Sarai Sarroca, justament per veure què hem d'esperar d'aquests fenòmens en els pròxims mesos. I més a fons.
2: Llum verda del jutge Calama perquè la policia investigui els comptes bancaris de Zapatero, de les seves filles i de la seva secretària. La UDEF, la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal, ha constatat que Gertrudis Alcázar va comprar una casa per 132 milions d'euros sense hipoteca.
0: Madrid, Àngels Lafuente.
12: A l'escrit, el jutge ordena analitzar els moviments realitzats en desenes de comptes de més de 10 entitats bancàries des de l'1 de gener del 2020 per Zapatero, les seves filles, Julio Martínez i diverses empreses de l'entorn societari investigat. L'UDEF pretén creuar aquestes dades amb els moviments que ha detectat i que apunten a transferències de centenars de milers d'euros a Zapatero o les seves filles i que podrien constituir una trama de tràfic d'influències. Pel que fa a la secretària de Zapatero, l'UDEF considera necessari investigar el seu patrimoni. Volen saber com Gertrudis Alcázar va comprar una casa per 132.000 euros, sense hipoteca ni herències o vendes recents d'altres propietats que justifiquin la capacitat econòmica per comprar la casa. Des de Madrid, Àngels Lafuente, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Gràcies, Àngels. Per tant, aquesta casa de 132.000 euros que s'està investigant és un dels punts claus en aquesta investigació. I mentrestant, ho dèiem abans, eh? Atenció amb això. L'Àtic.
5: El que ha comprat la Comunitat de Madrid i que Isabel Díaz Ayuso diu que farà servir per a reunions institucionals perquè a la seu del govern s'hi estan fent obres. L'oposició critica l'operació i li demana més explicacions. La presidenta madrileña diu que se sent perseguida.
13: Yo entiendo la campaña de desprestigio que se elige hoy en concreto para echarme la opinión pública encima. Es falso. A mí, el buscar un lugar donde temporalmente se puedan recibir reuniones institucionales me parece que es lo suyo.
5: El nou àtic és a Chamberí, té gairebé 500 metres quadrats, 199 dels quals són de terrassa.
0: Surt del pas.
1: Pedro Sánchez justifica l'indult parcial que el govern espanyol ha concedit a Laura Borràs i diu que no té res a veure amb la seva relació amb Junts. Ho ha dit després de reunir-se amb el rei Felip VI a Palma.
0: Anem cap allà, Caterina Carmen Jaume.
14: Pedro Sánchez ha desvinculat l'indult de Laura Borràs de la política i d'una voluntat d'acostar-se a Junts.
15: Eso nada tiene que ver ni con la negociación de presupuestos ni, por supuesto, esto tiene que ver con nada que tenga que ver con la política.
14: El president espanyol venia a les Balears amb un anunci. Ha demanat a la Comissió Europea que Mallorca aculli el Centre de Prevenció d'Incendis de la Mediterrània Occidental. I també s'ha referit a un dels temes més polèmics aquí, la manifestació històrica contra la massificació turística de diumenge. Ha defugit posar l'accent sobre l'accés de turisme i s'ha referit a la crisi de l'habitatge. Des de Palma, Caterina Carmen Jaume, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Un quart d'8, escolteu el matí de Catalunya Ràdio, nova mort violenta.
2: Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort per arma blanca i al vespre en un ple carrer a Sant Adrià de Besòs. La Guàrdia Urbana de Barcelona va alertar als Mossos que hi havia una persona ferida al carrer.
5: Els serveis d'emergències no van poder fer res per salvar-li la vida. Els Mossos s'han fet càrrec del cas. De moment no hi ha cap persona detinguda.
0: Historial.
1: Els Mossos havien detingut fa dues setmanes la dona assassinada ahir a mans de la seva parella a Sant Martí perquè l'acusava de maltractaments a ell i als fills. Avui l'home passarà a disposició judicial. A migdia hi haurà una concentració de rebuig a la plaça Sant Jaume de Barcelona.
0: Més detalls, Celia Forment.
16: Els agents buscaven el presumpte autor després de localitzar la seva parella malferida al seu domicili. L'agressió es va produir en presència dels dos fills menors i la dona va morir poc després de l'arribada dels equips d'emergències. Des de Salt, la consellera d'Igualtat i Feminisme, Eva Menor, ha condemnat el crim.
17: Amb una condemna rotunda del quart feminicidi que ha tingut lloc aquí a Catalunya enguany, amb un missatge de condemna rotunda.
16: En aquest cas es dona la circumstància que els Mossos d'Esquadra havien detingut prèviament la víctima arran d'una denúncia presentada per la seva parella, el detingut. L'home l'havia denunciada per una suposada agressió contra ell i els fills en comú. Cèlia Forment, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Recordem que davant de qualsevol indici o situació de violència masclista, el telèfon de la Generalitat d'Atenció a les Víctimes és el 900 900 120. 900 900 120, és una línia gratuïta, confidencial, no deixa rastre i opera les 24 hores del dia. I accident mortal amb una mina.
2: A Súria, al Bages, ahir va morir un treballador de 26 anys a qui li van caure sobre unes roques que es van desprendre de les galeries. L'accident va obligar a evacuar 200 persones. El secretari general d'Indústria del sindicat, Josep Rueda, reclama més mesures de seguretat a l'empresa.
18: És cert que Iberpotas ha incrementat un sistema de seguretat que li diuen el boronatge, però estem convençuts de que no són suficients perquè, si no, no estaríem avui parlant d'un accident amb la que ha acabat amb la vida d'un treballador de 26 anys.
5: Fa 3 anys hi va haver un altre accident mortal a la mateixa mina amb 3 persones mortes. Arran d'aquell fet, Indústria inspecciona regularment la galeria. L'última revisió va ser la setmana passada.
0: Hores extres.
1: Els treballadors fan de mitjana 486.000 hores extres no remunerades cada setmana a Catalunya. Això suposa un estalvi molt important pels empresaris. Ho denuncia Comissions Obreres.
0: Més detall, Rafael de Ribot.
19: Són els càlculs que fa Comissions Obreres. La secretària d'aquest sindicat, Belén López, retreu a les patronals que acusin els treballadors d'absentisme mentre s'estan fent tantes hores extres.
20: Una de les primeres mesures que haurien de prendre és evitar aquestes prolongacions de jornada, que són, en un cas, retribuïdes i, en un ampli cas, no retribuïdes, i que són un risc clar per la salut de les persones treballadores.
19: Segons Comissions, en total hi ha més de 157.000 persones que prolonguen la seva jornada laboral, sobretot dones i joves del sector serveis. El sindicat reclama l'aprovació del nou reglament de control horari després d'aquest estiu per auditar el que consideren un abús. Rafael de Ribot, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: El RAS.
2: A Lleida ara mateix hi ha gairebé unes 200 persones dormint al carrer en una situació inèdita a la ciutat. Darrere hi ha l'augment de persones que s'han desplaçat a la ciutat per buscar feina a la campanya de la fruita.
0: Lleida, Júlia Albacar.
4: La paeria ha atès des del juny uns 2.000 temporers, el doble que en campanyes anteriors, una xifra que ha superat les previsions. Per això l'Ajuntament habilitarà 160 noves places al pavelló 4 de la fira, que se sumaran al centenar que ja hi ha al pavelló 3. També es comprovarà quins usuaris estan treballant i n'informaran Inspecció de Treball perquè actuï contra els empresaris que no ofereixin allotjament. Ho ha explicat el tinent d'alcaldia, Carlos Enjuanes.
21: Ara és per donar una resposta a una situació de carrer que hi ha. Però lo important d'aquí és que si estan d'alta, nosaltres passarem les dades a Inspecció de Treball.
4: Als Camps Elisis hi han arribat a dormir al ras unes 240 persones, algunes de les quals asseguren que estan treballant en camps propers. Des de Lleida, Júlia Albacar, per al matí de Catalunya Ràdio.
0: Un quart i quatre minuts de vuit, exemple.
5: Salvador Illa posa d'exemple Singapur com a lloc plural on conviuen ètnies i persones d'origen divers. El president de la Generalitat ho ha dit en el seu final de viatge oficial, que també l'ha portat al Vietnam.
0: Enviat especial a Singapur, Albert Prat, bon dia.
22: Què tal, bon dia. Sí, des del barri de negocis i l'endemà de reunir-se amb el primer ministre, Salvador Illa creu que Catalunya ha de prendre nota d'un país tan estratègic com aquest.
23: No cal ser gran per ser influent. Singapur té 6 milions d'habitants, Catalunya té 8 milions d'habitants. I es pot influir.
22: Per assemblar-s'hi, ha venut les infraestructures catalanes, ha deixat clar que farà créixer l'aeroport i ha defensat la immigració.
23: Singapur és un país divers, plural, ètnicament també, amb diferents religions, diferents ètnies, i conviuen. I això no els fa dèbils, els fa forts.
22: Avui el president tanca aquesta gira pel sud-est asiàtic de 6 dies amb una agenda bàsicament concentrada al Vietnam, amb moltes reunions, però cap gran acord. Des de Singapur, Albert Prat, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Gràcies, Albert. I es defensa?
1: L'alcaldessa de Ripoll i líder d'Aliança Catalana, Sílvia Orriols, defensa la seva actuació davant la polèmica generada per la contractació de la seva filla com a agent de la policia local. Reitera que no hi va tenir res a veure.
0: Clara Jordan.
24: Sílvia Orriols va afirmar la designació del tribunal qualificador del concurs, però remarcava que la tria no és aleatòria en aquest tipus de procés i ha defensat la seva actuació com a alcaldessa sense cap intenció de beneficiar ningú.
25: La designació del tribunal no és aleatòria. En tots els processos que afecten la policia local, els membres sempre són tres comandaments del cos. Per tant, no hi ha hagut cap intencionalitat de beneficiar ningú com insinua l'oposició, sinó que s'ha actuat amb la mateixa dinàmica i normalitat de sempre.
24: En una compareixença sense preguntes, l'alcaldessa de Ripoll rebutjava delegar les competències en matèria de seguretat a un altre regidor, tal com li ha reclamat Junts, que també ha anunciat que revisarà a fons l'expedient del concurs per aclarir si es va respectar el deure legal d'abstenció en aquest tipus de casos, tal i com preveu la normativa. Des de Girona, informa Clara Jordan, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I encara parlant d'Aliança, multes parodi.
5: El Parlament podrà sancionar multes de fins a 12.000 euros als diputats que facin discursos d'odi. La reforma del reglament de la cambra que impulsen el PSC, Junts, Esquerra, els Comuns i la CUP s'aprovarà després de l'estiu.
0: Txell Vallespí.
26: El text que han registrat aquests 5 grups parlamentaris castiga les expressions o discursos ofensius o difamatoris que discriminin, calumniïn o incitin a l'odi amb multes d'entre 600 i 6.000 euros si la infracció és greu. La sanció pujarà fins als 12.000 si es considera molt greu i si és lleu quedarà en una amonestació pública. Tot això quedarà integrat al reglament del Parlament que té rang de llei i, per tant, les sancions tindran cobertura jurídica. Pel jurista Antoni Bayona, exlletrat major del Parlament, s'haurà d'afinar molt bé la redacció sobre què és un discurs d'odi per no trepitjar la llibertat d'expressió que està especialment protegida en seu parlamentària. Són declaracions a 3CAT Info.
27: Hi ha un risc important de no marcar bé aquesta frontera. Dóna aquesta sensació que potser a l'hora d'aplicar aquest criteri pot anar en perjudici de la llibertat d'expressió, per dir-ho clarament.
26: Txell Vallespí, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: El punt de mira.
1: Els mitjans digitals La Directa i VilaWeb denuncien que l'Agència Espanyola de Protecció de Dades els ha obert procediments sancionadors per haver publicat informació sobre els agents de la policia espanyola infiltrats en moviments socials i independentistes.
0: Entren nedant.
5: Ceuta alerta que està en situació de col·lapse davant l'entrada per mar de 1.500 migrants entre adults i menors en només una setmana. La majoria són del Marroc i Algèria i han arribat nedant i això fa la diferència. Una sentència recent del Tribunal Suprem prohibeix retornar en calent al seu país d'origen els migrants que entrin a Espanya així, nedant.
1: El centre d'acolliment temporal de Ceuta, amb unes 500 places, està saturat, amb més de 700 adults i més de 400 persones que esperen a fora, en un campament improvisat. El president de Ceuta, del PP, demana al govern espanyol una resposta ràpida.
0: I tornen.
5: Els Estats Units han tornat a bombardejar aquesta nit l'Iran després de 5 dies de treva no declarada oficialment, segons ha anunciat des de la xarxa X el Comandament Central Militar Nord-Americà. Assegura que es tracta d'una resposta al llançament de míssils que va fer ahir l'Iran contra bases dels Estats Units en diversos països del Golf Pèrsic. De fet, el president Donald Trump ja ho havia advertit.
3: We're going to be hitting them very hard.
6: Els atacarem amb molta força perquè ens toca atacar-los. Saben què passarà? Ens demanen que no ho fem. Ahir a la nit ens van disparar 5 míssils i els 5 van caure a terra.
5: Alhora creix la por per a una expansió territorial de la guerra a l'Orient Mitjà. Ahir un dron va impactar sobre un vaixell nord-americà en un port mediterrani d'Egipte, al delta del Nil.
0: Escolteu el Matí de Catalunya Ràdio, són les 7:24 minuts. Sem a la informació esportiva amb el Pau Dax. Pau, què tal? Molt bon dia.
7: Bon dia.
0: Fermín deixa enrere setmanes que admet que han estat difícils.
7: El migcampista del Barça va reconèixer ahir al vespre en una entrevista al programa Tot Costa de Catalunya Ràdio que ha passat el pitjor estiu de la seva vida després d'haver-se perdut el Mundial per una fractura al dit petit del peu dret que es va fer a mitjans de maig.
8: Segur, la veritat que estava al meu millor moment, tot em sortia bé i aquest estiu doncs, va arribar aquesta lesió una mica inoportuna, però bueno, això també t'ensenya moltes coses i aprens molt. Aquest estiu he passat molt malament i bueno, gràcies a la meva família, a la meva parella, als meus amics, he pogut tirar cap endavant.
7: Fermín es va reincorporar dilluns a l'estada de l'equip blaugrana a Anglaterra. El brasiler Rafinha es va unir al grup ahir, després de superar una lesió muscular que es va fer amb el Brasil a la Copa del Món. Abans de posar-se les ordres de Hansi Flick, passarà una revisió mèdica.
0: I encara parlant del Barça, Joan Garcia, ambiciós.
7: El porter del Barça, que encara és de vacances, va assegurar en un acte al seu campus a Tordera que aquest any vol la Champions.
9: Porto un any al Barça, vam aconseguir la Lliga, la Supercopa, ara aquest any, doncs, aquest estiu he aconseguit el Mundial i ara, evidentment, el meu objectiu d'aquesta temporada que ve és aconseguir la Champions.
7: El de Sallent explica que s'entrena pel seu compte durant les vacances per lluitar per la titularitat a la porteria blaugrana des de l'inici de la Lliga. Joan García es reincorporarà a la pretemporada del Barça el 12 d'agost amb la resta de mundialistes blaugranes de la selecció espanyola. Encara al Barça, la junta directiva es va reunir ahir sense el president Joan Laporta, que es recupera d'una arrítmia cardíaca. Va decidir convocar una assemblea de compromissaris a l'octubre. Entre els temes a votar llavors, l'emissió de bons a compte de futurs drets televisius que suposarien uns ingressos a curt termini superior als 200 milions d'euros.
0: I empat de l'Espanyol.
7: El primer partit dels blanquiblaus contra Anglaterra va acabar 2-2. Va ser contra el Burnley de la segona divisió anglesa, club propietat d'Alan Pace, màxim accionista de l'Espanyol. Van marcar Jofre a l'inici del partit i Quique García al tram final. Sentim el migcampista basc, blanc i blau, Urco, al final del maig.
10: Bueno, esto es pretemporada. Lo importante es ir ganando ritmo y que no haya lesiones, ¿no? Para, bueno, y luego, por eso, corregir cosas y para llegar de la mejor manera posible a la primera jornada.
7: Ahir també va empatar el Girona, 3-3 contra el Castelló, i el Sabadell va guanyar el Manresa per 2-1.
11: Al Matí de Catalunya Ràdio, Frederic Vincent.
12: L'estiu és temps de somiar. Que la festa major no s'acabi. Que l'orquestra en toqui una més. Que ballem tots junts a la plaça.
28: Perquè els millors somnis són els que es comparteixen. Ja hi ha la venda a la Loteria de Nadal al teu lloc de vacances. I si toca aquí, Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
11: Bon dia. En el sorteig del cupon diari celebrat ahir, el número premiat va ser...
2: el 51.971, de la sèrie 42.
11: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor, a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Avui, com cada dia, hi ha un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11. Ben jugat.
29: Catalunya Ràdio.
30: Som 3CAT.
29: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
0: Un parell de minuts una mica més i arribarem a 2:15 i arribarem repassant un dels protagonistes del curs amb el Jovany i companyia.
31: Tenemos una temperatura
4: aquí el teléfono.
0: De moment no hi ha cap incidència remarcable en aquesta vaga a l'aeroport.
13: Ja, però això no és el que deies aquest dematí, Fede. Vale? Això no és el que deies aquest dematí. Aquest dematí deies una altra cosa.
0: Tenim una trucada al telèfon del directe. Amb qui parlem, sisplau?
13: Amb qui parlem, sisplau? Però tu què t'has creído? Ho saps perfectament amb qui parleu. Amb la Marta de Sant Celoni.
0: Hola, Marta, com estàs? Feia dies que no presentava jo.
13: ¿Quieres que te diga cómo estoy? Pues mira, ara mateix estic a dintre d'un autocar, ¿vale? Por algún lugar del sur de Francia.
14: Ah, mira,
13: ¿vale?
14: Es maco.
13: Dirección Atenas. En autocar. No sé si lo has entendido bien, ¿eh? En autocar, sí. ¿Vale? Con el Aarón y el Aitor.
15: Aarón y Aitor son els seus...
13: Els meus fills,
14: tenen nom de tenir molt de TDA, tots dos.
15: No.
14: Escolta, Marta, vaig a planasso, no? En el sentit que Quim Pal anar de Sant Salvador. Calla, Marta! Per favor.
13: No, què te vas a preguntar?
14: No, que t'anava a dir que tu sempre et queixes de Rodalies. Encara deu ser pitjor anar de Sant Salvador a Atenes en autocar, com dius.
13: De veritat que estàs de recochineo, no? Porque los tengo que por culpa vuestra. Por culpa vuestra.
14: Nuestra.
13: Y yo iba en avión, ¿vale? Com la gent normal, que vale. Tenia el vol comprat ja. Però fico la ràdio a les 6 del matí, què me sale? Em surt el senyor Fede.
14: Fede és Frederic Vincent.
13: El critico porque está aquí presente. Sí. ¿Vale? Pero surt el Fede Vicente este diciendo, uy, no, cuidado, que a lo millor ni una vaga encubierta a l'aeroport, ¿no? Porque unos mataos son quejando no sé qué. No, sí, cuidado.
15: Unos mataos, claro. a ver, Marta, ni son unos mataos.
13: Que yo no sabía que hasta los maletas podían hacer vaga.
14: O
13: sea, que hagan vaga los pilotos, ¿vale? Bueno, ahí con sus trajes, que hagan vaga los controladores. Pues mira, los que te jodan las vacances, los que llevan las maletas, venga, hombre, va. ¿Dónde vamos a ir a parar?
14: Però a veure, un moment,
15: aquest argumentari.
14: És que no, i a més no entenc què té a veure, diguéssim, aquesta situació amb les seves vacances.
13: Bueno, a ver, pues que si el Frodo, como se llame, si te abrazo yo en los aeropuertos, digo, bueno, pues
0: marcando una... Això arribem a 7:45.

0: Un dia més ens llevem pendents de l'incendi. El foc de la Vall d'Uixó al País Valencià continua a aquesta hora sense control, però com a mínim no avança. En canvi, els incendis d'Àvila i de Madrid, aquests sí que estan tècnicament estabilitzats.
1: Lo que se levantan todas las medidas, tanto de evacuación como de confinamiento, respecto al conjunto de localidades de la provincia de Ávila. Es decir, se establece una posibilidad de una movilidad absoluta sin ningún tipo de limitación para ninguna localidad.
0: És el que deia el ministre de l'Interior. L'altra mala notícia de les últimes hores és un nou incendi, en aquest cas a Zamora, que també s'ha descontrolat i ha fet evacuar 12 municipis. I ho hem sabut fa poca estona, encara referent a incendis. Han detingut dues persones pels incendis de Bordeus. Recordem, són aquests incendis a les

0: no s'hi poden fer res de reunions ni activitat laboral. L'altre nom del dia és el de Rodríguez Zapatero. El jutge que l'investiga ha autoritzat la policia perquè investigui els comptes bancaris de l'expresident, de les seves filles i de la seva secretària. Tot això també el dia que en el terreny cultural Kanye West actua a Madrid, en un dels pocs estats que li ha permès actuar, tot i les seves declaracions antisemites dels últims temps. I també avui és el dia en què continuen les mostres de condol per Glenn Hansard, el cantant irlandès que va morir en accident de moto als 56 anys, Òscar a la millor cançó per aquella pel·lícula Once. I a banda d'això, amb els esports, Pau, què tenim?
1: Doncs que el migcampista del Barça, Fermín López, diu a Catalunya Ràdio que ha passat el pitjor estiu de la seva vida recuperant-se de la fractura al dit petit del peu dret. El porter blaugrana Joan García, en canvi, aspira a guanyar la Champions. I l'Espanyol va empatar ahir 2-2 davant el Burnley en el seu primer partit de l'estatge a Anglaterra.
0: Gràcies, Pau Dax. Ara mateix passen 3 minuts de 7:45 del matí. El que dèiem, altes temperatures, risc d'incendi. Avui es preveu que el risc d'incendi pugi a diversos municipis catalans perquè les temperatures també aniran cap amunt. Jo faré Xenoé, bon dia.
2: Bon dia, ens llevem avui amb una situació meteorològica que no varia gaire, és a dir, que es mantenen les elevades temperatures i aquest ambient de plena canícula, temperatures de nou, que s'ubicaran entre els 35 a 40 a l'interior, assolint-se aquests 40 especialment cap a la zona del Pla de Lleida. Encara potser pot pujar un grauet més al termòmetre, arribar al màxim d'aquesta nova aglopada d'aire càlid, que ens, amb algunes intermitències encara ens pot afectar ben bé fins a l'inici de la setmana que ve. Jornada, doncs, de molta calor, de calor intensa, de xafuor a la costa, amb només alguns núvols baixos molt puntuals a la façana litoral i amb poques nuvolades a tarda en zones de muntanya, cosa que demà podria variar una mica, sobretot de cara al vespre a l'Alt Pirineu.
0: Gràcies, Jofre. Mobilitat també aquesta hora. Maria Fernández Noguera, què tal? Molt bon dia.
3: Bon dia. Doncs aquest matí ens llevem amb dos nous robatoris de cable de coure que fan la guitza, tornen a fer la guitza als usuaris de Rodalies. D'una banda, hi ha hagut un robatori a Montornès del Vallès i això provoca retards d'uns 15 minuts, de 15 minuts de moment, perquè podrien després ser-ne més, a les línies R2, R2 Nord, R8 i R11. En aquesta última, a l'R11, també hi ha hagut un altre robatori de cable en un altre punt, entre Figueres i Llançà. Recordem que l'R11 uneix Barcelona amb Figueres i Portbou. De moment, en aquesta línia, els retards són d'uns 10 minuts.
0: Gràcies, Maria. Ens falten les carreteres. Mariluz García, com estàs? Molt bon dia.
4: Hola, bon dia. Doncs hi ha cua a la sortida de Barcelona pel nus de Trinitat perquè hi ha un carril tallat a l'autopista C33 en direcció Mollet-Girona per la retirada d'un vehicle accidentat ahir a la nit. Afecta la B20, la Pota Nord des de Santa Coloma, la Ronda Litoral des de Sant Adrià, la Ronda de Dalt d'Horta al nus de Trinitat. També hi ha cues a la P7 de Santa Perpètua de Mogoda a Barberà en sentit sud, la C17 a Parets del Vallès direcció Barcelona o la Ronda Litoral de Fòrum a la Barceloneta direcció Llobregat.
0: Gràcies, Mariluz. Fins ara.
4: Fins ara.
0: Avui a l'àgora del matí de Catalunya Ràdio, d'aquí un net aproximadament, una mica més, Ignacio Rigau, Jordi Mira, Assumpta Escarp i Meritxell Benedí. Matí de Catalunya Ràdio, passen 5 minuts de 7:45. Fem un cop d'ull als diaris. I comencem, com sempre, per les portades i les opinions destacades que trobem avui. Carlos San Andrés, Pau Bartrolí, què tal? Bon dia.
5: Bon dia.
0: Comencem per La Vanguardia, que dedica part de la seva portada a la imputació de l'excap de la Guàrdia Civil en el cas Zapatero i també a les conseqüències del fiasco en les proves PISA.
6: En un article d'opinió, el seu director, Jordi Juan, qualifica d'inadmissible el suposat error i convida ella a seguir amb el seu discurs de fer avançar el país i no fer-lo retrocedir.
7: I l'exdirector del diari, el periodista Lluís Foix, remata la seva columna dient que l'escàndol PISA mostra fragilitat i empobriment negatiu del país i reclama més gestió si no es vol que les properes eleccions passin comptes als responsables polítics.
6: I més política, perquè el periòdico també dedica part de la portada a la qüestió Zapatero, però aprofita la compareixença de Pedro Sánchez i el tancament del curs polític per fer balanç de la gestió del govern.
7: Segons el diari, el president porta 20 decrets durant aquest any, el tercer màxim històric de la democràcia. En una columna interior, el periodista Matías Vallès analitza l'estratègia de comunicació de Sánchez i la seva capacitat de reciclar les catàstrofes en èxits i estímuls pel futur.
6: A les pàgines d'opinió, el Mundo també parla del govern espanyol, però centra les seves columnes a l'indult parcial de Laura Borràs.
7: A la seva editorial, qualifica l'executiu com un govern contradictori i en les pàgines, el professor de filosofia i columnista David Mejía es qüestiona si aquest indult és legítim o és només una estratègia per continuar el poder.
6: I acabem al País, que és l'únic que du a la seva portada l'escàndol del nou àtic d'Isabel Ayuso.
7: D'ús només residencial, l'editorial del diari qualifica aquesta compra i la gestió de la presidenta de Madrid d'opaca i demana una explicació més enllà de les declaracions d'ahir.
0: Seguim repassant la premsa. Ara fem un cop d'ull a altres notícies que hem trobat a la premsa digital, de nou amb el Pau Bartrolí i també amb la Sílvia Comet. Vigo arrenca en ple mes de juliol el muntatge de les llums de Nadal.
7: Sí, a 26 graus i en plena onada de calor. L'alcalde Abel Caballero ha donat el tret de sortida d'un muntatge de 12

0: milions de llums LED que serviran per adornar 500 carrers i 2.700 arbres. A més, Caballero ha promès que hi haurà grans novetats. Segons el consistori, Vigo va rebre l'any passat 5 milions de visites, un milió menys de les esperades. Ho llegim a Vigo al Minuto.
1: Un bar contrari a Donald Trump es queda sense llicència.
2: Es tracta d'una cerveseria de Wisconsin que va generar molta polèmica a principis d'any. L'establiment, propietat d'un activista d'esquerres, va prometre que regalaria cervesa gratis el dia que morís Donald Trump. De fet, després de l'intent d'assassinat d'abril, la cerveseria va publicar a Facebook "Quasi ho aconseguim, dia de la cervesa gratis". Ara el Departament d'Hisenda li ha comunicat que no podrà vendre alcohol a partir del 4 d'agost. Segons les autoritats, la sanció no està relacionada amb els missatges, sinó que respon a la infracció de transportar cervesa des d'Illinois fins a Wisconsin sense cap permís.
1: I la calor també és protagonista al rodatge d'Embolicats a Girona.
0: Sí, el que havia de ser el dia més especial del rodatge de la pel·lícula de Disney amb tots els figurants passejant pels carrers del barri vell va acabar marcat per les crítiques dels figurants per les altres temperatures. Les llargues hores d'espera per gravar i el vestuari medieval, que era poc transpirable, tampoc hi van ajudar. Ho llegim al diari de Girona, que a través d'un testimoni relata dos desmais durant el rodatge. Es van desmaiar dos guàrdies, que eren els que anaven amb la roba més calorosa i amb armadures, i van caure a la zona de les escales de la catedral. Al mateix temps, els testimonis també expliquen que l'equip de la pel·lícula va vetllar perquè no faltés aigua als participants i va habilitar zones de ventiladors.
1: Un any fent veure que treballa i ningú no se n'adona.
2: És un experiment que ha relatat la periodista especialitzada en gastronomia de la BBC, Leila Kazim, al seu perfil de Substack. La periodista ha confessat que va estar un any escalfant cadira quan treballava per a una companyia de software de Londres, ara fa 10 anys. Tot va començar amb un canvi d'estructura interna de la gran empresa. Kazim va percebre que la seva posició passava a ser irrellevant i va decidir deixar de treballar i esperar a veure quan trigava algú a donar-se'n. Per sorpresa d'ella, van passar setmanes i setmanes. La farsa va culminar quan va decidir abandonar el seu lloc de treball. La periodista explica que l'experiència li va servir per replantejar-se la seva carrera.
1: I a aquesta hora, encara parlant de la premsa, us expliquem els destacats en internacional i economia amb la Maria Fernández Noguera i la Sílvia Solanes.
3: A França, Le Monde denuncia la manca de mitjans aeris per combatre els incendis al país. El diari ha tingut accés a un informe de seguretat civil que mostra que des del 21 de juliol no hi ha hagut cap dia en què hagin funcionat més de 8 dels 12 avions que hi ha per poder fer descàrregues d'aigua des de l'aire. El motiu és que alguns no estaven en condicions de volar. I al Marroc, el diari Express fa ressò d'un estudi que conclou que les xarxes socials estan contribuint a augmentar la migració irregular. Indica aquest estudi que les xarxes s'han convertit en una eina determinant en la construcció de l'imaginari sobre la migració gràcies a la difusió d'històries d'èxit i la creació de comunitats virtuals on s'intercanvien experiències. De fet, a Facebook hi ha grups amb milers d'usuaris on es comparteix informació, per exemple, sobre com arribar nedant a Ceuta. Mentrestant, a la premsa nord-americana, els mitjans destaquen que l'antic màxim responsable dels Estats Units en malalties infeccioses, Anthony Fauci, es va negar a declarar ahir al Senat sobre l'origen de la Covid-19. Fauci va acusar el senador republicà Rand Paul, que és qui va demanar que comparegués, de dur a terme una campanya per intentar-lo veure a la presó. Fauci es va convertir en el blanc de les crítiques d'una campanya impulsada pels sectors conservadors per atribuir responsabilitats pel cost humà de les mesures adoptades per contenir la crisi sanitària mundial.
4: On economia es fixa en els preus dels carburants, i destaca que Torà, el Solsonès, és on es ven la gasolina més barata de tot l'estat espanyol, a 1,378 euros per litre. Mentrestant, a l'altre extrem hi ha Mahó, on la gasolina va fregar els 2 euros al litre. Tot plegat a les portes de l'operació sortida de vacances d'agost, un moment en què els carburants solen encarir-se. Cinco Días explica que la banca està guanyant terreny al luxe en el mapa borsari europeu, i és que el Santander ha superat per primera vegada en capitalització borsària Hermès, el fabricant dels icònics bolsos Birkin, considerada l'empresa més valuosa del sector del luxe europeu. L'entitat càntabra puja un 19% aquest any i frega els 175.600 milions de capitalització. Hermès, en canvi, cedeix un 29% i la seva capitalització se situa per sota dels 160.000 milions. Expansión explica que el banc JP Morgan prepara la venda de Forus en ple boom pels gimnasos. Forus és una cadena que opera més de 60 gimnasos a Espanya, Itàlia i Portugal. El grup genera uns beneficis que giren entorn dels 40 milions d'euros als tres països i l'operació tindria un valor d'uns 600 milions d'euros. Es preveu que l'operació surti al mercat després de l'estiu, però ja hi ha inversors interessats en aquesta possible compra de la companyia.
1: Repassem ara la premsa esportiva amb el Pau Dax.
5: El Barça és a Birmingham, bressol dels Duran Duran, que interpreten aquest Ordinary World. I ens va bé perquè avui acabarem amb un tema una mica ordinari. Comencem amb l'esportiu, que ens explica que a Birmingham hi ha vida més enllà del Barça. Llegim que del 10 al 16 d'agost s'hi disputaran els europeus d'atletisme, amb prop d'una vintena d'atletes catalans que lluitaran per medalles, com Jael Sacura Bastué, als 200 metres, Marta Mitjans, als 800, o Meritxell Soler, a la Marató. Anem a l'ara, on trobem una entrevista vintage a l'exporter del Barça, Roberto Tito Bonanno. L'argentí, que va ser blaugrana del 2001 al 2004, explica que quan el seu representant li va dir que el volia al Barça, es va pensar que li feia broma. I ahir explicàvem que s'ha tancat Vallecas, al camp del Rayo, perquè està en un estat deplorable. Doncs bé, en una notícia de l'edició digital del diari Marca, llegim en un destacat. Portem denunciant això des del 2014. La meva dona va deixar de pagar l'abonament perquè li semblava indignant baixar el lavabo. És el testimoni colpidor de Dámaso Barroso, president de la penya Rayo 2004. I desperta algunes preguntes d'interès públic al·ludides a la peça. Comencem. Si era la dona la que estava farta de la ronya als vàters, per què no li han deixat explicar-ho a ella? Aquest home no ha sentit fàstic en can pròpia Vallecas? Mai ha orinat assegut a l'estadi, que és més saludable per la pròstata? En 14 anys no hi ha hagut d'anar de ventre? Ni en un partit agònic de lluita per la salvació? Se sent poc mascle parlant de vàters bruts en primera persona? En volem saber més. Estirin del fil, col·legues del Marca. I estirin sempre la cadena després d'anar al lavabo.
1: Repassem ara la premsa del cor amb el Carlos San Andrés.
6: Doncs avui parlem d'una altra estrella que s'apaga, l'actor i cantant Jared Leto. L'exparella de Cameron Diaz, Scarlett Johansson, és el protagonista de Jared Leto, l'obscur secret de Hollywood. El documental de la BBC treu a la llum el testimoni de quatre dones que afirmen haver estat abusades per ell quan eren menors. Els fets van passar durant més d'una dècada a diferents llocs del món, entre les víctimes fans de 14 anys. Una història ben tèrbola amb documents pel mig que busquen comprar el silenci de les noies. Malauradament, les agressions no fan vacances a l'estiu, al contrari, però per sort en aquest cas ja està tot en mans de la justícia.
1: Gràcies, Carlos. Un minut i arribarem a tres quarts.
7: El matí de Catalunya Ràdio.
8: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
9: El pla perfecte, fica'l a la teva motxilla. Platja, piscina i Mordoku.
10: Mordoku!
11: Catalunya Ràdio.
12: Som 3CAT.
11: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Mira, Isar, com estàs? Molt bon dia.
13: Molt bon dia.
1: Vinga, qui fa anys avui?
13: Doncs un dels personatges més entranyables de la televisió dels 90. Phoebe de Friends, o el que és el mateix, l'actriu Lisa Kudrow, celebra avui 63 anys. Mm. Dos mites més, Arnold Schwarzenegger i Lawrence Fishburne. No sé si els cíborgs fan festes d'aniversari, però Terminator fa 79 anys. I qui ens feia triar entre una pastilla blava o vermella Matrix, 65. Avui va de cine, dos directors també van néixer el 30 de juliol. Richard Linklater, Boyhood o Abans de l'Alba, en fa 66. I Christopher Nolan, 56. Ho celebrarà amb el repartiment de l'Odissea? No ho sabem. De més a prop...
1: Oh, però són molts, eh?
13: Són molts.
1: Serà molts diners, escolta, si ho celebra.
13: Que pagui un gran banquet. De més a prop, el polític del PP, Daniel Cirera, 59, i la sommelier i pregonera de la Mercè, Meritxell Falgueres, bufarà 45 espelmes abans de fer el brindis.
1: I el santoral.
13: Avui dia, per als amants dels noms poc comuns, Sant Abdó...
1: Com sempre, no?
13: Sempre em poso algun de més habitual, sí, però és que avui m'ha costat.
1: Sí.
13: Sant Abdó, Sant Senent, Santa Màxima, Dona Tilda, Calimarí o Ursus. El santoral català no deixarà de sorprendre'ns.
1: I aquest estiu, com sempre a aquesta hora, una recomanació literària que ens arriba des d'una llibreria.
14: Soc la Marta Gil, de la llibreria El Capelut de Barcelona, i aquest estiu vull recomanar Projecte Hail Mary, de Andy White, editat per Mai Més, amb una traducció fantàstica de Lluís Delgado. La novel·la ens posa a la pell d'un astronauta que es desperta sol, amb amnèsia i a milions de quilòmetres de casa, amb l'encàrrec de salvar la Terra de l'extinció. Però el gran gir és l'aliat tan increïble com inesperat que trobarà a l'espai profund. El recomano especialment als amants de la ciència i l'aventura pura, i a qualsevol lector que vulgui una història absorbent, plena d'humor i amb una de les amistats més boniques de la literatura actual.
1: I a la recomanació del dia, la Sílvia Comet ens proposa la sèrie d'animació Primal.
2: Sobre la relació entre un troglodita i un dinosaure durant la prehistòria. Arrenca amb la desaparició de la família del cavernícola i a partir d'aquí veiem tot un seguit de vivències de l'home i l'animal. Entre ells no parlen, no hi ha diàlegs, només efectes sonors i música. Comencen a col·laborar per sobreviure, però aprenen a protegir-se mútuament fins que acaben creant un vincle. Una sèrie molt emocionant sobre la pèrdua, l'amistat i la supervivència, amb una animació molt expressiva a càrrec de Jendy Tartakovsky, creador de pel·lícules com Hotel Transilvània. Té 3 temporades que es poden veure a HBO Max.
1: Ara mateix passen 3 minuts de 7:45. Aquests són els sons del matí.
11: Els sons del matí.
10: Con la urbanización tenemos una pradera muy bonita que se ha quemado toda entera. El monte que tenemos arriba se ha quemado todo. Todo lo que es el perímetro de la urbanización se ha quemado también.
15: Sabemos dónde está la cabeza del incendio. Va variando porque va avanzando muy lentamente. Nos está dejando trabajar, pero el perímetro está.
16: No es poden fer barbacoas, no es pot provocar amb un alfa aquestes accions que comporten això.
17: La UDEF pretén creuar aquestes dades amb els moviments que ha detectat i que apunten a transferències de centenars de milers d'euros a Zapatero i les seves filles, i que podrien constituir una trama de tràfic d'influències.
18: És fals. A mi, el buscar un lugar donde temporalmente se puedan recibir reuniones institucionales, me parece que es lo suyo.
19: És cert que Iberpotas ha incrementat un sistema de seguretat, però estem convençuts que no són suficients perquè, si no, no estaríem avui parlant d'un accident amb la que ha acabat amb la vida d'un treballador.
1: Aquests són els sons del matí. Anem a les paraules del dia amb la Mireia Isard. Prudència.
20: Capteniment caut i moderat de qui intueix la presència d'un perill o les conseqüències dels propis actes i mira d'evitar-ne el risc i els danys possibles. Malgrat que la situació millora, aquesta és l'actitud que demanen els bombers en relació amb els incendis que ens han mantingut en tensió els últims dies. Prudència. Els focs de Madrid i Àvila ja estan estabilitzats i el de la Vall d'Uixó no avança.
1: Escrutini.
20: Investigació profunda i minuciosa d'una cosa, d'un afer. Això és el que farà la policia amb els comptes bancaris de l'expresident Rodríguez Zapatero, de les seves filles i de la seva secretària després de l'autorització que ha rebut del magistrat responsable del cas. Aquest escrutini vol aclarir les presumptes irregularitats en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra.
1: Extra.
20: Extraordinari, que està fora de l'ordre o de la regla comunament seguida, no acostumat. Segons Comissions Obreres, els treballadors fan, de mitjana, 486.000 hores extres no remunerades cada setmana a Catalunya. Aquestes hores, que no haurien de ser habituals, suposen un estalvi anual a les empreses catalanes de més de 600 milions d'euros.
1: Posem-hi ara 3 xifres amb el Marc Presseguer. 20.
21: Són els reials decrets que porta Pedro Sánchez del 2026, una xifra que a aquestes alçades de l'any només s'ha superat 2 vegades des de la democràcia, l'any 2012 amb la crisi econòmica internacional i el 2020 amb la pandèmia. Cal recalcar que la mitjana del gener fins al juliol és de 8 reials decrets.
1: 5.
21: Són les comunitats autònomes que ofereixen residència oficial pels seus presidents. Aquests són Catalunya, Galícia, Euskadi, Extremadura i Canàries. Una dada que es recorda després de conèixer que el govern de la Comunitat de Madrid va adquirir un àtic al districte de Chamberí perquè Díaz Ayuso l'utilitzi com oficina temporal.
1: 52.
21: Són les erupcions que porta el volcà Kilauea de Hawaii des de finals del 2024. És un dels volcans més actius del planeta. Aquesta nova erupció va durar 7 hores i mitja amb fonts de lava de 150 metres d'alçada. L'episodi no ha causat ferits perquè es troba dins del parc natural dels volcans de Hawaii.
1: I ens falten les 3 imatges amb la Sílvia Comet. A la primera s'hi veuen 2 gandules enmig d'un parc. Estan orientades cap a una zona amb arbres, però sota de les cadires no hi ha ni un bri d'herba.
2: És una imatge de Green Park al centre de Londres i reflecteix la situació de sequera que es viu a Anglaterra. L'Agència de Medi Ambient Britànica ha declarat oficialment la situació d'excepcional a 7 regions, que això vol dir la meitat del territori. És el segon estiu consecutiu que es viu aquesta situació en un país on la falta de pluja no és gens comú. Des de principi d'any només ha caigut un 7% de les precipitacions habituals al conjunt d'Anglaterra. La sequera coincideix amb la quarta onada de calor que viu el Regne Unit aquest estiu.
1: I a la segona imatge s'hi pot veure la part superior d'un edifici. La imatge, presa des de baix cap amunt, mostra que l'àtic dona a diferents carrers. Té finestres molt grans i, sobretot, un terrat molt gran amb arbrets i plantes.
2: És l'àtic de 481 metres quadrats que la Comunitat de Madrid ha comprat per fer funcions d'oficina temporal de la presidenta Isabel Díaz Ayuso. Està situat al carrer General Martínez Campos, al cotitzat barri de Chamberí. Segons va revelar el diari El País, ha costat 6 milions d'euros i només es pot fer servir com a habitatge perquè té qualificació d'ús residencial. La terrassa té gairebé 200 metres quadrats. Díaz Ayuso, que diu que és víctima d'una campanya de desprestigi, s'ha afanyat a subratllar que s'hi faran reunions institucionals.
1: I a la tercera imatge hi veiem una muntanya que sembla de sal. També hi veiem una persona treballant. Júlia Albacar, què és això?
0: Doncs és un home treballant a les salines de Gerri de la Sal. Feia 2 anys que estaven aturades, però ara l'Ajuntament de Baix Pallars ha volgut recuperar aquest ofici tradicional del municipi, que de fet està documentat ja des del segle IX. I el que veiem aquí és el treball a una salinera, on l'aigua salada passa per diverses piscines, on acaba evaporant-se i cristal·litzant. La sal de Gerri de la Sal, per cert, és molt apreciada a la cuina.
1: 8 minuts i les 8.
3: Catalunya Ràdio.
11: L'esport no fa vacances a l'estiu.
3: Tampoc a Catalunya Ràdio.
11: Continuem pendents del Tour femení i dels primers partits amistosos del Barça i de l'Espanyol.
3: També del Girona i del Sabadell.
11: Estem atents al Gamper i als primers partits de la Lliga amb la TDT i el Tot Gira.
3: A més del mercat de fitxatges.
11: Cada dia a les 7, tot costa. Les tardes de dilluns a divendres continuen sent per al programa d'esports referent de Catalunya Ràdio.
3: I les nits del cap de setmana, d'11 a 12, al Club de la Mitjanit.
11: Aquest estiu, l'esport no s'atura a Catalunya Ràdio.
22: Les tasques d'extinció van bé.
3: Cada dia tenim un compromís amb l'actualitat.
11: A les 2, al Catalunya Migdia, l'informatiu central del dia de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
3: De dilluns a divendres, a 8:45, al Catalunya Vespre, el resum dels temes del moment.
11: Catalunya Migdia i Catalunya Vespre. I som per explicar-te tot el que és notícia aquest estiu.
3: Serveis informatius de Catalunya Ràdio.
11: Ningú et donarà més, ningú t'ho explicarà millor.
23: Catalunya Ràdio.
3: Som 3Cat.
11: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: 7 minuts i arribarem a les 8. Repassem els titulars en 2 minuts amb la Maria Fernández Noguera i el Pau Bartrolí. L'incendi de la Vall d'Uixó al País Valencià segueix actiu, però no avança.
24: A hores d'ara encara hi ha 10.000 persones que no poden tornar a casa. Antonio Rodrigo, cap de l'operatiu dels bombers.
25: Esta noche se volverá a hacer toda la zona del perímetro con drones con cámaras térmicas para ver si hay algún tipo de pavesa, cualquier punto caliente que pudiera generar una reproducción y sobrepasar esos límites. Hasta dentro de 48 horas aproximadamente no podremos decir prácticamente nada del incendio.
24: Mentrestant, els focs de Madrid i Ávila estan estabilitzats i els veïns han pogut anar tornant a casa seva. Se n'ha declarat un de nou a Zamora, amb 12 municipis evacuats. També de les últimes hores hi ha 2 persones detingudes pels incendis a Bordeus.
1: I també és de les últimes hores llum verda perquè la policia investigui els comptes bancaris de José Luis Rodríguez Zapatero.
26: També de les seves filles i de la seva secretària. L'UDEF, la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal, ha constatat que Gertrudis Alcázar va comprar una casa de 132.000 euros sense hipoteca.
1: Isabel Díaz Ayuso justifica que la Comunitat de Madrid li compri un àtic a Chamberí.
24: Sí, diu que el farà servir per a reunions institucionals perquè sigui la seu del govern, perquè la seu del govern s'hi estan fent obres. La presidenta madrilenya diu que se sent perseguida.
27: Yo entiendo la campaña de desprestigio que se elige hoy en concreto para echarme la opinión pública encima. Es falso. A mí, el buscar un lugar donde temporalmente se puedan recibir reuniones institucionales me parece que es lo suyo.
1: Mort violenta aquesta nit per arma blanca a Sant Adrià del Besòs.
26: Va ser ahir al vespre en ple carrer. Els Mossos d'Esquadra s'han fet càrrec del cas i per ara no hi ha detinguts.
1: I ho dèiem ara a les dades. Els treballadors catalans fan 486.000 hores extres no remunerades cada setmana.
24: Ho constata un estudi de Comissions Obreres. El sindicat assegura que això permet als empresaris catalans estalviar-se 11 milions d'euros en sous.
1: I ens ha deixat Glenn Hansard, Òscar a la millor cançó per la pel·lícula Once.
26: Ha perdut la vida en un accident de moto.
28: Bon dia. Continua aquest ambient de plena canícula, aquesta nova aglopada d'aire càlid, aquest pic de calor, que avui ens ha dut potser les temperatures més altes de l'episodi, amb més valors que arribin als 40 graus. En general, entre aquests 35 a 40, molts indrets del país, sobretot a l'interior, i amb una situació meteorològica de molta xafogó a tota la façana litoral, amb una jornada estable, assolellada, i aquesta matinada ja hem notat que les temperatures tiren cap amunt, amb més valors tòrrids, amb aquests 26 graus a Vinebre, també a Barcelona, 25 a Mataró, més valors pròxims als 24, tota la façana litoral. Poques nuvolades a tarda al Pirineu, poden sorgir alguns núvols poc importants, i demà les temperatures seran similars, potser baixin un parell, es notarà gens, i a més, amb més risc de nuvolades a tarda a l'Alt Pirineu.
1: Com d'ull el trànsit a aquesta hora, Mariu García, com estàs? Bon dia.
4: Hola, bon dia. Doncs es mantenen les cues a la sortida de Barcelona pel nus de la Trinitat, ja que a l'autopista C33 hi ha un carril tallat en direcció Mollet-Girona per retirar un vehicle accidentat ahir a la nit. Això provoca cues a la B20, la Pota Nord des de Santa Coloma, la Ronda Litoral des de Sant Adrià, la Ronda de Dalt des de la Vall d'Hebron. També hi ha cues a aquesta hora a l'autopista P7 entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà en sentit sud i de Bellaterra a Barberà en sentit nord. I destaquem també la Ronda Litoral amb cua de Fòrum a la Barceloneta direcció Llobregat.
1: Gràcies, Marilu. Fins ara.
4: Fins ara.
1: I fem un cop d'ull també al transport públic a aquesta hora. Maria Fernández Noguera, bon dia de nou.
5: Bon dia de nou. Doncs dos nous robatoris de cable de coure a la xarxa de Rodalies. D'una banda, hi ha hagut un robatori a Montornès del Vallès i això provoca retards d'uns 15 minuts a les línies R2, R2 Nord, R8 i R11. I a l'R11 també un altre robatori de cable de coure en un altre punt entre Figueres i Llançà. En aquesta línia ja hi ha retards de mitja hora. A l'R14, d'altra banda, el tren que va de la plana Picamoixons cap a Barcelona Sants va 25 minuts tard.
1: Gràcies, Maria.

0: Vinga, aquesta hora sempre dediquem una cançó a qui vulgueu. La podeu dedicar a qui vulgueu pel motiu que vulgueu. Ens envieu una nota de veu al 636-360609, 636-360609, ens dieu com us dieu, a qui li voleu dedicar, per què, si ens ho voleu detallar, i ens dieu quina cançó, evidentment, li voleu dedicar. Tot això és el que ha fet la Gina.
1: Hola, sóc la Gina i m'agradaria dedicar la cançó de Cas Grasses, la de Sort de tu, a la Laura, que està estudiant pel MIR, i desitjar-li moltíssima sort. Gràcies.

0: Molt bon dia a tothom i ànims amb la calor, perquè avui la calor pujarà una miqueta en comparació a les últimes 24 hores i això farà que el risc d'incendis a Catalunya continuï alt i encara pot pujar més de cara al cap de setmana. Tenim 380 municipis en risc alt o extrem d'incendi forestal a Catalunya. De fet, ahir ja van ser unes hores, doncs home, amb algun ensurt, perquè vam tenir 3 incendis, afortunadament tots 3 estabilitzats, però que en algun moment van fer confinar també diversos veïns. La bona notícia de les últimes hores és l'incendis de Madrid i Àvila, perquè allà sí que sabem que tècnicament estan estabilitzats. L'altra cara de la moneda és Tamora. Continuen descontrolats els incendis que es van declarar ahir i que ha fet evacuar 12 municipis, sense oblidar, evidentment, el foc de la Vall d'Uixó, al País Valencià, que no avança, però continua sense control. I això també neguiteja molt, precisament, per aquestes altes temperatures que estem vivint en aquests dies. De seguida anem en directe per conèixer l'última hora d'aquests incendis, particularment els d'Àvila i Madrid, i també el de la Vall d'Uixó. Per cert, que parlant d'incendis, aquesta nit n'hem tingut un no de forestal, sinó en un pis de Molins de Rei, on han pres mal dues persones. De fet, dues persones que han resultat ferides greus. Tot això amb aquestes altes temperatures que marquen les últimes hores, però no només. També d'aquesta nit els Mossos estan investigant la mort per arma blanca d'un jove enmig del carrer, a Sant Adrià del Besòs. De moment no consta cap persona detinguda. I en el terreny polític, avui fa 15 dies ja de la sentència de l'amnistia, de la sentència europea de l'amnistia. Des de llavors, unes 13 persones, 13 dirigents i activistes del procés han estat amnistiats. És veritat que eren molts casos que ja estaven sobre la taula des de fa temps i, per tant, no estan directament afectats per la sentència europea, però hi ha lectures com la que feia, per exemple, en aquest programa l'advocat de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, que diuen que tot això és un procés de digestió per part dels tribunals espanyols de la sentència que avui coneixíem ara fa 15 dies. En farem balanç d'aquests casos d'amnistia i els comentarem aquí al Martí de Catalunya Ràdio amb el Martín Pallín, que és fiscal i magistrat emèrit i que coneix bé aquests casos. El José Antonio Martín Pallín, amb qui ens acompanyarà a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio a partir de 9:15, més aviat 3, avui amb l'Ignacio Rigau, el Jordi Mir, l'Assumpte Escarp i la Meritxell Benedí. Però el que dèiem, la calor. Jofre Genué, com estàs? Molt bon dia.
1: Bon dia, bona hora.
0: Com pinta el dijous?
1: Doncs a passar calor i sobretot sempre aquests consells d'evitar les hores de màxima radiació solar, intentar gaudir de les ombres d'aquests espais que fan que aquesta calor sigui més suportable, hidratar-se molt i protegir-se del sol. En una jornada que les temperatures tornaran a estar ubicades entre els 35 a 40 graus. Com dèiem abans, pot pujar un grauet més. A les zones més caloroses del Pla de Lleida encara es podria arribar entre els 40 a 41, almenys de manera puntual, però avui destacarem sobretot l'ascens que s'espera a la zona de l'Empordà, que ahir els termòmetres van pujar poc per sobre dels 30, avui podrien pujar àmpliament per sobre dels 35. Per tant, aquí la calor també que s'enforteix. Hi ha avisos en aquest sentit de calor a gran part de l'interior del país i especialment amb el risc més alt a la zona de Lleida, nord de Barcelona. A la costa no és que no hagi de fer calor, també farà moltíssima calor, però sobretot més per l'aixafó que no pels valors de temperatura, que també seran alts. Amb una jornada de sol, alguns núvols baixos molt puntuals i poques nuvolades, que això és la diferència de demà. Demà sí que sembla que les nuvolades a la tarda guanyaran més terreny, sobretot al terç oest del país i a l'Alt Pirineu, on de cara al vespre podria acabar la jornada amb algunes tronades que facin que reculi poc el termòmetre, però en definitiva perdem alguns graus.
0: Gràcies, Jofre. Fins ara.
1: Fins ara.
2: Aquesta pujada de temperatura, aquesta onada de calor, doncs la humitat relativa baixa i aquests vents també a les tardes predominantment de marinada, que fan que aquest perill d'incendi al Pla Afa augmenti progressivament i amb un pic al cap de setmana, és el que preveiem, i que no descartem que hi pugui haver possibles nous tancaments.
0: Avís per navegants del Jordi Pas a l'aigua dels agents rurals. Alerta que el risc d'incendis pot empitjorar per aquesta calorada. De moment, ho dèiem ara, avui tenim 380 municipis en risc alt o extrem d'incendi forestal. De fet, ahir vam tenir 3 incendis, afortunadament tots 3 estabilitzats, però s'insisteix molt que el dia avui pot ser pitjor, que demà també, i que el cap de setmana, quan hi ha molta mobilitat, pot ser francament complicat pel risc d'incendis. Per tant, reiterem aquesta crida a la prudència que feia el Jofre Genué, precisament per aquest augment de les temperatures. Sílvia Solanes, com estàs? Bon dia.
3: Hola, bon dia.
0: Insistim que la bona notícia del matí és que els tres incendis que vam tenir ahir a Catalunya ja estan estabilitzats o, en alguns casos, fins i tot controlats.
3: Sí, n'hi ha hagut una host de civis a l'Alt Urgell que podria haver estat provocat per un llamp. El foc ha afectat unes 3 hectàrees de vegetació forestal en una zona de molt difícil accés. Un altre incendi a Canyelles, al Garraf, va fer confinar 3.000 veïns.
4: Uns nois que estaven fent el que no tocava. No es poden fer barbacoes, no es pot provocar amb un alfa aquestes accions que comporten això. Ha sigut una hectàrea, ha sigut un pla de seguretat que ha funcionat molt bé.
3: Era l'alcaldessa Rosa Huguet.
0: I un tercer incendi a Mas Llorenç, al Baix Penedès. Aquest està estabilitzat, però durant unes hores va haver de confinar 600 veïns, Clara Chavarria.
5: Al llarg de la tarda s'han arribat a desplegar fins a una cinquantena de dotacions terrestres i 10 mitjans aeris. Poc després de començar les tasques d'extinció s'ha demanat el confinament preventiu amb l'enviament d'un missatge és alert a uns 600 veïns de Mas Llorenç, Mas Arbonès i les urbanitzacions properes. Una mesura que s'ha aixecat un cop s'ha estabilitzat l'incendi. Segons els agents rurals, les flames han afectat gairebé 12 hectàrees. Des de Tarragona, Clara Chavarria, Domingo, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Per tant, aquests tres ja estan estabilitzats o directament controlats, però el que continuen aguitejant, perquè continua sense control, és el foc de la Vall d'Uixó al País Valencià. Anem en directe. Alba Barbosa, com estàs? Molt bon dia.
6: Bon dia, què tal?
0: Com ha anat la nit, Alba?
6: A veure, doncs almenys amb condicions favorables, amb una humitat relativa de fins al 60%. Els bombers confiaven que aquesta nit fos decisiva, però també crítica per determinar l'evolució d'aquest incendi, que avui, dijous, arriba al sisè dia, continua actiu, no està estabilitzat. Ahir els bombers al vespre eren moderadament optimistes, parlaven de jornada positiva, la d'ahir, tot i que aquest incendi encara no està del tot perimetrat. Ha tingut revifades a punts com el d'Artana i Antonio Rodrigo, cap operatiu dels bombers, explicava que durant aquesta nit hi han treballat amb 400 efectius resseguint aquest perímetre.
7: Esta noche se volverá a hacer toda la zona del perímetro con drones con cámaras térmicas para ver si hay algún tipo de pavesa, cualquier punto caliente que pudiera generar una reproducción y sobrepasar esos límites. Hasta dentro de 48 horas aproximadamente no podremos decir prácticamente nada del incendio.
6: La notícia positiva, entre cometes, és que no creixen les hectàrees afectades, es mantenen en 9.300, tampoc es mou el perímetre, és d'uns 80 quilòmetres. Ara bé, els veïns desallotjats, unes 10.000 persones, continuen sense poder tornar a casa i els bombers reforcen sobretot el flanc oest, és el que queda més a tocar del parc de la Serra d'Espadà per evitar que les flames doncs, creixin cap a dins del paratge.
0: Alba, deies 10.000 persones que continuen desallotjades sense perspectives de poder tornar encara, no?
6: 10.000 veïns sense perspectives de poder tornar. Els bombers ahir deien que com a mínim fins aquesta mitjanit. Això no vol dir que aquesta mitjanit puguin tornar. És simplement a nivell organitzatiu de bombers és que aquesta nit ho revisaran aquesta mesura d'evacuació, però no es preveu que puguin tornar aviat.
0: Alba Barbosa, des de l'incendi de la Vall d'Uixó, moltes gràcies. Bon dia. Fins ara.
6: Fins aquí.
0: L'altra cara de la moneda són els incendis d'Àvila i de Madrid, que sí que estan tècnicament estabilitzats, tot i que s'insistia, com és habitual en aquests casos, que de cap manera no es pot abaixar la guàrdia. Anem en directe també a aquests incendis, al centre de control, amb el Xavi Luna i la Montse Poblet. Montse, com estàs? Molt bon dia.
8: Hola, bon dia.
0: Montse, com ha anat la nit?
8: Ha anat bé, ha anat bé. Els bombers han continuat treballant, s'han concentrat a rematar els punts calents que encara queden i apagant revifades que a Vila amenaçaven amb arribar a algunes vivendes. Fins a mig matí, però, no tindrem l'actualització del que s'ha aconseguit. Pedro Sánchez visitarà avui la zona cremada a Vila i quan s'hagi reunit amb els responsables de l'operatiu sabrem exactament en quin punt estem.
0: Montse, tu ahir vas ser en algunes de les poblacions més directament afectades per aquests incendis de Madrid i a Vila. Vas parlar amb veïns. Com estan? Què et van dir?
8: Estan en xoc. La gent se't posa a plorar, t'ensenya les fotografies de com els hi han quedat les cases, costa que parlin. Vàrem estar sobretot a Pelayos de la Presa, és un dels pobles que el foc ha travessat i els danys que hi ha allà són majúsculs. Hi ha una vintena de cases totalment calcinades, centenars de parcel·les d'urbanitzacions cremades, l'enllumenat públic destrossat, un càmping cremat, una llista molt llarga i encara no ho han vist tot. Hi ha veïns que encara no han pogut tornar a casa, s'ha de netejar, s'ha de retirar el que s'ha fet malbé i, com ens deia l'alcalde Antonio Sina Hernández, ara han de mirar d'aguantar, resoldre l'emergència i després ja pensaran com es plantegen el futur.
9: Pues ahora mismo estamos sobreviviendo, intentando que la gente pueda volver a sus hogares, los que no los han perdido, que son muchos, y ahora pues reconstruir primero las infraestructuras básicas, luz, agua, Y luego habrá que pensar muy seriamente entre todos qué hacemos con el entorno natural que tenemos, porque lo que está claro es que lo que estamos haciendo no funciona.
8: Els que s'han quedat sense casa, la Comunitat de Madrid els ofereix allotjament en hotels mentre els busquen pisos de lloguer assequible perquè s'instal·lin. A Pelayo és impossible, no hi ha vivenda pública i tampoc oferta de lloguer perquè fins ara ha estat una zona molt turística i tot estava ple. Ja veurem què passa ara, si s'alliberen vivendes perquè deixen de venir visitants. A part de visitar aquest poble, varen fer un recorregut d'unes 2 hores en cotxe al voltant de les zones cremades. Jo et diria que almenys durant una hora llarga, varen veure terra cremada. Els nuclis urbans s'han salvat, però el foc ha arribat als camps, a les cases aïllades i també a les urbanitzacions, sobretot a les urbanitzacions. De fet, el miler d'evacuats de la Comunitat de Madrid que no han pogut tornar a casa són d'urbanitzacions d'aquesta zona, del Pantà de Sant Juan.
0: Gràcies, Montse Poblet. Gràcies també, Xavi Luna. Una abraçada forta.
8: Fins ara.
0: És d'aquest incendi d'Àvila i Madrid que estan tècnicament estabilitzats. La mala notícia de les últimes hores és Zamora, un nou incendi que continua descontrolat. De fet, aquesta nit ha obligat a evacuar 2 municipis més, a banda de la dotzena que ja es van evacuar ahir, i ara els bombers pateixen sobretot pel vent, que està previst que bufi a partir d'aquest dijous a la tarda i que pot complicar molt les tasques d'extinció. D'altra banda, és una notícia que hem sabut aquest matí pel que fa a l'incendi de França, el que hi ha a prop de Bordeus, a la Gironda. Aquest macroincendi que continua estabilitzat. D'altra banda, hi ha 2 persones detingudes per causar, suposadament, aquest incendi. Veurem si es tracta d'un incendi deliberadament provocat o d'una imprudència, però sí que sabíem que hi ha 2 persones detingudes per aquest incendi, que, insistim, continua estabilitzat, però amb 220.000 persones evacuades. 220.000 persones que no poden ser a casa seva i que encara no poden tornar-hi perquè la calor extrema està generant nous focus amb una relativa freqüència. Però és que no només això, Grècia també té una onada de focs en diferents zones del país. De fet, a Grècia han mort ja 3 bombers en les feines d'extinció. I per si tot aquest panorama no fos prou complicat, ara tenim un estudi que confirma que la contaminació que genera els incendis dispara fins i tot els ingressos hospitalaris, Sílvia.
3: Sí, es tripliquen a causa de les emissions d'ozó i de les substàncies tòxiques que conté el fum i que es poden transportar a distàncies molt llargues. Així ho destaca un estudi de 2 investigadors de l'Institut de Salut Carles III que han analitzat els incendis a Espanya entre el 2013 i el 2018.
0: 3 minuts, falten ara mateix per arribar a 8:15. Per cert, aquesta nit 2 persones han quedat ferides greus en un incendi, no forestal, sinó un incendi en el seu pis. 2 persones ferides greus, dèiem, a Molins de Rei. Tot això amb aquest episodi d'altes temperatures, aquest episodi de calor, que té conseqüències, com fa dies que alertem, en la salut. De fet, això ha arribat fins al punt que la Generalitat està monitoritzant els cops de calor, els desmais, les insolacions, i una de les conclusions més destacades és que aquests episodis afecten bàsicament gent jove.
10: Sorprenent, perquè per a nosaltres sempre estàvem molt focalitzats en la població vulnerable, les persones més grans, amb patologies cròniques, però hi ha un nombre important de persones, doncs m'imagino que durant la feina o bé durant l'oci fent exercici a la lliure, que potser no són tan conscients de que amb la calor tan intensa ens anem deshidratant. I, bueno, i quan se volen adonar, potser és ja massa tard, ja està marejat.
0: És el que deia al matí de Catalunya Ràdio Jacobo Mendioroz, que és el subdirector general de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública, sobre la qüestió de la salut i un dels punts que deia el doctor Mendioroz, la qüestió dels treballadors. Avui, la CGT, per exemple, farà una concentració a Barcelona.
3: Sí, serà per denunciar que, segons diu, hi ha treballadors de l'Ajuntament de Barcelona que no estan prou protegits davant les onades de calor. Ahir mateix, treballadors d'atenció del visitant dels voltants de la Sagrada Família, treballadors d'atenció el visitant, ja van fer vaga per denunciar condicions laborals i climatològiques extremes. Diuen que poden estar fins a 11 hores sense seure i que molts acaben en cops de calor, marejos o deshidratació.
0: I encara 2 qüestions més relacionades amb aquestes temperatures, 2 canvis relacionats amb aquesta calorada. Aquesta calor està fent que alguns turistes, que habitualment anaven doncs, a destinacions de platja de Catalunya, es repensin algunes d'aquestes destinacions.
3: La presidenta del Gremi d'Hostaleria del Maresme Costa de Barcelona, Isabel Mallol, assegura a l'Agència Catalana de Notícies que hi ha famílies que busca municipis on no faci tanta calor, tot i que alhora n'hi ha d'altres que s'organitzen per fer les vacances més tard.
11: Pot reduir, diguéssim, una mica la demanda per part de persones més sensibles, persones amb nens petits. Per una altra banda, penso que pot ajudar a allargar una mica la temporada. La mateixa naturalesa ens ve a desestacionalitzar.
3: L'Associació d'Empresaris d'Hostaleria i Turisme d'Osona adverteix també que l'evolució de les reserves dependrà en part de si es manté la calor intensa de les últimes setmanes.
0: Les temperatures elevades i persistents, sumades també a la falta de pluja, tenen un altre efecte que ja vam explicar aquí al matí de Catalunya Ràdio. Està avançant la verema. Per exemple, a la denominació d'origen Penedès, la majoria de cellers i pagesos han començat a collir aquesta setmana.
12: Mai havíem començat tan d'hora. Estem el 30 de juliol i ja estem collint. Sempre començàvem, el més aviat que havíem començat era el 5 d'agost. Doncs aquest any ja hem pillat dins el juliol perquè és que està madur per collir, no és que tinguem ganes d'avançar-ho, no.
0: Així ho apuntava també a l'Agència Catalana de Notícies el Josep Maria Albet, que és el responsable dels escumosos clàssics Penedès dins de la denominació d'origen. Ara fa uns dies ja explicàvem que Gramona havia començat la verema fa ben bé 15 dies, per tant molt abans del que és habitual, i això es comença a generalitzar a la comarca.

0: Escolta, el matí de Catalunya Ràdio és un quart de nou. A banda de totes aquestes conseqüències que tenen les altes temperatures, començant pels incendis, però no només, hem d'anar a Madrid perquè avui allà l'actualitat ens deixa dos noms propis. Un d'ells és José Luis Rodríguez Zapatero. El jutge que investiga l'expresident espanyol ha autoritzat la policia perquè analitzi els seus comptes, però no només, sinó els comptes de les seves filles i de la seva secretària. Resulta que, segons la UDEF, Gertrudis Alcázar, la secretària de Zapatero, s'hauria comprat una casa sense hipoteca. Una casa de 132.000 euros, diuen. Anem a Madrid, doncs, Àngels Lafuente.
1: A l'escrit, el jutge ordena analitzar els moviments realitzats en desenes de comptes de més de 10 entitats bancàries des de l'1 de gener del 2020 per Zapatero, les seves filles, Julio Martínez i diverses empreses de l'entorn societari investigat. La UDEF pretén creuar aquestes dades amb els moviments que ha detectat i que apunten a transferències de centenars de milers d'euros a Zapatero i les seves filles i que podrien constituir una trama de tràfic d'influències. Pel que fa a la secretària de Zapatero, la UDEF considera necessari investigar el seu patrimoni. Volen saber com Gertrudis Alcázar va comprar una casa per 132.000 euros sense hipoteca ni herències o vendes recents d'altres propietats que justifiquin la capacitat econòmica per comprar la casa. Des de Madrid, Àngels Lafuente, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Gràcies, Àngels. Aquest és un dels noms propis, el de Zapatero. L'altre nom propi també té, curiosament, un pis pel mig. És el d'Isabel Díaz Ayuso. Ara tenim una polèmica després que el País ahir avancés que la Comunitat de Madrid li ha comprat un àtic a una de les zones més cares de la capital espanyola. Concretament, que no tens el
2: micro. Ara sí. Ara. Concretament, a Chamberí, l'àtic té gairebé 500 metres quadrats, 199 dels quals són de Terrassa. Isabel Díaz Ayuso diu que farà servir per reunions institucionals aquest àtic perquè a la seu del govern s'hi estan fent obres.
3: Yo entiendo la campaña de desprestigio que se elige hoy en concreto para echarme la opinión pública encima. Es falso. A mí, el buscar un lugar donde temporalmente se puedan recibir reuniones institucionales me parece que es lo suyo.
2: Avui el diari El País destaca que és un pis només d'ús residencial, és a dir, que les normes municipals impedeixen destinar-lo a un ús professional. L'oposició critica aquesta operació i li demana més explicacions.
0: Aquests són els noms propis d'aquest dijous pel que fa a l'actualitat política i judicial a Madrid, sense oblidar l'amnistia, perquè avui fa dues setmanes de la sentència europea.
4: Yo entiendo lo que ha pasado. Esto ha sido un golpe demasiado duro. Y hay gente que todavía está noqueada y tiene que empezar a reaccionar y tiene que, dicho bien y pronto, hay gente buscando los dientes.
0: Aquesta era la lectura que feia aquí al matí de Catalunya Ràdio l'advocat de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye. En aquests 15 dies sí que és veritat que el Tribunal Suprem ha amnistiat 13 dirigents i activistes del procés, ho dèiem abans. El que passa és que eren casos que tenia sobre la taula des de feia molt de temps i, per tant, la decisió no depenia del Tribunal Europeu.
2: Els casos amnistiats els últims dies, l'exconsellera Serret, els membres independentistes de les dues meses del Parlament, l'exalcalde de Sabadell i tres manifestants eren condemnes per desobediència o desordres públics. En totes aquestes interlocutòries, el Suprem fa referència a l'aval del Constitucional a la llei d'amnistia, però ignora la sentència europea.
0: El Suprem sí que s'ha començat a moure, com sentíem ara, com deia la Sílvia. Tots aquests casos d'amnistia estan directament relacionats amb el Suprem, però el Tribunal de Comptes i l'Audiència Nacional, és a dir, els tribunals directament interpel·lats per la sentència del Tribunal de la Justícia de la Unió Europea, de la sentència europea, Tribunal de Comptes i l'Audiència Nacional, aquests dos, en canvi, no s'han ni mogut.
2: No, el Tribunal de Comptes ha demanat a les parts que demostrin l'origen de les despeses del 9-N i de l'1 d'octubre per confirmar si afectaven el pressupost comunitari. I l'Audiència Nacional, que hauria d'amnistiar el delicte de terrorisme del CDR, no ha fet res.
0: A Catalunya hi ha tribunals que també han d'aplicar l'amnistia. L'únic que ho ha fet, després de la sentència del Tribunal de Luxemburg, és l'Audiència de Barcelona, que ha amnistiat els síndics de l'1 d'octubre. La mateixa audiència és qui també ha d'aplicar l'amnistia a l'ex número 2 d'Esquerra, Marta Rovira, que està pendent de judici per desobediència. Avui en parlarem, d'aquí mitja horeta, aquí al matí de Catalunya Ràdio, amb el José Antonio Martín Pallín, fiscal i magistrat emèrit del Tribunal Suprem, per fer una mica de balanç de què ha passat després d'aquesta sentència de la justícia europea al voltant de la llei d'amnistia. Ara mateix passen 4 minuts d'un quart de 9. Escolteu el matí de Catalunya Ràdio.
5: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
6: CaixaBank. Elegit per Euromoney, millor banc a Espanya. I també a Espanya, millor banc per particulars i millor banc en responsabilitat corporativa.
7: Uns reconeixements que ens animen a continuar treballant amb compromís i proximitat. Gràcies als clients per la confiança.
6: CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres.
5: El matí de Catalunya Ràdio.
0: 8 i 20 minuts, repassem ara els bàsics del matí amb Maria Fernández Noguera, Sílvia Comet i Mireia Isar. Molt bon dia.
8: Molt bon dia.
0: Una notícia d'aquesta mateixa nit que ja avançàvem abans. Tenim, malauradament, una nova mort violenta a Barcelona.
9: Els Mossos investiguen la mort d'un home per arma blanca i al vespre en ple carrer a Sant Adrià de Besòs. La Guàrdia Urbana de Barcelona va alertar que hi havia una persona ferida al carrer i els serveis d'emergències no van poder fer res per salvar-li la vida. Els Mossos s'han fet càrrec del cas i, de moment, no hi ha cap persona detinguda.
0: Després tenim el cas que hem explicat aquests últims dies de la dona assassinada a Barcelona suposadament per la seva parella. Avui ell, a qui van detenir ahir, passa a disposició judicial. Avui també es fa un minut de silenci aquest migdia a l'Ajuntament de Barcelona, a la plaça Sant Jaume, de record a la víctima. S'ha sabut també que aquest cas, ara fa dues setmanes, els Mossos d'Esquadra havien detingut a la dona, és a dir, la víctima mortal, perquè ell l'acusava de maltractaments tant amb ell com als fills, Cèlia Forment.
10: Els agents buscaven el presumpte autor després de localitzar la seva parella malferida al seu domicili. L'agressió es va produir en presència dels dos fills menors i la dona va morir poc després de l'arribada dels equips d'emergències. Des de Salt, la consellera d'Igualtat i Feminisme, Eva Menor, ha condemnat el crim.
11: Amb una condemna rotunda del quart feminicidi que ha tingut lloc aquí a Catalunya enguany, amb un missatge de condemna rotunda.
10: En aquest cas es dona la circumstància que els Mossos d'Esquadra havien detingut prèviament la víctima arran d'una denúncia presentada per la seva parella, el detingut. L'home l'havia denunciada per una suposada agressió contra ell i els fills en comú. Cèlia Forment, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Gràcies, Cèlia. Recordem que el telèfon d'atenció a la violència de gènere és el 900-900-120, 900-900-120, línia gratuïta, confidencial, que no deixa rastre i, evidentment, opera les 24 hores del dia. Mentrestant, també s'està investigant una altra mort, en aquest cas, d'un aparent accident d'un treballador de la mina de Súria, a qui li va caure a sobre una roca, Roger Santaló.
12: La companyia ICL va suspendre ahir l'activitat en senyal de dol per la víctima, però el comitè d'empresa adverteix que exigirà responsabilitats si es detecten irregularitats en la investigació de l'accident. Comissions Obreres diu el mateix. Sentim Josep Rueda, secretari general d'Indústria del sindicat.
13: És cert que Iberpotas ha incrementat un sistema de seguretat que li diuen el boronatge, però estem convençuts de que no són suficients perquè, si no, no estaríem avui parlant d'un accident amb la que ha acabat amb la vida d'un treballador de 26 anys.
12: Fa 3 anys hi va haver un altre accident laboral mortal a la mateixa mina de Cabanasses de Súria. Un despreniment va provocar la mort de 3 persones. Arran d'aquest fet, la Direcció General d'Indústria de la Generalitat inspecciona regularment la galeria. L'última revisió va ser la setmana passada. Roger Santaló, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I avui a la premsa tenim alguna novetat del cas Andic. La terapeuta de l'amo de Mango i del seu fill va anar personalment a Collbató 13 dies abans de la caiguda mortal.
14: Ara fa uns dies una col·laboradora seva va declarar davant el Mossos que per encàrrec de la terapeuta havia buscat una ruta perquè Jonathan Andic fes una experiència extrema amb el seu pare com a part de la teràpia. El periòdico Avui explica que la mateixa terapeuta va acompanyar la col·laboradora a Collbató, tot i que en principi seria per fer una ruta diferent per un altre client.
0: 8 i 23 minuts. Notícia d'aquesta nit. Els Estats Units han tornat a bombardejar l'Iran després de 5 dies de treva, en principi no declarada oficialment.
15: Així ho ha anunciat des de la xarxa X el comandant central militar nord-americà. Assegura que es tracta d'una resposta al llançament de míssils que va fer ahir l'Iran contra bases dels Estats Units en diversos països del Golf Pèrsic. De fet, el president dels Estats Units, Donald Trump, ja ho havia advertit.
16: We're going to be hitting them very hard.
17: Els atacarem amb molta força perquè ens toca atacar-los. Saben què passarà. Ens demanen que no ho fem. Ahir a la nit ens van disparar 5 míssils i els 5 van caure a terra.
15: Alhora creix la por a una expansió territorial de la guerra a l'Orient Mitjà. Ahir un dron va impactar sobre un vaixell nord-americà en un port mediterrani d'Egipte, al delta del Nil.
0: I també és notícia d'aquesta nit, han pujat a 28 les víctimes mortals pel terratrèmol del Japó.
9: Així ho ha confirmat el govern japonès mentre continua la recerca de supervivents. Algunes de les víctimes van ser en empreses que van registrar explosions després del sisme.
0: En 5 minuts arribarem a 8:45. El president de la Generalitat, Salvador Illa, acaba el seu viatge oficial al Vietnam o a Singapur i destaquem Singapur perquè abans d'agafar l'avió de tornada, Salvador Illa l'ha posat d'exemple com el lloc plural on conviuen ètnies i persones d'origen divers, en una referència, sense fer-hi, diguem-ne, referència explícita a Vox i Aliança. Enviat especial a Singapur, Albert Prat, bon dia.
18: Què tal, bon dia. Sí, des del barri de negocis i l'endemà de reunir-se amb el primer ministre, Salvador Illa creu que Catalunya ha de prendre nota d'un país tan estratègic com aquest.
19: No cal ser gran per ser influent. Singapur té 6 milions d'habitants, Catalunya té 8 milions d'habitants. I es pot influir.
18: Per assemblar-s'hi, ha venut les infraestructures catalanes, ha deixat clar que farà créixer l'aeroport i ha defensat la immigració.
19: Singapur és un país divers, plural, ètnicament també.
8: amb diferents religions, diferents ètnies, i conviuen. I això no els fa dèbils, els fa forts.
18: Avui el president tanca aquesta gira pel sud-est asiàtic de 6 dies amb una agenda bàsicament concentrada al Vietnam, amb moltes reunions, però cap gran acord. Des de Singapur, Albert Prat, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Doncs justament, ara que parlàvem d'aquestes formacions polítiques, el Parlament podrà sancionar multes de fins a 12.000 euros als diputats que es consideri que facin discursos d'odi.
14: La reforma del reglament de la cambra que impulsen el PSC, Junts, Esquerra, els Comuns i la CUP s'aprovarà després de l'estiu. Pel jurista Antoni Bayona, exlletrat major del Parlament, s'haurà d'afinar molt bé la redacció sobre què és un discurs d'odi per no trepitjar la llibertat d'expressió. Són declaracions a 3Cat Info.
20: Hi ha un risc important de no marcar bé aquesta frontera. Dóna aquesta sensació que potser a l'hora d'aplicar aquest criteri pot anar en perjudici de la llibertat d'expressió, per dir-ho clarament.
14: Dimarts, la mesa va amonestar públicament la líder d'Aliança Catalana, Sílvia Orriols, i el portaveu de Vox, Joan Garriga, per expressions d'odi cap a altres diputats.
0: Doncs parlant de Sílvia Orriols, ha estat polèmica també a les últimes hores. Ahir l'alcaldessa de Ripoll va sortir per defensar la contractació de la seva filla com a policia, com a agent de la policia local del municipi de Ripoll. Orriols diu que ella no hi va tenir res a veure, Clara Jordan.
21: Sílvia Orriols va afirmar la designació del Tribunal Qualificador del concurs, però remarcava que la tria no és aleatòria en aquest tipus de procés i ha defensat la seva actuació com a alcaldessa sense cap intenció de beneficiar ningú.
22: La designació del Tribunal no és aleatòria. En tots els processos que afecten la policia local, els membres sempre són 3 comandaments del cos. Per tant, no hi ha hagut cap intencionalitat de beneficiar ningú, com insinua l'oposició, sinó que s'ha actuat amb la mateixa dinàmica i normalitat de sempre.
21: En una compareixença sense preguntes, l'alcaldessa de Ripoll rebutjava delegar les competències en matèria de seguretat a un altre regidor, tal com li ha reclamat Junts, que també ha anunciat que revisarà a fons l'expedient del concurs per aclarir si es va respectar el deure legal d'abstenció en aquest tipus de casos, tal com preveu la normativa. Des de Girona, informa Clara Jordan pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Gràcies també, Clara. Avui el diari El País explica que el decret de nomenament de la filla de Sílvia Orriols parlava de màxima urgència i de necessitat inajornable, tot i que l'alcaldessa de Ripoll havia congelat durant 6 mesos les oposicions a policia municipal. En fi, més coses. Els mitjans digitals de Directe i VilaWeb denuncien que l'Agència Espanyola de Protecció de Dades els ha obert procediments sancionadors per haver publicat informació sobre els agents de la policia espanyola, en aquest cas, que es van infiltrar en moviments independentistes, Joan Vilaplana.
23: En el cas de la Directe, 4 agents van denunciar que s'havia vulnerat el seu dret a la intimitat. El mitjà argumenta que van ocultar parcialment les cares dels agents i que només en van publicar les inicials reals. Jesús Rodríguez és un dels seus redactors.
24: El conjunt de la societat no pot permetre que s'amordassi d'aquesta manera la professió periodística, que en nom de la defensa corporativa dels poders de l'Estat es destrossi les llibertats públiques.
23: VilaWeb explica que se'ls ha obert expedient per la reclamació d'una policia infiltrada. Des del mitjà ho veuen una agressió sense precedents contra la llibertat de premsa. Les sancions podrien incloure una multa de 7.000 euros i la retirada de part del contingut publicat. Desenes de periodistes, diferents organitzacions i partits com Junts, Esquerra, els Comuns i la CUP han demanat l'arxivament del cas. Joan Vilaplana pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I encara alguna cosa més abans d'arribar a 2:15. Els treballadors fan de mitjana 486.000 hores extres no remunerades cada setmana a Catalunya.
15: Així ho denuncia Comissions Obreres, que afegeix que d'aquesta manera els empresaris s'estalvien 11 milions d'euros setmanals. I és que el sindicat avisa que la meitat dels que allarguen la jornada ho fa sense cobrar. La secretària de Comissions, Belén López, retreu a les patronals que acusin els treballadors d'absentisme mentre estan fent tantes hores extra.
25: Aquest problema que ells diuen que hi ha, una de les primeres mesures que haurien de prendre és evitar aquestes prolongacions de jornada, que són, en un cas, retribuïdes, i en un ampli cas, no retribuïdes, i que són un risc clar per la salut de les persones treballadores.
0: A banda d'això, són dies de conèixer resultats d'empreses. Aquesta matinada, BMW ha confirmat que li han baixat 1/3 els seus beneficis en comparació al mateix període de l'any passat, del primer semestre de l'any, i això arriba després de la decisió que faria fora, de fer pública, la decisió que farien fora 80.000 persones per estalviar-se 1.000 milions d'euros l'any. Berlín, Jordi Regàs.
26: BMW ha anunciat que de cara al 2027 acomiadarà 8.000 treballadors a Alemanya de la seva plantilla. És un acord que compta amb el suport dels sindicats i es durà a terme amb baixes incentivades i jubilacions. reclamacions. Se suma així als 5.000 treballadors que dilluns va anunciar Porsche que vol afegir els 9.000 acordats ja al març. El motiu de tot plegat és l'ensorrament de les vendes al mercat xinès. Els vehicles europeus són molt cars i tecnològicament ja no són els millors. Tampoc s'escapen d'aquest fenomen marques com Mercedes-Benz. L'únic vehicle que encara lidera les vendes als països asiàtics són les furgonetes. Els turismes de la marca de l'estrella, en canvi, en l'últim semestre han patit una davallada de les vendes del 30%. Des de Berlín, Jordi Regàs, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: En punt 2:15, he sentit els senyals horaris. Cop d'ull a la mobilitat d'aquest matí. Maria, què ens expliques?
9: Avui dos nous robatoris de cable de coure a la xarxa de Rodalies. D'una banda, hi ha hagut un robatori a Montornès del Vallès i això provoca retards de més de 15 minuts a les línies R2, R2 Nord, R8 i R11 i també provoca alguns canvis en el recorregut dels trens. A la R2 Nord, els trens inicien i finalitzen el seu recorregut a l'estació de Sant Andreu i a l'R11 efectuen parada a totes les estacions entre Sant Andreu i Sant Celoni. A més, aquí a l'R11 s'hi suma un altre robatori de cable en un altre punt, entre Figueres i Llançà. En aquesta línia ja hi ha retards de més de mitja hora.
0: Gràcies, Maria. A les carreteres com les tenim? Mariluz García, què tal? Bon dia de nou.
1: Bon dia. Doncs encara complicades per aquest accident que hi ha hagut durant a la mitjanit, a la sortida de Barcelona pel nus de la Trinitat, als carrils de l'autopista C33. Hi ha retencions a la B20, la Pota Nord des de Santa Coloma, la Ronda Litoral des de Sant Adrià i la Ronda a Dalt des de la Vall d'Hebron, agreujat perquè, a més, a la Ronda d'Àlia, un accident a l'altura de Via Júlia. També destaquem les cues a l'AP7 a Barberà del Vallès en totes dues direccions i la Ronda Litoral entre Fòrum i la Barceloneta, direcció Llobregat.
0: Gràcies, Marilu. Fins ara.
1: Fins ara.
2: Bon preu Esclat Energia. L'energia de Catalunya us ofereix el temps.
0: Amb el Jofre Genué. Jofre, bon dia de nou.
3: Hola, què tal? Bon dia.
0: Per parlar de la calor i que continua i que hem de tenir paciència, no?
3: Un dia més, sí.

0: apretarà de valent respecte a ahir. I a gran part de la costa, malgrat doncs, les temperatures en quant a valors no siguin excepcionals, la xafogó fa que la sensació sigui també d'una calor molt i molt intensa. Hi ha avisos de calor, sobretot a les comarques de Lleida, nord de Barcelona, amb risc alt. I bé, aquest és el tarannà avui, amb un ambient assolellat. Hi ha alguns núvols baixos, aquesta xafogó notable a la costa, que més o menys es poden anar trencant el dia, però que poden tornar a augmentar de cara al vespre. Sempre són fenòmens bastant locals. Avui, sense nuvolades de tarda, demà podrien augmentar, sobretot a l'Alt Pirineu. Pot acabar la jornada al vespre amb algunes tornades, fet que farà que doncs, es vagin perdent alguns graus. Però bé, la calor ben bé fins dimarts o dimecres de la setmana que ve, amb valors similars, està garantida.
1: Estalvia en la teva factura de la llum amb Bon Preu Esclat Energia. Varietat de plans, energia verda i sense permanències. Contracta ara a bons preus i, a més, et bonifiquem 60 euros a la teva guardiola. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia. Bon Preu i Esclat.
2: El matí de Catalunya Ràdio.
3: 2:15 de nou, encara alguna cosa més que volem explicar de seguida la informació esportiva, però les últimes hores hi ha hagut molta polèmica per la intenció de la FIFA de vendre's una part de l'organització a un capital privat, i fins i tot la Comissió Europea ha sortit per criticar aquest projecte que a la pràctica implica privatitzar el Mundial.
4: El comissari de Joventut i Esport va demanar mantenir els interessos privats fora de l'esport. De fet, va avisar que examinarà si la proposta d'Infantino entra dins de les competències de la Unió.
3: I alguna coseta també de les últimes hores. Per exemple, la Fiscalia de Bolívia ha emès aquesta matinada un ordre de captura contra l'expresident Evo Morales.
5: El busquen per la seva implicació en les protestes socials dels mesos de maig i juny, que durant setmanes van aturar el país per exigir la renúncia de l'actual president Rodrigo Paz. L'acusen de delictes com aixecament armat contra l'Estat, terrorisme o associació delictiva. Morales viu des del 2024 atrinxerat i custodiat per centenars de seguidors al seu bastió polític i sindical de Chapare, al centre del país.
3: I aquí també s'acusa, en aquest cas el fundador de Telegram, Pavel Durov, de col·laborar amb el terrorisme. Rússia, de fet, el posa també en cerca internacional. Moscou, Cristina Solies.
6: Segons els serveis secrets russos, Durov no ha eliminat un canal de cites de Telegram on els agents ucraïnesos van entabanar almenys 46 nois d'entre 12 i 22 anys perquè cometessin actes de sabotatge i terrorisme a bencineres o vies de tren. Durov ja respost al Kremlin publicant una fotografia aixecant el dit del mig. Actualment viu a França, tot i ser d'origen rus, i el seu advocat confia que París no l'extradirà perquè té nacionalitat francesa. El govern rus fa mesos que bloqueja Telegram, però no s'atreveix a vetar-lo del tot perquè és la xarxa més popular entre els ciutadans. En canvi, els serveis secrets s'han atipat que Durov no s'avingui a cooperar i han tirat pel dret, fent evident una vegada més el xoc entre els espies i els tecnòcrates russos. Des de Moscou, Cristina Solies, pel Matí de Catalunya Ràdio.
3: I relacionat també amb la justícia, però des del punt de vista cultural, avui al Festival Grec arriba l'obra Un Julgamento, amb l'actor brasiler nominat a l'Òscar, Wagner Moura.
7: Va ser per l'agent secret i també va protagonitzar la sèrie Narcos. A partir del clàssic Dibson, un enemic del poble, Moura interpreta un home que demana un judici per una denúncia de contaminació. Una part del públic fa de jurat.
8: Mirando, juzgando, me hacen preguntas, yo las contesto y voy a tratar de contestarlos en español aquí. Y porque es una parte que es totalmente improvisada, es totalmente improviso.
7: Així ho deia Wagner Moura, l'obra representa avui i demà al Teatre Lliure, però amb les entrades ja exaurides.
3: I encara en el terreny cultural, l'obra de Modest Cuixart és el protagonista de la nova exposició de la Fundació Thyssen, que es pot visitar des d'avui al monestir de Sant Feliu de Guíxols. Algunes de les peces feien molt, molt de temps que no s'exposaven, Fèlix Martín.
9: La mostra posa de costat una trentena d'obres de Modest Cuixart amb pintures d'artistes diversos de la col·lecció Thyssen des del segle XVII i fins ara. La comissària de l'exposició, Pilar Giró, hi ha buscat i ha trobat uns vincles que vol que el públic també descobreixi.
10: És una exposició, en primer lloc, per enamorar-se de la història de l'art i, en segon lloc, per descobrir Cuixart. Eclèctic, aquest Cuixart que la seva escriptura pictòrica es basa en una unitat dins de la diversitat i com ell ha après dels grans mestres per adaptar-lo a les seves necessitats conceptuals contemporànies.
9: L'exposició es va inaugurar ahir al vespre i es pot visitar des d'avui fins al mes d'octubre a l'Espai Thyssen del Monestir. Des de Sant Feliu de Guíxols, Fèlix Martín, pel Matí de Catalunya Ràdio.
3: I a Figueres, el Teatre Museu Dalí ha presentat la nova visita nocturna que fan cada estiu des de l'any 92. Es diu Dalí nit i subconscient i és un audiovisual que apropa la figura de l'artista però també la del personatge de Dalí.
4: El muntatge intercala músiques amb imatges del pintor, de la seva obra i de la seva vida. Montse Agué, directora dels Museus Dalí, a l'escena.
11: Volem que en tinguin Dalí, el surrealisme,

0: turisme, perquè Dalí va ser un referent a la cultura de masses i encara ara és un símbol d'un imaginari col·lectiu, no? Ell i la seva obra. I Dalí, aquest personatge que ha creat, que considerem que és una obra més, també estarà molt present.
1: I encara un parell de coses més, les dues de música.

Avui Kanye West actua a Madrid. És un dels pocs països on no li han prohibit l'entrada, on no l'han vetat, després de les moltes declaracions polèmiques que ha fet el raper, declaracions antisemites o lloant Adolf Hitler. De fet, va arribar a fer una cançó que es deia Heil Hitler i fer samarretes amb esbàstiques i tot això. En fi, Kanye West, malgrat tot això, actua avui al Metropolitano de Madrid. Dèiem que aquest era un dels titulars relacionats amb el món de la música que volíem explicar. L'altre és molt trist.

Glenn Hansard, que ahir sorprenia la notícia de la seva mort en un accident de moto a Irlanda, d'on era ell, als 56 anys. A més, venia molt a Barcelona, havia actuat diverses vegades a la capital catalana. En fi, 5 minuts ara mateix falten per 3 quarts de 9. Anem als esports.

0: Pau Dax, com estàs? Molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Comencem per Fermín. El jugador del Barça explica obertament que ho ha passat francament malament.
1: Sí, el migcampista del Barça va assegurar ahir al vespre en una entrevista al programa Tot Costa de Catalunya Ràdio que ha passat el pitjor estiu de la seva vida, després d'haver-se perdut el Mundial per una fractura al dit petit del peu dret que es va fer al maig.
2: Segur, la veritat que estava al meu millor moment, tot em sortia bé i aquest estiu doncs, va arribar aquesta lesió una mica inoportuna, però bueno, això també t'ensenya moltes coses i aprens molt. Aquest estiu he passat molt malament i bueno, gràcies a la meva família, la meva parella, els meus amics, he pogut tirar cap endavant.
1: Fermín es va reincorporar dilluns a l'estada de l'equip blaugrana a Anglaterra. El brasiler Rafinha es va unir al grup ahir, després de superar una lesió muscular que es va fer amb el Brasil a la Copa del Món. Abans de posar-se les ordres de Hansi Flick, passarà una revisió mèdica.

0: Entrevista de Fermín al Tot Costa. També ha parlat a les últimes hores un altre jugador del Barça, com és Joan Garcia, que, Pau, diu que vol la Champions.
1: Sí, el porter del Barça ho va explicar ahir en un acte al seu campus a Tordera mentre fa vacances.
2: Porto un any al Barça, vam aconseguir la Lliga, la Supercopa, ara aquest any, doncs, aquest estiu he aconseguit el Mundial i ara, evidentment, el meu objectiu d'aquesta temporada que ve és aconseguir la Champions.
1: El de Sallent s'entrena pel seu compte durant les vacances per lluitar per la titularitat a la porteria blaugrana des de l'inici de la Lliga. Es reincorporarà a la pretemporada del Barça el 12 d'agost, juntament amb la resta de mundialistes blaugranes de la selecció espanyola. Encara al Barça, la junta directiva es va reunir ahir sense el president Joan Laporta, que es recupera d'una arrítmia cardíaca. La junta va decidir convocar una assemblea de compromissaris a l'octubre i entre els temes a votar llavors hi haurà l'emissió de bons a compte de futurs drets televisius que suposarien uns ingressos a curt termini de més de 200 milions d'euros.

0: I, mentrestant, l'Espanyol empata.
1: El primer partit dels blanquiblaus a Anglaterra va acabar 2-2. Va ser contra el Burnley, de la segona divisió anglesa, club propietat d'Alan Pace, màxim accionista de l'Espanyol. Van marcar Jofre a l'inici del partit i Quique García al tram final. Sentim el migcampista basc blanquiblau Urco al final del maig.
2: Es pretemporada, lo importante es ir ganando ritmo y que no haya lesiones, ¿no? Para, bueno, y luego, por eso, corregir cosas y para llegar de la mejor manera posible a la primera jornada.
1: Ahir també va empatar el Girona 3-3 contra el Castelló i el Sabadell va guanyar el Manresa per 2-1.
3: El matí de Catalunya Ràdio.

0: Trist perquè s'ha acabat el Mundial? Alegra't perquè aquest estiu arriben els grans descomptes Aquadis. T'esperen més de 3.000 vehicles d'ocasió de més de 40 marques, tots amb la garantia d'un concessionari oficial. Entra a Aquadis Ponés i troba el teu pròxim cotxe.
1: Aquadis Ponés, Aquadis Ponés.
2: Catalunya Ràdio.

0: Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Quan hi ha alguna delícia per picar, l'estiu és més estiu amb Delícies de Noel.
2: Avui hi ha algú que està d'enhorabona forever. I és que el divendres 24 de juliol, el pot de 71 milions d'euros de l'Eurojackpot de l'11 ha tocat Espanya. Tu pots ser el pròxim afortunat. Juga a l'Eurojackpot de l'11 cada dimarts i divendres. Per només 2 euros, pots de fins a 120 milions. Eurojackpot de l'11. Milionari forever.
3: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
4: Soc la Maria de Carglass, especialista a arreglar dies. Avui, per exemple, gràcies a tenir més de 200 tallers, en David n'ha pogut triar un a prop de la feina. Així li hem arreglat el parabrisa i, de passada, els problemes d'agenda.
5: Carglass canvia, Carglass repara.
6: L'esport no fa vacances a l'estiu.
7: Tampoc a Catalunya Ràdio.
6: Continuem pendents del Tour femení i dels primers partits amistosos del Barça i de l'Espanyol.
7: També del Girona i del Sabadell.
6: Estem atents al Gamper i als primers partits de la Lliga amb la TDT i el Tot Gira.
7: A més del mercat de fitxatges.
6: Cada dia a les 7, tot costa. Les tardes de dilluns a divendres continuen sent per al programa d'esports referent de Catalunya Ràdio.
7: I les nits del cap de setmana, d'11 a 12, al Club de la Mitjanit.
6: Aquest estiu, l'esport no s'atura a Catalunya Ràdio.
8: Està allà al carrer acordonat pels Mossos d'Esquadra.
7: Aquest estiu, crims.
8: És un vehicle que sortia bé de casa seva i li han disparat.
7: A Catalunya Ràdio.
9: Obria l'escopeta i tancava. I crec. I aquell soroll el tinc aquí gravadíssim.
7: Posem llum a la foscor.
10: Els agents creuen que és lògic pensar que el doble crim es va cometre a l'estiu.
7: Què va passar? Qui ho va fer?
11: Preguntava a tot el món qui ha sigut. Tot el món em deia, no ho sabem.
7: I per què?
12: No ser perquè cogí el martillo i la pegué.
7: De dilluns a divendres, a les 9 del vespre, Crims, a Catalunya Ràdio, amb Carles Porta.
13: Comencem.
0: Catalunya Ràdio.
7: Som 3CAT.
6: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis. El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
14: Doncs avui a l'Àgora tenim Ignacio Rigau, Jordi Mir, Assumpta Escarp, Meritxell Benedí i tot per tu, Freddy.
15: I de moment sabem que ha parlat... Parlàvem de la calor i dels aires condicionats i tot això, no? M'ha semblat quan sentir-vos ara.
16: Sí.
17: I altres coses.
16: Conversa diversa, podríem tingut.
17: Sí. Fet miscel·lània abans d'entrar.
15: Sí, exacte. No, jo abans preguntava, els aires condicionat bé? Perquè ara teníem en Renyà, que el tenia alt. Esteu bé, aquí?
18: Sí. Molt bé.
15: Que ara el Jordi deies que vas anar al cine i vas passar fred.
18: L'últim cop que vaig anar al cinema, vaig pensar que sortiria amb glaçons d'allà. Sí. Això que hi havia molta gent, vaig anar, no? Aquí hi ha molta energia.
16: Clar, Jordi, no, però nosaltres recuperem la rebaqueta al cine.
15: Bueno, jo a Estats Units, alguna vegada, jo que soc molt teatrero, jo havia arribat a anar al mes d'agost al teatre dels Estats Units amb jersei. Perquè dies allà dins ja sé que caurà.
19: Perquè no tenen cap tipus de mesura amb l'aire condicionat als Estats Units.
15: Molt bèstia.
19: Res.
15: Aviam, aquest estiu tot està passant molt de pressa i sembla que no, però han passat 15 dies des de la decisió de la Justícia Europea sobre la llei d'amnistia. Ahir fèiem una mica de recompte aquí a Catalunya Ràdio i en aquestes dues setmanes el Suprem ha amnistiat 13 dirigents i activistes del procés. Tècnicament no són casos directament relacionats perquè són casos que el Suprem tenia sobre la taula des de feia molt de temps. La decisió, per tant, no depenia de la Justícia Europea, però... La pregunta és si això ha fet d'accelerador o no, Sílvia.
14: Sí, els casos amnistiats els últims dies, l'exconsellera Serret, els membres independentistes de les dues meses del Parlament, l'exalcalde de Sabadell i tres manifestants, eren tot condemnes per desobediència o desordres públics. En totes les interlocutòries, el Suprem fa referència a l'aval del Constitucional a la llei d'amnistia, però ignora la sentència europea. Cas a banda són els membres del govern de l'1 d'octubre, en Puigdemont i Junqueras al capdavant, condemnats per malversació. A Catalunya, l'Audiència de Barcelona ha amnistiat els síndics de l'1 d'octubre, té pendent també aplicar l'amnistia a l'exsecretària general d'Esquerra, Marta Rovira, pendent de judici, en aquest cas per desobediència, i el Tribunal Superior de Justícia és qui decideix, i també ho té pendent, a sobre els exalts càrrecs de la Conselleria d'Economia, Josep Maria Jové i Lluís Salvador.
15: Així és com tenim ara mateix el panorama. Gràcies, Sílvia. Aquesta setmana parlàvem aquí al matí de Catalunya Ràdio amb l'advocat de Carles Puigdemont, amb Gonzalo Boye, li preguntàvem com ho veia tot plegat, aquestes decisions. I ell venia a dir el Suprem està paint, està en procés de digestió, en un desenllaç que ell veia inevitable.
20: Yo entiendo lo que ha pasado. Esto ha sido un golpe demasiado duro y hay gente que todavía está noqueada y tiene que empezar a reaccionar y tiene que, dicho bien y pronto, hay gente buscando los dientes.
15: A aquesta hora podem saludar el José Antonio Martín Pallín, fiscal, magistrat emèrit del Tribunal Suprem. Senyor Martín Pallín, què tal? Molt bon dia.
13: Bon dia.
15: Vostè creu que aquesta decisió europea està accelerant l'aplicació de l'amnistia, encara que hi hagi tribunals que no depengués directament d'això?
13: Bueno, le da un respaldo muy fuerte, porque no solamente se basa en lo que sería la doctrina del tribunal, sino que la refuerza con decisiones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con opiniones de la Comisión de Venecia, con referencias a otros países en los que en la Constitución no está la amnistía, pero que la amnistía, que no lo olviden, por lo menos los juristas, los políticos los doy ya por perdidos, es una ley orgánica que el único requisito que exige es que tenga 176 votos y que no sea declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional. Estas barreras, además de la europea, se han pasado y, por tanto, ahora no queda más que, efectivamente, la aplicación. El Tribunal Supremo nuestro se ha sacado de la manga de una forma verdaderamente grotesca, impropia de un tribunal de justicia de ese nivel, que utilizar en todo el proceso independentista catalán, las leyes, la votación, etcétera, fondos públicos, pues que es una malversación, porque tenían que habérselo pagado de su bolsillo. Ya lo he dicho muchas veces, oiga, que esto no es un acto social, ni es una primera comunión ni una boda, o sea, es un acto político, y como es lógico, se le podrá reprochar, pero nunca se podrá considerar que se han beneficiado o enriquecido, y que es la causa por la que se oponen. Bueno, esta resolución empecinada, porque me parece un empecinamiento, pues está pendiente de ser resuelta por el Tribunal Constitucional en un recurso de amparo que creo que será favorable a su aplicación. Y quedaría ya por ver qué efectos actuales, al día de hoy, podría tener sobre el regreso de Puigdemont, Comín i Puig.
15: Senyor Martín Pallín, vostè creu, ara parlàvem d'aquesta amnistia que ha fet el Tribunal Suprem a 13 dirigents i activistes del procés en les últimes dues setmanes, en els últims 15 dies, vostè creu que no és casualitat, entenc bé, que el Tribunal Suprem hagi decidit això després de la sentència europea de l'amnistia? No és casualitat.
13: No le quedava más remedio, porque además hace una apología de la amnistía como institución destinada a normalizar las relaciones, la convivencia, las relaciones políticas, la convivencia ciudadana. Creo que es un bien público que nadie puede rechazar, pero se han encastillado, como he dicho, en la malversación. Y claro, no les quedaba más remedio oponerse a la aplicación, a la desobediencia o a los desórdenes públicos. Sería, vamos, ir en contra de el propio texto de la ley de amnistía y del contenido de la resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Luego, ya digo, queda ese fleco y, repito, en mi opinión, en un país equilibrado, en el que el Tribunal Supremo no fuera beligerantemente político de una manera injustificada, irracional y en contra de la ley, en todo caso, las penas por malversación podrían ser entre 4 y 6, entre 2 y 6 o 4 y 8, depende, pero creo que con todos los razonamientos que dan tanto en su momento la ley de amnistía en el preámbulo, como el Tribunal Constitucional, como el Tribunal de Justicia, sería lo normal en un país con un respeto a las normas del Estado de Derecho que esas tres personas pudieran venir y esperar en libertad a ver cuál es la resolución definitiva del Tribunal Constitucional.
15: I vostè creu que el Tribunal de Comptes i l'Audiència Nacional estan allargant el procés per no aplicar l'amnistia? Estan allò, xutant la pilota endavant, per que diríem en futbol?
13: Sí, sí, sí. Y bueno, que yo creo que casi roza en algo que está en el Código Penal y que es el retardo malicioso en la Administración de Justicia. O sea, yo no puedo entender, respeto la opinión personal de cada uno de sus miembros sobre la amnistía y sobre el proceso independentista, pero ellos son, ante todo, miembros de instituciones públicas como el Tribunal de Cuentas, o ni más ni menos que del Poder Judicial, y por tanto no tienen, no pueden justificar esa, digamos, bueno, lo ha dicho, la patada adelante como en el rugby. No, no, mire usted, eso lo deja usted para las charlas de café, pero en una resolución judicial usted tiene que respetar lo que dice el sistema, que en este caso ha entrado en su integridad. Es decir, Tribunal de Justicia español, Tribunal de Justicia europeo y aval de otras instituciones como el Consejo de Europa, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, etcétera, etcétera. Yo no sé qué otras otros apoyos o justificaciones. Y además el fin es un fin de utilidad pública, como es restaurar la y favorecer la convivencia. Y algo que ahora, curiosamente, creo que es interesante, el señor Feijóo ha dicho que es el momento de pasar página. Bueno, yo creo que el señor Feijóo, aparte de palabras más o menos metafóricas, pues debe explicar a la opinión pública española en qué consiste pasar página. En dejar a Puigdemont, Comín y Puig eternamente, o bueno, mejor dicho, eternamente no, hasta que resuelva el Tribunal Constitucional en el extranjero, decir que la amnistía no es aplicable y, por tanto, hay unas secuelas importantes que serían la inhabilitación para dedicarse a la política. Vamos, que lo explique. O sea, yo no, ya no quiero extenderme más, pero que el señor Feijóo tiene la obligación, como político que pretende ser presidente del gobierno, de explicarnos qué entiende por pasar página.
15: Senyor Martín Pallín, un dia més, moltíssimes gràcies, que tingui molt bon dia.
13: Bon dia, gràcies.
15: El José Antonio Martín Pallín, fiscal i magistrat emèrit del Suprem. En fi, fa 15 dies d'aquesta sentència. En aquesta sentència, això, el Suprem ha amnistiat 13 dirigents i activistes del procés, i ens fèiem aquesta pregunta, si això és casualitat o no. Ignacio.
19: Veure, no,
15: tu que
19: no
15: coneixes
19: és
15: el món.
19: Bueno, no és casualitat, i jo crec que fins a cert punt la resolució de les qüestions prejudicials del TJUE ha ajudat a resoldre el que jo crec que eren dubtes jurídics molt legítims que s'havien presentat legítimament davant del tribunal o davant, diguem, de l'organisme competent. Una altra cosa és que el temps de tramitació hagi estat molt llarg. Coincideixo amb l'opinió del senyor Martín Pallín respecte de l'ordre de detenció. Podria haver-hi una altra etapa de normalització, diguem-ne, jurídica, judicial, política i social, si es deixés sense efecte l'ordre de detenció, no significa que s'arxivés o s'amnistés a Puigdemont, i en qualsevol cas Puigdemont pogués defensar-se aquí a Espanya, que és el que ha de fer, dins d'un primer un procés d'instrucció i, en tot cas, després un procediment penal. A mi el que sempre m'ha semblat també molt anòmal és també aquestes dues velocitats que s'han establert o es van establir respecte dels procediments penals. Així tenim Junqueras indultat i encara a l'espera també de l'amnistia respecte de la malversació, i després tenim a altres càrrecs com poden ser Comín o Puigdemont que mai van ser jutjats i encara estan tècnicament o amb, diguem, efectes judicials fugats en cerca i captura. Respecte de les diguem, l'última peça que falta, que és la de la malversació, com deia també el senyor Martín Pallín, estem a l'espera del que digui el Tribunal Constitucional. Mm. I no deixen de ser encaixos que semblen ja força resolts, més enllà de l'opinió política que a mi mereixin, semblen força resolts per el propi Tribunal de Justícia de la Unió Europea i pel propi Tribunal Constitucional, que va dir, com deia el senyor Martín Pallín, que això no deixa de ser una llei orgànica emesa per la, aprovada per l'òrgan constitucional adient, que és el Congrés dels Diputats, que té afectació sobre uns fets penals. A mi, políticament, em sembla molt problemàtic. Legalment, els encaixos sembla que van ser incorrectes. La redacció de la llei podria haver estat millor, sens dubte. Havia de ser més precisa? Sí. No podia ser més precisa? Això també és veritat. Però sembla que tot...
15: Per què no podia ser més precisa?
19: Perquè, al cap i a la fi, estàvem parlant d'una llei que havia d'amnistiar a tot un col·lectiu de gent indeterminat, divers, però no? Determinable, yeah. Que havia participat d'una manera o d'una altra en el procés independentista. I això va, anava des de el pobre noi que, està, que va ser detingut als aldarulls d'Urquinaona fins al president de la Generalitat, Carles Puigdemont. Clar, havia de ser una llei massa... Era una llei massa ambiciosa en aquest sentit.
15: I els policies de l'1 d'octubre.
19: I els policies, i tant. I els funcionaris, i els càrrecs mitjans. O sigui, era una llei massa ambiciosa en aquest sentit. A partir d'aquí, jo crec que els encaixos s'han de fer esperar dins els temps judicials que crec que, tot i ser llargs, són raonables.
15: Mm. Assumpta, com ho veus tu?
16: No, jo, a veure, jo, escoltar el Martín Pallín sempre és un gust, perquè a més ho explica molt bé, no? A mi m'ha agradat molt allò quan ha dit, no, escolti, aquesta gent va fer un acte polític, no un acte social, no estàvem fent una comunió, diguéssim, i per tant els actes polítics també es tracten com a tal, no? Jo crec que sí que ha accelerat, és a dir, escolta, tu tens allà, tothom arrossega els peus en un moment determinat, i ara sentència, bueno, però acabar-ho de fer, doncs mira, abans de vacances... Però és que darrere d'aquests pendents a l'amnistia hi ha persones, eh? Hi ha persones que alguns d'ells han estat a la presó, hi ha persones en què continuen, diguéssim, pendents, a part del president Puigdemont, que potser és la figura més així, i jo, el jove, havia parlat mil vegades amb ell al Parlament i sempre amb aquest patiment o en aquesta espasa de Mocles a sobre. Per tant, jo crec que ha dit tres coses molt importants, no?, el professor Martín Pallín, que és, home, la sentència... d'alguna manera dona un recolzament molt important a una llei que la llei ha estat aprovada pel Congrés dels Diputats, aquesta era la voluntat del legislador i els tribunals l'han d'aplicar i a més està avalada per tothom, Tribunal Constitucional i per tant, i no l'apliquen igual que han fet amb altres lleis, eh? I ho estem veient alguns tribunals espanyols. El tema de la malversació, que dius, s'ha enconat aquí i no, ningú entén exactament per què, i m'ha agradat molt aquest punt que fa, no? Diu, si fos un país mínimament normal i tingués un tribunal normal, que això vindria aquest debat, no?, sobre sí. Què fa el Consejo General del Poder Judicial, etcètera, no s'entendria que un tribunal vagi en contra d'una llei legalment... Deixa, m'ha agradat molt el retardo malicioso. Ho explica molt bé una cosa que jo crec que fa molt temps que està sobre la taula, que és la reforma de la justícia realment i d'allò que ens vam deixar de fer durant la transició.
15: Meritxell.
17: Jo crec que la llei d'amnistia i el pronunciament del Tribunal de Justícia de la Unió Europea el que fa és recordar-nos que els conflictes polítics es resolen en l'àmbit polític i no oblidem que el que ens trobem que ha d'amnistiar la llei d'amnistia és un acte eminentment polític, com bé ha dit l'Assumpta, que és l'intent de resolució del conflicte entre Catalunya i Espanya i com ens organitzem i qui decideix com ens organitzem i quin futur volem tenir a Catalunya, no? El 155 va ser un error, els judicis van ser un error i és un error de la democràcia espanyola. Sí. Llavors, quan Martín Pallín parla de que sembla que en un país equilibrat el Tribunal Suprem no aniria en contra de la llei i que en un país que respectés l'estat de dret això no passaria, es refereix a la democràcia espanyola i sembla mentida que els independentistes de vegades haguem de ser més responsables en relació a la democràcia espanyola que no pas els propis espanyols, no? I que recordem que el poder polític no es pot emancipar de la democràcia i que s'han de respectar les sentències. Jo crec que és un pas important. Crec que estem caminant cap a la desjudicialització de la política i cap a tornar a situar el conflicte polític en el lloc que li toca, i esperem que abans de marxar de vacances es resolgui tot, no només amb comptagotes i deixant pel setembre les peces grosses que el Tribunal Suprem li agrada tenir ben controlades.
15: Jordi.
18: A la Meritxell deia, estem desjudicialitzant la política i llavors ens queda l'altra part, que és despolititzar la justícia. Que a mi em fa pensar en una cita molt, diguem, clàssica d'un pensador sobre la guerra, que és Clausewitz, que diu que la guerra és la continuació de la política per altres mitjans. Mm. Jo crec que podríem fer un paral·lelisme i dir que en la fase actual la justícia per massa gent és la continuació de la política per altres mitjans. I si la justícia és la continuació de la política per altres mitjans, ens trobem en coses com la que ens explicava Juan Antonio Martín Pallín, identificant el Suprem com un espai beligerantment polititzat, no? Aquest és un greu problema, perquè quan... O sigui, una cosa tan important com el dret, com la justícia, no podem... és com allò del futbol i la política, tot està relacionat, evidentment. La política està en tots els àmbits de la nostra vida, però hem de saber distingir quan la política està passant per davant de l'exercici que des de la diversitat de perspectives ens podem donar a l'hora d'aclarir què està passant judicialment, no? I l'Ignacio deia, està totalment previst i ho hem de veure com algú fins i tot desitjable, que se't demanin aclaracions a Europa i fer tots els processos que siguin necessaris. D'acord. Però quan això ja està entrant en una fase en què tu tens la impressió de que el que s'està disputant és una lluita en què cadascú utilitza les eines que té. I, de moment, hem entès que les eines de la justícia són més civilitzades, suposadament, que les de la guerra. Però la justícia té un greu problema quan entra en aquests escenaris de politització i d'enfrontament.
19: Mira, si em permets... Et retornaré la frase amb una altra frase. La frase de Clemenceau, famosa, de la guerra és massa important per deixar-se als generals. Potser la llei és massa important per deixar-se només als jutges. Els jutges, al cap i al fi, no deixen de ser, per naturalesa i redacció, un òrgan reactiu. És un òrgan que necessàriament és retrospectiu, és a dir, ha d'investigar una porció de la realitat que necessàriament ha succeït en el passat, i ajustar responsabilitats i, a ser possible, reparar el dany ocorregut. Això en qualsevol jurisdicció. Això que vull dir, i enllaço amb el que deia abans la Meritxell, que la reacció judicial era imprescindible en aquest cas. Així com volem que es compleixi la sentència del Tejue, també hem de voler que la justícia intervingui quan hi ha una vulneració de l'ordre estatutari i constitucional. Perquè va haver-hi una vulneració volguda i fins i tot dins de la ment independentista, podríem dir, justificada de l'ordre estatutari i constitucional. Però la vulneració hi era. El que no podem jugar és a dir una cosa i la contrària. Hi havia una vulneració, es volia vulnerar, se suposa que hi havia una legitimació democràtica per l'1 d'octubre, i l'1 d'octubre, o el procediment independentista, o la democràcia vagament entesa, i amb això es va voler trencar amb l'ordre espanyol, l'ordre legal espanyol. I això necessàriament havia de provocar una reacció. Una altra cosa, és com deia l'Assumpta, és que... diguem, ara que hem pogut tota la població espanyola revisar curosament com és un procediment judicial o com és el més complex dels procediments judicials penals que hi ha hagut probablement a la història democràtica recent, que fem una valoració o reflexionem sobre com tenim ja no només la justícia espanyola respecte als jutges, perquè no és una antigualla del franquisme com es vol pretendre, és un cos que s'ha modernitzat molt. El sistema d'oposició, per exemple, ha fet que la justícia espanyola sigui de les més modernes i, per exemple, de les més feminitzades i de les menys elitistes d'Europa, però que en qualsevol cas és un cos que necessita ser revisat, processalment necessita ser revisat, perquè és, com veiem, massa cerimonial, massa lent. I, sobretot, el Codi Penal espanyol, que, en el fons, no deixa de ser una espècie de producte d'enganxines i sediments, perquè cada govern vol reformar una part del Codi Penal espanyol. El propi govern Sánchez, quan va entrar, era el gran govern contra la corrupció, i més endavant, precisament pels pactes amb Junts i Esquerra Republicana, resulta que ha de canviar el delicte de malversació. I, precisament, la interpretació d'aquest delicte de malversació és el que ens té avui discutint. Les reflexions que feia Martín Pallín sobre no era una comunió o una festa infantil és perquè el delicte de malversació abans era molt clar i després apareix aquest element d'enriquiment personal. Jo crec que va haver-hi un enriquiment personal, però un enriquiment personal de caire polític. És a dir, no és que els diners fossin directament a la butxaca, sinó que la retribució o la mala utilització o la utilització no prevista de caudals públics es va fer en direcció a una causa política partidista no aprovada per la llei. I això és una malversació.
15: És que no prevista, dic un argument que deia traia el Gonzalo Boye, no prevista sortir al programa electoral, això. És a dir, aquesta gent es presenta en unes eleccions dient, si ens voteu, nosaltres farem això.
19: Oh, de la mateixa manera que si jo em presento un partit que vol eliminar el sufragi femení, apareixerà el meu partit, el meu programa electoral, però la Constitució impedirà afortunadament que jo encarregui el sufragi femení.
1: No sé, hi ha moments en què hi ha alguns aires
15: no està mal,
17: la qüestió si vulnera els drets humans o no, i el dret a l'autodeterminació als pobles no vulnera els drets humans. És que jo crec que l'Ignacio és habilíssim amb el seu discurs, és habilíssim, ja ho sabem, però jo crec que aquí hi ha diferents coses que cal resituar-les allà on toca. La primera és que s'ha de reconèixer on rau la sobirania del poble de Catalunya, que és el Parlament de Catalunya. I en aquell moment sempre es va dir que s'aniria de la llei a la llei i que l'ordre legal seria absolutament respectat i escrupolós. La qüestió és a on creiem tant l'Ignacio com jo, que rau la sobirania del poble de Catalunya, perquè jo crec que existeix una sobirania del poble català i tu segurament no. Per tant, aquí està el marc mental en el que situem la discussió i que bé que ho puguem fer així i no m'han vist a la presó ni a l'exili, no? Que és el que va passar el 2017. Llavors, parlar que hi ha hagut, que no hi ha hagut un enriquiment personal material, però sí polític, ostres, aneu a dir-li a la gent que va ser a la presó i que encara és a l'exili. Això és que... És que jo crec que no toca. No toca.
1: No, Jordi ho ha dit molt bé, no? Allò de socialitzar la política i despolititzar la justícia. Jo crec que aquí és una mica la clau, perquè la suma d'això l'únic que ens porta és el desprestigi total de les institucions i de l'Estat mateix, no? Que és aquesta sensació de que tu pots carregar una miqueta tot, no? Perquè en aquest sentit una miqueta pessimista, perquè jo crec que és això. Jo crec que tornar ara... Justament el que vol la llei d'amnistia és que no tornem a pensar en el 6 i 7 de setembre. Jo hi he pensat moltes vegades. I és veritat que hi ha una vulneració d'un ordre, perquè hi ha el de la llei a la llei tenia tots els dubtes, hi havia els dictàmens del Consell de Garanties Estatutàries, i era tot, no? Ara, també és veritat que va faltar el més important, que és que des del govern de Madrid es va negar, i era el govern del PP, el govern del Rajoy, es va negar al mínim diàleg polític. Per tant, aquí va ser l'enconament d'uns i altres en un moment determinat. Hi van haver coses que jo crec que al final hi ha més calma, han de passar més anys. Jo crec que la llei d'amnistia el que intenta és trencar això i dir, escolta, en aquell moment no hi va haver, tornem al diàleg polític, tornem a la convivència i parlem, perquè el debat sempre es pot produir, el que no pots fer és, evidentment, de la llei a la llei. I després, aquí van haver dues coses, una aplicació desmesurada, no té cap sentit lo del Jordi a la presó per estar... No, hi van haver coses desmesurades i gent que va patir molt i, per tant, això... I després, que sobretot el govern del PP, però també una part dels responsables a Catalunya, tothom va ser víctimes de les seves paraules i això va impedir un diàleg, bueno, perquè no van voler, on es van amagar darrere les toques, i va impedir un diàleg que per mi ha de presidir la política.
18: Jordi. L'assumpte ara apuntava una qüestió que per mi és clau si continuem estirant d'aquests fils, que és que un cop iniciat aquest escenari del que estem parlant, cap de les parts enfrontades vol perdre. Vol perdre el que imagina que, o el que entén que és una gran disputa. I en aquesta voluntat de no voler perdre, arriba un moment, jo crec que aquest és el punt més perillós pel conjunt de la societat, que és que pots utilitzar tot allò que vulguis. Llavors, què tinc al meu abast? Tinc mitjans de comunicació? Utilitzaré. Tinc opinadors? Tinc jutjats? Què tinc? Doncs tot allò ho puc utilitzar. Llavors, en aquest escenari, on queda la justícia? O sigui, quina imatge té el conjunt de la societat de la justícia? Quina imatge té el conjunt de la societat de la política? Perquè el que ens està important és que guanyin els nostres. I jo crec que Martín Pallín ho està apuntant. És a dir, vosaltres us imagineu una discussió en àmbit científic, acadèmic, sobre temes que segurament apareixeran també avui, el canvi climàtic, en què hi hagin un conjunt de sectors enfrontats per veure si poden demostrar... No, afortunadament, això, en l'àmbit del coneixement, no ens està passant.
15: Tenim
18: uns negacionistes, sí. Però no hi ha, en l'àmbit del coneixement científic, no hi ha el laboratori de Cambridge que s'enfronta contra el laboratori. No, això no ho tenim. En canvi, en el món judicial, dius, aquí hi ha hagut gent que ha anat més enllà de la discussió acadèmica sobre el dret. I aquest és el territori que em preocupa per la importància que té el dret. Per la importància que té el dret a les nostres societats.
15: Hem d'anar a publicitat, però... Ignacio,
19: superbreu. Deies. Jo, quan la Meritxell parlava de la llei, això, evidentment, és una expressió que m'invoca almenys a la transició espanyola. Jo crec que sí que és veritat, com dèieu la resta, aquesta llei pot obrir com aquest nou diàleg dins de Catalunya i de Catalunya amb Espanya i d'Espanya amb Catalunya i d'Espanya amb si mateixa, no? I jo crec que jo tenia 20 anys quan va començar tot el procés, tinc com encara molta memòria muscular de molt argumentari.
15: La cara de l'assumpte. Perquè jo també m'he sentit molt insultat ara mateix i he mirat aquí a la taula i tot d'una vista uns ulls com a plat de l'assumpte, Escarp.
2: Hauria estat prohibit, això.
15: Sí.
19: I clar, jo recordo que en una època doncs, que jo la vaig passar molt radicalitzada i potser la primera cosa que la llei d'amnistia podia suscitar és que cadascú parléssim al nostre espai de les coses que ens vam equivocar. Això, al fons, és el que em generava una mica l'assumpte. Jo crec que el meu espai era la dreta espanyola, continua sent la dreta espanyola, i jo crec que la llei d'amnistia com és un bon moment perquè dreta espanyola li parli a la dreta espanyola i socialistes parlen socialistes i que cada mediopensionista parli a la seva quota, per dir-li, ja va haver-hi coses que estaven malament i que avui es veu molt més clarament que estava malament.
15: Un quart i un minut de 10, anem a publicitat i tornem de seguida.
21: El matí de Catalunya Ràdio, Frederic Vincent.
22: Uf, se m'ha desfet el gelat per la calor. A tu per què no se't desfà?
23: Doncs potser perquè estic pensant en la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de la 11.
22: I se't transmet el fred a la mà?
23: Suposo.
22: Oh.
24: Aquest estiu, refresca't amb la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió. Cupó extra d'estiu de l'11. No et quedis sense el teu cupó.
3: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
25: Crec que ens hem perdut.
26: Sí! Sort que he portat festucs!
27: La teva vida necessita l'Esto. 250 grams de festucs a 2,75. T'estalvies un 15%. Lidl, val la pena.
28: Quan entres a l'eclipsi, hi ha moments en què no calen paraules.
29: Anna Castillo.
30: Jo ara fa poc he sigut amiga del John Travolta.
28: No, un moment.
29: L'eclipsi, amb Roger Escapa. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
31: En Guàrdia, amb Enric Calpena.
32: Quan Àtila i els uns van irrompre...
33: L'estiu no atura l'enguàrdia. Tots els dies, episodis d'història a la sintonia de Catalunya Ràdio i, com sempre, també a la plataforma 3CAT. Això és...
31: En Guàrdia. Cada dia de dilluns a diumenge a les 3 de la tarda.
33: Una hora d'història que us captivarà.
34: Catalunya Ràdio.
35: Som 3CAT.
31: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis. El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
15: I un altre dels temes que volíem comentar també a l'àgora del matí de Catalunya Ràdio té a veure amb el nom d'Isabel Díaz Ayuso i la polèmica de l'àtic. Ahir el País revelava que la Comunitat de Madrid li ha comprat aquest àtic en una de les zones més cares de Madrid, com és Chamberí, a més, i un àtic que és en bona part Terrassa. Ella després compareixia per dir això.
36: Yo entiendo la campaña de desprestigio que se elige hoy en concreto para echarme la opinión pública encima. Es falso. A mí, el buscar un lugar donde temporalmente se puedan recibir reuniones institucionales, me parece que es lo suyo.
15: És el que deia la presidenta de la Comunitat de Madrid, dient un lloc per mantenir reunions perquè a la seu del govern s'hi estan fent obres. Avui el diari El País, que és qui va avançar aquesta notícia, també diu que aquest àtic de Chamberí és només per ús residencial, per tant que legalment, segons la normativa municipal, no s'hi poden fer oficines, diguem-ne, no s'hi pot fer una activitat professional en aquesta zona. Jordi, com ho veus?
18: La veritat que a mi em costa molt d'entendre. O sigui, el món Díaz Ayuso...
15: Esteu molt expressius aquest matí, eh?
18: Em resulta d'una gran profunditat d'incomprensió. És a dir, tu t'imagines al capdavant del govern d'una comunitat autònoma i necessites un espai per fer reunions institucionals i com de qui té la idea d'anar a comprar un àtic amb terrassa? Quants espais té la Comunitat de Madrid per fer reunions institucionals? Aquest espai, que és on la gent suposadament ja va viure, no el preu, evidentment, clar, ja queda fora de les butxaques de molta gent, però és un conjunt de realitats que a mi... o sigui, des d'una voluntat no partidista d'entendre que hi ha la lògica, se'm fa molt difícil de trobar un argument que ho pugui defensar. Clar, sempre podràs dir, bueno, és lliure de comprar el que vulgui. Clar, tothom és... però les reunions institucionals es fan en espais institucionals i la Comunitat de Madrid en tindrà un munt per poder-les fer.
17: És que els diners no són seus. Ella pot comprar el que vulgui
18: si
17: els diners són seus i els té, diríem. Però clar, és que... Ostres, és que em sembla increïble que la Comunitat de Madrid no tingui espais que pugui utilitzar la presidenta de la comunitat per fer reunions mentre li fan obres allà a la seu, no? És que em sembla al·lucinant. I després, que jo crec que aquí hem de tenir en compte quina és la trajectòria política d'Isabel Díaz Ayuso, destinant diners que haurien de ser per pagar serveis públics, per pagar la sanitat, que és una de les més privatitzades que hi ha a l'estat espanyol, per resoldre el problema que tenen a les residències de gent gran, per resoldre les convocatòries de serveis d'emergència i de bombers per poder apagar els incendis que generen a l'estiu, que es dediquin els diners a això i no a pagar serveis públics, que es faci dumping fiscal i es rebaixin els impostos a la Comunitat de Madrid i després es faci la innocent, bueno, és que em sembla al·lucinant i demostra qui controla el relat dels mitjans i el poder judicial, etcètera, perquè no li passarà res, no li passarà res.
1: Em sembla que avui éreu vosaltres, aquest matí, que dèieu quants presidents de comunitat autònoma, quantes comunitats autònomes tenen residències oficials.
15: Passa que moltes no s'utilitzen, per exemple.
1: Que moltes no s'utilitzen, per exemple, la Casa dels Canonges.
15: Catalunya, la Casa dels Canonges, clar.
1: Però, a més, és una seu històrica, que d'alguna manera ha estat sempre lligada amb aquell pont fals, que els turistes s'hi fotografien i algú els ha de dir que és fals. Però, d'alguna manera, però no s'usa. Per exemple, la va usar el president Torra quan el Covid,
15: diguéssim. Quan el Covid, és veritat, sí.
1: Però que, en tot cas, és una seu institucional, però que té el valor històric. I una miqueta és això, no? Llavors no té cap sentit, perquè a més és tot plegat una contradicció. Diu, és temporal. Pues si és temporal, no compres. Correcte. I si és temporal, busques una seu, que segur que n'hi ha moltes, o pots llogar alguna altra cosa. Té un ús residencial, llavors per què li vols donar un ús institucional? Un àtic, que vol dir que la gent ha de pujar i baixar, que mai, ni per raons de seguretat, ni per raons d'això, té una certa... O sigui, no té cap justificació, bàsicament, tot el que diu, no? Però, bueno, jo crec que una mica amb la línia el que deia la Meritxell, no? Aquests dies veiem el cartell de menos toreros y más bomberos. Vull dir que, d'alguna manera, hi ha una manca d'aposta pel serveis públics i una mena de... Tampoc sé per què. O sigui, és que no em cap al cap. No, una mica amb el que deia el Jordi abans, no? O sigui, em sorprèn. I poden haver coses que tu dius políticament no hi estic d'acord, formar part de la seva opció, no? Baixar impostos i al mateix temps disminuir serveis públics, va contra dels teus valors o de la teva manera d'entendre. És que això no ho puc ni entendre, perquè no té cap racionalitat. I també no sé si el vídeo era cert, no? Però sortiu, que té raó, però per favor, si és que estàs buscant el pis per viure, no sé. M'ha semblat tan al·lucinant que no sé, dic sincerament, perquè hi perdem massa el temps.
19: A mi, francament, no em sembla tan greu. Vull dir...
15: ja dic que esteu molt expressius, avui,
19: és que no em sembla tan greu.
18: Però que no et sembli tan greu, però ho pots entendre? Perquè jo crec que tenim un sector aquí de que la nostra racionalitat...
1: No
18: pots entendre coses de racionalitat molt diversa, però és que això és... Ara no sé...
17: Ens explota el cap.
19: Si li vols donar una última clau, una última volta a l'assumpte, es veu que La decisió sobre l'Àtic s'ha postergat a l'octubre-novembre, que és quan acabaran també les obres a Sol, i per tant desapareixerà la necessitat de fer la reforma, la suposada reforma a l'Àtic, i de reformar l'ús de l'Àtic. Per tant, en el fons el que estem veient aquí és el que s'anomena, no, en teoria política, em corregiràs, Jordi, és un no tema, que és un tema que és, es va enviar una, sembla que s'ha intentat enviar una espècie de globus sonda, que jo crec que per la raonable comoditat de la presidenta, perquè ella vol fer-se una oficina a casa, i com no ha sortit bé o com ha rebut certa reacció que pot tenir un, després un reflex a la política local, perquè estem parlant de Madrid i d'una normativa urbanística de la capital, no? De la ciutat de Madrid, de la Villa de Madrid, i un cert reflex també a la política regional de la comunitat, doncs jo crec que no s'acabarà prenent cap decisió i això serà un no tema. I en qualsevol cas, a mi em sembla, com dic, molt normal i raonable que el president d'una comunitat vulgui condicionar-se una part de la seva residència perquè pugui ser també el seu lloc de treball. No em sembla tampoc
17: meva, si
19: una cosa...
1: No, però una cosa, Ignacio, quan la pandèmia... Ella va llogar, crec que van llogar un àtic a sobre de l'àtic o del pis on vivia, perquè ja em perdo un tant àtic, per l'oficina. I l'argument que va donar era que no trataré los asuntos de los madrileños en la mesa del comedor. Això, perquè me recordo la frase, enmig de la pandèmia, que comparties la taula del menjador amb el de davant i que les cridassaves perquè tu necessitaves sentir i ell cridava més que tu. Vull dir que tothom va passar per això. Jo crec que va ser una falta de respecte, però que d'alguna manera també expressa el que és, diguéssim, no? Aquest no tema és això. Ella no resuelve los asuntos de los madrileños a la mesa, a la taula del menjador. Pues mira, no ho sé.
19: Com dic, és que de totes les coses que podíem dir de la presidenta Ayuso, fixem-nos que això està a tall de proposta. Ella ha proposat utilitzar la seva residència privada, una part d'una residència privada, com a oficina. Resulta que, no, que la normativa urbanística no li deixa. Li deixa tenir un despatx. La normativa urbanística li deixa tenir un despatx a casa. Jo no li veig la lletjó, de veritat.
17: Llavors,
19: que no li veig.
17: Llavors, tu vols dir que el que és una cortina de fum per tapar la seva negligència a l'hora de gestionar els incendis a la Comunitat de Madrid, no?
19: Sí, exacte. Exactament el que volia dir. Exactament el que volia dir.
1: Meritxell va donar la clau dels incendis el segon dia.
17: Bueno, és que és tremendo. És aquesta idea de voler les competències només per col·locar la teva gent i no per gestionar els problemes dels teus veïns i les veïnes.
15: 4 minuts, 3, de fet, ja arribarem a 2:15. Ara que parlàvem dels incendis, la bona notícia de les últimes hores és que els incendis de Madrid i Àvila estan tècnicament estabilitzats. Encara, evidentment, no estem fora de perill o no estan fora de perill els veïns, però estan tècnicament estabilitzats. L'incendi del País Valencià encara no, continua cremant fora de control. La nit ha aportat notícies raonablement positives, però continua fora de control. I després tenim aquest incendi de Zamora, que també continua cremant ara mateix sense estar estabilitzat i que ha fet evacuar aquesta nit dos municipis més dels que ja es van evacuar ahir. El risc que Catalunya és alt, encara ho serà més en els pròxims dies per l'acumulació d'aquestes altes temperatures. Ahir vam tenir 3 incendis a Catalunya, tots 3 afortunadament raonablement petits i estabilitzats, però tot això mentre, evidentment, abans fèiem referència al canvi climàtic, tot això mentre estem a les portes de canvis que poden ser encara més importants, perquè a les últimes hores, des del Servei Meteorològic, s'ha explicat una mica el fenomen del Niño i del Super Niño. Recordem que un Niño es considera fort quan supera els 2 graus de, diguem-ne, anomalia tèrmica, i aquest ha superat la mitjana de temperatura de les aigües per 4 graus, això, el Super Niño. En fi, volem saludar la directora del Metocat, la Sarai Sarroca. Senyora Sarroca, com estem? Molt bon dia.
0: Bon dia, Frederic, bon dia a tothom.
15: Expliquem una mica això, què és exactament això del Super Niño, que les últimes hores vostès han dit que alerta, perquè no immediatament, però sí pot portar canvis a Catalunya que no haurem vist mai.
0: Sí, efectivament, com a servei públic que som, ens toca aixecar la mà amb certa antelació i des de l'abril, que molt lluny de casa nostra, just davant de la costa del Perú, s'està detectant aquesta anomalia de temperatura. És veritat que l'Organització Meteorològica Mundial doncs, ho està analitzant, també Copernicus i diferents entitats científiques que estan analitzant just aquí, a la zona del Pacífic, aquesta anomalia. És veritat que quan aquesta diferència de temperatura respecte a la que és normal supera aquest llindar que comentaves, de més de 2 graus, doncs ja passa a tenir un cert ressò mediàtic molt important. Ho va passar amb l'anterioritat, no? En què fins i tot es va batejar amb el nom de Godzilla, i en aquest cas s'ha batejat amb el nom de Super Niño, perquè, evidentment, encara que passi molt lluny de casa nostra, doncs és el Niño, ja sempre estem parlant com un fenomen, és el fenomen natural més potent al planeta que produeix alteracions climàtiques i, en conseqüència, també podrà arribar aquí a casa nostra, efectivament, però això no serà d'un dia per l'altre i no preveiem que notem la incidència del Niño a Catalunya fins ben entrat el 2027.
15: I quan arribi, què notarem? Què serà diferent? Què canviarà?
0: Doncs la veritat és que és un escenari molt incert, perquè és de registres del Niño, que s'han produït sempre perquè és un fenomen natural que sempre s'ha donat, és veritat que en registres instrumentals doncs, n'hem instrumentalitzat màxim 10 de fenòmens del Niño. I d'aquests superforts, només tenim aquest que et comentava, que es va anomenar Godzilla, i ara doncs, estem analitzant aquest. Per tant, com a superforts, doncs no hi ha precedents. I a més, tampoc no hi ha precedents amb la situació actual a Catalunya i a gran part d'Europa de sobreescalfament. Dic gran part d'Europa perquè sobretot està afectat aquest escalfament desmesurat a la zona del Regne Unit, la zona de França, no? Vosaltres mateixos expliqueu la temperatura que estan patint amb aquests indrets, també Portugal, bona part de la península, no? També Catalunya. Doncs estem afectats per aquest sobreescalfament ja des del 2022 i, per tant, quan arribi el Niño, es trobarà a casa nostra també amb una situació ja pròpia de canvi climàtic molt exagerada. Llavors, és veritat que estem en un escenari molt incert i de difícil predicció en què segur preveiem que hi haurà fenòmens extrems. Ara bé, no podem assegurar si serà cap a la sequera o cap a precipitacions intenses, però en qualsevol cas sí que hi ha una probabilitat molt alta que hi hagi aquests fenòmens més extrems. Des del Servei Meteorològic de Catalunya estem monitoritzant, com sempre, no? Tots els paràmetres i, de moment, aquí no podem dir que l'actual estiu, malgrat ser de rècord, doncs tingui relació amb el fenomen del Niño. Però això no vol dir que acabi arribant, sobretot de cara a la primavera del 27.
15: En qualsevol cas, arran d'una banda, com deia vostè, aquests canvis que ja estem veient ara del canvi climàtic, amb aquestes onades de calor més potents i més freqüents, sobretot, i després aquest Niño, Super Niño, si ho entenc bé, la barreja d'aquestes dues coses ens deixa en un escenari desconegut, un territori desconegut.
0: Sí. Sí, és exactament això. És exactament això. De fet, el Niño es forma just davant de la costa del Perú i el seu màxim arriba al voltant del Nadal, d'aquí el seu nom, no? Perquè en aquesta zona doncs, són molt catòlics i els pescadors de la zona doncs, notaven que, degut al sobreescalfament del seu oceà, doncs, hi havia alteracions amb la pesca. Llavors, ells notaven que durant anys de Niño, durant anys amb aquest fenomen, al voltant del Nadal doncs hi havia més pesca i per això deien, no? El nen Jesús, el Niño, doncs ens facilita aquesta sobreexplotació. Arran d'aquest màxim al Nadal, doncs després

0: forma, doncs, ja sabeu, anticiclons i pertorbacions, que tenen una forma com de V baixa. Doncs us heu d'imaginar aquesta V baixa en funció de si estem a la part alta o a la part baixa, tindrem un efecte o un altre.
1: En tot cas, el que trobo interessant i preocupant alhora és que els paràmetres amb els quals treballen els meteoròlegs i treballa el Meteocat, no diré que ja no serveixin, però que es veuen empetitits per la magnitud del canvi que ve davant i aquest territori desconegut, no?
0: Sí, és veritat que això genera una mica d'estrès, però estem treballant per resoldre-ho, perquè tenim dades des de 1950 i ens donen una informació de context molt valuosa i molt local, que de fet no podem deixar-ho tot en mans d'entitats científiques estrangeres, podríem dir, perquè, com veieu, els efectes en cada punt del territori poden ser molt dispars. Llavors, el fet de tenir nosaltres més de 180 estacions repartides per tot el país, tenim 4 radars i 3 en projecció. Tenim tot molt monitoritzat a casa nostra, ens facilitarà poder ser més curosos a l'hora de fer prediccions. I a més també el fet que estem treballant amb unes projeccions climàtiques noves en què hi introduirem aquests paràmetres que portem veient des del 2022, que no estaven contemplats en les projeccions que teníem anteriors, doncs ens permetrà també afinar una mica més.
1: La Sarai Sarroca és la directora del Servei de Meteorologia de Catalunya, el Servei Meteorològic de Catalunya, el Meteocat. Senyora Sarroca, moltíssimes gràcies, que tingui molt bon dia.
0: Gràcies a vosaltres, una abraçada.
1: Una abraçada. Ara abans parlàvem amb el Jordi, parlen tots, una mica d'aquests efectes, tu deies que com a mínim hi ha un cert consens científic. Consens científic n'hi haurà, el que passa és que jo en aquests dies que estem parlant molt d'aquests fenòmens meteorològics extrems, ho comentàvem l'altre dia, a mi m'anava molt recordar que si tu fas una recopilació de les notícies d'aquest any que ha vingut, que s'han encapçalat per tal institució, per exemple, institucions europees, rebaixa els compromisos mediambientals, rebaixa les exigències a les indústries, perquè doncs, les indústries estan pressionant de dir, escolteu, és que ens feu complir una sèrie de normes, en part de raó, segurament, perquè burocràticament ens posen pals a les rodes, però vull dir que aquest any justament estem en un moment que fins i tot, ja no només els negacionistes, fins i tot les institucions europees rebaixen determinats compromisos climàtics i, vaja, i ja no és que ens en recordarem de Santa Bàrbara quan trona, és que crec que no la sentirem a Santa Bàrbara.
2: Totalment d'acord, Frey. Per mi hi ha una gran contradicció, fins i tot una terrible paradoxa, que és, a la vegada que vas veient aquestes notícies, de dir, hem de rebaixar això, aquesta llei que havíem establert per l'any tard, la ho allargarem, no? Es van acumulant les notícies de, per primera vegada, o sigui, i aquestes per primera vegada, o recordar, totes són negatives.
1: Sí, sí, sí.
2: Temperatures més
1: altes.
2: I les
1: dues notícies te les trobes al diari del mateix dia,
2: A veure, si estiguéssim davant en una consulta mèdica, li diguéssim, miri, els resultats de l'anàlisi són aquests, i les mesures són, miri, trigui una mica més a prendre el medicament, no es preocupi per això, perquè ara, què li ve de gust?
1: Exacte.
2: Una mica de greixos saturats, doncs vingui, tiri endavant, això no ho entendríem. I aquesta és una terrible paradoxa que ens ocupa. Aquest matí jo també venint cap aquí escoltava i li contava abans de l'assumpte que no m'he quedat amb el nom de la responsable, una responsable crec que era de Girona de Turisme, que deia que l'escalfament, les temperatures, ens ajudarien a desestacionalitzar.
1: Sí, era la responsable de turisme del Maresme, que deia està passant dues coses. Hi ha gent que ve menys, diguem-ne, perquè la gent amb criatures ve menys perquè hi ha més calor, o venen al setembre. És a dir, venen més tard.
2: I jo ja feia una reflexió que ja fa un temps que s'ha anat fent, de dir, mira, això del canvi climàtic ens anirà bé perquè ens ajuda a... Dius, no. No, si hem de desestacionalitzar, desestacionalitzem. Però la malaltia que m'està fent perdre pes i que m'està primant no em va bé per aprimar-me. No? Jo, si m'he d'aprimar, m'he d'aprimar, però no és perquè gràcies a que tinc una malaltia que ara m'està afectant, això, mira que bé que m'aprimaré uns quants quilets. No. Són coses que les hem d'abordar separadament. Tenim un problema d'estacionalització? Tractem-lo. Però després tenim un greu problema, i és el que ara escoltàvem també, del canvi climàtic. I aquest canvi climàtic no el podem tractar només. Podem tenir els mateixos turistes al llarg de més mesos o podem, fins i tot podem tenir més turisme perquè això ens permetrà que en mesos que no teníem activitat turista tenir-la. Escoltàvem el president de la Generalitat dient, bueno, i ampliarem l'aeroport. I tots aquests elements hauríem de tenir molt clar que a la vegada i simultàniament no els podem fer. No és una qüestió de les idees polítiques que jo pugui tenir, que en aquest cas són irrellevants, sinó és el que ens diu, per exemple, la Sara Isorroca. A més, a mi em sembla no sé si entre el desconcertant i l'agraït d'una persona que et diu és que no sabem exactament què passarà. Perquè en l'escenari de que tothom sap perfectament què passarà i

0: i et ven solucions que després no són solucions, diu, mira, jo no sé, que, no sé exactament què ens passarà, però estem treballant per saber-ho. I en aquest treballar per saber-ho, el que ja sabem és que els escenaris són difícils. Per tant, no podem actuar... Saps què? Més turisme. Crec que és profundament irracional, contrari a la pervivència de la vida, que tinguem aquest tipus d'actuacions.
1: Meritxell.
2: Meritxell, digue. És una evidència palmària de que aquest model econòmic ens ha portat a la situació en la que estem i a més els responsables d'aquest model econòmic ens insisteixen que continuem pel mateix camí, no? Com diu el Jordi. És absolutament ridícul. Jo, abans d'entrar, els hi comentava, l'any que ve farà 20 anys que visc a Castellterçol. Castellterçol s'hi feia gel, hi ha pous de glaç, que recomano a tothom que vagi a visitar. I he dormit sempre a l'estiu amb la finestra tancada i una vànova. Fa dos estius que és impossible dormir amb la finestra tancada i una vànova perquè t'ofegues, yeah. Hi ha xafogó a Castellterçol. Això és una constatació que, a més, s'accelera amb el temps i que, des de tot l'àmbit acadèmic, fa dècades que se'ns diu. La directora del Meteocat, com deia el Jordi, ens avisa. És un escenari incert, no sabem què passarà, però sabem que serà pitjor que el que ha passat en els últims anys. I aquí es torna a posar de manifest que només s'adaptarà al canvi climàtic i sobreviurà al canvi climàtic qui tindrà recursos econòmics per poder-hi fer front, no? Que les persones amb menys recursos, els països amb menys recursos, serà qui viurà pitjor les conseqüències del canvi climàtic. I això és absolutament descoratjador, per no dir que continua sent necessària la inversió en recerca per poder fer registre de tot el que passi i poder utilitzar aquest registre per prendre decisions en el futur.
1: Assumpte.
3: No, ara estava pensant una mica, i per afegir una altra cosa. Una és, home, a mi la Sara Elsa Roca m'ha donat una certa seguretat. És a dir, no el que deia el Jordi, no sabem el que passarà, però estem treballant per fer prediccions i, per tant, sempre penses, bueno, si hi ha capacitat per fer unes certes prediccions i deu haver capacitat, doncs sí, per fer algunes mesures de prevenció immediates, davant quan el fenomen estigui aquí, de prevenció immediata, perquè llavors hi ha la gran prevenció. I respecte, diguéssim, a l'origen, no? Perquè tot això ens suporta el canvi climàtic, pensava en les cimeres del clima. O sigui, la frustració que generen cada cimera del clima, no? De les grans expectatives, tothom diu que són molt importants, però aleshores, per arribar a un consens del final, tothom va baixant les expectatives i una mica en la mateixa línia, no? Que dèieu de que les institucions europees van rebaixant, doncs les mateixes... La gran cimera del clima, les COP, no? Les que han de marcar com lluitem des de tot arreu pel canvi climàtic, a mares, a una suposada posta en comú, que mai es aconsegueix, doncs es van baixant els objectius i cada vegada, no? Cada vegada, de Kyoto a París, tot sempre ha sigut una frustració i, per tant, un increment del canvi climàtic. També ho hem vist aquest estiu, no? Amb tots els incendis i el debat sobre el canvi climàtic, ara un en diu fenòmenos naturals, l'altre... Mm. Escolta, el canvi climàtic no encén la flama, però el canvi climàtic posa totes les condicions perquè la flama s'encengui a la mínima negligència o a la mínima que passa, no?
1: O fa que s'escampi més de pressa.
3: O fa que s'escampi més difícil, molt més de pressa, i per tant aquestes són algunes de les raons. Ara, o realment hi ha un... les cimeres del clima tenen un paper fonamental i per tant d'obligado cumplimiento, o serà molt difícil i no, aquesta contradicció no ens la traurem de sobre entre la indústria, els beneficis d'uns quants i una realitat que ja hi és i que jo crec que, sent molt pessimista, ens porta a una certa destrucció, autodestrucció.
4: Jo crec que tot el debat sobre el canvi climàtic ens porta a un joc de miralls molt interessant, perquè per un costat la Unió Europea, és veritat, va rebaixant, diguem, les seves pròpies exigències respecte del compliment d'aquests objectius de sostenibilitat o de reducció d'emissions, etcètera, sí. Etcètera. També és veritat que la Unió Europea és qui més s'ha esforçat en fer els deures respecte a la sostenibilitat. De totes les emissions de CO2 globals, les de la Unió Europea representen tota la Unió Europea un 6%. I tinguem en compte que concentrem una de les, diguem, som una de les regions més industrialitzades i desenvolupades del món. També és veritat que tot això és gràcies a que la Unió Europea ha pogut desplaçar part de la seva producció, amb les conseqüències socials i econòmiques que això suposa, i fiscals fins i tot, a altres països on la normativa mediambiental és més laxa, no? Com Bangladesh, Índia o Xina. Però, diguem, la nostra posició com a responsables climàtics dels europeus ens permet, jo crec, aquest joc que és fins i tot comprensible, que és, per un costat, volem continuar repoblant boscos o establint xarxes de, com la Natura 2000 o establint forts com a, som una força regulatòria perquè som una força pròspera, no? I establint com certes regulacions per qui vulgui fer negoci amb els europeus en matèria de qualitat de els aliments o dels productes o dels materials o de les normes laborals, etc, etc, i entre altres, les normes de sostenibilitat, i això és gràcies a que som pròspers. Per tant, per continuar sent pròspers, hem de precisament rebaixar les nostres autoexigències en sostenibilitat, perquè si no, la resta del món serà més competitiu que nosaltres. Però, d'altra banda, a mi em sembla cridanera la posició de Xina. Xina és el major contaminant del món. Amb un 30% de les emissions de CO2 globals corresponen a Xina. I ja dic, hi ha una part que és responsabilitat, diguem, de la indústria occidental que li agrada produir a Xina perquè és molt barat.
1: I tant.
4: Però, per una altra banda, Xina també és el major productor d'energia neta del món. I és qui està fent majors inversions en energia neta del món.
1: Els cotxes elèctrics estan patant.
4: Els cotxes elèctrics assequibles, que també és molt important, també venen de Xina. Per tant, no és tan una qüestió, o és, crec que és molt difícil plantejar-lo com una qüestió d'aquest model, ja sigui el de turisme, ja sigui el de consum, ens ha portat necessàriament a on som i, per tant, l'hem de repensar, que acostuma a dir, acostuma a voler dir derogar, com si volem un món pròsper industrialitzat, hem de lidiar amb les conseqüències d'aquesta industrialització. I per lidiar amb aquestes conseqüències, hem de tenir diners, i per generar diners, resulta que hem de generar escalfament. Per tant, és un joc de sacrificis. Quina cosa, quina porció volem sacrificar?
1: És com els aires acondicionats, no? És a dir, l'altre dia ho preguntàvem. És a dir, és evident que els aires acondicionats en determinades circumstàncies ajuden, fins i tot a persones vulnerables, a dormir millor, a estar millor, a trobar-se millor, però, clar, l'aire acondicionat emet escalfor cap a l'exterior, diguem-ne. Per tant, vivim, en certa manera, amb alguna d'aquestes coses que deia l'Ignacio, vivim atrapats en un, no sé si en
3: bueno,
1: un cercle,
3: per exemple,
1: viciós o no, diguem-ne.
3: Els hospitals són, clar, els hospitals tenen grans hospitals, uns aires acondicionats molt potents, perquè tu no entres a un quiròfan si no tens un aire acondicionat. Vull dir, perquè en general un aire acondicionat molt potent. Gasten moltíssima aigua, és a dir, quan tu mires, és a dir, són grans contaminants i per tant has de buscar moltes solucions perquè coses que fins ara s'han vist més naturals deixin de ser-ho, no?
2: I que aquí
3: o canviar el model productiu, perquè clar, entrar en aquest joc de renúncies o de mirar què és, jo crec que també, clar, igual ens hem de plantejar algun canvi en els models productius.
4: Sí,
2: bueno,
4: sí,
2: és que si no ens el plantegem nosaltres, a la força se'ns plantejarà. És que jo crec que és trampós dir que si plantegem una crítica al model econòmic i productiu, que és el que genera la contaminació existent, el que volem és destruir el model. N'hi ha que creiem que el model s'ha de replantejar de cap a peus, perquè és que ens matarà totes. I només permetrà que sobrevisqui la gent que té recursos econòmics i els països que tenen recursos econòmics per fer-hi front. Llavors, és que jo crec que és molt, molt, molt trampós suggerir el debat en aquests termes.
0: L'Ignacio utilitzava un concepte que crec que és clau, que és la prosperitat. I ella associava prosperitat amb model actual, no? I la qüestió aquí és la discussió, el debat sobre què vol dir ser pròspers, que no necessàriament vol dir créixer, ni vol dir créixer econòmicament. Ens podem desenvolupar i podem obtenir prosperitat sense aquest creixement. I després, per anar a una qüestió que no és només canvi climàtic, pot ser una mica contraintuitiu, però en alguns dels municipis on hi ha més pobresa de Catalunya són municipis de la Costa Brava, que la gent associa amb riquesa i amb turisme benestant. I això té a veure amb la cara A i la cara B del nostre model productiu. Jo crec que l'hem d'abordar per diferents raons.
1: 3:15:10, de seguida la recta final de l'Àgora. Anem a publicitat i tornem.
5: Al matí de Catalunya Ràdio, Frederic Vincent. Llimonada natural Don Simón, amb suc extremut i vitamina C. Una dieta sana? Amb llimonada Don Simón. I ara,
6: Taronjada natural Don Simón amb suc espremut. La gran diferència. L'estiu és tu, la llum dins dels meus ulls. Catalunya Ràdio.

0: Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Quan hi ha alguna delícia per picar, l'estiu és més estiu amb Delícies de Noel. Entres a Westfield Glòries, et trobes amb algú, dines tranquil·lament, mires una botiga i quan te'n vols adonar, és diumenge. I tot segueix obert. Aquest estiu, botigues, supermercat, restauració i oci, oberts diumenges i festius. A Westfield Glòries, els diumenges són per quedar-s'hi. T'hi esperem.
2: Catalunya Ràdio. Som 3CAT. Som 3CAT.
3: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
4: Una de les 10 candidates és Festa i Drama, de Maria Jaume.
5: Sona sa cançó que van sempre.
4: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
3: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
6: Catalunya Ràdio.
7: Tot seguit, sentim les novetats que ens porten els amics del Corte Inglés. Bon dia.
8: Hola, bon dia. Arriben les ofertes límit al Corte Inglés, però només durant 4 dies. Per casa teva, escolta bé tot el que hi ha. 50% de descompte en una selecció de matalassos Flex, Picolín, Espol i Relax. A més, fins a un 50% de descompte en una selecció de mobles de jardí i fins a un 40% en mobles de sala menjador. A més d'un 30% en una selecció de sofàs i butaques. Per la cuina, 50% de descompte en la bateria de 5 peces Provence Plus de WMF. 40% en una selecció de parament de taula i decoració de la marca El Corte Inglés. I 40% de descompte en paelles antiadherents ceràmiques, també de la marca El Corte Inglés. Recorda, ofertes límit del 30 de juliol al 2 d'agost a la botiga web i app del Corte Inglés. I aquest estiu, les botigues del Corte Inglés de la plaça Catalunya i la Diagonal, així com el supermercat de Francesc Macià, estaran oberts els diumenges i festius de 12 del migdia a 8 del vespre. T'hi esperem? Doncs res més per avui. Adeu, fins demà.
0: Catalunya Ràdio.
6: Som 3CAT.
2: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis. El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
9: A l'Àgora, amb l'Ignacio Rigau, el Jordi Mir, l'Assumpta Escarp i la Meritxell Benedí. I un altre tema que volíem comentar, l'hem llegit aquests dies, que és que les grans productores de Hollywood, les grans productores cinematogràfiques dels Estats Units, han impulsat una mesura amb el cinema en pantalla gran. És a dir, d'alguna manera vetllen perquè la gent continuï anant al cine, diguem, allà on passa fred el Jordi Mir, per exemple. Les estrenes hauran d'estar un mínim 45 dies als cinemes abans d'arribar a les plataformes de streaming. És a dir, 45 dies a les sales i a partir d'aquests 45 dies doncs ja pot anar a l'streaming. De moment, Espanya no compta amb una iniciativa semblant, però sempre que hi ha aquestes qüestions relacionades amb el consum cultural i amb l'streaming, saludem i ens agrada molt l'Helena Neira, que és investigadora especialitzada en nous models de distribució audiovisual. Helena, com estàs? Molt bon dia.
10: Què tal? Bon dia.
9: És cridaner, això, no? Perquè, d'una banda, un pot pensar que l'streaming vetlla pel seu territori, però que s'impulsin aquestes mesures vol dir que el cine, en contra del que es podia pensar fa un any o dos, no es dona per perdut, al contrari, no?
10: No, para nada. Sobre todo es curioso que la iniciativa parta de compañías que tienen plataformas de streaming. Quizás es lo más significativo. Lo que ocurre es que con toda esta aceleración que hubo de adelantar los estrenos y llevarlos cuanto antes a las plataformas de streaming, sobre todo con la pandemia, lo que las majors, que son las que están impulsando esta medida, se han dado cuenta de que están canibalizando su propio negocio, ¿no? Y que cuanto más tiempo las grandes producciones están en las salas, pues mucho más dinero van a generar, ¿no? Es un poco también el origen de esta medida, que luego es verdad que cuando la aplicas a otro tipo de empresas, los resultados no son tan positivos como pudiese parecer.
9: ¿En quin sentit, això dels resultats que deies, Helena?
10: Pues en el sentido de que, evidentemente, una película con mucho presupuesto, que tiene una gran campaña promocional detrás, tiene el suficiente músculo como para hacer que la gente quiera ir a verla al cine. Las películas pequeñas, que no tienen la misma capacidad de promocionarse, que no tienen los mismos presupuestos, muchas veces pasan completamente inadvertidas para el público general. A esas películas, el hecho de estar encerradas en una ventana y no poder saltar a la plataforma de streaming muchas veces les perjudica. Es un poco todo ese debate que ha habido en torno a la flexibilidad, que de hecho aquí en el país ha estado muy presente, ¿no? Qué bien que una película de Universal, por ejemplo, pueda tener un mes y medio, o como en el caso de España, 90 días, para poder hacer una buena recaudación, pero qué mal una película pequeña que el segundo fin de semana ya no está prácticamente en los cines y que se tenga que esperar.
9: Mira, anava a dir això justament, perquè és que cada cop ens assemblem més als Estats Units, no? És a dir, que si el primer cap de setmana no funciona, ja el segon cap de setmana busca-la, la pel·lícula. A mi m'ha passat això de dir buscar pel·lícules i dir, ja no hi són. Què vol dir, ja no hi són? Si es va estrenar fa 15 dies, com és possible?
10: Claro, porque al final las salas de cine, digamos que aquí hay una serie de intereses en juego, ¿no? Las salas de cine al final, su vía de rentabilidad, mal que nos pese, la principal vía de rentabilidad, lo que tiene más márgenes es la restauración. Y la restauración está vinculada a un tipo de películas muy concretas, a las películas que tenemos ahora mismo en cartelera, a los Spider-Man, a los Odiseas, a todas estas películas muy grandes. Cuando una película no funciona, un cine no se puede permitir el lujo de tener un pase con 20 entradas vendidas. Lo que va a querer es que tenga una película que vaya mucha gente a verla y que consuma mucha restauración. Con lo cual, cuando una película no funciona el primer fin de semana, dado que no existe un acuerdo, un compromiso de la voy a mantener tantas semanas, el cine lo que hace es devolverla y darle la oportunidad a otro título que a lo mejor sí consigue eso que no ha conseguido la película precedente. Y curiosamente, ese fenómeno de que las películas no resistan suele estar vinculadas al cine más pequeño, a un cine no tan competitivo como el cine de las majors.
9: Quan dius restauració, Helena, són les crispetes, les begudes...
10: les begudes, això mateix.
9: Tot això. Que això, és, pel que dius, és on hi ha els diners, és on fan diners aquesta gent.
10: És on hi ha més margen. Tu piensa lo que cuesta un kilo de maíz.
9: Clar.
10: Y cuenta lo que tú estás pagando por unas crispetas. Recuerdo la última vez que fui al cine y que no suelo comer palomitas, pero que me dio el capricho y dije, perdón. Puede ser que haya pagado 6 euros por un cubo de palomitas. Es donde están los grandes márgenes. Y es verdad que al final las películas, para todos los públicos, las películas familiares, las películas que implican que no vayas tú solo con tu pareja, sino que vayan varios miembros de una familia, también son mucho más rentables y mucho más lucrativas. De hecho, es por ese motivo por lo cual en verano se concentran estos estrenos netamente familiares que se convierten pues, en el plan perfecto para la familia pues, para huir de este calor, ¿no?, que tenemos este verano.
9: Clar, a més a més, ja, és molt interessant el que dius, Helena, perquè fa 2 anys o fa 3 anys, durant la pandèmia, per exemple, vèiem a venir que els cines, els cines ja els hi queden 4 dies perquè la gent tot ho mira a l'streaming, i ara anem a un altre escenari, que és que de cines n'hi ha, la gent hi continua anant, però monopolitzat, però per un tipus de pel·lícules molt en concret, no?
10: Sí, a ver, este fenómeno, que ahora me va a salir el palabra, lo llaman la blockbusterización de la taquilla, en alusión a lo que comentas, a los grandes blockbusters, que son los que copan la recaudación y que copan casi todos los pases. Es muy posible que si ahora mismo vamos a una sala de cine comercial, no a una sala independiente tipo Verdi, tipo Renoir, sino a una sala comercial, gran parte de los pases los tendrán Odisea y Spider-Man, que son los grandes títulos, ¿no? los títulos que están copando la atención. Y es verdad que este fenómeno de que acaparen los estrenos tiene mucho que ver también con el potencial económico que tienen estas películas. Claro. Al final son las que tienen más capacidad para recaudar. No dependen tanto del resto de ventanas. De hecho, ganan mucho menos dinero en el resto de las ventanas. Por eso los estudios lo que quieren es alargar al máximo esa ventana para que una persona pague los 9 o 12 euros que cuesta un pase en IMAX de la Odisea o los 18 que cuesta en Fenómena, en lugar de vérsela en Movistar o de verla en una plataforma cuando se estrena en plataformas. Esa es la vocación, pero ese fenómeno de la blockbusterización de taquilla en realidad ha existido siempre. Yeah. Los cines siempre han preferido, a menos que sean, no sé a qué tipo de cines, a qué sala sueles ir tú. Hay luego salas especializadas, como los Verdi, por ejemplo, en el que sí, en un Verdi te pueden poner una película de Marvel, pero el tipo de programación de las salas Verdi está pensada por lo que es el cine de barrio, que también hay que reivindicar desde aquí. Los cines de barrio están desapareciendo. Ya apenas quedan salas en las ciudades. Y esto nos lleva a los centros comerciales, a esos planes de fin de semana, me voy a comprar con toda la familia y al final me voy al cine. No,
9: i a més, això hi ha una altra cosa interessant, que és que quan hi havia la subhasta, diguem-ne, per la Warner, a veure qui es quedava la Warner, quan es deia, se la quedarà Netflix, hi havia qui deia, ui, si se la queda Netflix, s'ha acabat les estrenes en les sales. Quan se l'acaba quedant Paramount, hi ha qui diu, d'acord, potser Paramount estrenarà més pel·lícules a les sales, però seran totes així, seran tot blockbuster, i Netflix ha demostrat tenir més, fer apostes més arriscades, curiosament, no?
10: Claro, es curioso. El tema del en la industria del cine es una industria tremendamente compleja. Imagínate yo que me llevo dedicando tantísimos años a ella y todavía es muy difícil predecir con claridad qué películas van a funcionar y qué películas no van a funcionar. Te pongo un ejemplo muy rápido. Hace año y medio se estrenó la película de acción real de Lilo y Stitch y lo reventó en taquilla. Se estrena este año Baiana 2 y se mete una bofetada de proporciones épicas. ¿Por qué unas películas de acción real funcionan y otras no? ¿Por qué secuelas, por ejemplo Toy Story, que ha superado los 1.000 millones, ha funcionado y sin embargo otras películas de animación que son, digamos que reboots o relanzamientos o continuaciones de otras sagas populares no funcionan? Es muy difícil predecirlo en ese sentido. Lo que va a ocurrir con una cuando cada vez que tú concentras el mercado, y ese es el principal riesgo que hay, y la Unión Europea, curiosamente, ha dicho que sí a la fusión de Paramount con Warner, es básicamente el hecho de que al final ellos imponen sus condiciones. Si tú tienes una masa muy importante de estrenos, los cines te van a comprar, se van a comer las condiciones con patatas, porque claro que van a querer esos grandes estrenos. La Unión Europea lo que básicamente hizo fue establecer como una medida como de control, diciendo, vale, tú lo que no puedes hacer, por ejemplo, es a mayores en Europa, a través de una asociación rara que existe en este territorio, Paramount y Warner también distribuían las películas de Universal a través de UIP. Entonces, la Unión Europea dijo, perfecto, te puedes fusionar, pero no podrás además distribuir las películas de Universal. Pero en el fondo, cuanto mayores son las compañías, más draconianas son las condiciones que imponen, porque al final dicen, tú quieres Spider-Man, perfecto, te vas a tener que comer estas tres películas que son un marrón. Y es ahí es donde está el problema, ahí es donde está el problema fundamentalmente.
9: L'Helena Naira és investigadora especialitzada en nous models de distribució audiovisual, és professora de comunicació a la Universitat Oberta. Helena, mil gràcies, com sempre, una vegada més.
10: A vosaltres.
9: Que vagi molt bé.
10: Adéu, adéu.
9: Ara ho comentem de seguida, però abans, Natàlia Ramon, com estàs? Bon dia.
11: Bon dia.
9: Ens actualitzem.
11: I ens actualitzem amb les declaracions que ha fet al matí de Catalunya Ràdio el fiscal i magistrat emèrit del Tribunal Suprem, José Antonio Martín Pallín, que ha dit que els jutges que no apliquin l'amnistia als dirigents independentistes de l'1 d'octubre podrien estar cometent un delicte de retard maliciós que els podria comportar una pena d'inhabilitació de fins a 4 anys. Pallín creu que els tribunals espanyols han d'aplicar l'amnistia sense més demores després de l'aval de la justícia europea de fa 2 setmanes.
12: Yo creo que casi roza algo que está en el Código Penal y que es el retardo malicioso en la administración de justicia. Respeto la opinión personal de cada uno de sus miembros sobre la amnistía y sobre el proceso independentista, pero ellos son, ante todo, miembros de instituciones públicas como el Tribunal de Cuentas, o ni más ni menos que del Poder Judicial.
11: Aquest delicte de retard maliciós és una forma de prevaricació judicial prevista al Codi Penal. Es castiga amb una pena d'inhabilitació especial que pot anar de 6 mesos fins a 4 anys i s'aplica a aquells jutges, magistrats o lletrats de l'Administració de Justícia que demorin de manera deliberada un procediment amb una finalitat il·legítima. Des que es va fer pública la sentència europea a favor de l'amnistia, el Tribunal Suprem ja ha amnistiat 13 dirigents i activistes independentistes, però la justícia espanyola encara té el gruix de casos pendents d'amnistia, entre ells els dels principals líders del procés, com ara l'expresident Carles Puigdemont o Oriol Junqueras. Més notícies, Marta Prat.
13: L'expresidenta del Parlament, Laura Borràs, subscriu les paraules de Pedro Sánchez desvinculant el seu índol parcial d'una negociació política amb Junts per Catalunya. En una entrevista a 3Cat Info, Borràs ha assenyalat que el govern espanyol s'ha limitat a fer el que li va demanar el jutge que la va condemnar. L'expresidenta del Parlament no considera que l'índol parcial sigui una victòria política, encara que l'alleuja saber que no haurà d'entrar a la presó.
14: Segur que no ha estat plat de gust per ell, perquè efectivament jo no vaig investir Pedro Sánchez durant tots els anys que vaig ser a Madrid. És evident que jo no confonc l'indult parcial amb una reparació i ni vull ni puc considerar que sigui una victòria política el que és un alleugiment personal.
11: La inflació repunta al juliol. L'augment de preus interanuals se situa ara en el 3,5% de mitjana al conjunt de l'Estat, segons la dada avançada de l'Institut d'Estadística Espanyol. Són 3 dècimes més que el juny i el percentatge més elevat des de principis del 2024. L'empenyen l'encariment, els carburants i l'electricitat per la represa de les hostilitats a l'Orient Mitjà i l'aixecament d'algunes de les mesures del govern espanyol per combatre'n els efectes. L'executiu va eliminar la rebaixa de l'IVA de la llum a finals de maig i la dels carburants aquest passat mes de juny.
13: I convoquen vaga indefinida a l'aeroport del Prat a partir del 4 d'agost entre el personal de terra, facturació i embarcament de l'empresa Ground Force. El sindicat CGT majoritari al comitè d'empresa denuncia falta de prevenció de riscos i problemes de salut laboral. Ground Force és l'empresa encarregada d'atendre aerolínies com Air Europa, Lufthansa, Air France, Qatar Airways o United Airlines, entre d'altres, tant a la T1 com a la T2 de l'aeroport.
11: I els Estats Units han tornat a bombardejar l'Iran i han atacat en les últimes hores desenes d'objectius militars. Jordània, amb bases nord-americanes al seu territori, ha denunciat, per altra banda, haver interceptat 5 míssils provenients de l'Iran. La guerra a l'Orient Mitjà s'ha reprès amb força des d'ahir, després d'una pausa curta de menys d'una setmana. Un episodi ahir a Egipte amenaça d'estendre el conflicte. Un dron va impactar sobre un vaixell nord-americà en un port del país i l'incendi s'ha escampat en una nau gasificadora. El Teatre Museu Dalí de Figueres estrena la visita nocturna d'aquest estiu, Dalí, nit i subconscient. Es tracta d'un audiovisual al pati de les lògies que combina música, imatges i les veus de Dalí i Gala per reivindicar el llegat del geni surrealista. Montse Agué és la directora del museu.
15: Volem que entenguin Dalí, el surrealisme, perquè Dalí va ser un referent a la cultura de masses i encara ara és un símbol d'un imaginari col·lectiu, no? Ell i la seva obra. I Dalí, aquest personatge que ha creat, que considerem que és una obra més, també estarà molt present.
11: I als esports, Ernest Macià.
16: El Barça anunciarà en les properes hores el fitxatge de la davantera del City, Caroline Nicol. La brasilera serà el fitxatge més car de la història del Barça femení, ja que el traspàs costarà 1,5 milions d'euros. I la junta del Barça ho va notificar als directius. Justament Fermín López diu a Catalunya Ràdio que ha passat el pitjor estiu de la seva vida recuperant-se de la fractura al dit del peu dret. Ho va dir ahir a la tarda al Tot Costa, un Barça que segueix amb el seu estatge de pretemporada a Anglaterra. Ahir es va incorporar el brasiler Rafinha. Avui sentirem el porter Chesna. L'Espanyol va empatar amb el Burnley a 2, el primer dels dos amistosos que jugarà a la seva estada a Anglaterra. Jofre i Quique van fer els gols blanquiblaus. També avui, en aquest cas, juga l'Àjax de Mitchell, l'ex al Girona, a la tornada a la segona ronda de la Conference League contra el Vojvodina, amb 4-1 favorable de l'anada a l'anada pels de Mitchell. El Barça i l'Àjax són a punt de tancar, d'altra banda, justament la cessió de Ter Stegen al club holandès.
17: Fins aquí les notícies.
18: Al matí de Catalunya Ràdio, Frederic Vincent.
9: Recta final de l'Àgora amb l'Ignacio Rigau, el Jordi Mir, l'Assumpta Escarp i la Meritxell Benedí. Hem parlat una estona amb la professora Helena Neira dels canvis de consum pel que fa al cinema i a l'streaming. Vaja, és a dir, anem a una nova època, però la bona notícia és que, en contra del que deia, del que s'havia anunciat fa 4 o 5 anys, el cinema no pinta que desaparegui. Queda monopolitzat pels grans, però no desapareix, Jordi.
19: Però jo crec que, és com en altres àmbits de la nostra societat, és una disputa per l'espai, no? I hi ha qui té recursos per poder-lo utilitzar i hi ha qui s'ha d'obrir espai. Jo crec que una de les millors coses per mi cada temporada són aquelles pel·lícules o aquelles obres d'art o aquelles obres imprevistes que aconsegueixen tenir... guanyar un espai que no se'ls havia assignat, no? Yeah. Perquè ja sabem qui tindrà aquest espai, però ja, i a mi em sembla que, o sigui, necessitem els espais, els del cinema, com perquè són espais, jo crec que molt útils per la socialització, i tant a les grans ciutats com en els petits municipis, i després jo crec que és molt necessari poder com en altres àmbits de la vida, treballar per la diversitat, per aconseguir que creacions dels llocs més inversemblants puguin arribar per poder-nos obrir la ment i veure pel·lícules que d'una altra manera segurament no veuria.
20: Assumpte.
21: Però això voldria dir que hauríem d'aplicar una cosa que ha dit la nena, que és una certa flexibilització. És a dir, si tu dius 45 dies, doncs igual a uns els estàs portant absolutament l'ostracisme, i en canvi a les altres... Per tant, també és veritat que hauríem d'anar o hauríem d'anar més en aquesta mesura. A mi m'ha semblat molt interessant el que ella deia, no? Per donar peu a aquesta diversitat en la pel·lícula, que també és culturalment molt enriquidora, no? Perquè una cosa és anar a veure l'Odissea, perquè així ho podem comentar, però l'altra és perdre't en el Verdi o en algun altre cinema a poder recuperar... O el Texas, per recuperar coses històriques que et venen de gust.
19: Que dit entre nosaltres, estem normalitzant molt que l'Odissea s'està veient molt, però o sigui, que la gent estigui veient molt una pel·li de Christopher Nolan, em sembla...
20: Basada en un Homer, vull dir, que Déu-n'hi-do. Sí,
19: però
20: sí.
19: És com dir... Jo recordo...
21: Tres passes feien l'altre dia, el dia que vaig
20: veure.
19: Jo crec que és una bona notícia, no?
20: No, en el fons, sí.
19: Jo recordo anar a veure les pel·lis de la Basquiat Stammi al Verdi i sortia amb algú darrere dient quina pel·li més lenta, no? I jo dient, pues jo heu dit molt d'aquesta pel·li tan lenta, però necessitem... Sí. O sigui, clar, hem de fer... Segurament, o sigui, qui no és igual no el podem tractar igual, no? És un principi
21: això
19: bàsic.
21: Això és aquesta flexibilització.
19: No? A vegades la democràcia entenem que és tractar tothom igual. Dius, no, doncs les pel·lis són desiguals i les hem de tractar, i la gent és desigual, no és igual en aquests aspectes, no, de diversitat, i no l'hem de tractar igual.
22: Jo crec que és una evidència més de com el procés de concentració en poques mans de determinades indústries o de determinats processos de creació és un desastre per tothom, no? Passa amb les botigues i amb el comerç, no? Centres de ciutats que són pràcticament idèntics amb tot de botigues de les mateixes grans cadenes, i llavors ens trobem que amb el cinema o amb la producció cultural passa el mateix. Els petits cinemes dels barris tanquen i dels pobles tanquen, i llavors tenim només grans cinemes en centres comercials on es fan només determinades pel·lícules. I això és una llàstima, i aquí calen polítiques actives d'inversió en cultura perquè això es desfaci i anem a una societat més diversa, també culturalment.
20: Acabem, Ignacio.
23: Sí, a mi la veritat és que aquest tema m'interessa moltíssim, moltíssim, moltíssim. Però jo crec que... Després d'haver-ho estudiat molt, a part vinc de família de cineastes, així que...
20: Caram!
23: Sí. El meu avi, de fet, va ser president del Sindicat de Productors de Cinema d'Espanya i tot, Estela Films. Ja crec que dues fórmules que són inevitables. La primera és donar molta, molta llibertat a productora, plataforma, cinemes, creadors, etcètera, etcètera, perquè al cap i a la fi el consumidor de cinema no deixa de ser un consumidor no segrestat pel producte, perquè sempre trobarà una altra forma d'entreteniment, més encara avui, on tot està fet per entretenir-nos. Per altra banda, el que és una llei inexorable és el finançament. Ja sigui d'origen públic, ja sigui d'origen privat, però és necessari... imprescindible. Gran part avui, per exemple, del cost del pressupost d'una pel·lícula se'n va en màrqueting. Però des de que el cinema comença a ser una qüestió d'interès per l'Estat, i podem tenir tant el cas francès, per exemple, que inverteixen moltíssim diners en el cinema francès, i per això és una referència, o durant els 50, 60, 70, el Minculpop, no?, d'italià, va invertir moltíssims diners, i tot el que tenim idea de cinema italià prové de finançament, com el finançament tàcit, directe, indirecte, per exemple, del cinema americà, nord-americà. Al final, el que s'anita són llibertat i diners.
20: Doncs ho deixem aquí, en parlarem un altre dia, de llibertat i diners, m'ha agradat això. És un eslògan polític. Sí. Ignacio Rigau, Jordi Mir, Assumptes Car, Meritxell Benidí, moltíssimes gràcies, que tingueu bon dia.
19: Bon dia.
21: A vosaltres, bon dia.
24: Al matí de Catalunya Ràdio, Frederic Vincent.
25: Amb So de Cobla, el Festival de Cobla de Catalunya del 4 al 8 d'agost a Palamós.
26: Obeses amb Cobla Berga Jove, Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya.
25: Guillem Batllori i Cobla la Principal del Llobregat, Transmediterrània Orquestra.
26: Cobla amb So de Dona, Filomena.
25: Memorial Ricard Vilarassau.
26: Revolucionem el so de la cobla.
25: Tota la informació a amsodecobla.cat.
27: Ofertes límit al Cort Inglés. Fins a un 20% de descompte en una selecció de smartphones de marques com Samsung, Xiaomi, Motorola i Oppo. Són les ofertes límit. Només 4 dies, del 30 de juliol al 2 d'agost, a la botiga web i app del Cort Inglés.
28: Avui hi ha algú que està d'enhorabona forever. I és que el divendres 24 de juliol, el pot de 71 milions d'euros de l'Eurojackpot de l'11 ha tocat Espanya. Tu pots ser el pròxim afortunat. Juga a l'Eurojackpot de l'11 cada dimarts i divendres. Per només 2 euros pots de fins a 120 milions. Eurojackpot de l'11. Milionari forever.
0: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
1: Oh, capità, el meu capità.
2: Pel·lícules que van guanyar estatuetes.
3: Ja no sé què em passa.
2: Però que, sobretot, van guanyar el pas del temps.
4: L'únic home que pot viure aquí és l'emperador.
2: Aquest estiu, els dissabtes a la nit, històries de sempre i per sempre.
4: Això sona brillant.
2: Nit d'Oscars. I aquesta setmana, el color porpra.
28: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
5: Tu, Peyu, surts a córrer, no?
6: Ara m'ha agafat per aquí.
5: El Xuriguera em consta que és enòleg, el Fel és de Banyoles.
7: Home, enòleg no sóc, però bueno.
6: Que jo sóc de Banyoles?
5: Sí.
6: Tota la vida. No he estat mai a Banyoles.
5: He trobat a la Wikipedia, això.
7: Doncs mira, més li fent cas.
6: Vaig comprar un tambor d'aquests perquè veies...
7: Típic de l'escala.
6: Veies els francesos que tocaven això i lligaven. I pensava, igual és el tambor. Doncs no era... Llavors vaig provar-ho amb la guitarra, també. I tampoc.
8: Ho has aconseguit, finalment, no?
6: Sí, però no va ser amb aquest instrument.
28: La Renaixença, amb en Peyu i companyia, de dilluns a diumenge a les 12 del migdia.
29: Catalunya Ràdio.
30: Som 3CAT.
28: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.

0: Irene Cordón, com estàs? Bon dia.
1: Bon dia.
0: Amb la Irene cada setmana repassem lliçons de la història per entendre el moment actual. Ja en portem unes quantes. Jo crec que lliçons importants. Bàsicament, una de les moralines és que, en el fons, no ha canviat.
1: No ha canviat
0: gran
1: res.
0: Gran cosa en els últims 2.000 anys. Però avui volem parlar d'aigua.
1: Sí.
0: D'aigua, eh? Per què vols parlar d'aigua?
1: Perquè som a ple estiu.
0: Ah.
1: Som a ple estiu i jo crec que el missatge de no malgastar l'aigua crec que és present, sobretot ara, darrere, els darrers anys, no sobretot.
0: Ara una mica menys, però ara fa un any estàvem a tope amb la sequera i
1: sí,
0: tot això.
1: Sí, sí, sí. I jo crec que comença a haver una consciència col·lectiva d'aquest malbaratament, no?, de l'aigua i que, per tant, crec que era important que avui dediquéssim el programa a parlar de l'aigua.
0: I que cap on mirem de la història perquè ens ensenyin a fer bondat amb l'aigua?
1: Vaig dubtar, perquè en un inici tenia molt clar que volia que parléssim de l'aigua i, clar, a mi m'aboca el poble romà, evidentment, però crec que abans dels romans, els nabateus.
0: Els nabateus?
1: Sí.
0: Qui són els nabateus?
1: Els nabateus, clar, anem a situar-los una miqueta.
0: Una mica.
1: Sí, mira, és un poble àrab que va prosperar entre el segle IV abans i el segon de la nostra era i que són els que controlaven les grans rutes comercials que unien Aràbia amb Mediterrània. Heu de pensar que per les seves caravanes passaven encens, la mirra, tots aquests béns de luxe, com serien també espècies, teles, i que el seu gran avantatge era que coneixien el desert millor que ningú. Llavors, si no els acabeu d'ubicar del tot, heu de saber que la seva capital era Petra, a l'actual Jordània.
0: Jordània, aquí sí, aquí sí. Aquí
1: aquella
0: sí.
1: Ciutat excavada directament a la roca, que està amagada, no?, entre les muntanyes, que és meravellós, no?, que hi ha aquell congost estret, que és el cic, i que desemboca, doncs, en aquella meravellosa façana que li diem el tresor, no?, que és un lloc, un indret, que no et deixa mai indiferent, eh?
0: Sí, no hi he estat mai.
1: Doncs quan vulguis.
0: Sí. Hi hem d'anar, no?
1: Anem-hi.
0: Hi hem d'anar. A més, suposo que això devia ser, el que sí que diuen és que això era volgut, diguem-ne, no? Era... És a dir, el fet que estiguessin allà no era casualitat, perquè era fàcil de defensar, potser, no?
1: Clar, o sigui, a vegades la gent arriba a Petra i doncs és curiós perquè no hi ha muralla, dius, és que no li cal. Primer perquè és una ciutat excavada a la roca, que està amagada, que per arribar-hi has de fer el que ells anomenen el cic. Cic és aquest congost estret, és des de l'entrada fins que arribes a aquesta façana, que l'Indiana Jones ens ho va mostrar molt bé.
0: Mira, no ho volia dir, perquè em pensaré, la Irene em dirà, escolta, una mica friqui, però és que jo pensava en l'última cruzada. Sí.
1: Compartim el friquisme, per tant, no hi ha cap problema.
0: Molt a favor, Indiana Jones.
1: Sí, molt a favor. Sí. Doncs és el cic és aquest congost estret que deien que desemboca davant d'aquesta façana tan meravellosa, que és mesura un quilòmetre i escaig, que a mi m'agrada molt fer-lo caminant, que molta gent no el vol fer en cavall, jo dic, no, per favor, feu-ho caminant perquè val la pena, perquè, a més, és natural, aquell congost, i arribes allà. Llavors, què és el que passa? Que està al mig del desert i dius, però és que ni que hi arribessis, tu necessites una cosa cabdal si ets al mig del desert, és l'aigua.
0: Per això et dic, però per què van decidir construir una ciutat al mig del desert?
1: Doncs perquè no hi ha cap altre poble com els nabateus que sàpiguen l'avantatge estratègic que té Petra, perquè són els únics que van aprendre a trobar, a recollir i a conservar l'aigua. Són els reis, o sigui, estem en una zona, si heu estat a Jordània, bé, i si no, també, que podem imaginar-ho, on és una zona molt àrida, molt seca. Llavors, el fet d'establir-te en un indret al mig del no-res feia que, estratègicament, estàs tan ben ubicat, i a més estàs al mig d'aquestes rutes caravaneres que ara comentaven, que connecta tota aquesta península aràbiga cap al Mediterrani. Per tant, era un indret fantàstic, magnífic, estratègic per poder-s'hi col·locar, per poder-s'hi posar.
0: I després hi havia el tema de l'aigua, llavors, aquí?
1: Llavors, el tema de l'aigua.
0: També intervé, no? Entenc.
1: Clar, o sigui, per una banda, qui controli Petra controla una part molt important d'aquest comerç, que ara comentàvem, però el factor decisiu era l'aigua. Llavors, totes les caravanes que travessaven per aquestes rutes feien parada també a Petra, que podien, llavors, subministrar-se d'aquesta aigua, però que algú prèviament, que és aquest poble nabateu, l'havia recollit, l'havia trobat, l'havia recollit i l'havia conservat degudament. Per tant, els nabateus, sense marge de dubte, els reis de l'aigua.
0: Els reis de l'aigua.
1: Els romans també a posteriori, però primer jo diria que són aquests nabateus.
0: Els nabateus com a reis de l'aigua.
1: Sí.
0: Ara bé, és a dir, amb aigua sense... Bueno, amb aigua sense o no, però amb aquest matís que deies de l'aigua, com pot existir una ciutat com la que deies al mig del desert? Perquè devia d'haver-hi quanta gent hi vivia. Molta gent?
1: Molta, milers de persones, però és que, clar, ells són capaços de recollir milers de litres, milions de litres, perquè malgrat aquesta imatge tan seca, tan àrida que tenim del desert, d'aquesta zona, de tant en tant hi plou. I plou poc, però quan ho fa de forma torrencial. Llavors els nabateus van dir, el que hem de fer és aprofitar aquests corrents torrencials, que són corrents perillosos i tot. Fins i tot avui, a dia d'avui, es diu, aneu en compte, perquè si aneu en algun període que comença a ploure, baixen aquelles riades que se t'emporta absolutament tot. Llavors, d'aquest perill, ells van dir, no, el que farem és posar-nos-ho al nostre favor. I què faran? Aprofitar qualsevol gota d'aigua. Per això són els rills de l'aigua. Comencen a construir tota una sèrie de canals, tota una enginyeria hidràulica darrere ja tremenda. Llavors, quan arriba aquesta quantitat de pluja, amb aquests canals dirigien aquesta aigua cap a unes cisternes i uns dipòsits, que molts d'ells estaven sota terra, excavats directament a la roca, i això els permetia, per una banda, que l'aigua no s'evaporés, la tenien absolutament tota, i a més sortia fresqueta. I podia proveir d'aigua a tots els habitants de la ciutat de Petra, més aquelles caravanes que havien de fer parada, que pagaven uns impostos tremendos per poder-s'hi quedar, i que els hi proveien d'aquesta aigua.
0: Per tant, però d'això de quina època estem parlant?
1: Mira, Petra, en el seu auge, per dir-ho així, aniria del segle I abans al II després.
0: II-III. En aquestes èpoques...
1: Sí, agafen, fa 2.000 anys.
0: Agafen l'aigua que plou de tant en tant, diguem-ne.
1: De tant en tant, però torrencial.
0: Sí, sí. I... O sigui, ni una gota. És que
1: no.
0: El que m'ha flipat és que,
1: aquí està la clau, és que
0: sortís fresqueta, també, a més
1: perquè està sota terra, a la roca, llavors ells aconsegueixen això. I, de fet, a dia d'avui, quan tu vas caminant pel SIC, per aquest congost que comentàvem, pots veure aquesta canalització.
0: Els canals, eh?
1: Sí, ells, clar, havien estudiat prèviament tota l'orografia del terreny, coneixien molt bé aquella muntanya, sabien per on passava l'aigua, van dir, vinga, el que hem de fer és simplement desviar-la, com si fos senzill, però això t'està dient que darrere en uns grans enginyers hidràulics,
0: home,
1: tremendos, per portar i canalitzar aquesta aigua cap a aquestes cisternes o aquests dipòsits que comentàvem.
0: Però llavors, literalment, aprofitaven fins l'última gota.
1: Fins l'última gota. O sigui, heu de pensar que una gota d'aigua al mig del desert és igual que una moneda d'or. És el bé més preuat. Quan parlem de tresors, sempre no ens emmirallem amb aquest or, amb les pedres semiprecioses, les pedres precioses. Dius, al mig del desert només vols una cosa, aigua. Llavors, ells van aconseguir aquest domini. Per això són rics. En són rics. Els romans ho van saber, evidentment.
0: Sí, i els van copiar, vols dir? No ben bé, però gairebé.
1: Sí, clar, perquè els romans és el poble més enginyós que diu, a veure, si una cosa ja està ben feta, agafa-la, copia-la.
0: Això és d'ABC.
1: D'ABC, exacte.
0: Aquesta xarxa de canals, de tota manera, com anava exactament? Ho sabem?
1: És un sistema hidràulic molt complexa, perquè, a més, no el veus, que això és el curiós. No tothom vas a viatge cap a Petra i, evidentment, ens emmirallem amb tots els edificis, però tu no veus tota la xarxa que hi ha al darrere. T'has de fixar molt bé en aquestes canalitzacions, però veus que les porten des de dalt de la muntanya i els utilitzaven el desnivell, un lleu desnivell de la muntanya per anar portant aquesta aigua, que, a més, veus que utilitzen fins i tot, o tallen uns canals directament a la roca, o fins i tot perquè no s'evapori aquesta aigua, queda recobert amb ceràmiques, com si... És que és curiosíssim, com unes teulades, com les teules de les teulades, les posaven perquè per allà circulava l'aigua i ràpidament portar-la cap al dipòsit.
0: I llavors la guardaven, deies, en cisternes sovint sota terra?
1: Sí, cisternes repartides per arreu i llavors, i des d'allà repartides cap a la ciutat.
0: És a dir, des d'aquestes cisternes sota terra,
1: es
0: repartien també amb canals cap a la ciutat.
1: Correcte, sí. I també construïen petites preses perquè, a veure, que no caigui tota de cop. Llavors, com que es tracta d'aprofitar totes les gotes, posarem, si cal, aquestes petites preses i anirem obrint els compartiments perquè vagin baixant.
0: Però sabem quanta aigua podrien arribar a emmagatzemar?
1: Clar, jo no en soc gens experta, però sé que els arqueòlegs calculen que tot el sistema hidràulic de Petra podria emmagatzemar desenes de milions de litres d'aigua.
0: De milions, eh?
1: De milions. Per tant, bàsicament, que podia mantenir una població nombrosa i proveir les caravanes i fins i tot jardins i fonts, perquè Petra tenia jardins i fonts. O sigui, a sobre hi ha el luxe. Això és tremendo.
0: Tremendo, els nabateus. Sí. Dit això, una pregunta que se m'ha acudit quan ha parlat de pluges torrencials.
1: Sí.
0: El desert s'inunda?
1: Doncs sí. O sigui, hi ha alguns passos que s'ha d'anar molt en compte perquè pot ser perillosíssim. Perquè és el que dèiem, plou poc, però quan ho fa de forma torrencial.
0: Sí.
1: Llavors, és una miqueta el que dèiem dels nabateus, que ells sabien perfectament que generaven aquest fenomen. Llavors, en lloc de témel, perquè us dic que pot ser molt perillós, el van convertir en el seu gran aliat. Llavors, si mai veieu ploure al mig del desert, no us fieu, perquè heu de saber que allò pot començar a caure aigua, i si us enganxa pel mig, doncs pot ser perillosíssim.
0: I ells van convertir una inundació en reserves d'aigua.
1: Correcte. O sigui, amb la construcció d'un enginy bestial. Llavors, amb la construcció d'aquestes petites preses, d'aquests canals que desvien aquesta part de l'aigua, d'aquestes riuades cap a aquests grans dipòsits, podran fer-ne un ús.
0: I aquests sistemes que van construir, que deies que alguns d'ells encara els veus a simple vista quan hi camines, funcionen encara avui?
1: Sorprenentment Sí, i això, això és molt gros, perquè molts d'aquests canals, d'aquestes cisternes, d'aquestes preses encara es conserven i continuen recollint encara l'aigua quan hi plou, perquè encara hi plou de tant en tant, i, evidentment, no, ja no abasteixen una ciutat com fa 2.000 anys, perquè van passar diverses coses, entre elles un terratrèmol al segle IV, que va trencar bona part d'aquesta canalització, però sí que sabem que els nabateus dominaven aquesta enginyeria hidràulica, que és el més important, i que eren grans especialistes en gestió de l'aigua, i que a dia d'avui fins i tot se segueix estudiant. O sigui, alguns enginyers se'n van cap allà i diuen, veure, com ho feien fa 2.000 anys?
0: Imagina't.
1: Clar, amb la tecnologia que tenien, clar, que no és la nostra. Llavors, per tant, Petra, jo diria que mostra aquestes solucions i que jo crec que és digna d'estudi, mirada per si.
0: I que sigui referent pels enginyers d'avui, clar, és tremendo,
1: sí,
0: això.
1: Sí, i ho ha sigut també dels romans, perquè clar, romans...
0: Clar, qui anava a preguntar? Els romans que dius que els hi van copiar. Com arriben els romans a Petra?
1: A veure, els romans coneixien els nabateus i coneixien Petra des de feia molt de temps perquè mantenien relacions comercials amb ells, perquè volien proveir la ciutat de Roma d'aquests béns de luxe. Un bé de luxe és tot allò que no tingui Roma, com per exemple espècies o mirra o teles exòtiques. Tot allò que no tinguin, doncs això és exòtic. Llavors, tot això venien d'aquestes caravanes i, per tant, coneixien perfectament Petra. El que passa que a Roma hi ha un moment que diu jo no en tinc prou en comerciar amb Petra. Jo el que vull és controlar aquest comerç.
0: Això és molt del romà.
1: És molt romà. Sí, sí. És molt romà, no?
0: M'agrada molt, però vull per mi, no?
1: Jo vull dominar aquesta Petra, vull controlar aquesta ruta comercial i, perquè sense marge de dubtes, de les més rendibles del Pròxim Orient, llavors hi ha un moment que diuen, vinga, ens anem cap allà per fer la nostra.
0: I com se la fan? A batalla? Allò, enfrontament? O...
1: Doncs, curiosament, no. Perquè és veritat que quan parlem de Roma t'imagines les legions...
0: Tu t'imagines allà amb les llances i tot, sí.
1: Va coincidir amb un moment en què els nabateus tenen reis, o sigui, tenen monarquia, doncs el darrer rei nabateu, que es deia Ravel II, va morir l'any 106 de la nostra era, i llavors hi ha un moment, el seu regne queda en una situació així molt fràgil, d'inestabilitat política, i llavors això ho aprofita un emperador, que és Trajà, que en aquest moment de debilitat, doncs anexiona tot aquest territori a l'imperi romà, i de fet en fa fins i tot una província que l'anomenarà Aràbia Pètria. Llavors aquí és quan hi entra. Però llavors, què és el que passa? Que els romans són gent molt intel·ligents, perquè, i sobretot Trajà. Jo sempre dic que Trajà, l'emperador, Trajà i Adrià són...
0: Sí, són els cracs.
1: Per mi són els cracs, perquè són els viatgers, a mi m'agrada molt el món del viatge, però és que, a més, Trajà és el que aconseguirà aquestes fronteres tan immenses. O sigui, l'expansió territorial, la més gran de l'imperi romà, la va fer Trajà. I Adrià el que fa és consolidar-ho, que no és fàcil, eh? Però Trajà és el que aconsegueix incorporar-ho, ho annexiona. Però, clar, és un home molt intel·ligent. Llavors, annexionar-ho diu, com que no ha calgut cap batalla, simplement fem un nostre. El que podem fer és barrejar part dels nostres legionaris amb la població local. Llavors, això ho fan molt bé. I a fe que n'és conscient de la riquesa que acaba de conquerir, perquè és Petra, bàsicament, és rica. O sigui, la conquereix per això, per diners, l'interès que té.
0: Per tant, Trajà, quan arriba allà, amb aquesta tàctica que tu deies, diu, això és una província nostra.
1: La faig província nostra.
0: La faig província nostra.
1: Petria,
0: I
1: controlo les rutes, per tant, controlo un negoci.
0: Sí, perquè aquest és l'interès que hi tenia, clar. És
1: a dir, per diners. És comercial, econòmic, sense marge de dubte.
0: L'interès és pasta. No. Pasta de diners.
1: Clar, i a més, els romans van entendre que controlar Petra significava controlar els impostos que pagaven aquelles caravanes i s'asseguraven una font enorme de riquesa. I per tant,
0: les caravanes, perdona, que anaven allà en molt bona mesura per l'aigua, no? Que deies abans.
1: Havien de fer parada sí o sí. Són les que venen del sud de la península aràbiga i, per tant, diu, mira, no només em faig amb les rutes comercials, sinó que, a més a més, jo carrego els impostos.
0: Anava a dir això. Això també, els romans no et deixa'ls anar, també.
1: Deixa'ls anar perquè els romans...
0: Perquè veuen l'explotació total de tot, diguem.
1: Clar, i conquereixen no només una ciutat, sinó un negoci. O sigui, en aquest cas, és un negoci el que fan. I evidentment, arriben i se la fan seva.
0: Això anava a dir, que la canvien molt, Petra, els romans, o
1: no? A veure, sí, però ho fan d'una manera molt intel·ligent, perquè els romans també ho tenen. Això també és gent molt intel·ligent. Llavors, no van destruir la ciutat, no calia. Sí. A més, ja us dic que va ser una annexió, no va haver cap batalla, sinó que, al contrari, van aprofitar doncs, tot el que els nabateus ja havien construït, sobretot aquests canals, com obtenien aquesta aigua. El que passa que quan tu vas a Petra, jo la veig una ciutat molt romana. Jo hi he anat moltes vegades, i ja d'entrada, a l'entrada del SIC, d'aquest congost estret, tu veus un arc de triomf. És una manera de dir, Roma ha arribat fins aquí, i és meva. Això és la l'entrada que tens ja només arribar a Petra.
2: No, és que ja,
1: fas tot aquell cic...
2: El dia que parlo que talli, el dia que parlaves del Colosseu ja ho deies, que això una mica en l'ADN de Roma és dir, que aquí estic
1: no
2: jo...
1: Rival, no hi ha rival.
2: No tenim rival,
1: llavors,
2: això mateix.
1: La marca hi és només començar, sí, sí, no? Que sempre diem Petra dels nabateus, i dic, bueno, dels nabateus i dels romans, perquè, de fet, les restes arqueològiques són pràcticament totes romanes.
2: Yeah.
1: Tu vas cap allà, llavors què van fer? La van millorar, és a dir, agafen la ciutat, comencen a ampliar els carrers, van construir tota una avinguda amb una columnada preciosa, construeixen més temples, el teatre, que també està excavat a la roca, el fan molt més gran, els edificis tots ells són d'estil romà, grecorromà, per tant, jo sempre ho dic, vigileu, perquè quan anem cap allà jo veig el Cardus, el Decumanus, veig realment una ciutat romana.
2: Romana.
1: Clar, és romana, perquè sí, és la petja romana que ha arribat fins allà. Ara bé, tot el tema de canalització d'aigua, tota aquesta infraestructura, tota aquesta enginyeria que comentàvem, la mantenen. Per què? Perquè això ho van aprendre molt bé els romans. Si una cosa funciona, per què l'has de canviar?
2: Clar.
1: Ja està, llavors això van ser molt intel·ligents i ho van mantenir.
2: Que això tampoc és habitual a la història. És a dir, a l'hora de trobar pobles conqueridors, diguem-ne, fer servir per falta d'una paraula millor, generalment el que et deus trobar més sovint és els que ho arrasen amb tot. I aquí és dir, mira, això ho tocarem i això no, perquè funciona, calla, que encara ho copiarem.
1: No, és que ho dius perfecte, perquè els romans, quan diem romanitzar, vol dir implantar la seva cultura, llengua inclosa, sobre un territori forà, extingint fins i tot la població autòctona indígena, la seva llengua i escritura, com va passar, per exemple, a la romanització de la península Ibèrica.
2: Yeah.
1: Arriben aquí, hi havia els ibers, i van aniquilar aquesta població, la llengua i l'escriptura, perduda. I imposen la seva. El cas de Petra és veritat que és excepcional i extraordinari l'hora, perquè ens està dient, no, ells arriben i diuen, però com hem de canviar una cosa que funciona tan bé?
2: Sí, clar.
1: Simplement fem la nostra, però ara bé, la maquillem i la fem una ciutat romana. Llavors nosaltres diem Petra dels nabateus i dic, compte, perquè al final era més romana que cap altra.
2: I continuava sent una ciutat important, Petra, sota els romans?
1: Sí, o sigui, durant un temps va ser molt important i va continuar prosperant gràcies a aquest comerç i sobretot a la protecció de Roma. Per tant, ens hem d'imaginar totes aquelles legions romanes que ja estaven allà instal·lades.
2: Desfilant.
1: El que passa que amb els anys les rutes comercials van anar canviant, perquè cada vegada hi havia més transport marítim pel Mar Roig. Llavors, moltes d'aquestes caravanes doncs, deixen de passar per Petra. Llavors, a poc, la ciutat doncs, va perdent protagonisme, però d'una forma molt lenta, lentament. I hi ha un cop definitiu, que és una miqueta el que us comentava abans, que és el del terratrèmol, de l'altre 163.
2: Quan dius que les rutes canvien perquè canvia
1: no
2: el món, diguem-ne. No?
1: Perquè deixen de fer-les terrestres, llavors les fan marítimes i exploten molt més el Mar Roig. Llavors, recordem que Egipte és una província romana i tenen un port molt bo a Alexandria, llavors veuen que és molt millor passar per tot aquell estret, fan tot aquell Mar Roig, i llavors arriben ja per terra, és un tros molt petit, fins a la ciutat d'Alexandria i d'aquí, ja està, ho reparteixen arreu de l'imperi.
2: El que és interessant també és que

0: Havien entès una idea que avui dia continua sent més actual que mai. Sí. I una miqueta el que dèiem, no? Si haguéssim de resumir, jo diria, els nabateus són els mestres de conservar l'aigua,
1: sí.
0: Els romans, els mestres de transportar-la. No, no t'aboca als aquaductes, clavegarams, les termes, sí. Fonts públiques...
1: Sí.
0: I nosaltres, si bé és cert que tenim una tecnologia com mai... també jo crec que consumim més aigua que mai.
1: Que mai.
0: I que, per tant, jo diria que, sincerament, crec que aquests nabateus ens van ensenyar a guardar l'aigua i que nosaltres, com a civilització, tenim el deure o el repte d'utilitzar aquesta aigua de manera responsable.
1: Pensava que anaves a dir, els nabateus ens van ensenyar a conservar-la i nosaltres estem ensenyant a malgastar-la.
0: A malgastar-la, sí, absolutament. Sí. Per tant, crec que tenim un repte important.
1: Ah, Irene Cordón, moltíssimes gràcies una setmana més i tornem dijous que ve.
0: Fins dijous.
2: Al matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
3: Ei, te'n vas de vacances? Espera un moment. A Rodi arriba la quinzena més boja de l'estiu, fins a 100 euros de descomptes en pneumàtics. I a més, a rodi.cat, descomptes en nitrogen, assegurança i muntatge. Vine abans del 31 de juliol. Ai, tranquil. A l'agost continuem oberts. Rodi Motor Services. Motor de confiança.
4: Ocasión Plus.
5: Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Se acerca, tasa su coche. Y atención, porque ha visto el mejor precio garantizado y pago en 24 horas con Ocasión Plus. Para vender tu coche, elige ganar. Yo me voy a Ocasión Plus.
6: Primark ha baixat els preus de centenars dels nostres articles preferits. Pijames 100% cotó o dessuadores per a ell, ara 9 euros. I texans per a ella, 10 euros. Iconic Value. Peces icòniques a preus icònics. That's all Primark.
7: En Guàrdia, amb Enric Calpena.
8: Quan Àtila i els uns van irrompre les fronteres...
9: L'estiu no atura l'En Guàrdia. Episodis d'història a la sintonia de Catalunya Ràdio i, com sempre, també a la plataforma 3CAT. Això és...
7: En Guàrdia, dissabte i diumenge a les 3 de la tarda.
9: Una hora d'història que us captivarà.
10: Linka. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
11: Aquest agost torna a Cancún al Teatre Gaudí. Una comèdia de Jordi Galceran amb David Olivares, Gemma Dausedas, Cristina Brondo i Màrius Hernández. Dues parelles amigues en un resort, els efectes del cava i un secret revelat. Aquest és el punt de partida d'una nit esbojarrada que ho canviarà tot. Més informació a teatregaudibarcelona.com. Recomanat per Catalunya Ràdio.
10: Linkat.
11: Fa 15 estius que les platges s'omplen de cinema. Fins al 10 d'agost torna Cinema Lliure a la platja, a Barcelona, Sitges, Arenys de Mar, Tarragona, Palamós i Tossa de Mar. Consulta la programació a cinemalliure.com. Recomanat per Catalunya Ràdio.
10: Linkat. A Catalunya Ràdio.
12: Catalunya Ràdio.
10: Som 3CAT.
13: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
14: Són 2:15.

0: Josep Pons, com estem? Molt bon dia.
1: Molt bon dia, encantat d'estar aquí.
0: Oh, encantat de rebre'l. El Josep Pons fa ni una setmana que deixava la feina de director artístic del Liceu després de 14 anys.
1: De director musical?
0: Fa vertigen, això, no? De... Pensar, ja s'ha acabat?
1: El... No, no, perquè vinc preparant-me. Pensa que en la meva feina, diguem, ser director musical d'un teatre d'òpera, bueno, o d'una orquestra, si val, d'una orquestra sinfònica, 14 anys és com un miracle. Per tant, no. Era... Tocava, s'havia de fer per moltes raons, però hi ha un punt de tristesa, és clar que hi és, perquè o... Però, vaja, jo vinc preparant-me, ja hi tinc experiència amb això, eh? O sigui, jo ja fa 2 anys vaig decidir deixar la direcció musical, o que, diguem, la renovaria. L'última renovació de contracte figura que no és possible una...

0: la renovació, jo a l'orquestra també els hi vaig dir, jo me'n vaig, no perquè no us estimi, sinó perquè us estimo molt, precisament.
1: I què li van dir?
0: Van somriure. Ells necessiten, són molt bons, eh? Sí. Ells necessiten també renovació, necessiten reil·lusionar-se. Hem construït una relació molt bonica, hem fet molt amb aquest temps, s'ha complert, crec, l'encàrrec que se m'havia fet, i ara s'ha de caminar en... No és tan lluny d'un equip de futbol, també. O sigui, has d'estar al límit sempre i t'has de mantenir viu sempre. Per tant, imagina't una relació de 14 anys amb un equip de futbol.
1: No, no entrenadors. És una mena de Cholo Simeone, això, una mica, eh?
0: Exacte.
1: Una estada llarga.
0: Una mena de Cholo, exactament, exactament.
1: No, però sí que li hem llegit alguna vegada que aquesta feina de director musical, ho he dit malament, del Liceu, la manera de treballar amb els músics, amb alguns dels reportatges que li han fet, hi havia comparacions fins i tot amb com funciona la Masia, no? De dir, de ser molt rigorós amb els entrenaments, també permetre un marge a la pissarra, diguem-ne, la innovació, per descomptat.
0: Sí, la diferència que hi pot haver, n'hi ha molta similitud. La diferència pot ser que amb un equip de futbol, és que la diferència d'edat normalment entre l'entrenador i els jugadors és molt gran, els jugadors just inicien, o sigui, el que cal agafar és la tendresa dels jugadors de futbol i la condició física, perquè quan siguin més madurs, doncs llavors possiblement no tindran la condició física. En una orquestra és diferent, o sigui, en una orquestra hi ha gent molt madura, i tot ser gent jove, pensa que ara la gent jove ve molt madura, perquè han fet un recorregut molt gran. Posem un músic català, que sigui un músic català el que entra. Possiblement ja haurà entrat a la Jove Orquestra Nacional de Catalunya després de concursos i després de molta lluita. Per tant, es posen a concursar molt joves. Després haurà passat a una Jove Orquestra Europea, o l'Europea, o la Jove Mahler, també de concursos. Si agafa una plaça de solista, haurà hagut de concursar. I ens arriba, llavors, guanya el concurs del Liceu, ens arriba a 23 anys, que ara és el punt d'inflexió, que és una cosa que posa els pèls de punta, i ha guanyat, no sé, 6-7 concursos a la seva vida, i té una maduresa, o sigui, ha fet un forat tan gran a la cadira, diguem ja, per tant, sap tant quina ha de ser la seva posició, que hi ha una maduresa molt gran. I pensa també, clar, jo he de convèncer els músics de que el camí que proposo és interessant i la visió és interessant, perquè tots ells tenen una visió. Mm. O sigui, si fem cinquena de Mahler, ells saben quina cinquena de Mahler voldrien fer i quina és la que els agrada. Si jo els hi proposo un camí diferent al que ells han pensat, ells han de poder seguir, però els he de convèncer. És com una seducció. O sigui, són relacions molt intenses a partir de gent que té criteri propi, que té pensament propi, eh? No són un ramat.
1: Vostè ara parlava de Mahler. Vostè es va acomiadar en part del Liceu amb Mahler, que vostè té una debilitat per Mahler.
0: Diguem que tinc una feblesa per la música. Llavors, són molts, eh? A vegades tinc més feblesa pels que no puc fer que pels que ja faig, no? O sigui, Guillaume, ara venia, amb el cotxe venia escoltant Guillaume de Machaut, que jo no el puc fer, Col de Notre Dame, o sigui, si no tingués un cor adequat, no ho puc fer. Però sí que Mahler és dels que m'encaixa una mica com un trajo de neoprè, o m'encaixa com una segona pell, no?
1: Sí, eh? Per què?
0: Per moltes coses, diria, per qüestions caracterològiques també, diguem, per l'atormentament, era un personatge atormentat.
1: Això diuen, sí.
0: I penso que jo també podria tenir un punt de donar voltes a les coses i donar-hi voltes. Després és un cas d'una voluntat fèrria, i penso que aquí també hi hauria coincidències, i llavors les coses simplement que m'admiren. És la bellesa duta a l'extrem, és el dubte, vull dir, costa molt marcant una sinfonia al punt culminant d'un moviment simfònic, perquè n'hi ha molts. Mahler pot passar de la cosa més banal o la cosa més profunda i sublim a la cosa més banal, de cop, sense gairebé transició, no? I és fins i tot, a vegades les coses més sublims són a la frontera de lo kitsch. Llavors, aquesta bellesa extrema que pot saltar, això ho explicava, o s'explicava freudianament, diguem, dels seus pares a casa seva barallant-se en una discussió violenta, i ell surt molt alterat del que no li feia, no li era complaent aquesta baralla dels seus pares, o sigui, el costat dramàtic, i topar amb un piano de maneta que tocava una tonteria, oh, d'oliva, Augustin, Augustin, Augustin, o sigui, aquesta tonteria del carrer amb el drama que havia a casa seva, o sigui, aquest xoc fa que... Això és una explicació segurament molt simple, però en tot cas es produeix a les seves obres. Pots tenir el contrast més gran gairebé cap a lo banal venint de lo sublim.
1: De fet, també deien que Mahler tenia una certa fixació amb la natura, no?
0: Molta. A veure, ell...
1: I vostè que és del Berguedà, diguem-ne. No sé si això també és un punt en comú.
0: Ell era molt muntanyenc, eh? Ell era molt muntanyenc. Home, les penso que les muntanyes de tant d'Àustria, bueno, com més el però ell va habitar molt molt Àustria, és austríac, tot i que la part on ell va néixer ja no és Àustria, però són muntanyes molt més grans, potser les del Pallars s'hi assemblarien una mica, és una muntanya molt més salvatge que la que tenim al Berguedà, que és bellíssima, però diguem, ja és una muntanya moldejada pels anys, ja li han passat el ribot, i però sí, era una persona molt de natura, i ho reflexa les seves simfonies, o sigui, la tercera simfonia comença, és com una mena d'evolució a la mateixa simfonia. El primer moviment és què ens diuen les pedres, segon, què ens diuen les flors, tercer, què ens diuen els animals, llavors, evidentment, és què ens diu l'home, i el cinquè, què ens diu Déu. Però sí, hi ha un contacte amb la natura molt, molt gran. Els estius, perquè ell era un urbanita, ell va ser sempre a les ciutats, ell va ser titular de l'Òpera de Viena durant molts anys.
1: I un altre dels tòpics que envolten a Gustav Mahler també, que és que hauria predit, no sé si sense voler, suposo que sense voler, el cinema, no? Les bandes sonores de cinema. Són molts els compositors de bandes sonores de cinema que el citen com a referent, no?
0: És l'època, d'alguna manera, d'algun lloc s'han d'inspirar, però sí que la Viena d'aquella època, Korngold, Goldschmidt, Mahler, Zemlinsky, tots aquests compositors, diguem el que fora el pur romanticisme, és motiu d'inspiració, però també per altres coses, perquè tota aquesta gent ha de emigrar. Hi ha sa veïna, diguem, hi ha una primera guerra mundial, al cap de poc una segona guerra mundial, i és que se'n va tothom, tot aquella Viena marxa, o sigui, Stefan Zweig se'n va, ja, que és qui la descriu millor, no?
1: Sí.
0: Ja abans se'n va Mahler mor l'any 11, però ell, si no mor, ell l'haguessin vist de titular a la Filarmònica de Nova York, ell deixava, se n'anava. Chambers se'n va anar, té un famós autorretrat d'esquena marxant, però és que llavors hi ha l'ascensió del nazisme i això encara fa que tot aquesta, és que tots, Kurzweil, tothom se'n va. Llavors aquests monstres del sinfonisme a Viena, a Alemanya, se'n van a Nord-Amèrica. I aquests són els que fan la música de Hollywood. Goldschmidt, Steiner, tots aquests. O sigui, Bernard Herrmann és assistent d'aquests. I Williams és assistent de John Williams, de Bernard Herrmann. O sigui, hi ha una corrent, però que ve de la Viena postromàntica.
1: Vostè, com a, ara ja, exdirector musical del Liceu, aquests concerts que de vegades es fan barrejant la influència de l'anomenada música clàssica amb la música de cinema, a vostè li agradava fer-los? O troba que és barrejar dues coses diferents?
0: No, la música és música, eh? O sigui, de música només hi ha d'haver una frontera, i és entre la bona i la dolenta. No entre els gèneres, eh? Ja em faig ressò d'una frase de Ravel que deia prefereixo mil vegades un bon bolero, però ell es referia no el seu bolero, sinó el gènere bolero, que una mala sinfonia. I jo també. No, n'he fet molt, eh? Penso que he obert molts camins. Ja l'Orquestra Cambra Teatre Lliure en vam obrir moltíssims, amb música de jazz, o sigui, vam ser pioners, però pioners internacionals. Pensa que l'Orquestra Cambra Teatre Lliure havia encarregat una peça, estava treballant amb Frank Zappa. Frank Zappa estava escrivint una peça per l'Orquestra Cambra Teatre Lliure quan va morir. O sigui, aquesta combinació crossover l'hem tingut sempre. I amb l'Orquestra Nacional vam fer un disc amb Tomatito, que va guanyar un Grammy. Hem fet un disc de boleros, precisament, de bons boleros, amb molts cantants. No, i amb música cinema, moltíssima. És més, he fet música de concert també de John Williams, que també en té, o d'Ennio Morricone, que d'Ennio Morricone no té res a veure. He enregistrat un disc que va ser molt premiat a l'Orquestra de Granada, de Nino Rota, que és obra sinfònica, però és, no, és la suite de l'Estrada, del ballet l'Estrada, a partir de l'Estrada, de la pel·lícula, fa llavors una música sinfònica, però és la mateixa música, les danses del Gato Pardo, hi havia el disc, i un concert de piano que és, els retalls també és la música de Roma de Fellini, i va ser un disc molt premiat en clàssic. O sigui, Nino Rota era un gran, era director del Conservatori de Bari, els bons han estat uns grans, indubtablement.

0: Estem parlant amb el Josep Pons, que acaba de deixar el càrrec de director musical del Liceu. Hi ha hagut alguna... Abans em deia, n'hi ha alguns que no els he fet perquè no els he pogut fer, perquè em falta un cor, per exemple. Hi ha alguna recança o alguna cosa que diguis a la llista per fer en els pròxims anys?
1: No, recança no, absolutament. O sigui, el que més desitjava ho he...
0: Recança vull dir, aquell dia...
1: Sí.
0: Allò no va sortir...
1: Sí, no, la recança és, jo penso que és una paraula molt, molt ben trobada, però no és recança, sou molt conscient que no ho puc abarcar tot, vull dir, el temps és finit i no podré fer tot. He fet el que més anhelava, i per exemple la sinfonia com la vuitena de Mahler que parlaves abans, és un miracle poder-la fer, perquè és una sinfonia caríssima. Per tant, i l'he pogut fer. Aquesta era la tercera o la quarta vegada que la feia de producció. O sigui que he estat molt, molt afortunat amb això. No. Els grans... Mira, ara sonava el Mithun Leise al final de Tristany. L'he pogut fer, els grans Wagners. La música que més d'òpera que més estimo l'he pogut fer. Sent un director, que òpera només n'he fet aquí a Teatre Real, havia fet molta via abans, però hi ha un moment que decideixo no fer òpera. O sigui, quan el meu fill era petit, vaig decidir que no em volia ser absent de casa durant 2 mesos seguits i vaig posar a creu i ratlla les invitacions de teatres d'òpera. Per tant, n'he fet aquí i el Real he fet bastants títols. Però, tot i així, diguem, acotant les possibilitats, he fet els títols que més m'agradaven amb òpera i amb simfònic també. Clar, en el cas de Guillem de Machó o Quehem, necessites un cor especialista. M'agrada molt escoltar-lo i també hi ha un gènere en música barroca i sobretot anterior al barroc que vol una especialització molt gran i tampoc faig bé el canto, també vol una especialització molt gran. Llavors, no, és que la nostra vida no... Som limitats, no podem abarcar-ho tot.
0: Abans parlàvem de cinema, justament, ara que parlàvem de bandes sonores, i dèiem que anem camí d'una blockbusterització, no? És a dir, que els cinemes es vegin monopolitzats per les grans estrenes. Amb la música clàssica, que tenim un col·laborador, que és el Bernat Adéu, que em renya quan dic música clàssica, perquè ell considera, o ja vostè m'ho dirà, però música clàssica és una part molt petita del que s'entén per música clàssica. Però en qualsevol cas, la música, de la qual vostè és especialista, passa una mica això, és a dir, que a vegades els programadors van a les apostes segures i deixen de banda petites joies que a vostès els agradaria descobrir o fer descobrir al públic com nosaltres?
1: Hi ha un reduccionisme, està clar, i som un món tendent a la polarització, vull dir, però amb tot. Vull dir, les coses han de ser... sí o no, blanc o negre, veritable o fals, tot tendeix a una polarització i a una simplificació. Clar, aquesta pregunta fora extensible a moltes coses, no només a cinema o a música. Segurament hi hauria molts espais que ara no foren possibles, pel que sigui, per molts judicis. O sigui, hi ha, fins i tot en l'humor, o sigui, fora hi ha moltes coses que... I aviat serà menys, encara hi haurà més reduccionisme perquè hi hauria una penalització. Clar, ara fora possible un cinema com el de François Truffaut, tota l'escola de la Nouvelle Vague... No ho sé, suposo que hi ha qui ho prova i deu haver escletxes que se'n surten, però és clar que tota la comercialització domina. En la música també ja hi ha hagut uns dictàmens i van ser ja després de la guerra, on hi ha un dictamen de dir la música clàssica, diguem, aquesta corrent, evidentment, el classicisme és un període.
0: És una part.
1: És un període, però diguem, aquesta corrent i sobretot en el món simfònic, quan apareixen els discos i s'han de vendre discos, fan un dictamen de dir el repertori és aquest. I això s'ho passa a molta gent. O sigui, és normal que el públic s'ho empassi, però també s'han passat programadors, programadors d'auditoris, programadors de festivals... I això aquí sí que és una mica més penós, diguem, que aquesta gent no digui, no, atenció, aquest és el repertori, perquè què succeeix el dia que aquest és el repertori? Doncs que de Tchaikovsky són 4, 5 i 6, i s'exclouen una, dos, tres, que són meravelloses també. De Dvořák són unes altres, hi ha una...
0: Mira, ahir el Bernat deia això, diu, de Dvořák només ens posa la novena sinfonia quan en té d'altres que són fantàstiques.
1: Clar, i la vuitena també, la vuitena iria al darrere, però la sisena és meravellosa, la quarta, hi ha revisionisme, però aquí sí que hi ha un dictamen de dir aquest és el repertori. I el de Mendelssohn, la tercera, la italiana i l'escocesa. L'escocesa. Les altres, quan hi ha la reforma, que és magnífica, quan hi ha l'Obgesang, la segona, que és magnífica, ja són molt, molt menys. Aquí va haver un dictamen. El trist és que s'ho empassi qui ha de programar per facilitat, no? Però hi ha un reduccionisme, hi ha un reduccionisme. Què vol això? Vol gent valenta que combati el contrari, que quan un té un festival, doncs ja n'hi ha alguns que diguin no, doncs ara farem la 1, 2 i 3 de Tchaikovsky, i o sigui, precisament de Dvořák no farem ni la vuitena ni la novena, que són meravelloses,
0: sí, sí.
1: Però perquè succeeix el mateix en l'òpera, també diguem el mainstream, i clar, què succeeix? Que amb una d'aquestes mainstream pots fer moltes representacions. També hi ha qui ho aprofita, i això el Liceu penso que fa molt bé, que fa moltes aïdes, i així pot pagar els Peter Grimes i els Wagners, que perden diners.
0: I hem llegit aquests dies, parlant de l'I ara què, que els empipadors dels periodistes ho pregunten molt, i ara què, pel senyor Pons, m'ha quedat l'atenció que li he llegit que li agradaria o voldria repensar el format tradicional de concert.
1: Sí. Tens poc temps d'espai, ho sé, eh? Perquè això potser voldria més temps. A veure, tu, si de manera ràpida t'ho puc explicar. Diguem, en els diferents àmbits d'expressió artística, no escènica, museu, un teatre de prosa, un teatre d'òpera, els auditoris per música simfònica, de tots aquests mitjans d'expressió artística, penso que n'hi ha que han evolucionat moltíssim, el teatre ha evolucionat moltíssim, l'òpera no, diguem, o sigui, tu vas 50, 60 anys enrere i no té res a veure el que s'està fent damunt de l'escena, l'atractiu... La música és la mateixa, atenció, eh? O sigui, Verdi segueix sent el mateix, Wagner segueix sent el mateix, això no ha canviat, i el valor segueix sent allà, però l'expressió, tal com s'expressa, ha evolucionat moltíssim. Els museus fora possiblement el més paradigmàtic. Un museu era, fa 50-60 anys, és que usàvem la paraula, això és com un museu. Volia dir una cosa anquilosada.
0: Silenciosa. Sí,
1: que, ara, a través de les exposicions temporals, qualsevol de nosaltres hem fet viatges a París o a Londres, on sigui, per veure una exposició Caravaggio, o és igual, o Van der Meer, el que sigui, el pintor preferit, i llavors se'n beneficia la ciutat. I hem vist aquestes exposicions, que són meravelloses de contingut, va molt més enllà d'una experiència només visual, és una experiència estètica, a més, et repinten les parets en funció del que hi ha, vas a la tenda de merchandatge i ho compraries tot, des de la goma, a la bossa, al llibre...
0: Els blocs i els blocs. Això, sí, sí.
1: Per tant, ho han sabut fer, o sigui, la transformació, i no diguem el que fan en didàctica els museus. Per tant, el que era més raconat, ara... És un mirall. Doncs el món simfònic penso que resta igual. Per què? L'evolució que ha tingut l'orquestra des del classicisme, no anem més enrere, des del classicisme, ha estat progressiva en nombre de músics, en repertori, en la dimensió de les sales i en el trajo de gala. Sempre ha estat el trajo de gala de l'època, l'època Mozart, amb leotardos, amb sabates d'aquelles sense cordons i amb una perruca. Tot això ha anat evolucionant fins a l'època industrial, vegis Wagner. El nombre de músics, ja una orquestra és molt més gran, les sales són molt més grans, i el trajo de gala és el frac, que era el trajo de gala de l'època. I el ritual era un. I això va quedar... És com una foto fixa i va quedar congelat, absolutament congelat. Jo, l'altre dia, quan vaig sortir, l'orquestra anava vestida en frac, que s'enqueixava, perquè era un dia molt calorós, en frac, quan jo vaig sortir, per tant, tots uniformats, com a l'època industrial, quan jo vaig sortir es van posar tots dempeus, jo vaig saludar el capatàs, vaig premiar els millors després. El ritual és exactament el mateix. Però la manera de programar també es va arribar a una fórmula d'obertura, concert, sinfonia, que s'aplica cada setmana. Clar, jo tinc idees respecte a això, però em caldria molt més temps, Frederic, per explicar-ho.
0: Parlarem un altre dia. Sí. En parlarem un altre dia, perquè ho trobo molt interessant, aquest voluntat d'innovació, i promès que en parlarem un altre dia. Senyor Pons, moltíssimes gràcies. Vacances ara, una mica, sí, no?
1: Sí, sí, descansaré.
0: Disfruti, moltes gràcies.
1: Moltes gràcies.
2: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 11.
3: Bon dia, us informa Natàlia Ramon. Alguns dels veïns evacuats per l'incendi de la Vall d'Uixó comencen a tornar a casa seva. Els bombers confien que les condicions favorables d'aquesta nit passada siguin decisives per determinar l'evolució de l'incendi. Tot i així, avui no es donarà per estabilitzat. Des de la Vall d'Uixó, Alba Barbosa, bon dia.
4: Bon dia. Poden tornar a casa 1.000 veïns dels municipis més allunyats de l'incendi i queden 100.000 persones desallotjades. No creix el perímetre del foc, que es manté 82 quilòmetres. Les hectàrees afectades són 9.600, una mica més que ahir. Avui els bombers no preveuen donar el foc per estabilitzat. Fernando Pérez, director de l'operatiu d'extinció.
5: En la zona de Artana és on tenemos más frente de llama. Y luego alrededor del perímetro es un frente diseminado que se va descolgando por las laderas y en el que estamos trabajando, que ya hemos conseguido en varios puntos pinchar para ir consolidándolo.
4: Els treballs se centren a la zona d'Artana i el fum torna avui a complicar les feines dels mitjans aeris. Alba Barbosa, Catalunya Ràdio, Vall d'Uixó.
3: Més notícies, Marta Prat.
6: Les autoritats franceses autoritzen el retorn de 84.000 evacuats dels departaments francesos occidentals de la Gironda i les Landes afectats pels incendis. També s'ha reobert l'autopista A63 que enllaça el País Basc i Bordeus. Tota la zona ha passat a nivell verd per l'onada de calor. Es tracta d'un nivell que comporta previsió de temperatures més baixes i que dona un respir a la batalla pels incendis forestals que afecten aquesta àrea. A la Gironda, els incendis han consumit 42.000 hectàrees i han provocat l'evacuació de 200.020 persones.
3: I els treballs nocturns han pogut estabilitzar també l'incendi de Zamora, que va començar ahir i va obligar a desallotjar 800 veïns de 14 municipis petits. Els equips d'emergència també han desallotjat una residència de gent gran. El foc afecta el Parc Natural de Ribes del Duero, al terme municipal de Fermoselles. Segons els bombers, les actuacions d'aquesta matinada han aconseguit reduir de manera significativa la perillositat del foc que amenaçava àrees urbanes.
6: I Rússia ha tornat a atacar massivament Ucraïna aquesta nit amb 70 míssils i 280 drons disparats contra Kiev i altres ciutats del país. Ha matat almenys 8 persones, entre les quals 3 menors, i n'ha ferit més d'una setantena. Un dels míssils ha entrat a l'espai aeri de Polònia, país fronterer amb Ucraïna i soci de l'OTAN, que ha mobilitzat avions de combat. El primer ministre polonès, Donald Tusk, assegura que no hi ha hagut perill perquè el míssil ha caigut en una àrea deshabitada i ha garantit que l'exèrcit estava preparat per abatre'l en cas que fos necessari. Tusk també ha precisat que no pot assegurar el 100% que fos un míssil rus, però Ucraïna ho dona per fet.
3: El d'avui està sent un matí complicat a la P7 per l'accident d'un camió connexió amb l'equip viari. Mariluz García, bon dia.
7: Hola, bon dia. Sí, la P7 registra 10 quilòmetres i mig de cua de Vilafranca del Penedès a Sant Sadurní d'Anoia en direcció Barcelona-Girona, i és que hi ha dos carrils tallats i un d'obert per l'accident d'un camió al carril central. També hi ha aturades de Gelida a Sant Sadurní en direcció Tarragona. Abans també hi ha hagut una altra topada. A la mateixa P7, uns 5 quilòmetres de retenció entre Mollet i Santa Perpètua de Mogoda, també en sentit sud, per un nou accident. Aquí els vehicles ja són al voral. Mariluz García, equip viari de Catalunya Ràdio.
3: I als esports, Oriol Corral.
8: El Barça anunciarà en les properes hores el fitxatge de la davantera del City, Caroline Nicol. La brasilera serà el fitxatge més car de la història del Barça femení, ja que el traspàs s'acostarà al 1,5 milió d'euros. Ahir, a la junta del Barça es va notificar als directius. Mentrestant, el Barça segueix amb el seu estatge de pretemporada a Anglaterra. El brasiler Rafinha es va incorporar ahir a l'estada de l'equip a Birmingham. I l'Espanyol ha empatat davant el Burnley 2-2, el primer dels dos amistosos que disputarà a la seva estada capità d'Anglaterra. Jofre i Quique García han fet els gols blanc i blaus. També han jugat els dos equips catalans de segona divisió, Girona 3, Castelló 3, amb dos gols de l'ucraïnès Benat, i Sabadell 2, Manresa 1, avui a les 7 de la tarda, Andorra, Europa. I l'equip de l'Espanyol ha disputat el seu primer partit de pretemporada, empatat a 1 contra el Tenerife, tot i que ha perdut la tanda de penals. En bàsquet, l'exjugador del Barça, Miles Norris, jugarà al Bayern de Munic. L'alepivot nord-americà va jugar la temporada passada al Palau Blaugrana amb una mitjana de 4 punts per partit a l'Eurolliga.
2: Fins aquí les notícies.
9: Al matí de Catalunya Ràdio, Frederic Vincent.
10: Ei, te'n vas de vacances? Espera un moment. A Rodi arriba la quinzena més boja de l'estiu, fins a 100 euros de descomptes en pneumàtics. I a més, a rodi.cat, descomptes en nitrogen, assegurança i muntatge. Vine abans del 31 de juliol. Ai, tranquil. A l'agost continuem oberts. Rodi Motor Services. Motor de confiança.
11: Ofertes límit al Corte Inglés. 15% addicional en electrodomèstics de marques com AEG, Samsung, Haier, Dyson, Rumba i Taurus. Són les ofertes límit. Només 4 dies. Del 30 de juliol al 2 d'agost. A la botiga web i app del Corte Inglés.
12: Quan entres a l'eclipsi, hi ha moments en què no calen paraules.
13: Anna Castillo.
14: Jo ara fa poc he sigut amiga del John Travolta.
15: No, un moment.
13: L'Eclipsi, amb Roger Escapa. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
16: Com més calor fa,
17: més fresca et fem la tarda.
16: Les millors tardes d'estiu
17: són les que es passen en bona companyia.
2: La tarda de Catalunya Ràdio.
16: Tu, deixa't sorprendre.
2: De 4 a 7, amb Roger Carandell i Marta Delcor.
17: A l'estiu, les tardes són per gaudir.
9: Catalunya Ràdio.
2: Som 3Cat.
9: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
0: 11 i 7 minuts.

0: de Catalunya Ràdio, Frederic Vincent.
1: Mariola Cubells, com estàs? Bon dia.
2: Bon dia. Esta és la meva capçalera?
1: T'agrada o no?
2: M'encanta. Oh, que feliç sóc.
1: És que, et diré una cosa. Te'n recordes aquella sèrie que es deia Los Jefferson, ara ja fa uns anys?
2: Perfectament, perfectament.
1: Doncs, ahir vaig buscar millors sintonies de la història de sèries de televisió.
2: O sigui, m'encanta, no la recordava.
1: I la revista Rolling Stone la va triar aquesta, la primera. Puja, puja.
2: Bueno, és que és meravellós. Sí, i a més... Sí, sí, sí, sí. Venga, sí, me la quede, perfecte.
1: Molt bé.
2: Com estàs, Frederic?
1: Molt bé, i tu? Com estàs?
2: Jo perfectament, ja ho saps.
1: Aviam, hem de parlar moltes coses de la tele.
2: Hem de parlar de moltes coses. Abans que res.
1: Abans que res.
2: Me salte el guió,
1: sí.
2: Però teu dec. Teu dec.
1: Val. Ai, ai, ai.
2: Tu i jo hem discutit molt sobre The Bear, la sèrie.
1: Sí, sí.
2: Vale? A tu t'agradava molt.
1: No, jo no l'he vista. Jo no l'he vista.
2: Ah, no?
1: No l'he vista jo, no. No, amb el Darío teníeu aquest enganxat amb The Bear, però no, jo no he vist The Bear.
2: Ah, jo pensava que tu sí.
1: No,
2: bueno,
1: no l'he vista, no l'he vista.
2: En qualsevol cas, jo he sigut molt crítica amb aquesta sèrie perquè a mi el que mai m'ha agradat d'aquesta sèrie ha sigut el rotllo este marcial, el rotllo este del patiment en l'hostaleria com algo cool. Jo això no ho puc suportar, és a dir, no, és una cosa que me passa en Masterchef Celebrity, imagina't en una sèrie, no? Això ja
1: vam comentar amb el tema Verónica Forqué, la Maria del Monte i tot allò.
2: Exacte. Llavors jo això no ho he suportat mai perquè ha sigut massa histriònica per a mi. Però he de dir a tu i a tots els oients de Catalunya Ràdio, el programa que lideres ara mateix,
1: sí.
2: Que la última temporada és una temporada d'alçada,
1: sí,
2: i el capítol final mereix moltíssim la pena.
1: Sí,
2: vaig a menjar-me les meves paraules que he dit en moltes ocasions, en molts jocs que m'han preguntat, aquesta sèrie és la temporada quinta, la cincena temporada, és a dir, acaba després de cinc temporades. Llavors, he de dir-vos que sí, que jo era molt crítica, però és que... I saps per què? Perquè en esta última està lluny de la cuina, de l'ajetreo de la cuina, saps? Yeah. Llavors se va més a lo íntim, a esta part més fosca, intimista del personatge, i mereix molt la pena. És un gran capítol final.
1: Sí,
2: un gran
1: capítol això,
2: final.
1: L'últim t'ha agradat. A banda de la temporada, això t'agrada.
2: Sí, el que passa és que si no l'has vist hauries de començar...
1: Sí, home, no,
2: necessitaries sis estius.
1: Mira...
2: Que no treballares, vull dir.
1: He de dir una cosa, que a més és treballar, matinar molt, amb la qual cosa jo, un, ja es comença a tenir una edat,
2: mal,
1: o
2: ja
1: dues.
2: Ja es comença mal.
1: I jo ja, és que als 10 minuts m'adormo.
2: Hombre,
1: en general, eh?
2: Vull no, dir tinc que no. No tinc cap dubte, cap dubte.
1: Saps què estic fent? Ja n'hem parlat alguna vegada. Jo estic reveient moltes coses. Estic tornant a mirar episodis de Big Bang Theory, tornant a mirar episodis de Friends, tornant a mirar episodis de...
2: Perquè si te'ls perds no passa res.
1: Sí, exacte, perquè és allà, necessito una activitat neuronal molt justa, perquè no tinc gaire més. No
2: bueno, doncs pues això, m'he votat per el guió, però jo no sé per quina raó pensava que jo havia discutit amb tu. No, pues
1: no
2: igual
1: vam parlar un dia, però el defensor de Bear era el Darío. Era el Darío. Sí, sí,
2: vale,
1: jo
2: vale.
1: Tinc molta curiositat, jo no l'he vista.
2: Pues mira, jo ja
1: però
2: t'he dit que no era
1: una cosa...
2: molt fan, però, ostres, la última temporada, que me l'he passat sencera, els 8 episodis, sobretot l'últim, és un gran episodi.
1: Aquesta és veritat que són temporades curtetes, no són gaire episodis per temporada,
2: bueno,
1: no?
2: Bueno, 8 episodis són molts episodis, vull dir, són episodis llargs.
1: La temporada clàssica abans eren 20 i pico, no?
2: Vull dir, sí, total. Això s'ha acabat.
1: Això ja, no, ja sí, per sempre,
2: Sí, cada vegada les plataformes aposten més per la...
1: Sí.
2: Mira, hem de parlar un dia d'això... per les minisèries, les sèries tancades, s'ha acabat lo de esta espècie com de... Perquè s'han acabat també aquestes grans històries, de no ser Juego de Tronos, que també se la podrien estalviar, però no ho sap, que jo ahí no entre. Ahí sí que no entre, ahí sí que me dona el mateix.
1: Sí, exacte. No, però bueno, Frederic, a tu i a mi, que ens agraden les sèries britàniques, n'hi ha moltes d'aquestes, de 3, total. 4 episodis.
2: És que això és, i de 4 episodis, això és fantàstic.
1: Sherlock Holmes, episodis. Sherlock Holmes, que l'altre dia no sé en quin parlava, que és una meravella, són 3 episodis per temporada.
2: Exactament, vull dir. I és que a més, si tu pots contar una història en 3 episodis, conta-la en 3 episodis. Ja,
1: per què t'has d'enredar més, no?
2: Per què t'has d'enredar més? Sí, és com... Me passa també amb determinats llibres d'estos de 600 pàgines, sí, eh? O sea, igual no calia. I amb pel·lícules, eh? O sea,
1: pel·lícules sobretot, sí, pel·lícules.
2: Jo últimament he vist algunes molt top, que no diré quines, perquè no, encara no, no, però que me sobren ben bé 40 minuts.
1: Sí, sí, sí. Això, Déu, jo 40. Crec que és de les frases més comentades a la sortida de les sales de cine.
2: Hombre.
1: Entre els espectadors, de dir... mitja hora menys i no hagués passat estrictament res.
2: Exactament, exacte. Mira, la setmana que ve vaig a veure, per obligació, esa gran pel·lícula de Nolan, ese gran director misogin. Sí.
1: L'altre dia el Toni García Ramon deia que els tractaments de les dones és notablement millor que Oppenheimer, eh?
2: Tot el món m'ho diu.
1: Sí, notablement millor. Però és molt curiós això del tractament de les dones, perquè, per exemple, tu ja saps que jo sóc molt defensor d'Aaron Sorkin, de l'Aloes de la Casa Blanca i Studio 60, però hi ha moments que hi ha alguns personatges femenins, que jo ell el considero un enorme guionista, però hi ha alguns personatges femenins molt, molt mal dibuixats.
2: Hombre.
1: Molt...
2: És que, si vols, un dia parlem de Sorkin, clar. Ese gran... No, però és un tret de molts showrunners d'una determinada època televisiva en la que, si te n'adones, esa edat dorada només estava protagonitzada per o herois o antiherois.
1: Clar.
2: Però tots eren homes i elles eren circumstancials. Dones circumstancials. Bueno, anem a lo d'esta setmana. Va.
1: Vinga, anem a l'aquesta setmana. Per on comencem?
2: Comencem perquè la periodista Maria Casado, que saps que estava al capdavant dels informatius del cada setmana de Telecinco, se'n va.
1: Se'n va, eh? A veure, sembla que tenim el so i tot, a veure.
3: Bueno, yo que les digo hoy, nada, voy a ser muy breve. Quisiera despedirme diciéndoles que espero que pronto nos volvamos a ver. Gracias por todo y lo más importante, les dejo en muy buenas manos.
1: Aviam, Mariola, què ha passat aquí? Sabem?
2: No, no tinc més informació. Em consta que realment ella necessita... Ella té una vida personal entre Màlaga i Madrid perquè té una filla i bueno, es va separar de la seva parella, ho dic perquè ella ho va contar. Llavors tenen ahí com... O sea, diran de compatibilitzar també la vida personal i la vida familiar i la vida professional... i ha decidit anar-se'n. Jo sempre crec que, és a dir, bueno, això és una opinió meua, jo sempre crec que si tu dices una cosa comissa, és a dir, un informatiu en el cada setmana en una cadena com Telecinco, és perquè tens una altra oferta, no? No te retires, és a dir, de no ser que, bueno, que sigues milionària, que no crec que siga el cas, no? Llavors, jo crec que sí que ella tindrà algo ahí en el cap, no sé exactament què, però de moment es retira de ahí, no... A veure, els informatius de Telecinco no van com un tiro.
1: Això no, ja, més aviat no.
2: Això ja t'ho dic. Mm. Però, clar, ara està anada en estiu, bueno, en estiu no passa res, perquè ja en substituts, però clar, és
1: que sí.
2: Telecinco
1: mira,
2: va...
1: Mira'm a mi.
2: Mira't a tu, exactament. No ho deia per tu, però sí, ara que ho dius, mira tu, és que jo... però no, jo no tinc la sensació d'estar parlant amb un segon
1: don. Oh, moltes gràcies. Ho has arreglat molt bé. Un petó.
2: Bueno, però a mi, això no. O sea, a mi Maria Casado me parece una tia guai i tal. Vale. Però lo que em fa il·lusió, relacionat amb Telecinco, que ha passat esta setmana també, és que ha retirat de la graella un programa que tu no has vist mai de la teua vida. Mai en la teua vida has vist 5 segons d'aquest programa, perquè si no ho recordaries.
1: Sí, no?
2: Que es diu Amor o lo que surja. Es deia Amor,
1: fogoso, Amor o lo que surja. A ver, ¿qué es eso de aquí?
4: Y cuando me enamoro, doy el 100% de mí.
5: Busco un chico romántico, aventurero, deportista y que me haga perder la cabeza por amor.
1: Sí, efectivament,
2: no... Et veus, no? Et veus en ese programa dient busque una parella que me fas a perdre... Sí, m'encantaria veure't ahí. Bueno,
1: i el que riuríem.
2: Sí. Bueno, el programa estava presentat per Carlos Lozano, que, mira, aprofite per dir Carlos Lozano, que té 60 anys, aproximadament, suposo, o per ahí, tu imagina't quina dona de 60 anys...
1: Clar, podria
2: presentar... Li donaríem per presentar un programa de pràcticament adolescents, que són. Bueno, este programa és molt semblant a una fórmula que ja està esgotada, que és el que a mi em fa il·lusió dir, que era Mujeres, Hombres i Viceversa. I ese programa, te'n recordes o tampoc el vaig veure?
1: Sí.
2: Vale, no, pues és exactament el mateix.
1: No el vaig veure molt, però recordo el fenomen.
2: Pues el fenomen ICE, Telecinco volia revitalitzar este estiu fent la exactament la mateixa fórmula. És exactament la mateixa fórmula. I el se ha eixit malament. I això, a mi, em dona esperança d'un món millor. És a dir, si no hi ha gent que vol veure aquest tipus de format i que no pensa que aquest tipus de gent és aspiracional, jo em reconcilie amb la humanitat.
1: Yeah. És a dir, que se n'adonin que això ja no funciona. Que igual, igual hem d'innovar una mica, diguem-ne. Potser
2: dit
1: hem d'innovar
2: això,
1: una mica.
2: He de dir-te que l'únic que li ha funcionat este any en guany a Telecinco ha sigut La Isla de las Tentaciones, que és exactament això també.
1: Però bueno, 20 anys que dura això, sí.
2: 20 anys. Almenys, este format concret, que és que a més és que jo que sí que l'he vist, és que et produís un rebuig que no te pots... A més, és que
1: sí,
2: té una part... Sí,
1: però rebuig per què? Per caspa?
2: Per tot. Per model de comportament d'ells, d'elles, per maneres de narrar, per lo que conten de què ha de ser el físic de la gent, és a dir... No, és horroroso. I produís una altra cosa que a mi sí que em molesta, i vaig a ser sincera, que és que et produís un cert... A veure com ho dic... un cert elitisme.
1: Ja. Yeah.
2: I això és molt perillós, saps? Vull dir, això és molt perillós, perquè hi ha gent que ho veu des d'un lloc molt primari i pensa, això és real i això s'ha de fer i això jo vull ser ISA o jo vull ser ISE. I després hi ha moltíssima gent que ho veu des de certa distància intel·lectual i el que fa és mirar a aquesta gent com si fossin una fauna ibèrica que no té res a veure amb ells. No? I això és molt, molt, molt perillós. A mi sempre em preocupa molt això de la tele. No? Però bueno, s'ha acabat.
1: Bueno, és una mica ja els programes aquells que històricament es feia per ensenyar a persones que pobrets no hi eren del tot o tenien problemes i els exhibíem com si fos bàsicament... Escolta, per enriure-se'n, perquè la gent se n'enrigués, no?
2: Sí, no? Sí. Tan vell com reir-se del tonto
1: exacte,
2: del poble.
1: Exacte.
2: Vale? Bueno, llavors, s'ha acabat.
1: Bueno, fora.
2: Ja t'has perdut
1: ja
2: la
1: no, possibilitat. Ja no tinc la possibilitat de veure-ho, que crec que tampoc ho hagués vist, però bueno, escolta, ja ho tinc.
2: No et veig.
1: No t'ha picat
2: mai la curiositat?
1: Amb algun sí. Mira, per exemple, Mujeres, Hombres i Viceversa, sí que el vaig viure una vegada per curiositat, de dir, bueno, aviam, que tothom n'està parlant, què és això? No em va agradar, però no és...
2: Què pensaves quan ho veies?
1: No pensava gran cosa, la veritat.
2: És a dir... No pensaves, perquè el meu marit, mi... que mai veu este tipus de... I és un intel·lectual com tu, sol que ell no és d'Andorra, és català, és del Maresme. Quan ell veu este tipus de formats, que no està acostumat, els mira com si... Quan els xiquets descobrissin alguna cosa i se queden bocabadats.
1: Sí.
2: Saps? Ell ho mira com dient, què?
1: Una mica.
2: Això està passant?
1: Abans que parlàvem de Sorkin, hi ha un episodi de l'Oeste de la Casa Blanca...
2: Boníssim. Anem a citar-ho?
1: Que el president s'ha fet mal i està mirant la tele i posa un programa d'aquests i diu, aquesta gent no vota, que no?
2: Exactament. No, li pregunta el dia següent al seu assistent, és que aquesta escena és meravellosa. Ahir vaig veure un programa en què la gent, les sogres i les nores discutien i tal. Dime una cosa, esta gent vota?
1: Pues vosaltres igual.
2: Bueno, anem amb més novetats.
1: Estrenes, va, alguna destacable que puguem assaltar?
2: Pues mira, jo tinc ganes de veure Grissom, que és un dels copresentadors, en realitat, de La Revuelta.
1: Ah, Broncano, sí.
2: Sí, va a fer un programa que es diu El Escondite, que és un macro concurs, ve d'una adaptació internacional que jo no he vist. El presentarà ell i... 12 famosos van a competir en una casa que és molt gran, molt gran, molt gran, de dos plantes, i tindran 120 amagatalls. Jo te conto això i tu dius, vaig a veure una sèrie, no?
1: Sí. Dic jo. O a dormir.
2: Bueno, o a dormir.
1: Perquè
2: vaig a dormir.
1: És literalment jugar això, a fet i amagar. És a dir, s'amaguen i s'han de trobar, diguem-ne.
2: Exactament. Llavors, clar, què?
1: O sea, sí, exacte.
2: Bueno.
1: Exacte.
2: Però exacte. He de dir-te que... a mi el que més em va cridar l'atenció d'això és que, per exemple, hi ha concursants que seran, pues, un d'ells, que és el que més me va sobtar, és Bertín Osborne, no?
1: Bertín Osborne concursa amb això?
2: Sí, sí, en la tele pública. En la tele pública.
1: Venga.
2: Sí, sí, sí, sí, sí. També sí, està sí. Rosa López, però bueno, sí, diguem bueno. Que després hi ha gent, diguem, normal, no? Pepe Nieto, Beli... No, o sea, vull dir-te. O sea, que gent que diu, sí, pot estar perfectament sí, en la
1: tele.
2: Con Nieto, sí. Elena Home. Furiase, vale.
1: Elena Furiase, eh?
2: Elena Furiase. Tu saps qui és?
1: Jo, i tant.
2: Ah.
1: Aquesta, però aquesta té uns anyets ja, no? Aquesta ja fa temps que surt, que es parla d'Elena Furiase, no?
2: Bueno, Elena Furiase és la filla de Lolita, clar.
1: Per això mateix, vull dir que ja fa temps.
2: 40 no? O 40 anys.
1: Bueno, per això et dic, vale. Vull dir aquesta...
2: Bueno, però va a la tele, perquè va amb el seu pare, Guillermo Furiase.
1: Guillermo.
2: No, amb el seu germà, perdona, que també...
1: és el germà. Sí, van els dos fills, vale.
2: Sí, van els dos fills, és que hi ha parelles, també. Bueno, la cosa és que... quina és la meua reflexió? A veure tu què penses.
1: Va.
2: Bertín Osborne és un personatge del que fan broma, burla, i el tenen en la revuelta com un, bueno, com un personatge del que, d'alguna manera, fer gags, no?
1: Sí.
2: Perquè estaria en el reverso, no sé com es diu reverso en català, com es diu?
1: Sí, al costat, no? No,
2: en el reverso, no sé com es diu. Si tu no ho saps, que és Pompeu Fabra, ja m'ho contaràs.
1: Estic pensant. Bueno, home, revers jo crec que és correcte.
2: Revers. Estaria en el revers de la filosofia de la revolta, no? Del tipus d'humor, tot. Llavors, clar, ara tu has de tractar a ese personatge... sense tindre en compte totes les bromes o tota la narrativa que tu has gastat, fins i tot ell, perquè ell ha sigut un d'ells, no? Llavors, a mi això, no sé, o sea, és que acceptar qualsevol cosa també fa com... Yeah. Bueno, pues igual no...
1: Però per qui ho dius? No per Bertín Osborne?
2: Per Grissom, ho dic per Grissom.
1: O per Grissom?
2: No, ho dic per tot.
1: Per
2: Grissom
1: s'haurà d'empassar algunes de les bromes, vols dir? O què?
2: Hombre, pues sí, perquè després, amb quina autoritat vas tu després amb una altra, saps? Vull dir, a mi aquestes coses que em xirrien sempre molt.
1: Yeah.
2: Però he de reconèixer que només em xirrien a mi, eh? T'ho dic.
1: Sí, perquè ara, a més, escolta, com que tothom hi posa tanta barra, vull dir...
2: M'ha
1: sortit un comentari
2: líquid.
1: Molt senyor gran, però entén-me. Vull dir que és igual, és igual.
2: Sí,
1: dir...
2: sí,
1: ah,
2: sí,
1: és que vostè,
2: que tot és líquid.
1: Vostè va dir... Exacte, vostè ahir va dir, ja, però avui ja no ho
2: no
1: dic.
2: No passa res, sí, tot és líquid, sí. Saps? Vull dir, i això ens porta al rotllo este de les coses sense... editorial, ¿no? Sense ideologia, és a dir, per exemple, en un programa està Bertín Osborne i també està Inés Hernán, ¿no? Que estarien en les antípodes, ¿no? En les antípodes, que concursen en este mateix format. Llavors, tot val, és a dir, no passa res. És un programa d'entreteniment, ja ho sé. És la tele pública, igual la tele pública també ha de mirar-se, no? No sé. Bueno, jo ho dic ahir per a que la gent reflexione. No
1: molt
2: vaig
1: bé.
2: A dir-te jo
1: quan,
2: el que han de pensar.
1: Quan comença això de l'escondite?
2: Està en un parell de setmanes.
1: En un parell de setmanes.
2: Sí, perquè és un programa d'estiu.
1: Molt bé. I què passa fora? Ja tenim alguna novetat allò a nivell internacional que vulguis
2: Mira,
1: destacar o no?
2: Mira, estic molt contenta i he de veure, en fi, perquè només tinc tres titulars, però Brasil. Com a país,
1: sí.
2: Ha llançat una plataforma gratuïta, com si fos Radio Televisió Espanyola Play
1: o 3CAT,
2: amb un catàleg que està centrat només en produccions del país. Saps? Vull dir, Telebrasil, vamos. I això ho ha propiciat també Lula da Silva i defensa que la promoció cultural és fonamental i que esa cadena, esa plataforma, va a servir per conèixer millor la diversitat cultural del país. I
1: Acabó.
2: Tu diràs, per què no n'hi hava? No. Una plataforma com ISA? No.
1: Sí.
2: Llavors,
1: yeah.
2: És una gran idea, és una gran notícia, perquè, a més, Brasil tenim una imatge... un poquet confosa de la tele, del món audiovisual brasiler, perquè el món ha donat moltes coses i ha fet moltes coses per promocionar la cultura, saps?
1: Sí.
2: Llavors, bueno, jo estic contenta de que... Mira, la banda sonora Gente Secreto, esa, sí, esa peli me encantó.
1: Sí, puja.
2: La vas veure?
1: Sí, tant. Puja una mica. La vaig veure, em va agradar molt, i ara m'ho recordava el Nil, el seu protagonista, el Walter Moura, està a Barcelona. Avui representa una obra de teatre al Grec, al Lliure, avui i demà, amb entrades exauridíssimes, però avui i demà representa...
2: Què dius? Sí. Ai,
1: a més, és un text que està basat en un clàssic d'Ibsen.
2: Quin?
1: No me'n recordo com es diu. L'obra es diu Un Julgamento, però l'obra en la qual està basada de l'Ibsen no me'n recordo com es diu. Uh-huh. Ara ho buscaré. Però el cas és que ell fa pujar 11 persones del públic a l'escenari com si fossin un jurat. I llavors aquestes persones li poden fer preguntes. Vull dir que hi ha una part de l'obra que és molt improvisada.
2: En sèrio?
1: I ahir el sentíem dient, bueno, aviam, jo el castellà el domino fins a cert punt. Vull dir que veurem què fem, però sí, pues sí.
2: Sí, clar, perquè ell, bueno, clar...
1: Un enemic del poble és el clàssic d'Ibsen. Gràcies, Nil. I gràcies, Sílvia, que també m'ho acaba de dir per WhatsApp. Un enemic del poble d'Ibsen, això mateix.
2: Doncs em sembla una idea fantàstica i això demostra, bueno, que hi ha un... demostra un talent,
1: no,
2: demostra una deferència i una idea sobre lo important que és el món de la cultura i difondre-la, sí, i promocionar-la, no? Que això, sí, que vamos, qui és que nosaltres, jo sempre ho dic, és a dir, per favor, quants anys hem estat veient només el món audiovisual americà.
1: Sí, sí, no, i tant.
2: Quants anys?
1: I
2: no
1: tant.
2: És mal que van arribar les plataformes i varen, van tindre... Alguna vegada havíem tingut sèries britàniques, però, vamos, el aluvión de sèries nòrdiques, britàniques, coreanes...
1: Sí, sí,
2: és a dir,
1: sí.
2: Això és meravellós. Fins i tot espanyoles, clar. Per
1: doncs,
2: cert,
1: digues.
2: He de dir-te que, com si fos ahir,
1: sí,
2: que a voltes se'ns oblida parlar de sèries diàries, que jo les reivindiqué molt.
1: Mm?
2: Ostres, ha fet una novena temporada d'alçada,
1: Tremenda,
2: que ha acabat amb acaba't amb un Deneu, tu saps el que és això? És que això no té ja cap
1: 19,
2: sèrie.
1: 19, això
2: un
1: ja...
2: 19, un 19, 600.000 espectadors de... 600.000 espectadors de mitjana, és una barbaritat.
1: Sí, sí.
2: I, bueno, i la cosa continua.
1: I tant. El, com si fos ahir, doncs, enhorabona. I tant.
2: Viven les sèries diàries.
1: Exacte.
2: Jo, i tinc molts amics guionistes que diuen, per favor...
1: Per sort,
2: que
1: saps, no?
2: Que a voltes estan, sí, més, sí, denostades.
1: Clar.
2: Per favor, vull que una sèrie diària en la meva vida.
1: I una altra cosa que volíem comentar amb tu, no em resisteixo a treure tu. És que abans m'ha sortit, a les teles aquí de l'estudi, m'ha sortit l'anunci i he pensat, no pot ser, de debò. El Gran Prix. A més, amb la Xus he vist, no?, a part del Ramon García.
2: Sí, ja, però l'any passat ja va estar.
1: Ja va estar, sí.
2: A veure, jo no ho entenc. No ho entenc. Jo quan... però és evident que apela, que és una cosa que hauríem de parlar un dia també, que apela a la... que això en la tele funciona sempre, a la nostàlgia.
1: Clar, clar.
2: Però, clar, jo...
1: Aquest
2: és
1: silenci.
2: Que mire, sí, sí. És que jo ho mire i dic...
1: Costa.
2: Perquè és que és tornar a lo carpeto betònic, saps? Sí. I entonces Lala Chus, clar, per exemple, Lala, l'any passat, quan ho va... Clar, ella era una nena...
1: Mm-hmm.
2: Que va créixer mirant el Gran Prix com ho veuen els nens, clar, amb un ju-ju-ja-ja. Mm. Llavors, per allà era un somni, de sobte, presentar co-presentar el Gran Prix. I ahí està, Ramon García, 32.000 anys després, presentant el Gran Prix.
1: Sí,
2: oye,
1: sí.
2: I funciona, no
1: això
2: es pot dir res.
1: Això
2: t'anava
1: a preguntar.
2: Clar,
1: va bé,
2: és que funciona.
1: Funciona com un tret.
2: L'any passat va funcionar com un tret i sí, i és un programa amable, clar, suposadament amable, jo, sí, l'amabilitat... Bueno, sí,
1: per què suposadament?
2: No, bueno, perquè a mi... És que no puc dir.
1: Bueno,
2: no,
1: és una mica... A veure si ho encerto. És una mica la teva tesi de la Casa de la Pradera, diguem-ne? És a dir, que,
2: sí,
1: que,
2: totalment.
1: Que té un,
2: exemple,
1: té un
2: exemple,
1: aire...
2: Que té un component de dir... Ai,
1: sí.
2: Que bien estava todo antes.
1: Exacte.
2: Que bien estava todo antes. Que mal
1: dir...
2: està ara. Qué aire... malo es Pedro Sánchez, qué bueno era, jo què sé.
1: Sí, però això la Pública no d'allò. Vull dir que...
2: pues ja, però és que la Pública també té això, saps? Vull dir, ella fa... Jo entenc que la cadena Pública, bueno, és espanyola en guanya, ha sigut la gran guanyadora en tots els sentits, perquè ha fet prova-error, ha fet esforços per posar-se en un altre... Mira, estan sonant les campanes.
1: Sí.
2: Ja saps. Bueno, però ja sí. Veurem el Gran Prix.
1: A veure què tal. Però bueno, és que el sí que és veritat que Ramon García és un fenomen, perquè és un tio que cau bé, no? És un tio que... O no tant, ja.
2: No ho estàs preguntant a mi o ho estàs preguntant en general? A mi no massa.
1: A tu no, eh?
2: T'ho dic. A mi no és el... No. Però sí, és un tio que enganxa amb una... Sobretot és que, saps què passa? Que en la tele, com que cada vegada...
1: Deies abans Bertín Osborne, com molt bé deies, hi ha una part de la gent que li crea rebuig, però sí. Ramon García dona...
2: No, Ramon García no.
1: Ha aconseguit ser una miqueta més transversal, no?
2: Sí. És com la Coca-Cola. Sí, veure, sí.
1: Ramon García és com la Coca-Cola, crec que no en podem superar. Mariola, mil gràcies. Parlem demà al Test d'Actualitat. Un petó gran.
2: Adéu.
0: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
6: Amb so de coble, el Festival de Coble de Catalunya del 4 al 8 d'agost a Palamós.
7: Obeses amb Coble Berga Jove. Simfònica de Coble i Corda de Catalunya.
6: Guillem Batllori i Coble La Principal del Llobregat. Transmediterrània Orquestra.
7: Coble amb so de dona. Filomena.
6: Memorial Ricard Vilarassau.
7: Revolucionem el so de la coble.
6: Tota la informació a amsodecoble.cat.
8: Ocasión Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Atención, porque ve la oportunidad. Se abre paso, se acerca y coche seminuevo para casa con Ocasión Plus.
9: Hola, soy Manu Carreño y cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus.
0: Catalunya Ràdio.
10: Som 3CAT.
0: A l'estiu, cada nit ens refugiem al búnquer.
11: És un gran aficionat a les dones i a l'erotisme.
12: Ah, bueno, el que popularment es coneix com a campechano.
11: El pèl al pit és maco, a l'esquena no tant. És curiós,
12: això. Acabes d'obrir un meló interessant.
11: Sí, sí.
12: Interessant perquè quan Déu et va fer, et va fer bé per davant i per darrere és una mica com de...
0: El búnquer, amb en Peyu, en Jair Domínguez i la Neus Rossell, de dilluns a divendres a les 10 de la nit a Catalunya Ràdio.
12: Hi ha gent que arriba a ser nens i no ho diries.
11: Sí, que és veritat.
12: Aquelles senyores que...
11: Biorritme lent, sempre amb bata, van fresques.
12: A la que es posa aquella bata, una senyora?
11: Ja no es mor.
0: Catalunya Ràdio.
10: Som 3CAT.
0: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
13: Els solidaris apostem per les entrevistes en profunditat.
14: No tengo el VIH ni la hepatitis C. Y yo me he hecho 50 clientes en un día, con 12 años.
13: Donem espai als testimonis en primera persona.
15: Fins al punt de voler marxar de casa el pare i el pare no deixar tocar la mare, arrencar els telèfons, treure internet.
13: Fem reportatges.
16: Fem dansa cristiana. Sents que Déu està dins de tu, és algo inigualable.
13: I denúncia.
17: Si a ti te tenen un sitio así y te están diciendo todo el día tú eres mala, llega un momento que te lo crees.
13: Els solidaris ens fixem en temes d'impacte social.
18: I fins tot gent que tenim rendes altes, tenim problemes per arribar a final de mes.
13: Aquest estiu podreu recuperar alguns dels programes més escoltats d'aquesta temporada.

0: És meravellós el tamasso de l'Àuria Franch. Àuria, com estàs? Bon dia.
1: Molt bon dia. Superbé.
0: Qui cada setmana repassem la cara B de la música. Avui quin tema ens portes? La setmana passada vam anar de casament?
1: Avui m'agradaria llançar una pregunta.
0: Va.
1: I és per què hi ha tantes cançons d'amor i de desamor i tan poques d'amistat?
0: Oh, m'agrada molt. M'agrada molt la pregunta.
1: És que ens passem la vida escoltant cançons dedicades a la parella, a l'amor, i les persones que acostumen a estar més temps al nostre costat, a part de la família, són els amics.
0: Absolutament, absolutament d'acord.
1: I poc se'n parla.
0: Sí.
1: Llavors, avui m'agradaria escoltar algunes cançons que parlin sobre l'amistat, destacar-ne algun valor, perquè moltes vegades anem per fet les persones que tenim al costat i penso que precisament per això és quan els hem de cuidar, no?
0: Absolutament d'acord, no puc estar més d'acord. Sí.
1: Algú sap qui són els seus amics per sobre totes les coses, aquesta és la Amaral.

0: Aquesta cançó que molta gent es pensa, que es diu Son mis amigos, i no,
1: Incorrecte.
0: És Marta, Sebas, Guille i los demás.
1: I per mi que tothom s'equivoca amb els noms quan la canta.
0: Absolutament, absolutament.
1: Doncs això, l'amistat és aquell tipus d'amor que pots estar dies sense veure i que al final és una persona que sempre hi serà, no? I, però penso que és el que et dic, no? Que crec que s'han de regar aquestes amistats amb un missatge, amb una trucada, amb on he vist això i he pensat en tu.
0: Oh, sí.
1: I llavors aquesta persona saps que hi serà comptant fins a 3 i serà al teu costat, i així ho diu, doncs, el Bruno Mars.

0: Count on Me del Bruno Mars, una tata maso, Aurea.
1: Sí, moltes vegades, això inconscientment, quan tenim parella, és com que esperem que ens salvi. O ens agafem el rol de nosaltres salvar aquella persona, no? I jo, sincerament, m'he adonat que al cap dels anys qui m'ha acabat salvant són els meus amics, que acaben sent com aquell àngel de la guarda, no?
0: Sí, exacte.
1: Que no et solucionen els problemes, però que d'alguna manera et poden fer canviar la perspectiva de les coses. Perquè
0: totalment.
1: El mateix t'ho diu la parella i arrufem el nas.
0: És veritat,
1: saps?
0: Això.
1: És però veritat. Quan t'ho diu el mic, és allò, hòstia, calla, que potser té raó.
0: Calla, que
1: no?
0: M'ho he de rumiar, ho he de replantejar, això. Sí.
1: I doncs, llavors hi ha una cançó del Robbie Williams, que és la de Angels.
0: Oh!
1: I que parla una mica d'això, no sé exactament cap a qui va dedicada.
0: Sí.
1: Suposo que cadascú se la pot fer, bueno, pot pensar en una persona.
0: Sí.
1: Però pensava fer-te un trosset en català perquè veiéssim el que diu.
0: Doncs vinga, Angels del Robbie Williams amb la versió en català de l'Aurea Frank. Abans parlàvem dels Àngels de la Guarda. Doncs endavant.

0: La versió en català de l'Àurea...
1: Espera, mira, que m'has espantat. Vaja.
0: La versió de l'Àurea Frank sobre The Angels del Robbie Williams, que aquesta versió que ens ha fet ara mateix a l'estudi de Catalunya Ràdio, l'estudi del matí de Catalunya Ràdio. Avui que parlem de cançons de l'amistat, Àurea.
2: Sí, i ara m'agradaria comentar doncs, que ahir ens va deixar Glyn Hansard, el músic irlandès que va escriure i interpretar Falling Slowly, la cançó principal de la pel·lícula Once. Una pel·lícula molt senzilla però preciosa que explica una història de dues persones que es troben en un moment complicat i que a través de la música, perquè ells eren músics de carrer.
0: Músics de carrer, sí.
2: De Dublín, no?
0: Sí.
2: I doncs es coneixen en això, en un moment complicat, i llavors doncs s'acompanyen, es donen força i es fan veure que malgrat tot val la pena continuar. I al final, no sé si acaba de ser una relació d'amor, perquè cadascú té les seves coses, però és bonic, no?, tenir persones que encara que no estiguin sempre a la teva vida, però quan apareixen, que et deixin alguna història.

0: Ai, és tan bonica aquesta cançó. I t'ho deia abans, eh? Vaig posar tan trist com a Jordi que s'havia mort el Glenn Hansard.
1: Ai, sí, sí, sí.
0: Més, t'ho deia abans, ha vingut diverses vegades a Barcelona, i he anat un parell de cops o tres i... Ai, no sé, no desitges mai la mort a ningú, eh? Però hi ha gent que et sap molt de greu que es mori.
1: Aquesta cançó en especial, sí, crec que és màgica.
0: Ai, sí, i tant.
1: Llavors, seguim.
0: Seguim.
1: Penso, què passa quan parlem sobretot d'amor romàntic? Mm. Crec que amb els amics no passa tant, que ens creem expectatives.
0: Ui, tant, ui, tant.
1: I llavors, doncs, això, al principi, quan estàs amb algú, tot és molt bonic, tot és molt fàcil, però arriba un punt que dius, això que ha fet, això que ha dit, doncs no m'ha agradat, perquè hauríem preferit que ho hagués dit o ho hagués fet d'una altra manera. De quina manera? De la que
0: volem.
1: Ho fem nosaltres,
0: exacte,
1: no?
0: Exacte.
1: I, en canvi, doncs, amb un amic, doncs, no es prenem aquesta llibertat, perquè si fa plans amb altres persones o té les seves històries, no li direm, escolta, amb tu, no? Fes això, saps?
0: Exacte, exacte.
1: Que a mi em convé, doncs no. I llavors, doncs... Evidentment, això no vol dir que haguem de parlar les coses quan ens fan mal o no estan bé, no? Al contrari. Però crec que la conversa no hauria de ser mai com jutjant a l'altre, sinó com en un creixement, no? Més aviat en construir i crear com un acord.
0: Clar,
1: entre el que està passant.
0: Consensuar, sí, arribar a acord. Sí,
1: exacte.
0: Sí, sí.
1: I llavors, doncs, penso que el més bonic és entendre l'altre tal i com és.
0: Sí.
1: I pensava fer-te un trosset també d'una cançó, a veure si et sona.
0: Vinga, endavant.

0: Doncs vinga, seguim, Maure, amb les cançons sobre l'amistat.
1: Doncs això, acceptar les persones tal i com són i sobretot adonar-te'n del que t'aporten, perquè quan deixes de pensar en què li falta a l'altre, comences a valorar una mica en el que et dona. Mm. I la perspectiva canvia completament quan deixes d'exigir i comences a agrair. I d'això parla Eso que tú me das, Pau Donés, de donar les gràcies. Perquè hi ha persones que només pel simple fet d'existir ja fan que la vida sigui millor. Es

0: lo mejor que me ha dado la vida.
1: Estem repassant cançons sobre l'amistat amb l'Àurea. Seguim.
2: Correcte, i al final també és això, no? Que de l'amistat i l'amor hi ha una línia molt fina, a vegades.
1: Sí, tant.
2: I penso que també, doncs, abans de ser parella, una cosa molt important és ser amics.
1: Mm.
2: I suposo que d'aquí surt l'expressió de ser companys de vida, doncs perquè al final és una persona que és un privilegi, no?, trobar algú que sigui la teva parella i que sigui també el teu confident, el teu company de viatges, dels dies bons, dels dolents.
1: I tant.
2: I al final, doncs, crear un equip. I hi ha una cançó que per mi transmet exactament aquesta manera d'entendre una relació.

0: Home, la veu de la Juni Nerman amb el xarango, no? Compte amb mi.
1: Superbonica.
0: Sí.
1: Superbonica. Això, hi ha amistats que, a més, a part, són una segona família.
0: I tant.
1: I potser per això funciona tant la sintonia de Friends, s'ha convertit com un himne.
0: Sí, del tot.
1: Perquè parla, doncs, d'aquestes vides que no són perfectes, no? Que parla de tenir algú que, quan tot falla, que et falli la feina, els diners, les relacions, doncs jo seré per tu.

0: Realment, com deia l'Ori, la sintonia de Friends encaixa a la perfecció
1: total
0: amb el que estem fent avui, que és repassar cançons, la cara B de les cançons sobre l'amistat.
1: Sí.
0: Seguim.
1: I doncs és això, una amistat moltes vegades tampoc no necessitem que sigui perfecta ni que tingui totes les respostes, no? A vegades és que tampoc demanem ni consells ni opinions, només busquem algú que ens escolti.
0: Total.
1: I això tan senzill i tan poc espectacular és precisament el que fa potser tan especial la cançó de I've Got a Friend in Me de, mm-hmm, de la pel·lícula de Toy Story.
0: Home.
1: Una cançó també que s'ha convertit en un himne de l'amistat i la lleialtat, que pot semblar una cançó infantil perquè forma part de l'univers de Disney, però si l'escoltem també descobrim que musicalment trobo que té molta profunditat.
0: I tant.
1: Inclús el compositor, el Randy Newman, hi posa uns girs harmònics i un to jazz que la fa superrica, trobo.

0: Com a mestre Randy Newman, You've Got a Friend in Me, la cançó de Toy Story.
1: Sí, i jo crec que, de fet, podríem estar dedicar una secció sencera a parlar de cançons de Disney.
0: Oh, perquè tant, quan vulguis.
1: N'hi ha moltíssimes que quan ets petit les escoltes i no te n'adones i dius, m'agrada, no? Però sí. Quan et fas gran dius, quin rere fons que
0: aquí,
1: té aquesta cançó.
0: Aquí hi ha una complexitat notable, sí.
1: Sí, i ara doncs pensava fer un petit trosset també d'aquesta cançó en català.
0: La versió de l'Aurea Frank del You've Got a Friend in Me, de la cançó de Toy Story, a Catalunya Ràdio, en directe.

0: La versió en català de l'Àuria Frank del Tamasso del Pere Troma al Reverb, que sembla que estic... Això amb l'Àuria li queda bé a mi. A mi sembla que estic fent un míting del Randy Newman. Perdona, Isma. Aviam, seguim. Després de Randy Newman, més cançons sobre l'amistat.
1: Exacte, perquè sempre diem que quan les coses no van bé, doncs hem... està molt bé, no?, doncs tenir una mica allà, però i quan les coses van bé?
0: Ah.
1: Perquè no tothom hi sap ser quan les coses van bé, no? Quan dius, hòstia, que bé que estic, que m'he enamorat, que tinc una feina de puta mare, que tot és d'allò... I no, la gent a vegades això els hi,
0: sí,
1: els hi costa.
0: Sí, gelo, gelo, sí.
1: I llavors doncs, hi ha una cançó de Queen que parla doncs, sobre no competir, no? Sobre alegrar-te també dels èxits de l'altre.

0: Els Queens sempre són una bona idea. Exacte. I cantant a l'amistat encara més.
1: I una cosa que tampoc se'n parla massa, perquè és molt, molt... poc, és menys probable, no? No se n'escolta gaire, doncs, que quan s'acaba la relació d'una amistat, no? Que ai, també sí. Passem un dol, també es poden acabar, no només les parelles.
0: Del tot.
1: I bé, doncs, quan això passa, també penso que és important, doncs, fer aquesta mica d'endreça de personal, i aquesta cançó, doncs, de la Ludwig, penso que és interessant, també.

0: Has tornat a venir, Judes, de la Ludwig Bank, el títol ja ho diu tot, en aquesta cara bé que avui amb l'Àuria estan fent-se de cançons sobre l'amistat.
1: Doncs sí, i saber demanar ajuda és un acte de confiança, però tenir algú amb qui la puguis demanar és un privilegi. I els Beatles ho tenien clar en les seves cançons quan ells dubtaven de qualsevol cosa, quan recorden que ho poden amb tot, amb una mica d'ajuda dels seus amics.

0: Estem repassant cançons sobre l'amistat, però alerta, perquè avui ens arribes amb un tema nou aquesta setmana, Òria.
1: Correcte, estem d'estreno. Estic molt contenta, molt satisfeta amb la, amb la cançó que hem fet. I és una cançó doncs, que precisament doncs, també parla de l'amistat. I penso doncs, en aquesta frase que et diuen de dime con quién andes y te diré quién eres.
0: Sí.
1: Crec que és bastant cert, no? Perquè al final ens anem construint amb les persones que ens rodegem, amb les que han format part de la nostra vida i són les que expliquen com hem d'estimar, com no hem d'estimar, com no volem que ens estimin també. I al final doncs, penso doncs, que hi ha la família que ens toca i la que ens tria. I com que jo he tingut la gran sort de trobar una família que he triat molt guai, vaig tenir ganes de dedicar-los una cançó i l'única bueno, de donar-los les gràcies. I l'única manera que sé és escrivint-los una cançó i doncs te'n faré un troset.
0: Vinga, la família que he triat es diu, no?
1: Sí.
0: Amb l'Òria Franch, en directe.

0: La família que he triat, la cançó que l'Auri l'ha dedicat als seus amics i amigues. Quin luxe, eh? Quin luxe. Estàs contenta de la cançó?
1: Estic molt contenta i estic feliç perquè va ser una cosa que em va emocionar de fer. Va sortir d'un procés personal meu una mica complicat. Al final estava com bastant trista i el que em va donar doncs, aquests ànims va ser com escriure sobre els meus amics, sobre escriure sobre alguna cosa bonica.
0: Sobre aquesta cosa bonica, que és la família que he triat, és la cançó que l'Auri ens ha interpretat en directe, però com que estem d'estrena, anem a sentir la versió també produïda, sí. La versió del disco, que deien.

0: que he triat. La família que ha triat aquest temasso que ha tret l'Auria Frank dedicat a l'amistat i que hem estrenat aquí en exclusiva. Auria, mil gràcies. La setmana que ve hi tornem.
1: I tant.
0: Cuida't molt. Adéu.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
1: Bon dia, us informa Natàlia Ramon. Protecció Civil fa una crida a la prudència davant l'alt grau de mobilitat que es preveu per aquest cap de setmana al medi natural. Les altes temperatures previstes per als propers dies i la baixa humitat han fet que un terç de les poblacions de Catalunya estiguin en risc molt alt o bé extrem d'incendi i s'hagi prohibit l'accés a 7 espais naturals. En declaracions a 3Cat Info, la subdirectora operativa de Protecció Civil, Imma Soler, demana evitar qualsevol actuació de risc.
2: Tenim un component de risc que s'incrementa. Quan més mobilitat hi ha, doncs més risc generem. Recordem que molts dels incendis forestals que s'inicien, d'alguna manera, sigui intencionadament o no, estan relacionats amb la mà de l'home, no? amb la nostra activitat.
1: Tot i que aquest risc existeix també a bona part de la península Ibèrica, s'ha aixecat l'estat d'emergència nacional a l'incendi d'Àvila i Madrid, el més greu de la història de l'estat. Ho ha anunciat el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que ha reiterat que el foc evoluciona favorablement i que continua estabilitzat.
3: Desescalamos a nivel operativo 2, pero en todo caso vamos a continuar alertas y por tanto vamos a continuar pendientes de la evolución del mismo y esa es la tranquilidad que quiero darles a los vecinos y vecinas tanto de Ávila como de la Comunidad de Madrid.
1: Més notícies, Marta Prat.
4: El president de Ceuta reclama que es declari l'emergència nacional i que un comandament únic assumeixi la gestió de l'arribada de migrants que està rebent la ciutat autònoma. Segons el popular Juan Jesús Vives, en l'última setmana han arribat nedant a Ceuta entre 1.500 i 2.000 persones migrants, la majoria joves del Marroc. Al centre d'acolliment temporal, el CETI, hi ha 700 adults, mentre centenars més s'apilonen als carrers del voltant. La sobreocupació dels centres per menors és del 2.400%.
5: Yo creo que estamos en una situación de absoluta emergencia humanitaria y social que demanda una actuación consecuente con esta calificación de emergencia a través de un mando único que garantice que esa respuesta sea enérgica, decidida e inmediata.
4: Molts joves es llencen a l'aigua a la platja de la ciutat de Fenidec, al nord de Marroc, per recórrer nedant molts en flotadors els 3 quilòmetres que els separen de Ceuta. Alguns són menors.
1: Aquest migdia està previst un minut de silenci a la plaça Sant Jaume de Barcelona pel crim masclista comès dimarts al barri de Sant Martí. Els Mossos d'Esquadra preveuen que el detingut passi a disposició judicial demà. La víctima tenia 34 anys i és la quarta dona assassinada per violència masclista aquest any a Catalunya. Barcelona, Miquel Jarque, amb en José Antonio Muñoz. Miquel, bon dia.
6: Hola, bon dia. S'acaba de trencar aquest minut de silenci sota un domàs a la façana de l'Ajuntament de Barcelona, on Llegim Barcelona rebutja la violència masclista, ni una menys, com han comparegut en aquest minut tot el govern municipal, amb l'alcalde Collboni al capdavant, la consellera de Feminismes Eva Menor. L'agressió es va produir en presència dels dos fills menors. La dona va morir poc després de l'arribada dels equips d'emergència al domicili. Hi ha la circumstància que els Mossos d'Esquadra havien detingut prèviament la víctima arran d'una denúncia per violència en l'àmbit domèstic. Miquel Jarque, José Antonio Muñoz, Catalunya Ràdio, Barcelona.
1: Matí de problemes circulatoris, especialment a la P7, on un accident amb un camió implicat a Sant Sadurní d'Anoia ha obligat a tallar puntualment dos carrils en sentit nord. S'hi han format cues de fins a 15 quilòmetres des de Vilafranca i de fins a 12 en sentit sud, entre Gelida i Sant Sadurní. S'hi estan fent les tasques per retirar el vehicle accidentat i per poder reobrir aquests carrils. On sí que comencen ja les obres, i aquestes són d'emergència, és al port de la Bonaigua, que s'estabilitzarà la carretera. El Departament de Territori aposta per recosir el terreny i contenir el moviment de la muntanya. Recordeu que el mes de maig passat es va obrir un esvoranc a la via. Corresponsal de l'Aran, Sofia Cabanes.
7: Bon dia. Les obres, força complexes, consisteixen en la inserció al subsòl de pilons encastats. Ramon Ramírez, director general d'Infraestructures de Mobilitat.
8: Hi ha el que es diu una paleosia visada, un moviment profund de la muntanya, i amb aquests pilots el que estem intentant és cosir-lo, contenir-lo. Clar, són unes quantitats de terreny tan importants que realment el que aconsegueixes és reduir-lo i controlar-lo.
7: La primera fase dels treballs s'executa este estiu i la segona l'estiu que ve. A l'hivern s'aturaran les obres i durant tot este temps es mantindrà el pas alternatiu a la carretera. Sofia Cabanes, Catalunya Ràdio, Viella.
1: I als esports, Oriol Corral.
9: El Barça s'entrena en aquests moments a Birmingham. Allà hi tenim Ramon Salmurri, Anglaterra.
10: Rafinha i Alejandro Valde són les dues grans novetats a la sessió de l'entrenament que a hores d'ara el Barça està celebrant a l'estaix d'Anglaterra. Rafinha es va incorporar ahir a la concentració de l'equip després de les vacances post-mundial i avui a hores d'ara està fent aquesta primera sessió d'entrenament. Igual que Alejandro Valde farà una part del treball amb el grup per després seguir amb el treball específic. Ramon Salmurri, Catalunya Ràdio, Burton upon Trent.
9: I el Barça anunciarà les properes hores el fitxatge de la davantera del City, Caroline Nicol. La brasilera serà el fitxatge més car de la història del Barça femení, ja que el traspàs s'acostarà al 1,5 milió d'euros. Ahir a la Junta del Barça es va notificar als directius. L'Espanyol ha empatat aquesta nit davant el Burnley 2-2, el primer dels dos amistosos que disputarà en la seva estada a Anglaterra. Jofre i Quique han fet els gols blanquiblaus. I en bàsquet, l'exjugador del Barça, Miles Norris, jugarà al Bayern de Munic. L'alè pivot nord-americà va jugar la temporada passada al Palau Blaugrana amb una mitjana de 4 punts per partit a l'Eurolliga.
0: Fins aquí les notícies.
11: Catalunya Ràdio.

0: Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Quan hi ha alguna delícia per picar, l'estiu és més estiu amb Delícies de Noel.
2: Formar una família o no? Decidir ara o esperar? Tornar a estudiar o emprendre? Marxar o fer vida aquí? Tot comença a casa.
3: Informa't dels préstecs, plans i ajuts per construir un futur des de l'habitatge. Entra a gent.cat/habitatge. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
4: Ofertes límit al Corte Inglés. Fins a un 50% de descompte en mobles de jardí. 50% en una selecció de models de matalassos de les principals marques i fins a un 30% en una selecció de sofàs i butaques. Són les ofertes límit. Només 4 dies. Del 30 de juliol al 2 d'agost. A la botiga web i app del Corte Inglés.
0: Catalunya Ràdio.
5: Som 3CAT.
6: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya.

0: Què? Què s'ha de fer avui?
1: Re de bo.
0: Avui estarem distrets. Ens visita en Joel Joan.
1: En Joel Joan? Mm? En Joel Joan?
0: Sí.
1: Bueno, doncs haurem fet 46 programes, vale? Fins aquí hem arribat, no està malament.
0: Què vols dir, noi? Què vols dir?
1: Collons, que aquest tio no té pèls a la llengua, eh? En dirà alguna bestiesa, alguna de gràcia i ens tancaran el programa.
0: No, home, escoltem-ho.
1: No,
0: i després l'Àlex Vila ha anat fins a l'Ella a jugar al dòmino amb una gent que, bueno, ja ho veuràs.
1: A veure, ha anat a jugar. Aquest tio treballa o va voltar i fer petar la xerrada pel món? Cobra per fer això, aquest nano?
0: Sí que cobra, sí que cobra.
1: Collons, ja voldria cobrar jo per anar a un bar a jugar a dominó, eh?
0: Bueno, el que fas aquí no és gaire diferent d'anar a passar el rato al bar.
1: Ah, i cobro per fer això?
0: Eh? Bueno, jo sí, tu no ho sé.
1: Que vol... Tu cobres?
0: Eh?
1: Tu... I vosaltres cobreu?
0: No t'atabalis, ara, no t'atabalis. Estigues pel programa. Avui dedicarem...
1: Tothom cobra?
0: Calla, avui dedicarem el capítol al dòmino.
1: El dòmino?
0: El dòmino.
1: El dòmino?
0: El dòmino? Xist, calla, que arriba el jefe, va.
2: El jefe cobra?
3: Déu vos guard.
4: He vist el baile.

0: La Renaixença.
1: El dòmino el va inventar...
2: Un català!
1: No. No té un inventor concret, eh? Tot i que, si li pregunteu a la intel·ligència artificial, vigileu perquè us dirà que el creador és un tal Carlos Bugueño.
2: Un espanyol!
1: No, un xilè.
3: Collons de xilens.
1: Aviam, és el que diu la intel·ligència artificial quan li preguntes, però no és veritat. Carlos Bugueño va crear un dòmino, això és veritat, però no és l'inventor del joc.
2: Vale, i doncs qui collons és en Carlos Bugueño?
1: No sé si us en recordeu l'any 2010 a Xile, que hi va haver uns miners que van quedar atrapats. Una notícia que va donar la volta al món, no? El rescat de la mina de San José. 33 miners que van estar 69 dies atrapats a 700 metres sota terra.
3: Pobre gent.
1: Doncs en Carlos Bugueño era un d'aquests miners i va crear un dòmino de cartró per distreure's amb els seus companys mentre estaven allà esperant que el rescatessin.
2: Oi, doncs així sí, que és el creador del dòmino.
1: A veure, va fer un dòmino de cartró, igual que la teva filla quan era petita segurament va fer un cendrer pel dia del pare i te'l va arreglar i la teva filla no és l'inventora del cendrer.
3: Hòstia,
1: no?
3: Jo me'n recordo quan vaig fer un cendrer i el meu fill... I això s'ha perdut.
1: S'ha perdut, eh?
3: És raro, és...
1: Sí, perquè era ben maca aquesta tradició.
3: Hòstia. A mi m'agradava, eh?
1: Sí. L'origen del dòmino és xinès.
3: Collons de xinesos.
1: Hi ha textos que, bueno, de fa mil anys en què ja es menciona aquest joc. Les primeres fitxes les fabricaven amb ossos i darrere l'os hi posaven una làmina de fusta de banús, que és un arbre que fa una fusta molt fosca. Això... Ho feien perquè a contrallum, si miraves l'os, no veiessis els puntets per saber les fitxes. I d'aquí ve l'origen del cantó negre per darrere i el cantó blanc per davant del dòmino.
3: Sempre ho he pensat, això. Com
1: per, jo, per què? Per què?
2: Jo t'escolto, Paio, i a vegades penso, com s'ho feia abans la gent per saber coses, abans d'escoltar que sortís aquest programa? Com collons s'ho feia la gent? És molt ben parit el que dius.
4: Mira una altra cosa cultural, els diapassons de les guitarres, aquesta part negra, també és de banús.
1: Fixa't.
2: Veus quantes coses?
1: Ara ja són masses, ara. Ara la gent ja s'ha anat avalat, ara ja. A Occident, el dòmino no ens arriba fins al segle XVIII. Es comença a estendre a Itàlia i França. De fet, els francesos són els encarregats de batejar-lo amb el nom de dòmino. Que li posen dòmino... Ja, està desbordant cultura avui aquest programa,
2: Sí.
1: Li posen dòmino perquè els monjos a l'hivern feien servir unes caputxes que es deien dòminos i que eren negres per fora i blanques per dintre. Cultura. Carles Soriguera, Fel Feixedes, Laia Gluck, Arnau Tordera, Àlex Vila, Mercè Martínez, benvinguts a La Renaixença.
5: Existeix un campionat mundial de dòmino que se celebra cada any la segona setmana de juliol a Andalusia.
1: Mira.
2: Bueno, esclar, és que no podia ser cap altre lloc, eh?
5: No. Ai, els prejudicis, com són.
2: Prejudicis?
5: No és l'Andalusia que us penseu, eh? No, és una Andalusia, que és un poble de 8.000 habitants, situat a Alabama, als Estats Units.
1: Andalusia.
5: Allà s'hi celebra el campionat mundial de dòmino des de l'any 1976. Això vol dir que l'any vinent en celebraran 50.
1: Home,
5: 50
1: boníssim,
5: anys.
1: Boníssim, eh? 50 anys del campionat mundial de dòmino.
5: Oh, sí, sí. He estat mirant la llista dels guanyadors de totes les edicions i tu, no n'he trobat cap ni un en català.
1: Cap català no ha guanyat el campionat mundial de dòmino?
5: No, ni un.
3: Hòstia, home, això s'ha arreglat... Vull dir... Anem-hi, Soriguera.
5: Què vols dir?
3: Que tu i jo?
1: Eh?
3: Bueno, anem-hi a participar.
2: Tu i jo, Estats Units?
3: Mira,
2: a la Baima?
1: De veritat que només per veure-ho, si voleu, busco un patrocinador i gravem un reportatge i us enviem a Andalusia, a Alabama, a jugar al dòmino.
3: Home, estaria molt bé. A mi no em costa res, eh?
5: A veure, és la segona setmana de juliol, eh?
3: Double
5: teniu
3: six.
5: Bé?
3: Un double six.
1: Double six.
3: Double pitch.
2: Com es diu, doble pitu?
3: Això, double pitch.
2: Double whistle.
5: Ho teniu bé, la segona setmana de juliol?
2: Collons, és...
5: Sí? Sí? La inscripció val $100 i si guanyeu el primer premi, us n'emporteu 5.000.
1: $5.000 cap aquí.
5: I la inversió està forçada.
2: Ho pagues tu, paio, això?
1: Això, si aneu, si us comprometeu a anar-hi, busco un patrocinador i ho paguem tot.
2: Jo em poso una maleteta amb calçotets nets i cap allà.
5: A veure, si us interessa, les inscripcions estan obertes.
1: Sí.
5: I ja es veu que ho deuen portar uns senyors que deuen ser bastant grans, perquè si t'hi vols apuntar, has d'enviar un correu a worldchampionshipdomino@gmail.com.
3: Bueno, no tan grans, eh? Tenen... que haguessis d'enviar una carta.
1: Sí. No, home, i encara que tenen Gmail, no tenen Hotmail.
5: Però els de les cartes ja han començat a morir. Ara és més el senyor del
1: busco patrocinador.
2: Si podeu enviar el mail a aquesta gent i vinc endavant.
1: Sí, senyor. Arnau Tordera, avui boig conegut o savi per conèixer?
4: Boig conegut, Peyu. I tan conegut que ha entrat a les cases de tots nosaltres amb sèries que han marcat història. De fet, alguns consideren que les seves produccions són sèries de culte.
1: Avui s'asseu a l'escó de la Renaixença... Joel Joan! Bravo!

0: Quin home més alt, per favor. Ets tan alt, tan gros. Bueno, jo també sóc baixet i llavors... impressiones, des d'aquí baix, impressiones.
1: Bueno, però ets gran amb altres coses.
0: Bueno, què remenes? No toquis.
1: Sí, és veritat, no ja toquis. Em feia com a l'important, una mica com el tècnic em feia. Ja està.
0: Joan, què has esmorzat? Què has menjat per esmorzar avui?
1: Hòstia, doncs mira, he esmorzat un cafè amb llet i he sucat una mica de croissant.
0: Mira, és el teu esmorzar habitual?
1: No, no esmorzo mai, això.
0: No, què esmorzes normalment?
1: Jo normalment esmorzo, em faig com un rooibos,
0: sí,
1: i fot una llimona,
0: sí,
1: i després mel.
0: I vale? Ja està.
1: I llavors una torradeta de pa amb mantega i una mica de...
2: Bé.
1: Sí, del que trobi a la nevera, allò, unes maduixetes...
0: Sona saludable.
1: Sí.
3: Perquè això del croissant avui devia ser que el croissant sec.
1: No, perquè avui he anat a assajar en un lloc, un plató, i llavors els platons, quan assages coses així, doncs en produccions de cinema i tal, sempre hi ha una mica de
3: hàtering. Això m'agrada a mi.
1: Això al món del teatre no hi és.
3: No hi és. Fet alguna acció, dic una mierda, que jo estic comiendo.
1: Deixa'm anar a esmorzar. I llavors ja no esmorzo a casa, m'estalvio uns calarons.
2: Ho hem fet.
0: Molt bé.
1: Amb mantega.
0: Joel, et sembla, comencem l'entrevista pel final. Et sembla bé si no parlem de plats bruts avui?
1: Ho deixem per un altre dia, va.
0: M'interessen més coses que la gent no coneix o que no hagi pogut conèixer. No sé si hi ha algun dossier teu d'alguna sèrie, algun calaix de TV3 que no veurem mai.
1: Sí.
0: I es pot saber de què va o no podem regalar la idea?
1: No.
0: Però més o menys, el gènere...
1: Ja fa tants anys que està allà que ja ni me'n recordo gairebé. Però és un gènere d'una mica de ciència-ficció, però molt poqueta, diguéssim, lo just, perquè el personatge protagonista comença a adquirir uns poders, sobretot intel·lectuals i emocionals i de tot tipus, amb una intel·ligència artificial, i ell que creia que tenia la vida molt solucionada entre... Que tenia molt clar on era la línia entre el bé i el mal, saps?
0: Sí.
1: El que està bé i el que està malament.
0: Sí.
1: Un cop tens poder...
0: Ah, clar.
1: Ai, aquesta línia es belluga, saps?
0: Sí,
1: ja no és tan fixa. Quan no tens cap mena de poder...
3: Ho tens clar.
1: Qui són els bons i qui són els dolents i tot està molt bé. Però quan comences tu a poder fer coses que
3: amigo,
1: no podies fer...
3: Amigo.
1: Llavors...
0: Alguns dilemes morals,
1: alguns
0: no?
1: Dilemes morals, exacte. No, era, ja parlo en passat perquè no s'esdevindrà mai, però perquè fa molts anys de tot això, i he fet tantes visites a aquell home, el pobre Siegfried, que cada cop que es veu, ja es fot sota la taula.
3: No,
1: que aquell pesat
3: no hi soc.
1: Em fot el rotllo aquell...
0: Digueu-li que no hi soc.
3: Digueu-li que no hi soc.
0: És l'última cosa que has presentat a TV3, aquesta sèrie?
1: Sí, és l'última. I em presento una i no els hi acaba de fer el pes, i em diuen, fes-ne una altra. Dic, però és que una altra...
2: Canvia el títol.
1: No.
2: Els hi tornes a enxufar el mateix, canvia el títol.
1: Ja ho he fet, ja he canviat el títol, a veure si la cosa rotllava més, però sembla que no... Bueno, sembla que no els hi... Això no dono confiança, diguéssim. És normal. També soc una persona que acaba de començar. Vull dir que tampoc ens fa massa d'explicar històries i de fer sèries. No és una cosa que hagi fet molt. I llavors diu, quin risc ara això que presenta aquest home, perquè és molt...
2: El que has fet tampoc no...
1: El que he fet tampoc d'allò...
3: Això quan tinguis 80 anys i vas i t'ho compraran.
0: A Catalunya normalment és quan et mors.
1: O quan et mors.
0: Quan et mors, normalment va així. Quin és el teu dia a dia, Joel? Què fas entre setmana? Quan no estàs fent teatre?
1: No, és molt eclèctic tot plegat, perquè ara pateix... O puc estar, jo què sé, llegint i escrivint, doncs això, sèries d'aquestes que no es faran mai, o escape rooms, que aquestes sí que es fan, o estic assajant, o estic...
0: Però la quotidianitat m'interessa a mi.
1: No hi ha punyetera quotidianitat.
0: Però has d'anar a comprar al supermercat,
1: sí,
0: tens uns fills, no?
1: Tres filles.
0: D'aquí quines edats?
1: 21, 16 i 14.
0: Ja saben que et segueixen? Et miren?
1: No, mai. No miren res del que faig.
0: No?
1: No.
0: Ni t'ajuden a estudiar text?
1: No. Bueno, és que a mi ningú m'ajuda a estudiar text, estudio sola.
0: Sol,
1: sí. Sí, però elles pobretes, no. Veure el pare fent el mongo per la tele tampoc és una cosa que ajudi molt a la paternitat.
2: No. Sé de què parles.
1: No sé de què parles, saps? Et deus trobar, potser...
2: Pare, cal que no facis el burro d'aquesta manera?
1: Clar, exacte.
3: Jo el que veus, perquè com fa... No facis el burro, tu ho fas, però a mi em paguen. I llavors el meu fill queda cardat.
1: Ara, hòstia...
2: Però a vosaltres us
4: paga? Me l'apunto, aquesta.
1: No, jo pago per fer el burro.
0: Saben què seran? N'hi haurà alguna... Vull dir, farem un Eduard Farelo, tindràs una Muixca, una Batgirl...
1: Una Batgirl, no. És un tema que no es toca a casa.
0: No?
1: Hi ha molta pressió amb això.
0: Per què? No saben...
1: Bueno, perquè... Bueno, la gran sí que està estudiant disseny de comunicació, no em preguntis què és, perquè no ho sé.
0: Ja.
1: Però és una carrera, ara. I que va al voltant de l'audiovisual, de la comunicació, no sé, de disseny de comunicació.
3: Disseny en comunicació,
1: Disseny en comunicació. Tu ho coneixes,
3: també.
1: Sí, ja t'explicaré.
3: Després
1: em fas 4 cèntims i em poses al dia. I les altres estan pobretes en aquella edat que han de ja la mitjana que ha de prendre decisions, que si ciències o lletres, que ara és molt més complicat. Ho hem hagut de complicar tot molt. Ara hi ha humanitat, social, ciències, no sé què, moltes possibilitats, artístiques, per exemple,
0: també.
1: I sobretot no feu l'artístic, perquè no val...
4: Mai.
1: O sigui, mai. Tens tota la vida per perdre el temps, filla meva.
4: Exacte.
1: És algo d'aprofit ara que estudies. I llavors no tinc ni idea.
0: Bueno, tu quan vas començar, tampoc vas començar dedicant-te a la interpretació, vas estudiar periodisme, no?
1: No.
0: No?
1: No, jo vaig...
0: Però volies fer periodisme.
1: No, mai vaig jugar a ser periodista, no. El periodisme va ser una mica el pacte al que vam arribar amb el meu pare perquè volia fer teatre i l'Institut del Teatre en aquell moment no era una llicenciatura com ara, era una cosa que se'm posava que era petxanguera, bueno, això deien el meu pare, que no ho ha sigut mai de petxanguero, des de l'Adrià Gual, que hem tingut una gran escola de teatre a Catalunya, però no els hi feia el pes, i llavors vaig dir, bueno, m'apunto periodisme i faré les dues carreres a la vegada.
0: Ah, i vinga. Però vas anar a alguna classe de periodisme?
1: Sí, poques. Molt poques. El que feia jo és que el divendres, que em saltava l'última classe de l'Institut del Teatre de la tarda, i anava a periodisme i tres noies em passaven aquells apunts perfectes que estan per publicar.
0: Sempre ja. Has de tenir una
1: a la rereguarda allà.
3: Colors,
1: i llavors em passava tota la...
3: Colors, subratllat, vermell...
1: Amb una lletra...
0: Qui te'ls passava? Per... Donem-li les gràcies des d'aquí.
1: Doncs mira, una d'elles era la Lídia Heredia.
0: Què dius?
2: La Lídia Heredia.
0: La Lídia Heredia.
2: La tenim als Estats Units.
0: Estats Units.
1: Sí. Era una d'elles, em salvava el cul. I llavors jo em passava la tarda fotocopiant i llavors estudiava el cap de setmana i em treia les assignatures que
0: doncs,
1: podia.
0: Doncs gràcies des d'aquí a la Lídia Heredia per passar-li els punts que no han servit.
1: No va servir. Bueno, van servir per la coartada aquesta, perquè jo els tenia una mica enganyats a casa. Jo els deia que anava a periodisme, però no anava a l'institut.
0: Endavant.
1: Llavors, clar, havia de demostrar amb els exàmens que allò anava tirant.
2: Ah, havies de passar a l'auditoria, clar.
1: Clar, llavors, jo, perquè ells es pensaven que jo anava allà a l'Autònoma i anava a Sant Pere més baix, era una altra cosa.
0: Bueno, Joel, a les xarxes i als mitjans sempre se't sol etiquetar amb aquesta cosa de que és un tio que té molt ego i tot plegat. Estàs content amb aquesta etiqueta? O estàs una mica ja cansat de dir, bueno, nois...
1: Me la porta fluixa, no, lo següent. Evidentment, tinc ego, sí, perquè és molt difícil estar assegut aquí mateix amb un micro i no tenir una mica d'ego i una mica d'autoestima i pensar que, no, és la feina nostra, que és exposada al públic sense una mica d'ego... Bueno, tothom, què cony, tothom, sense una mica d'ego, si no tens una mica en valor amb tu mateix...
0: Que et reconeguin una mica el que fas...
1: No, i l'autoestima, no? I tenir autoestima i tal. Però sí que és veritat que sóc una persona un pèl obsessiva i n'estic aprenent de viure... A veure, mica en mica, saps? Tampoc sí, demanis fer tota la feina ara.
0: No.
1: Ho aniré aprenent, però una de les meves lluites, i això ho he dit en molts llocs, és contra el meu ego, eh? Vull dir, jo penso que quan... Mira, algú deia una frase xula que deia el silenci no és l'absència de soroll, és l'absència d'ego.
0: Uh-huh.
1: És a dir, quan tu dins teu ja ni comptes per tu mateix, diguéssim, allò és el silenci, no?
0: Gros.
1: Maco,
0: gros.
1: Aquesta frase.
0: Està bé.
1: No us he impressionat gaire.
0: No, bé.
1: M'ho he fet maca.
3: És que em passa que estic en una època que tinc acúfens, i llavors això m'impressionava. Dic, que teniu un ego que no el puc aturar, amb aquests putos acúfens. Eh?
1: Clar.
0: També pensa que aquesta gent que estan aquí asseguts els hi donem un entrepà abans de començar, estan tots fent la digestió.
1: Ara. Clar, que això és un diferit, no?
0: No, sí, bueno, és un... Sí, sí, un fals directe, li podem dir. Sí. Bueno. Escolta, si et fessin triar ara, no sé quina part de la feina gaudeixes més, fent d'actor, fent de director, on et quedes?
1: Fent d'actor. Sí. Fent d'actor és el que més m'agrada.
0: I fent d'actor al teatre, entenc.
1: No, a tot arreu, a tot arreu. M'agrada molt també el cinema i la televisió, o m'agradava en passat. Però també he descobert amb els anys que escriure és molt satisfactori, també. Uh-huh. És molt xulo. O sigui, dominar el que estàs fent. Perquè amb actor saps què passa? Que al final sempre acabes fent coses d'altra gent. És a dir, sempre és el guió d'un altre o el text d'algú altre. O...
0: Sí.
1: I bueno, i tu com... aquesta paraula tan horrible, artista, no? Com a...
0: Creador.
1: Ets intèrpret, no? Ets intèrpret de coses, i llavors hi ha vegades que estàs d'acord amb el que fas i dius, oh, quina obra de teatre més xula.
2: Sí.
1: I hi ha altres coses, i altres cops que dius, això què? No cal que vinguis. No cal que... No, que vindré, que jo t'estimo molt. Sí, ja ho sé, que m'estimes, però no cal... Llavors, quan tu crees les teves pròpies coses, els teus textos, tant si els faig amb l'Héctor Claramunt o amb el Jordi Sánchez de l'època, o jo sol... Això és pensament, has de posar-hi allà alguna cosa més que el teu feeling, la teva forma d'actuar o de connectar amb els personatges. Allà, a més, hi ha una cosa que és molt grossa, que és inventar del res. Mm-hmm. I això t'empodera, eh?
0: És bonic. Et coneixem pels projectes que han triomfat, diguéssim, però m'agradaria saber si hi ha algun projecte que hagis dit que no, que t'hagin ofert, hagis dit no ho vull fer i després ho hagi petat i estiguis a casa i dit, me cago en Déu, hauria d'haver dit que sí.
1: No he tingut aquesta sort. No, sí que hi ha projectes que he dit no. Sí, sí.
0: I que han acabat funcionant per això després?
1: Bueno,
0: o...
1: funcionant perquè li funcioni.
2: Clar.
1: A mi, si vaig dir que no, és per alguna cosa.
2: Exacte.
1: És perquè a mi no em funcionava. Ah. És que passa a ser... O sigui, pot ser una vida molt plena com a intèrpret o molt buida. O sigui, depèn molt d'amb qui treballes, què t'ofereixen... I llavors la teva vida està al servei dels altres. És molt difícil controlar-la. Tu això, Peyu, que també ets un home amb poc ego...
0: Sí.
1: No? També deus haver notat que una cosa és anar de col·laborador i fer no sé què, i una altra és parir el teu programa,
0: està
1: no?
0: Clar,
1: i tenir clar. I tenir clar què vols explicar i on vols posar l'accent i per què ho fas.
0: Però això més que una qüestió d'ego, vols dir que no és una qüestió també de... Ostres, de voler fer un producte molt ben fet i de poder prendre tu les decisions perquè penses que d'aquella manera és la millor manera de fer-ho.
1: Sí, això ho vaig fer des del moment zero, perquè quan vam començar a parir plats bruts amb el Sánchez fa mil anys...
0: Ara ha sigut tu que has tret plats bruts, eh?
1: Sí, però el tanco aquí, eh?
0: Va.
1: Perquè estic fent un flashback molt flashback, saps? O sigui, m'estic quedant molt enrere per dir que ja llavors veies el que es feia de comèdia a l'antiga TV3, te'n recordes,
0: sí.
1: Eh? La televisió de Catalunya se'n deia llavors.
0: Llavors sí.
1: Sí. Ara són números, sigles, ara no saps què cony és, no? És una mena de cosa nova, però és la modernitat, ens hem d'adaptar als nous temps i no passa res. Doncs ja vam dir, què collons, doncs escolta, ens escrivim nosaltres i ens ho fem nosaltres. I des de llavors que gaudeixes d'un poder, perquè això és cert, tens el poder de decisió de què fas i de què no fas, que quan ets un assalariat no tens. I llavors aquí, doncs, tu també personalment creixes, perquè t'has de trencar el cap amb coses que no hauria volgut mai. Ei, que si a mi em deixen triar,
0: Trio
1: ser el Brad Pitt i punt, eh?
0: I ja està.
1: O el Bardem, saps? I tenir molts guions a la tauleta, tenir tots molt bons...
0: I anar triant.
1: I triar el millor,
2: clar.
1: Això ha de ser... Anava a dir la polla, però no es pot dir.
3: No, no ho diguis.
0: Sí, que es pot dir.
1: El penis.
2: El penis ja no està ben parit, eh?
1: No, el penis és més de nen petit.
2: Ja sembla...
0: Un familiar molt de missa, diguéssim, que li deia Pipinero. Anava al metge...
1: El Pipinero. Clar, allò només serveix per pipi...
0: I ja està.
1: Tota la resta és maldat, és pecat.
0: Tens alguna cosa en el tinter que t'hagi quedat... Ara deies, m'agradaria ser el Brad Pitt i que m'arribin guions bons? Doncs... Algun projecte que... Hòstia, a mi m'agradaria tirar endavant això.
1: Home, hi ha dos coses ara. Una que estem a punt de... O no, ja estem rodant ja.
2: Sí. Ah, sí?
0: Mira.
2: Acabes de donar-te que estàs al futur.
1: Que estic en el futur.
2: Bueno, el present. Va, és igual. Endavant. endavant.
0: Estem a novembre.
1: Ja estem rodant a Escape Room 2, que serà una pel·li bastant, bastant brutal, perquè ens l'estem currant i és agosarada. I sobretot hi ha un projecte que em té una mica collonit, no t'ho negaré, que és un monòleg, que dius, ja d'entrada, dius, quina mandra, monòleg, no? No? Com a públic, no?
0: Monòleg d'en Joel Joan.
1: Monòleg d'en Joel Joan.
0: Sí.
1: Però que és una cosa molt divertida perquè faig l'oncle Vanya, de Chekhov.
0: Sí.
2: Bueno, això sí que fa mandra.
1: Sí. Aquí ja fot més mandra.
3: Sí, això.
1: Però la faig jo sol.
3: Oh, collons.
1: Tota.
0: Una mica com el Terra Baixa de l'Omar, una mica.
1: Una mica com allò, amb una versió que ha fet el Simon Stevens, que és un autor anglès, conjuntament amb l'Andrew Scott i tal, i és un exercici, és un repte, vaja, és un repte perquè fer els 8 personatges tu sol i sense... Bueno, és que no sabem bé com ho faré encara, però bueno, no ve acabant de fer veuetes, no?
0: Això s'estrena 2026.
1: Això s'estrena el febrer, el 16 de febrer del 26.
3: Oh, conya, has de tocar això, eh? Has de tocar això.
1: Ja estic estudiant.
0: Sol, eh? Les filles no l'ajuden, eh?
1: No,
0: sol.
1: Gràcies.
4: No pots anar a dormir sense millorar el teu llemosí.
0: Vinga, Joel, com a defensor del català, jo tinc una paraula, tres definicions. La paraula d'avui és aferrapedres. A, aferrapedres, expressió d'origen mariner que descriu els homes que, beguts, petonejaven les pedres quan arribaven a terra enmig dels deliris. Actualment s'utilitza com a sinònim de borratxo.
2: Aquell, l'Esteve, és una aferrapedra. Sempre em porta més el cap que els peus.
0: B, aferrapedres, peix que s'adhereix fortament a les roques mitjançant una ventosa ventral.
3: Érem a les roques caçant crancs i sense voler-ho vaig acabar pescant una aferrapedres.
0: O, C, aferrapedres, dit de la persona que no gasta, que reté els diners fent fins a un punt ridícul. Garrepa, gasiu.
5: Va fer pagar tot el casament de la filla als consogres. Coguit de Millet era un bon a fer repedres.
0: A, B o C?
1: Les tres. No hi ha dubte. Les tres funcionen perfecte.
0: Sí,
1: la vostra imaginació és tan brutal. Estem parlant d'unes ments tan creatives que les tres punyeteres versions a mi... Jo diria el borratxo. Però...
0: Doncs és el peix.
1: És el peix. És que no en sé de... No saps mariner, no saps mariner.
0: No saps català, Joan, la veritat.
1: El meu llemosí és molt...
0: No et critiquen a les xarxes? A mi a vegades és com... És que, veio, destrosses el català. I sempre... De veritat, jo sóc el problema del català. Sí. De veritat, sóc jo.
1: Sí, perquè parlem amb buenos i fotem el puesto, no?
0: Sí.
1: Però aquest és curiós, per exemple. Aquest és un barbarisme que no s'utilitza en espanyol, en castellà.
2: Puesto. Okay.
0: Puesto.
1: No, o sigui, allò de... Tinc un puesto i... He anat a tal puesto?
0: No.
1: Això és català.
0: Doncs mira, ja ens ho podem quedar.
1: És català,
0: ja
1: perquè ells ho diuen...
2: Sí, tio.
1: Exacte.
0: Sí, tio.
3: Jo, de veritat, trobo a faltar la meva àvia dient, quan em donava la roda, des de luego, noi. Des de luego.
0: Des de luego.
3: El des de luego...
1: Però
3: era el límit, eh? Era el límit, eh?
1: No l'accepto. Des de luego no. A mi no... Jo no he sentit mai el peu i ho diu un des de luego.
3: No, bueno, t'he dit la meva àvia.
1: T'he dit la teva àvia.
3: És la meva àvia.
1: La teva àvia era del segle, què?
3: 15.
0: Joel, et vindrem a veure al teatre i amb tot el que vagis fent. Gràcies. Gràcies per venir.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Una estona a seure a la Renaixença.
1: Moltes gràcies.
4: Si vols venir de públic a la Renaixença, entra al corral.cat i omple el formulari. L'únic programa fet des de la sisena zona.
0: Àlex! Ah, no, espera't, que havíeu de dir alguna cosa vosaltres.
2: No, és que m'has tret la paraula de la boca.
0: Perdó.
2: Dic, veio, avui no parlàvem del Domino.
3: Encara de rato que no estic diu res del Domino.
0: És que he vist l'Àlex aquí, et tirat directe.
6: Soc ràpid.
0: Ara,
6: què tal?
0: Què has fet? Has anat a jugar al Domino amb uns avis, no?
6: Dia d'emocions fortes.
0: Bé.
6: Joel Joan i Domino. És un dia... Agafeu-vos fort.
0: Sí.
6: He anat concretament al casal de l'Ella, no? Per endinsar.
0: A l'Ella, eh?
6: Sí, a l'Ella. Nom de municipi complicat per la gent del Baix Llobregat, perquè hi ha una doble L.
0: Sí.
6: Bueno,
0: tu dius Alella.
6: Sí, bueno.
2: Alleluia.
6: Procuro no dir-ho, per això t'ha destrossat el català.
7: També es diu per aquí a Osona, això, iaisme.
0: Sí, iaisme.
6: Sí. Bueno, és que ens ho volem quedar tot, els del Baix Llobregat. Bueno,
0: ja està,
6: el cas és que, com... Bueno, a mi m'agrada molt el dominó, no? Perquè crec que quan... És com quan... Com quan de petit et diuen que de gran pot ser...
2: Et menjaràs el micro.
6: Pot ser el que vulguis. És la meva proposta, és performàtica, la secció. Una
0: està mica. Molt bé, està molt bé. No us fiqueu amb els col·laboradors?
2: Sí, no.
0: A més a més, només us fiqueu amb l'Àlex.
2: Sí, és veritat. Sí. És que bueno, fa molt de
6: riure.
2: A mi em fa molt de riure.
0: Sí, sí. Àlex.
2: Àlex.
6: Us deia que el Domino em recorda una mica com quan eres de petit ja et diuen que de gran pots el que vulguis, però després et fas gran i resulta que t'has de llevar ben d'hora al matí, agafar la Renfe o el transport precari que sigui que fas servir per anar a la feina, que no tens tan clar que t'agradi, no?, aquesta feina. I a poc a poc t'adones que... pues, el poder que tens que, per canviar algunes coses no és tan gran com tu creies, no? Perquè t'ha atrapat el sistema d'alguna manera, no?
0: Això és el Domino.
6: Espera't, espera't.

0: No revisa només aquí, sinó que fins i tot a 3CAT es revisa.
1: Exacte.
0: Tothom ha dit que sí.
2: N'hi ha 3 d'ingressat, 3CAT, vigila això de l'Àlex.
0: Endavant, sisplau.
1: Bueno, aleshores...
0: La secció és que tu vas anar a jugar al dòmino amb uns avis.
1: Sí, a l'ella. A l'ella. I aleshores em va rebre la Teresa, que és qui organitza els tornejos de dominó. Li vaig preguntar com és l'ambient dels tornejos. Escoltem-ho. I com és l'ambient dels campionats? La gent s'enfada normalment o és tot... Hi ha un ambient de germanor?
3: Sempre hi ha aquella persona que rondina quan no li tires una fitxa. Que no m'has tirat el 2, que m'has tirat el 4, que allò. Però normalment passa poc. Som gent... és agradable.
0: Molt bé.
3: La veritat és que és agradable.
1: És agradable, jo vaig dir, bueno, potser sí, però vaig dir, anem a comprovar-ho, de veritat. Escolteu com és l'ambient real de les partides de dominó.
4: Que us ho passeu bé, que no vas jugar, eh?
5: Sí, sí. Home, les dues coses, jugar i passar-lo bé, que això és el bo. I sobretot guanyar, si guanyes t'ho passes bé. Si perds...
1: Aquí no, allò de hem vingut a participar, no, eh?
5: No. Aquest senyor sí, eh? Sempre ho diu.
6: Ara veurem. No creguis que sempre estem de conya, eh?
1: No sempre esteu de conya.
6: A vegades acabem a hòsties aquí.
0: Ah. Ah. Sí.
1: Al tanto.
0: Bueno, jo per lo que he anat veient als bars, perquè jo tenia restaurant a casa, quan es juga el dòmino no pots fer bromes.
7: No, és sèrio el dòmino.
1: Sí, s'emprenya. Jo, tipus, m'has tirat un 2, i perquè ja juguen en parelles.
2: Va, has de comptar el que té l'altre.
1: Exacte, però a vegades la comunicació amb la parella no...
7: Has sentit aquest clic? El clic que sobre la fitxa.
1: Sí, sí. Bueno, jo estava allà, sí.
2: Clar. No té un reporter que va per ell a gravar-li.
0: Ja. És ell mateix que ho fa.
7: Sí, no ho sembla.
1: I això, que dèiem que el dominó és bastant seriós, com dieu, i la Teresa, de fet, em va explicar una norma bastant curiosa que jo desconeixia. Escoltem la norma.
3: Sempre has de tirar la fitxa de la mateixa manera. No pots tirar la fitxa picant.
1: Vale.
3: Perquè això, si tu tires una fitxa, això vol dir que aquell allò t'interessa. I vull dir, això també està prohibit ara. I has de tirar sempre les fitxes amb la mateixa força.
1: Ah, sí, no ho sabia, això. O sigui, ara està regulat, això.
3: Està regulat.
0: Hòstia, eh?
1: Sí, està regulat.
0: O sigui, si tu de cop i volta tires una fitxa picant i les altres no les has tirat picant...
7: Ah, no, marques...
0: Vol dir que estàs dient alguna cosa al teu company?
1: Ah. Sí, però bueno, ja hem sentit, vull dir, se sent el soroll de fons...
0: Collons, si piquen, tots picaven.
1: Sí. I això, aleshores, com vaig veure que era gent molt experta, vaig decidir que em donessin alguns consells per jugar al dòmino, sí. Aleshores, atents i atentes al que no heu de preguntar mai a una partida de dòmino per parelles. Escoltem-ho.
8: Com a anècdota, quan jugues un amistós i se sent una persona, el que no coneixes o algú, i algú et pregunta quantes fitxes agafen, com a anècdota, dius, hòstia, aquí està passant, aquí no anem bé. Clar, és que no en saps massa, saps?
0: Home, és
1: perquè,
0: com...
1: Clar, perquè
0: tothom sap que són...
1: Es reparteixen totes les fitxes.
0: Ah, sí?
1: 28, clar.
0: Ah, sí?
1: Sí, 7x4, 28.
4: 4x7, 28.
1: Exacte.
0: Sí.
1: I fer aquesta pregunta és una mica com agafar un Rodalies i pregunteu, perdoneu, sabeu si va mort o no? És ben bé que no l'has agafat.
0: No l'has agafat mai.
7: Clar.
0: Hòstia, la R3 de Vic està tallada i estarà molt temps tallada, eh?
1: Molts ànims.
9: Sí. Veus? Ara has dit una cosa que a mi se me'n fot.
0: Sí? Doncs tota la gent d'Osona i el Ripollès i el Vallès,
7: sí.
9: No. Bueno, però jo també haig de poder-me posicionar.
0: Sí.
9: No?
7: Vés-te posicionant.
9: No.
0: Àlex, alguna cosa més sobre el dòmino?
1: Escalfa a tota la gent aquesta que agafa el tren i tinc un últim consell definitiu per no jugar al dòmino. Escoltem-lo.
8: Seria bo que les parelles consolidades de parella, muller i tal, o que sigui, no? Que no juguessin junts, perquè s'ha divorciat bastanta gent després de jugar al dòmino.
6: T'enfades amb el dòmino i m'enxerim de casa.
1: T'ho emportes a casa, eh?
6: Parla i tot això. I solució ja no jugar ni ella ni tu. Buscar-te una i ella que es busqui una altra.
1: Sí. Molt bon consell, me l'apunto, aquest, la veritat.
6: Acaben tots malament.
10: Ni el dòmino ni el Catan, eh?
0: No,
10: no feu.
0: Té tota la raó del món.
10: El Catan és...
0: Bueno, jo...
10: Jo mataria. Que no em vols vendre una ovella?
0: Van venir una parella a casa a jugar i no sé quin joc jugàvem de taula, però hi va haver moments molt violents. Eh? Ens miràvem jo i la meva xicota pensant aquests dos es quedaran hòsties aquí.
4: Bueno, a vegades és l'espurna...
0: Sí. Bueno, es fotien uns crits... Però és que, no veus que, com volies que endevinés això si estaves fent no sé què? Unes coses.
7: Són amics.
0: Ja es van divorciar.
1: Va. Projectes coses, simultàniament, al final.
0: Moltes ganes de jugar al dòmino, gràcies als teus consells, Àlex.
1: A vosaltres.
0: Gràcies per acostar-nos.
7: Bravo, Àlex.

0: Arnau, no?
1: En efecte, Peyu, Is This Love, de Bob Marley, publicat l'any 1978. Resulta que Robert Nesta Marley, que és el nom real del músic, era un gran aficionat del dòmino.
2: Ah, sí?
1: I, de fet, és un joc que té una notable popularitat a tota l'illa de Jamaica.
2: Mira, veus? Només al final sempre els porros.
3: El dòmino.
1: Doncs era habitual que Bob Marley hi jugués després dels assajos i durant les jornades d'enregistraments dels seus discos.
2: Mira, ara m'enduré un dòmino de bolos quan anem a actuar i mentre...
4: En Dani li agrada.
2: Aquell rato que no d'allò, amb en Dani, el sí. tècnic...
4: Jo he jugat molts cops amb en Dani.
2: I és bo, no?
4: En sap molt, que sí. va per ell.
3: Us vols picau, amb en Dani?
4: Eh? Picau? Cadascú us pica la seva.
2: De veritat.
3: Quin final de programa.
2: Sou com canalla petits, sou.
4: Però la gent riu, eh?
2: Sí,
4: eh?
2: Però per clar, la gent què vol? La gent volen... Bueno, és igual.
3: Carnassa.
2: No em facis parlar. Escoltem Bob Marley i tornem de seguida amb una història per passejar el gos.

Vols que el teu gos sigui el protagonista d'una de les nostres històries? Entra al corral.cat i omple el formulari. Potser passejarem el teu millor amic per la Segona Guerra Mundial.

0: Avui tenim un gos caçador. Un gos coniller. Ah. Es diu Jambo i viu al Vendrell. Mireu-lo.
1: Aviam, en Jambo, que si és maco... Bueno...
2: Bones orelles i bona cua.
3: Sí.
4: Què és aquesta cua de rata?
0: Què vols dir? No us fiqueu amb el Jambo.
1: Però si té
0: tot
1: la,
0: i que
1: té
0: viu al Vendrell.
1: Té la cua més llarga que la pota de darrere.
0: Perquè ara ja no es tallen les cues. Bueno, no. Abans es tallaven les cues però i ara encara, ja no es tallen.
1: Encara que no es talli, la pot tenir d'una mida normal.
4: I tant. Sí.
1: La té massa llarga.
0: Ai, deixeu pobre Jambo.
4: És lleig, aquest cos.
1: D'on dius no que és? Del Vendrell?
0: Del Vendrell. És del Vendrell i acostuma a passejar per la platja.
1: Ah.
0: I una cosa que us he de dir és que no li agrada gens ni l'aigua, ni nedar, ni res.
1: No es banya, al mar no s'hi banya.
0: No es banya, no es banya. Res de banyar-se, res de mar,
5: és una mica com un jubilat, no? Sí. Va caminant per allà a la sorra.
1: Ja està, ja està.
0: En Xavi ens ha dit que en Jambo li encanta perseguir qualsevol mena d'animaló o insecte. En Jambo no ha sortit mai a caçar, però porta l'instint.
1: Ho porten dins, ho porten dins.
4: La sang.
1: Ho porten.
6: Avui la nostra passejada tindrà lloc pels afores de Santillana del Mar, un poblet de Cantàbria.
1: Maco.
6: Però encara que es digui Santillana del Mar, estem situats a uns quants quilòmetres de la costa. En Jambo no s'ha de preocupar. Som a 1869 en un ambient rural i agradable on la vida passa a un altre ritme.
1: Santillana del Mar ni és santa, ni és llana, ni tiene mar, diuen.
5: És bo això que has dit ara.
1: Això m'ho ha explicat la meva mare tantes vegades.
5: Ja, ara s'ho estàs dient, m'ho han dit pesada.
1: Hòstia, cada vegada que surt Cantàbria, ni Santillana del Mar, ni santa, ni llana, ni tiene mar. Sí, home, sí.
4: Cada vegada surt la teva mare en el programa. Vull dir...
1: Sí, bueno. És que surt molt a la meva vida. Llavors jo aquí
5: la vas posar,
1: trec una part.
4: Endavant.
1: Bueno, no passa res, eh? Vull dir que...
5: Un ho diu, un que ha fet un espectacle sobre la seva mare.
1: Exacte,
5: saps?
1: Exacte, exacte.
6: Els habitants de Santillana del Mar, que ni és santa, ni és llana, ni és mar, descobreixen que els turons que el rodegen guarden un dels secrets més antics de la humanitat.
4: Quin és?
6: Aquella zona està plena de coves que l'home modern encara no ha descobert i que han quedat intactes des de fa milers d'anys.
1: Avui passegem el gos pel descobriment de les pintures d'Altamira.
4: Ostres. Ostres. Per fer un programa guapo.
1: Sí.
4: Saps? No hi haurà morts ni res.
1: A part d'en Jambo, avui el passeig serà amb més gent. De fet, serem nosaltres qui acompanyarem un veí del poble, en Modesto Cubillas, durant la seva jornada de caça. En Modesto, ja ho diu el nom, és un humil fabricant de teules que li agrada anar a fer el tomb amb el seu gos i a caçar alguna cosa. Abans hem dit que en Jambo no ha caçat mai, però sí que té un gran instint caçador. Doncs avui acompanyarem en Modesto a caçar. Si et sembla bé, tu fer el fras de Modesto?
5: Ah, prou, sí,
1: vinga,
5: home.
1: De Modesto.
5: Ja em feis de Modesto, eh?
1: Sí.
5: Hola, hola, ¿cómo están, amigos de la Renaixença? Soy Modesto.
1: Però en castellà ho faràs, així?
5: És no, que... millor en català.
1: Fes un català.
5: Un de Cantàbria, quin accent té?
1: Aquest segur que no.
5: No, per això.
1: En Modesto es carrega l'escopeta a l'espatlla, agafa el bastó i poca cosa més. Preveu que la sortida sigui curta. A l'hora de dinar, ja serà a casa.
0: Tu, Modesto, sí. A veure, no vinguis tard a dinar, tu.
5: No et preocupis, dona, faré una sortida curteta.
0: Sí, curteta. Això ho dius sempre, però no sé com tu fas, però sempre t'enganxes amb qualsevol romeguera.
5: Ja veuràs que avui torno d'hora. No,
1: amb la promesa de tornar al cap d'una estona, la passejada d'avui serà més aviat breu. Ens allunyem uns quants quilòmetres del poble i allà, en Modesto, veu un grup de llebres que estan al mig del camp. Dispara, però falla el tret.
4: Ah, coi! Apunta bé, Modesto.
1: Dios. Llavors, quan el seu gos caçador i el nostre Jambo surten disparats a veure si les poden atrapar. El problema és que en Jambo no té experiència i el gos d'en Modesto és un talòs.
5: Dios santa, aquest gos sempre fot el mateix.
1: En Modesto acaba de perdre el gos i de rebot també ha perdut en Jambo, el nostre, tu. Sort en tenim d'un veí que els acaba de veure i ens pot indicar cap on han tirat.
4: Acabo de veure dos gossos caçadors empaitant unes llebres.
5: Mira.
4: Un dels gossos és el teu, Modesto.
5: Sí, sí,
4: l'altre no l'he conegut.
5: Cap on han tirat?
4: Mira, cap allà al turó, cap allà, cap a Altamira.
5: Marxo. Aquest meu gos és ben idiota, eh? Sempre es perd.
4: Tu, Modesto, vindràs a la taverna a fer el vermut?
5: No puc, noi, no puc. Li he dit a la meva dona que ja aniré a dinar.
4: Tu, i aquella dona? T'ha tocat aquella dona?
5: Sí.
4: Ja sé de què em parles.
0: Què vols dir?
4: No, collons, normalment em toca a mi.
0: Escolta!
1: Sí que és veritat que és la teva dona,
4: sí,
1: normalment.
4: Normalment em toca a mi, no és pesada.
1: Avui és la d'en Fel.
4: Hòstia, ja patiràs, nano.
1: Arribem fins a un prat. De seguida trobem en Jambo al costat d'un marge. Esbufega de valent després de la persecució. No ha trobat cap llebre.
5: Dios!
1: El gos d'en Modesto No apareix per enlloc, tampoc.
3: Dios, ja hem perdut el gos.
1: Sí, i les llebres, tot.
3: Tot, tot.
1: De cop i volta sentim uns lladrucs que surten de darrere d'unes mates. Resulta que hi ha un forat, una petita entrada cap a dins del marge. Segurament la llebre ha buscat refugi aquí dins i el gos s'hi ha fotut de ple. El gos d'en Modesto és bastant més ximple que en Jambo i ara s'ha quedat atrapat entre les dues roques.
3: Aquest meu gos és molt curt.
1: És molt curt.
3: És molt curt. Vull dir, em puc quedar el vostre?
1: No, no, no. No. És que no és nostre, tampoc, és d'una gent.
4: Vale.
1: És d'una gent del Vendrell.
4: I és lleig, el nostre.
1: Sí que és molt lleig.
4: Collons, és lleig.
1: En Modesto...
0: Que no és lleig, tu, quina mania.
1: Tu ho dius en previsió de que la gent no s'enfadi, però el gos és lleig.
0: No, teniu gossofòbia. Gossofòbia.
1: Gossofòbia.
4: Sí. Hi ha gossos que s'han de matar. M'acabo
0: d'inventar.
1: No, xuriguera, xuriguera, ja està. En Modesto agafa el bastó i comença a netejar l'entrada del forat. Un cop ha pogut apartar les bardisses, en Modesto s'adona que aquell forat no és un cau de conills. Més aviat és l'entrada d'una cova. Els habitants de la zona ja estan acostumats a aquesta mena de grutes subterrànies. La muntanya n'és plena, però en Modesto li ha fet gràcia descobrir una nova entrada. Encuriosit, decideix entrar una mica més, a veure què hi troba.
3: A veure, vols dir? No sé si hauria de fer-ho, eh? Vull dir, la meva senyora m'està esperant per dinar.
1: Entra...
3: I també m'agradaria fer vermut amb la colla.
4: Va, tira cap a dintre la cova.
3: Bueno, sí, bueno.
4: Passa cap a dintre.
3: Què? Torrai, que ets solter. Vull dir, però aquella meva dona és una bruixa.
0: Què passa aquí?
4: Jo t'he avisat.
1: La dona és una bruixa, quan la dona, l'únic que ha demanat, és que arribi a l'hora de dinar, del dinar que ha preparat ella, eh?
0: Ja està! Ja està!
4: No ho entreu vosaltres.
1: Finalment, en Modesto decideix entrar-hi. És llavors quan descobreix que la cova és més llarga del que s'hauria imaginat. Cada cop es va fent més fosc i ja no sap on trepitja.
3: Tu, marxem, que jo tinc por, eh?
1: Sí, sí, té raó. Sense anar equipat amb cap llum de carbur, és millor sortir de la cova. Abans de sortir, però, fa una altra troballa interessant. Ossos d'animals.
3: Dios! Ossos d'animals.
1: Sí, en Modesto coneix un home, un ric burgès, que és paleontòleg aficionat, que col·lecciona aquesta mena de coses estranyes. Llavors, en Modesto creu que li pot interessar la troballa, no? El millor serà anar-lo a veure. Desfem tot el camí per anar a la casa d'aquest senyor.
7: A veure, Modesto, on dius que has trobat tots aquests ossos?
3: A prop del poble, senyor, al turó d'Altamira.
7: Ara mateix agafem el material per excavar i m'ho ensenyes.
3: Bueno.
1: El senyor Marcelino Sanz, de Sautuola, és un apassionat de les ciències naturals i la prehistòria. Com que és ben milionari, es passa el dia viatjant i estudiant sobre el tema. El senyor Marcelino està obsessionat amb qualsevol cosa que pugui desenterrar i classificar.
3: Sap què passa, senyor Marcelino? Que jo hauria d'anar tirant cap a casa, que la meva dona m'espera per dinar.
7: No, res de dinar! No tenim temps per perdre. Això pot ser un gran descobriment.
1: El passeig d'avui serà un anar i venir, de la cova cap al poble i del poble cap a la cova. Sort que en Jambo és llest i ja es coneix el camí.
3: Val, d'acord. Li mostro on és l'entrada de la cova, però jo després foto el camp, que si no...
7: Ja ho veurem. Tingues en compte que algú m'haurà d'aguantar el llum mentre investigo.
3: I la meva dona em matarà, eh? Ja em puc imaginar l'esbroncada.
0: Quines hores d'arribar són aquestes? El bistec ja està ben fred, no vol res?
3: Perdona, reina, perdona, però és que hem fet una troballa molt important. Estàvem amb el senyor Marcelino excavant.
0: Sí, excavant, a la taverna estaves.
3: No.
0: Que no, que, a veure, com ho ha dit el Xuri, que estaves a la taverna.
3: Bueno,
0: tia, que... Sí, abans de venir cap a casa, apa, cap a la taverna.
3: Quin xivato de dròpol. però al final no hi he anat. Amb el senyor Marcelino hem trobat uns ossos. Ell diu que poden ser importants.
0: Importants, uns ossos, i a sobre m'arriba ben borratxo, tu.
1: Després de la troballa inicial i després d'endur-se una esbroncada per part de la seva dona, en Modesto es retira de la història.
3: Oh, collons.
1: A partir d'ara és el senyor Marcelino Sanz de Sautuola qui lidera l'exploració de la cova. És un home tan apassionat que ens costa seguir-li el ritme. Es passa el sant dia dins la gruta, explorant i netejant i ordenant meticulosament cada fragment d'os i cada material que li sembla important.
7: Mentalitat científica, senyors. No s'han de deixar perdre i endur per l'emoció del moment.
4: Emoció? Emoció?
7: Sí.
4: Quina emoció, si només són pedres. I a més aquí fot una calor de Maria Santíssima.
1: En Marcelino ha contractat uns quants homes del poble perquè l'ajudin a fer les tasques més dures. De moment, no han trobat gran cosa.
7: Els meus ajudants i jo estem molt il·lusionats.
4: Molt, molt, molt. Ui, ui, és de por la il·lusió que portem a sobre. Si no fos pels 4 duros que m'han promès, ja faria estona que seria al bar, jo.
1: La gruta és molt llarga, però algunes parts són estretes i el sostre és baix. És bastant claustrofòbic. Per seguretat, deixarem en Jambo lligat a fora. Tot i ser una mica perillós, en una de les entrades cap a la cova, el senyor Marcelino ha cregut oportú que la Maria, la seva filla de 5 anyets, els acompanyés.
8: Papa, papa, papa! Mira, mira, he trobat un altre os animal.
7: Bona feina, Maria. Deixa-la aquí amb la resta.
8: Papa, i aquesta pala per què serveix?
4: Senyor Marcelino, senyor, sí. Podria dir-li a la seva filla que deixi de tocar els pebrots, sisplau? Sí. No, és molt passadet, aquesta nena. Doneu-li una flauta i que toqui.
1: Ja està bé. Ja està bé que algú els hi pari els peus a la canalla, que n'hi ha, no?, i que no s'aguanten, eh?
3: Sí, sí, sí. Mira, els teus, però els dels altres, són inaguantables, eh?
4: No és que els hi deixen passar tot, eh? Sí.
1: En un punt de la jornada, la Maria s'està avorrint i decideix agafar un llum de carbur i endinsar-se dins la gruta pel seu compte.
4: Mal es quedarà. Aquesta nena es quedarà mal. Ai, ai.
7: Maria, porta't bé!
1: De cop i volta, la Maria diu una frase que passarà als anals de la història.
8: Papa, papa, mira! Bous! Pous pintats a la paret, papa!
7: Què ha dit? Tu l'has sentit bé?
4: Aquesta nena està com un bull. Mare, diu que aquí dintre hi ha bous.
8: Que sí, de debò, que hi ha bous pintats a la paret, papa, que és veritat, t'ho juro, mira!
1: Efectivament, la petita Maria té raó. Acaba de descobrir una secció de la cova que està plena de pintures que representen animals. Bous, cavalls, cérvols, cabres... També figures humanes i símbols abstractes. Després d'un primer examen, el senyor Marcelino està convençut que allò són pintures rupestres fetes per l'home prehistòric. La petita Maria acaba de descobrir les pintures de la cova d'Altamira, que tenen una antiguitat d'entre 35.000 i 13.000 anys. Un dels exemples més clars i destacats de l'art rupestre del Paleolític a Europa. Per nosaltres i pel nostre amic Jambo, el passeig s'ha acabat. Però a en Marcelino li queda molta feina per fer. Feina de despatx, sobretot. En Marcelino mourà cel i terra perquè els experts francesos vinguin fins a Altamira per certificar la troballa. Es passa dies tancat al seu despatx cartejant-se amb la comunitat antropològica. En Marcelino sap de sobres que els científics francesos són tancats i difícils de convèncer, però no s'espera aquella resposta tan negativa. La societat científica de finals de 1800 no podia admetre que l'home prehistòric tingués aquesta capacitat creativa. Collons, ho han d'haver fet els prehistòrics, això. Això està massa ben fet, que jo hi he anat i tu mires i tan ben fet no està, eh?
3: No.
1: Ja us ho dic ara.
3: Jo per això no hi he anat.
1: A més, són totes el sostre que has de mirar amunt. Ah. És de molt mal mirar. No hi aneu. No hi aneu?
3: Mira.
1: A més, és una rèplica, eh? Ara ja no pots entrar a la cova normal.
3: Ah, no?
1: No, perquè es veu que als anys 90, amb les visites, ho van estar a punt d'aixafar tot.
4: És que ja no quedarà res.
3: És que és un món de veritat.
1: Si vas a Altamira, és com anar a PortAventura. És tot cartró-pedra. Han fet una reproducció i et diuen, mira, això era així.
3: I fan danses del Carib?
1: No, això no.
3: Ho has dit que era com PortAventura?
1: No, tampoc hi ha quillos sense samarreta, en principi. Li neguen que les pintures siguin tan antigues amb en Marcelino. Li diuen alguns companys, l'acusen fins i tot de farsant i de mentider, tu.
7: Com pot ser que els experts sigueu tan tancats?
9: Estimat amic, sé que haver trobat aquestes troballes li fa molta il·lusió.
7: És un expert arrogant, de fet.
1: Sí.
9: Però aquests dibuixos a la paret estan fets pels pastors de la regió. Com a molt, tindran 200 anys.
1: Això és el que li diuen la resta d'experts, que aquells dibuixos han sigut fets pels pastors de la regió. Alguns fins i tot diuen que ha sigut ell mateix qui els ha dibuixat.
9: Deixi-ho córrer i dediqui el temps a alguna cosa de més utilitat. El camp de la prehistòria li va una mica gran.
1: Collons de francesos.
3: Sí.
1: Malparits. Sí. En Marcelino Sanz de Sautuola no farà cas als que fins ara eren els seus amics. Publicarà diversos escrits sobre el tema i defensarà la seva teoria fins al final dels seus dies. Malauradament, però, morirà sense haver tingut el reconeixement merescut. Les coves d'Altamira es faran famoses anys més tard.
0: I el Jambo? El Jambo està bé? S'ha perdut dins la cova?
1: En Jambo...
3: Està bé, aquesta pregunta.
0: Perquè entres a una cova i no saps si pots sortir.
3: Però hem deixat en Modesto bastant abandonat, eh?
1: Sí que és veritat.
4: És el bar.
0: Que en Modesto... Et pensaves que eres el prota?
1: Sí. Perdoneu, però...
3: De cop i volta desapareix de la història.
1: El que va descobrir realment les coves d'Altamira va ser en Modesto... Ara. Anant a caçar amb el seu gos.
3: Veus?
0: Sí.
3: I hi ha hagut un moment que has dit desapareix de la història, fa broma.
1: Llavors el protagonista passa a ser Marcelino, que el pobre home es mor també, sense que li reconeguin que allò són pintures prehistòriques.
3: Sí.
1: I al final, aquí als quartos, l'ha fet el govern de Cantàbria i poca més gent. Vull dir que no...
4: I en Carbonell, no hi té res a veure?
1: No ho sé. Suposo que sí que hi...
0: I el Jambo.
1: Segur. Ah, el Jambo, el gos.
3: És veritat.
1: En Jambo s'ha portat molt bé i està perfectament...
4: Molt bé!
1: A Avui el passeig ha sigut fàcil i sense cap perill. Hem patit una mica al principi quan en Jambo ha sortit disparat darrere la llebre. Però és que precisament així va ser com es va descobrir la cova, amb el pobre Modesto intentant atrapar el seu gos de caça. Gràcies a una llebre i a un gos caçador maldestre, es van descobrir una de les pintures prehistòriques més importants de tot el món.
3: El gos i la llebre, i en Modesto? Ai, és pobre Modesto.
1: Fins aquí a la Renaixença. Ens trobareu, com sempre, al segle XIX. Que el senyor sigui amb vosaltres.
8: I en el vostre esperit.
10: Una cosa és aquella furgoneta, doncs, s'està movent.
11: AP7, la narcopista.
12: Tenia antecedents per haver intentat introduir més de 100 quilos d'heroïna al seu moment.
13: L'AP7 és l'autopista que travessa Catalunya de sud a nord, però també és la via per on circula droga cap a tota Europa.
14: Continuï tot recte 30 minuts.
11: AP7, la narcopista.
15: Aprofitarem alguns trams del seu recorregut per explicar-vos històries de tràfic de drogues.
13: AP7, la narcopista, amb Anna Ponsí.
11: Aquest dissabte, a les 2 del migdia. Catalunya Ràdio et proposa un pla diferent cada mitjanit. Avui dijous...
13: Viatgem a l'altre barri, amb Blai Mercè.
16: Un món on tothom està de vacances.
17: En creure un món.
16: I sempre hi sonen les teves cançons preferides.
13: Cada setmana, Blai Mercè rep des de l'altre barri un personatge de l'escena musical i cultural catalana.
11: L'altre barri, amb Blai Mercè.
13: Aquest estiu, escolta'l cada dijous a la mitjanit. I també a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
18: Catalunya Ràdio.
11: Som 3CAT.
13: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
11: Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
19: Bon dia, us informa Natàlia Ramon. Els Mossos d'Esquadra i els agents rurals han detingut un home de 58 anys acusat d'haver provocat 3 incendis forestals. L'últim, el de Carme, a l'Anoia, que es va produir a principis de juliol. Aquest darrer foc va cremar 450 hectàrees forestals i agrícoles i va obligar a confinar 30.000 veïns de la zona. La investigació ha determinat que les flames es van originar al voral de la carretera, on es va localitzar mig cremat el cartró d'un paquet de llaunes de cervesa. A més, també es relaciona aquest individu amb un incendi el 29 de juny i un altre que va tenir lloc al juliol del 2024, tots 3 a la mateixa zona. Més notícies, Marta Prat.
20: Brussel·les ha obert avui la convocatòria per crear les gigafactories europees d'intel·ligència artificial. Mora la Nova, a la Ribera d'Ebre, aspira a acollir-ne una. Les candidatures es podran presentar fins al 12 de novembre i la Comissió Europea preveu anunciar les guanyadores a principis de l'any que ve. L'executiu comunitari destinarà 10.000 milions d'euros per construir 7 grans centres d'intel·ligència artificial arreu d'Europa en col·laboració amb els estats i companyies privades. El projecte de Mora la Nova és en una candidatura conjunta amb la localitat madrilenya de San Francisco de Henares. L'encapçala el govern espanyol i diverses empreses com Telefònica, la constructora ACS, el Banc Santander i la tecnològica Multiverse Computing.
19: I els Mossos d'Esquadra investiguen el sabotatge a les boies que impedeixen als vaixells recreatius acostar-se fins a la primera línia de la platja entre Palamós i Mont-ras, al Baix Empordà. No és la primera vegada que passa i ara intensificaran la vigilància. Palamós, Fèlix Martín.
21: Hola, bon dia. Tot just divendres van posar les boies a la cala Crit de Mont-ras, que delimiten l'espai de fondeig de les embarcacions per evitar que envaeixin la zona de bany. A Palamós, a Castell, per exemple, ja estan posades des de Sant Joan. Aquesta setmana han vandalitzat una quinzena de boies i les han enfonsat. El cap de l'àrea marítima dels Mossos d'Esquadra, l'inspector Jordi Uller, té clar qui hi ha al darrere.
22: Ho atribuïm a gent que està disconforme en que es senyalitzin aquestes zones de bany i que volen entrar amb les embarcacions fins a la mateixa platja. Sabem que l'Ajuntament de Palamós presentarà denúncia. És un fet que hem començat a investigar.
21: Ja s'estan fent els treballs per tornar a posar les boies i senyalitzar de nou tot l'espai. Fèlix Martín, Catalunya Ràdio, Palamós.
20: L'Ajuntament de Valls de l'Alt Camp busca revitalitzar el comerç al centre històric de la ciutat amb un pla per atreure inversors. Ara mateix, més de la meitat dels locals estan buits. Tarragona, Manel Sastre.
2: Bon dia. L'Ajuntament de Valls ha presentat el Pla Especial Urbanístic d'Usos i Activitats al centre històric per regular i ordenar activitat econòmica i comercial de la zona. El pla, que la Junta de Govern ha d'aprovar divendres, espera poder atreure emprenedors i negocis per revitalitzar la zona. Sònia Roca és la regidora d'Urbanisme.
6: Que fomenta el comerç de proximitat i l'activitat social per evitar el desús residencial i el demèrit del conjunt patrimonial. Així, el Pla Especial Urbanístic esdevé una eina per reactivar el sòcol de la ciutat i garantir la vitalitat del teixit urbà consolidat al centre històric.
2: Manel Sastre, Catalunya Ràdio, Tarragona.
19: Doncs no ens movem del sud del país perquè millora relativament la situació a la P7 després de l'accident d'un camió a Sant Sadurní d'Anoia. Un cop s'ha pogut retirar el vehicle, s'han reobert els carrils en direcció nord que s'havien hagut de tallar. Amb la previsió que millori a partir d'ara, el Servei Català de Trànsit indica que les cues en direcció nord són d'uns 18 quilòmetres i s'han reduït a només 5 pels vehicles que circulen en direcció a Tarragona. Mor als 62 anys l'actor Manolo Solo.
17: El mundo es demasiado grande, demasiado complejo, demasiado...
19: Ha estat a causa d'un càncer, ho ha comunicat l'Acadèmia de Cinema Espanyola, la xarxa X, on ha destacat el seu premi Goya a millor actor de repartiment per Tarde de Ira. També va estar nominat en quatre ocasions més per B, la pel·lícula El buen patrón, Cerrar los ojos i La quinta portuguesa, que és aquesta que sentim de fons. Solo va participar en 55 pel·lícules i nombroses sèries de televisió i obres de teatre. I als esports, Ernest Macià.
23: L'equip masculí del Barça entrena ara mateix en aquests moments a Birmingham. Balde i Rafinha ho fan al marge, ho fan al gimnàs per entrar en la dinàmica de l'equip. A l'entrenament s'hi ha presentat el vicepresident Rafa Juste, pendents també de les declaracions de Tech Chesney, el porter suplent del Futbol Club Barcelona d'aquí a poca estona. El femení anunciarà en les properes hores el fitxatge de la davantera del City, Caroline Nicol. La brasilera serà el fitxatge més car de la història del Barça femení, ja que el traspàs costarà el 1,5 milió d'euros. El Madrid fa poca estona ho hem conegut, comunicat, lesió de Raúl Asensio a la cuixa dreta, 6 setmanes de baixa, s'ha fet un trencament al recte femoral de la cama dreta. Avui en futbol amistós entre l'Andorra i l'Europa a les 7, també avui l'Àjax de Michel Sánchez jugarà la tornada a la segona ronda de la Conference League contra la Vojvodina amb 4-1 a l'anada a favor dels de Michel. Aquest podria ser l'Àjax, el proper equip de Ter Stegen, amb qui s'està negociant una sessió. En bàsquet, l'exjugador del Barça, Miles Norris, jugarà al Bayern de Munic. La de pivot nord-americà va jugar la temporada passada amb 4 punts de mitjana a l'Eurolliga amb la samarreta del Barça. Mentrestant, l'alepivot del Barça, Tornike Shengelia, abonarà durant aquestes properes hores la clàusula per quedar lliure i fitxar pel Dubai.
24: Fins aquí les notícies. Catalunya Ràdio.
25: Amb so de cobla, el Festival de Cobla de Catalunya del 4 al 8 d'agost a Palamós.
26: Obeses amb Cobla Berga Jove, Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya.
25: Guillem Batllori i Cobla la Principal del Llobregat, Transmediterrània Orquestra.
26: Cobla amb so de dona, Filomena.
25: Memorial Ricard Vilarassau.
26: Revolucionem el so de la cobla.
25: Tota la informació a amsodecobla.cat.
27: Oh, capità, el meu capità.
28: Pel·lícules que van guanyar estatuetes.
29: Ja no sé què em passa.
28: Però que, sobretot, van guanyar el pas del temps.
30: L'únic home que pot viure aquí és l'emperador.
28: Aquest estiu, els dissabtes a la nit, històries de sempre i per sempre.
30: Això sona brillant.
28: Nit d'Oscars. I aquesta setmana, el color porpra.
18: Catalunya Ràdio.
31: Som 3CAT.
32: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
33: La Federació Catalana DOP-IGP us ofereix la Fonda de Catalunya Ràdio amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
34: Bon dia i benvinguts a la Fonda. Sabíeu que el vinagre de vi català és clau en molts plats tradicionals? Més enllà de l'acidesa, aporta equilibri i ajuda a ressaltar sabors, sobretot en escabetxos.
33: Fonda, amb Pep Noguer.
34: Benvinguts a la Fonda d'Estiu de Catalunya Ràdio. Avui analitzem els reptes de l'alimentació i el sector agroalimentari català amb una mirada de futur i arrelada al territori. Comencem!

0: I ja tornem a tenir l'Òscar Gómez a punt per portar-nos la seva guia de plats de la cuina catalana i els restaurants que la conformen. Òscar Gómez, molt bon dia.
1: Molt bon dia, Pep. Avui anirem al Pallars.
0: Avui anem al Pallars. Oh, m'encanta el Pallars a mi.
1: A mi també, i m'encanta la Girella.
0: A mi m'encanta el Pallars, la Girella, la seva cuina, i els pallaresos i pallareses que cuinen a cuina de territori.
1: I els ganivets, també.
0: Bueno, sí, però aquests són de Solsona, eh?
1: Ja ho sé, però bueno, ja que estàvem parlant de coses bones de la cuina catalana, doncs també parlem d'aquests ganivets. Escolta, aquesta Girella, que és un ventre de xai farcit de menuts, la carn del cap, amb arròs, pa, ous i diferents condiments, i que és un d'aquests embotits tan singulars que tenim a Catalunya i que no els valorem prou. Tenim uns embotits increïbles i no els valorem prou, Pep.
0: Per això ve en Dolcet de tant en tant i ens fa aquestes rutes per Catalunya, els embotits, perquè, mira, jo crec que és la millor manera de regalar coses, de regalar tradició, de regalar identitat, de regalar origen i de poder explicar històries. Allò de la cuina és un llenguatge per explicar històries. Els embotits és un d'ells.
1: Totalment. Aleshores, clar, a Girella doncs podem trobar en restaurants com el Pallars Sobirà mateix, el Lopaller, a València d'Àneu, que fa una Girella integrades dintre de plats, perquè clar, la Girella el que pots és integrar-la, per exemple, dintre d'un trinxat. Un trinxat pots posar-hi Girella. El restaurant de l'Hotel Montseny, a Espui, fan una cuina pallaresa de muntanya i és també un dels embotits que fan servir dintre les seves preparacions, perquè no, normalment la Girella no fas un plat de Girella.
0: Pots fer. Bueno, escolta, a mi m'agrada, la Girella passada allò per la brasa, pim-pam, un pa amb tomata.
1: Mira, a l'Isop, aquí a Barcelona, que fa Alta Cuina, l'Oriol Ivern feia un plat que era la Girella saltada amb múrgoles i fonoll. Vull dir que no era només la Girella, però sí que feia uns daus, la saltava amb múrgoles, li donava un aroma de fonoll, que és molt interessant, i demostra això, que la Girella té molt de recorregut, i el Cafè Passets, Cafè Passets de Sort...
0: Aquí també té un idó, deixa'ls anar, eh?
1: Exacte, que tenen aquesta filosofia de proximitat, són de Slow Food quilòmetre zero, treballen amb productors locals. La Girella, el bo que té és que tots són productors locals, perquè clar, que només fa en aquella zona, no pots escapar, i tenim la sort que la Girella sempre és de proximitat.
0: I mira, ara que dius això, quan vagis al Cafè Passets, demana el pop pallarès. Pop, eh? Pop pallarès. Ja em diràs el què.
1: Doncs vinga, queda pendent, ja et diré el què.
0: No esperis trobar-t'hi una pota d'aquelles.
1: Bueno, anirem amb cuidado.
2: La Fonda.

0: I amb aquesta sintonia ja tornem a tenir una gran àvia a casa nostra, aquí a la Fonda de Catalunya Ràdio, perquè volem que la Sònia Castel, de Gran Mas Cooking Barcelona, ens expliqui alguna de les seves receptes. Sònia, molt bon dia.
1: Molt bon dia, Pep. Què tal?
0: Mira, ganes d'aprendre una nova recepta de tu. Què? Avui què ens portes?
1: Mira, com que el que avui em ve de gust és sortir corrents de casa i anar-me'n a la platja i no pensar en què haig de fer per dinar quan arribo acalorada i amb pressa, he pensat en una recepta que puc deixar feta en la nevera abans de sortir de casa.
0: I quina recepta és aquesta?
1: Mira, és molt senzilla. Ara que els tomàquets estan en plena època, es tracta d'agafar un tomàquet que sigui ben maco, grosset, buidar-lo amb un estri que tots crec jo que tenim a la cuina, que és l'estri aquest que fem servir per buidar un meló, per buidar doncs, aquest tipus de fruites, que fan una poma, fem boletes. Un cop el tinguem ben buidat, es tracta de farcir-lo amb mató. Mató del país, mató de tota la vida. Oblidem-nos d'altres tipus de formatges que potser tenen connotacions italianes, perquè val la pena aprofitar els productes que tenim d'aquí de casa. I un cop el tenim ben farcit, el podem decorar amb una mica d'olivada. Olivada que pot ser d'oliva blanca, verda, o pot ser d'oliva negra. O, si més no, si agrada, es pot fer un combinat d'oliva verda i oliva negra.
0: Escolta'm, una recepta molt senzilla. Aquí hi ha una cosa important, que a l'hora de comprar les tomates, que siguin totes a la mateixa mida, perquè, clar, si a mi em dones la petita i tu et quedes la tomata gran, no anirem gaire bé.
1: Correcte, sí. A veure, s'ha de procurar doncs, que les tomàquets siguin totes de la mateixa classe i de la mateixa mida. I fins i tot va molt bé conservar el barretet, farcir els tomàquets de mató i després encabat i podem posar el barret i una fulla de fresca del que tinguem a casa. Pot ser una fulla d'alfàbrega, una fulla de menta i ni que sigui com el Carlos Arguiñano, una fulla de julivert, que sempre va bé.
0: Ah, jo estava pensant, aquí tenim una opció, diguem-ne, més ràpida, l'altra que ens porta una mica més de feina, però que també és molt agraïda, que una és allò de deixem la tomata allò amb la pell i tot, o les escaldem amb aigua calenta, amb aigua bullent, allò, 20 segons, les refredem i les pelem, que també queda molt bé, no?, la tomata pelada.
1: I tant que sí. Sí, sí, no és molt habitual, aquí no hi ha massa costum, però, mira, precisament, Pep, ara estic recordant que un cuiner que jo segueixo i que m'agrada també, que és el Carlos Arguiñano, ell sempre pela les tomates. De debò, és una de les coses que ell insisteix moltíssim i la veritat, estic d'acord, queda molt bé. Ho provaré.
0: I ara hi ha una cosa que m'agrada molt, que avui l'hagis fet amb mató, perquè ara a molts restaurants, escolta'm, està molt de moda la amanida de tomata amb mozzarella o amb burrata, que de fet també ara ja en tenim aquí a casa nostra, però carai, reivindiquem el mató, com deies tu, no?
1: Doncs sí, la veritat és que el mató, i si és de drap, encara millor. Són d'aquests productes que tenim a casa. Malauradament, de vegades, costa de trobar. Has d'anar a algun supermercat o bé a alguna tenda especialitzats amb el tema, perquè, si no, malauradament, trobes abans una mozzarella o una burrata que un recull de drap o que un mató de qualitat.
0: Doncs fantàstica aquesta tomata farcida en mató i aquesta olivada, que és una delícia. Sònia Castel, àvia de Gran Mas Cooking a Barcelona, moltíssimes gràcies.
1: Gràcies a tu, Pep. Un plaer.
2: Vallisé, l'autèntic codonyat artesà, us ofereix la secció Dolça Catalunya.

0: I avui a la Ruta del Sa per Catalunya anem a buscar unes postres que són d'aquelles de la memòria i també de l'aprofitament. I avui volem parlar del xucamulla o sucamulla, com diuen a molta gent. El xucamulla a la Garrotxa és això, agafar aquell pa que queda sec i que el posem en un plat, que el remullem amb una miqueta de vi negre, una miqueta de sucre i, escolteu, un berenar d'aquells que ara hi ha molta gent que diu: ai, sí, això en menjàvem abans. I jo em pregunto, i per què en menjàvem abans? Per què no ho aprofitem i ho fem ara? Això sí, vigileu, sobretot als infants i a la gent que no pren alcohol, perquè normalment es fa amb vi. Per tant, poca quantitat. Són aquelles postres que poques vegades, poc, això sí, que siguin bones. Un bon pa, unes bones gotetes de vi, una miqueta de sucre i ja ho teniu. Tradicionalment, aquestes postres del xucamulla es menjava per berenar o per postres si el l'àpat doncs havia sigut, diguem-ne, allò acurat. Encara avui, per això, continua despertant autèntics records d'infantesa. Forma part d'aquesta llarga llista de berenars populars catalans, com, per exemple, la seva versió sense alcohol, el pa amb oli i sucre. Una bona llesca de pa, un bon raig d'oli d'oliva verge extra, una mica de sucre. O, per exemple, el pa amb tomata i la presa de xocolata. O una versió dolça, el pa o la coca amb fuet. O la coca amb fuet i llangonissa. O una altra, les torrades amb el tel de la llet i sucre. No em direu, no em direu, que avui hem despertat les consciències de la memòria.
1: La tia Maria Codonys collia. Nosaltres els seleccionem, els mimem i els coem a foc lent. Vallisser, l'autèntic codonyat artesà. A la teva botiga de confiança.
0: Josep Dolcet, molt bon dia.
2: Bon dia.
0: Quarta ruta xarcutera per Catalunya. Avui anem cap a la zona de Girona i la Costa Brava.
2: Sí, sí, avui ja anem amunt, amunt. Ens tirarem amunt, exacte. Avui anirem per la... comencem per la Selva, Gironès, ens anirem al Pla de l'Estany, a l'Alt Empordà, i acabarem al Baix Empordà.
0: I comencem per un poble petitó, que ja es diu Sant Martí Sapresa.
2: Exacte. Aquí trobem la carnisseria Valls. La carnisseria Valls ens ofereixen la seva llangonissa premiada de les darreres edicions dels concursos de la Fundació, i sobretot aquí entrem en un territori de carn de perol.
0: Oh,
2: clar. Carn de perol i després, lògicament, tota la resta de productes tradicionals, vull dir, aquesta llista que tenim tan preciosa.
0: Clar, i és que, a més, aquí Sant Martí Sapresa, la carnisseria Valls, hem de dir que tenen escorxador propi.
2: Exacte.
0: Crec que és l'únic escorxador. No sé si n'hi ha algun altre, i ara, sinó que ens avisin, que ens ho diguin, però que es pot sacrificar pollastre, és a dir, aviram, xai i cabrit, porc i també bacú.
2: Sí, sí, això representa...
0: al costat.
2: Representa un sacrifici i un mèrit molt important pels de carnisseria Valls, això.
0: I de Sant Martí Sapresa anem cap a la Cellera.
2: Aquí la Cellera de Ter també. Estem parlant de pobles que són relativament petits, amb grans xarcuters, com són els de germans Josep i Andreu Coll de Can Fanera. També tenim embotits premiats en diferents edicions de Girona Excel·lent, com la llangonissa, la baiona, el llom curat de Port d'Oró, el costelló curat.
0: Costelló curat, costelló
2: curat.
0: Això és una delícia.
2: Hi ha altres especialitats tradicionals que, entre les que recomanen, per exemple, el paltruc de fetge, que anem pujant,
0: Sí,
2: paltruc
0: sí.
2: de fetge i la botifarra seca i els llardons. Botifarra seca.
0: Botifarra seca.
2: Vull dir que en altres llocs li diríem secallona, però a ells els agrada dir botifarra seca.
0: Clar, a més has dit aquí costelló, veus? Un altre producte nou que jo no l'he trobat enlloc més, aquest producte. Un costelló fet com si sigués una panxeta, no?
2: Sí, sí, exacte. Deliciós, per cert,
0: Oh, que bo. De la Cellera de Ter ens anem cap a Vilobí d'Onyà.
2: Aquí tenim els embotits Boà de Porcel, Aquí tenim ells ens recomanen les seves bombes de fuet dolç amb cobertura cobertura de xocolata negra i avellanes, són productes de Girona Excel·lent, sí. Vull dir que han merescut la distinció Girona Excel·lent, les seves baiones, la seva catalana, també premiada, i els seus bulls, bisbes blancs, negres, llonganisses i fuets, també.
0: Això de la bomba de fuet dels és curiós, això, eh? De Vilobí d'Onyar anem cap a Girona.
2: Sí, aquí a Girona tenim la carnisseria, en tenim diversos, però comencem per la carnisseria Alemany, on en Xavi Alemany, des del Mercat del Lleó, ells s'elabora un pa de fetge.
0: Oh, que bo!
2: Deliciós, premiat també a Girona, excel·lent. I també les seves botifarres d'ou tradicional, la de salsafins i carxofes, premiades a Barcelona amb els concursos, i altres embotits, però també els seus patés.
0: Molt bons els patès d'en Xavier Alemany. I a Girona ens quedem perquè anem a la carnisseria Gironell.
2: Sí, jo aquí també al mateix Mercat del Lleó, eh? Aquí en Joan Gironell, jo crec, a part de la resta de productes i de les carns i tot això, en Joan Gironell sempre s'ha distingit pel seu fuet dolç, eh?
0: Fuet dolç, eh?
2: Fuet dolç.
0: Això, expliquem-ho bé, això, eh? Perquè, clar, no és un fuet d'aquests que trobareu als supermercats, a les botigues i les xarcuteries, no. Aquest és un fuet dolç.
2: Això només...
0: Molt dolç, eh?
2: Això només ho trobem a casa dels artesans. I en aquest cas, amb el Joan Gironell, ell el fa molt bo i ha estat premiat a Girona Excel·lent, i bueno, jo us el recomano, perquè això és un caramel.
0: Sí, sí, i també a la botifarra creativa d'aquest any 2026, que clar, qui no hagi tastat mai un fuet dolç, com li podem explicar que és un fuet dolç, dolcet?
2: Pues mira, el fuet dolç no és res que una especialitat tradicional com la botifarra dolça, típica de comarques gironines. Dic comarques gironines perquè alguns la situen en una comarca determinada. No, hi ha comarques gironines. I és una botifarra que té molt de sucre, i això ha deixat assecar.
0: I de Girona ens anem cap a Banyoles, que allà hi tenim la carnisseria Can Benal.
2: Sí, aquí l'Albert ens recomana el seu pernil cuit.
0: Bo.
2: Tornem a insistir. I els seus patés de campanya i pa de fetge.
0: No és el mateix un paté de campanya que un pa de fetge.
2: Pa de fetge, no. Aquí això ja començarem a distingir tot això.
0: Que com distingiríem?
2: A veure, el pa de fetge és un producte molt més rústic, i el paté de campanya és un paté més suau, més afrancesat, per dir-ho d'una manera així molt genèrica.
0: Un té més magre i més greix i menys fetge?
2: Sí, no, i després no. El pa de fetge potser, si el clàssic, el més de la Cerdanya, està més cuit, és més intens, té un sabor molt més intens.
0: També fan botifarra catalana aquí,
2: eh? Botifarra catalana, sí. És un producte a destacar entre tots els seus productes.
0: I de Banyoles anem cap a Sant Climent Sescebes.
2: Aquí tenim la carnisseria Pelai. Aquí el Pelai també és un clàssic de tot,
0: L'Enric és un
2: crac en aquest sentit. Ens fa els fuets botifarra catalana, els premiats de Girona Excel·lent i altres productes també. La millor botifarra fresca de 2026, de l'últim concurs que s'ha fet. Les llonganisses, lloms, cansalades, botifarres cuites, blanques, negres, la del Perol, la botifarra dolça i la seva gelatina, aquesta gelatina comestible que té, impressionant, de Llioli.
0: L'Enric, mira, el vam tenir la primera setmana de programa, l'Enric Torrent, amb la seva colla de guanyadors de la botifarra de Girona. Escolta, i de Sant Climent anem cap a Figueres.
2: Aquí, sí, a Figueres també tenim un altre dels clàssics de la zona de l'Empordà, que són les carnisseries Serra Pla, amb botigues a Cadaqués, a Palau-Saverdera, a Besalú, etc., on en Jordi Serra ens recomana la seva sobrassada XXL.
0: Ep!
2: És una sobrassada impressionant de grossa.
0: Això
2: i, a més, vull dir que és curiós perquè fer una sobrassada tan grossa no és fàcil, no?
0: Clar.
2: I aquesta s'ha aconseguit una fermentació molt adequada que permet menjar-la la mar de bé, no? Però també tenen el seu pernil cuit, la seva botifarra dolça, els bulls i la resta de productes tradicionals crus i currats.
0: Clar, i en Jordi Serra és el germà d'en Josep Serra, de la Vinyeta, del celler La Vinyeta.
2: Sí.
0: Amb la Marta. De Figueres anem cap a l'Armentera.
2: Aquí tenim també un altre clàssic. Aquí tenim la carnisseria Sart, amb botiga també Sant Pere Pescador, on el Ricard ens recomana productes tradicionals que destaquen la seva botifarra i els fuet dolç, la botifarra del Perol, la de fetge, la blanca, la negra, els seus menjars cuinats. Però ens remarca que els embotits elaborats i les carns són sempre de porcs procedents de l'escorxador de la mateixa Argentera, un escorxador cooperatiu escollit per la Comissió Europea com a model que dona serveis a petits xarcuters de l'Alt Empordà.
0: Clar, és que és molt important que aquests escorxadors petitons fan una gran feina perquè... Precisament una de les coses que fan, tot i ser molt petitons, és que els animals així no han de fer gaires quilòmetres. I això, el benestar animal avui en dia, és primordial. De l'Armentera anem cap a Torroella de Mugri, allà hi tenim en Celi.
2: Sí, exacte. Anem cap al Baix Empordà, aquí tenim la carnisseria Celi, on l'Antoni Vila també és un altre dels clàssics premiats als Premis Girona Excel·lent, amb els seus fuets, la botifarra blanca, les llonganisses, botifarra negra, botifarra de fetge, el seu cap de porc, la seva botifarra dolça amb el distintiu de productes de l'Empordà, o la botifarra negra amb arròs de Pals com a producte del Parc Natural del Montgrí.
0: I de Torroella de Montgrí avui acabem ruta a la Bisbal d'Empordà, allà on hi tenim els bisbalencs i d'això. I, home, és que clar... A Can Reliu, Josep Dolcet, una institució de la Bisbal, eh?
2: Una institució de la Bisbal on podem trobar la seva deliciosa botifarra del Perol, també multipremiades, no només amb Girona
0: Excel·lent. Molt bona, la de Can Reliu.
2: És molt bona i, lògicament, els productes tradicionals de la zona, i no oblidem...
0: La botifarra dolça.
2: Estem en terres de botifarra dolça.
0: Clar, que menjar-te això amb un bon rus, o amb un bon bisbalenc, escolta'm, quin berenar que farem avui, Josep Dolcet?
2: Comencem a salivar.
0: Doncs anem salivant. Moltes gràcies.

0: Girona Excel·lent, el segell de qualitat alimentària de la Diputació de Girona, us ofereix aquest espai.
1: Avui a la Fonda posem el focus allà on tot comença, al camp, i també a les persones que treballen perquè el sector alimentari català tingui futur. Per això volem entendre cap a on anem. Per això avui conversem amb Joan Gòdia, que és director general d'Empreses Agroalimentàries, Qualitat i Gastronomia, per parlar del canal Aliment, d'aquest canal de la Generalitat de Catalunya. Volem parlar de pagesia, de pesca, de ramaderia, de gastronomia, de sobirania alimentària i, sobretot, del futur de la cuina catalana. Joan Gòdia, molt bon dia.
2: Bon dia, què tal?
1: Bé, escolta, escolti, vostè ve cada dia de Lleida fins a Barcelona?
2: Sí, cada dia amb l'avant, eh? Però bé, no és el més pesat que faig cada dia. Eh?
1: No, veu molt de camps vostè, no? Sí. Des de Lleida fins aquí.
2: Sí, sí, molts camps, molts camps.
1: Un canvi, diguem-ne, de paisatge molt...
2: Sí, i de temps, eh?
1: També.
2: A vegades a l'hivern vinc de Barcelona amb molt sol, i arribo a Lleida amb boira, però bé, és un atractiu que tenim a Lleida, la boira.
1: Bueno, això és gràcies a aquests 135 climes diferents, no, perdó, paisatges diferents que tenim a Catalunya, que em passa una bona colla de paisatges des de...
2: Sí, sí, sí. No? 134 paisatges, diuen, cadascú amb els seus productes i amb la seva cuina. I això, precisament, sempre ho dic, no? És una de les coses que el jurat que va vindre a donar-nos el guardó de Regió Mundial de la Gastronomia els va frapar. Van quedar impressionats, inclús algun està emocionat.
1: Clar, és que quan un veu territoris, i per exemple, jo sempre faig l'antítesis, no? I segurament serà per desconeixement, però dius, te'n vas a evidentment, doncs, al desert, i pots fer més de 1.000 quilòmetres i veure el mateix paisatge, te'n vas a la Pampa Argentina i també serà més del mateix, no? Te'n pots anar a molts altres indrets, però amb tan pocs quilòmetres passar tants de paisatges diferents, amb microclimes, amb 10 minuts de cotxe que puges i baixes 5 graus de temperatura, això és...
2: Aquesta és una de les grans característiques que ens diferencia Catalunya. Diuen que som la regió europea amb més paisatges diferents. Som un país petit, però hi tenim aquesta diversitat que ens dona aquestes característiques que ens fan molt, molt diferents.
1: Joan, què és això del canal Aliments?
2: Bé, el canal Aliments és una cosa... suposo que, si no us ho explico, vam fer l'estratègia alimentària de Catalunya fa uns anys perquè volíem decidir quin sistema alimentari volíem a Catalunya. Van estar més de 400 experts independents que van estar opinant. I una de les coses, de les propostes que fem, doncs, és que per les xarxes corren moltes fake news que diuen sobre l'alimentació, que necessitàvem un canal, tipus el canal Salut, doncs, que donés notícies veritables, respaldades amb un rigor científic. Doncs, bé, aquesta mesura l'hem anat treballant, i doncs, i al final ha vist la llum, no? I l'objectiu és apropar l'alimentació a la ciutadania, posar en valor l'alimentació i el sector alimentari, i també incidir en una alimentació sostenible i saludable, responsable, és el que diguem una mica el consumidor conscient. Saber que l'acte de compra té unes conseqüències que condicionen moltíssimes coses, condicionen la salut nostra, però la salut del planeta també. Doncs aquest canal, a part d'això, té altres mesures que si vols després te les explico, però bàsicament la primera és contrarrestar les fake news, donar informació veraç, contrastada amb un rigor científic.
1: És que, de fet, avui en dia, que mirem més de les xarxes socials que no pas les notícies i els reportatges, te n'adones compte de que avui en dia és molt fàcil, no? Primer, per una banda, que ara les xarxes socials, la gran majoria, ja tens més publicitat que no coses, diguem-ne, de cultiu propi, no? I l'altre, precisament, és això, no? El donar informació que no és veraç o que està copiada i que vés a saber què hi ha allà.
2: Exacte. Vull dir, bàsicament, aquest és un dels grans objectius. N'hi ha altres, no? També ficar en valor el sector alimentari. Hi ha 5 grans capítols perquè pugueu visualitzar. Això ho tenim en una web que ja està activa, que s'hi pot consultar, però a més d'aquesta web serà com un ecosistema digital, no? Farem reels, divulgarem notícies, perquè la gent sigui més accessible. Hi ha 5 grans capítols. Un és conèixer els aliments, conèixer els aliments, quins són de temporada, quines varietats hi ha de cada producte, notícies sobre productes que a vegades no les sabem, també l'alimentació amb criteri, tot el tema aquest dels mites, dels fals mites, tot el tema d'històries, de gent, que aquí en aquest programa crec que en parleu molt, d'històries de gent que fa productes molt singulars i amb una dedicació molt bona, i com us deia també...
1: La sostenibilitat, no?
2: La sostenibilitat al plat, és el tercer gran capítol. Parlarem del malbaratament, de l'etiquetatge, de tots els aliments, com es fan, vull dir, tot això, hi ha unes històries molt, molt bones, tot el que són els diferents tipus d'aliments que tenim a Catalunya, denominacions d'origen, indicacions geogràfiques, producció ecològica, producció sostenible, dels envasos, o sigui, de moltíssimes coses sobre els aliments. Tenim moltíssima informació, i ja et dic, sobretot amb criteri científic. Tenim un altre que es diu Alimentació i Salut, que aquest ho fem amb el Departament de Salut, bàsicament amb el Departament de Salut, i parlem, doncs, dels aliments, de la part nutricional dels aliments, també quins són els aliments més saludables. Sabeu que el Departament de Salut té una guia per petits canvis per alimentar-nos millor, o sigui, dels ultraprocessats, parlem de moltes coses. I l'última, que també és important, és tot el que es fa en innovació agroalimentària. S'està innovant molt, també, amb alimentació, i tot, molts casos, molts productes nous, doncs també en volem parlar.
1: Hi ha coses importants, i que, a més, jo crec que aquí cada un d'aquests es podria anar desgranant. Ara estava pensant, per exemple, amb aquest de l'alimentació, no? Suposo que el fet d'estar allò en concordància amb la part de nutrició, de salut alimentària i tot això, també hi haurà la part d'educació, i també les escoles és un bon vehicle, no?, per anar tirant endavant, i sobretot per als més petits de casa, que tinguin allò de ben petits, vagin amb una educació alimentària i gastronòmica.
2: Ho ajuntem amb un altre gran projecte que ha sortit de l'Estratègia Alimentària de Catalunya, que és l'educació alimentària a les escoles. També, en aquests experts, una de les coses que podien, van dir que transformarien més el sistema alimentari, és que els nens d'avui, que seran els consumidors del demà, tinguin nocions sobre això. I vam fer un conveni amb el Departament d'Educació, que aquest any ja l'han començat, s'estan donant classes, doncs, a les escoles de primària i de secundària, on es parla, fet d'una manera molt a través de jocs i a través de coses que la fan més atractiva. S'estan donant classes de qui produeix els aliments, què és alimentació saludable, què és cuina, moltes d'aquestes nocions que m'han dit que està tenint molt, molt d'èxit.
1: No sé si hi ha algun altre

0: que una compra diària, quin tipus d'aliments. Això, que ho facin amb els pares. Jo crec que això és important, no? Perquè mentalitzes a les dues parts que importants i, a més, a l'escola.
1: Mm. Home, jo crec que sempre es parla, no? I moltes vegades es diu que allò, hi ha gent que no, sempre abans era millor, no? Sigués pel que sigués, no? Jo crec que avui en dia podem dir de que els nens i nenes tenen una cultura no només alimentària i de nutrició i això, sinó també que poden tenir una estructura, diguem-ne, gastronòmica mental al cap, de saber, no?, a la temporalitat dels plats. Jo recordo que quan era petit, perquè ho mamaves de casa, però a l'escola, diguem-ne, bueno, et donaven el menjar, que era molt bo, però clar, no en parlàvem d'això, no hi havia aquesta sensibilitat, no?
0: Evidentment, però tot i això tenim dades negatives. Sabem que els més joves no segueixen la dieta mediterrània, que és la dieta més saludable i sostenible, diuen, del món. I aquí estem preocupats, no? Hem de tornar a reprendre coses que tenim i que, dic, van per la salut, en el benestar, van en moltes coses que ens beneficien a tots.
1: Mm-hmm. Clar, és que aquí hi ha una cosa, i és que una cosa és que a les escoles es mengi bé, es treballi, hi hagi aquesta educació alimentària, l'altra és després que tot això també passi a casa, no? Exacte. I a vegades a casa hi ha molta gent que es veu que el dia no té 24 hores per moltes famílies, exacte, no? Que no tenen temps.
0: I a vegades es pensa que ja ho faran a l'escola, no? S'ha de fer a l'escola i també a casa.
1: Mm. Com es pot apropar precisament també aquest consumidor, diguem-li, urbà del dia a dia a la realitat del camp i, sobretot, que sàpiguen valorar aquell producte? Perquè parlem molt a la babalà, senyor Gòdia, d'allò, ai, aquest producte és molt car, no? Bueno, és car o és costós? Val diners el valor, no? És a dir, moltes vegades ens oblidem del valor, només mirem el preu, no?
0: Hem de tenir en compte que una bona alimentació no té preu. A vegades ens gastem amb altres coses, vull dir, de fet, la despesa en alimentació va baixant any darrere any i la de l'oci va augmentant. No hi ha res més que puguem fer per la nostra salut és que alimentar-nos bé. I, sobretot, si no tenim agricultors, se trenca tot, la cadena es trenca, vull dir, hem de tenir agricultors que cultiven bé, que fan productes de qualitat i que, sobretot, també sostenen el territori. Per això han de conèixer des de les ciutats el paper que fan els agricultors. És una cosa que també estem donant-li molta importància i estem intentant que aquest coneixement, per exemple, això de l'educació alimentària, que aquí hi haurà un abans i un després, però hem de fer que tots de donar-li el valor que té la producció que produeixen els aliments. Mm.
1: Tenim aquestes cinc grans columnes, conèixer els aliments per una banda, alimentació amb criteri, sostenibilitat, alimentació i salut, innovació agroalimentària. De quina manera es pot treballar això en diferents àmbits? Perquè suposo que, clar, de cada un es pot anar desgranant, una cosa és per als nens i nenes més petits, l'altra és per la joventut, no? L'altre és per la gent gran, també, per exemple. Ara es parla molt, també, i es fa molt èmfasi a l'alimentació als hospitals, no només a les escoles.
0: Jo crec que el canal és molt intuïtiu. És fàcil d'accedir-hi i cadascú, tothom pot triar el tema que més li interessa. I, a més, hi ha exemples, a vegades hi ha vídeos, hi ha exemples molt gràfics que ho fan atractiu. Jo penso que l'important és poder-hi entrar i després podran veure tot el que té el canal. Vull dir, i és un canal viu, o sigui, que es va actualitzant contínuament.
1: Avui parlem amb Joan Gòdia, director general d'Empreses Agroalimentàries, Qualitat i Gastronomia, perquè des de la fonda ja ho sabeu que ens agrada sempre anar a buscar l'origen del producte. I això no sé, senyor Gòdia, si ja va quedant clar, no? Perquè sempre fem aquella broma de que la llet en pols es fa ratllant una vaca, no? I que els pollastres els nens i nenes el dibuixen a l'as, però com ho podem fer-ho perquè tothom, grans i petits, sapiguem què hi ha darrere d'una tomata, què hi ha darrere d'un litre de llet, quines diferències hi ha entre una llet i una altra, no? Això dels peixos grans i els peixos petits, com ho treballem, això?
0: Bueno, ja, avui ara estem ficant exemples de com fer-ho. L'educació alimentària, aquí hi haurà una gran font d'ensenyar què hi ha darrere un producte, i en el canal Aliments s'explica, hi ha alguns exemples de des de que comença a plantar una tomata fins que es cull. Tot el procés que hi ha, que no és una cosa fàcil, i el que dius abans, i que El preu és

0: de cada fase és costós, i per això que pagar un preu per un bon aliment de qualitat, pues, doncs no ens ha de saber greu.
1: Clar, aquí també potser el que hem de treballar molt és això de que moltes vegades sabem el preu i veiem el preu final, però a vegades, per exemple, un no se'n dona compte que una capseta d'aquelles tomates Cicerol tenen un preu que déu-n'hi-do, però com que és una caixeta molt petita i el preu és relativament més aviat baix, doncs el comprem, no? I si miréssim allò del preu quilo, allò que tots ens diuen, no?, a la botiga o al supermercat, diríem, caram, potser compro les tomates així a granel.
0: No, vull dir que cada producte té el seu procés, i és un procés llarg, ferragós. Són més inclemències climàtiques, hi ha pedregades, hi ha moltíssimes actuacions durant, des de que es planta un producte o des de que es sembra fins que el culls, i això doncs té un preu, i a més fet amb qualitat, molta vegada amb artesania. I tot això és un relat brutal. I llavors els dic, no ens ha de saber greu gastar-nos diners en productes de qualitat, en productes fets aquí, perquè ja us dic, al final és benestar, és salut, és cultura, és moltíssimes, és gent al territori, són moltíssims valors que els han de tenir en compte. I això és cosa de tots, és cosa de, des del departament, des dels productors, des de la premsa, molta gent aquí implicada en donar-li el valor que li correspon al sector productor.
1: En quin moment creu que es troba l'agricultura catalana, Joan?
0: Bé, jo crec que a pesar de tot, a pesar de tot el que està passant, les inclemències meteorològiques, l'Ucraïna, la situació geopolítica, hi ha un munt de reptes, però també hi ha moltíssimes oportunitats. Hi ha gent que està innovant, que ho està fent bé, que està generant valor al producte, que s'està guanyant bé la vida, i hi ha altres que són més commodities, que són més als mercats globals, però crec que l'important és innovar, ser més competitius, i jo crec que el sector alimentari té present i té futur. I per això hem d'incidir molt en el que us deia. La innovació és una eina clau, i també hem d'intentar que la cadena alimentària sigui més equilibrada. La part del productor sempre és la que rep menys de remuneració pel que produeix. Amb això també estem preparant eines com és l'observatori de la cadena perquè se vagi equilibrant i el productor pugui guanyar-se bé la vida. És que del territori, que és el que ens interessa per tenir aquesta sobirania alimentària que parlaves abans, que si no pot ser que en vinguin els productes de fora.
1: Clar, aquí a vegades ens passa que precisament vostè parla molt d'innovació, això ho veiem molt, per exemple, en molts oficis, com la cuina, com la gastronomia, que fem aquesta nova cuina catalana, que busquem la fórmula de que hi hagin plats que siguin més atractius, i moltes vegades potser també és veritat que ens pensem que l'agricultura, bé, que ja està tot dit, no?, i que ja està tot fet, i que podem viure de fer de pagès o de pagesa com vivíem fa 40 anys. Això ho tenim claríssim que no.
0: És un dels sectors que admet més les noves tecnologies i la digitalització. És un dels que més. No té res a veure ara ser pagès ara que fa 40 anys. Jo crec que, a part de treballar en un entorn natural, que tots el que a la majoria ens agrada treballar en un entorn natural, té l'atractiu de que poden implementar-se aquestes noves tecnologies, la innovació. Vull dir, cada vegada n'hi ha més, vull dir, hem d'alimentar molta gent al món i per això necessitem aquesta innovació. I això el departament hi fa molta incidència. Tenim el Pla Innova, crec que hem d'anar cap aquí per poder ser les explotacions més competitives.
1: Aquí potser el que ens passa també és de que les explotacions ramaderes de pagesia són molt grans i aquest traspàs generacional, no?, fa que els canvis siguin molt costosos, no?, més enllà de que pugui haver-hi un pagès o una pagesa que sigui aquella persona tota sola i que pugui fer, no?, la seva feina.
0: Jo sempre dic que hem d'empoderar els joves, els hem de deixar decidir, també que es poden equivocar, però els hem d'empoderar perquè són els que porten noves idees, donen nou aire, i jo crec que això no és dolent, i és bo.
1: També hi ha una cosa bona, i és que hi ha un segment d'aquesta població, diguem-ne, de la pagesia, que s'agrupa amb cooperatives. Vostè, què opina de les cooperatives que tenim a casa nostra? Fan una bona feina? Poden treballar bé?
0: Jo sempre dic el mateix. Les cooperatives, com a valors, és ideal, és una cosa ideal. Ara, les cooperatives han de treballar amb els valors cooperatius, però gestionar-se professionalment. i les que així ho fan, aquestes són les que tiren endavant. Sempre, jo estic superconvençut.
1: Encara fa molt poquets dies sentia un grup de pagesos que estaven parlant, no, sobre, precisament sobre la intel·ligència artificial, no? Que encara veig que hi ha molta gent que ho veu com un divertiment i que això és com un joc, no? I avui en dia no. Les IAs és una molt bona manera d'ajudar-se en tots els sectors i amb la pagesia també.
0: De fet, i no ens ha de fer por. De fet, ja l'estem utilitzant per moltes coses al dia. Quan fem el mòbil i moltes coses, fem de la intel·ligència artificial. La intel·ligència artificial ens ha d'ajudar a això, a fer les explotacions més eficients, més competitives, i no ho hem de veure com una amenaça, al contrari. Hem d'intentar anar-la introduint a les explotacions. De fet, nosaltres vam crear una escola agrària, la de Cabrils, que es diu... la 15a escola agrària, que es diu de noves tecnologies, precisament per accelerar aquest canvi, doncs, en les explotacions i en el sector.
1: Hi ha una cosa important en tot això, i és també, ja que parlàvem d'aquesta primera columna de conèixer els aliments, és també de poder aprofitar aquesta entitat, no, aquest coneixement sobre les varietats autòctones o varietats tradicionals que tenim a casa nostra. Com es pot treballar això perquè no perdem precisament la identitat en productes de fora? Tot i que, a veure, evidentment, tenim, mira, aquí a la Fonda vam anar fa pocs mesos cap a Alcanar, que hi ha uns camps d'albocaters fantàstics que fan uns albocats. Ara aquesta època no en tenim d'aquí, són de fora, que això també és el que no n'es compta, és a dir, fa 40 anys els albocats venien tots a fora, ara ja n'hi ha d'aquí. Però és que fa 500 anys aquí no menjàvem mongetes del ganxet perquè venien d'Amèrica, no? I això també ho hem de tenir en compte.
0: No hem de perdre aquest patrimoni que tenim aquí. L'hem d'intentar conservar. Vull dir, cada varietat és diferent. Jo, el meu hobby és conreuar varietats de tomàquets.
1: Vostè té un tros a Lleida, no?
0: Contiu 28 tomates
1: 28.
0: Diferents. I faig tastos. Cada tomàquet és diferent el gust. Això té una riquesa i la gent que ve s'ho passa... No era conscient, no? Pues aquestes varietats que tenim de cada lloc no s'han de perdre, les hem de conservar, perquè això també li dona riquesa a la nostra gastronomia.
1: Escolta, quines varietats té que li han robat el cor de tomates?
0: Bé, la que guanya sempre, n'hi ha una que es diu Sant Benet de Girona.
1: Sant Benet de Girona?
0: Sí, Després n'hi ha de molt diferents, la negra de Crimea, la rosa de Barbastro, cor de bou, vull dir, totes aquestes estan al top, no? I després n'hi ha altres que són diferents, però la tomata pebrot, que també és una tomata diferent...
1: Déu-n'hi-do. Escolti, quina importància té avui, jo crec que s'ha treballat molt bé i aquí s'ha fet molt bona feina, amb el benestar animal, no? I la producció de granges d'animals, siguin de porcs, de vaques, de pollastres.
0: La normativa va variant i varia cap a això, no? Cap al benestar i... Jo crec que ens hem adaptat bé la normativa de benestar i és una cosa que també ha vingut per quedar-se i només ho podem ficar en contra. Vull dir, ens hem d'adaptar i és el que hem de fer.
1: També és una bona manera, diguem-ne, d'equilibrar la sostenibilitat i la producció, no? Sí, sí. No s'hi val qualsevol cosa.
0: Hem de vigilar també amb això, que ho hem de fer d'una manera, sobretot, saludable i sostenible, amb tot el que significa la paraula sostenible, que la tenim molt gastada, però... que vol dir moltes coses, sostenibilitat ambiental, econòmica i també social.
1: Portem uns quants mesos que es parla molt, per una banda, d'aquesta pressió ramadera que hi ha, però per l'altra també de tota aquesta problemàtica que tenim amb el porc senglar, no? Etcètera. És veritat que durant els anys sempre hem tingut alguna coseta que és normal quan tenim un país tan globalitzat i tan obert. També seria una bona manera de treballar, no, això i de com ho hem de fer-ho, com es pot acabar fent perquè la gent vegi de que l'animal de cacera no és un maltracte a l'animal, sinó que és una cosa, diguem-ne, que és necessària per la repoblació i després també això vincular-ho a la part de ramaderia.
0: Hem de mantenir un equilibri de les poblacions. Quan les poblacions se disparen, doncs passen el que passa, no? Hem de saber que hi ha d'haver un equilibri. No pot ser que creixi molt de la fauna cinegètica en detriment d'altres que vinguin malalties, etc. Llavors, aquí hi ha d'haver un equilibri. Jo crec que ara s'està fent una gran feina amb aquest equilibri, amb la fauna cinegètica, i ho hem de veure com una cosa normal que existeix en molts llocs.
1: Home, una de les coses bones que hem anat veient és que torna a haver-hi a Catalunya un anem a dir, un petit teixit, no?, de petits escorxadors, que això fan també de que aquest quilòmetre zero, aquesta proximitat, no?, aquest territori, es pugui quedar, no?, que no té sentit que un porc senglar que es caça a Girona s'hagi d'anar a escorxar a Lleida i que hagi de tornar a Girona.
0: Aquesta és una cosa que va sorgint, però encara n'hi ha d'haver més, no?, perquè tot el que es caça aquí es pugui quedar aquí. I això facilitarà molt aquest equilibri poblacional.
1: I la pesca, senyor Gòdia? Estem en un bon moment?
0: La pesca, jo, no és la meva direcció, vull dir, no em voldria ficar en territori que no conec excessivament.
1: Escolti, jo crec que és molt important això quan ho vinculem després ja a la gastronomia, no? Sempre parlem de que la cuina és un llenguatge per explicar històries. I vostès fa moltes coses. Precisament l'any passat vam tenir, i el vam tenir aquí el primer dia d'aquest any, que ens va fer un petit resum sobre l'any mundial de la gastronomia. Això és un foc que es va fer, no?, i que ara s'ha d'anar tiant de mica en mica?
0: Sí, l'any mundial de la gastronomia, sempre ho dic, de res serviria si sol hagués fet una patum. Haguéssim fet, crec que van fer més de 500 actuacions, molt bé, molts ajuntaments van col·laborar, van fer coses. L'important és que algunes d'aquestes coses se quedin. I una de les coses, una de les llegats, jo crec que de la regió mundial, és la marca cuina catalana i tot el que farem per la cuina catalana aquest any. Aquest any ha de ser l'any de la cuina catalana. De fet, hi ha un grup d'experts que estan fent un full de ruta que acabarà segurament amb un congrés on se marcaran les línies mestres, i aquest és un dels grans llegats de la regió mundial de la gastronomia. També vam fer un altre projecte que crec molt interessant, que és el reconeixement de les gastrosàvies. És una cosa que també, doncs, ha de continuar. I
1: quin potencial que hi ha amb aquestes dones, eh?
0: I la jornada que vam fer al Mont Sant Benet fent-nos aquest reconeixement, jo no me n'oblidaré amb el que em queda de vida, perquè allò va ser emotiu i va ser fent un reconeixement d'àvies que ens diuen: és que mai m'havia tingut reconegut en aquest sentit, no? Penseu que tots hem menjat de les nostres àvies i recordem aquells plats lligats a unes festes tradicionals. Doncs això mai, moltes vegades, ningú els havia dit. I sol reconeixes això, ja té un valor important. I quan ho expliquem a la resta d'Espanya i així, hòstia, doncs no hi havíem pensat. Tothom, és que és una cosa que no s'havia pensat, tot i que hi havia algunes iniciatives per aquí, no? Però crec que això ho hem de potenciar encara més.
1: És aquella saviesa popular, no?, aquella saviesa culinària, en aquest cas, que precisament, mira, l'altre dia em va arribar un escrit que deia que els japonesos, quan es jubilen, els hi donen la possibilitat de que es puguin quedar a l'empresa, no per treballar, sinó per estar allà, no?, perquè qualsevol persona jove que sàpiga que aquella persona s'ha quedat allà treballant durant 30 o 40 anys amb aquella empresa, se li pugui anar de demanar opinió, no? És una bona manera aquesta de...
0: És un molt bon exemple aquest, eh? El que podem fer amb les nostres gastrosàvies, que els diguem, no? Vull dir que...
1: A part de... Ara ha dit una cosa que li agafo d'allò, perquè ha dit que tenim el repte de fer un altre congrés de cuina catalana, sí, que serà ja el tercer o quart, no?
0: Sí, sí.
1: Hi haurà grans línies aquí.
0: Més que un congrés, el que volem traure d'aquest congrés és un full de ruta, un pla d'accions en els dos propers anys. Què hem de fer perquè la cuina catalana se reimpulse, no pleguin més restaurants, sobretot els que hi ha a les zones rurals, i que a les ciutats, doncs, es mantingui o augmenti aquesta oferta d'una cuina, doncs, que ho té tot. És una cuina circular, és una cuina que utilitza productes de proximitat, és una cuina sana, saludable, ho té tot. Doncs, llavors, si tenim això, ho hem de potenciar i engrandir.
1: Senyor Gòdia, ens agradaria acabar aquí la fonda amb una secció que dura un minut, que és el bocato di cardinale. Són 10 preguntes, accepta?
0: Sí.
1: Sí? Doncs vinga, va, anem cap al bocato di cardinale. Doncs avui passa pel bocato di cardinale el senyor Gòdia per esmorzar. Senyor Gòdia, per esmorzar, dolç o salat?
0: Pues la veritat és que combino les dues coses. Moltes vegades menjo salat amb dolç.
1: Molt bé, molt bé. Del mar, què és el que li agrada més?
0: M'agrada molt la tonyina, amb totes les formes que té de cuinar.
1: I de la terra?
0: De la terra, les fruites.
1: Quin és el seu plat preferit a l'hora de sopar?
0: No sopo gairebé gaire, però també una fruita.
1: Una pera de Lleida.
0: Una pera de Lleida, per exemple.
1: O el préssec.
0: Un préssec.
1: Exacte. Quin producte no pot fallar mai a la seva nevera?
0: Els tomàquets.
1: Els tomàquets. Un producte sobrevalorat?
0: Jo crec que, per exemple, l'advocat, pot ser.
1: Què es menja d'amagat?
0: Xocolata.
1: Un sabor o aroma de la seva infància?
0: El pa amb vi.
1: Oh, que bo. Una mica de sucre pel damunt.
0: Exacte.
1: Ara el posarem un compromís i segurament dirà que en diria molts, però va, quin és el seu restaurant de capçalera, aquell que hi va sempre que pot?
0: Bé, com que em toca dinar gairebé cada dia a Barcelona, busco algun restaurant que faci cuina catalana.
1: Molt bé. Quin és el seu bocato di cardinale, aquella mossegada que el posa la pell de gallina?
0: N'hi ha diverses, però ja et dic que una truita de qualsevol cosa, m'encanta.
1: Que bé. Hi ha algun producte que no suporti?
0: Les llenties.
1: I per acabar, què li donaria per menjar el seu pitjor enemic?
0: Pues, com dia abans, un plat de llenties amb advocat.

0: Avui hem parlat d'aliments, hem parlat d'alimentació, de gastronomia, però sobretot hem parlat de persones, de pagesos, de pescadors, de ramaderes, de cuiners i cuineres, de productors i productores que sostenen una manera de viure i una manera d'entendre el país. I també hem parlat precisament d'això, de futur, de present. Sovint celebrem les coses dels grans restaurants, amb grans plats i amb grans cuiners i cuineres, però oblidem que tot això comença molt abans, en una llavor, en una xarxa, en una petita explotació familiar o en un tros de terra treballant amb esforç. Senyor Gòdia, moltíssimes gràcies per venir avui aquí. Esperem que aquest canal d'aliments sigui un canal que s'obre moltes vegades, jo que ara es parla tant de leads, a internet, que la gent entri aquí, que es vagi engruixudint i que vagi seguint aquest embrió d'aquesta cuina catalana.
1: Gràcies a vosaltres. Espero que això col·labori a tenir a que ens alimentem cada vegada millor i que fiquem en valor el nostre sector agroalimentari, perquè és una cosa que molt important que tenim i que no l'hem de deixar perdre.
2: Productes catalans amb denominació d'origen. Aliments autòctons, excepcionals, únics i oficialment reconeguts per la Unió Europea per la seva alta qualitat. Arrelats a un territori que els proporciona un caràcter específic. Les denominacions d'origen són el resultat de l'estreta relació existent entre el producte, l'entorn geogràfic, el saber fer i el talent humà, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
0: I per acabar la fonda d'avui, una frase sobre la pagesia que diu així: sense pagesia no hi ha món rural. Sense món rural no hi ha equilibri. Esperem que us hagi agradat aquesta fonda i que ens tornem a trobar properament. Salut i bons aliments. Gràcies per ser-hi.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
2: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
3: Màxim risc d'incendi en un terç de Catalunya. 17 comarques estan en alerta i 7 espais naturals tancats. Bon dia, són les dues.
2: Catalunya migdia. Amb Natàlia Ramon.
3: Tot això a partir d'avui, però amb la previsió que serà un cap de setmana amb molt moviment. Uns acaben les vacances i d'altres les comencen. I per això les autoritats demanen la màxima prudència a tothom, especialment aquells que van al medi natural. Marta Prat.
4: Les zones que preocupen especialment són a Ponent, la Catalunya Central i el Camp de Tarragona, on farà més calor i el risc serà més alt. Hi ha gairebé 400 municipis del país en nivell molt alt o extrem de risc de foc forestal. Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil.
5: Aquests dies que tindrem ara aquesta calor intensa i també aquest risc d'incendi forestal molt elevat, molta vigilància amb qualsevol activitat que pugui generar una guspira, que pugui generar una ignició d'una flama.
3: Emergència a Ceuta. Les autoritats de la ciutat autònoma estan desbordades per la quantitat de migrants que travessen nedant els 3 quilòmetres que els separen del Marroc. El president de Ceuta va demanar al govern espanyol la declaració d'emergència nacional per assumir conjuntament la pressió migratòria d'aquest estiu.
4: La Guàrdia Civil de Ceuta alerta que la majoria dels que entren nedant a Espanya són menors i alguns moren en l'intent. Una situació especialment greu. Reixit Xivi, membre de la Guardia Civil.
6: La situación es caótica. Estamos enfrentándonos a un drama migratorio de consecuencias imprevisibles.
3: I Rússia castiga durament Ucraïna. La nit passada han caigut en diverses ciutats ucraïneses centenars de míssils i drons i hi ha hagut almenys 8 morts. Un míssil ha entrat en l'espai aeri de Polònia, soci de l'OTAN, que ha hagut de mobilitzar avions de combat. Moscou, Cristina Solías.
7: Moscou ha llançat 280 drons i una setantena de míssils contra les ciutats ucraïneses, però un dels míssils ha caigut a uns 100 quilòmetres a l'altra banda de la frontera. La defensa antiaèria polonesa ha activat les sirenes i els avions de combat, tot i que, finalment, el projectil s'ha estavellat sense provocar danys ni ferits.
3: I la guerra a l'Iran també empitjora. Els Estats Units han tornat a bombardejar el país i han atacat desenes d'objectius militars. L'Iran s'hi torna i ha atacat bases nord-americanes a Jordània.
4: Amb tota aquesta represa bèl·lica, el preu del petroli ha pujat fins als 90 dòlars al barril de Brent.
3: Justament l'encariment dels carburants i de l'electricitat han fet pujar la inflació aquest mes de juliol fins al 3,5%.
4: Un augment que també es deu a la retirada de les ajudes del govern espanyol, que va eliminar la rebaixa de l'IVA de la llum a finals de maig i la dels combustibles al juny.
3: I a la cultura, el Saló del Gaming s'amplia i vol ser el principal referent dels videojocs al sud d'Europa, això sí, sense renunciar al català. Barcelona, Montse Mas.
8: El nou certamen, fruit de la fusió del Saló Saga, el BSN Game Fest i Retro Barcelona, se celebrarà del 9 a l'11 d'octubre a la Fira de Montjuïc per projectar el videojoc català al món. David Pou de Vida, portaveu de l'esdeveniment.
9: Els videojocs són una de les principals formes d'entreteniment i de creació cultural del segle XXI i el català no es pot quedar al marge.
8: S'hi podrà jugar una seixantena de videojocs en català entre els més de 300 punts de joc disponibles.
3: I quan faltin 20 minuts per les 3, ens mirarem als esports amb l'Ernest Macià, perquè Ernest, el Barça femení, està pendent de fer públic el nom del fitxatge més car de la història.
10: Exacte, el traspàs més car per prop d'1,5 milió d'euros d'una davantera brasilera que juga al Manchester City. Al programa us explicarem qui és i també us explicarem el dia a dia del masculí des d'Anglaterra. El Barça masculí avui ha començat tot just a entrenar a l'equip Rafinha.
3: I ara ens mirem les carreteres. Mariluz García.
11: Bon dia, doncs queda trànsit intens a l'AP7 entre Vilafranca i Sant Sadurní d'Anoia després que han retirat un camió articulat que ha tingut un accident. També hi ha algunes cues a l'AP7 a Castellbisbal i a Bellaterra, també en sentit nord, i a les rondes de Barcelona, ronda a dalt de Pedralbes a Vallcarca, direcció Besòs, i la ronda litoral entre Fòrum i la Barceloneta en sentit Llobregat.
3: I ens queda el temps.
12: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
3: Perquè les temperatures s'enfilen, oi? Tomàs Molina, bon dia.
0: Molt bon dia. Doncs sí, però veiem canvis a curt termini. Avui un altre cop es tornaran a assolir els 40 graus en alguns punts de les comarques de Ponent, potser també en d'altres indrets, potser de les Terres de l'Ebre o fins i tot alguna zona de l'Alt Pirineu, amb aquest dia de sol, però també amb nuvolades que aniran creixent al llarg de les properes hores i que, de fet, comencen a marcar una situació amb una mica més d'inestabilitat de cara a demà. Avui creixeran núvols, però en principi no hi haurà precipitació i aquests avisos de calor que continua marcant el Servei Meteorològic de Catalunya. Però demà el dia començarà amb sol, a primeres hores amb intervals amb núvols a la façana litoral, a la Costa Daurada, a les Terres de l'Ebre, també boires que seran presents sobretot cap a l'Empordà, s'aniran trencant a mesura que avanci el matí, i després de la tarda demà creixeran nuvolades. I aquí sí que hi ha el canvi, perquè aquests núvols acabaran donant ruixats i tempestes demà al vespre, que afectaran sobretot àrees de l'Alt Pirineu. Localment podran anar acompanyades de calamarsa o de pedra i també podran donar-se a la resta del Pirineu, en punts de muntanya de la resta del país i especialment a l'interior de les Terres de l'Ebre. Però, sobretot, arribarà aire una miqueta més fresquet que farà que la nit sigui de més ben dormir. Aquesta nit encara no, però la de demà serà de més ben dormir i, a més, el cap de setmana sembla que es manté aquesta situació de més inestable i, per tant, amb més ruixats, i això, com a mínim, ajudarà a apaivagar una miqueta les temperatures.
3: Doncs esperem aquestes nits que siguin de més bon dormir. Gràcies, Tomàs.
0: Molt bon dia.
12: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
3: Les 2:06. Estem a les portes del primer cap de setmana d'agost i Protecció Civil fa una crida a la prudència davant l'alt grau d'activitat al medi natural que es preveu. Les altes temperatures previstes per aquests pròxims dies i la baixa humitat dels boscos catalans han fet que un terç de les poblacions del país estiguin en risc molt alt o extrem d'incendi. Cristian Roldán.
1: A hores d'ara hi ha més de 380 municipis entre els nivells 3 i 4 del Pla Alfa i també s'ha tancat l'accés a 7 espais naturals. Preocupen especialment la zona de Ponent, la Catalunya Central i el Camp de Tarragona, on s'estan registrant les temperatures més altes. La subdirectora operativa de Protecció Civil, Imma Soler, recorda a 3CatInfo que bona part dels incendis són provocats.
13: Tenim un component de risc que s'incrementa. Quanta més mobilitat hi ha, doncs més risc generem. Recordem que molts dels incendis forestals que s'inicien, d'alguna manera, sigui intencionadament o no, estan relacionats amb la mà de l'home, no? amb la nostra activitat.
1: Precisament avui el jutge ha decretat presó sense fiança per a l'home de 58 anys detingut dilluns, acusat d'haver provocat 3 incendis forestals. L'últim, el de Carme, a l'Anoia, que es va produir a principis de juliol, un foc que va cremar 450 hectàrees forestals i agrícoles i va obligar a confinar 30.000 veïns de la zona. De fet, és el segon incendi més violent registrat a Catalunya aquest estiu. La investigació ha determinat que les flames es van originar al voral de la carretera, on es van trobar restes parcialment cremades del cartró d'un paquet de cervesa. A més, també relaciona aquest individu amb un incendi el 29 de juny també d'enguany i un altre que va tenir lloc el juliol del 2024, tots tres a la mateixa zona.
3: Doncs justament el foc de la Vall d'Uixó al País Valencià continua actiu i encara no s'ha pogut estabilitzar després de 6 dies consecutius que fa que crema. Avui la presència de fum a la zona dificulta les tasques dels mitjans aeris. En canvi, el perímetre de l'incendi es manté estable i un miler de veïns ja han pogut tornar a casa seva. Anem fins a la Vall d'Uixó. Alba Barbosa, bon dia.
14: Els veïns dels 6 municipis més allunyats del foc ja poden tornar a casa, però es mantenen 7.000 persones encara desallotjades. El foc continua actiu i aquest matí les feines d'extinció s'han endarrerit perquè el fum acumulat no deixa actuar bé els mitjans aeris. Tot i així, els treballs donen fruit, segons els bombers, i se centren ara en el flanc oest i en assegurar el perímetre. Fernando Pérez, director de l'operatiu d'extinció.
15: En la zona de Artana és on tenim més frente de llama, y luego alrededor del perímetro es un frente diseminado que se va descolgando por las laderas y en el que estamos trabajando, que ya hemos conseguido en varios puntos pinchar para ir consolidándolo.
14: Els 7.000 evacuats no podran tornar a casa fins demà com a mínim, perquè el foc continua actiu i encara sense estabilitzar. Els veïns de la Vila Vella ja tenen aigua potable i la Generalitat Valenciana en reparteix d'embotellada a aquelles poblacions on s'ha aixecat avui l'evacuació dels veïns, com detalla Juan Carlos Valderrama, conseller d'Emergències.
16: Se está proporcionando agua embotellada a todos los municipios que van a regresar en el día de hoy a domicilio hasta que nos den unos niveles adecuados las aguas y puedan utilizar ya el agua potable.
14: El perímetre del foc no creix, es manté en 81 quilòmetres i les hectàrees afectades augmenten, però molt poc, fins a les 9.600. Avui també s'ha desconfinat la urbanització d'Onda, que encara quedava sota aquesta mesura.
3: I mentrestant, a Madrid i a Ávila s'ha aixecat l'estat d'emergència declarat per l'incendi més greu de la història de l'estat, amb prop de 77.000 hectàrees cremades. Ho ha anunciat el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que ha reiterat que el foc continua estabilitzat.
17: Desescalamos a nivel operativo 2, pero en todo caso vamos a continuar alertas y por tanto vamos a continuar pendientes de la evolución del mismo, y esa es la tranquilidad que quiero darles a los vecinos y vecinas tanto de Ávila como de la Comunidad de Madrid.
3: Ara bé, tot i aquesta evolució favorable de les darreres hores, encara queden un miler de persones evacuades de la Comunitat de Madrid i ara diversos municipis comencen a afrontar els desperfectes provocats per les flames. Unitat mòbil a Pelayos de la Presa, Xavi Luna i Montse Poblet.
18: Bon dia. Pelayos de la Presa encara no té la llista completa del que ha destruït l'incendi, però les flames van envoltar totalment el poble. El nucli urbà es va salvar, però els afores i les urbanitzacions, almenys una vintena de cases estan completament calcinades, hi ha un centenar de parcel·les d'urbanitzacions cremades, l'enllumenat públic està molt afectat i la zona del pantà, un pol d'atracció de visitants, ara és una de les imatges més colpidores del desastre. El paisatge s'ha tornat negre i gris, hi ha clubs cremats i el càmping es pot dir que ha desaparegut. Toca refer-ho i l'alcalde, que ens ha atès abans de parlar amb els tècnics de la Comunitat de Madrid que han vingut a oferir suport, admetia que els que han perdut les cases ho tindran molt difícil per poder quedar-se.
19: No tenemos vivienda pública, no tenemos vivienda social, no hay una casa en alquiler porque el tema de la vivienda está complicadísimo y no hay manera de encontrar ahora mismo. Si aunque el ayuntamiento dijera, venga, vamos a buscar cuatro casas para alojar a estas familias, no encontraríamos dónde.
18: La Comunitat de Madrid s'ha compromès a buscar los hotels mentre troben pisos de lloguer assequible on es puguin instal·lar, però aquí no podrà ser. L'altra preocupació del poble és què passarà amb el que fins ara ha estat la principal font d'ingressos d'aquesta zona, un paradís natural que treia milers d'estiuejants. L'Àngela és la perruquera del poble.
20: La gente que tiene apartamentos turísticos, que tengo clientas que tienen apartamentos turísticos, ya pues no sabemos qué va a pasar, porque es que para ver esto te quedas en Madrid o te quedas en tu ciudad.
18: De moment toca salvar l'emergència, netejar, llançar el que ja no es pot recuperar, arreglar el que es pugui i fotografiar detalladament els danys per reclamar les assegurances el que es pugui cobrar.
3: I ara ens mirem l'emergència humanitària que es viu a Ceuta. Perquè entre 250 i 300 migrants estan arribant cada dia a Ceuta nedant. Equips de rescat de la Guàrdia Civil alerten que la situació és insostenible i que molts dels que arriben o que moren pel camí són nens i adolescents. El president de la ciutat autònoma, el popular Juan Jesús Vives, reclama que es declari l'emergència nacional davant un fenomen que, segons alerten, va més enllà de l'habitual repunt migratori dels estius. Les ONG posen l'accent en la falta de recursos de les zones frontereres. Cèlia Sarnades.
21: Doncs sí, estan arribant per mar molts menors i també famílies senceres, i en pocs dies s'han trobat més de 10 cadàvers d'ofegats. Ens ho ha explicat a 3Cat Info el portaveu de l'Associació Unificada de la Guàrdia Civil a Ceuta, Rashid Sbihi.
22: Están llegando adolescentes, niños, mujeres. De hecho, la gendarmería marroquí rescató estos últimos días a una familia al completo con niños menores de edad. Te voy a pasar un dato que es estremecedor. Llevamos 30 cadáveres en este 2026, solo 11 en este último mes de julio. Ayer aparecieron 3 y este fin de semana pasado aparecieron 4. Y muchos de esos cadáveres son niños.
21: Molts dels migrants es posen a nedar des de la ciutat d'Efnidek, al nord del Marroc, amb mitjans precaris.
22: Cada uno están utilizando los artilugios de los que disponen. Hay muchos nadadores que utilizan trajes de neopreno, otros flotadores que utilizan nuestros hijos cuando los llevamos a la playa. Sí. Se arrojan al mar de playas que están a unos 3 kilómetros de nuestra ciudad. Mar adentro, travesías de 4, 5, incluso 8 horas, poniendo en grave riesgo su vida y también poniendo en grave riesgo la vida de los guardias civiles que acuden a su rescate.
21: Hi ha imatges de desenes de flotadors, efectivament, davant les costes de Ceuta. El centre d'acolliment de la ciutat, el CETI, té 512 places, però ara acull 700 persones i centenars més s'apilonen a l'exterior. La sobreocupació als centres de menors és del 2.400%. El president de Ceuta, en una entrevista a la SER, parla d'emergència.
2: Yo creo que estamos en una situación de absoluta emergencia humanitaria y social que demanda una actuación consecuente con esta calificación de emergencia a través de un mando único que garantice que esa respuesta sea enérgica, decidida e inmediata.
21: També en una entrevista a Trescatinfo, Miguel Ángel Morales, que és el director de la Fundació Sur Acoge, que agrupa 11 ONGs d'Andalusia, Ceuta i Melilla, denuncia el que ell considera el problema de base.
5: Ceuta, al igual que otros territorios, es frontera y debería de estar dotada de suficientes medios y dispositivos de acogida para cuando se producen estas llegadas. Ni en los recursos para adultos ni en los recursos para menores hay suficiente dotación de plazas en una ciudad que al final no deja de ser un punto fundamental de la frontera entre Europa, la Unión Europea y África, ¿no?
21: Tant el govern de Ceuta com els equips de rescat, però, vinculen aquesta situació a la recent sentència del Tribunal Suprem que ha prohibit la devolució en calent dels migrants que arribin a Espanya nedant.
3: Doncs tota aquesta situació que es viu a Ceuta contrasta amb el discurs públic triomfalista que ha fet el rei del Marroc, Mohamed VI, coincidint amb el 37è aniversari de la seva coronació.
21: Doncs sí, Mohamed VI ha destacat les millores agrícoles, econòmiques i de protecció social al país i ha lloat l'estabilitat política i institucional del Marroc.
6: En un context regional i internacional marcat per nombroses convulsions i múltiples tensions, l'estabilitat política i institucional constitueix un bé escàs i un actiu de valor incalculable. Avui l'estabilitat és la variable clau en l'equació del desenvolupament del Marroc i és també el capital estratègic que constitueix motiu d'orgull per al país.
3: Passen 2:15, una pausa i ara mateix tornem.
23: Catalunya migdia.
24: L'estiu és temps de somiar. Que la festa major no s'acabi. Que l'orquestra en toqui una més. Que ballem tots junts a la plaça. Perquè els millors somnis són els que es comparteixen. Ja hi ha la venda a la Loteria de Nadal al teu lloc de vacances. I si toca aquí... Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
25: Confessa-ho. Algun cop has desitjat que marqués un jugador del teu màxim rival? Has deixat sense porter titular el teu amic a la jornada del Clàssic? Has fitxat qui vas jurar que mai no fitxaries? Si vols ser el millor míster, demostra-ho. Torna Mister Fantasy de Mundo Deportivo. Descarrega't l'app i comença a jugar.
26: Si vols fer la compra bé, has d'anar a carrer.
27: Posa combustible a les vacances acumulant un 10% a les gasolineres Carrefour. Un 2% addicional més el 8% habitual. Només per ser soci del Club Carrefour i tenir l'app Mi Carrefour. Vàlid el 31 de juliol i l'1 d'agost.
28: Ofertes límit al Corte Inglés. Fins a un 20% de descompte en una selecció de smartphones de marques com Samsung, Xiaomi, Motorola i Oppo. Són les ofertes límit. Només 4 dies, del 30 de juliol al 2 d'agost, a la botiga web i app del Corte Inglés.
29: Catalunya migdia.
3: I ara ens mirem al món perquè Rússia ha tornat a atacar massivament Ucraïna. Ha estat aquesta nit amb 70 míssils i 280 drons a Kiev i altres ciutats ucraïneses. Ha matat almenys 8 persones, entre les quals 3 menors, i n'ha ferit més d'una setantena. Un dels míssils ha caigut en una zona deshabitada de l'est de Polònia, sense causar cap ferit. El primer ministre ha condemnat la violació de l'espai aeri, però també ha assegurat que no veu motius per pensar que Polònia fos l'objectiu. Moscou, Cristina Solies, bon dia.
7: Bon dia. Les defenses ucraïneses han abatut 260 dels 280 drons i part dels míssils, però un dels projectils ha caigut a una casa de Kryvyi Rih i ha matat tota la família, 3 adults i 3 nens de 5, 11 i 17 anys. Al Lviv, molt a prop de la frontera polonesa, l'Oksan ha salvat la vida pels pèls. Explica que l'exèrcit rus ha fet un double tap al seu edifici, és a dir, que ha llançat un segon atac contra contra el mateix objectiu quan ja havien arribat els equips de rescat i bombers, una tàctica militar que sovint pot constituir un crim de guerra.
0: Érem en una habitació de casa quan els bombers van començar a apagar el foc. Aleshores hi va haver una altra explosió. Un míssil va detonar i la metralla ens va impactar. Crec que alguna cosa va esclatar mentre els bombers apagaven el foc.
7: Rússia només ha confirmat l'atac a objectius militars ucraïnesos. De moment, però, no ha fet cap valoració sobre el fet que un dels seus míssils hagi entrat a l'espai aeri de Polònia. A l'est del país han sonat les sirenes antiaèries aquesta matinada i s'han activat els avions de combat. Finalment, s'ha trobat un cràter amb restes metàl·liques d'un artefacte que no ha provocat danys ni ferits.
3: Els Estats Units han tornat a bombardejar amb força l'Iran mentre el règim de Teheran ha intentat atacar objectius militars nord-americans a Jordània. Després d'una pausa de 5 dies, la guerra a l'Orient Mitjà s'ha reprès amb força i s'expandeix de nou ara amb un incident fins a Egipte. Jordi Baró.
6: L'exèrcit nord-americà assegura haver bombardejat aquesta nit dotzenes d'objectius militars iranians en un atac que hauria fet 3 morts a les files de la Guàrdia Revolucionària. El règim de Teheran ha promès que hi respondrà i fins ara ha disparat 5 míssils contra Jordània que han estat interceptats i un contra Kuwait que ha fet un mort, treballador d'una companyia xinesa que ha quedat afectada. La guerra s'ha reactivat i s'amplia cap a Egipte, on ahir un dron va impactar sobre un vaixell nord-americà en un port del país. L'altre escenari nou és l'Iraq, on els Estats Units i l'Aràbia Saudita han fet atacs conjunts contra aliats de l'Iran. Amb la represa de les hostilitats, el preu del petroli va pujar ahir significativament i avui s'ha estabilitzat al voltant dels $90 el barril de Brent.
3: Doncs amb tot aquest clima bèl·lic, aquest mes ha tornat a pujar la inflació. Carburants i electricitat, sobretot, han empès els preus a l'alça. De mitjana, són un 3,5% més cars que el juliol de l'any passat, 3 dècimes per sobre de la inflació que hi havia al mes de juny. Tot això segons l'Institut d'Estadística Espanyol, Mireia Sala.
0: La represa del conflicte ha encarit el petroli i el gas i, a més, això ha coincidit amb la retirada de diverses rebaixes fiscals del govern espanyol per combatre els efectes de la guerra sobre els preus energètics. Josep Soler, conseller executiu de l'Associació Espanyola d'Assessors Financers.
1: Estem amb una volatilitat tremenda, fins i tot dels nivells de conflicte, no? I, per tant, com hi ha volatilitat dels nivells de conflicte, també tenim una alta volatilitat dels preus dels petrolis i del gas, que és el que més influeix sobre els preus energètics, no?
0: Alhora, s'han sabut les dades de creixement de l'economia espanyola. Malgrat la guerra, manté el ritme. D'abril a juny ha crescut un 0,7% intertrimestral, una dècima més que durant els primers 3 mesos de l'any. En termes interanuals, el creixement ha estat del 2,7%, el mateix que el primer trimestre.
3: Els darrers dies han circulat continguts, sobretot a xarxes socials i també alguns mitjans de comunicació, sobre una possible nova apagada. Tot això perquè Red Eléctrica està demanant a les indústries que es desconnectin de la xarxa perquè no hi ha prou energia per tothom. D'entrada, val a dir que mai es pot descartar una apagada general com la que ja hem viscut, però sí que podem explicar que aquesta petició de Red Eléctrica no significa en cap cas que la xarxa estigui al límit, ni tan sols que ens trobem en situació d'emergència. Ens ho explica el responsable de verificació de 3CAT Info, Carlos Baraibar.
4: El cert és que els dies 15 i 22 de juliol, cap a les 10 de la nit, Red Eléctrica va demanar a la gran indústria que es desconnectés de la xarxa elèctrica per enviar l'energia a altres llocs on era necessària. Els dos cops va ser perquè hi havia un pic de demanda per l'onada de calor i, a més, un dèficit puntual d'energia eòlica sumat en un dels dos dies a que Vandellós 2, la central nuclear, estava aturada per una avaria. En aquesta situació, Red Eléctrica té diversos mecanismes per regular on va l'electricitat que s'està produint. Un d'aquests procediments és el que es va activar i que preveu demanar a les indústries que deixin de consumir com a màxim a més durant 2 hores. Això, però, no és un mecanisme d'emergència, ni vol dir que la xarxa estigui al límit. És un procediment establert al qual les indústries s'hi apunten voluntàriament i, a més, les que s'hi apunten cobren, tant si se'ls demana desconnectar-se com si no. És un mecanisme, dels diversos que hi ha, per fer la xarxa més flexible i adaptable. Des del 2022, quan es va posar en marxa aquest sistema, s'ha activat 8 vegades. I tot i que mai es pot dir que no tornarem a viure una gran apagada, no és cert que tot plegat indiqui que la xarxa elèctrica estigui en un moment crític.
3: Hem parlat de la xarxa elèctrica i ara parlem de la fibra òptica òptica, perquè la Diputació de Tarragona invertirà 5 milions d'euros per fer arribar la fibra òptica als municipis de les Terres de l'Ebre, que són més petits. Forma part del projecte que fa anys que s'està aplicant a la demarcació per construir les canalitzacions per les vies de la seva titularitat. Després, la Generalitat o les empreses privades fan arribar la fibra a tots els pobles. Tarragona, Manestestre.
8: El projecte beneficiarà Mas de Barberans, Tivenys, La Fatarella i Vítem. Les obres consisteixen a fer una microrasa al lateral de la calçada principal de carreteres locals on s'instal·len fins a 10 conductes pel desplegament de la fibra. La Diputació ja fa 7 anys que està fent aquest tipus de desplegament i ja hi ha invertit més de 6 milions d'euros. Iris Castell és la diputada d'Infraestructures.
9: I hem escollit en aquest sentit també pues, pobles petits, com podeu veure, en primer lloc, i un dels criteris que hi ha més gran és pues, per poder ajudar-los, no?, a que siguin també competitius i ajudar-los també en el que és el despoblament.
8: Els alcaldes de Mas de Barberans, Daniel Lleixà, i de La Fatarella, Jordi Rius, creuen que la fibra els ajudarà a democratitzar l'accés a una connexió d'internet de qualitat.
10: Portem molt de temps des del nostre ajuntament reivindicant la falta de la fibra i l'equitat també en serveis.
11: La gent que ha tornat de la ciutat cap al poble tindre la fibra òptica soterrada crec que és un servei indispensable pels municipis rurals.
8: Fins ara s'han fet 220 quilòmetres de canalitzacions. A més de les millores a les Terres de l'Ebre, la Diputació també invertirà 1 milió d'euros més en noves canalitzacions per a fibra òptica al Priorat.
3: Diversos països europeus, com ara Alemanya o el Regne Unit, pateixen una situació de sequera que, entre d'altres, està afectant els grans rius. És el cas del Rin, la via fluvial de mercaderies més important d'Europa. Juntament amb el Danubi i el Roine, són utilitzats per transportar-hi cada any al voltant de 300 milions de tones, 4 vegades el volum que mou el port de Barcelona. Els nivells baixos d'aigua posen la navegabilitat en perill i afecten la indústria més propera. Berlín, Jordi Regàs, bon dia.
12: Bon dia. Una franja de sorra creixent fa dies que escanya el curs de l'aigua del Rin. De moment, les barcasses encara esquiven l'obstacle, però la situació s'està complicant. El poble de Caop, a Renan i Palatinat, es mesura el gruix de la làmina d'aigua. El nivell òptim són entre 2 i 3 metres. Actualment ha caigut a 28 centímetres. Això té conseqüències greus. Markus Erdmann, cap del Departament de Navegació Fluvial d'Alemanya.
13: Ja no es pot fer la càrrega completa. Per tant, per transportar la mateixa càrrega, has de fer servir més vaixells amb càrregues més petites. Òbviament, això encareix i complica l'operativa.
12: A Múnich, les fonts públiques van deixar de rajar a mitjans de juliol. L'Ajuntament va tallar l'aigua per estalviar. Netejar el cotxe particular ja només es pot fer als túnels de rentat. Fa falta que plogui. Dominic Krause, alcalde de Múnich.
14: Per recuperar els nivells normals d'aigua amb les nostres captacions, caldria que plogués unes quantes setmanes, com a mínim una o dues de seguides. I d'això no estem ben lluny.
12: El riu Spree, al seu pas per Berlín, també es troba per sota de la mitjana. Un 70% de l'aigua de boca de la capital s'extreu del riu, una demanda que anirà a l'alça perquè la població continua creixent. També hi ha indústria que necessita molta aigua, com la gigafactoria de Tesla a Grünheide o els projectes de centres de càlcul per a la intel·ligència artificial. Alemanya, certament, tampoc s'escapa dels múltiples impactes del canvi climàtic.
3: L'expresidenta del Parlament, Laura Borràs, dona la raó a Pedro Sánchez i nega que el seu indult parcial sigui fruit d'una negociació política entre el govern espanyol i Junts per Catalunya. De fet, creu que indultar-la no ha estat pel líder del PSOE plat de bon gust, Jordi Corbalán.
15: Sí, aquest matí en una entrevista a TV3, Laura Borràs ha assenyalat que el govern espanyol s'ha limitat a fer el que li va demanar el jutge que la va condemnar per prevaricació i falsedat documental i que la sentència el mateix jutge considerava desproporcionada la pena de presó. L'expresidenta del Parlament no considera l'indult parcial una victòria política i encara que diu que l'alleuja saber que no haurà d'entrar a la presó.
16: Segur que no ha estat plat de gust per ell, perquè efectivament jo no vaig investir Pedro Sánchez durant tots els anys que vaig ser a Madrid. És evident que jo no confonc l'indult parcial amb una reparació i ni vull ni puc considerar que sigui una victòria política al que és un alleugiment personal.
15: Laura Borràs ha assegurat que ella no ha demanat mai l'indult i que no va participar en el procés de negociació política de la llei d'amnistia. De fet, el Tribunal Suprem va rebutjar aplicar-li l'amnistia com havia demanat el seu advocat Gonzalo Boye.
3: Mentrestant, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha situat Singapur com a exemple de convivència per desmuntar els discursos anti-immigració de l'extrema dreta i ha defensat que aquesta ciutat-estat sigui un model a seguir per Catalunya. Illa tanca avui la seva gira pel sud-est asiàtic. Enviat especial a Singapur, Albert Prat, bon dia.
2: Què tal? Bon dia. Sí, Salvador Illa s'ha emmirallat amb aquesta ciutat-estat per defensar que Catalunya té potencial per créixer i avisa l'extrema dreta que la immigració no és un problema.
5: Singapur és un país divers, plural, ètnicament també, amb diferents religions, diferents ètnies, i conviuen. I això no els fa dèbils, els fa forts.
2: Illa ho ha dit des d'aquí, des del rovell de l'ou de Singapur, al barri de negocis, en un fòrum empresarial, i per assemblar-s'hi ha venut les infraestructures catalanes i ha reivindicat l'ampliació del Prat.
5: No cal ser gran per ser influent. Singapur té 6 milions d'habitants, Catalunya té 8 milions d'habitants. I es pot influir. Singapur és un exemple de com un país petit en tamany, gran en ambició, és influent en el món, es fa escoltar en el món.
2: Avui el president tanca aquesta gira pel sud-est asiàtic de 6 dies amb una agenda bàsicament concentrada al Vietnam, amb moltes reunions però cap gran acord. I demà, a primera hora, tan bon punt aterri a Barcelona, Illa compareixerà davant la premsa per fer balanç del curs polític.
3: Són 2:45. I ara anem a Madrid perquè el govern de la comunitat vendrà l'àtic de luxe que havia comprat com a oficina temporal per a la presidenta Isabel Díaz Ayuso. També es desprendrà de 4 immobles més. Ho ha acordat el Consell de Govern, presidit per la mateixa Díaz Ayuso, i ja han posat xifres a l'operació immobiliària. Esperen recaptar 20 milions d'euros que, diuen, destinaran a pal·liar els danys provocats pels incendis. Madrid, Àngels Lafuente, bon dia.
17: Hola, bon dia. L'àtic al barri de Chamberí, una de les zones més cares de Madrid, de 485 metres quadrats, comprat per la Comunitat de Madrid i que estaria destinat a oficines, ha tingut una vida efímera. El govern d'Isabel Díaz Ayuso ha decidit tancar la polèmica provocada per la seva compra i l'ha posat a la venda. Ho ha anunciat avui el conseller i portaveu de la presidència de la comunitat, Miguel Ángel García Martín, junt amb 4 immobles més, propietat de l'administració madrilenya.
18: He dado instrucciones a la empresa pública Planifica Madrid para que ponga a la venta 4 inmuebles que tenemos en la Gran Vía de Madrid y también, por lo que me pregunta, el inmueble situado en el Paseo del General Martínez Campos, valorados en su conjunto en unos 20 millones de euros para también ayudar en la reconstrucción.
17: Uns 20 milions d'euros que el govern d'Ayuso ja ha avançat que tenen previst destinar a la recuperació de la serralada oest de Madrid per pal·liar els danys provocats pel pitjor incendi forestal a la Comunitat de Madrid.
3: Aquest migdia s'ha fet un minut de silenci a la plaça Sant Jaume de Barcelona per condemnar l'últim crim masclista a Catalunya de dimarts al districte de Sant Martí de la capital catalana. La víctima de 34 anys va morir per les ferides d'arma blanca provocades suposadament per la seva parella, que van detenir hores després. Els Mossos d'Esquadra preveuen que el detingut passi demà a disposició judicial. Miquel Harquem.
19: És la quarta dona assassinada per violència masclista aquest any a Catalunya. Després del minut de silenci, la consellera d'Igualtat, Eva Menor, ha condemnat el feminicidi.
20: Cada feminicidi, sens dubte, és un fracàs col·lectiu d'una societat que no ha aconseguit acabar amb una violència masclista. Primer missatge, també, davant aquells que neguen l'existència de la violència masclista, una dada. Des de 2012 que tenim registres, 163 feminicidis a Catalunya. Que davant la violència masclista l'equidistància no val, no? És una realitat, és una greu vulneració de drets humans.
19: Estava en procés de separació i els dos fills de la parella rebien assistència dels serveis socials de l'Ajuntament de Barcelona. Els Mossos d'Esquadra havien detingut prèviament la dona arran d'una denúncia presentada per la seva parella per una suposada agressió contra ell i els fills en comú.
3: El Servei Català de Trànsit incorporarà un nou tipus de radar amb intel·ligència artificial per detectar infraccions com ara l'ús del mòbil o no portar el cinturó de seguretat. L'aparell està en període de proves amb l'objectiu que entri en servei a partir del nou pla de seguretat viària de l'any que ve. La Roca del Vallès, Marc de Vallès.
7: Bon dia. Catalunya ha participat en un estudi internacional per provar aquests nous radars amb intel·ligència artificial. Les proves s'han fet durant 15 dies a la 2 a Cornellà i 15 més a la P7 a la Roca del Vallès. El director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, explica els avantatges d'aquest sistema respecte a l'actual.
21: Nosaltres tenim un sistema de detecció de mòbil i cinturó que ens permet veure només frontal, només els que s'acosten de cara. Nosaltres no tenim disponibilitat de veure què passa a la falda, si estan manipulant el mòbil a la falda. I tenim molt bona detecció a unes hores determinades del dia, que són poques, que són 3 hores. Però aquesta tecnologia ens permet detectar nit, dia, qualsevol hora.
7: El nou radar és un carro amb rodes, com els nous de velocitat, que es pot portar on calgui. Porta dues càmeres, una que fotografia els vehicles de lluny i l'altra que capta l'interior quan passen a la seva alçada. Les proves han donat al voltant d'un 64% de fiabilitat, però el sistema es continua millorant. De 10 països on s'han fet aquestes proves, Catalunya és el tercer ser on més infraccions en l'ús del mòbil i el mal ús del cinturó s'han detectat. Al migdia i en dies feiners és quan es cometen més d'aquestes infraccions. Al cap de setmana baixen. Aquí el nou sistema s'incorporarà en el pla de seguretat viària que es desplega l'any que ve.
22: Catalunya migdia.
3: 2:45. El Grec tanca la seva edició del 50è aniversari reivindicant la memòria i la comunitat. Amb 143.000 espectadors i el 71% d'ocupació mitjana en el total dels espectacles. Barcelona, Marta Vives.
23: Durant un mes s'han desplegat 96 espectacles, un 58% dels quals en català i un 44% liderats per dones en 58 espais diferents de la ciutat. De tots ells, els que s'han fet a l'amfiteatre del Grec han tingut una ocupació mitjana del 96%. Entre alguns dels espectacles que han aconseguit un 100% de l'ocupació total hi ha l'inaugural, l'òpera de Tres Rals, també el de Florentina Holzinger, el concert de les Flors Prohibides o les cançons dels 50 anys del Grec, el muntatge de dansa sud-coreà Muljil o el concert de Maria Arnal i Lídia Pujol a la Sagrada Família. La directora del Grec, Letícia Martín, s'ha mostrat orgullosa d'aquesta edició.
24: Poder fer un festival que sigui amb aquests resultats que a tots ens fan molt, molt feliços. Hem arribat a tenir una sèrie d'espectacles que realment han donat aquesta sensació de festival, de coses que només passen ara, que si no estàs, lo perdis i no podràs després tenir la sensació d'haver estat.
23: Un dels protagonistes col·laterals d'aquesta edició ha estat la calor, en especial en els espectacles a l'aire lliure. El regidor de Cultura, Xavier Mercè, ha explicat què és una reflexió que s'han de fer.
25: És a dir, haurem de reflexionar en el futur sobre la calor, no tant per al públic, però què és el cessar.

0: per fer de Barcelona una finestra al món per al talent català. David Pou de Vida, portaveu del Saga Barcelona Game Fest.
1: Impulsem aquest projecte convençuts que la normalització lingüística també passa per espais d'oci, de cultura, d'innovació. Els videojocs són una de les principals formes d'entreteniment i de creació cultural del segle XXI i el català no es pot quedar al marge. Els visitants podran descobrir i jugar al voltant d'una seixantena de videojocs disponibles ja en català dels més de 300 punts de jocs totals que tindrà l'esdeveniment.
0: La intenció és reunir més de 20.000 visitants al voltant d'unes 80 activitats, entre trobades de negoci, proves de novetats i competicions d'esports, entre altres. La imatge del certamen porta la signatura de l'il·lustrador i dissenyador de videojocs Conrad Rosset, autor de títols tan reconeguts internacionalment com Neva o Gris.
2: Doncs dels videojocs, ara ens n'anem a l'art. Perquè el targarí Josep Minguell, un dels pocs artistes del món especialista en pintura mural al fresc, compartirà espai amb un dels grans mestres del Renaixement, Benozzo Gozzoli. Ja ha començat a treballar en el mural que s'instal·larà l'any que ve al museu dedicat a Gozzoli a la Toscana. Minguell és especialment reconegut per haver pintat més de 1.000 metres quadrats a l'església de Santa Maria de l'Alba de Tàrrega i té obra en diferents punts d'arreu del món. Tàrrega, Estela Bussoms.
3: L'obra que decorarà una de les parets del Museu Gozzoli de Castelfiorentino, molt a prop de Florència, serà un fresc fet amb pigments minerals que representarà precisament un pintor muralista en plena feina, una imatge gairebé inèdita. Per Josep Minguell es tracta d'un cara a cara artístic entre pintura al fresc contemporània i renaixentista que viu com un repte majúscul.
4: En aquest cas, que sigui petit no vol dir que no sigui difícil, al contrari. És una pintura que ha de ser molt més pulcra, molt més elaborada i ubicada en un lloc que té un significat molt fort dins el món de l'art i per això l'elaboració en fa por.
3: L'any passat, Josep Minguell ja va pintar un mural en un tabernacle de la mateixa ciutat de la Toscana. En aquell cas, mesos després, l'obra es va arrencar amb la tècnica de l'estrapo i l'any que ve s'exhibirà a Catalunya en una exposició itinerant que passarà per Lleida, Solsona i Tarragona.
2: I el monestir de Santa Maria de Gerri de la Sal, al Pallars, es reobrirà al públic aquest estiu després d'anys tancat per motius de seguretat. El Departament de Cultura ha presentat un pla de restauració amb una inversió de 3,5 milions d'euros. Gerri de la Sal, Pau Rovira.
5: Les primeres actuacions, previstes per a principis d'agost, permetran reprendre les visites mentre avancin les obres. El projecte s'executarà en 5 fases al llarg d'uns 5 anys, condicionat, això sí, als resultats dels estudis sobre el seu estat de conservació. Joaquim Borràs, director general del Patrimoni Cultural.
6: Estem molt contents perquè significa la reobertura i la dignificació d'aquest gran espai patrimonial del nostre país, una de les joies del romànic català dels Pirineus.
5: El pla preveu consolidar l'edifici, restaurar els principals elements patrimonials i posar en valor aquest monestir, fundat l'any 809 i considerat un dels més antics de la Catalunya comtal.
2: Consternació al món del cinema per la mort de Manolo Solo.
7: El mundo es demasiado grande, demasiado complejo, demasiado caótico. Y cuando lo dibujas...
2: Ha estat als 62 anys i víctima d'un càncer. Va guanyar un Goya a millor actor de repartiment per Tarde para la ira, Valeria Ubareda.
8: El van nominar 4 vegades més, entre les quals per El buen patrón i una quinta portuguesa que sentim de fons. Solo va participar en 55 pel·lícules, en nombroses sèries de televisió i també en obres de teatre. La desconocida, de Gabe Ibáñez, és el seu últim treball que encara no s'ha estrenat.
9: Catalunya migdia.
2: Ernest Macià, bon dia. Comencem els esports perquè el Barça rep la denúncia de l'Atlètic de Madrid per parlar amb un dels seus jugadors esquenes del club matalasser.
10: Sí, l'Atlètic de Madrid ha denunciat el Barça per parlar amb Julián Álvarez, jugador davanter de l'Atlètic de Madrid, que està en contracte en vigor amb l'Atlètic. La Federació Espanyola, per tant, ha d'obrir expedient al Barça, que ara té uns dies, disculpeu, per presentar al·legacions.

Tot plegat mentre Rafinha ja entrena la pretemporada del Barça, ahir va arribar el brasiler i avui ell i també Valde ja han fet part de l'entrenament amb el grup, alternant-ho amb treball específic i de gimnàs. Ens escolta ja des de Birmingham, des d'Anglaterra, el Ramon Salmurri, que està a l'entrenament del primer equip, pendent també d'alguna compareixença, per exemple, del porter

0: Stejna, com està, Ramon? Com et sentim bé, Ramon?
1: Què tal? Bona tarda, Ernest. Ara mateix el porter del Barça, Wojtek Stejna, atenent els mitjans de comunicació. Si et sembla, l'escoltem un segon.
2: I'm at the level required for the club, so I'm still here as long as I feel needed and I feel like I can help the team, then I'm very happy to do so.
1: Un tec que assegura que està en forma, preparat per aquesta temporada i amb ganes de seguir ajudant l'equip.
2: But in the end, if I felt I couldn't do it anymore, I wouldn't do it. Nobody could convince me. I still feel ready to perform at a high level. I believe I can use my experience to help the team. And as I said, as long as I'm useful and helpful to the team, then...
1: I té que explicant que vol seguir ajudant l'equip a sentir-se útil i seguir ajudant la resta dels seus companys a les ordres de Hansi Flick. Un Hansi Flick que, com deies, avui a la sessió d'entrenament ja ha pogut comptar amb dos futbolistes, amb la incorporació de dos futbolistes dins del grup. Rafinha, el capità que va arribar ahir, es va incorporar ahir a la concentració de l'equip avui, ja ha començat a fer part de l'entrenament amb el grup, i també Alejandro Valde. Recordem que Valde porta pràcticament uns 10 dies fent treball específic. La idea és que pugui tenir minuts contra el Birmingham. Avui ha començat ja a fer una part de la sessió amb la resta dels companys.
0: Molt bé. Ramon, acabem de veure, per cert, una publicació a Instagram de fa poca estona de Marcus Rashford amb una samarreta del Barça acomiadant-se.
1: Sí, Marcus Rashford estava cedit al Barça. Avui és dia 30 de juliol, acaba la seva sessió i finalment doncs ha acabat sortint, finalitzant la seva sessió i tornarà al seu club d'origen, al Manchester United.
0: Diu: estic molt agraït a tothom del Barça per fer que el meu temps aquí hagi sigut tan positiu i memorable. He gaudit cada moment, diu Rashford en aquest post, que... he gaudit cada moment i m'emportaré cada record per sempre. Desitjo al club el millor i a tots els seus aficionats la millor de les sorts i tots els èxits en la temporada que comença. Visca el Barça. És el que diu Marcus Rashford, que, com diem, ha fet aquest post d'Instagram penjant una samarreta amb el dorsal número 14, aquest record que quedarà ja per sempre. I, per cert, Salmurri, dèiem al principi que l'Atlètic de Madrid activa la maquinària per fer embarrancar l'operació Julián Álvarez al Barça.
1: Sí, el Barça ja ha rebut aquest dijous al matí la notificació de la Federació Espanyola sobre la denúncia posada per l'Atlètic de Madrid respecte al cas Julián. La Federació Espanyola li comunica que, conseqüentment, ha d'obrir un expedient per intentar aclarir els fets. L'Atlètic de Madrid acusa el Barça d'haver negociat amb el jugador quan aquest té contracte amb el conjunt matalasser. Ara el Barça ja té constància d'aquesta notificació i properament se li comunicarà el període de dies que disposa per fer les al·legacions pertinents. T'haig de dir que l'expedició blaugrana a Anglaterra hi ha molta tranquil·litat amb les possibilitats de l'Atlètic de Madrid de que prosperi aquesta denúncia que va presentar a la FIFA i a la Federació Espanyola de Futbol.
0: Doncs sí, perquè serà la paraula de l'un contra la de l'altre, ho hauran de demostrar. En tot cas, veurem, això és un procés. Avui aquesta denúncia que ha rebut el Barça i ara les al·legacions. I per cert, Salmurri, entenc que Rafa Juste s'ha deixat veure per l'entrenament, no, el vicepresident?
1: Sí, aquest matí també ha estat una de les novetats de la sessió d'entrenament. Rafa Juste va arribar ahir la nit a Anglaterra i avui ja conviu amb la resta de l'expedició blaugrana.
0: Segueix parlant Stejna?
1: No, ha acabat, Wojtek Stejna.
0: Sí, Stejna, sí. Correcte. Per cert, demà partit, eh?
1: Demà partit contra el Birmingham a 8:45 del vespre, hora catalana, a partir de les 9 en directe a l'antena de Catalunya Ràdio.
0: Et sentim avui al Tot Costa.
1: Molt bé, que vagi bé.
0: I tot això pel que fa al Barça masculí, perquè el femení és a punt de tancar un fitxatge històric, un fitxatge que vindria a ser el més car de la història del Barça. Ve del Manchester City, és una jugadora brasilera, perquè el Barça, Josep Gaia, ha pagat més d'un milió d'euros.
3: Sí, fins ara el fitxatge més car de la història del Barça era d'uns 500.000 euros per la davantera polonesa Eva Pajor, que va arribar procedent del Wolfsburg el 2024. Ara, Caroline Nicoli es convertirà en el traspàs més car del club blaugrana per 1,2 milions d'euros. A la xifra del traspàs s'hi afegirien uns variables de 300.000 euros, associats al rendiment de la jugadora, però aquests no seran fàcilment assequibles. La davantera brasilera ve del Manchester City, on ha estat una de les jugadores referents per guanyar la Lliga, marcant 10 gols i fent 5 assistències en 19 partits. Nicoli arriba procedent del Manchester City després dels fitxatges de Van Aanholt, McKamey i Martina Fernández. La jugadora de 26 anys es convertirà en un dels pilars de l'atac blaugrana, després de la sortida de Salma Parayuelo.
0: Molt bé, i no tot són arribades a Can Barça, també hi ha més sortides partides, al marge de les que ja tenim controlades aquesta pretemporada, doncs l'adeu d'Alexia Putellas, Mapi León i companyia, eh?
3: Sí, ara s'hi afegirà a la llista Giulia Dragoni, que està a punt de signar pel Chelsea per mig milió d'euros més variables. Dragoni, que va arribar al Barça procedent de l'Inter de Milà l'estiu del 2023, només ha jugat 7 partits amb la samarreta blaugrana i ha estat cedida a la Roma les dues darreres temporades, on ha marcat 12 gols en 41 partits. D'altra banda, el Barça ha anunciat la possibilitat de jugar un amistós contra el Manchester City el 15 d'agost a l'estadi del conjunt anglès. Aquest seria el segon partit de pretemporada després del que es jugarà contra el Montpellier el 12 d'agost a l'estadi Johan Cruyff.
0: L'Espanyol va jugar ahir el seu quart partit de pretemporada i va empatar 2 al camp del Barley. L'equip de Manolo González no va mostrar la seva millor versió, però continuen invicta Sergi Andreu en aquesta preparació.
4: Sí, l'Espanyol es va avançar molt ràpid al minut 4 amb un gol de Jofre Carreras, després d'una bona pressió i una recuperació de pilota a l'àrea del Barley. El conjunt anglès, però, va igualar el partit només un minut després. El Barley va sortir millor a la segona part, només va necessitar 2 minuts per fer el segon gol, després d'una errada de Riddle a la sortida de pilota. L'Espanyol va empatar el 85 amb un cop de cap de Quique García a la sortida d'un corna. El mateix Quique García reconeixia que li agrada jugar en aquest ambient anglès i que els gols l'ajuden a anar guanyant confiança de cara a l'inici de temporada.
5: En esta afición, en estos estadios, pues la verdad es que es súper bonito, me recuerda a viejos tiempos. Trato de ayudar al equipo, trato de ayudar en lo que se me pide, en lo que pide el míster, en ir cogiendo confianza y ir cogiendo fútbol, y en eso estamos.
4: Quique García, que és de moment amb 3 gols el màxim golejador de la pretemporada per ICA, el segueixen Bausa i Marcos Fernández amb 2. També vam sentir ahir Urco, que va jugar els 90 minuts i li treu ferro al resultat.
6: Bueno, esto es pretemporada, lo importante es ir ganando ritmo y que no haya lesiones, ¿no? Para, bueno, y luego, por eso, corregir coses i per llegar de la millor manera possible a la primera jornada.
4: L'Espanyol ha jugat fins ara 4 amistosos, 2 empats i 2 victòries. De moment, tots 4 amb rivals de categories inferiors. Tot i això, a l'equip de Manolo encara se li veuen massa dèficits i molt per millorar. El proper partit serà dissabte davant del Middlesbrough, rival també de la segona divisió anglesa.
0: Bé, Sergi, et sentim avui al Tot Costa.
4: Gràcies, a partir de les 7.
0: Fins a quarts de 9 estarem, doncs, amb l'actualitat esportiva fent F5s, actualitzant com està el tema. Com està el tema a Madrid? El Madrid està esperant fa dies fer un fitxatge que no acaba de fer públic, que és el de Yann Diomandé. Una situació que continua molt activa en aquest mercat de fitxatges és aquest Madrid que no para de evidentment, rebre i donar. El nom del dia és el de Gonzalo García, que deixarà el conjunt blanc per fitxar pel Fulham.
7: Les xifres de l'operació són les següents. El Real Madrid ven el 70% del futbolista per 40 milions d'euros. Per tant, si mai el Fulham ven Gonzalo, passaran dues coses. El 30% va per al Real Madrid i, a més, els blancs es guarden una opció de compra preferencial per al davanter en cas que surti del conjunt anglès. Qui també farà les maletes amb Gonzalo és el jove del planter César Palacios, que també marxarà al conjunt anglès, al Fulham, en aquest cas per uns 10 milions d'euros. Allà tots dos es retrobaran amb Álvaro Arbeloa, el que va ser tècnic la temporada passada del Real Madrid. Pel que fa a les arribades, Yann Diomandé està a un pas de convertir-se en nou futbolista del Real Madrid. Fa dies que ho anem dient, l'acord amb el Leipzig està tancat i el jugador signarà per les pròximes 5 temporades. Més enllà de Diomandé, el gran objectiu del Madrid continua sent Rodri, el migcampista del City. És la prioritat al centre del camp, però l'operació continua sent complicada. El City hauria rebutjat una primera oferta de 55 milions d'euros i si el Real Madrid vol ara insistir-hi, haurà de presentar una proposta molt superior.
0: Molt bé. En el vessant estrictament esportiu, Joan Fitó, hi ha un petit problema per a José Mourinho.
7: Sí, en forma de lesió, Raúl Asencio, el central, estarà unes 6 setmanes de baixa després de fer-se una lesió muscular al recte femoral de la cama dreta, un contratemps que li farà perdre bona part de la pretemporada. D'altra banda, la Lliga ha anunciat que el tribunal ha desestimat la demanda del Real Madrid contra el repartiment dels drets televisius de la Lliga. La sentència avala la legalitat de l'acord i rebutja els arguments del Club Blanc. Ara el Madrid tindrà uns dies per recórrer aquesta decisió.
0: 8 minuts i seran les 3.
8: Catalunya migdia. Confessa-ho. Algun cop has desitjat que marqués un jugador del teu màxim rival? Has deixat sense porter titular el teu amic a la jornada del Clàssic? Has fitxat qui vas jurar que mai no fitxaries? Si vols ser el millor míster, demostra-ho. Torna Mister Fantasy de Mundo Deportivo. Descarrega't l'app i comença a jugar.
9: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
10: Una de les 10 candidates és... Mori el Branch, de Fetus.
11: En Joan va baixar la fonda...
10: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
9: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
12: Catalunya Ràdio.
13: Som 3CAT.
14: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
0: Neymar Júnior ha anunciat que no tornarà a jugar amb la selecció del Brasil.
15: El meu moment a la selecció brasilera crec que ja ha passat. He fet història, he sigut molt feliç i he viscut moltes coses i he deixat la sang, la vida. He lluitat sempre per la samarreta brasilera, però crec que ja no vull fer-ho més.
0: Ho va anunciar en zona mixta Oriol Corral després de la victòria del seu equip, el Santos, que bé, el va classificar pels quarts de final de la Copa Sud-americana.
16: Si Neymar no tornarà a jugar amb el Brasil, és el màxim golejador de la seva selecció, amb 80 gols, 3 més que Pelé, també és el màxim assistent i el segon jugador amb més partits. Neymar va jugar aquest últim partit amb el Brasil als vuitens de final del Mundial. Va perdre 2-1 amb gol de penal al temps afegit del propi Neymar.
0: Molt bé. Tornem al futbol de casa, perquè ahir van jugar els dos equips catalans de segona divisió. Va jugar el Sabadell, que va guanyar el Manresa per 2-1. Equip de la, recordem, el Manresa, equip de la segona federació i equip de l'entrenador del Sabadell, actualment.
16: Sí, de Ferran Costa. El conjunt arlequinat, que va guanyar amb gols d'Escudero i Miguelete. Primera victòria del Sabadell aquesta pretemporada. Ferran Costa, el sentirem ara, valora positivament l'actitud dels jugadors.
17: Bueno, és que la victòria o no, que al final nosaltres sempre juguem per guanyar, doncs, forma part de la nostra mentalitat, del nostre ADN. Seguim sumant minuts de joc, que és important. Enfront teníem un rival que fa les coses molt bé.
16: La mala notícia ha estat la lesió d'Alain, un dels nous fitxatges de l'equip.
0: Ahir també va jugar el Girona i el Girona va jugar contra un equip de la segona divisió del que serà la seva categoria enguany. Va empatar a 3.
16: Sí, contra el Castelló. El conjunt de Quique Álvarez es va avançar ràpidament als 3 minuts de joc amb un golaç de Brian Hill de falta. A la segona meitat va anar d'haver de fer un doblet perquè havia remuntat el Castelló. Va empatar a 2 el Girona. Es va posar per davant i només 2 minuts després els castellonencs van fer el 3-3 definitiu. Alejandro Francés, que va jugar a la segona meitat, parla i diu que està enfocat a fer una bona pretemporada per tornar al Girona a la primera divisió.
18: Yo estoy enfocado aquí, la verdad que es una ciudad que me han tratado siempre súper bien, me han acogido, al final es una ciudad muy bonita y bueno, al final también el club, ¿no? La gente, cómo te trata, el trato que tenemos aquí es diferente a otros clubs y bueno, la verdad que estoy muy contento y ahora estoy focalizado sobre todo en hacer una buena pretemporada e intentar llegar lo mejor posible a la temporada, que es lo más importante.
0: Aquesta és bona. El Rayo Vallecano ha tancat la porta als tècnics que enviava la Comunitat de Madrid, però no una vegada, sinó dues, per iniciar les obres urgents a l'estadi de Vallecas. Avui és el segon dia que ho fan. El club madrileny ho fa després que la comunitat li retirés la concessió de l'estadi perquè falta manteniment, bàsicament, i calen reformes.
16: Si necessita reformes Vallecas, els treballadors del club madrileny continuen netejant l'estadi, tot i no tenir la concessió, i tot això sota la supervisió del vicepresident del club. La Comunitat de Madrid va presentar ahir ja una denúncia a la Policia Nacional per aquesta negativa a l'accés dins del camp de Vallecas, que s'ha repetit avui.
0: Molt bé, i aquesta tarda les federacions que conformen la UEFA, és a dir, l'Associació Europea de Futbol, es reuneixen d'emergència per tractar el possible cas de privatització a la FIFA que intenta Gianni Infantino. Demà sabrem què en surt d'aquesta reunió. I d'altra banda, desapareix un històric del futbol italià.
16: Sí, el Brescia, on va jugar Pep Guardiola després de 114 anys d'història. La justícia italiana ha ordenat la liquidació del club per un deute de prop de 20 milions d'euros.

0: En bàsquet, l'Aleti Bot del Barça, Torniga i Xengueli abonarà durant aquesta tarda els 900.000 euros de clàusula per quedar lliure i d'aquesta manera poder fitxar pel Dubai de Xavi Pascual, amb qui la setmana passada va tancar un acord. Ara el Barça centra a buscar dos jugadors, un 5 titular i un Aleti Bot suplent. Això sí, el requisit és que no siguin extracomunitaris, perquè ja ho té ple el Barça el cupus de jugadors extracomunitaris. Aquest matí, per cert, hem sabut que un ex del Barça aquest any, Miles Norris, signava pel Bayern de Munic. L'exalé del Barça ha signat per dues temporades. I avui estarem pendents, és la prèvia, de les hores prèvies d'aquest europeu de natació artística, perquè demà hi tindrem molts catalans. Demà comença el Campionat d'Europa, que aquest any es fa a París, on hi participa, Josep, la selecció espanyola, amb un equip, diria que amb 7 catalans.
1: Sí, un equip ple de catalans, 7 jugadors, com bé has dit, on s'enfronten els millors especialistes del continent al Centre Aquàtic Olímpic de Saint-Denis, en un campionat que durarà 6 dies. Uh-huh. Durant el campionat es faran diferents proves, masculines, femenines i mixtes, com ara individuals, duets, competicions per equips i ballets acrobàtics. El campionat d'enguany comptarà amb la participació de Rússia, 4 anys després, un dels països més guardonats de la competició, ja que World Aquatics ha decidit aixecar totes les restriccions contra els nadadors russos i bielorussos pels conflictes polítics entre Rússia i Ucraïna.
0: Ja ho vam veure en waterpolo la setmana passada, el retorn de Rússia a l'esport internacional, doncs de mica en mica és un fet, és un desglàs, un de gel, com també ho és que la selecció espanyola, doncs, com dèiem, fa una estona, ara sentirem Andrea Fuentes, és molt catalana, no només hi ha 100 nedadors, és que també hi ha la seleccionadora.
2: Arribem a un molt bon nivell, no és el mateix fer les acrobàcies aïllades que dintre de tot el cardio, que és la rutina sencera, és molt més difícil, però si aïllada la pots fer amb 10, clar, t'apropes al màxim al 10 quan ho fas en tot, no? Però ja està, la qualitat d'aquest equip en acrobàcia ha pujat moltíssim, fins al punt que podem treure 10 en totes les acrobàcies, aïlladament. Ara falta que ho fem amb tota la rutina, no?
1: La selecció espanyola arriba al campionat europeu com una de les seleccions destacades de la competició, després d'aconseguir una de les millors actuacions de la seva història en el campionat del món del 2025.
0: Molt bé, gràcies, Josep. I acabem amb una nota també de bàsquet de fa poca estona, i és que el Panathinaikos fitxarà Sylvain Francisco, base que el Barça tenia lligat al febrer, que va optar, doncs, per canviar i marxar a França, a l'Asvel, però els problemes econòmics del club francès han fet que el Panathinaikos, abonant mig milió d'euros, se'l pugui quedar. I perquè us feu una idea de fins a quin punt està pujant el bàsquet a nivell europeu, aquest jugador guanyarà 3 milions i mig d'euros bruts anuals. Estem parlant de 3 anys, per tant, pràcticament 10 milions. El jugador ja és Atenes. Fins aquí el Catalunya Migdia. Demà hi tornem a la mateixa hora, a les 2, aquí, a Catalunya Ràdio.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 3.
1: Bona tarda, us informa Natàlia Ramon. El govern espanyol descarta tractar la crisi migratòria de Ceuta com una emergència nacional. Després que centenars de persones hi hagin arribat nedant des del Marroc, aclareix que la normativa de protecció civil no preveu aplicar-la en casos de fluxos migratoris. Malgrat això, demà el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, es desplaçarà a Ceuta per abordar la situació. Avui Marlaska ja n'ha parlat amb el president de la comunitat autònoma, Juan José Vivas. Segons l'executiu espanyol, aquesta setmana ja s'han reforçat els mitjans i els efectius a Ceuta. Més notícies, Marta Prat.
2: Els Mossos d'Esquadra busquen l'autor de l'homicidi d'ahir a la nit d'un home en ple carrer a Sant Adrià de Besòs. La víctima tenia nombrosos antecedents. Els agents policials es van desplaçar al carrer Manuel Fernández Márquez després de rebre un avís que hi havia una persona malferida per arma blanca. Les maniobres de reanimació no li van poder salvar la vida i la Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos s'ha fet càrrec de la investigació del cas.
1: I el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya avala el desallotjament de l'antic Institut B9 de Badalona i desestima el recurs presentat per 11 ocupants. La sentència conclou que no es van vulnerar els drets fonamentals i que es va tenir en compte la situació de vulnerabilitat social dels afectats. El tribunal també considera que el procediment es va ajustar a la normativa i que l'Ajuntament va activar les actuacions necessàries per atendre les persones en situació de vulnerabilitat. Xavier García Albiol és l'alcalde de Badalona.
3: El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya nos da la razón y dice que el ayuntamiento hicimos las cosas como correspondía. Hacer las cosas como corresponde es ayudar a las personas que lo merecen, pero no darles el mínimo apoyo a aquellos que crean problemas de delincuencia, de incivismo con el resto de vecinos.
2: L'expresident de Bolívia, Evo Morales, té des d'aquesta matinada un ordre de captura pels conflictes recents al país. L'ha emès la Fiscalia de Bolívia, que l'implica en les protestes socials de maig i juny, que van aturar el país per exigir la renúncia de l'actual president Rodrigo Paz. L'ordre d'arrest acusa Morales d'aixecament armat contra l'Estat, terrorisme o associació delictiva. S'ha demanat arrestar també altres líders sindicals i agraris del país per haver participat en bloquejos de carreteres que van provocar greus desabastiments i la mort de 16 persones per falta d'atenció mèdica. Morales, que des del 2024 viu atrinxerat i custodiat per centenars de seguidors al centre del país, assegura que no se sent intimidat per la nova ordre de detenció.
1: Impulsa el creixement internacional nacional de la cooperativa vinícola del Penedès Covides. L'Institut Català de Finances li ha concedit dos préstecs que sumen 1.800.000 euros perquè impulsi la seva expansió i reforci la seva activitat als mercats internacionals. Són dos préstecs amb condicions avantatjoses que han de permetre a Covides consolidar la seva presència en altres països, disposar d'estoc suficient per garantir un bon subministrament i afrontar l'increment dels costos logístics.
2: Les cinc colles més importants del món casteller, l'anomenat G5, s'han posat d'acord per presentar una candidatura conjunta quan s'hagi de renovar, al març de l'any que ve, la Junta de la Coordinadora de Colles Castelleres. Actualment, només una d'aquestes agrupacions, la Colla Vella dels Xiquets de Valls, forma part d'aquest òrgan directiu. En aquesta candidatura, a més de la Vella, hi seran també els Minyons de Terrassa, els Castellers de Vilafranca, la Colla Joves Xiquets de Valls i la Colla Joves Xiquets de Tarragona. Mireia Bautista, presidenta dels Minyons de Terrassa.
4: Jo crec que és el que ens demanaven, no?, a la resta de colles del món casteller. Des d'aquests últims anys de no gaire entesa entre nosaltres, doncs crec que és molt important, no?, el d'haver-nos sentat, haver parlat, haver arribat a consens. Creiem que la coordinadora necessita un impuls i necessita que s'hi posem davant per ajudar a tot el resta de colles.
2: La candidatura està oberta a integrar les colles que s'hi vulguin afegir.
1: Els Mossos investiguen el sabotatge de boies en una zona de petites cales de la Costa Brava. Això és entre Palamós i Mont-ras, i sospiten que no han fet els responsables de barques recreatives que volen arribar fins a la platja. En paral·lel i en col·laboració amb els agents rurals, han intensificat els controls de pescadors furtius. Palamós, Fèlix Martín.
5: Les boies fixen el límit d'on es poden amarrar les embarcacions per evitar que envaeixin la zona de bany. Algunes les van posar tot just divendres, però les han foradat i enfonsat de forma intencionada. La policia té clar qui hi ha al darrere, ha concretat des de Palamós l'inspector Jordi Uller, cap de l'àrea marítima dels Mossos.
6: Ho atribuïm a gent que està disconforme en que es senyalitzin aquestes zones de bany i que volen entrar amb les embarcacions fins a la mateixa platja.
5: I pel que fa a la pesca recreativa, els controls dels últims 4 anys tenen resultats. Han permès reduir a la meitat la presència de furtius. Ho ha concretat el subdirector general de Política Marítima, Joan Illa.
7: De fet, abans de començar, els estudis científics que hi havien ens donaven estimacions de potser fins al 20% de gent sense llicència, però realment el que es veu és que s'ha reduït aquests anys fins a un 10% de mitjana al llarg de l'any.
5: A més del litoral, també es fan controls per detectar la presència de pescadors furtius en rius, llacs i pantans.
1: I als esports, Oriol Corral.
8: La Federació Espanyola ha comunicat al Barça que li obre un expedient pel cas Julián Álvarez. Catalunya Ràdio, Ramon Salmurri, Birmingham.
9: El Barça ha rebut aquest dijous al matí la notificació de la Federació Espanyola de Futbol sobre la denúncia posada per l'Atlètic de Madrid respecte al cas Julián. La Federació Espanyola li comunica que, conseqüentment, obre un expedient per intentar aclarir aquests fets. L'Atlètic de Madrid acusa el Barça d'haver negociat suposadament amb el jugador quan aquest té contracte amb l'Atlètic de Madrid. Ara, el Barça ja té constància d'aquesta notificació i properament se li comunicarà al club laboral el període de dies que disposa per fer les al·legacions pertinents. Ramon Salmorrer, Catalunya Ràdio, Burton upon Trent.
8: Un Barça que s'ha entrenat aquest matí amb Valde i Rafinha, que han fet una part de la sessió amb el grup. Aquesta tarda, segona sessió del dia, i la Lliga ha anunciat que el Tribunal d'Instància de Madrid ha desestimat la demanda del Real Madrid contra el repartiment d'ingressos televisius de la competició.
0: Fins aquí les notícies.
10: Catalunya Ràdio.
0: Dissabtes i diumenges de 9 a 11 del matí, a Catalunya Ràdio t'acostem l'actualitat des d'una nova perspectiva.
11: El Tot es pot parlar és un programa nou que posa el focus en les notícies que ens afecten i que impacten directament en la nostra vida quotidiana.
12: El Tot es pot parlar, escoltem directament les persones i aprofundim en les qüestions d'àmbit polític, econòmic, social i cultural que generen més debat.
13: Amb Domènec Sobirà, Núria Pujades i la col·laboració dels serveis informatius i de programes de Catalunya Ràdio.
0: Fins al 2 d'agost, els matins del cap de setmana,
13: Tot es pot parlar.
0: Tot es pot parlar a Catalunya Ràdio.
14: Les tasques d'extinció van bé.
0: Cada dia tenim un compromís amb l'actualitat.
13: A les dues, al Catalunya Migdia, l'informatiu central del dia de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
0: De dilluns a divendres, a 8:45, al Catalunya Vespre, el resum dels temes del moment.
13: Catalunya Migdia i Catalunya Vespre. I som per explicar-te tot el que és notícia aquest estiu.
0: Serveis informatius de Catalunya Ràdio.
13: Ningú et donarà més, ningú t'ho explicarà millor.
0: Catalunya Ràdio.
15: Amb so de cobla, el Festival de Cobla de Catalunya del 4 al 8 d'agost a Palamós.
16: Obeses en Cobla Berga Jove, Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya.
15: Guillem Batllori i Cobla la Principal del Llobregat, Transmediterrània Orquestra.
16: Cobla amb so de dona, Filomena.
15: Memorial Ricard Vilarassau.
16: Revolucionem el so de la cobla.
15: Tota la informació a amsodecobla.cat.
10: Catalunya Ràdio.

0: ho ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Les batalles, les aventures, les heroïcitats de la història de Catalunya i del món. En Guàrdia, amb Enric Calpena.

Els Jocs Olímpics celebrats a Mèxic el 1968 van consolidar una realitat cada vegada més present en l'atletisme modern. Els atletes de l'Àfrica Oriental, sobretot d'Etiòpia i de Kènia, van dominar de manera clara les proves de mitja i llarga distància. Aquesta superioritat, que s'ha volgut justificar per motius genètics, metabòlics o fins i tot hematològics, o en la influència de l'hàbitat africà, s'ha mantingut en una progressió imparable des dels anys 60, al moment de l'eclosió d'aquests atletes africans.

0: Unes dècades enrere, la victòria d'un atleta africà era un fet excepcional. Etiòpia i Kènia havien participat per primera vegada en uns Jocs Olímpics el 1956, a Melbourne. El primer campió destacat va ser l'etíop Abebe Bikila, capaç de córrer descalç la marató als Jocs Olímpics de Roma de l'any 60 i guanyar la medalla d'or. Aleshores, encara no se sospitava que Bikila era només el pioner d'una nova realitat geoesportiva que havia de sacsejar l'atletisme mundial de competició. Bikila seria el primer atleta que repetiria victòria olímpica en la prova de marató als següents Jocs, els de Tòquio. Val a dir que aquesta segona vegada sí que va anar calçat amb sabatilles blanques, però també que 5 setmanes abans havia passat pel quiròfan. Si a Roma els africans van obtenir una medalla d'or, 2 de plata i 1 de bronze, 4 en total, als Jocs de Tòquio del 1964 ja en van ser 6. Entre d'altres, 1 de bronze per Wilson Kiprugut en la prova dels 800 metres. Era la primera medalla olímpica del seu país, Kènia, i no seria pas l'última. La gran eclosió es va viure al Mèxic 68, amb les victòries de diversos atletes kenians, etíops i magribins. En una progressió imparable, els africans van obtenir 16 medalles a Tòquio, 5 d'elles d'or, i 17 a Munic 72, 3 d'elles d'or. Mentre que els atletes de l'Àfrica Occidental i els afroamericans van començar a dominar les proves de velocitat, Etiòpia i Kènia han seguit mostrant-se imbatibles en les proves atlètiques de resistència, aquelles que van des dels 3.000 metres fins a la marató. I com és habitual, ens acompanya el doctor Josep Maria Soler Sabater. Benvingut.
1: Hola, què tal?
0: Estem parlant d'atletes que, òbviament, havien tingut, tal com comentàvem, molt poc pes dins de l'esport mundial fins ben entrats als anys 60, però que també pertanyen a països molt particulars, tant Etiòpia com Kènia. No sé si ens podries fer 5 cèntims de com estava la situació fins als 60, diguéssim, d'aquests països. Sí.
1: Clar, Etiòpia és, juntament amb Libèria, l'únic país d'Àfrica que no està mai colonitzat.
0: És la banya d'Àfrica, diguéssim.
1: És la banya d'Àfrica, o sigui, el que donaria a la península aràbica.
0: Val, d'acord.
1: I allí al Marroig. Mm. Aquest país mai colonitzat és un país que fa poc més d'un milió de quilòmetres quadrats feia, que llavors la gent en diuen Abissínia, sí, amb el qual hi havia el Haile Selassie, l'últim emperador d'Abissínia, i podríem dir que era dels països i més pobres del món. Ara ja no és dels més pobres del món. Ara hi ha un conflicte molt greu en referència a l'embassament que fan sobre les preses del Nil Blau.
0: I també hi ha un conflicte al nord.
1: I hi ha el conflicte del Tigre, sí, i el conflicte que després va tenir en Eritrea, etc. Mai va estar, sí, colonitzat. I això li donava un gran prestigi personal. Al sud, és a dir, al sud, ja entrant a la zona gairebé tropical, hi ha Kènia. Aquesta part de Kènia, Kènia és un país, és al revés, és un país de tota la part d'Àfrica colonitzada pels britànics, i amb unes estructures més avançades de tipus social, de comunicacions, però amb un lloc amb el qual no sé que ara sigui l'expressió a l'època, per l'època, sí, sí, perquè sí, ara avui no estem parlant d'això, però amb unes diferències brutals que perjudiquen els negres. És una societat classista racial, i això ho veiem amb les memòries d'Àfrica, dels blancs, dels blancs i de la colonització britànica. I aleshores l'atletisme, quan comencen a triomfar amb aquests anys, que alguna d'aquestes coses, el record d'un nen encara se'n pot, en fi, cridar l'atenció, i més amb els col·legis, aquestes coses que es veuen tant als internats, sí, els nens, sí, parlant d'aquestes coses.
0: I la gent, els nanos, jo recordo corrent, jo soc a Baby Bikila, no?
1: Sí, exacte, sí, tots volien, sí, sí, ser la Baby Bikila, sí, clar, sí, al cap de 2 voltes o 3 al pati ens cansaven,
0: sí, però volíem ser. 2 voltes tu, jo, a la mitja volta ja estava.
1: Hi havia una cosa que era important, de cop i volta trobaves que aquelles persones corrien més i millor que tu. Sí. I això trencava molts estereotips, bueno, i darrere hi havia tota una civilització, tots uns components molt diferents, amb els quals jo crec que ha sigut una gran sortida. També pel lloc que vivien, si eren pastors, si eren carters, a peu, si corrien tot el dia, si vivien a 2.000 i escaig de metres, com està a Addis Abeba, o bé a la part del sud, que llavors, clar, Kènia és diferent. Quina és la raó per la qual aquesta gent corren millor que ningú? Bueno, estan a punt d'arribar a menys de 2 hores a la marató, que aviat està dit, això,
0: sí, sí, sí, sí.
1: És a dir, sí, sí. I aleshores tot això va produir aquesta mena de continuïtat extraordinària, que sí, l'atletisme serveix per prestigiar la consciència de nació dels pobles, el que és indiscutible és Kènia, Etiòpia, Etiòpia, Kènia han sigut amb això uns grans avaladors de la raça negra i, en fi, i de treure estupideses del ser humà del seu cervell.
0: Qui ens acompanyarà en aquest viatge llunyà i no tan llunyà tant en el temps com en l'espai és un bon amic del programa, en Dani Martí, periodista esportiu, professor universitari i una persona que hem tingut la sort de tenir en aquest programa explicant altres fets del passat lligat amb el món de l'esport. Dani Martí, moltíssimes gràcies per ser un altre cop aquí amb nosaltres a Vanguardia.
2: Bueno, fantàstic estar aquí i gràcies per haver-me convidat.
0: No, contents, molt contents. Per què no havia esclatat abans l'atletisme negre o l'atletisme africà abans dels Jocs dels anys 60? Què és el que passava?
2: Doncs probablement per una qüestió de desconeixement dels propis atletes africans, que hi havia tot aquest seguit de competicions, i després perquè no entraven en tota la planificació esportiva dels països que els havien colonitzat. Aquestes dues coses feien que els atletes de l'Àfrica de l'Est, que són dels que parlarem aquí, i dels de l'Oest també, perquè hi ha països potencial, amb un potencial atlètic
0: Senegal,
2: bestial,
0: Costa d'Ivori,
2: Camerún, Nigèria, no trobessin el seu lloc en la competició esportiva. Sí, és cert que al sud, a Sud-àfrica, hi havia atletes ja blancs, africans, competint i guanyant medalles als Jocs Olímpics abans d'aquesta dècada dels 60, però els altres no hi arribaven senzillament perquè quedaven fora del joc ja d'entrada, no?
0: Clar, a més, l'apartheid sud-africà encara devia ser, i Rhodèsia també exactament igual que l'actual Zimbabwe, que també devia resultar que per aquests possibles atletes un camí impossible.
2: No, estaven fora els atletes. El primer atleta sud-africà que destaca en marató és als Jocs Olímpics d'Atlanta, guanya l'or, però abans hi ha un campió olímpic en marató sud-africà el 1912 als Jocs Olímpics d'Estocolm, que és blanc, no... I llavors aquest apartheid, bueno, com en altres esports, es mostrava també doncs, que hi havia els atletes blancs i els negres ja no podien entrar en aquest joc. Els zulus a Sud-àfrica quedaven fora d'aquest món.
0: Kènia i Etiòpia eren situacions de tota manera políticament diferents. Etiòpia era un país independent que havia patit una guerra molt intensa als anys 30 amb la invasió italiana de l'antiga Abissínia, una invasió que pels italians va ser un desastre absolut, però que va durar...
1: Com l'anterior.
0: Perdó?
1: Com l'anterior, com la del 1898-99.
0: Exacte, sí, hi havia hagut un antecedent. Kènia no, Kènia era un altre... Era en el procés dels anys 60, de 50-60, d'independència de les antigues colònies que es produeix a tota Àfrica, tota la part central de l'Àfrica, especialment, Kènia havia sigut un dels països capdavanters amb aquest desig d'independència i que havia aconseguit independència de manera relativament poc sagnant...
1: Bueno, a part del...
0: Relativament.
1: És aquest grup, però la batalla, la guerra dels Mau Mau...
0: Però això era anterior, això a finals del segle XIX, sí, sí. Els Mau Mau? No, tens raó.
1: I aquí va bé, aquest grup determinat, l'Anglaterra es va comportar... Era un grup determinat i concret, però...
0: Sí,
2: els Mau Mau, que eren kikuyus, però els Nandi, que és el grup tribal d'on surten els grans atletes kenians, també se les tenia amb el poder colonial. I, de fet, clar, mentre no van ser independents, no estaven ocupats amb altres coses. En canvi, la guerra aquesta que menciones dels etíops amb Itàlia és fonamental per entendre l'aparició dels atletes etíops l'any 1960. L'emperador, el Negus Haile Selassie, després d'aquesta segona guerra, ell ha de marxar a l'exili i, passada la Segona Guerra Mundial, torna al país. I el que vol fer és modernitzar les seves forces, perquè no li ha agradat el comportament de l'exèrcit amb la batalla amb els italians. I demana ajuda exterior. Aquesta ajuda exterior, en aquell moment de divisió de blocs, no pot demanar ni a la part americana ni a la part soviètica, i se'n va a Suècia. I els suecs envien tot un seguit d'assessors militars a Etiòpia.
0: Curiosíssim.
2: Sí, i aquesta és la clau, perquè un d'aquests assessors militars és Orni Herman Niskanen, que és la clau per entendre-ho tot. És qui dintre de tota la preparació militar s'ocupa de l'aspecte de la preparació física. I Niskanen fa algunes coses molt ben fetes. La primera és aquesta estratègia que tenen tots els exèrcits del món de crear competicions esportives entre els diversos batallons per generar una identificació
0: dels esports. Sí,
2: exacte. I ell organitza això. Però també té l'habilitat de veure que els etíops competeixen molt bé en proves de fons, i és un esport que, clar, no és com el futbol, que necessitaràs porteries o altres esports on tècnicament necessites més estris, sinó que ja destacant en fons pots competir en fons amb els carrers i tal. Llavors, organitza proves de fons entre l'exèrcit etíop i els hi ensenya el que són el programa dels Jocs Olímpics. I els hi diu que hi ha uns 5.000, uns 10.000, una marató, i aquest el Niskanen deixa entrenaments genèrics preparats per aquests atletes. El Niskanen és suec, però és d'origen finlandès i coneix molt bé l'atletisme, i els entrenaments que fa, per bé que genèrics vol dir per tots, no per un atleta concret, estan molt ben pensats, perquè ja incorpora tot el que és l'entrenament fraccionat. Ojo, Etiopia, als anys 60, quan hi havia alguns països d'Europa
0: que no ho feien.
2: Prepara entrenaments fraccionats, els hi ensenya les proves, va més enllà i els hi ensenya mètodes de recuperació per quan acabin les carreres. Hi ha unes imatges que sovint s'interpreten molt malament, que és quan Bikila acaba a Roma o acaba a Tokio, no para, sinó que continua corrent i estirant, llavors la gent diu, oh, mira, encara podia fer més. Bueno, no, el que estava fent era utilitzar aquests mètodes més moderns de recuperació, que quan acabes de córrer no està bé que paris, sinó que
0: el
2: que
0: has de fer és
2: trotar una mica i que estiris.
0: Vagis al ritme.
2: Llavors, el Niskanen és imprescindible per entendre l'adveniment del Bikila. Sense el Niskanen, probablement els etíops no haurien sapigut trobar això. De fet, haurien d'haver participat als Jocs del 56.
0: A Melbourne.
2: Allà només hi anava un atleta, Wami Biratu, que era una persona peculiar. Era molt millor que Bikila. Bikila mateix, quan guanya a Roma, diu, no, jo no sóc el més bo del meu país, el millor és Wami Biratu. Però el Biratu també és un personatge. Volia dormir a casa seva cada nit. Mentre el batalló va estar a prop de casa seva, cada dia anava i tornava per exercitar-se amb el batalló i tornava, però després li van col·locar el batalló a 700-800 quilòmetres de casa i va desertar. I aquesta deserció... aquesta deserció li va comportar, doncs, no participar als Jocs Olímpics de Melbourne, on probablement ja hauria haver estat el Bikila, quatre anys abans. I res, Biratu, de tota manera, va tornar a competir i es va preparar també pels Jocs Olímpics de Roma. I era un atleta que a Roma hagués destacat, però malauradament va tenir una malaltia infecciosa pocs dies abans i no hi va poder participar. Com que Bikila va esdevenir un mite, en el mite s'hi van afegint totes aquelles circumstàncies que exageren el mite.
1: Home, clar, guanyar descalç i no havia guanyat mai una persona de raça negra, doncs clar.
2: Clar, però aquí s'hi afegeix el mite de que era un desconegut, de que pràcticament havia sortit de l'estepa... Totes aquestes...
0: Això no va per aquí.
1: Un pastor que no sabia ni córrer.
2: S'havia preparat a consciència per aquests jocs.
0: Havia fet un ensinistrament correcte i professional, diguéssim.
2: I una de les idees del mite és que a última hora de reemplaçar a Biratu, no. O sigui, Bikila anava als jocs perquè havia guanyat les proves classificatòries per la Marató de Roma del 1960. No era un desconegut. O podíem dir que era un desconegut per...
0: O sigui, va ser una sorpresa que guanyés, però entre els entesos era un dels favorits, diguéssim.
2: El Niskanen, el Bikila, a les proves de classificació pels Jocs Olímpics de Roma, guanya la marató amb 2 hores 21 minuts. El Niskanen, que sap el pa que es dona aquí, ja sap que guanyarà Roma.
0: Si no, claríssim, allò.
2: Sí, sap que guanyarà Roma, perquè fa una equació molt senzilla, que és, en alçada, els atletes, quan competeixen, fan una marca de 10-12 minuts superior a la que fan quan tornen a nivell de mar, quan competeixen en altitud. I a Addis Abeba està a més de 2.000 metres. I és així, avui ho sabem. Molts dels atletes que venen a competir a Europa saben els especialistes en atletisme que presenten marques de 2.21 a Addis Abeba. Diuen, aquest tio, quan arribi aquí, farà 2.8. És així, no?
1: Volarà.
2: Sí. Doncs el Niskanen, en aquell moment, diu... si l'entrenem encara una mica millor, perfeccionem els seus entrenaments, seran 2 minuts menys. Si finalment accepta córrer amb sabatilles, seran 2 minuts menys. Si finalment, correrà a Roma, que està a nivell de mar, si aquí ha fet 2.21, Bikila és un atleta que a l'any 1960 està per córrer la marató ja per sota de les 2 hores i 10 minuts, quan el rècord del món és 2:16.
0: Per clar, tant, o sigui, 6-7 minuts per sota del que és el rècord del món.
2: Guanyarà sí. Segur. L'entrenador finlandès saben que guanyaran. El que passa que passa desapercebut en el, probablement els periodistes que cobreixen els jocs a l'any 1960 són periodistes molt generalistes que han d'entendre d'atletisme, de gimnàstica.
0: I devia haver un cert racisme també de dir, aquest, sí, què vols que faci?
2: I posaven l'accent, doncs, en aquells atletes, per exemple, el Rus Popov, que en aquell moment tenia el rècord del món. I res, llavors, Bikila va als Jocs Olímpics del 1960 a Roma, surt. Hi ha unes imatges que jo recomano a tots els maratonians i als que els agrada el món de l'esport. Hi ha unes imatges a YouTube, que és el tram de la pel·lícula que correspon a la Marató de Roma, on ensenyen clarament què és el comportament del Bikila. El Bikila surt quan un maratonià afronta una carrera pot optar a dues formes de córrer. Una forma estratègica, que és faré tot el possible per guanyar, o una forma que és vaig a batre el rècord del món, que aquí me la jugo.
0: Puc rebentar sí. A l'hora i 50 i com li va quan passar, falten 6 o 7 quilòmetres i què vols
2: passa,
0: fer-li?
2: Poc després dels Jocs a Boston, Bikila va córrer la marató més cèlebre del món a Boston sí. I queda cinquè. Per què? Perquè a Boston vol buscar el rècord del món.
0: I es rebenta, diguéssim, abans d'arribar.
2: Sí,
0: no.
2: Li canvien les condicions atmosfèriques. Sí, no arriba, però a Roma ell, les instruccions que té del Niskanen és ves darrere dels millors i es col·loca darrere del grup
0: i va fent
2: i a falta d'aproximadament un quilòmetre hi ha hagut un atleta marroquí que és Radi Ben Abdesalam que va amb ell i a falta d'un quilòmetre el Bikila
0: accelera,
2: se'n va
0: i el deixa enrere
2: i fa una acceleració com hem vist després en el comportament d'altres atletes etíops que no té cap mena de resposta pel seu rival.
0: Però no poden, pràcticament estan ja desfondats.
2: Li treu 20 segons amb un quilòmetre que és moltíssim i llavors Bikila guanya així a Roma.
0: O sigui, guanya tranquil en aquest sentit, perquè, guanya amb força.
2: Guanya tranquil i ell mateix declara que amb aquell ritme podia haver seguit 15 o 16 quilòmetres tranquil·lament. Guanya tranquil, és una carrera tàctica. Aquests 20 segons no mostren la diferència que hi ha entre ell i el segon classificat. A Tokyo 64 torna a guanyar i aquest cop sí que després d'un període d'entrenament olímpic de 4 anys amb el Niskanen li organitza una preparació de 4 anys d'un cicle olímpic i es presenta als Jocs Olímpics de Tokyo amb un estat de forma
0: impressionant.
2: I aquí el seu estat de forma fa que guanyi en més de 4 minuts respecte al segon i tercer classificat que arriben pràcticament ensems a la meta.
1: Ho fa 4 minuts corrent és molt temps,
0: minuts?
1: Eh?
0: Sí. 2 hores i escaig estem parlant.
2: 4 minuts, però és un avantatge sí. De pràcticament un quilòmetre i mig respecte al segon classificat.
0: O sigui,
2: això vol dir que a Bebe Bikila, amb els mètodes d'entrenament moderns, amb tot el suport i tot el coneixement de la fisiologia del corredor posterior, era un atleta que valia molt més que aquest rècord del món que fa a Tokyo l'any 60.
0: O sigui, encara hagués pogut baixar més.
2: Sí, sí.
0: Sóc gairebé segur.
2: Clarament. I a Roma hi va córrer descalç, per bé que ja habitualment portava algunes sabatilles, però les que es va provar per Roma li generaven bullofes al tendó d'Aquiles i va decidir córrer descalç com havia corregut descalç moltíssimes vegades. En canvi, a Tokyo ja hi va haver una certa baralla entre les marques d'atletisme i va córrer amb Puma, no amb Asics, com s'acostuma a dir. Els que vulgueu veure córrer a Bikila, ja també a YouTube podeu trobar el tram de la marató o de la pel·lícula olímpica de Kon Ichikawa, una pel·lícula olímpica excel·lent. Per mi, les dues millors pel·lícules dels Jocs Olímpics són les de Tokyo 64 i Mèxic 68. I en aquesta pel·lícula, Ichikawa dedica uns 20 minuts a Bebe Bikila, amb el que ha tingut molt bon rotllo abans de començar la pel·lícula. L'ha fet entrenar per ell per fer planos individuals a la prova amb el sol ponent-se.
0: L'altre també encantat de fer-ho.
2: I els planos de la victòria de Bebe Bikila a Tokyo 64 en aquesta pel·lícula jo recomano que els que els hi agrada el món de l'esport i veure com els atletes corren, recuperin, perquè està a YouTube i els 20 minuts aquests són excel·lents, amb travelings laterals de l'esforç de Bikil abans d'arribar a l'estadi de pràcticament un minut i mig, que són impressionants i que mostren la suficiència amb la qual corria, per bé que va tornar a batre el rècord del món.
0: El que no hem dit és què era Bikila, a part de ser un corredor, òbviament. A què es dedicava? Suposo que era de l'exèrcit, perquè sí. Si no, Niskanen no l'hagués entrenat.
2: Sí, Bikila, per entendre qui és Bikila, cal entendre, doncs, en primer lloc, que és soldat. Ell als 20 anys s'allista a l'exèrcit, perquè ja tindrà aixopluc i podrà menjar. Una cosa poc coneguda de Bikila és que combat a la Guerra de Corea, on l'emperador Salas hi envia un batalló molt nombrós, és el batalló Kaknep, i allà està. Els etíops van destacar la guerra de Corea. Expliquen que per un jurament que van fer de no rendir-se mai en el camp de batalla, o sigui, no deixar-se capturar mai, i això fa que els etíops, en el cas d'una baixa, no el deixin tampoc en el terreny, sinó que el recuperin i se l'emportin. I d'una altra banda, perquè eren negres, i els coreans no havien vist mai soldats negres i els hi causava un cert estupor. Però ell era un soldat i s'enrola en les files de l'exèrcit i destaca en l'exèrcit com a corredor. Abans d'estar en l'exèrcit, com molts joves etíops, havia practicat un esport que se'n diu la henna. La henna és com un hoquei, però és un hoquei que sembla molt a la soul i a la pom que es disputaven a Europa, que són els precursors del rugby i del futbol, que és no hi ha un límit de temps, no hi ha un espai determinat. Llavors era un hoquei que es disputava de poble contra poble contra poblat, amb pals, però que potser els poblats estaven separats 2 quilòmetres, 3 quilòmetres.
0: El camp era això.
2: Sí, i a veure qui dipositava la petita bola en el poblat de l'altre.
0: Hi ha molts esports d'aquests tradicionals, sí. Es fan a molts llocs del món, de portar una bola d'un costat a l'altre i amb festes, de fet, festes majors. A Romania recordo que n'hi ha molts llocs, és una cosa bastant tradicional.
1: En referència a això que diu d'Etiòpia, Dani, hi ha una cosa que hem de tenir en compte, que Etiòpia és el país del món que té les epidèmies de fam que mor més gent. Vull dir que l'exèrcit és la sortida per menjar, eh? Això sí, encara sí. Ara.
2: Ell i el seu germà, s'allisten tots dos perquè busquen menjar i busquen estar a cobert. I llavors va patar l'exèrcit i el fet de que ja hi hagi el Niskanen, a poc a poc va entrant en proves, destaca, i la marató dels 60 no és un fet... No va patar ja perquè sí, sinó fa anys que està entrenant per aquesta marató. I després és molt important entendre que Bikila és un arsi, un arsi. Els arsi són un grup tribal de l'ètnia Omoro d'Etiòpia, que és el grup tribal que proporciona més atletes d'elit a Etiòpia, que, a l'igual que passa amb els Nandi, el grup tribal Nandi de Kènia, de l'ètnia Kalenjin, són dos grups tribals que destaquen moltíssim respecte als altres. Per posar un exemple, els Arsi, dels 23 atletes que als Jocs Olímpics de Pequín el 2008, dels 23 atletes que Etiòpia envien a aquests Jocs, 13 són Arsi. És a dir, i què tenen en comú els Arsi i els Nandi? Doncs tenen tota una tradició anterior de cultures ramaderes, de cultures transhumans i de cultures quatreres, que això, amb el decurs dels segles, és el que fa que esdevinguin individus molt aptes per la competició de fons.

0: dèiem, per si no n'hi hagués prou amb la victòria de Bebe Bikila a la Marató dels Jocs de Roma de l'any 60, l'atleta etíop va repetir a Tòquio 4 anys més tard. El Japó va arribar a la meta 4 minuts abans que el segon classificat i va batre el seu propi rècord. De les 2 hores 15 minuts i 16 segons, va baixar a 2 hores 12 minuts i 11 segons. En les declaracions posteriors a la victòria de Tòquio, Bikila es mostrava confiat de la seva superioritat.
1: Com està, bebé?
2: Perfecte. I molt content.
3: Ja deu haver sentit com l'aclamava el públic durant l'última volta. Per cert, quan ha creuat la línia de meta, vostè ha anat al centre de l'estadi i s'ha posat a fer estiraments i exercicis gimnàstics. No se'l veia gaire cansat.
2: Amb el ritme que ha acabat avui, calculo que encara podria haver corregut 10 quilòmetres més.
1: Això vol dir que encara no ha tocat sostre?
2: Crec que no. Si tot va bé, espero poder tornar a guanyar l'hora a Mèxic. Ens tornarem a veure d'aquí a 4 anys.
1: Quan va guanyar a Roma, va dir que l'autèntic campió era a casa malalt, en referència al seu company d'entrenament, Wami Virato. Ara ja se sent el campió?
2: En Wami no ha estat seleccionat per venir a Tòquio, però tots els atletes etíops tenim un deute amb ell per la manera com ens va ensenyar a entrenar a les muntanyes i als boscos del nostre país. És un amic i un campió, i ens ha mostrat quin és el camí de la victòria.
3: Sabem que el van operar de l'apèndix fa només 2 mesos. Com s'ho ha fet per estar a punt per la marató?
2: Vaig estar 8 dies al llit, després de l'operació, però després m'he pogut anar preparant. També he seguit una dieta a base de glucosa i sucs de fruita. A més, com ja saben, no fumo ni bec.
3: Aquesta vegada ha decidit posar-se sabatilles?
2: Sí, des que vaig córrer descalç a Roma, l'experiència m'ha ensenyat. Moltes vegades les sabatilles molesten per córrer, però no sempre. Fa 3 anys vam córrer a Osaka una marató amb en Wami, i l'estàvem fent colze a colze, però li van sortir unes butllofes que el van deixar enrere. No cal arribar a aquests extrems, oi?
1: És clar que no. De fet, avui hi havia 3 corredors que anaven descalços, un de l'Índia i 2 d'africans, i tots 3 han arribat rere assegats. Moltes felicitats a Bebé.
2: Moltes gràcies a tots.

0: es produeixin aquestes victòries. Això que hi ha de cert amb tota aquesta qüestió? Ja es detectava aleshores aquestes possibles condicions perquè aquesta gent corrés tan bé?
1: Sí, els atletes de la zona est de l'Àfrica tenen el que es coneix com un somatotip ectomòrfic. Això és, tenen unes cames més llargues que el conjunt de la població, les tenen més primes, tenen una gran capacitat d'absorbir oxigen, són tot el que són símptomes d'esgotament, com generar àcid làctic, apareix molt més tard, etc etc. I també hi ha factors com que en podem parlar més tard, com el social, etc etc. Però com esdevenen aquests individus a ser així? Doncs en el cas de les dues d'aquests dos grans grups tribals que us he comentat, els Nandi, de l'ètnia Kalenjin a Kènia, i els Arsi a Etiòpia, els Kalenjin perquè... Els Nandi dintre de l'ètnia Kalenjin, els Kalenjin, perquè us feu una idea, són 4 milions de persones. Això és un 0,05 de la població mundial, però guanyen el 40% de totes les medalles de les competicions d'elit d'atletisme.
0: Caram, impressionant. Clar. Impressionant, eh?
1: El 40, sí. Maratons, campionats de cross, campionats del món...
0: 40%, un 0,05 de la població.
1: El 40% de les medalles són per ells. D'on els hi ve això? Hi ha qüestions genètiques, evidentment. Quina és la idea que podem tenir aquí? Pertanyen a tribus nòmades, transhumans. El llibre de Richard Kapuscinski sobre l'Àfrica, sí. Que diu «Mi pàtria està allí donde llueve». És a dir, jo no tinc un territori fix, sinó que allà on plou...
0: Vaig cap allà, sí.
2: Vaig cap allà amb el meu
1: bestiar. Sí. Això passa des de fa temps. Juntament amb aquestes cultures...
0: Milers d'anys, per ser exactes.
1: Milers d'anys. També són...
2: Una mica de temps.
1: També són cultures quatreres, eh? Això val la pena que n'hi incidim després. Però al ser cultures transhumans des de fa milers d'anys, els Nandi provenen del sud de Sudan, abans d'estar a Etiòpia, estudis genètics així ho proven, perquè ja hi ve sequeres, doncs són tribus transhumans que s'han de desplaçar. Es desplaça tota la tribu, no només els pastors, tota la tribu es desplaça. Aquells que han estat a Kènia, Tanzània, Etiòpia, saben que de les vaques ho treuen tot. Treuen la llet, treuen la carn, treuen el cuir, els Maasai fins i tot munyeixen a les vaques i els hi treuen la sang i després els hi tornen a tapar les venes, però de les fems de les vaques construeixen els seus habitatges.
2: Ho fan poc. I cremen. Sí, sí. Cremen. Sí.
1: Necessiten el bestiar i el necessita tota la tribu. Imagineu-vos que fa 4.000 anys una tribu d'aquestes, nòmades, inicia un desplaçament de 600 quilòmetres i que cada dia han de fer 40 o 50 quilòmetres. Aquells individus que fan aquest desplaçament diari de 40 o 50 quilòmetres són els primers que arriben. Són els primers que poden preparar el menjar. Són els que s'hidraten millor. Són els que es socialitzen millor. No. Són els que es reprodueixen millor.
0: Clar.
1: Això vol dir... No descartem els altres,
0: sí.
1: Però els que es van reproduint amb més facilitat
0: eren
1: i traspassant...
0: Eren els més ràpids i que eren capaços d'aguantar més quilòmetres.
1: I això,
0: tota generació, la família,
1: generació rere generació, clan, a través de milers d'anys, no vol dir... No heredes l'entrenament. Mm. El que heredes són les característiques, clar, que han fet que aquella persona sigui així. I cada vegada queden els més ràpids. I els més ràpids fan aquesta mena de competència inconscient que finalment genera aquests individus amb aquestes capacitats de resistir o de desplaçar-se en el temps.
0: Això explica que de la preponderància etíop amb les proves dels anys 60 de fons es passi a una preponderància keniata amb el temps, perquè això salta, diguéssim, en quan els etíops ja tenien bones condicions, però si els kenians encara en tenen millors,
1: sí.
0: Quan això comença a destapar-se, clar, l'incentiu és molt gran.
1: Sí, diguem-ne que també hi ha més nombre de kalenjins i de nandis que no pas d'arsi, però els etíops continuen sent això, concretament aquests grups tribals que durant segles han estat fent aquesta situació de transhumància, però efectivament els Nandi dintre dels Kalenjins tenen aquests passats transhumans, i també hi ha un passat quatrer, roben bestiar, de fet Nandi en Suahili vol dir lladres de bestiar. I incorporen la cultura quatrera des d'una creença tribal que els fa pensar que no estan delinquint. Els Maasai en són un clar exemple. Fins a principis del segle passat, els

0: Masai es consideren que ells són els homes i que la resta de d'humans que ja...
1: No, tenen la mateixa categoria, diguis.
0: No tenen la mateixa categoria. Llavors, ells es veuen allò...
1: Agafen el que és seu.
0: Sí, agafen el que és seu. És a dir, si hi ha dones en un poblat veí, els hi pispem les dones. I si hi ha vaques, els hi robem les vaques. I ho fan amb una actitud quatrera, però són quatreres sense cavalls. O sigui, ens fotem a córrer, comencem a córrer, correm 20 quilòmetres, arribem allà, agafem el que... i tornem corrents. Llavors, els Masai, que alguns atletes Masai destaquen, sobretot en proves de 800 i 1.500 metres, també tenen aquest passat, doncs, nòmada, transhumant...
1: I quatre.
0: I un passat nòmada que, a més, mireu, és molt interessant amb això dels Masai, perquè hi va haver un gran atleta Masai que es deia Billy Conchela, que va ser campió del món dels 800 metres. Algunes vegades va tenir un fill que no va voler córrer per Kènia, sinó que va córrer per un país dels Emirats Àrabs. Novament, la meva pàtria està allà on plou, i ara plou en dòlars. Clar, això aquí, des del punt de vista etnocèntric de la nostra comprensió de com ser... són ells, i diuen, home, però renuncia a córrer pel teu país, però clar, què li expliques a un Masai que viu a cavall entre Tanzània i Kènia?
1: D'estat, sí.
0: I a més, uns països que me'ls veu proposar vosaltres, els europeus. Doncs jo vaig... I això han estat els atletes a vegades criticats, però diguem-ne que és prou comprensible des del seu punt de vista.
1: Tot i que la primera medalla olímpica de Kènia va ser el bronze de Wilson Kuprugut en la prova de 800 metres de Tòquio 64, l'autèntica revolució dels atletes kenians va ser els Jocs Olímpics de Mèxic de 1968. De les 7 medalles que van guanyar, 2 van ser per Kip Keino, que ja havia batut 2 rècords mundials 3 anys enrere. El seu país solia córrer a més de 2.000 metres d'altitud per sobre del nivell del mar, amb quantitats d'oxigen baixes, i aquesta circumstància li permetia desenvolupar més histamina, un tipus d'hormona resistent a la fatiga.

0: Bé, poso en marxa la gravadora. Kip, et puc dir Kip, oi?
1: I tant, em dic Kipchoge, però gairebé tothom em diu Kip.
0: La teva gesta aquí a Mèxic ens ha deixat a tots amb la boca oberta. Or als 1.500 metres i plata als 5.000. I aquestes són només dues de les 7 medalles que heu guanyat els atletes kenians. Explica'ns, Kip, quins són els teus orígens?
1: Vaig néixer en un grup de la tribu Kalenjin, els Nandi. De nen portava un ramat de cabres pels turons de Kènia i en el temps lliure em dedicava a córrer.
0: I hi havia antecedents a la teva família?
1: El meu pare era corredor de llargues distàncies i m'animava a ser-ho jo també, tot i que mai s'hauria imaginat on podria arribar.
0: Els teus pares van morir, oi?
1: Sí, em va criar la meva tieta. I quan vaig deixar l'escola em vaig unir a la policia. Però mai vaig deixar d'entrenar.
0: El 1965 vas batre dos rècords del món en els 3.000 i els 5.000 metres. També vas vèncer en diverses proves dels Jocs de la Commonwealth, però suposo que aquestes dues medalles olímpiques et fan especial il·lusió.
1: És clar. Sobretot perquè vaig arribar amb molèsties estomacals. El dia que vaig guanyar la prova dels 1.500, els metges em deien que no estava en condicions de córrer.
0: I no els vas fer cas?
1: A Kènia he corregut en pitjors condicions. Vaig pensar que li devia al meu país i encara vaig poder entrenar un pèl abans d'arribar a l'estadi. Com que hi havia embús de trànsit, vaig sortir del cotxe i l'última milla de camí a l'estadi la vaig fer corrent.
0: De veritat? Això és increïble! Estic convençuda que en el futur seguirem parlant molt de tu.
1: L'important és que els atletes kenians comencem a treure rendiment de tots els anys que hem estat entrenant al nostre país.

0: En Guàrdia, amb Enric Calpena.
1: Dani Martí, acabem de sentir ja el primer atleta kenià, Keino, que va ser un mite. L'any 68, els Jocs Olímpics de Mèxic són molt importants també políticament. Hi ha un gran conflicte a Mèxic mateix, amb la matança dels estudiants a la plaça principal de la ciutat de Mèxic. Hi ha el conflicte dels atletes nord-americans, del Black Power. És un moment, realment, uns Jocs Olímpics molt intensos i amb una transcendència política molt important. L'eclosió dels keniates té alguna relació amb tots els esdeveniments polítics de l'època, l'any 68, o és una evolució pròpia?
2: L'evolució dels keniates és fruit de la seva pròpia independència, encara que sí, no viuen al marge de la política de l'època. De fet, en el 68 i el 72, els atletes kenians, sobretot, comencen a destacar molt en els Jocs Olímpics, però desapareixen dels Jocs Olímpics el 76, perquè sumen el boicot que els països de l'Àfrica fan als Jocs de Montreal per l'apartheid de Sud-àfrica, i tampoc estan als Jocs Olímpics de Moscou l'any 80,
1: perquè fan costat als estats... Són dos Jocs Olímpics seguits amb boicots per raons diferents, però...
3: Per raons polítiques sempre, que clar,
1: sí.
3: Perquè l'esport té una dimensió extraordinària a les Olimpiades.
2: I dintre del seu país és cert que Nandis i Kikuyus no s'han acabat d'entendre massa bé. Hi ha hagut grans atletes Kikuyus, però sobretot són Nandis, i això alguna vegada també ha grinyolat. El cas és que després dels Jocs de Mèxic, cap als anys 80, els atletes africans, sobretot els kenians, dominen abastament totes les competicions de l'atletisme. Hi ha proves que els hi són molt seves.
1: Totes? Vol dir des dels 100 metres? No,
2: a partir del mig fons. Considerem 800, 1.500, 5.000, 10.000 marató. És a dir, a poc a poc es van imposant. S'han de fer dues consideracions. Una és la que passa en la marató i l'altra el paper de les dones, perquè ens estem deixant...
1: Clar, sí. Ara tots són homes.
2: Ens estem deixant el 50% de la situació. I en el cas de les dones, també hi arribaran, però les dones tenen, o les dones kenianes tenen aquí un doble problema de marginació. Primer és la cultura patriarcal estesa a tot el món, que això es manifesta amb les normatives de la Federació Internacional d'Atletisme i del Comitè Olímpic Internacional. No hi ha marató olímpica fins l'any 84.
1: De dones.
2: De dones. No hi ha marató olímpica fins l'any 84. Tampoc hi ha la prova dels 10.000 metres.
1: Triga,
2: Una prova com els 3.000 obstacles no arriba a la competició olímpica fins l'any 2008.
1: Sí, l'altre dia, per entendre.
2: Sí, exacte. Sí. Llavors, i les dones, diguem-ne, que tenen l'accés a aquestes proves de fons. Recordeu que l'any 67 encara, Katrin Switzer és la fan fora de la marató de Boston.
1: Té una foto molt famosa.
2: Sí, i d'una altra banda, el problema que tenen...
3: No la deixen competir la marató de Boston.
1: Sí, perquè corre i l'atura.
3: L'aparten, sí.
2: Les dones no hi poden ser perquè els homes no els hi deixen ser. I a part del sistema patriarcal, diguem-ne, a nivell mundial, hi ha la pròpia marginació que tenen a Etiòpia i a Kènia.
3: Per ser dones.
2: En ser dones. Però finalment hi acaben arribant. Hi acaben arribant i acaben destacant. Si mirem els Jocs Olímpics, les tres últimes edicions, les guanyadores de la marató són etíops i kenianes. Per tant, acaben arribant...
1: Com sempre, diguéssim, ara ja comença a ser...
2: Però els hi costa arribar. I aquí cal entendre el paper d'algunes dones kenianes i etíops. Per exemple, a Kènia hi ha Lorna Kiplagat. La Lorna Kiplagat és una atleta kalenjin d'una tribu Keyu, on el poder patriarcal no està tan imposat, i és l'Alexia Putellas d'allà, que clarament diu, escolta, deixem de pidolar i ho fem nosaltres. I ella es casa amb un holandès, té nacionalitat holandesa, però a Kènia munta camps per entrenaments específics per dones, perquè per la dona anar a entrenar amb un home quan són petites, amb unes condicions de en quin vestidor, en quin desplaço, doncs era una forma
1: difícil
2: d'encaixar-hi malament. Llavors, amb figures com aquesta, Lorna Kiplagat, comencen a destacar també les atletes. També té un paper molt important en el fet de destacar de les atletes kenianes, que és un missioner de l'escola Sant Patrick d'Iten, una població calangín, que és el pare McDowell, que aquest missioner va anar allà per fer una assignatura cap als anys 60, però s'hi va quedar...
3: No,
2: va...
3: Feia de missioner.
2: Educava. Educava, sí, sí. Però va veure a Brendan Foster, un atleta que entrenava allà, va aprendre els secrets de l'entrenament i d'aquesta petita escola d'Iten van sortir després campions olímpics, campions del món, però als anys 90 ell també es va adonar que el paper de la dona no tenia o no era lo relevant que es mereixien i també va empènyer en aquest sentit. Per tant, les dones etíops i kenianes han arribat més tard, però estan pràcticament calcant els resultats que anys abans havien aconseguit els homes.
1: En aquests moments, no ens queda gaire temps i potser per una mica tancar el tema, en aquests moments aquesta eclosió, pel que comentes, està totalment consolidada. És molt difícil que sigui superats atletes etíops i kenians amb aquest tipus de proves.
2: Molt difícil, però és que cada vegada ho serà més difícil, perquè, mireu, en una de les proves en les quals no van destacar o van començar a punxar va ser la prova de marató. Així com els 3.000 obstacles, el cross i van dominar bastament. A la marató, doncs el 72 no guanyen, el 76 i el 80 no hi són, però guanya Zirspinski, el 84 guanya Carlos López, fins i tot hi ha atletes espanyols que guanyen el campionat del món. Per què? Perquè a partir del 70 la medicina entra de ple en les curses de fons, la fisiologia, entendre què és el que passa en el cos d'un atleta que entrena, quines reaccions té, com ha de ser la recuperació. La medicina hi entra a fons.
3: Quan dius la medicina, vols dir la medicina... Ara no sé si ho dic bé, la medicina legal, vull dir...
2: No, la legal i la il·legal. I la il·legal, perquè, per exemple, Zierspinski, el campió olímpic al 76 a Montreal i a Moscú, és un atleta de la República Democràtica d'Alemanya, on després va quedar provat que hi havia hagut un dòping d'estat. I és una medicina que va al límit, mirant exactament el reglament i veure què és el que pots fer. Si el reglament diu que a partir del nivell 6 de testosterona és dòping, tu injectes el teu atleta...
1: Al 5 i mig.
2: Al 5 i mig.
3: Sí, sí. Al 5,93.
2: És una medicina que amb una ètica...
1: discutible,
2: dubtosa, diguéssim. Sí. Ajuda els atletes a triomfar. Mm. Però també a vegades amb una ètica com cal. Què passa amb els atletes africans? Que desapareixen, però en l'any 2000 tot aquest tipus d'entrenament, aquesta forma d'entendre els entrenaments, torna als atletes kenians. I, per exemple, tenim l'Eliud Kipchoge, que és l'últim guanyador, és un nandi també guanyador de les últimes edicions de la marató i fins fa poc recordista mundial de marató, entrena ja amb aquest coneixement fisiològic i entrena d'acord amb el que és l'entrenament atlètic. És a dir, ningú els hi regala res, per bé que tenen moltes condicions. Saben patir moltíssim, saben les claus de la recuperació, tenen tot aquest suport del coneixement fisiològic i això ho han anat incorporant. De tal manera que el domini dels atletes kenians i etíops, quan incorporen tot aquest coneixement, esdevé incontestable. I cada vegada ho serà més.
1: Què ens queda d'aquesta experiència? Altres països, sigui d'Àfrica o no, han pogut experimentar, veient les condicions de la seva població, si hi ha grups ètnics o grups familiars que potser podrien tenir condicions similars als atletes kenyates
2: sí,
1: i etíops.
2: No? Per exemple,
1: veient l'experiència d'ells...
2: Bé, ara hi ha l'eclosió dels atletes d'Uganda, que també es produeix molt més tard, però que també són calangins. Si mirem el cognom d'aquests, també comença per Kip, que és la circumstància del naixement dels homes, o Chep, que és la circumstància de naixement de les dones. I els atletes calangins de la zona d'Uganda, que tenien un passat colonial una mica diferent dels d'Etiòpia, doncs també han trigat més en arribar, però també se'ls han descobert les mateixes condicions, i ara diguem-ne que podem parlar d'Etiòpia, de Kènia, i cada vegada més d'Uganda en la proliferació d'atletes d'elit en el món de la competició de proves de fons.
1: Dani Martí, no tenim més temps, això no... El Guàrdia no és una cursa de fons, sinó que és més aviat limitada amb temps. Moltíssimes gràcies per haver tornat aquí al programa, com sempre un tema interessantíssim i apassionant. T'esperem veure ben aviat.
2: Moltes gràcies a vosaltres per convidar-me i per poder explicar aquestes històries.
1: Josep Maria Soler i Sabater, és extraordinari veure córrer una marató en general, o qualsevol prova de mitja distància, però realment són uns personatges... Digues, Dani.
2: Sí. Jo recomano a tothom que quan hi hagi la marató de Barcelona o la mitja marató de Granollers, que hi vagin, que els vagin a veure córrer, que moltes vegades fem viatges molt, molt llunyans per veure saltar els Masai, però mireu com corren els canians i etíops.
1: Això és La Guàrdia.
0: Direcció i realització Enric Calpena. Assessorament històric Josep Maria Soler i Sabater. Guió Josep Maria Bunyol. Producció Pilar Razkin. Tècnics Manel Bernat i Josep Lluís González. Muntatge Manel Bernat. I amb les veus de Marc Lobato, Xavier Martín, Albert Cortés i Sílvia Pedret.

Si t'ha interessat aquest episodi, en trobaràs molts més al catàleg de podcast de Catalunya Ràdio. Descobreix-los a l'app de 3Cat o a catradio.cat.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bona tarda, us informa Maria Costa. La Fiscalia va demanar mesures cautelars per protegir els fills d'una mala convivència entre els pares en el cas del crim del barri de Sant Martí de Barcelona, en què una dona va morir assassinada per arma blanca a mans de la seva parella. Segons explica en un comunicat el Ministeri Fiscal, també va demanar una alternativa habitacional per la mare. Les mesures, explica, van ser tombades pel jutge, que no les va estimar procedents. La secció especialitzada en la protecció de persones vulnerables de la Fiscalia és qui va fer aquesta petició per protegir els infants, una secció que es va activar arran que el pare denunciés la mare als Mossos per maltractaments cap a ell i als seus fills. Recordem que la víctima, que estava en procés de separació, és una dona de 34 anys i és la quarta dona assassinada per violència masclista aquest any a Catalunya. Aquest migdia s'ha celebrat a Barcelona un minut de silenci en suport als famílies. Més notícies amb Cristian Roldán.
2: La síndica de Greuges també investigarà el desgavell de les proves PISA per aclarir per què es van excloure més alumnes del compte. La síndica ha obert una actuació d'ofici i ha demanat informació al Departament d'Educació sobre quins són els criteris d'exempció que va aplicar i quins són els mecanismes de control que va utilitzar durant el procés. En l'actuació s'ha demanat informació detallada dels 51 centres que formaven part de la mostra i les característiques de l'alumnat que es va excloure. També la documentació que va enviar als centres abans de les proves a banda d'una còpia de l'informe de la investigació interna que el mateix departament ha obert. La síndica insisteix que les proves PISA són una eina de referència per avaluar el sistema educatiu i així poder orientar les polítiques públiques. L'error a les proves farà que Catalunya, recordem, no aparegui a l'informe internacional PISA i, per tant, que no es puguin comparar les dades amb la sèrie catalana ni amb les de la resta de països d'arreu del món.
1: El govern espanyol descarta tractar l'arribada massiva de migrants a Ceuta des del Marroc com una emergència nacional, malgrat la petició que li ha fet el president de la ciutat autònoma. Al·lega que la normativa de protecció civil no contempla els fluxos migratoris com a motiu per activar l'emergència nacional i assegura que ja ha reforçat els efectius policials. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, viatjarà demà a Ceuta per abordar la situació. Des de l'oposició, el portaveu del Partit Popular, Miguel Tellado, acusa el govern de Pedro Sánchez de deixament de funcions.
3: Desatendido sus propias responsabilidades y ha desatendido el control de las fronteras de España, que es lo mismo que desatender las fronteras de Europa.
2: L'agència tributària haurà de continuar investigant Rodríguez Zapatero, la seva dona, les seves filles i Julio Martínez, el propietari de l'empresa on l'expresident feia de consultor. El jutge que indaga sobre el rescat de l'aerolínia Plus Ultra descarta suspendre les actuacions, malgrat que l'agència tributària l'ha advertit que hi pot haver duplicitat entre la investigació administrativa i la penal. En l'escrit que ha enviat a l'Audiència Nacional assenyala en aquest sentit que no és lògic que òrgans judicials i administratius investiguin els mateixos fets. Ahir, el jutge va autoritzar la policia investiga els comptes bancaris de Zapatero, de les seves filles i de la seva secretària Gertrudis Alcázar. Segons l'UDEF, la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal, Alcázar va comprar una casa de 132.000 euros sense hipoteca.
1: Estem a les portes del primer cap de setmana d'agost i Protecció Civil fa una crida a la prudència davant l'alt grau d'activitat al medi natural que es preveu. Les altes temperatures previstes per als pròxims dies i la baixa humitat dels boscos catalans han fet que un terç de les poblacions de Catalunya estigui en risc molt alt o extrem d'incendi i també s'ha tancat l'accés a 7 espais naturals. La sotsdirectora operativa de Protecció Civil, Imma Soler, recorda a 3Cat Info que bona part dels incendis són provocats.
4: Tenim un component de risc que s'incrementa. Quanta més mobilitat hi ha, doncs més risc generem. Recordem que molts dels incendis forestals que s'inicien, d'alguna manera, sigui intencionadament o no, estan relacionats amb la mà de l'home, no? amb la nostra activitat.
1: Soler insisteix que cal informar-se de les restriccions que hi ha vigents abans de sortir de casa. Els esports d'en Joan Fito, bona tarda.
5: Bona tarda. Ricky Rubio jugarà una temporada més a la penya. El base del Masnou renova amb el club badaloní després de signar 14 punts i 5 rebots aquesta temporada. La Federació Espanyola ha obert un expedient per investigar les negociacions del Barça amb el davanter de l'Atlètic de Madrid, Julián Álvarez. El club matalasser va denunciar el Barça i ara el club blaugrana té constància de la notificació i properament es comunicarà al club els dies que té per fer les al·legacions pertinents. Un Barça que s'ha entrenat aquest matí a Birmingham, Valde i Rafinha ja han fet una part de la sessió amb el grup. A l'entrenament hi ha estat present el vicepresident Rafa Juste. Aquesta tarda l'equip farà la segona sessió del dia. Mentrestant, el Barça anunciarà en les properes hores el fitxatge de la davantera del City, Caroline Nicolli. La brasilera serà el fitxatge més car de la història del Barça femení, ja que el traspàs s'acostarà al 1,5 milió d'euros. La Lliga, per la seva banda, ha anunciat que el Tribunal d'Instància de Madrid ha desestimat la demanda del Real Madrid contra el repartiment d'ingressos televisius d'aquesta competició i, segons ha pogut saber, Catalunya Ràdio, Tornike Xenguelia, abonarà durant el dia d'avui la clàusula de rescisió per cada lliure i materialitzar així el seu fitxatge pel Dubai, amb qui ja té un acord i on es retrobarà amb Xavi Pasqual.
0: Fins aquí les notícies. Aquest estiu gaudeix del patrimoni cultural arreu de Catalunya tant si estàs de vacances com de cap de setmana o t'has quedat a casa. Tens més de 100 propostes. Festivals, visites guiades, lleure en família, gastronomia, rutes espectaculars... Entra a patrimoni.gencat.cat/estiu i tria. A l'estiu, passeja, escolta i tasta el patrimoni cultural de Catalunya.
6: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
7: L'estiu ets tu.
8: Catalunya Ràdio.
7: La llum dins dels meus ulls.
9: Som 3CAT.
7: L'estiu ets tu.
10: L'estiu ets tu.
7: Quan em mires i somrius.
10: I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis. La tarda de Catalunya Ràdio. Amb Marta del Cor.
1: Molt bona tarda, passant 7 minuts de les 4 de la tarda. Àlex Figueres, com estàs?
11: Què tal? Que divendres avui, oi?
1: T'anava a dir això? És que realment la sensació és de... No sé per què, és de divendres i no, encara és dijous.
11: És que tenim la sensació que ens passa la setmana tan ràpida i que ens passa tan per sobre...
1: Total.
11: Que crec que és com que consumim els dies que ens sembla que en consumim dos de cop, directament.
1: Els dies és com que ens atropellen, són com un camió que passen per damunt nostre i quedem estabornits.
11: De fet, és com que engeguem el dia... Veiem que són com les 8 del matí
1: i de cop no
11: i de
1: saps com són
11: les 4 de la tarda.
1: I estem a l'estudi. Increïble. Bé, perquè avui és un dia meravellós, és per la nostra estimadíssima Mariona Córdoba.
12: Bona tarda.
11: És el dia mundial de Mariona Córdoba.
12: Dia internacional.
1: Per molts anys, Mariona.
12: Moltes gràcies. 27 anys, eh?
1: Qui els voldria, mare meva, Mariona?
12: Jo no els voldria.
1: Què vols dir, jo no els voldria?
12: Ai, no, jo m'hagués quedat amb 15.
1: Què dius?
12: Sí.
1: 15?
12: A
1: l'adolescència?
11: A veure, una mica de 15,
12: ai,
11: una mica
12: sí.
11: De 15 hi ha.
12: Però, sí.
11: Una mica de 15 hi ha.
1: Valen, la Mariona, sí, és una teenager absoluta.
12: Jo tinc entre 12 i 85, depèn del dia.
11: Exacte, sí.
1: Però ara, seriosament, vosaltres voldríeu tornar a la vostra adolescència?
11: No, a l'adolescència no.
12: Ah, jo m'ho vaig passar molt bé, sí.
11: Però potser cap
12: sense responsabilitat.
11: Potser cap als 25.
1: Jo, veus com tu?
11: Als 25.
1: A veure, estic molt bé amb l'edat que tinc ara mateix, ja t'ho dic, vull dir, però els 25 són una edat molt maca i els 27 que tens són estupendos, Mariona.
12: Els 27 és un número que no m'acaba de fer el pes.
1: No, perquè pensava que feia com... quan en tenia 27, no sé, ara mateix ni on era.
11: A més, cada any va pensant, no, és que se m'apropen els 30, i és com, però si queda, queda molt.
12: Tinc
11: queda
12: una
11: molt.
12: Crisi imminent dels 30.
1: Mira, Mariona, bonica, no diguis això en antena, saps què et vull dir?
12: Estic
1: és molt
12: esperant el moment de fer-ne 30 i agafar ja la manteta i quedar-me a casa per
1: però
12: sempre.
1: Però què estàs dient? Però què estàs,
11: estàs
1: dient?
11: Estàs ofenent a tot Catalunya
1: estàs,
11: ara mateix.
1: Estàs ofenent a tots els nostres oients?
12: Jo estic aguantant.
1: A bona part d'ells, els qui superen els 30, que segur que són molts.
12: Jo estic utilitzant la meva carta pre-30, que encara me'n puc riure de la gent que en té 30, i ja quan arribi als 30 ja diré, no, si jo encara sóc
11: no
12: molt
11: passis,
12: jove.
11: No et passis, que
1: bé, mira,
11: tot arriba.
1: Tenis un feliç aniversari
11: i poc més, ja està.
1: Perquè ens acabes de deixar, en fi. De seguida repassarem l'actualitat que ens ha deixat el dia d'avui i tot allò que ha passat, i al qual potser no s'hi ha parat prou atenció, per això nosaltres som aquí, però abans... Manel Roig, molt bona tarda.
8: Molt bona tarda, companys.
9: A veure,
8: molt bona tarda.
9: On pares?
8: I m'enxampeu a les postres, la veritat. M'enxampeu
11: a
8: les postres.
11: A
9: veure, digues.
8: Us ho explico. He vingut a dinar a un dels tres restaurants que hi van formar part del concurs de joc de cartes. No sé si vau veure el programa.
9: Home. Però hi va haver nosaltres, moltíssima gent. De fet, no sé si tenim dades d'audiència, sí, ja les buscarem.
11: Vam fer un 19,5 de share. Això són, vaja, és d'aquelles audiències que passen poques vegades últimament a la
9: tele. Però és la mitjana bastant habitual de joc de cartes, no?
11: Sí, de fet, el joc de cartes crec que es mou entre el 18 i el 24.
9: Sí, sempre són audiències espectaculars. Moltíssima gent, molts de nosaltres vam veure ahir el capítol. Quin capítol, Manel?
8: Va ser un programàs històric. Perquè, a més, és d'aquells programes que dius, qui l'ha guanyat? Perquè tu pots guanyar el concurs, no? Com oficialment, qui s'endú el premi és qui l'ha guanyat. Però després està qui guanya el carinyo del públic, per exemple, qui guanya millor fama, no? Qui guanya el discurs d'internet,
9: sí,
8: qui guanya,
9: sí,
8: el discurs públic.
9: Qui guanya després clientela, després de l'emissió, sí, del programa.
11: I qui es guanya els enemics, també.
9: Llavors, tu, Manel, ja has arribat i has dinat, de fet, ens deies que t'enganxaven fent el cafetó, no?, en un dels tres restaurants participants. No sabem quin és.
8: No us ho diré, no m'ho pregunteu. Que no m'ho pregunteu. Prou.
9: Mira, doncs farem una cosa. En una estona tornarem a contactar amb tu, ens explicaràs on has dinat, repassarem els millors i més dramàtics moments del programa.
8: Quin programa és, mare meva, quin programa és, de debò.
9: Aquest primer capítol de Joc de Cartes Estiu, que, com dèiem, va arrencar moltíssima polèmica, i res, ho expliquem en una estona, deixem que facis aquest cafetó i que vagis fent la digestió. Manel.
8: Perfecte, tindrem els protagonistes, no us ho perdeu, perquè els tindrem aquí asseguts
9: a
8: la taula.
9: Quines ganes de saber on has anat.
8: Hi haurà declaracions.
9: Va, doncs fins ara, Manel. Temps ara per mirar el cel. Un cel que ens regala una tarda de sol i de xafogor a la costa i també de calorada a Ponent i a l'Alt Pirineu. Demà, però, tindrem canvi de temps, continuarà el sol, però tindrem ruixats i tempestes a la tarda que ens portaran un descens de la temperatura i que, per tant, allà on plogui, doncs segurament es dormirà molt millor. Temperatures ara mateix, Aleix?
11: Doncs mira, ara mateix tenim a Sort 36 graus, a Tortosa 33 graus i a Almacelles 38.
9: I ara sí, repassem l'actualitat d'aquest dijous 30 de juliol. I ho fem en realitat sense deixar la meteorologia de banda, perquè els científics apunten que El Niño d'enguany és dels més forts que han vist mai.
13: El Meteocat avisa d'alteracions climàtiques d'una intensitat mai vista a casa nostra pel fenomen del Niño. Tot i això, apunten que Catalunya no rebrà els efectes fins a la primavera.
14: El Niño és un fenomen natural que es produeix a l'oceà Pacífic que provoca l'escalfament de les aigües superficials. Això altera els corrents marins i, de retruc, els patrons de pluja i de temperatura.
11: Així ho relataven els companys del Matí de Catalunya Ràdio, un fenomen, el del Niño, que arriba en un moment en què el planeta ja es troba molt afectat per la crisi climàtica i l'escalfament global. Per tant, aquest augment de 4 graus per sobre de la temperatura habitual en aquesta regió del Pacífic preocupa els experts. A casa nostra encara no es pot preveure quin efecte tindrà aquest Super Niño, que ja han denominat d'aquesta manera, que podria anar des de pluges intenses fins a sequera. Però el que sí que podem anar preveient és que probablement ens afectarà cap a la primavera. A més, és que de Super Niños no n'hi ha gaire precedents.
15: D'aquests superforts, només tenim aquest que es va anomenar Godzilla i ara estem analitzant aquest. Per tant, com a superforts, no hi ha precedents. I a més, tampoc no hi ha precedents amb la situació actual a Catalunya i a gran part d'Europa de sobreescalfament. Segur preveiem que hi haurà fenòmens extrems. Ara bé, no podem assegurar si serà cap a la sequera o cap a precipitacions intenses, però en qualsevol cas sí que hi ha una probabilitat molt alta que hi hagi aquests fenòmens més extrems.
11: És Sarai Sarroca, directora del Servei Meteorològic de Catalunya al Matí de Catalunya Ràdio. Ara per ara, doncs, sabem que el Super Niño serà pràcticament inèdit, que els efectes són incerts ara mateix i, per tant, ens tocarà esperar la primavera de l'any vinent per saber en quina forma es presenta a casa nostra. Ara bé, el Meteocat deixa clar que el seguit d'onades de calor que estem patint aquest estiu no hi tenen cap relació.
9: I de la incertesa d'aquest Super Niño inèdit a la calor tangible que estan vivint els figurants del rodatge d'Enredados a Girona.
11: Exacte, perquè fresquets no estan ara mateix. La factoria Disney continua afincada, com dèiem, a casa nostra per aquest rodatge de live action d'Embolicats, que ja ha passat per Santes Creus i que ara ja ha marxat de Girona per anar cap a Besalú, tot plegat mentre a casa nostra estem immersos de nou en aquesta nova onada de calor que està fent ja fumejar els termòmetres. Imagineu-vos, doncs, com ho estan passant els extras d'aquest rodatge que, sent rigorosos a l'època en què s'emmarca el film, van vestits, doncs, amb tot de roba medieval, ben gruixuda i poc transpirable. De fet...
16: Quin horror!
11: Exacte, sí, perquè, com recull el diari de Girona, alguns dels participants s'han mostrat molt molestos per les llargues esperes. Els van convocar a 6:45 del matí i no van arrencar a rodar fins a 4:00 PM. Tot això ja vestits, preparats i suportant la temperatura.
9: Sí, van haver d'estar 10 hores vestits amb tota aquesta roba gruixuda.
11: És que els rodatges ja saps com són, que saps quan arrenquen però no, home, mai quan acaben.
9: Jo puc entendre que sempre hi ha un decalatge, no? Però, home, de 10 hores...
11: Sí, aquí es veu que van arribar, els van convocar aquesta hora, al cap d'un parell d'horetes ja estaven tots preparats per si en algun moment ja els necessitaven, i que a partir de 4:00 PM va ser quan ja els van reclamar perquè anessin cap al set. Per
9: I
11: tant,
9: els vestits de vellut.
11: Ah, exacte, vestits sí. De vellut, plens de capes, sense que transpirés res, això, vaja, que van haver de suportar la calor asfixiant d'aquests dies d'una manera, doncs, poc agradable. Tant és així que aquests mateixos testimonis asseguren que com a mínim 2 persones van patir cops de calor i van acabar desmaiats. En concret, es tractaria de 2 figurants que feien de guàrdies a les escales de la catedral de Girona, que sempre hi pica un sol, en aquella catedral.
9: Tu imagina't, Ah, 30 i pico graus, no sé, suposo, no, ara no sé la temperatura exacta que
11: pels vols hi ha hagut 30, a Girona. 35 graus,
9: sí. Sí, més de 30 graus, amb tot aquell sol de justícia que et dona allò directe, vestit amb capes de vellut, aguantant hores i hores dret, vaja, és que et dona aquí una lipotímia com a mínim.
12: Ara mateix a Girona tenen una sensació tèrmica de 36 graus.
9: Doncs apa, tu ara vesteix-te, vés-te posant capes i aguanta 10 horetes.
11: Clar, i a més els testimonis deien, clar, aquests que feien de guàrdies, a més portaven una armadura a sobre metàl·lica,
9: mare
11: que això els devia fer un efecte hivernacle dins del cos, que era insuportable. Vaja, així van acabar. Però han volgut rebaixar una mica les crítiques, assegurant que els van donar aigua en tot moment
9: bé,
11: i que
9: està bé,
11: els van instal·lar ventiladors per reduir l'impacte de les altes temperatures. Ara bé, no només això s'han queixat d'alguns aquests extras del film, sinó que també destaquen que no se'ls va donar de sopar i que només van rebre 75 euros per totes les hores que van estar a disposició de la productora, que gairebé van acabar la jornada cap a 10:00 PM. Per tant, van començar, dèiem, a 6:45 del matí i van acabar gairebé a 10:00 PM.
9: 75 euros, eh?
11: 75 eurets. Ells deien que surt a uns 5 euros l'hora, més o menys.
9: Això està molt mal pagat.
11: Clar, però la vida de l'extra és una mica aquesta,
9: Sí, sí, però...
11: No, no, no ho defensem,
9: Per què? Fa poc que també es buscava figurants per una pel·lícula dels Beatles i el preu era un altre.
12: Però és veritat que la il·lusió a vegades ho pot tot,
9: sí.
12: I aquesta
9: gent paguen...
12: tenia moltes ganes de participar en una pel·lícula
11: paguen,
12: Disney.
11: Amb il·lusió i amb visibilitat.
12: I amb aigüeta.
11: I amb aigüeta.
9: Bé, però els carrers de Girona i de Besalú no només estan plens d'extres, sinó també de curiosos que s'han apropat a veure si podien tafanejar una estona.
17: Tenim la idea de passar aquí tot el dia, ja vam vindre el dissabte, per intentar poder veure doncs, algun actor o alguna part del rodatge.
18: Vam veure per les xarxes que estaven fent el rodatge aquí, també el del càsting, que també el van fer, i doncs ens feia il·lusió veure tot.
11: Tant sort que no us van agafar.
19: By accident we saw the movie, the shootings today.
11: Exacte, els turistes fins i tot s'ho trobaven una mica per sorpresa. Els fans tenen, doncs, l'excusa perfecta per aprovar-se aquests dies a Girona i a Besalú. Són molts els que s'han desplaçat fins al set de rodatge des de diferents punts de Catalunya i fins i tot des d'Andorra. Ara bé, un cop allà, molts destaquen que no els han deixat ni treure el telèfon mòbil de la butxaca per evitar que es filtressin més detalls de la pel·lícula, que, per cert, els hem vist gairebé tots a xarxes socials.
9: És que això t'anava a dir. Ells volien que fos una cosa allò molt secreta, deien que la gent no hi anés, però és que al final tampoc pots posar murs i tapiar l'espai públic. Llavors la gent ho ha vist, s'han fet fotografies i si entreu a internet les veureu.
12: I és molt difícil que tothom porta aquesta arma dins de les butxaques, que és un mòbil que a la mínima, quan es despista el de seguretat, el treus, fas la foto i el tornes a amagar. I aquí s'ha filtrat la
11: És que hem vist el protagonista, hem vist carruatges de cavalls, hem vist ja seqüències, escenes... Vaja, que ja hem vist una mica
9: ja
11: com anirà...
9: Ja hi haurà poc misteri, no?, quan estrenin la pel·lícula.
11: Exacte. Ara bé, diuen que tot i això, tot i que s'està doncs intentant evitar que es filtrin coses, les vistes del rodatge al pont de Besalú són privilegiades,
9: I mentre aquí tenim els figurants torrant-se fins i tot a l'ombra, resulta que a Vigo, Abel Caballero ja ha donat el tret de sortida al Nadal. Sembla mentida, però sí, ja és Nadal a Vigo.
20: A montar y a encender más de 12 millones de luces. Los siguientes que vienen detrás, pues bueno, algunos llegan a los 500.000, 600.000, pero nosotros 12 millones. millors. Vamos a il·luminar.
11: Ell, a més de ser el campió de l'esperit nadalenc, també vol ser el primer a posar-s'hi amb el muntatge. Tampoc és d'estranyar, tenint en compte aquests 12 milions de llums LED que deia Abel Caballero que ompliran els carrers de Vigo aquest Nadal. Bé, qui diu Nadal diu que els encendrà el mes de novembre perquè també vol ser el primer a prémer el botó d'encesa. Com dèiem, aquí ens estem torrant i Abel Caballero ja pensa en Nadal, però no és el primer cop. De fet, des de l'any 2020, Vigo arrenca el muntatge de l'enllumenat nadalenc entre els mesos de juliol i agost. Ara bé, la cosa anirà a poc perquè fins a la tardor no estarà del tot enllestit.
9: Esperem que quan acabim, com a mínim, no estiguem amb aquestes temperatures, que no sé quina temperatura fa a Vigo ara mateix, però vaja...
11: No, fred no deu fer.
9: Fred no... Més fresqueta que aquí sí, però fred no.
11: De fet, fa unes setmanes vam parlar amb el regidor que s'encarrega de l'enllumenat d'aquí de Barcelona, perquè ja s'havia començat a filtrar una mica com serà, i ens deia que, clar, que... Això s'ha de començar a muntar d'hora.
9: No, les coses porten el seu temps.
11: Perquè, evidentment, hi ha molts carrers, a Vigo, a Barcelona, a molts indrets
9: de... Molta cosa a il·luminar. La màgia del Nadal ha d'arribar a tot arreu.
11: Exacte.
9: I a l'eix quin cost té tot plegat?
11: Doncs mira, ara mateix, de mitjana, es diu que uns 2,5 milions d'euros. De fet, la ciutat té un contracte d'adjudicació de 9 milions d'euros per 4 anys, que acaba el proper Nadal. I, per cert, que Abel Caballero, amb aquesta cosa de repartir esperit nadalenc, ha convidat formalment l'alcalde de Nova York, Rosa... ja em sortirà el nom, Zohran Mamdani, l'alcalde de Nova York, per ensenyar-li el model que han creat en els últims anys, perquè ell creu que ja és una cosa que s'ha d'exportar arreu del món.
9: De Vigo al món, no?
11: Exactament.
9: Molt bé, doncs va, tornem cap a casa nostra, perquè a Catalunya els treballadors fan de mitjana, a veure si ho dic bé, 486.000 hores extres no remunerades cada setmana. En total,
16: una clar. De les primeres mesures que haurien de prendre és evitar aquestes prolongacions de jornada que són, en un cas, retribuïdes i en un ampli cas, no retribuïdes. I que són un risc clar per la salut de les persones treballadores.
11: És Belén López, secretària general de Comissions Obreres de Catalunya. Unes hores extres que, com deies, no es retribueixen i que fan que els empresaris s'estalvin, diuen, setmanalment, vora 11 milions d'euros. Tot plegat perquè, segons apunta Comissions Obreres, hi ha més de 150.000 persones que amplien la seva jornada laboral, un 45% més que abans de la Covid. Un increment que, sobretot, s'ha notat en el segment més jove del sector serveis i també en el segment femení. De fet, pel que fa a les dones, en 6 anys s'ha duplicat la xifra de dones que allarguen la seva jornada laboral sense cobrar, mentre que en el cas dels homes només ha augmentat un 13%. Per això, ara el sindicat reclama que s'aprovi un nou reglament per controlar l'horari i evitar situacions com aquestes. A més, Comissions Obreres apunta que si no es fessin hores extres, es podrien crear 26.000 nous llocs de treball.
9: Feu hores extres, vosaltres? Heu de dir que no, ara.
12: No, mai n'he fet, mai. No se m'acudeix un moment de la vida que hagués fet jo una hora extra.
9: Va, passen, què? Són dos, un... Ah, ja no sé ni... M'he deixat tan estabornida amb aquesta pregunta que t'he fet, Mariona, que he dit en quin jardí m'acabo de posar. Un quart i mig de 5 de la tarda, aquesta setmana hem sabut que una de les mítiques escultures vivents de les Rambles, coneguda com l'home de la moto, ha guanyat un premi internacional.
11: Exacte, de fet es tracta del Festival Internacional d'Estàtues Vivents, que ha tingut lloc a Bèlgica, i en el qual hi han participat un centenar d'artistes de diversos països europeus. L'home de la moto, habitual de la Rambla de Barcelona, ha guanyat el primer premi de la votació popular d'aquest 2026.
9: I com que el guanyador és a casa nostra, doncs hem decidit enviar la Cira Cusiner a trobar-lo a les Rambles de Barcelona. Bona tarda, Cira.
21: Molt bona tarda.
9: A veure, què, l'has enganxat treballant? El tens vestit de motorista?
11: De motorista.
21: Jo sí que l'he enganxat, però ara ja passades les 4, amb aquest bat de calor que cau, clar, ja l'he vist desmuntar-se, de fet. O sigui, he vist la part de darrere, el que hi ha al camerino.
9: Clar, no volia fer com els figurants de la pel·lícula d'Enredados, que van vestits allò abrigadíssims tot el dia. No? Ja diu, amb aquesta hora ja ens anem traient la roba.
11: A més, maquillat així com de color bronzo, allò deu caure les gotes de maquillatge. Que mare
21: sí,
11: meva,
21: sí, total. De fet, jo l'he vist desmaquillar-se amb cara de lleugeriment,
9: De ja no poder més, no?
21: Sí.
9: Escolta'm, i presenta'ns-el, qui és? No sé si pots parlar amb ell o explica'ns com
21: aquí
9: va.
21: Ell és en Jorge Balmaceda, el guanyador doncs, que dèieu del Premi del Públic d'aquest Festival Internacional d'Estàtues Vivents d'aquest any. I també tenim amb nosaltres a la Marta Llopart, que és qui fa els vestuaris i les escenografies, i entre els dos doncs, dirigeixen la companyia Alucinarte, que és doncs, aquesta empresa internacional d'entreteniment de la qual forma part aquest moter.
9: Clar, i nosaltres que no el podem veure, Cira, explica'ns com és i com va vestit l'home de la moto.
21: Doncs us l'heu d'imaginar amb una xupa, unes botes, o sigui, com us imaginaria un moter amb el seu casc, les seves ulleres, tot de color daurat i amb un puntet de blau i sí. A sobre de, efectivament, una moto que sembla real, ja m'han dit que no, però que sembla molt real, i amb un passatge darrere. Té passatger i tot, i passatger amb les seves botes, la seva vestimenta també, preparadíssim per fer per emprendre aquest viatge en moto.
9: Jo ara estava buscant imatges, veig que porta un casc, que va amb ulleres, no?
21: Sí, sí, sí. Tot això, doncs, com deia, no? Pintat amb daurat i la veritat és que al mig de la Rambla crida l'atenció.
9: Fa patxoca, no?
21: Sí, sí, sí, sí. Mira, parlem amb ells. Com us ha sentat això de guanyar el premi del públic en aquest festival internacional? No sé si us ho esperàveu.
2: Buenas tardes, Marta. Sí. Marta, buenas tardes, ¿cómo te va?
9: Muy buena tarde, Jorge.
2: Estamos en el camerino, Cira está disfrutando los 33 grados de la Rambla bajo el sol, que esa parte no te la contó. La sorpresa siempre cuando ganas un premio, porque la competitividad, estamos en igualdad de condiciones, todos ponen lo mejor para hacerlo, ¿no? Y bueno, es un poco como si la gente que pasaría por la Rambla votaría. En ese caso, como va a ser un festival, estás esperando que lo hagan.
21: ¿Y os esperaba o no, bro?
2: Trabajamos para eso, sí, sí, siempre para ganar. O sea, tenemos muchos, 30 y pico de premios, pero este es el más grande, digamos, que hay en Europa, y hacía ilusión ganarlo y llevamos el cuarto. Esta vez tuvo más impacto, pero cuarta vez trabajando con compañías de toda Europa y con artistas catalanes, que es lo importante. El secreto es que me junté con artistas catalanes y a partir de ahí el éxito.
9: Claro.
2: Hablar no, pero sí me entienden a veces.
21: Claro. Ella es la Marta, ella es referida a la Marta ara. De fet, l'home de la moto va ser creació teva, no, Marta?
3: Sí, va ser una creació meva, però sobretot l'imaginari dels dos. Nosaltres tenim diverses idees, les posem en comú i a partir d'aquí anem construint. Hem construït l'obra fins que al final acabem decidint posar un Predator, també, perquè ens agrada unir imaginaris.
21: El Predator és aquest passatge que deia que hi havia just sí. Darrere seu, és el Predator. Per tant, o sigui, explica'ns amb què t'inspires, perquè menciones Predator, no sé si hi ha més inspiracions, si hi ha alguna cosa que t'inspiri per crear el personatge.
3: Va sorgint sobre la marxa, sobretot. És un procés creatiu, a més de dues persones, no? amb dos orígens diferents, amb cultures diferents, sí que compartim cultura visual i després també, sobretot, l'experiència també al carrer que té el Jorge també, et va donant pistes de com hem d'acabar de realitzar les produccions. El Predator al final el posem perquè volíem donar-li un punt més de rock and roll, de carrer. Estem al carrer i, de fet, és una estàtua que és nova.
21: De fet, o sigui, perquè vegueu com de preparats estan per estar al carrer, la moto està a sobre d'una plataforma que és sobre i és com una espècie d'armari. On ell va guardant les sabates, el desmaquillador, va posant i traient... És com el seu armariet al mig del carrer.
9: O sigui, després, quan ell acaba, ho guarda tot allà dins i s'ho emporta com la seva maleteta, podríem dir,
21: exacte,
9: no?
21: Exacte, exacte. Ell ve cada dia, no? Vens cada dia, no, Jorge?
2: Sí, sí, cada dia, cuando no estamos de festivales, estamos en la Rambla. Y la moto también surge porque el ayuntamiento este año permitió cambiar de personajes. Estuvimos muchos años con el Centauro, del año 2000 que estoy trabajando en Rambla.
21: I cada matí, quan tardes tu a preparar-te per venir aquí? A quina hora t'aixeques? I estàs fins a les 4, però a quina hora t'aixeques?
2: Trato de ponerme a las 10 de la mañana, pero llego a las 9, una hora mínima. O sea, me levanto a 7 y cuarto de la mañana, desayuno, me preparo, llego hasta el lugar donde guardo la moto, la saco del parking y me vengo para acá. Sí, sí, una horita de preparación, sí.
21: Ells la guarden en una espècie de magatzem que tenen llogat aquí a prop de la Rambla i la posen i la treuen cada dia i cada migdia, no?
9: Sira, jo el que no puc evitar preguntar-li al Jorge, que jo crec que ens ho preguntem tots, és com s'ho fa per aguantar quiet tantes hores, perquè tu passes per davant i realment et sembla que són estàtues, que no se'ls mou, vaja, és que ni una pestanya. Com ho fan?
21: Clar, clar. Porque la calor, ¿cómo la soportes?
2: Como ustedes en el estudio, pero sin aire acondicionado.
21: Però clar, és molta estona, o sigui, sí que hi ha assegut, no? Però aquí al mig i sense moure't.
2: Lo que pasa es que tomas una responsabilidad de actuación y de trabajo y tienes que que cumplirlo. O sea, en principio, sabés que hace calor y demás, pero los humanos nos acostumbramos a momentos difíciles y cada día lo estamos viviendo. Ahora con el calor y el invierno con el frío. Pero la satisfacción del paciente disfrutando del trabajo y viendo lo que estás haciendo, te hace olvidar de esas cosas.
9: Sí, era... T'anava a dir moltes gràcies per haver-nos apropat al Jorge i tota la gent que tingui curiositat per veure'l i parlar amb ell en persona quan acabi de treballar, doncs que s'apropin a les Rambles i coneixeran el que ha sigut el guanyador del Festival Internacional d'Estàtues Vivents, aquest home de la moto. Gràcies, Ira, i gràcies també a la Marta i al Jorge.
21: Perfecte, a vosaltres. Fins ara.
9: I no marxem gaire lluny perquè anem cap a Passeig de Gràcia. Ens desplacem en concret fins a la Casa Batlló, que ha obert un nou espai després de 120 anys sense que es pogués visitar, Mariona.
12: No era un espai secret que la Casa Batlló decidís tancar amb pany i forrellat, sinó que era un dels habitatges on fins fa ben poquet vivia algú. Després de 120 anys, com deies, aquest pis obre les portes a la gent que el vulgui visitar, ja restaurat, a més per recuperar els seus elements originals i per poder imaginar com era la vida quotidiana dins d'aquest edifici emblemàtic de Barcelona. Perquè us feu una idea, s'han tret capes de pintura des de l'any 2019 fins al 1906. Per tant, tota una feinada. I a més, aquesta novetat arriba en ple any Gaudí i pels interessats no s'inclou en l'entrada general a la Casa Batlló, sinó que s'emmarca dins l'experiència Bon Appetit Casa Batlló, que permet triar entre un esmorzar o un aperitiu de dues hores allà mateix i del qual el preu d'entrada va des dels 65 euros. I recordem sempre que pels residents d'Espanya tens uns 20 euros més o menys de descompte per persona.
9: Sí, està bé.
12: Per tant, és una experiència bastant xula de poder esmorzar dins la Casa Batlló. I a més, aquest espai també es podrà llogar per a reunions o esdeveniments corporatius. T'ha fanejat una mica els preus.
9: I què? Com va la cosa?
12: Doncs mira, si llogues una sala específica o una en concret, el cost és d'uns 350 euros i després, si vols, el saló principal són uns 700 euros. També hi ha l'opció de llogar tot l'espai, però ja no he
11: trobat el preu. Ja li direm en Carandell que per fer una reunió d'equip...
9: Això t'anava a dir. Anava a dir, o la Mariona per celebrar avui el seu aniversari.
11: Oh, també, també.
12: Pel que sigui, se m'escapa de pressupost,
9: sí?
12: Eh?
9: No hi ha ni 350 eurets per una saleta allà... Perquè has estat ben a celebrar el teu aniversari.
11: Home,
9: allà,
11: no? Passeig de Gràcia.
9: Clar.
12: Jo us puc convidar unes cerveses, però no podeu demanar més.
9: Vaja, farem una petita pausa, a veure si durant aquesta estona et convencem, i a la tornada seguirem amb les novetats culturals i, ara sí, anirem cap a Lleida a descobrir quin restaurant dels que han participat a Joc de Cartes ha anat a visitar el Manel. Ara tornem.
10: De 4 a 7...

0: La tarda de Catalunya Ràdio.
1: Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Se acerca, tasa su coche. Y atención, porque ha visto el mejor precio garantizado y pago en 24 horas con Ocasión Plus. Para vender tu coche, elige ganar. Yo me voy a Ocasión Plus.
2: A Catalunya Ràdio hi ha un programa que m'agrada molt, li diuen Lo Búnquer. Tres són, dos xicots i una noia. I allí me fan riure i és molt bo. Expliquen la vida de persones que està escrit en noveletes i la fan a la seva manera, amb un desparpajo.
3: El treball dignifica les persones.
2: I te'n rius sense gana.
3: Aquesta és una frase d'un hit-pollos integral.
4: Aquest estiu també hi ha Lo Búnquer. Dos xicots i una noia explicant noveletes amb desparpar.
2: Rius sense ganes.
4: De dilluns a divendres a les 10 de la nit a Catalunya Ràdio. Catalunya Ràdio.
5: Som 3CAT.
4: Som 3CAT.
6: Torna a Perifèria Cultural, amb més de 100 espectacles arreu del país i gastronomia local.
7: Roger Mas i la Cobla Sant Jordi, Magalí Saré, Maria del Mar Bonet, Tomeu Peny,
6: Cris Joanico, Llac Gené 76, La Dharma, Judit Nederman, David Carabent, Borja Penalba i Meritxell Gené, entre altres.
7: Consulta la programació a perifèriacultural.cat.
0: Catalunya Ràdio.

0: Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Quan hi ha alguna delícia per picar, l'estiu és més estiu amb Delícies de Noel.
2: Passen 4 minuts de 4:45 de la tarda. I seguim amb l'actualitat cultural del dia. Avui hem sabut de la mort als 62 anys de l'actor Manolo Solo a causa d'un càncer.
3: Ho ha comunicat l'Acadèmia de Cinema Espanyola a la xarxa X, on ha destacat el seu Premi Goya a millor actor de repartiment per Tarde de Ira, i un actor que també va optar al guardó en pel·lícules com B, El buen patrón, Cerrar los ojos o Una quinta portuguesa.
4: El mundo es demasiado grande, demasiado complejo, demasiado caótico, y cuando lo dibujas todo se ordena.
3: A més, l'actor del Jazeera ha participat en moltes sèries com Anatomia d'un instante o Celeste, que de ben segur heu pogut veure, i a més, Solo va iniciar la seva carrera interpretativa més aviat tard, pel que sol ser habitual, però deixa un gran llegat al cinema espanyol que l'avala com un dels millors actors de les darreres dècades.
2: I atenció, perquè tenim polèmica al món de la música. BTS ha anunciat que no es presentaran als Premis Grammy.
3: BTS és un dels grups més influents del món i el més exitós del gènere K-pop. Per això, la seva decisió ha generat molt debat, sobretot a les xarxes socials. El motiu és una de les noves categories d'aquesta edició, que és el Grammy a millor interpretació de pop asiàtic. El grup sud-coreà ha publicat a les xarxes un comunicat mostrant el seu rebuig i reivindicant que la música s'ha d'escoltar i apreciar sense divisions regionals ni lingüístiques. Per altra banda, el director executiu dels Premis Grammy, Harvey Mason Jr., ha compartit també un comunicat en què diu que l'entristeix la decisió del grup, però que entén la resposta i la respecta. Mason afegeix que la categoria es va crear per celebrar la profunditat, la diversitat i l'increment de l'art pop a Àsia i que no té cap intenció de dividir. Alguns crítics, per exemple, posen en dubte la nova categoria per si s'acaba convertint en un calaix on acabaran tots els artistes asiàtics i els grups asiàtics, o tindran cabuda en les categories generals també, com ha passat, per exemple, amb els Latin Grammys.
5: Clar, és que aquest és una mica el dubte, no? Com si de sobte igual ells ja no optessin a la resta de categories. Com, de, com que fem K-pop, només podem cabre aquí, no? Ja no ens podran donar un Latin Grammy o un Grammy, en aquest cas, per una cançó pop, així, en general.
3: I sobretot actualment, que hi ha molts artistes llatins que ocupen les grans llistes de reproduccions d'arreu, veuen com els Latin Grammys són els més premiats, però després això, els Grammy convencionals, ni se'ls veu ni se'ls nombra, pràcticament.
2: Ara entenc que la mesura podria tenir sentit si el que vols és donar cabuda a estils musicals que d'entrada potser no es colen mai en aquests premis, però clar, estem parlant d'un grup, no?, que perfectament podria ser guanyador d'un Grammy sense necessitar d'aquesta categoria específica.
5: I a més han fet col·laboracions amb tot de grups, clar, com Coldplay, han fet moltíssimes coses que ja els ha posat en l'òrbita del que és ja directament el paraigües de la música pop.
2: Bé, i tot i que encara no és divendres, dient que els artistes solen publicar noves cançons, avui tenim una novetat musical. ¿Qué hubiera sido si antes te hubiera conocido? Estàvem tots moments aquí a les espatlles, eh? Carol G ha anunciat nou àlbum.
3: El seu nou disc es titularà... Atenció, perquè és llarg, eh? Últimament s'han posat de moda els noms llargs. No me arrepiento de sentir tanto.
2: Bé, encara, eh?
3: Per tant, sí, sí.
2: Vull dir que n'hi ha de més llargs.
3: Sí, sí. Últimament has d'agafar les primeres lletres de cada paraula.
5: Com
3: per
5: era?
3: Debí
5: tirar-me fotos, no?
3: Sí, totalment. Últimament està molt de moda. I aquest nou disc de Carol G veurà la

0: Parlarem del primer capítol de Joc de Cartes que vam poder veure ahir a TV3, un capítol molt, molt polèmic, i connectarem amb el Manel, que ha anat a dinar a un dels restaurants participants.
1: A Catalunya Ràdio. La tarda de Catalunya Ràdio, amb Marta del Cor.

0: que vindran.
1: Quan entres a l'eclipsi, hi ha moments en què no calen paraules.
2: Anna Castillo.
3: Jo ara fa poc he sigut amiga del John Travolta.
4: No, un moment.
2: L'eclipsi, amb Roger Escapa. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
5: Confessa-ho. Algun cop has desitjat que marqués un jugador del teu màxim rival? Has deixat sense porter titular el teu amic a la jornada del Clàssic? Has fitxat qui vas jurar que mai no fitxaries? Si vols ser el millor míster, demostra-ho. Torna Mister Fantasy de Mundo Deportivo. Descarrega't l'app i comença a jugar.
6: El pla perfecte, fica'l a la teva motxilla. Platja, piscina i Mordoku.
7: Mordoku!
8: Linka. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
9: Fa 15 estius que les platges s'omplen de cinema. Fins al 10 d'agost torna Cinema Lliure a la Platja, a Barcelona, Sitges, Arenys de Mar, Tarragona, Palamós i Tossa de Mar. Consulta la programació a cinemalliure.com. Recomanat per Catalunya Ràdio.
8: Linka't.
9: La millor música clàssica i els grans noms de la lírica es troben un estiu més al Festival de Torroella. Sota el lema «L'amor també deixa rastre», combina grans noms de l'escena internacional com la Mahler Chamber Orchestra amb el pianista Daniil Trifonov i el director Daniel Harding i la prestigiosa formació de música renaixentista de Thales Scholars amb noves mirades artístiques. Més informació a festivaldetorroella.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
8: Catalunya Ràdio.
10: L'estiu és tu.
11: Catalunya Ràdio.
10: La llum és dels meus ulls.
8: Som 3CAT.
10: L'estiu ets tu. Quan em mires i somrius.
11: I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
12: Falten 4 minuts per 4:45 de la tarda. Marc Andreu, bona tarda.
13: Molt bona tarda, capitana.
12: Tu has sabut. És que ara per culpa teva la gent em diu capitana, eh?
13: És que ets una molt bona capitana.
12: Gràcies, Marc Andreu, moltes gràcies. A veure, tu has sabut que parlàvem de joc de cartes i has dit, jo vinc cap aquí.
13: Si hi ha menjar, aquí estaré assegut.
12: I si podem criticar, doncs
13: home,
12: encara
13: amb més motiu. Home, és que es barreixen moltes coses que m'agraden.
12: El vas veure en directe ahir, el capítol,
13: sí,
12: eh?
13: Sí, i tu també.
12: Sí.
13: I amb el Twitter a la mà per veure com comentaven. Home. És que és dels únics programes que passa, eh?
14: Amb el Twitter i amb les ressenyes de Google, també.
12: Ui, ja comentarem això. A veure, per posar tota la gent en context, ahir es va emetre el primer programa de temporada d'estiu de Joc de Cartes i la cosa va començar molt forta. Expliquem-ho. En el capítol d'ahir, Marc Ribas va sortir a buscar el millor restaurant informal del Pirineu Lleidatà, però es va trobar la gran polèmica del Pirineu Lleidatà. Ara de seguida connectarem amb el Manel, que, com us hem dit, ha anat a dinar a un dels restaurants participants, però abans necessitem posar encara una mica més de context. Comencem presentant els protagonistes. Aleix, el primer restaurant que vam conèixer és el Misèria Enovilta, que està a Oliana.
14: Exacte, de fet és una pizzeria regentada pel Salvatore i la Lola, la seva dona, i ells doncs, des del principi van parlar sense filtres.
15: Soc una persona treballadora.
16: Molt estricte.
15: Una mica impulsivo, a vegades. En aquest joc de cartes jo penso anar a les cuines dels contrincants i despullar-les. Com dic sempre, si neteges la cara i no el cul, no és una persona límpia. Guanyarem joc de cartes perquè ho dic jo i ja està.
12: Bueno, d'entrada veiem una persona amb autoestima, no?
14: Ell va anar de cara, eh?
13: 100%. Jo no recordava aquesta presentació i ara he vist tot l'episodi.
14: No, totalment.
12: Té tot el sentit, no?
13: Tot el sentit.
12: Ell, vull dir, no...
13: Despullarem la cuina, és que realment és el que va fer.
14: I no se'n va amagar gens, però gens.
12: El segon restaurant és el Casino de Peramola, que està a Peramola.
17: Són bastant diferents el Salvatore i la Lola, i en aquest cas els protagonistes són la Mercè i el Roger.

0: que són mare i fill.
1: El Roger és molt d'ell. Té les idees molt clares, però les té ficades al seu cap. No les explica. Jo sóc molt ordenada. A vegades coses netes, que estiguin posades, ben posades, perquè tenim una cuina petita i té que haver un ordre.
2: Ja ho ha dit, eh? Cuina petita i neta, ells ho deien d'entrada.
0: Ells ho tenien molt clar, que era una cuina petita i neta. I crec que aquest petita i neta és una cosa que portarà cua. Per tant, en recordeu.
3: Agafa allò que diu en Carles Porta, eh? Recordeu aquest detall.
0: Recordeu aquest important. Petit detall.
2: I queda el tercer restaurant, que és la taverna del Codina, a la Seu d'Urgell.
3: Exacte, i on mare i filla, la Cristina i la Tània, doncs estan darrere els fogons.
4: Jo sé que tinc que dir algo. Tu he de dir sí o sí, perquè no explotaré. Jo sóc molt sensible i ploro molt ràpid.
5: Jo potser no tant. O sigui, sóc molt sensible, però amb les persones que realment estimo. Som superemocionals i superintenses.
2: Bé, tenim els protagonistes presentats, la Cristina i la Tània, mare i filla. Una molt bona relació vaig trobar, no?
3: Ara, quanta llàgrima, eh? Realment.
2: Sí,
3: molta
2: sí,
3: llàgrima.
2: De pell.
0: Però elles diuen que són intenses, mira, no van dir cap mentida. No.
2: Així d'entrada, Marc Andreu, quin dels personatges del programa despertava més simpatia?
6: Simpatia aquestes últimes, la mare i la filla. Realment teníem, eren molt bon tàndem,
2: eh?
6: Això. Sí.
2: Va, doncs la cosa començava d'aquesta manera, teníem els diferents participants ja presentats i el primer dinar es va produir a la pizzeria del Salvatore i la Lola.
0: I ja hem conegut una mica el Salvatore i també hem sabut ben ràpid que ell no rep gairebé les crítiques, sobretot quan un dels comensals demana una amanida i ell des de la cuina reacciona així.
7: Què ha passat?
8: Que ens han demanat una amanida i no en tenim. Amb la
7: no està a la carta.
8: Ja.
7: Vols un peix espada i no el tinc a la carta? Com ho farem?
8: Ja, ja.
7: No ha crescut aquesta dona, encara se li fa voler menjar. Digo jo. Nosaltres ho fem així des de fa 20 anys i ens funciona.
9: M'he sentit com una mica que em volia com intimidar un pèl. No m'ha agradat gens, la veritat, a mi que sortís el Salvatore.
3: Ell va sortir com un bou que van obrir allò a la porta i va sortir disparat,
2: perquè,
3: eh?
2: A més, el que ell anava dient des de la cuina se sentia des del menjador.
0: Clar,
2: perquè té a vegades les cuines obertes.
3: La cuina oberta.
0: És el problema, i de fet ho comenten en aquest episodi de Joc de Cartes, que diuen la cuina oberta té coses molt maques, com que tu veus el cuiner fent la seva feina, però també escoltes tot el que diu. Per tant, vés amb compte amb segons quins comentaris, Salvatore.
2: Aquí ja no anàvem veient de quin peu calça en Salvatore, però la tensió creix encara més quan visiten el segon restaurant.
3: Exacte, de fet van anar cap al casino de Paramola, on la Mercè i el Roger doncs estaven preparant ja aquest àpat, quan el Salvatore i la Lola i la Cristina i la Tània van entrar a la cuina. Bé, no la van acabar de trobar del tot neta.
10: Molt bruta, eh?
7: Bueno, en línia con lo otro. Mira, mira, mira.
10: Això ja és merda enganxada.
7: Però
10: com pot donar de menjar a les persones tinguent
7: la merda que tens.
10: Tinguem-ho amb aquestes condicions. Sí. És que
7: així té clar.
10: No ho sé, no, no.
11: Jo, no, sincerament, aquí se ve sanitat, li tanca la cuina. No.
12: Però jo ja dubto hasta que es renti les mans quan faig el menjar.
10: Ui, no, no. No sé, no sé com ho faré per l'àpat. No sé com dinaré, no sé si podré menjar, no sé.
3: Les van dir molt grosses amb aquesta cuina.
2: Molt dures,
6: els quatre,
2: eh?
6: A més a més, eh?
2: Sí. Sí.
6: Que aquí van ser tots els que van participar en aquesta inspecció.
3: Sí, jo crec que la Lola i el Salvatore van arrencar una mica la cosa i les altres s'hi van afegir a roda i van anar també una mica amb el ganivet entre les dents.
2: Després veurem, però, com la Cristina i la Tània recullen cable i es tira una mica enrere. Però en aquell primer moment és veritat que tots van quedar molt sorpresos per com van veure la cuina, no?
6: I la veu era molt bruta, vosaltres.
2: Mira, jo, sincerament, perquè ho hem estat parlant, no. La meva opinió, eh? O sigui, d'acord, segurament a tots ens encantaria pensar que totes les cuines estan impecables, que tot està... Vaja, que pots llepar al terra, però, sent sincer, si heu entrat alguna vegada a cuines de molts bars i restaurants, és que quedaríeu molt sorpresos, eh?
0: Potser no està per passar-hi la llengua, això és veritat.
6: A veure, cap restaurant hauries de poder-hi passar-hi la llengua, eh?
0: Potser sí, no.
6: Ni enlloc, ni enlloc.
2: No, és veritat que la cuina del Salvatore, que era molt nova, estava
0: molt neta,
2: impecable, però en qualsevol cuina on s'hi treballa, és fàcil que quedi greix, en qualsevol campana que treballa. Tu no estàs cada dia desmuntant la campana i netejant-la, és que no et dona temps, és... Vaja.
0: Però tu saps que van a gravar aquell dia, eh?
2: Això
0: hauries d'haver tingut una mica més de vista en aquest sentit.
3: Jo ara aquí trencaré una llança per ells, perquè ells, de fet, després en el següent àpat diuen: ahir a la nit, després del servei del migdia, vam tenir un servei amb 40 persones a la nit. Per tant, vol dir que ells probablement la nit anterior havien tingut gent.
2: Clar.
3: També. És normal, dintre el que cap, que hi pugui haver algun raconet. Vull dir, no hi havia merda, com diu el Salvatore, sobre del que seria
2: tu,
3: el marbre.
2: A tu què et va semblar, Marc Andreu?
6: Si no hi surten paneroles, a mi és una cuina perfecta. És que hem vist, perdona, hem vist jocs de cartes?
2: Sí.
3: I recordem, l'any passat, en un bar de Mataró, hi havia una tapa del vàter darrere d'un rentavaixelles.
0: Oh, és veritat.
2: Per això que s'han vist coses pitjors. Bé, la qüestió és que aquesta és la nostra opinió, però els concursants de joc de cartes la van veure tan bruta que, en el moment en què seuen a taula, la Lola i el Salvatore decideixen no menjar.
13: Si a mi em dieu no podem menjar aquí, no mengem.
14: A veure, jo tant com digués de no menjar, no, però que està una mica d'això, sí.
13: Vosaltres sí, i vosaltres veig que no.
15: És que no... no. És que em fa molta mania, tio.
16: Jo no m'hauria sentat ni a la taula, jo hauria marxat. Però m'he sentat perquè m'havia de sentar.
2: Jo no sé si havíem vist mai a joc de cartes que els concursants decidissin no menjar, perquè per molt brut que ho hagin vist en ocasions, fins i tot que s'hagin pogut veure paneroles, tots els concursants que jo recordi sempre acaben menjant.
3: Jo crec que igual alguna vegada algú a mig com dit no sé si menjaré,
2: però al final...
3: Però tan contundents i tan en bloc com van ser ells dos, jo crec que això no havia passat mai. I de fet, la Mercè i el Roger, que són els amos d'aquest restaurant, van quedar impactats i van sortir una mica com a defensar-se, no?, a parlar amb la resta de concursants, perquè, clar, es van posar nerviosos, els van caure alguns plats també mentre es preparaven a la cuina, en Marc va haver d'entrar una mica a salvar el servei i, vaja, va ser una mica tot plegat convuls. Però bé, saltem d'aquest aquest casino de Pere Mola i anem cap a la taverna del Codina, on tot va anar prou bé, però, clar, anem a l'escena final i tots els concursants anen a taula amb en Marc i, de sobte, la tensió va sortir per tot arreu.
17: Diu que algú no vol dinar.
18: Quin és el problema?
15: Em sembla molt greu, però és que he vist la cuina i és que ho he vist molt brut, he vist ganivets bruts, les taules brutes, tot molt brut.
17: Jo crec que aquesta cuina està neta i sempre és neta.
15: Hem entrat nosaltres i tots ho hem vist. Vull dir, no és una cosa que jo m'estigui inventant, eh?
17: Si no volen dinar, doncs que s'aixequin, els donin el premi i ja està. No hi ha cap problema, no hi ha cap problema.
2: Clar, és violent aquest moment, eh?
3: És molt violent. Sí, de fet, clar, que et vinguin a casa teva i et diguin una mica que tot el que fas o tot el que tens o com ho tens està malament...
2: És que al final, ni que sigui per aquesta cosa de companyerisme, de col·legues de professió, no sé aquest punt de solidaritat, però bé, no oblidem que és un concurs i que van a competir i que...
6: Vaja, estan jugant poden... tots, al final, sí. I ells els que més, perquè... I una falta de respecte també és que li serveixen el menjar i no el menja, tot i saber que no volia menjar, que això també li diuen a la taula i que és molt pitjor que no demanar res.
2: Absolutament.
3: De fet, en Marc li diu, ah, però ho has demanat i no t'ho menjaràs.
2: I com? Recordem que el Salvatore, al principi, hi ha hagut, quan va anar a un altre restaurant, ell diu que no posa acompanyament als plats perquè està fart de llançar menjar.
3: Exacte.
2: I després el primer que demana un plat i no se'l menja. Bé, després d'aquest moment de pressió, la Mercè peta.
18: La veritat, que em sento molt dolguda. Moltíssim. I m'ha fet un mal. Vull dir,
15: la meva intenció no és fer-te mal, eh?
18: Al cor. Heu fet molt, molt, molt de mal. I us ho trobareu. La veritat que us ho trobareu. O sigui, has fet plorar a quatre persones. No t'estàs donant compte el mal que has fet.
2: Bé, finalment no guanya ni la pizzeria del Salvatore ni el casino de Peramola. La cosa queda així.
13: El restaurant guanyador és... La taverna del Codina.
19: La taverna del Codina de la Cristina i la Tània es converteix en el millor restaurant informal del Pirineu de Lleida. Enhorabona.
2: En fi, ja ho hem vist, ha estat un dels programes més tensos que recorden. L'audiència no ha trigat a reaccionar perquè, atenció, el restaurant del Salvatore s'ha omplert de ressenyes negatives després de l'emissió d'aquest capítol. De fet, ara mateix compta amb una puntuació mitjana de 2 estrelles. Però és que ahir, aquesta puntuació, tenim aquí informacions que divergeixen una mica, però van entre el 4,6 i el 4,9. O sigui, la baixada després de l'emissió d'aquest programa és... espectacular.
0: Sí, sí, tampoc com... és el primer restaurant a qui li passa això després de presentar-se a Joc de Cartes, sigui perquè s'ha guanyat l'enemistat del públic o bé perquè la gent s'ha sumat al carro i ha començat a posar ressenyes negatives.
3: De fet, ho dèiem, que hi ha gent que ho mira amb les ressenyes de Google obertes ja preparades per disparar. En canvi, el restaurant de la Mercè i del Roger doncs, s'ha omplert de ressenyes positives perquè la gent ha reforçat una mica i ha valorat també la feina que fan.
2: El seu restaurant, el Casino de Peramola, no va guanyar, però la Mercè i el Roger... podem dir que ens han guanyat el cor a tots. Si més no, jo crec que els qui som aquí ens els van guanyar. I per això els hem volgut anar a conèixer i també a dinar. Manel Roig, molt bona tarda.
20: Molt bona tarda, companys.
2: Va, ara ja ho podem dir. Tu has anat al Casino de Peramola i ets amb el Roger i amb la Mercè, oi?
20: Aquí els tinc, tots dos. Riuen, ja riuen una mica.
2: Que bé.
20: Què tal, Mercè, Roger, com esteu?
21: Bé.
20: Bé?
22: Hola, bona tarda.
20: Els tinc els dos, m'han donat de dinar. He dinat increïble, nois.
2: Sí, que has dinat.
20: Un melón pernil i menta boníssim,
2: val.
20: Unes croquetes, uns tacos, mel i mató de postres. Vull dir, m'he quedat ben ple.
2: De fet, crec, si no recordo malament, que les croquetes les van demanar ahir, crec que les va demanar la Tània, no?
3: I l'amanida de meló
2: la,
3: també, no?
2: L'amanida de meló
0: sí.
2: També?
0: Sí,
2: no?
0: Sí, també
2: sí,
0: la van demanar.
2: Sí, sí. Recordava.
20: De fet, tot el que he menjat
2: tot,
20: és el que van...
2: Els tacos també.
20: Exacte, exacte.
2: I les braves que van quedar allà sense tocar, què? Les has tastat?
20: No les he tastat.
3: No hi eren,
20: no,
3: ja.
20: Igual no me les han volgut posar, potser encara, però...
2: Clar, clar.
20: Però encara les fan. Si voleu, podem començar preguntant-los com esteu? Com esteu ara que han passat unes poques hores?
22: Bueno, assimilant tot el que va passar.
20: Com ho vau passar ahir? Perquè ahir m'explicàveu que vau posar la tele aquí fora per veure el programa Acompanyats, però clar, quan va començar a desenvolupar-se el programa, com va anar allò?
22: Bueno, primer va ser tens, nosaltres érem fora, jo no, quasi no vaig veure el programa, i la gent, pues bueno, una cosa és el que tu vas poder explicar i l'altra cosa és el que realment es veu.
20: Clar, el que sí que és veritat és que se us veia com un patiment real i crec que segurament per això la gent us ha fet tant de costat. Vosaltres ho vau passar malament, realment?
21: Ho vam passar molt malament.
20: Mira, la Mercè, pobra, s'emociona.
2: Ai, que se'ns emociona, Mercè.
20: Al final és un projecte que m'explicàveu que és vostre, que vosaltres mateixos el vau engegar, que aquí no hi havia un restaurant, l'heu fet vosaltres.
21: Sí.
20: Heu fet la cuina, heu fet tot.
22: Sí, perquè nosaltres venim de Barcelona i ens van, sí. A través d'uns amics ens van dir que això estava tancat des de feia mesos i si volíem ho podíem portar i vam engegar fa 6 anys.
20: Clar, a més del recolzament que heu tingut per xarxes amb això que comentàveu de les puntuacions de Google, el Roger m'explicava que té el mòbil a petar.
22: Sí.
20: A petar de missatges.
22: Jo sóc, em costa molt la red, la Instagram i tot això, i avui és el dia que més en modo avió n'hi ficat perquè no para de sonar el mòbil.
20: Em comentaves, trucades n'has rebut?
22: Sí, trucades de felicitacions moltíssimes de tota Catalunya, alguna reserva i per l'Instagram moltíssima gent.
2: Manel, no sé si has vist el restaurant gaire ple avui, si avui ja s'ha notat més afluència de gent després de l'emissió del capítol d'ahir.
20: Sí, em diu la Mercè que sí. Ho confirmes, Mercè?
21: Sí. Sí, sí.
20: Realment, quan jo he arribat, la terrassa era pràcticament plena, només quedava buida una taula, que entenc que és la que ens havíeu reservat, oi? Perquè sí. Poguéssim dinar.
21: Sí, sí.
20: I sí que sí, hi havia gent, de fet, a aquestes hores encara hi ha bastanta gent prenent el cafè tranquil·lament.
21: A veure, hem de comprendre que aquest és un poble petit, són 150 habitants, vull dir que la gent és... fan de camp i d'això, i llavors ja poqueta gent, i és més de tarda o més de vespre, però avui ha sigut un... Entre que teníeu que vindre vosaltres, entre que també hem tingut un parell d'actuacions, ha sigut un dia contundent.
2: Molt intens.
21: Intens perquè el mòbil no parava i, clar, tothom. Jo he baixat a Oliana a fer uns encàrrecs i m'han parat pel carrer, cosa que a mi no em coneixen.
2: Manel, sabem que has dinat, que ja has dinat molt bé, però, clar, el que molts ens estem preguntant és si també has tingut oportunitat d'entrar a la cuina, que va ser el gran element de tensió i de conflicte en aquest capítol. Hi has pogut entrar?
20: He de dir, companys, que el Roger m'ha fet un tour per la cuina. És cert que el tour acaba ràpid, perquè la cuina no és molt gran. Però he de dir que jo l'he visitat just després de fer els dinars, diguem, i que jo a casa meva preparant uns macarrons amb tomàquet lio més per cal que ells donant dinars avui. És cert que és una cuina, doncs, és petita perquè està... De fet, m'explicaven que és que allò no era una cuina, que han hagut d'adaptar l'espai per ser una cuina.
2: Ho van dir al capítol també, eh?
20: Clar, i... Però sí que és veritat que és una cuina, com deia, la cuina d'un restaurant. No, en cap cas, tira cap enrere, no fa por, i jo he dinat primer, he vist la cuina després i no hi ha absolutament cap problema.
2: És a dir, tu creus, veient ara la cuina, que van exagerar els altres concursants al veure l'estat higiènic i de netedat d'aquesta cuina?
20: Clar, això ja no t'ho puc dir, no ho sé, però en algun punt segur, en algun punt segur. Després, ara ja no sé si això ho podem explicar o no, perquè m'ho han explicat fora de micros, però es veu que algun restaurant, que no eren ells, van fer un esforç extra per netejar la seva cuina i que quedés impoluta. Per tant, és fàcil que potser després, en comparació, en arribar a aquesta, pogués semblar una mica més bruta, però en cap cas per preocupar-se.
2: I a més ho van explicar també en el capítol, que ells venien d'un servei molt llarg el dia anterior i que, per tant, és normal que potser no estigués amb les condicions més òptimes. Manel, t'acomiadem, però no deixarem de parlar de joc de cartes perquè volem també saber si tenen alguna cosa a dir el Salvatore i la Lola de la pizzeria Misèria Enovilta, si es volen retractar o dir alguna cosa del que després de veure el capítol que vam veure tots ahir a la pantalla. T'acomiadem, Manel, no sé si vols acabar de menjar alguna coseta i si no ja pots anar tornant cap aquí a Catalunya Ràdio.
20: Em quedaré una estoneta a gaudir de les vistes, que vinga. També, Déu-n'hi-do.
2: Doncs vinga, gràcies a tu i gràcies també a la Mercè i al Roger. Tornem ara.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bona tarda, us informa Maria Costa. Els ajuntaments de Carme, la Pobla de Claramunt i la Torre de Claramunt a l'Anoia, afectats per l'incendi de principis de juliol, un dels més greus a Catalunya. Des que ha començat l'any, es plantegen presentar-se com a acusació particular en la causa contra el presumpte autor del foc. Avui al migdia el jutge ha decretat presó sense fiança per l'home de 58 anys, detingut dilluns, acusat d'haver provocat 3 incendis forestals, l'últim el de Carme. Ho ha dit l'alcalde de la Pobla, Antoni Mabres, en una entrevista a 3Cat Info.
2: Nosaltres, a nivell polític, ja ho hem parlat, sí que tenim intenció de fer-ho, tot i que hem passat l'expedient als serveis jurídics de l'Ajuntament de la Pobla, en aquest cas, per veure quines possibilitats tenim i per poc que puguem ho farem.
1: El foc va cremar 450 hectàrees forestals i agrícoles i va obligar a confinar 30.000 veïns de la zona. Tot i que l'home ha negat els fets, la policia havia identificat el seu vehicle voral de la carretera on es va originar el foc. A més, diversos testimonis asseguren haver-lo vist llançant objectes encesos des del cotxe, on els Mossos van trobar 27 encenedors i material incendiari. A més, també relaciona aquest individu amb un incendi interior el 29 de juny d'aquest any i un altre que va tenir lloc el juliol del 2024, tots tres a la mateixa zona de l'Anoia. Més notícies amb Clàudia Serra.
3: Les captures de senglars dins de la zona afectada per la pesta porcina superen ja els 9.800 exemplars. L'última setmana, entre els agents rurals, els Mossos d'Esquadra, les societats de caçadors, els equips de control cinegètic i el grup especial de prevenció d'incendis forestals, han capturat 429 senglars, segons les dades facilitades pel Departament d'Agricultura. Dins de la zona del risc, durant l'última setmana, només un animal ha donat positiu. Si se sumen els exemplars eliminats a tot Catalunya des de principis d'any, la xifra escala fins gairebé els 26.600 exemplars.
1: Els serveis jurídics de l'Ajuntament de Ripoll defensen en un comunicat el procés de selecció de la policia local en què una de les escollides és la filla de l'alcaldessa Sílvia Orriols. Davant la polèmica generada, asseguren que el procediment s'ha tramitat seguint escrupolosament la normativa vigent d'accés a l'ocupació pública. Girona, Maria Rovira, bona tarda.
4: Bona tarda. Des del Departament de Secretaria de l'Ajuntament de Ripoll apunten que s'han respectat els principis d'igualtat, mèrit, capacitat i publicitat en el procés de selecció i deixen clar que no han rebut cap mena de pressió i que han actuat amb independència i discrecionalitat tècnica. Lamenten també que s'hagi posat en dubte la integritat i professionalitat dels funcionaris que han intervingut en el procés i destaquen que la seva actuació s'ajusta a la imparcialitat exigible i que els òrgans de selecció estan formats per personal funcionari de carrera que actua sota principis d'honestedat i rigor tècnic. Maria Rovira, Catalunya Ràdio Girona.
3: Els Estats Units han tornat a bombardejar amb força l'Iran mentre el règim de Teheran ha intentat atacar objectius militars nord-americans a Jordània. L'exèrcit nord-americà assegura haver bombardejat aquesta nit dotzenes d'objectius militars iranians en un atac que hauria fet 3 morts a les files de la Guàrdia Revolucionària. El règim de Teheran ha promès que respondrà i fins ara ha disparat 5 míssils contra Jordània que han estat interceptats i un contra Kuwait que ha fet un mort, treballador d'una companyia xinesa que ha quedat afectada. La guerra s'ha reactivat i s'amplia cap a Egipte, on ahir un dron va impactar sobre un vaixell nord-americà en un port del país, un atac del qual no s'ha confirmat l'autoria. L'altre escenari nou és l'Iraq, on els Estats Units i l'Aràbia Saudita han fet atacs conjunts contra aliats de l'Iran.
1: Brussel·les ha obert avui la convocatòria per crear les gigafactories europees d'intel·ligència artificial. Móra la Nova, la Ribera d'Ebre, aspira a acollir-ne una. Les candidatures es podran presentar fins al 12 de novembre i la Comissió Europea preveu anunciar les guanyadores a principis de l'any que ve. L'executiu comunitari destinarà 10.000 milions d'euros per construir 7 grans centres d'intel·ligència artificial arreu d'Europa en col·laboració amb els estats i companyies privades. Els esports amb Jordina Tarré, bona tarda.
5: Bona tarda, el Barça es tornarà a entrenar aquesta tarda a Birmingham de cara a l'amistós de pretemporada que els enfrontarà demà l'equip local, equip de la segona divisió anglesa, un partit que podreu seguir a Catalunya Ràdio i Esport 3. Valde i Rafinha han fet una part de la sessió matinal amb el grup, per cert que avui Rashford ha tancat la seva etapa al Barça. La Federació Espanyola ha obert avui un expedient disciplinari al Barça arran de la denúncia que l'Atlètic de Madrid va fer fa dies contra el club blaugrana per haver iniciat contactes amb el davanter matalasser Julián Álvarez. Tots dos clubs han de presentar la seva versió dels fets als organismes competents. El Barça femení, pendents de l'anunci en les properes hores del fitxatge de la davantera del City, Caroline Nicolli. La brasilera serà el fitxatge més car de la història del Barça femení, ja que el traspàs costarà el 1,5 milions d'euros. En bàsquet, i segons ha pogut saber aquesta emissora, el jugador del Barça de bàsquet, Tornike Shengelia, abonarà durant el dia d'avui la clàusula per quedar lliure i fitxar pel Dubai, que entrena Xavi Pascual. I Ricky Rubio jugarà una temporada més a la penya. El base del Masnou, de 35 anys, renova amb el club badaloní després de signar 14 punts i 5 rebots aquesta temporada.
0: Fins aquí les notícies.
6: A la platja, a la piscina i al riu fem equip. Entra a l'aigua a poc i assegura't de la profunditat que hi ha si t'hi vols tirar de cap. I si no et trobes bé o estàs cansat, no t'hi fiquis. I fes cas dels socorristes i, sobretot, els infants, no els perdis de vista. Recorda-ho, si veus cap situació de perill, actua. Avisa l'equip de socorrisme o truca al 112. Més consells a gent.cat/banysegur.
7: De 4 a 7 de la tarda, la tarda de Catalunya Ràdio. Amb Marta del Cor.

0: Passen 7 minuts de les 5 de la tarda. Ens havíem quedat amb en Manel Roig, que ha anat a Lleida, al casino de Peramola, per parlar amb el Roger i la Mercè, que van ser els participants ahir de Joc de Cartes, que ens van entendre a tots el cor, no? Perquè...
1: Perquè s'hi veu esforç allà al darrere.
0: Sí, sí, sí. I perquè van rebre bastants pals i males... Bueno, crítiques, si més no, no sé si males paraules potser tampoc seria correcte dir-ho, d'uns altres participants, en aquest cas del Salvatore i la Lola, del Misèria Enovilta, és el restaurant d'Oliana. I clar, hem dit, bueno, ells també tenen dret a dir la seva. Volem saber, doncs, si després de veure el programa... han canviat la seva opinió, quina valoració en fan, si es retracten d'alguna cosa, i per això hi hem parlat, oi, Aleix?
1: Exacte, de fet, nosaltres, després de veure el programa, doncs, volíem saber si el Salvador i la Lola tenien aquesta mateixa opinió de tot el que havien vist, de tot el que havien viscut, del que havien menjat o no havien menjat, i bé, nosaltres els hem trucat i el Salvador ens ha dit això.
2: No tinc res a dir a unes persones que tenen lo que tenen. Les imatges s'han vist, els que tenen un espai que no és una cuina legal i a més està brut, no sóc jo. I després de lo que es veu, encara estan convençuts que a casa seva la cuina està neta. Però jo no puc fer canviar, jo no tinc res a dir a aquestes persones.
1: No, ella es manté ferm en la seva opinió.
3: Home, el Salvatore és molt dur, també. Vull dir, crec que després de veure les imatges i potser en calent tu no te n'adones que has estat massa contundent en algunes afirmacions fetes i en assenyalar a la Mercè i al Roger, potser arriba un punt que tu estàs veient aquelles imatges i dius, potser em vaig passar, no hauria d'haver dit això o allò altre.
1: Però ell ja ho va dir, perquè de fet els critica a la Cristina i a la seva filla que canviessin, segons ell, d'opinió. Ell va dir que ella es mantenia ferma en el que deia i veiem que han passat els dies des del rodatge, ha passat ja unes hores des de que es va emetre i continua en la seva, doncs, opinió.
0: I us he de dir una cosa, perquè hem comentat al principi que aquest restaurant, després de l'emissió del programa, ha baixat en les puntuacions de les ressenyes de Google, no? Ahir tenien, doncs, hem dit, entre un 4,6 i un 4,9, segons potser qui ho va mirar o quan ho va mirar, però... hem dit que la puntuació d'avui era un 2 després de les crítiques de les persones, dels espectadors que van veure el programa, doncs us puc dir que acabo d'entrar i ja ha baixat a 1,9.
1: Clar, és que tenint en compte que ahir a la nit va tenir, com dèiem, un 19,5 de share, per tant hi havia molta gent connectada veient en directe el Joc de Cartes. Més després, la gent que ja l'ha estat recuperant també a la plataforma 3CAT. Això encara portarà una mica de cua, em sembla a mi,
3: Jo el que no trobo bé és que entenc que et pugui caure malament el personatge del Salvatore, però sí que és veritat que posar una ressenya sense haver anat a aquest restaurant...
0: Estic amb tu, Mariona.
3: ...és sumar-te a la maldat conjunta i col·lectiva.
0: Exacte, perquè és alguna cosa... El que els hem criticat segurament és potser la seva poca empatia i la seva duresa i el fet de no valorar l'esforç, no?, d'uns companys de professió, i tampoc es tracta d'ara fer-los, vaja, de pagar-los amb la mateixa moneda.
1: No, de fet, és una mica el que es juga a Twitter moltes vegades, no?, que de sobte es fa aquest escarni públic, doncs podríem dir que han passat una mica per aquesta, doncs...
0: Estava intentant...
1: Medicina.
0: Sí, mirar les ressenyes, però no sé com veure les ressenyes més recents.
3: Crec... Aviam,
0: volia llegir si hi havia ressenyes de... A veure si ho podem mirar des del
1: mòbil.
0: Des del mòbil des de
1: l'ordinador,
0: no puc,
1: fàcil, em sembla,
0: Per llegir algunes dels comentaris dels espectadors, que és el que estan dient i que, sota quin criteri, com estan justificant aquestes única estrella.
1: De fet, l'última és de fa 6 minuts.
0: Mira, i què hi diu?
1: Diu, us he conegut gràcies a Joc de Cartes i, sincerament, la meva impressió que m'heu deixat, o la impressió que m'heu deixat, és molt negativa. M'ha sorprès la manca d'empatia i de sensibilitat que heu transmès. Una llàstima. Ara bé, clar, la puntuació per ells és un 1 de menjar sense haver-lo provat, un 1 de servei sense haver-hi estat, i un 1 d'ambient tampoc sense haver anat al restaurant.
0: Per això hem volgut saber també què en pensa el Salvatore d'aquestes ressenyes negatives que han rebut, i això és el que ens ha dit.
2: Bueno, que a Catalunya hi ha 8 milions de persones i hi haurà uns mil e picos de tarados que s'han dedicat a baixar-nos la nota en Google. Amb insultos. Està clar que molesta perquè són falses. Però a mi personalment, jo ja l'he explicat a tota la meva família, que d'això passem. No passa res. Google tampoc, a Google tampoc són tontos.
0: Bé, queda dita la seva opinió. Veurem com els va. Jo crec que ningú d'aquí tampoc els desitja cap mal. Desitja que al final tots els negocis i la gent que s'hi esforça que els funcioni, que segueixin oferint bones pizzas, perquè és veritat que els altres concursants van dir que les pizzas eren boníssimes.
1: I en Marc va dir que oferien un bon producte.
0: Sí, sí, sí, sí. Vull dir que, i a més la cuina, és veritat, la seva cuina era impecable. Jo crec que ningú posa en dubte la seva, la qualitat del seu servei, no? L'excel·lència en la gastronomia. El que es posa en dubte és el tracte humà i que potser no van ser els millors competidors.
1: Exacte, ara només es queda això, no? Que la gent vagi a comprovar-ho per la seva pròpia sí. Doncs, experiència.
0: Doncs bé, queda això dit. Si no veu poder veure el capítol, que sapigueu que el podeu recuperar a la plataforma i veure'l i, vaja, a veure què en penseu vosaltres. Nosaltres fem una petita pausa i al tornar... Aleix i Mariona, vosaltres, no sé si sou fills de pares separats?
1: No.
3: No.
0: No és el vostre cas?
1: No.
3: De fet, els dos amb els pares junts i fills únics. Fills
0: doncs
3: únics,
0: mira, us he de dir que sou, us he de dir que sou bastant una excepció, perquè cada vegada hi ha més el que s'anomenen famílies enllaçades, que són famílies que neixen doncs, de la unió d'altres famílies, no? Germanastres que passen a conviure, persones que s'uneixen amb altres persones que tenen fills prèviament, que després potser tenen fills entre ells. Doncs bé, tindrem una conversa molt interessant amb tres persones que saben de primera mà què és això de conviure amb una parella que té fills. Després de la publicitat, els escoltem.
4: A Catalunya Ràdio, la tarda d'estiu.

0: amb Marta Delcorn.
1: Ocasión Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Atención, porque ve la oportunidad. Se abre paso, se acerca y coche seminuevo para casa con Ocasión Plus.
2: Hola, soy Manu Carreño y cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus.
3: El matí de Catalunya Ràdio amb Frederic Vincent.
4: A l'estiu canviem horaris i rutines. El que no canviem són les ganes d'acompanyar-vos i explicar-vos què passa. Perquè al matí de Catalunya Ràdio continuem pendents del que passa al món i també a casa.
3: De 7 a 12, el matí de Catalunya Ràdio amb Frederic Vincent.
5: Les tasques d'extinció van bé.
3: Cada dia tenim un compromís amb l'actualitat.
0: A les dues, al Catalunya Migdia, l'informatiu central del dia de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
3: De dilluns a divendres, a 8:15, al Catalunya Vespre, el resum dels temes del moment. Serveis informatius de Catalunya Ràdio.
6: Confessa-ho. Algun cop has desitjat que marqués un jugador del teu màxim rival? Has deixat sense porter titular el teu amic a la jornada del Clàssic? Has fitxat qui vas jurar que mai no fitxaries? Si vols ser el millor míster, demostra-ho. Torna Mister Fantasy de Mundo Deportivo. Descarrega't l'app i comença a jugar.
7: Te'n recordes aquella furgoneta? Doncs s'està movent.
3: AP7, la narcopista.
8: Tenia antecedents per haver intentat introduir més de 100 quilos d'heroïna al seu moment.
0: L'AP7 és l'autopista que travessa Catalunya de sud a nord, però també és la via per on circula droga cap a tota Europa.
9: Continuï tot recte 30 minuts.
3: AP7, la narcopista.
10: Aprofitarem alguns trams del seu recorregut per explicar-vos històries de tràfic de drogues.
0: AP7, la narcopista, amb Anna Ponsí.
3: Aquest dissabte, a les 2:00 PM.
11: L'estiu és tu.
0: Catalunya Ràdio.
11: La llum dins dels meus ulls.
3: Som 3Cat.
11: L'estiu ets tu.
0: L'estiu ets tu.
11: Quan em mires i somrius.
0: I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.

0: Són dies de vacances per molta gent, dies de passar hores en família i dies de fer malabars per conciliar i quadrar agendes i plans. La cosa, però, encara es complica més quan parlem de les famílies enllaçades, és a dir, les que estan formades per parelles que tenen fills de relacions anteriors i, en alguns casos, també fills en comú. I què passa quan dues persones separades i amb fills s'ajunten i formen un nou nucli familiar? Quin repte es planteja conviure amb els fills de la parella? S'acaba fent de mare o de pare d'algú que biològicament no és fill teu? Ja veieu que tenim moltes preguntes i per resoldre-les ens acompanyen tres persones que saben molt bé en què consisteix això de les famílies enllaçades. Mireia Isart i Mònica Roca, companyes dels Solidaris de Catalunya Ràdio, com esteu?
1: Molt bé, gràcies.
2: Molt bé.
0: I Antoni Costa, que ens acompanya des de la seu de Catalunya Ràdio a Lleida. Bona tarda, Toni.
3: Bona tarda.
0: Començarem amb tu, Mireia. Tu et vas ajuntar amb la teva parella, que ja tenia una filla,
1: sí,
0: que ara ja té 22 anys, i al cap d'uns anys vau tenir dos fills en comú que tenen ara 6 i 10 anys.
1: Exacte.
0: Com va ser per tu començar una relació amb algú que ja tenia una filla? Perquè entenc que era algú que no entrava en els teus plans, no?
1: No, exacte. Tu, quan, no, d'adolescent o de quan sigui, t'imagines el teu jo futur i quina família faràs, aquest no és, no és la fotografia que et ve al cap. Ara bé, t'hi trobes... Tampoc saps gaire on t'estàs ficant quan t'hi trobes, no? I a més, en el meu cas, també hi ha una diferència d'edat força gran amb la meva parella, i ell tenia això, una nena de 8-9 anys, i en canvi les meves amigues, com a molt, havien tingut criatures que tenien mesos o un any, saps? Que per mi era un salt també amb la gent del meu entorn. I llavors, bé, t'hi trobes, a aquella persona, doncs, te n'enamores, no? I dius, bé, malgrat que això no era el que jo m'havia imaginat i no sé gaire com funcionarà, m'hi llanço, no? I així és com ho fas. Jo crec que una mica a cegues, amb la il·lusió i també la... no sé, la inconsciència, potser, no? Tampoc t'ho penses gaire. Bé, m'agrada aquesta persona i som-hi, tot ho farem.
0: En el cas de la Mònica, ella conviu amb quatre criatures, dues que ja tenia la seva parella i dues que han tingut en comú. Són tot nens i, a més, amb una forquilla que va dels 20 als 6 anys. Una diferència àmplia,
2: què
0: eh?
2: Què et sembla?
0: Home, ara m'ho explicaràs tu, perquè...
2: Vols venir a casa
0: nens...
2: meva?
0: No ho sé, jo en tinc dos de petits i ja se'n fa muntanya a vegades, per tant, quatre. I, a més, en el teu cas, el gran té una discapacitat.
2: Sí, o sigui, que és una dificultat afegida.
0: És tot un repte, això.
2: Clar, ara anava a fer broma, començo fent broma, no? Quan anem als restaurants i diem tenim quatre fills, perquè tu fas la versió curta, no truques i dius, mira, venim amb quatre fills, però dos no són meus, són seus, no, tu dius, sí, vindrem els meus quatre fills per fer-ho ràpid i fàcil i per no anar donant explicacions al personal. Però després, quan la gent em mira i veu l'edat que tinc, no, perquè tinc 42 i el gran en té 20, m'hi hauria d'haver posat molt jove, sempre, a vegades, hi ha una mirada d'estupefacció i dic, només n'he fet dos, jo, d'aquests quatre, no? I també faig a vegades la broma de, i no sóc de l'Opus, no? Perquè,
0: has de fer molts aclariments, no?
2: Has de fer molts aclariments, però cada vegada em faig menys.
1: És que la gent és molt cotilla, això ja entrarem,
2: també,
1: però...
2: També t'ho diré.
1: Jo m'emporto 20, també, amb la filla gran del meu home, i també aquesta mirada de tafanejar, no?, de gent de l'entorn, que vas coincidint de tant en tant, però no hi ha confiança. Volen saber qui ets.
2: I, sí. I per què van així, no?
1: O, fins i tot veuen semblants, però us assembleu, no?
0: I t'ho estàs pensant, si tu sabessis.
1: És casualitat, si ens assemblem.
0: Ara parlarem de tots aquests melons que estava obrint, però deixeu-me que presenti i expliqui el cas d'Antoni Costa. Tu, Toni, vas tenir tres fills amb l'exparella, que ara ja són grans, ja estan independitzats, però al cap d'uns anys et vas casar amb una amiga de tota la vida, que resulta que ella ja tenia també un fill, i aquest fill ara té 15 anys. Però és que, a més, el teu cas és molt particular, Toni, perquè el pare d'aquesta criatura, que viu a Alemanya, a tu et va, d'alguna manera, cedir la paternitat, no? Com va anar exactament? No. Explica'ns això.
3: Anem a veure, jo, a l'hora de plantejar una nova vida, pensava quina responsabilitat legal tindria sobre el petit si alguna vegada ell i jo estàvem sols, imagina't un aeroport, un hospital o una intervenció. Claro, jo no, ell no està al meu llibre familiar ni jo al seu. I aquest tema legal me tenia bastant preocupat. Fins que li vaig plantejar al pare del Diego, el xiquet es diu Diego, li vaig plantejar aquest tema i ell va dir no hi ha cap problema. Què va fer? Pues va redactar un document signat en alemany i en castellà, en el qual ell especifica que en la seva absència, o sigui, no estant ell present, em cedeix a mi la responsabilitat de prendre les decisions que crec oportunes sobre el seu fill. No és transferir la pàtria potestat, és simplement delegar que tu puguis prendre algun tipus de decisió. Imagineu-vos que no sé, hi ha un accident, el xiquet s'ha d'operar... Claro, tu no ets el seu pare, tu no pots decidir si sí o si no. Bé, amb aquest document a la mà jo sí que ho podria fer.
0: Però entenc que és un acte de confiança, no sé si dir-ne també generositat, molt gran per part del pare d'aquest nen, no?
3: Sí. Val a dir que prèviament teníem i tenim una amistat molt gran amb el pare, del Diego. Ell no tenia pare, per tant no tenia un referent a l'hora d'educar el seu fill, i sempre em deia que enveja, que jo havia educat a tres nois, a tres futbolistes. També amb ell mos unia molt la passió pel futbol, no? I quan va ser el moment que la seva ex i jo vam decidir d'iniciar una vida en comú, em va dir una cosa que realment me va trasbalsar el món. És que em va dir: mira, la meva senyora pot anar amb qui vulgo, vull dir, per això es divorcia, però el meu fill només te'l deixaria criar tu.
1: Carai. Déu-n'hi-do.
0: És maco això, eh? Després
1: molt.
0: Vull que parlem de també d'aquestes relacions amb les exparelles, que és tot un tema. Però clar, el Toni ens deia això. Ell ja criava tres fills, això feia que el pare, no?, d'aquest nen, fill de la seva parella, confies en ell. Però en els vostres casos, Mireia i Mònica, va ser a l'inrevés. O sigui, vosaltres heu sigut mares després d'haver conviscut amb els fills de la vostra parella. No sé si això, d'alguna manera, us ha ajudat a agafar experiència, a fer una mica de prova després a l'hora de criar els vostres fills.
2: Té avantatges i inconvenients. És a dir, jo tenia 29 anys, clar, escolto un Toni i és molt diferent. Tu tens 29 anys, t'has fet una idealització del que serà la teva futura família, i perquè com que els contes que ens venen no inclouen famílies enllaçades, doncs no hi havia aquest esquema, com deia la Mireia abans. I amb 29 anys, encara que siguis mainadera, que per exemple jo sempre he sigut molt mainadera, de cop et trobes amb uns nens que ploren quan tenen gana, que ploren quan tenen son, que s'enfaden perquè no els hi has comprat, no sé, l'últim cromo de Pokémon, no? El que fan ara mateix els meus fills biològics, i de cop és... I no saps que els nens ploraran, estan plorant perquè tenen gana o perquè tenen son, perquè tu no has vist aquesta evolució des del nadó, no? I llavors estàs aprenent coses sobre la marxa que ningú te les ha ensenyat, no? I que has començat no a la casella 0, sinó a la casella número 5, i t'has saltat les altres 4, i sense el vincle biològic, que fa que quan aquell nen o nena, és igual, cadascú en el seu cas...
0: té una rebequeria, per exemple.
2: T'està saturant, sí, perquè en els nostres fills biològics també passa, i el voldries matar, que tots els pares, sí, sí, que en sentin ho entenen, et mires aquella criatura i dius... Clar, els meus els voldria matar, llavors me'ls miro i dic... Ai, són meus, no? Però clar, els altres dius... Ostres, que podria matar i et mataria.
0: I et voldria matar.
2: I et mataria, saps?
0: I m'he de frenar, no?
2: Però també té avantatges, jo només en vull dir un. Ara deixo parlar amb la Mireia, que és una amiga meva que sempre ha repetit parelles d'aquest mateix patró, que li deia: ostres, tu ets una mica massoca, jo només he tingut una i ja fa 13 anys. Em deia: mira, l'avantatge, i em va encantar aquesta frase i l'he fet servir molts anys, diu, és que tu, quan tinguis fills amb la teva parella, ja has vist com és com a pare. Diu, i n'hi ha tantes que s'emporten una patacada, no? Que de cop descobreixen que tenen un inútil al costat. I és veritat. O sigui, jo ja sabia que la meva parella canviava bolquers, feia abraçades, era present, es reduïa jornades... És a dir, ja sabia quin tipus de pare tenia. I he tingut moltes amigues que s'han emportat grans sorpreses. Per tant, aquí, això no era, com deia la meva amiga, un kinder sorpresa, sinó que aquest era un gran avantatge, també.
1: Jo amb això hi coincideixo. I, de fet, una de les coses que em va enamorar de la meva parella era veure com parlava de la seva filla i tot, i ja saps una mica, doncs, aquesta vessant de la teva parella com serà, no? I llavors, per exemple, quan tens criatures tu, et passa que, per una banda, tenir-les amb algú que ja n'ha tingut, doncs fa que aquesta persona, evidentment, no està amb aquell histerisme dels pares primerencs, no? Sinó que
2: també
1: et dona,
2: sí, sí,
1: molta pau, molta calma i tal. I, per l'altra banda, també penses... Ai, però a mi també m'agradaria estar-ho vivint amb algú que no ha viscut mai, que a mi és el seu primer cop. Vull dir que és això, tot
2: ple de contradiccions. A vegades sembla la virginitat, no, també? És a dir, la virginitat també l'has idealitzat, no? S'ha de perdre la virginitat amb algú que la perd amb tu, no? A mi això també em passava. Pensava que bé, té aquesta experiència, però pensava, ai, és que ell...
0: No s'ha estrenat amb mi, no?
2: Ja ho ha viscut, això, no? I a vegades em deia, és absurd, Mònica, que pensis això. Dic, ja... Però ho penso i està bé dir-ho i compartir-ho, no?
1: Jo me'n recordo de les primeres vacances que vam fer junts, els tres, és a dir, quan encara no teníem fills en comú, no?, que també jo tenia uns 30 anys, vam anar a un hotel a la Cerdanya, que ha estat tot molt pensat per criatures, famílies, no?, i hi havia tots els gots de plàstic, de colorins, en el menjador, la mascota de l'hotel, i jo Estava allà, me'n recordo, un dia esmorzant.
2: Què faig aquí?
1: Pensava, m'han llançat uns extraterrestres aquí.
2: Total.
1: Però així, de cop, perquè, clar, no has tingut aquesta preparació prèvia de jo vull tenir fills, no sé què, intentes l'embaràs, et costa, després t'embarasses, no? De cop, jo estava amb una persona amb qui m'estimava molt, jo volia que aquella relació funcionés, anava coneixent aquella criatura, no? Però estava allà, en un entorn totalment familiar, quan les meves amigues, com a molt alguna, tenia un bebè.
2: Clar. Aquesta és la meva imatge,
1: i les altres continuaven anant al Primavera Sound.
2: Un mes d'agost, Altafulla, càmping, arrebossar de gent, i va ser la meva primera immersió, i de cop dir, què estic fent aquí? O sigui, aquest càmping està petat de gent, està petat de nens cridant, a la piscina no hi caps.
0: I he vingut aquí lliurement, eh?
2: I les meves vacances eren, no sé, llegir un llibre, estirar-me la tombona, saps? I de cop et sents això que diu la Mireia, una marciana, i també una ximpleta, no?, de dir, però per què m'estic posant aquí?
0: Vosaltres, t'ho pregunto ara a tu d'entrada, Toni, heu educat els fills de les vostres parelles? O us heu mantingut al marge perquè al final no són els vostres fills biològics?
3: És que el meu cas és diferent. Jo venia amb una experiència prèvia de tres fills. Penseu que Diego i jo ens portem 45 anys de diferència. Vull dir, ja tenia l'experiència de ben educat a tres, i quan ell va arribar a la meva vida, pues, el primer que vaig fer va ser acceptar plenament i vaig entendre que mereixia la meva atenció, que mereixia que jo l'eduqués amb valors. Llavors, és molt difícil saber quin lloc has d'ocupar a la vida d'aquella personeta. És a dir, el lloc de pare, el lloc d'amic, etc. I crec que, sincerament, crec que al final hem d'ocupar el lloc que ells ens vulguin donar. Com que ell no tenia referent patern, era molt petit, i llavors me va agafar a mi d'alguna forma com a pare. I quan t'agafen com a pare, pues, evidentment t'escolten molt més, veuen els germans grans, perquè ell considera els meus fills com a germans grans. I accepten d'alguna manera una escala de valors i un tipus d'educació.
2: Això que diu en Toni m'agrada molt, que has d'acceptar el lloc que et volen donar ara.
1: Totalment.
2: Em posaré una mica més sèria, perquè hem començat amb la part frívola de l'anècdota de, no?, els horrors dels primers estius o de les primeres vegades, però jo també penso que no s'ha de forçar res, i en aquest sentit, per exemple, a mi l'etiqueta sempre m'ha sigut igual. A vegades quan em diuen, quina etiqueta vols? Madrastra? No sé,
1: mare, fill...
2: Mare, sí.
0: Com us diuen a vosaltres?
2: A mi em diuen pel nom.
1: Pel nom.
0: A tu, Toni?
3: Toni, però vull dir...
0: També
3: és
0: pel nom, eh?
3: Sí, però és un desig express meu, perquè a l'hora de... No diré cedir-me'l, però a l'hora d'admetre el seu pare que venia a viure amb mi d'alguna forma i que ell no s'hi oposaria, que no reclamaria el temps al qual tenia dret, vàrem fer un tracte molt fàcil. El tracte era que, primer, que no s'oblides mai que ell era el seu pare, ell es diu Stefan, segon, que no deixés mai d'aprendre alemà, perquè el xiquet té nacionalitat alemana, i tercera, que tingués una educació musical. Penseu que el seu pare toca el fagot, ha arribat a tocar amb Filarmònica de Berlín, etc. És un músic molt reputat. Llavors, per pròpia dignitat, jo li vaig dir a Diego, Diego, no em digues mai papa, ni pare, ni res, dis-me Toni. Tu tens un pare a Alemanya i el seu lloc de pare l'ha d'ocupar ell. Sé que moltes vegades ell se li escapa i me diu, pues pare, papa...
2: També m'hi hem ressonat altres coses, perquè jo sóc filla de pares separats. La meva mare es va juntar amb el seu actual company, que ja porten més de 20 anys junts, quan jo en tenia 16. Per mi és en Miquel, sempre ha sigut en Miquel i sempre serà en Miquel. No se m'ha acudit dir-li pare, però és el que jo sento que és el meu pare, perquè és qui m'ha fet de pare a tots els nivells, tant emocionalment com econòmicament, com logísticament i tot el que vulguis, no? Però, per exemple, ara han arribat els meus fills i ells també fan... Està molt bé quan els nens comencen a fer preguntes que no venen des del judici, el prejudici que tenim els adults, sinó des de la sinceritat absoluta, i et diuen, i per què li dius Miquel i no li dius papa? Dic, no, perquè jo ja tinc un pare que es diu tal, no sé què, no? I nosaltres com li podem dir? Dic, tu li pots dir com tu vulguis i com ell vulgui, no? Llavors, ells, per exemple, li deien Miquel també, i ara la meva mare i el seu company es van casar fa uns mesos, i ara de cop els meus fills li diuen avi, vale? I dic, i ara per què li dieu avi?
1: Perquè hi ha papers.
2: S'han casat, mama. Que dius, toma, ja, d'on ho heu tret, això, no? I llavors, això, a mi ells em diuen Mònica, els fills de la meva parella, però els meus fills fan una cosa molt graciosa, els biològics meus, que és que quan hi ha els altres, i són petits, tenen 6 i 8, a vegades no em diuen mama i també em diuen pel nom, perquè veuen que els grans fan això i ells volen ser com els grans, saps? I a vegades em sorprèn.
4: Comentàvem una mica el paper que heu tingut a l'hora d'educar i de conviure amb aquests fills, però, clar, després arriben, al vostre cas, Mireia i Mònica, els vostres propis fills, aquí el paper sí que és claríssim, i aquí sí que interveniu directament en l'educació d'aquestes criatures. Heu actuat igual? Heu potser fet coses o que les vostres parelles, quan van criar els altres fills, van fer d'una altra manera?
1: Jo agraeixo molt que els fills que tenim en comú amb la meva parella i la seva filla gran es portin molts anys, sincerament. Se'n porten 12 i crec que això facilita les coses, perquè en aquell moment doncs es va fer d'una manera, també perquè hi ha una altra persona implicada, no?, que és la mare biològica, i per tant es prenen unes decisions i es fa d'una manera. Jo, amb l'educació de la filla del meu home, sempre he intervingut una mica des de 3 passes enrere, perquè considerava que no era el meu lloc. Això de trobar el lloc, ha dit abans el Toni, és molt encertat. Molts cops no saps quin és el teu lloc. I llavors, com que sóc una persona prudent, doncs abans de ficar-m'hi molt, preferia quedar-me una mica enrere. Òbviament, tu, si estàs convivint amb una criatura, l'eduques, perquè li transmets els teus valors, tens converses... Vull dir que és impossible que no hi hagi coses que l'influenciïn, no? Però com les coses més
2: si
1: greus
2: o
1: delicades...
2: No hi ha mòbil,
1: clar,
2: per exemple.
1: Això jo no m'hi he ficat mai, m'entens?
2: A l'hora d'anar a dormir...
4: Que tu ho faries diferent, però com
2: sí,
4: que aquí
2: clar,
4: no són els teus fills, no vols dir res, no?
1: Clar, tu no decideixes a quines extraescolars fa aquesta
2: no
1: criatura...
2: No decideixes, però... Permeteu-me que avui parli així, perquè com que no estem treballant fent ràdio, sinó que venim de convidades, però tu menges. És a dir, si els
1: clar,
2: pares decideixen que el nen amb 12 anys pot tenir mòbil... i a tu no et sembla bé perquè et sembla que és massa aviat, de cop tens un nen assegut al menjador que té mòbil. Hi ha coses a les que també ens equivocarem, eh? Jo no penso que jo ho
1: òbviament,
2: faré millor, eh? Segur òbviament. Que m'equivocaré. Però, clar, què passa? L'espai és comú. Llavors, jo aquesta línia vermella sí que l'he traçat, sobretot ara entrant a l'adolescència o a la preadolescència, perquè quan els nens són petits dius, ai, mira, és petit, doncs no pot parar la taula, no la pot desparar, perquè tal... També aquí hi ha un tema de culpes. Aquí tots els adults gestionen culpes. És que el tema donaria per una hora de programa, no?
1: Sí, minuts es faran molt curts.
2: I llavors, quan els nens venen a casa, doncs si el seu pare els té poc, perquè és cada 15 dies al cap de setmana, doncs vol que estiguin bé i, clar, si els
4: hi
2: faig parar...
4: I coses que segurament no hauria de fer o en altres circumstàncies no faria, no?
2: Els nens, que són éssers intel·ligents allà on els hi hagi, també veuen que a cada casa hi ha unes normes diferents i on està la flexibilitat i on estan les escletxes, no? I jo... Aquí és on sí que he marcat límits, a vegades, d'arribar-me a enfadar, o no enfadant-me, eh? De marcar els límits, de dir, mira, val, a casa la teva mare això no es fa, però a casa meva sí que es fa, perquè això és casa meva, no?
4: I això us ha generat discussions de parella?
2: Hombre.
1: Home, jo crec que qualsevol persona que tingui una relació de parella, si vol que duri, ha de parlar molt, bla, bla, bla, això ja ens ho sabem, no? Però si, a més, hi ha criatures pel mig que no són dels dos... Vull dir, has de parlar 10.000 vegades més, clar, perquè és aquesta cosa que dèiem, no? De jo, per exemple, no? Feia pas enrere i hi havia moments, coses més delicades, que jo no m'hi ficava, però després tu al vespre li dius a la teva parella, i això per què ho hem fet així? I això, clar, perquè per molt que acceptis, o com diu la Mònica, et mengis coses que potser tu faries diferent si fossin fills teus, igualment necessites parlar-ho.
4: I després hi ha una qüestió, el Toni, en el cas del Toni és una mica diferent, no? Ja ens ha explicat aquesta relació que tenen amb el pare del fill, de la seva parella, sembla això un embarbussament, eh?
3: Sí.
4: Però és la relació amb les exparelles, que al final són persones que inevitablement, d'una manera o d'una altra, formen part de les vostres vides, les condicionen segurament. No sé com ho viviu, això, vosaltres.
1: És una altra cosa que no t'esperaves.
2: S'ha fet un silenci, eh? Sí. Ho has vist?
4: És que, clar, és el gran elefant de l'habitació, eh?
1: És una altra cosa, que això que dèiem, no? Quan ets adolescent i penses com serà la teva relació del futur, doncs no t'imagines, no? Normalment, o sigui, tots, quan tenim una edat adulta, 30, 40, és igual, comences una relació amb algú, saps que hi ha històries del passat, no?
2: Però,
1: vull dir...
2: però si no hi ha fills en comú, te les expliquen i ja està.
1: Clar.
2: No formen part del present.
1: És l'únic puzzle afectiu, no? On una persona del passat, per molt bé que hagin acabat la relació o hi hagi una relació cordial, vulguis o no, t'afecta en el teu dia a dia, no? En, jo què sé, amb el calendari de vacances, amb decisions com aquestes de, que deia la Mònica, del mòbil, no? Llavors, bé, has de fer un treball per acceptar-ho, perquè això és així, és obvi que aquesta altra parella és molt important en el teu nucli familiar, perquè és la mare d'aquesta altra criatura amb qui tu convius, no? I també t'estimes, i t'has d'adaptar. A vegades no és fàcil, clar, perquè has d'acceptar uns tempos potser que no són els que tu faries, o...
2: Jo crec que passada la ràbia o l'enfado, si no va anar bé el trencament, clar, pel bé dels nens, el millor és que els adults ens portem tots bé, que hi hagi una relació cordial, que pot costar més o menys arribar-hi, però sobretot pels nens, el primer, no? I després, perquè, com deia abans Antoni, un es pot posar malalt, li pot passar alguna cosa. A mi m'ha passat d'estar amb els fills de la meva parella i haver-los de portar a l'hospital, no? I la meva parella està treballant i haver de trucar a la seva mare. Per tant, crec que hem de fer com tribu. No cal que siguem amigues, no cal que ens n'anem al cine juntes o tal, però hi haurà molts esdeveniments de la vida dels nostres fills que no tenim biològicament en comú, sinó que compartim, que ens haurem de trobar. Jo m'imagino també quan es facin grans, no? Doncs no sé, a vegades m'imagino un casament, no? Doncs clar, haurem d'estar asseguts en una taula. I després a vegades també penso coses tràgiques, també penso, a veure, si la meva parella li passés alguna cosa i es morís, a mi m'agradaria que els meus fills amb els seus germans continuïn tenint el vincle. I ara qui fa la maionesa és la meva parella, no? Però ho hauríem de fer d'alguna altra manera, perquè ells se senten germans, i se senten molt germans, i aquesta és una altra. Aquí, per exemple, no hi ha la casuística, ni Antoni, ni la Mireia, ni jo, però hi ha altres famílies que venen cadascun fills de la seva relació, d'edats similars s'ajunten, i a vegades no és fàcil, perquè també hi ha problemes de convivència, d'entesa, no? I quan entre ells se senten germans, que em consta que és el cas també de la Mireia...
1: Sí, totalment, s'adoren.
2: És molt bonic.
3: Sí, sí.
2: És molt bonic.
4: Toni, tu ara quan penses... Ja fa molts anys que convius amb aquest fill de la teva parella i els teus fills ja viuen fora de casa, però quan projectes el futur, no sé, quan sigueu vellets, quan potser sigueu avis, tu quina idea de família tens? Com ho imagines? O com t'agradaria que fos?
3: Anem a veure, els fills s'independitzen. Jo, per exemple, els tres grans meus viuen la seva vida completament independent, per tant, no hem tingut mai... he tingut un avantatge molt gran, que és que quan el fill de la meva parella va arribar a casa, no hi havia els germans grans, amb la qual cosa ens vam evitar moltes situacions de celos...
4: Que explicaven ara la Mònica i la Mireia.
3: Sí, moltíssimes situacions de donar preferència a un, a l'altre, marcar unes normes per uns, marcar unes normes per altres. No va ser així. O sigui, va vindre, era fill únic, i jo em vaig concentrar amb ell, sapiguent que els meus grans ja vivien la seva vida independent. Quan siga gran, pues no ho sé. No m'ho havia plantejat.
4: Doncs ja ho veurem.

0: com si fossin fills meus, però no són fills meus. I això m'ha costat molt d'acceptar internament, i no passa res, no? Perquè si no, internament sempre estàs com... Soc mala persona. Jo recordo una època que si posava un marc de fotos dels meus fills, em posava un altre dels altres dos, wow. No? O sigui, com... Perquè no volia que se sentissin menys, no? I perquè volia que se sentissin a casa seva, però sempre com... Ai, no? Que no sé la madrastra, no? No sé... No? I si repartia quatre carmels a tothom. I ara dius, a veure, és que el de 16 anys no necessita quatre carmels, clar. Val? Necessita una altra cosa, no?
1: Jo he lligat això de la culpa i de trobar el lloc, que ho hem anat dient, no? Que el fet de... que costi trobar el lloc, no faci que el perdis. Perquè jo crec que moltes vegades, per voler acontentar tothom, per aquesta culpa, per no voler ser la madrastra, fa que les teves necessitats vagin quedant enrere, perquè tu no vols ser l'element distorsionador d'aquella família. Tu vols que tot vagi molt bé, i llavors és important no esborrar-te, perquè una família funcioni, tothom ha de tenir el seu lloc i no, i s'ha de sentir a gust i poder ser ell o ella.
2: Mireia, moltíssimes gràcies. Mònica Roca, Mireia Aizar i Toni Costa, gràcies per la vostra honestedat, la vostra sinceritat i la generositat que heu tingut al compartir les vostres experiències.
0: Gràcies a vosaltres.

A Catalunya Ràdio, de 4 a 7, La tarda de Catalunya Ràdio, amb Marta del Cor.

0: Aigua que raja de l'aixeta. Busos que van i venen. Nens jugant al parc. Estudiants entrant i sortint de les biblioteques municipals. Un cel clar i net. A l'AMB fa més de 15 anys que treballem per donar-te la millor normalitat del món. Àrea Metropolitana de Barcelona. Fem el que es dona per fet.
1: Oh, capità, el meu capità.
2: Pel·lícules que van guanyar estatuetes.
3: Ja no sé què em passa.
2: Però que, sobretot, van guanyar el pas del temps.
4: L'únic home que pot viure aquí és l'emperador.
2: Aquest estiu, els dissabtes a la nit, històries de sempre i per sempre.
5: Això sona brillant.
2: Nit d'Òscars. I aquesta setmana, el color porpra.
6: Confessa-ho. Algun cop has desitjat que marqués un jugador del teu màxim rival? Has deixat sense porter titular el teu amic a la jornada del Clàssic? Has fitxat qui vas jurar que mai no fitxaries? Si vols ser el millor míster, demostra-ho. Torna Mister Fantasy de Mundo Deportivo. Descarrega't l'app i comença a jugar.
7: Poca roba, molt gel i bona música. Els caps de setmana d'estiu són per ballar.
8: Dissabtes i diumenges d'una a dues de la matinada.
9: DJ Trapella.
10: Hola, hola, Trapelles. Benvingudes a un programa més.
8: DJ Trapella, a Catalunya Ràdio.
11: L'estiu ets tu.
12: Catalunya Ràdio.
11: La llum dins dels meus ulls.
8: Som 3CAT.
13: L'estiu ets tu.
11: Quan em mires i somrius.
13: I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
14: Falten 2 minuts per 3:45 de la tarda. Què tal dormiu, Aleix i Mariona?
15: Doncs ara he de dir que pitjor que fa, per exemple, 2 anys.
14: Ah, sí?
15: Sí, no sé per què.
14: Hi ha hagut un canvi en els teus bioritmes?
15: Sí, no sé si és cosa de l'estrès, no sé si és cosa de que anem tot el dia atabalats o què, però jo abans tinc la sensació que m'estirava al llit i m'adormia de cop.
14: Sí?
15: I ara, de sobte, em passa que em costa més adormir-me, que em llevo més sovint durant la nit. Vaja, un desastre.
14: Clar, això també s'hi afegeix la calor insuportable d'aquests dies, que això no ajuda a dormir bé, és un fet, i ho constatem molts de nosaltres, però tot i així els problemes per dormir són per molts un problema durant tot l'any. Per això, avui ens disposem a donar-vos a tots vosaltres i a tots nosaltres un cop de mà, i hem convidat la Núria Roura, que és doctora en Medicina, llicenciada en Psicologia i especialista en el son. Bona tarda, Núria.
16: Hola, bona tarda.
14: Mira, ja et dic, d'entrada obrirem

0: telèfons, perquè sabeu que hi ha molts oients que tenen preguntes, que volen fer consultes. Si no, nosaltres en tenim tantes que podríem estar fins al final del programa. El 93-201-7474, 93-201-7474, si voleu fer alguna consulta a la Núria sobre temes vinculats al son, doncs els telèfons són vostres. Però, Núria, comencem a veure. Per què parlar amb la calor dormim pitjor?
1: Pues per començar a dormir necessitem refredar el nostre cos. Ha de baixar la nostra temperatura corporal i com al nostre entorn hi ha tanta calor, doncs el cos no es pot refredar. I per això ens costa molt començar a dormir.
0: Perquè quina seria, si poguéssim triar-ho, la temperatura ideal per dormir, per dormir pues bé?
1: Seria entre uns 16-19 graus.
0: 16-19? Tan baixa?
2: Jo agafo fred aquesta temperatura,
1: sí. Tapadets una mica amb un
3: clar,
1: llençol.
3: Clar, més val un llençol, no?
1: Exacte. Sempre diem que l'habitació ha de ser més aviat fresqueta, més que no molt calenta. I pensa que a l'hivern, ara tenim molta calor, però si ho pensem, a l'hivern dormim moltes vegades amb pijama d'hivern,
0: sí,
1: amb el nòrdic, la calefacció, no? I els nens petits, ara que parlàvem dels nens petits, els tapem molt per dormir, perquè els hi piquem, no?, el pelele i després el llençolet. Per tant, hem de vigilar, perquè... amb molta calor no dormim gens.
3: Clar, i a més, per refrescar moltes vegades, el que ens passa és que obrim la finestra o posem un ventilador. El ventilador fa soroll. La finestra l'obres i sents els cotxes de fora. No? Clar, tampoc ajuda. Per refrescar, perdem altres coses.
1: Exacte. Fixa't, jo sempre dic que si algú té aire condicionat a casa, que avui dia és un luxe, doncs ficar-lo una estoneta abans d'anar a dormir i refredar l'ambient ajuda molt, però després, durant la nit, parar-lo. Sí, aquí sí que ens pot ajudar el ventilador. I si no, doncs, si tenim botelles d'aigua a casa o aquelles botelles d'aigua calenta, si les omplim d'aigua i les fiquem al congelador, durant la nit les podem deixar a prop del llit i això també refresca bastant l'ambient.
0: Mira, tenim una primera consulta que em diuen que té a veure amb això que estem parlant.
4: Ostres, no sé què fer per dormir millor ja, perquè entre que les finestres, quan les obrim, no corre ni una gota d'aire. El ventilador, si no estàs a sota, no ho notes. I l'aire condicionat, està clar, cada matí m'aixeco mitja constipada. Què podria fer per dormir una mica millor?
0: Bueno, ja ens ho deies una mica, Núria, eh?
1: Sí, això de les ampolles va molt bé i després l'aire condicionat seria bo que el poguéssim programar perquè després cap a mitja nit ja es parés, no? Parem l'aire i després ja l'habitació ja està més fresqueta i descansem millor al llarg de la nit.
0: Sí, sobretot que ens ajudi en el moment d'agafar el son, no?
1: Exacte.
0: Ara, de totes maneres, amb calor o sense, hi ha persones que pateixen d'insomni, independentment de la temperatura. Quan estem al llit, regirant-nos, donant voltes, perquè no podem dormir, no agafem el son, què hem de fer en situacions així?
1: Primer mirar per què estem donant voltes, no? Quina és la nostra causa de mal dormir. Un 30% de la població no dorm bé i no tothom dorm malament pel mateix, tot i que després no anem al metge i sembla que a tots en donin el mateix tractament. Clar, abans parlàvem, no?, l'ansietat, l'estrès pot ser una de les causes majoritàries, però n'hi ha moltes d'altres. Per tant, sempre el primer és saber per què ara en aquest moment estic dormint malament. I si començo a donar toms pel llit, doncs el més recomanable en aquests casos és sortir del llit. Perquè si no, es pot generar una situació molt freqüent, que és que al llit comencem a preocupar-nos, a generar molta ansietat, volem forçar el son, no?, aquest control del son de he de dormir, perquè veiem que va passant la nit, ens queden menys hores, anticipem demà estaré fatal, demà que a més tinc un dia, no?, com amb moltes coses, molt ocupat, i llavors acabem generant molta ansietat al llit i pot passar que la gent diu jo és que al sofà miro la tele, no?, o escolto la ràdio,
3: m'adormo,
1: però en canvi després vaig al llit, no hi ha manera, no?, i és perquè possiblement ja fa temps que dormi malament i ha generat aquesta associació d'ansietat dins del llit.
0: Però llavors, si són les dues, portem ja 3 hores donant voltes, no ens hem adormit, què ens diries, que ens aixequéssim a les dues del matí?
1: Exacte. El que hem de fer és, si estem generant molta ansietat, és sortir del llit per no generar aquesta ansietat al llit. Clar, llavors la gent diu, i què faig, Núria, quan surto, no?
0: Clar,
3: i a les dues de la matinada.
0: A la cuina, menjar, no ho sé.
2: Una passejada amunt i avall pel passadís,
0: Núria.
1: Clar, hem de vigilar, perquè sobretot el que no hem de fer mai és activar el nostre cervell. Penseu que si agafem un llibre, comencem a llegir, o ens fiquem la ràdio, o ens fiquem un podcast, o obrim la tele, o comencem a menjar, qualsevol cosa que fem pot estar activant el nostre cervell. Si nosaltres activem el cervell en aquesta hora i ho fem nit rere nit, pot arribar un moment que el cervell ja ha après que aquesta hora és l'hora d'activar-se. Llavors, molta gent que aprofita doncs, la ràdio, la tele, llegir per començar a dormir, gent que té molta activació mental i no sap desconnectar, què fa? S'utilitza, no?, d'aquestes eines, però quan després es desperta a les 2 o a les 3 de la matinada, què necessite un altre cop? Necessite aquestes eines perquè no són capaços de relaxar la ment, de desconnectar, no? A mi em diuen, Núria, és que no puc desconnectar. I precisament doncs, el que ajudem és això, no? Aquesta relaxació de la ment, perquè al final nosaltres no hem de fer res per dormir. Sí? Una persona que dorm bé, tu li preguntes, no sé, la Mariona, si
2: va a dormir. Mariona, què?
1: Tampoc?
2: Jo estic pensant, tot el que dius ho faig malament. Quan no puc dormir em poso la ràdio i no me la poso normalment.
3: Dones voltes, també?
2: Dono mil voltes. Estic amb el mòbil al llit, llegeixo també al llit. Jo és que ho faig tot al llit. I crec que això és un error, no?
1: És
2: molt comú.
1: És un dels errors més grans, perquè al final al llit únicament el que hem de fer és dormir. Només s'utilitza el llit per dormir o per tenir relacions sexuals. Però tota la resta...
2: De moment només per dormir.
5: Ja farem un altre consultori, si vols, Mariona, per les altres qüestions.
1: Tota la resta s'ha de fer sempre fora del llit.
5: Clar, i després hi ha persones que s'adormen molt ràpid i que després, de cop, a les 3-4 del matí es desvetllen, i altres persones que dormen seguit, però que en canvi els costa molt agafar el son. Això per què passa?
1: Sí, perquè és diferent, no? Hi ha com a tres tipus d'insomni, i aquí podem parlar de l'insomni d'inici, que és aquelles persones que van al llit i els costa molt començar a dormir, però un cop s'adormen ja dormen seguit. Després tenim l'insomni de manteniment, que els que els costa és mantenir el son. Gent que se'n va al llit es dorm molt ràpid, però després es desperta durant la nit i li costa tornar a conciliar el son. I després hi ha el tercer tipus, que és el que diem el despertar precoç, no? Que és gent que se va al llit, s'adorm ràpid, però després es desperta a les 4 o les 5 i ja no pot tornar a dormir. És com que es desperta abans de l'hora que voldria.
5: Clar.
1: I aquests és el que em diuen, ostres, Núria, a mi m'agradaria rascar una horeta més.
5: I no hi ha manera.
1: I no hi ha manera, sí. Però bueno, sí que els ajudem molt.
5: Mira, tenim una altra nota d'àudio.
6: Hola, bones. La meva consulta ve arran amb el meu problema de dormir-me, que sempre m'ha costat i ara m'estic prenent melatonina, que em funciona molt bé, però tampoc no vull sempre dependre d'ella ni que al finalment torni addicte, per dir-ho d'alguna forma. Llavors, pot ser un problema o podria resoldre-ho sense prendre'm això? Merci.
5: Què li diem, Núria? Ens podem enganxar a la melatonina?
1: La melatonina és una substància, diguéssim, natural, no és tòxica i no genera aquesta dependència que ens pot generar qualsevol altre fàrmac per dormir, com els ansiolítics, per exemple, no? Llavors, clar, jo pel que el sentia veig que és una persona jove encara.
5: Sí.
1: És molt important sempre, com us deia abans, no? Saber per què no estic dormint, perquè quan nosaltres sabem la causa, el tractament és molt senzill, perquè va dirigit a la causa. En aquest cas, aquesta persona està prenent melatonina, però segurament la seva causa de mal dormir no és la que seria idoni prendre melatonina, no? Utilitzem la melatonina, per exemple, la gent que treballa a torns, la gent que viatja, no? I ha de canviar el seu rellotge intern. Clar, una persona que millor té un acúmul d'ansietat, per exemple, doncs la melatonina no l'ajudarà perquè no és ansiolítica. Sí que li pot ajudar una mica, perquè sempre té una miqueteta, no?, aquesta funció hipnòtica, però jo el que li recomanaria és que mirés exactament per què no està dormint bé, anés a la causa, perquè així no depèn ni de la melatonina, ni del suplement, ni dels fàrmacs. No? Nosaltres veiem persones dins el nostre programa que porten 20 anys prenent fàrmacs per dormir i sempre que intenten retirar-lo, tornen a dormir malament. I és perquè la causa de mal dormir no l'han modificat. Llavors, clar, si el que ho està causant no millora, per molt que jo intente retirar el fàrmac, quan la causa encara segueix allí, doncs no hi ha manera. En canvi, quan nosaltres treballem la causa, retiren el fàrmac i és molt fàcil. En
5: sí, que el fàrmac hauria de ser per situacions molt puntuals, no?
1: Totalment.
5: I no un recurs habitual per poder dormir millor. Què passa si estem molt de temps sense dormir bé? Això ens pot afectar el nostre organisme, el nostre cervell,
1: totalment,
5: el cos?
1: Totalment. Sí. Nosaltres, la funció principal que té el son, no? Si nosaltres arribem a viure 90 anys, que és una mica l'esperança de vida, 30 d'aquests 90 anys els haurem passat dormint.
5: Una tercera part.
1: Sí, un terç de la nostra vida ens el passem dormint. Fixeu-vos, realment passem molt temps i és perquè és una funció molt important. I nosaltres dormim aquests 30 anys per poder estar desperts, poder viure, no? Poder gaudir els altres 60. El dormir ens dona vida. Si nosaltres no dormim bé, podem alterar el nostre cos en totes les àrees, no? A nivell físic, amb moltes més patologies, la gent té més probabilitat de malaltir. Una malaltia física, alteració hormonal, alteració del sistema immunològic, però també a nivell cognitiu, falta de concentració, pèrdues de memòria, i a nivell emocional, més ansietat, gent que acaba amb depressions, també.
5: Per culpa de no dormir, eh?
1: Per no dormir.
5: Per no dormir suficient.
1: Exacte, exacte.
3: Però a dia d'avui també és una mica com un peix que es mossega la cua, oi? Perquè és com, necessitem dormir 8 hores, treballem 8 o alguna hora més. És com que tu mateix et vas dient, com aprofito el temps? Si me'ls passo mig dormint, mig treballant, més tota la voràgina en què vivim, no? És com... et genera aquesta ansietat que no et permet dormir. És com que ja entres en aquest bucle infinit, no?
1: Totalment, totalment. Estem a la societat del fer, no? De la productivitat, del fer. I fixa't que per dormir, bàsicament, hem de no fer, no?
3: Exacte.
1: Hem d'estar sense fer res, no? Nosaltres diem, què podem fer per dormir millor? No, si és que no hem de fer res per dormir millor. I totalment, és un peix que es mossega la cua, perquè quan nosaltres tenim molt estrès o molta ansietat durant el dia, aquesta ment està tan revolucionada que quan arriba la nit no pot dormir. I quan no dorm durant la nit, l'endemà està més hiperactivada, amb cara, amb més ansietat, més activació, i per tant el que necessitem és treballar les dues àrees, no? Treballar el son, aconseguir que dormin bé, i a la vegada treballar també tota aquesta ansietat i aquesta activació mental que anem alimentant durant el dia.
5: Núria, jo ara aprofito per fer consulta privada. Abans, just quan entrava la Núria, li deia, mira, ja que no tenim temps d'anar al metge, doncs portem l'especialista aquí a l'estudi. Mira, una cosa que a mi em passa molt, i segur que hi ha molta gent que s'hi sent identificada, és que em fico al llit, hi ha estones que segur que he dormit una mica, però la meva sensació és de no haver agafat son profund en cap moment. O sigui, d'haver estat tota l'estona com amb una mena de semivella. Exacte.
1: Dormevela, que
5: sí.
1: Diem, eh?
5: No sé, això, per què passa, i que, si puc fer remei, i si puc estar tranquil·la i dir, mira, tranquil·la, que igualment has descansat, encara que no tinguis la sensació, i el teu cervell i el teu cos ha fet les funcions que necessitava fer.
1: Fixa't, nosaltres quan dormim anem passant com diferents fases de son, no? I hem d'imaginar que és com que baixem els glaons d'una escala. Entrem primer al que diem un son més superficial, després entrem a un son profund i ja cap al final de la nit fem més son REM, que és un son més superficial, que és on nosaltres somiem, no?
5: Sí, el somni és en una fase una mica més superficial, eh?
1: Exacte.
5: No en la profunda, val?
1: Exacte. Llavors, si nosaltres mirem la nit i la podem dividir com en dues parts, no? La primera meitat, el que fem és estem amb més son profund. Sí, fins allà, més o menys les 3 de la matinada,
5: val,
1: fem més son profund. I a partir d'aquell moment fem més quantitat de son REM, que és una son molt lleugera. Per això, en un somni, no, si tenim un susto, ens despertem,
5: sí,
1: fàcilment.
5: Sí.
3: O si sents alguna cosa a l'entorn, no?
5: Sí.
3: Alguna,
1: exacte,
3: cosa.
1: O el despertador que sona i l'estàs introduint, no, dins del somni. En canvi, quan nosaltres estem amb un son molt profund, quasi ens han de vindre a tocar per despertar-nos. Clar, la sensació que hem de tenir no és d'estar tota la nit en aquest son superficial, perquè llavors sí que això vol dir que estem tenint un son de mala qualitat. Què pot ser això? Pues la gent que ronque, la gent que fa amnès, la gent que doni patades, no? Puntadetes amb els peus durant la nit, la gent que té taquicàrdies, la gent també que té molta ansietat, no? Molta activació mental, perquè aquesta activació el fa sortir de son profund. Per tant, si algú té la sensació que durant tota la nit no descansa, aquí, ojo, eh? Ja hauríem de saltar una mica les alarmes.
5: Hi hauré de demanar hora privada a la Núria.
2: Andrés, a més, vale. No sé si us passa, però jo trobo que el meu entorn està com molt obsessionat també amb la fase REM i amb mesurar la qualitat de la son, perquè ara portem tots aquests dispositius
3: tot,
2: que són
3: tot.
2: Els rellotges digitals que portem sempre a sobre, i trobo que tothom està una mica obsessionat amb el tema, i no sé si fa el contrari d'ajudar això.
1: Sí, fixa't, hi ha una patologia, no?, que és l'ortosòmnia, que és aquesta obsessió per mesurar la son, que clar, en els meus pacients insomnes, el primer que fem quan entren al programa és fer-los i traure tots aquests rellotges, perquè no ajuda gens, no?, perquè si no el que estem és com retroalimentant aquesta obsessió. I a més, una altra cosa que és un mite totalment, no?, que és el fet de dormir 8 hores. No,
5: sí.
1: No tothom necessita dormir aquestes 8 hores.
5: Jo, de fet, conec persones que, de debò, amb 5 hores les veus plenament funcionals. No sé si s'autoenganyen o realment això és possible.
1: Clar,
5: si
1: 5 hores
5: no?
1: És una mica just. Eh? Tots els estudis el que demostren és que com a mínim 6 hores de son necessiten.
3: Ho intentem.
1: Perquè menys d'aquestes 6 hores sí que ja hi ha una correlació amb l'augment del risc de malaltia.
5: Però és veritat que a mesura que ens fem grans cada vegada necessitem dormir menys? Jo ho veig en els meus pares i en el meu entorn, eh? Que cada vegada descansen menys i jo mateixa, que cada vegada em desperto més d'hora. Jo ara, quedar-me al llit fins les 10 és impossible.
1: Clar.
5: O sigui, impossible. Ja et dic les 10 i ja et diria a les 9 i les 8, eh?
1: Sí, sí.
5: Això és normal? Ens hem fent grans i podem estar menys hores?
1: Sí, però no molt menys, eh? Si nosaltres mirem, si una persona adulta ha de dormir unes 7 hores i mitja o 8, si li fiquem una persona d'una edat més avançada, podríem estar parlant de 6 hores i mitja. Tampoc no moltes més. El que passa que és un son menys profund, més superficial, i llavors el que necessiten és compensar també aquesta falta de qualitat de son profund amb més migdiades durant el dia, no? I això és el típic que veiem als padrins, no?, als abuelos, allí pues, dormint pues, a mig matí o abans de dinar, no? Aquestes becaines curtetes que són super reparadores per amb ells.
0: Pregunta de sí o no. Migdiada, a favor o en contra, Núria?
1: A favoríssim, sí.
0: Sí, eh?
1: Però ha de ser curteta, 20 minuts.
3: Doncs perfecte. Res, aquí farem la migdiada.
0: Exacte. Núria Roura, doctora en Medicina, llicenciada en Psicologia i especialista en el son. Moltes gràcies. Ens han quedat bastantes preguntes d'aquest consultori, però vaja, et tornarem a convidar i, si no, et venim a visitar la teva consulta i la resolem totes.
1: Moltíssimes gràcies.
0: Que vagi molt bé. Ara tornem després del butlletí.
7: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 6.
8: Bona tarda, us informa Marc Güell. Ceuta reclama que es declari l'emergència nacional davant el dràstic increment d'arribades de migrants nedant, però el Ministeri de l'Interior ho descarta. També el cap de l'oposició i líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijó, ha exigit al govern que declari aquesta emergència, tanqui les fronteres i mobilitzi l'exèrcit. En un vídeo publicat a les xarxes, diu que la situació posa en risc la sobirania nacional d'Espanya i les fronteres de la Unió Europea. Sentim Feijó.
9: No se puede esperar a que haya más muertos. No se puede esperar a que colapse todo el sistema. Está en riesgo la soberanía nacional de España y las fronteras de la Unión Europea. Y por ello, tenemos que recuperar el control ya.
8: La Guàrdia Civil, que assumeix part dels rescats, alerta que la situació a Ceuta és insostenible i que hi ha molts adolescents i nens, tant entre els migrants que arriben com entre els que s'ofeguen. Més notícies amb en Joan Vilaplana.
10: Els ajuntaments de Carme, la Pobla de Claramunt i la Torre de Claramunt, a l'Anoia, afectats per l'incendi de principis de juliol, es plantegen presentar-se com a acusació particular en la causa contra el presumpte autor del foc. Avui al migdia, el jutge ha decretat presó sense fiança per l'home de 58 anys, detingut dilluns, acusat d'haver provocat 3 incendis forestals, l'últim, el de Carme. El foc va cremar 450 hectàrees forestals i agrícoles i va obligar a confinar 30.000 veïns de la zona.
8: Decreten presó sense fiança un detingut per haver agredit sexualment un menor de 16 anys a Sant Hilari Sacalm, a la comarca de la Selva, aquest cap de setmana. L'investigat era amic de la família de la víctima i el jutjat de Santa Coloma de Farners considera que l'hauria atacat mentre dormia. Girona, Maria Rovira.
11: Bona tarda. Segons recull la interlocutòria, l'agressió va passar a la matinada del 25 de juliol en un domicili de Sant Hilari Sacalm, quan l'home hauria atacat el menor mentre dormia en una habitació. El jutge subratlla que, tot i que l'arrestat ha negat els fets en seu judicial, hi ha suficients indicis per considerar-lo indiciàriament responsable del delicte i acordar el seu ingrés a presó, tal com han sol·licitat tant la Fiscalia com l'acusació particular. Els Mossos d'Esquadra van detenir el sospitós dilluns a Sant Hilari Sacalm mateix i ahir va passar a disposició de la secció d'instrucció del Tribunal d'Instància de Santa Coloma de Farners. Maria Rovira, Catalunya Ràdio, Girona.
10: El govern d'Ayuso confirma que vendrà l'àtic de luxe que havia comprat com a oficina temporal per la presidenta madrilenya enmig de les crítiques de l'oposició. Amb aquesta operació i la venda de 4 immobles més, espera recaptar 20 milions d'euros que ara preveu destinar als danys provocats pels incendis.
8: El sindicat CGT denuncia que aquest estiu ja s'han hagut d'atendre 2 treballadors de Parcs i Jardins de Barcelona per cops de calor. Es queixen de la falta de mesures de l'Ajuntament i de les empreses concessionàries davant l'exposició dels empleats a les altes temperatures. El delegat de Prevenció de l'Ajuntament de Barcelona ha explicat que cal refer el model per avaluar el risc d'exposició a les altes temperatures.
12: Per avaluar bé el que és el risc d'exposició extrema a la calor, hem de partir d'avaluar el que és el risc d'estrès tèrmic. En aquesta avaluació d'estrès tèrmic, el que es fa és triangular el que són les temperatures que hi ha amb la feina que fa la persona i amb les condicions de la persona, així com les necessitats i exigències calòriques de la feina que es realitza.
8: Tot això precisament avui, que un terç de Catalunya està en risc molt alt o extrem d'incendi. Gairebé 400 municipis del país presenten restriccions i s'ha tancat l'accés a 7 espais naturals. Des de Protecció Civil fan una crida a la prudència i a la responsabilitat. Ara els esports, Jordina Tarré.
2: El Barça es tornarà a entrenar aquesta tarda a Birmingham, pendents, però, de Ter Stegen, enviat especial Ramon Salmurri.
13: Marc-André Ter Stegen abandonarà la concentració del Futbol Club Barcelona a Anglaterra per marxar directament a Amsterdam. S'ha concretat ja la seva cessió al Ajax. El Barça pagarà el 90% del salari del futbolista que tornarà a les ordres de Mitchell, amb qui ja va coincidir el Girona. Aquesta mateixa nit està previst que Marc-André Ter Stegen abandoni la concentració del Barça a Anglaterra, s'acomiadi de la resta dels seus companys i es posi ja demà a les ordres de Mitchell. La seva sortida és una decisió directa del tècnic blaugrana Hansi Flick. Ramon Salmorri, Catalunya Ràdio, Burton upon Trent.
14: Afegir una notícia també que hem sabut fa poca estona. La UEFA ha anunciat que les seves federacions nacionals no participaran en les competicions de la FIFA. És la reacció de rebuig a la proposta de la FIFA de transferir participacions de propietat de la Copa del Món i d'altres competicions a inversors privats.
7: Fins aquí les notícies. Catalunya Ràdio et proposa un pla diferent cada mitjanit. Avui dijous...
15: Viatgem a l'altre barri, amb Blai Mercè.
16: Un món on tothom està de vacances.
17: En creure un món.
16: I sempre hi sonen les teves cançons preferides.
15: Cada setmana, Blai Mercè rep des de l'altre barri un personatge de l'escena musical i cultural catalana.
7: L'altre barri, amb Blai Mercè.
15: Aquest estiu, escolta'l cada dijous a la mitjanit. I també a l'app i al web de Catalunya Ràdio. De 4 a 7 de la tarda, la tarda de Catalunya Ràdio.

0: Jordi Covina, bona tarda.
1: Bona tarda, encantat.
0: Ja ho sabeu, amb en Jordi és productor musical d'artistes internacionals com Bisbal, Laura Pausini, Alejandro Sanz, Miguel Bosé, i paro perquè podríem estar aquí tota la tarda recitant tots els artistes amb qui has treballat. Però jo deixo fer-te un atracament avui, Jordi, perquè ja portem 4 setmanes amb tu, i encara no hem parlat del documental, que no sé en quin punt està, que esteu dedicant el teu alter ego al David Lyme.
1: Sí.
0: Què ens en pots dir d'aquest documental? Quan el podrem veure?
1: Us puc dir que ho veureu aquesta tardor. S'estrenarà aquesta tardor a TV3, a 3CAT. S'estrenarà, són 3 capítols, tracta sobre la meva vida, hi ha moltes capes, és molt divertida. I he tingut de treballar fort i dur amb ell, perquè per mi ha sigut dur, perquè és un rodatge d'un documental. Com bé sap el Roger, que no està avui aquí.
0: Ens està escoltant, des de la platja, segur.
1: Va ser una mica durillo, perquè són uns horaris de les 5 del matí, bastant de la nit. Però ha sigut molt maco treballar amb el Carlo Padiam, amb el Jota Bayona, amb el Jordi Évole, amb tot l'equip que ha fet el documental, i espero que us agradi.
0: Segur?
1: A la tardor.
0: I on molta gent, clar, perquè hi ha molta gent que sí que coneix del teu alter ego, però també n'hi ha d'altres que t'han descobert amb Eufòria.
1: Sí.
0: Per tant, veuran aquest passat
1: Ho veuran tot, surt una mica tot.
0: Jordi Covino. Ja sabeu que amb en Jordi Covino repassem sempre cançons de la història de cada gènere. La setmana passada vam parlar d'alguns dels hits del rock.
1: Sí.
0: A més, crec que ens volies recordar algun dels hits de la setmana passada.
1: Sí, el l'altre dia el nostre tècnic va dir una cosa que jo m'he mirat, que no m'havia fixat, perquè jo vaig començar a tocar la guitarra amb aquesta cançó, amb el a Deep Purple, Smoke on the Water.
0: Va, tornem a sentir-la.
1: El riff que toca mitja Catalunya, tot i que no toquis la guitarra.
0: Exacte, fins i tot jo.
1: I va fer un apuntament sobre aquesta cançó, un apunt, que era veritat, que és que és la 5a sinfonia de Beethoven. Sí, si et fixes, són les mateixes notes, però canviades d'ordre i de tempo. És veritat, són les mateixes notes, canviades d'ordre i tempo.
0: Jo aquí t'he de dir, Covino, que faig un acte de fe. Jo això no ho puc, no sóc incapaç de sentir-ho, però jo confio en el que ens dius.
1: Doncs sí, i a més, jo ho vaig mirar únicament primer al piano, és cert, i després ens han passat un vídeo on el propi guitarrista ho reconeix, de Deep Purple. O sigui que imagina't com és la inspiració de la música. Van agafar una cosa de fa 100 anys per fer un dels himnes al rock.
0: Un gran apunt que ens va fer en Campi. La setmana passada vam escoltar Nirvana, Bon Jovi, U2, Bruce, Queen, i aquesta setmana segona part de grans hits del rock, i comencem amb The Cranberries.

0: Fixeu-vos en una cosa d'aquesta cançó. Aquesta cançó, generalment, si escoltes en aquest grup, la Dolors té un timbre de veu que és molt relaxat i molt pausat. I en aquesta va voler trencar-lo tot, sí. Perquè la lletra va dedicada a dos nens que van morir en un atemptat de l'Ida. Ella va quedar molt afectada. I si ella volgués, sobretot a la tornada, trencar la veu per sentir la ràbia, per transmetre la ràbia.
1: És com que esgarrapa amb aquesta cançó, no?
0: La gràcia d'aquesta cançó són això i els falsets que fa amb el zombi. Això és la màgia d'aquesta cançó.
1: I després el videoclip, si l'heu vist, també és molt icònic.
0: És
1: icònic. Amb la cantant, no? Pintada, daurada completament. O sigui, que val la pena ja només sentir-la, sinó també veure aquest videoclip.
0: Realment, és com a cançó, és tan diferent que va ser número 1.
1: I ara, si et sembla, anem a comprar una mica cap a casa, que ja toca.
0: Gran grup.
1: Home, no podíem parlar del rock, que no sonés alguna cosa en català.
0: Del rock català, sí, sí. Uns dels emblemàtics del rock català.

0: és un himne del rock català, que en tenim uns quants. Per què és especial aquest per tu?
1: Aquesta cançó és especial, jo penso que perquè va marcar l'època del canvi, sobretot a l'entrada del rock català. Fins a aquella època hi havia hagut molt més cantautor i va entrar a irrompre el rock català. Jo crec que un dels exponents més grans va ser aquest. De fet, la versió en estudi, que és el que estem escoltant, és molt més light que la que fan en directe. Si escolta els directes, molt més agressiva i més dura. Escoltem.
2: Varen passar ampolles i anys, i en Siset encara aguantava.
1: I la melodia és una melodia èpica que ara ja forma part de l'inconscient català.
0: Jo crec que no hi ha vegada que haguem sortit de festa en què no s'hagi acabat cantant aquesta cançó.
1: El Roger, que estava gura, em va dir que cada nit la cantava
0: no
1: quan anava.
0: No tinc cap dubte. Per cert, has vist el documental del Sense Ficció que van fer fa unes setmanes sobre el Chupacabra, i què?
1: Interessant, interessant. De fet, a més, és molt curiós perquè el so per tot aquests discos estan gravats a l'estudi on jo treballo habitualment, a Barcelona, que no es va gravar molta d'aquesta part. I sé com es va gravar tot això. Vull, va ser molt part d'autoproducció d'ells, a producció també del seu productor, però es basava molt en, si veus, és una banda de rock pura i dura, no? Sonant amb una bateria, un baix, les guitarres i les veus. Vull dir, és un so molt autèntic i li donava aquesta gràcia. L'important era la cançó.
0: Va, escoltem una mica més.

0: I ara, si et sembla, Jordi, anem a fer un viatge en el temps i, en aquest cas, mai més ben dit.
1: Aquesta la coneix tothom.
0: Home, és... va ser escrita per la pel·lícula Retorn al futur.
1: Sí, senyor. Molt bé, senyoreta.

Fixeu-vos en la irrupció del sintetitzador amb una banda de rock. Realment el que volien aconseguir és un so molt potent però accessible, que sonés a ràdio, molt comercial. Per això la incorporació d'aquest sintetitzador que suavitza una mica tota la base de guitarres i metalls. Fixeu-vos.

0: una meravella sentir cançons amb tu, Jordi, eh? És que ja et dic, si sempre fas que escoltem coses que jo crec que bona part dels mortals...
1: Són aquelles coses que estan com a productor i com a músics, que hi són, i que la gent no hi fa cas perquè són realment el que hi dona una personalitat en aquestes cançons, no? Com el sintetitzador aquí.
0: I tu ens obres les oïdes i els ulls. I va, seguim amb bandes sonores.

0: Vale, si analitzem aquesta cançó... Mira, això és una cosa que sí que volia explicar, que és molt important en el món de la música. El 60-65% de les cançons, molta gent diu, ah, aquesta cançó és de Michael Jackson, aquesta cançó és de qui sigui. No són seves, la majoria. Aquesta cançó no és d'Aerosmith. És una compositora que es diu Dionne Warren, que la va escriure per Aerosmith, però no la va escriure Aerosmith. Simplement la van interpretar.
1: I sí, quan aquí va... t'he de dir que algun segurament ens ha caigut un mite a terra, eh?
0: Sí, no la van escriure ells. És una... la va escriure més una noia, una compositora americana. I aquesta cançó, el concepte que volien iniciar, que era per la pel·lícula, era la van gravar amb
1: Armageddon,
0: una orquestra...
1: que no ho hem dit.
0: Armageddon, una orquestra sinfònica amb la banda, amb la qual el cantant va tenir de suavitzar una mica el to rockero que li dona habitualment les seves cançons. I el concepte era aquest, fer una cançó emotiva, si l'escolteu, quan escolteu tot, i a la producció musical combina orquestra, el piano, les guitarres elèctriques, i després la interpretació vocal és, per mi, de Déu, no? Suposo que el productor va fer molta feina.
1: Balada, també, no? És
0: sí,
1: rock,
0: és una balada.
1: No?
0: Realment és una balada. Una balada, el que passa és que una balada amb una base rockera contrastada amb tota una gran orquestra sinfònica.
1: I normalment quan parlem de rock hem de retrocedir en el temps, però ara, sorprenentment, saltarem un parell de dècades.
0: Temazo aquest, eh?

0: Què estem sentint, Jordi?
1: Estem sentint una cançó que es diu Chitty Bon i va guanyar Eurovisió. És una cançó d'un grup italià que es diu Maneskin. L'altre dia comentava el Roger que el rock no estava tan de moda, però quan surt una cançó bona de rock, realment ho peta. I aquesta cançó, a part de guanyar Eurovisió, escolteu.

0: Jo quan vaig escoltar aquesta cançó, jo sóc un gran seguidor d'Eurovisió, quan la vaig sentir vaig dir, això guanyarà Eurovisió.
1: Això és 2021,
0: sí, sí.
1: Per tant fa res,
0: fa molt poc,
1: fa 5 anys.
0: Però era tan diferent i tan bona la cançó i la posada en escena que vaig dir, això ho petarà, és que ho petarà.
1: Costa que ara una cançó rock ho peti i triomfi com potser ho feia fa uns anys?
0: Sí, costa molt, excepte quan tens fenòmens musicals com això, no? Jo penso que és una obra d'art i a més crec que és una cançó ideal per lo que era, però ideal perquè és un hit després que agrada hasta els rockeros. La senten diuen, ostres, quin temazo, no? Perquè realment és molt bona, no? Jo penso que és una gran cançó i va tenir un gran triomf a Eurovisió.

0: I Jordi, no podem dedicar dues seccions al rock i que no sonin els Rolling.
1: Faltaria més. Els avis del rock. Meravellós.

0: pandereta que tant ens agradava, eh, amb el Roger? I a més és d'aquests inicis també superidentificatius, eh?
1: Sí.
0: No sé si és aquesta seqüència de guitarra inicial que hem trobat en altres cançons.
1: Però, de per poc, no seria així, aquesta
0: cançó. Com?
1: Per què? No, aquesta cançó, això és una referència que va gravar el guitarrista, però això tenia de fer una secció de vents. Això, era la realitat, ho va gravar com a referència perquè després poguessin gravar els vents amb un altre track. Però els hi va agradar tant el so que van decidir treure els vents i deixar la guitarra aquesta.
0: Wow,
1: imagina't com és el món de la música.
0: De tenir una cançó completament diferent.
1: Completament diferent.

0: aparentment senzilla, però Jordi, no, no. I repetitiva, no, eh? No, ho
1: no,
0: és
1: no,
0: gens,
1: no, passen
0: eh?
1: Moltes coses en aquesta cançó. Això és la gràcia dels Rolling Stones, el gran compositors que eren, igual que els Beatles, no? I jo penso que és tot com està construïda, no? De que a vegades passen mil coses durant una composició d'una cançó i casualitats com aquesta que t'explicava de la guitarra i dels vents i queden meravelles musicals per l'eternitat com aquesta.

0: I aleshores que es gravava tot d'un tirón. Aleshores sí que es gravava... Sí, antigament, al principi, no es gravava per seccions. Una per sí, una per no, però generalment gravaven tots els grups de cop.
1: Com no, si et sembla, fem un salt, anem cap al 1979.
0: Vinga. Bueno, aquesta és una de les meves cançons preferides
1: sí?
0: del rock. Buah. Si no heu vist AC/DC en directe, l'heu de veure, és meravellós. Tot i que no s'agradi el rock.
1: D'aquests inicis superidentificatius, eh? Sense això ja saps, sí, ja saps sí. quina cançó és.

0: Guitarra, baix... Ai, perdona, guitarra, bateria i veu. No hi ha res més.
1: Pandereta?
0: No, en aquesta no. La gràcia és quan entra ara el baix, que va tota l'estona sobre la mateixa nota. Aquí. Harmonies vocals.

Tot aquest so no tenia AC/DC abans de gravar aquest àlbum i aquesta cançó, no? La va produir el Mutt Lange, que era un gran productor de rock, i ells estaven molestos, no? Perquè ells sempre van amb tot, vinga, tirón i al bruto, no? I ell era un molt perfeccionista. Si sentiu aquesta cançó, està perfeccionista, tot superben tallat, superben controlat, no? I al principi ells no hi creien amb ell. Quan va veure el resultat de l'àlbum que va gravar i l'èxit de la cançó, va convertir-se en el seu productor de referència. És meravellosa. És un rock nou contingut, escolteu. Amunt. Baix. Aquí hi ha 4 o 5 harmonies vocals.

0: Jo estic segura que la gent des d'on estigui escoltant a la platja, a l'oficina, al cotxe, estan cantant allò a grito pelado.
1: És un himne, aquesta cançó.
0: I no podem acabar l'última secció dedicada al rock sense sentir el rei del rock and roll.
1: Elvis.

0: 1957, eh? O sigui, sí. És la cançó més antiga, jo crec, de les que hem posat en aquestes dues seccions dedicades al rock.
1: I aquesta era com originalment el rock. Eren tres acords, sempre. Tres. Un acord. Aquí hi ha un semitó, però bueno. Sempre tres acords. Les rodes són tres. Aquest és un. Passem al segon. Torna al primer. I ara el tercer. Segon. Primer una altra vegada. Així es va començar el rock, amb tres acords.
0: I, de fet, aquesta cançó és la banda sonora d'una pel·lícula amb el mateix títol, no?
1: Es va escriure per una pel·lícula. Va escriure el Jerry Lieb i el Mick Stuller. Recordem que Elvis no era compositor, era un gran intèrpret, com molts d'ells, i doncs, ell el que sabia escollir molt bé les cançons i els projectes.
0: I ell protagonitza aquesta pel·lícula.
1: Evidentment, sí, la seva època del cinema. Està fet en contrabaix, no en baix normal, eh? Era una mica la sinergia que parlàvem l'altre dia amb el tema d'on venia aquest tipus de música, de la música negra, no? I això és una bateria, un contrabaix, bum, bum, bum, les guitarres, el piano, i ja està.
0: Ara no sé si et faré aquella cosa de... aquella situació incòmoda de triar entre el pare i la mare. Tens una cançó del rock preferida de les que hem escoltat aquestes dues setmanes?
1: Uà, és que són totes boníssimes. Si m'hagués de quedar una, ja ho he dit abans. Em quedaria amb Highway to Hell. Jo sí, sí, sí.
0: Cubino, diuen que moltes de les grans balades les han fet grups de heavy i grups de rock. Mm-hmm. Et sembla, ja que hem acabat amb rock, que la setmana vinent ens portis balades?
1: Vinga,
0: sí? Ens dediques una secció de balades i ens posem
1: cap
0: així
1: problema.
0: Romanticó.
1: Posarem espelmes per l'estudi.
0: I sensibles.
1: Vinga.
0: Jordi Cubino, moltes gràcies.
1: Moltes gràcies.
0: Fins la setmana vinent.

0: Aquest estiu, al Nota de Veu, posem el focus a l'escena musical catalana.
1: Recuperem alguns dels moments imperdibles de la temporada. Les listenings party dels nous discos de la Ludwig Band i Renaldo i Clara. Els llançaments que han fet els darrers mesos Ginestar i Mamaduixa.
0: Tot el que cantes ho pots sentir a través del Nota de Veu.
2: Tot el que cantes.
3: Aquest estiu el Nota de Veu d'ICAT el trobareu cada diumenge a les 6 de la tarda a Catalunya Ràdio, amb Fran Lluís Giró i Aina Ostrell.
0: Ho pots sentir a través del Nota de Veu.
4: En Guàrdia, amb Enric Calpena.
5: A 1861, un ric propietari...
6: L'estiu no atura l'En Guàrdia. Tots els dies, episodis d'història a la sintonia de Catalunya Ràdio i, com sempre, també a la plataforma 3CAT. Això és...
4: En Guàrdia, cada dia de dilluns a diumenge a les 3 de la tarda.
6: Una hora d'història que us captivarà.
7: L'estiu és tu.
8: Catalunya Ràdio.
7: La llum.
4: L'estiu ets tu.
7: Quan em mires i somrius.
4: I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
9: 2 minuts per 6:45 de la tarda. I arriba l'hora del concurs, o sigui que ja podeu anar marcant el 93-201-7474, 93-201-7474 per participar. Avui regalem un producte exclusiu de la marca Culinarium, un set de dues paelles de ser inoxidable Tri-Layer, que us permetran gaudir d'una experiència de cuina més natural i sense antiadherents, i que jo estic segura que la Marta Montaner, que ja tenim a ti, aquí, li encantaria tenir. Oi que sí, aquestes paelles, Marta?
10: És que per això no cuino bé.
9: Per
10: saps,
9: culpa de
10: Marta?
9: Les paelles.
10: Clar, perquè
9: la
10: no tinc bons...
9: Clar, els estris.
10: Clar, no tinc bons estris a casa.
9: Doncs mira, llàstima que no puguis participar, perquè si no, ja podrien ser teves aquestes paelles.
10: I per qui seran? A veure,
9: doncs, no
10: ho ha de fer bé l'altra persona,
9: exacte,
10: també.
9: Exacte. Mira, crec que ja tenim una... Mira, tenim el David aquí aguantant el telèfon. Em diu, espera't, espera't, la Núria, que ja la tenim al telèfon. Núria, bona tarda.
11: Hola, bona tarda.
9: Com estàs?
11: Molt bé.
9: Des d'on ens truques?
11: Des del cotxe, a Barcelona.
9: Molt bé. Gaire trànsit ara, a aquesta hora?
11: Bueno, jo ja estic a Viladomat, ja arribo.
9: Ja arribes, perfecte. T'agrada cuinar, Núria?
11: Bueno, la meva parella més que a mi.
9: Vale. O sigui que li faran il·lusió aquestes paelles si s'acaben sent per tu?
11: Sí, sí.
9: Va, doncs serà molt fàcil, només has de respondre una pregunta i avui la cosa va de televisió.
12: I am gonna stay here for a while. I just need to see.
9: I la pregunta és... Quin programa de 3CAT recorre pobles de Catalunya amb Quim Masferrer?
10: Home! Home,
9: tenim tres opcions, la Marta...
13: Està complicada la cosa,
9: no vols ni que et digui opcions, oi? És molt fàcil.
11: Ai,
9: és que...
11: perdó, digues, perdó.
9: Va, Marta, digue-li les opcions.
10: Va. Tenim l'opció A, que és el programa El cotxe. Opció B, El foraster. No sé si et fa falta una tercera opció, però jo te la dono. Opció C, Això no és Suècia.
11: Sí, B, El foraster.
9: B, El foraster.
10: La Núria.
9: M'agradaria crear una mica de cinto de tensió, però és que jo crec que és impossible crear tensió, perquè tots sabem que el programa és El foraster, aquest programa que es va estrenar el 2013, que ha fet ja 9 temporades, han recorregut més de 130 pobles i, a més, el 2016 van rebre el Premi Ondas, el millor programa, a més, per emissores o cadenes no estatals, i aquestes dues paelles que se'n van a casa de la Núria a Barcelona.
10: Molt bé, Núria, enhorabona.
11: Molt bé, moltes
9: gràcies. Que ho gaudeixis molt. Una abraçada, Núria. Va, i ara, que són just 6:45 de la tarda, ja podem saludar en Jaume Miranda. Jaume!
14: Com estàu? Com va?
9: Això, tu, que et tenim a Mallorca?
14: Sí, estic a Mallorca descansant una mica. Jo també me meresc una mica d'estiu, jo crec, no?
9: Te'l mereixes molt. Escolta'm, però t'hi quedes permanentment? Tornes o quin és el teu pla?
14: No, tornaré. Com deia en Jafar, tornaré i dilluns me tornareu a tenir en presència física.
9: Ai, quina alegria.
14: Però com que ja sabeu que aquí hi ha molt de famosos, home, i moltes celebrities, estic aquí fent vigilància, o sigui, bàsicament estic fent guàrdia per Catalunya Ràdio.
9: Sí, de fet, t'hem enviat com a corresponsal, com a enviat especial a Mallorca per vigilar totes aquestes celebrities que han decidit anar a passar les vacances a l'illa, oi?
14: Exacte, així és.
9: A veure,
14: sobresou, eh?
9: Tenim en Cristiano Ronaldo aquests dies a l'illa, oi? Què en sabem?
14: Idò, mira, tenim per ara poques dades recopilades, però són suficients per dir-vos que en Cristiano Ronaldo, efectivament, és a Mallorca des de fa 2 dies. A mi, personalment, me varen saltar les alarmes. Ara vos explicaré aquesta dada i crec que vos encantarà, perquè sóc bastant seguidor d'una pàgina web on s'informa del recorregut de jets privats de tot el món, amb nom i propietari. No diries nom de la plana web, si no voleu. No
9: però,
14: sé,
9: o sigui, vols dir que nosaltres podem... O sigui, que és públic, que podem saber on estan els jots de, o sigui, tots els famosos?
14: Tu pots saber on està el vehicle privat, no pots saber si en aquell viatge
9: hi ha una qüestió a
14: dins. Perquè tu penses que els jets privats de vegades s'alloguen per rentabilitzar la seva compra a persones anònimes, saps? I bàsicament la finalitat de la web no és tant la persecució de famosos, sinó assenyalar quins milionaris danyen més el medi ambient amb el seu jet.
9: Sí, és una qüestió mediambiental, aquesta web.
14: Sí, exacte.
9: Però tu l'has fet servir pels teus interessos.
14: Jo no tinc coses.
9: Vale, i què has descobert?
14: Mira, vos he de dir que en Cristiano Ronaldo tampoc pot sorprendre. És un dels rics que més CO2 produeix del planeta Terra. I segons aquesta web, ell i el seu Bombardier Global Express van aterrar fa 2 dies a l'illa de Mallorca. M'encanta aquesta música. Això és Mallorca, bàsicament.
9: Sí, no? Escolta, però aquest Bombardier Global Express és el nom de...
14: Sí, és el nom del seu model de jet privat.
9: Ah, vale, però no és el nom que s'hi ha posat, no? Allò que et poses tauró,
14: no,
9: tiburón.
14: És...
9: Ah, vale, perquè dic
14: no,
9: quin nom...
14: No, és el nom del model del vehicle. Sí, m'estàs fent preguntes de coses que, evidentment, no tinc absoluta idea.
9: No, però no m'imaginava que s'hagués posat...
10: És tan el tema d'en Roger Carandell, aquest.
9: Això, l'encanta,
10: això, els iots, i també després veure on, per on paren, i se'ls pot rastrejar.
14: Exacte.
10: Des d'aquí un petó.
14: De fet, vos he de dir que el jet d'en Cristiano Ronaldo, m'atreviria a dir que se diu CR7, que és com un poc el seu àlies de futbolista, i la silueta d'ell jugant a futbol. Vull dir que és una cosa, evidentment, ególatra, com és tot el que fa en Cristiano Ronaldo, no?
9: M'ha encantat aquest matís.
10: Sí que tot ha de portar sempre tot el seu nom, no?
9: Sí.
10: Fins i tot el seu fill, el Júnior.
14: Bé, clar, és que és futbolista, no sé què vols. És que és narcisisme...
9: Jo estic al·lucinant perquè portes una de dies parlant de futbolistes. Que igual que li hagués dit en Jaume Miranda, pobre.
14: No, jo és que sé de tot. Jo ara mateix no te pots... Me sé els dorsals de tots els jugadors.
10: T'han de fitxar tot costa, Jaume.
14: Sí, jo crec que, de fet, hauria de presentar-lo jo. Mira què t'he dit. Hi hauria d'haver substitucions.
9: Doncs ja parlarem amb la direcció quan tornis de Mallorca.
14: Perfecte. Si voleu, vos explico més coses sobre en Cristiano Ronaldo a Mallorca. És vera que ja s'ha publicat que va venir amb el jet, que va venir amb la Georgina i el seu fill més gran, que és en Cristiano Júnior, no? Si no record malament. Però us puc afegir alguna dada extra. He rebut una foto d'una persona de molta confiança, algú, evidentment, de Mallorca, i me diu que se va trobar en Cristiano Ronaldo aquest dimecres 28 de juliol, és a dir, ahir, jugant a pàdel per Mallorca amb un grup d'amics. Vos he posat la foto en el guió, no se veu gaire bé, però jo crec que se pot veure la silueta.
8: Sí, s'intueix en Cristiano aquí.
14: Sí, no? Igualment, a més, la foto és vera que no acompanya gaire en el relat, però aquesta persona me confirma el 100% que era futbolista. Sí,
9: perquè per la foto jo t'he de dir que a mi m'està costant. També és veritat que la tinc aquí en blanc i negre, però, escolta'm, si les teves fonts t'ho diuen, Jaume,
14: mira,
9: jo, confiança
14: cega. No, si te fixes ben sa foto, perquè per qui no les estigui veient, té aquesta curvatura d'esquena que
8: Exacte.
14: És com molt pròpia de Cristiano Ronaldo.
9: Jo, així, caram, quin
8: entre
9: domini.
8: Entre esquena i nuca, té aquesta forma molt
10: la
8: característica.
10: L'esteu dient japerut?
14: No, és com una... No, en absolut,
10: no,
14: però té un perfil físic.
10: Diu que a mig sí.
8: A veure, és
10: com?
8: Té la part alta de l'esquena com a molt sobresortida. I el coll així una mica sempre com molt tirat endavant.
10: Una mica un toro, no?
8: Sí, quan fa aquell gest d'ell de baixar els braços cap avall, i a més sempre surt com el pit molt enfora.
10: Vale.
14: Jo és que ja sabeu que sóc un expert de Cristiano Ronaldo i del futbol en general, així que haureu de confiança en la informació.
9: No, confiança cega en tu.
14: Escoltau, també sé quin club de pàdel varen jugar. Mira, és un lloc on mai diria que te pots trobar en el futbolista més ric del món, perquè el local se diu Factory Club Son Castelló, que són unes pistes de pàdel a un polígon de Palma. Un local, és vera que té molt bona nota, té un 4,5/5, però vaja, que és molt modest i superpoc sofisticat. O sigui, estem parlant de pistes interiors, llum hospitalària, pràcticament, i cadires de plàstic en esbar. Sí, aquest és el nivell.
9: El típic lloc on podríem anar qualsevol de nosaltres si decidíssim que volem anar a jugar a pàdel, no? Vull dir que no és un lloc exclusiu, un club privat...
14: En absolut.
9: Unes pistes d'un resort...
14: Clar, no. O sigui, jo, perquè a mi el pàdel m'apareix terrorisme emocional i no jugo mai, però les meves amigues de Palma juguen en aquest club de pàdel. Vull dir que sí, és molt classe mitja, classe... Sí, saps? O sigui, qualsevol podria estar allà. Sí. Bé, més enllà d'aquesta exclusiva anecdòtica, serà de que estigui a Mallorca, ve a aixafar un rumor que estava circulant. A veure, ho vàrem comentar crec que fa poc, fa una setmana, de fet, que en Cristiano i na Georgina Rodríguez estan promosos des de fa un any. I només sabem que se volien casar a posteriori des Mundial. Sí, he tornat a dir Mundial i espero que ja sigui la definitiva. I bé, segons un programa portuguès, ja s'havien enviat les invitacions de boda. I s'anava a celebrar, segons aquesta suposada invitació, la cerimònia aquest dissabte 1 d'agost a Sintra, Portugal. És a dir, ja, d'aquí dos dies, eh? O sigui, bé, aquesta informació ha corregut com sa pólvora, però quedava totalment anul·lada per altres mitjans estatals, com per exemple sa revista Hola o sa periodista Núria Marín.
13: Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo se casan el próximo 1 de agosto. Pues lo siento, pero tengo que comunicaros que invitación por ahora no... Es una falsa alarma. Menos mal, porque a mí no me daba tiempo a encontrar un outfit para el 1 de agosto. Resulta que la revista Hola ya ha desmentido la noticia.
14: A veure, jo crec que el fet que estigui a Mallorca jugant a pàdel, a més, en aquest Club Factory de Son Castelló, crec que el que fa és corroborar encara més idea de que per ara no se casarà.
10: Però què has de fer els dies abans de la teva boda?
14: Home, jo no sé què has de fer, perquè jo no tinc il·lusió de casar-me de forma canònica, però jugar a pàdel dos dies abans crec que no és esplai,
10: no? Doncs. Per passar els nervis?
8: A ell no el veig preparant la cerimònia, precisament.
10: Efectivament, no, que segurament tenen com 40 persones de wedding planner que ho fan tot per ells.
9: Mira, que no contractin a la puta suegra, que vam entrevistar-los ahir, vés a saber.
14: És veritat que a nivell administratiu i logístic no, però jo què sé, te'n vas a fer ses celles, no? O el que sigui que facin Cristiano Ronaldo a nivell estètic.
8: Però això li fan després del pàdel.
9: Sí. Escolta'm, Jaume, i ja que estàs tan posat en Cristiano Ronaldo, aquests dies també hem tingut novetats professionals sobre ell.
14: Sí, i això és fort, també, perquè en Cristiano, més enllà de futbolista, també és empresari, això ja ho sabem, i ara ha decidit produir el seu debut com a actor. M'ha agradat aquesta cançó per presentar en Cristiano Ronaldo com a gran figura de Hollywood, per lo vist. A veure, ja segur que en Cristiano Ronaldo no s'ha retirat del tot del futbol, però, clar, els seus 41 anys fan pensar ja com reconduir la seva imminent retirada. I gràcies a The Sun hem sabut que serà productor executiu de Day First,

0: al Soy Georgina, sí, el reality de la seva dona, sí, sí, a Netflix. Eh? Ostres, quin paperàs, eh? Bueno, això, home, sí, tenia sort de trobar el capítol en què sortia, perquè, sí,
1: perquè
0: si no,
1: que
0: semblava que, oh, sí, Cristiano, Cristiano, però on és?
1: Georgina.
0: On és?
2: El recordo en aquell, sí, capítol, en aquell, en un gratacels d'Abu Dhabi, probablement poc més, eh?
0: Sí, després en un resort, no?, que anaven de vacances.
1: Exacte. De fet, jo crec que em vaig quedar amb els dos primers capítols i no el vaig veure. Pot ser?
0: Pot ser, és que pot ser perfectament.
1: Vull dir, però aquest home quan apareixerà? Bé, escolta'm, deixem Cristiano, deixem Mallorca i saltem cap a l'Àfrica, perquè resulta que l'actor Mario Casas i Melissa Pinto estan aquests dies a Namíbia de viatge.
3: Sí, me sap greu, Marta Montaner, perquè crec que estàs bojament enamorada de Mario Casas.
0: No diguis fake news, Jaume Miranda. És un tema completament superat. Ja no, penso, ja no penso en ell i estic molt bé.
3: D'acord.
1: Escolta, doncs si t'has passat
3: també
1: pàgina, Marta...
0: A veure, dependrà del que expliquis, Jaume.
3: Vale, llavors,
0: si hi ha algun moment que m'heu de disculpar i jo haig de sortir de l'estudi, també us avisaré.
1: Tranquil·la, portem vale? mocador, si cal.
0: Sí, molt bé.
3: Jo vaig explicant i si hem d'aturar perquè ploris, m'ho dius.
1: Això és una professional, la Marta. Contindrà les llàgrimes si cal, no pateixis.
3: Ok. Mira, doncs començo a explicar que Mario Casas i sa influencer Melissa Pinto són parella de fa cosa d'un any i mig, si no record malament, que aquí mos ho anava a dir perquè no apostàvem absolutament gens per aquesta parella. I tenen una relació, en general, bastant discreta, perquè quasi mai comparteixen material explícit d'ells dos en parella. Des de que varen començar, sabem que han fet varis viatges plegats, com per exemple van anar a Gran Canària, a Itàlia o a París, que precisament a París va ser on varen fer-se la primera foto plegats, si no record malament. Tu, Marta, ho sabràs més, pot ser.
0: No la recordo, aquesta. Recordo les felicitacions d'aniversari en què en Mario va penjar aquella foto mirall on ell lluïa una samarreta de, com de futbolista, que al dorsal li posava 7, Melissa.
3: 7.
0: I ell, que és una persona freda, però gèlida...
1: Ho hem d'interpretar com un gest d'amor?
0: Vaja, és que jo crec que... Ell la paraula no la domina gaire.
3: No.
1: Els símbols.
0: Llavors tira més de gestos, clar, i aquest gest sent Mario Casas, ho va ser tot.
1: A tu t'arriba a fer això?
0: La Melissa probablement es va desfer. No, a mi sí que em necessito... Jo necessito paraules, eh? Per caure.
1: Doncs home, per això... No,
0: és que veus, en Mario no em tira tant, no, Jaume. Ho porto perfecte.
3: Molt bé. No, te veig molt serena.
0: Sí,
3: estic molt
0: sincera,
3: content.
0: Estic
3: Has
0: sincera.
3: Progressat molt perquè fa una temporada no estaves tan forta, he de dir. Així destapant-ho.
0: Doncs bé, nen.
3: Continuant en la seva expansió amorosa arreu del món, ara estan aquests dos d'escapada romàntica a Namíbia.
1: En Jaume Miranda, és que ja em va advertir.
0: Oh, que bona.
1: Em va advertir. Pujaré 400 vegades la banda sonora de Memòries d'Àfrica.
0: La pel·lícula preferida de ma mare.
1: Tu volies parlar del tema simplement per posar aquesta banda sonora, eh, Jaume?
3: Absolutament. Jo volia viatjar com si aquests dos fossin en Robert Redford i en Meryl Streep, encara que deixen molt que desitjar com a comparativa. Però bé, és igual. Anem a situar-nos com si fossin ells. Aquests dos estan travessant Namíbia, complint amb tots els tòpics que poden preveure de persones blanques a un país africà. Idíl·lics passejos en tot terreny, postes de sol a la sabana, safaris replets d'animals, looks propis d'Indiana Jones, que això mai falla, gravar a gent local com si fossin souvenirs racialitzats, això també ha passat, tothom ha present a Blanca Pombo, evidentment, i de fet, inclús na Melissa ha compartit que un dels paratges on ha dormit, que és una espècie de glamping o lodge, és a dir, com un campament per gent rica, per dir-ho d'alguna forma, enmig de la sabana, té unes condicions molt urbanites, bàsicament perquè els rics puguin dormir amb bessons de la natura, sense estar a la natura igualment com a tal.
1: O sigui, que se sentin com a casa seva, encara que estiguin a l'altra punta del món.
0: I que no
1: eh?
0: Faltin aquestes banyeres que estan com, saps, així, no sé com explicar-ho, que estan a vista, saps?
1: Sí,
0: que col·loquen que allà i que sí, són tan instagramejables que pots, sí, i que després... Que és una guarrada, ja t'ho dic.
1: Caminar al voltant de la banyera,
0: clar,
1: no?
0: Clar, sí, són molt poc pràctiques, eh?
3: Exacte, i has acertat moltíssim, Marta Montaner, perquè tu ets una dona molt intel·ligent, perquè efectivament en aquest allotjament mig campestre, per dir-ho d'alguna forma, també hi ha instal·lada una banyera s'aire lliure per banyar-te mentre observes l'infinit paisatge.
4: No, no, o sea, no sois conscientes, Caris, la ubicación de este hotel. ¿Cómo es el lodge? Tengo aquí una bañera, me traigo mis cositas que me lo voy a preparar para bañarme aquí con estas vistas y además, justo al lado, tenemos esa charca que hay ahí, que es para que los animales vengan a beber. Entonces, de repente, a lo mejor, si en la piscina, me aparece un Bambi que está bebiendo. O 4, o 5, o 6.
1: Un Bambi.

0: A veure, qui li diu a Melissa que la sabana africana pocs bambis veurà perquè cérvols... cérvols com a tal no n'hi ha. Està clar que deu referir-se a gaseles i també està clar que a Melissa zoòloga no és. No?
1: No, fa, no.
2: Tot i que a la isla hi havia molts animals, també. A la Isla de les Tentaciones, que és el reality on ella va concursar.
0: Bé, el primer animal era la seva exparella d'aquell moment,
2: correcte,
0: no?
2: Correcte.
0: En Tom Bruce, que per sort el va deixar per anar amb Mario Casas actualment. En qualsevol cas, tornant en el viatge en parella d'aquests dos, han anat compartint aquest material a les seves xarxes, tot acompanyat de l'empresa que els hi patrocina l'escapada a Namíbia, en els dos.
2: Ah, és que aquest story llavors era un regal. Gifted.
0: Sí. Sí, per això estan publicant tant. Tot i així, he de dir que han tornat a seguir la seva línia editorial de no compartir quasi cap foto plegats, que és una mica el que ja feien.
1: Però això per què? Per què? Perdó, eh?
0: A veure, jo crec que és més que Mario vol preservar la seva figura pública com a d'actor-actor, estarem d'acord,
1: no,
0: i no vol entrar
1: influencer
0: tant en aquesta cosa d'influencer.
1: Yeah.
0: Però sí que li agrada patrocinar marques, o sigui, és un poc...
2: Sí,
0: lo
2: perquè
0: millor de cada casa.
2: Ara estava pensant en aquest viatge que deies, Jaume, de les primeres fotos oficials de la parella a París, que era a Disneyland París.
0: Exacte.
2: Ells amb les, sí, amb les orelles aquelles de Mickey Mouse i que també era tot regaladíssim. Per tant, pagant-se en Pere Canta. I quan aquí et paguen el viatge, llavors sí que pengem una foto junts.
0: Sí, igualment, no sé si recordaràs, aquella foto de París estaven d'esquena, és a dir, que tu sabies que eren ells dos, perquè individualment havien penjat fotos a Disneyland París amb la Melissa com amb Mario... I junts se'ls aveien, és que no, si era un poc rotllo... Els aveien, però no gaire, no?
2: Sí.
0: I de bé, segueixen una mica aquesta línia editorial perquè els únics vestigis que tenim d'en Melissa i en Mario a Namíbia és un vídeo on se'ls pot veure de molt lluny i podrien ser qualsevol persona, podria ser jo amb en Fito de Fito i Fitipaldis, o sigui, no sé. Sí, t'ho juro, se'ls veu de molt lluny. O també aquesta història d'en Melissa on ella parla i en Mario Casas pega un crit fora de camp.
3: Buenos días, piscinas, con este vientecito. Bueno, ahora os cuento dónde estamos. Y es que este lugar... Y es que estoy feliz.
1: És ell, clarament, eh?
2: Sí,
1: aquí no hi ha
2: dubtes
1: que no sou tu i Fidefitipaldi, eh?
0: No, no, aquesta veu no és ni sa meva ni sa d'en Fito.
1: No.
0: Però, tot i així, ja veig que bastant pobre com a paratge romàntic de dos, no? O sigui, els hem de mirar per separat, per lo vist.
2: Això també perquè... va passar amb un dels reels que va penjar la Melissa on estava cuinant el bizcocho de mi abuela. I llavors anava posant... És el típic vídeo de recepta d'Instagram,
1: sí?
2: No? Que poses la farina, tal,
1: sí?
2: No sé què, barreges, i de fons se sentia una veu inconfusible que deia que pinta!
1: I era Mario Casas.
0: A part, és que ai, crec que ja ho hem parlat alguna vegada que no ha sortit d'aquí, que en Melissa realment jo crec que ella voldria mostrar més la seva parella.
2: Li
0: perquè,
2: encantaria.
0: A més, clar, ella se dedica a això i part del seu contingut és mostrar les seves parelles,
2: clar,
0: és així, perquè ella és de lifestyle. I cada vegada que ell fa aquests gestos com de generositat, per dir-ho d'alguna forma, en què pega un crit fora de camp, ella somriu tan feliç.
2: És que la sensació és que ella està pidolant atenció i una mica d'exposició. Publica.
1: Perquè això segur que a ella li fa guanyar notorietat, no?
2: I també li dona seguretat en la relació i en aquesta aposta que està fent per en Mario Casas.
1: Clar, que ell vulgui mostrar-se...
2: Exacte, que ell vulgui mostrar-se de manera conjunta vol dir que ell també aposta per la relació.
0: He de dir que quin món més depriment mos està quedant que t'hagis de validar la teva relació a través de lo que passi a xarxes i no lo que passi a casa teva, no? Bé, però...
1: I també
0: un molt llarg,
1: una frase lapidària que va dir la Marta, com més necessites fardar de relació a les xarxes, potser és que més t'has de revisar dins, que potser les coses no van tan bé.
2: I a vegades es compleix això, sí, sí.
1: Fem ara una petita pausa i a la tornada no marxarem d'Àfrica perquè hi ha un altre personatge conegut que volta per allà aquests dies. Va, tornem de seguida. Day, I don't feel like doing anything.
4: I just want La tarda de Catalunya Ràdio.

0: Confessa-ho. Algun cop has desitjat que marqués un jugador del teu màxim rival? Has deixat sense porter titular el teu amic a la jornada del Clàssic? Has fitxat qui vas jurar que mai no fitxaries? Si vols ser el millor míster, demostra-ho. Torna Mister Fantasy de Mundo Deportivo. Descarrega't l'app i comença a jugar.
1: Quan entres a l'eclipsi, hi ha moments en què no calen paraules.
2: Anna Castillo.
3: Jo ara fa poc he sigut amiga del Joan Travolta.
4: No, un moment.
2: L'eclipsi, amb Roger Escapa. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
5: Una cigarreta, o un bosc cremant, una barbacoa, o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
6: Catalunya Ràdio. L'estiu ets tu.
7: Ens havíem quedat per Àfrica, on tenim a Mario Casas i a Melissa, i no marxem gaire lluny, simplement ens desplacem de país, anem cap a Kènia, oi, Jaume?
8: Exacte, anem a Kènia.
7: I tornem a posar la banda sonora.
8: Sí, me sap greu repetir la música, però és que
7: és
8: avui
7: fantàstica.
8: Tocava.
7: Ja que sí.
8: Sí. Vos he d'explicar que tornem a posar aquesta música perquè mos hem de situar a Kènia amb Nil Sapataki, que ha celebrat el seu 50 aniversari allà, a la reserva natural de Masai Mara. No sé si hi heu anat, jo no, honestament.
7: Jo conec gent que hi ha estat. Mira, no hi he estat jo, però tinc un amic que hi ha estat. Diuen que és espectacular, eh?
8: Sí, té molt bona pinta, la veritat. Bé, Nil Sapataki ho ha fet amb una empresa que se dedica a gestionar safaris fets a cavall, perquè per lo vist...
7: Com que safaris a cavall? Però on està arribant la humanitat?
8: No, a mi m'apareix això més terrorisme emocional que el pàdel, te diré, però no sé. Hi ha d'haver coses per tot, entenc. Sabeu que Nils és molt aficionada als cavalls, de fet, té cavalls a casa, a Austràlia, i aquest cop ha fet aquest viatge amb la seva filla, India Rose. Nils ha compartit tota una sèrie d'imatges, tot fotografiant-se, tocant animals salvatges o persones autòctones com si fossin elements d'una mateixa postal exòtica,
7: perquè sabeu que
8: no pots anar a Àfrica que no sigui així. I ho ha acompanyat, atenció, amb el següent text. Records d'un dels meus llocs preferits del món, Kènia. Muntar a cavall per el Masai Mara, veure els elefants tan de prop, riure al voltant de la foguera amb les meves noies i despertar-me amb els sons d'Àfrica. Cada moment va ser especial. Tot i les bones energies de Nelsa, vos he de dir que no ha estat tan genial com ella diu.
7: Què ha passat, Jaume?
3: Sinto tensió.
8: A veure, com deia, l'actriu compartia aquest test tan profund amb fotografies i vídeos de safari i el post, a pesar de sa bona intenció, ha estat censurat per contingut sensible a Instagram.
7: Home, però no pot riure si fem aquesta tensió, Jaume. Posa-hi dramatisme.
3: Instagram de vegades es passa molt, eh? A veure, què ha passat ara? Sí.
8: A veure, podríem pensar que és per tocar elefants salvatges sense el consentiment dels elefants, podríem pensar que és per fotografiar-se amb gent local com peces de museu, però no. És perquè ha gravat en primeríssim pla, que de fet vos l'he posat en el guió, la fotografia, perquè el pou contemplar, com una hiena desquartitza una gasela.
7: Home...
8: I diu una gasela,
7: és que això és violència.
8: Sí, clar, és que a més és molt explícit, o sigui, ni sau va fer tant de mal per esgore, o sigui, lo que hi ha és mitja gasela plena de sang i de fetge, bàsicament.
3: Escolta'm, a veure... també és fort que per Instagram sigui igual de censurable aquesta imatge que un mugró d'una dona, però bé... Ara no ens posarem
7: tota
3: a fer
7: raó,
3: demagògia,
7: tota
3: però és que la veritat és que és així, Marta. Si tu ara estiguessis a punt de penjar una fotografia teva,
7: sí?
3: D'algun dia de platja que no sé si has pogut tenir aquest estiu, que crec que no.
7: No, però
3: impossible, no.
7: No crec que el meu blanc nuclear t'ho pot confirmar.
3: Doncs una foto maca amb la teva família, jo què sé, i que se't veiés una mica de mugronet, Instagram diria, gasela, no. Per qui no passes?
7: Per qui no?
3: Perquè
7: això és com una hiena
3: desquartitzada. Et censurem el post.
7: Tu l'has pogut arribar a veure, aquest vídeo, o no?
8: Sí, aquest vídeo, si apretes que el vols veure, se'l pot veure. És a dir, simplement és com una protecció infantil, diguem, per descontingut, però sí que el pots veure si volguessis. Ara, clar, això no ajuda a que es post, a que les fotografies tinguin més èxit a Instagram i més m'agrades, perquè al final hi ha com una censura que bloqueja aquella publicació. I recordem que Nelsa ja venia d'estrauma d'haver perdut ses entrades per veure la final del Mundial.
7: Així ah, sí?
8: Que està...
7: A veure, això, que aquest capítol me'l vaig perdre, jo?
8: A veure, ella havia d'anar amb tots els seus fills, que se va gastar un dineral, a l'estadi per veure la final del Mundial.
7: Sí?
8: A Argentina, a Espanya. I se va quedar dins un avió mirant-ho per una pantalla de mòbil.
7: Com?
8: Perquè l'avió se va quedar varat per Chicago o per Filadèlfia, ara no me'n record, i no va arribar a temps a l'estadi.
7: Ai, no sabia això.
3: Ai, jo sí que ho vaig veure al seu Instagram, és veritat que ho explica.
7: I llavors, clar, va perdre tot... Bueno, no, suposo que els diners no són un problema per ella, però devia perdre un dineral descomunal.
8: Sí, no te preocupis, que jo vaig fer la feina que s'havia de fer i vaig calcular que havia perdut uns 44.000 euros, més o menys.
7: 44.000 euros?
3: Un dit petit per ella, eh? No és res, això, suposo.
8: Sí, he de dir que no me preocupa especialment la seva economia. I deixeu-me dir una petita cosa, perquè si na Melissa veu el post de na Elsa amb aquesta llena devorant una gasela, dir-li que tampoc és un Bambi. Perquè la veig molt desorientada en quant a fauna mundial.
7: Com a mínim, però com a mínim Elsa Pataki sí que està més, domina més, no?, de fauna.
8: Sí, perquè de fet aquest safari que fa a cavall, que m'apareix... terrorisme total, com deia, sabeu que el fa quasi cada any. O sigui, és una assídua habitual a fer safaris a cavall.
7: Doncs bé, que gaudeixi a cavall, que gaudeixi d'aquests dies i d'aquestes vacances, les que nosaltres no farem. Jaume, gaudeix tu també a Mallorca aquests dies.
8: Demà, moltes gràcies.
7: Demà tornem a trucar a veure qui més trobes per l'illa, eh?
8: Exacte.
7: Val? I nosaltres, abans de marxar, el que hem fet és demanar-li a Mama Duixa que ens expliqui quin ha estat el millor estiu de la seva vida. Ho escoltarem i després el Tot Costa amb Sergi Andreu. I tornem demà.
9: Un dels millors estius de la meva vida va ser... O sigui, deixo a part l'estiu, el primer estiu que vam fer gira, que això fa 3 anys, que clar, el primer estiu que jo vaig fer una gira, o sigui, estava... entusiasmadíssim, o sigui, m'aixecava pels dematí en rotllo, buah, és que estic de gira. I era increïble. Però em ve més de gust ficar-me una mica melancòlic i recordo molt fort l'estiu, jo tindria 20 anys, que hi havia un col·lega que tenia carnet i s'acabava de pillar un cotxe de segona mà, una tartana, i me'n recordo que ens anàvem per Catalunya, que si anar a Gorgs, que si anar... Bueno, evidentment hi havia campaments, però fèiem com molts viatges amb aquell cotxe i 5 col·legues.
10: Com i amb qui estàs passant aquest estiu?
9: Aquest estiu l'estic passant de gira, cosa que és fantàstica, perquè sobre tota la gent que engloba Mama Duixa és increïble, i també bastant a casa. Estic bastant ermita, una mica ermita, o sigui, és com que surto a menjar-me el món i a donar-ho tot, a fer un concert, i després estic molt ermitanyo.
10: Un dia d'estiu perfecte per tu comença...
9: aixecant-me a casa, o si no és a casa, aixecant-me a un entorn rural o natural, i hi ha concert a la nit, vaig a fer el concert i després torno.
10: Un llibre per llegir aquests dies?
9: Sempre que em recomanen llibres, l'únic que puc dir és en el que estic jo ara, que és Mistborn, de Brandon Sanderson, que és fantasia èpica, que jo no els llegeixo, jo els escolto. M'encanta tenir una veu greu allà narrant superfort a les orelles i posa-li, anem a la platja o el que sigui, o algun lloc, i jo em poso jo amb els auriculars, amb el llibre... Doncs ara estic pel tercer de la trilogia. I el que m'estic escoltant ara, que és l'últim, és L'héroe de les eres.
10: Un lloc per anar a menjar?
9: Aniria a menjar a casa del Joan Sant Martí. El Joan Sant Martí és una de les persones que està a Mama Duixa i té unes skills cuinant que se te'n va a la olla. I doncs clarament aniria a menjar a casa seva o a algun lloc on ella estigués cuinant.
10: A qui trobaràs a faltar aquest estiu?
9: Aquest estiu trobaré a faltar a la nostra gosseta, que va passar millor vida aquest any. I realment, quan fèiem excursions, anàvem pel món, ella era superfeliç. I jope.
10: I per acabar, una cançó que faci estiu.
9: La cançó que trio per l'estiu fa referència a quan he explicat un dels meus estius de la meva vida. La cançó himne d'aquelles èpoques amb el cotxe era I Won't Give Up, de Jason Mraz.
11: When I look into your eyes,

0: La tarda de Catalunya Ràdio, amb Marta del Cor. Tot costa.
1: El Barça va movent peces, molt a poc, però va avançant. Avui és, ara sí ja, l'últim dia de Ter Stegen al Club Blaugrana. Michel ja l'espera a l'Ajax d'Amsterdam. Això sí, el Barça pagarà gairebé tota la fitxa del porter alemany. Mal negoci, però són desitjos de Flick. Es desencalla la porteria i s'embarranca la davantera. L'Atlètic de Madrid ha denunciat el Barça per haver negociat amb Julián, que tenia contracte. Una denúncia que no anirà enlloc, però que sí que serveix per embolicar encara més la troca en l'afer Julián. Vaja, marca de la casa l'Atlètic de Madrid.
0: Tot costa, amb Sergi Andreu.
1: Obrim el Tot costa d'aquest dijous, ja 30 de juliol. Mica en mica es va acabant el mes de juliol. Saludem en primer lloc a la Jordina Tarré. Jordina, què tal, com estàs?
2: Molt bé.
1: Què ens expliques, principals arguments esportius de la jornada?
2: Doncs aquest que amb què començaves tu el dia, que Marc-André Ter Stegen abandonarà avui mateix l'estaix de pretemporada. El Ramon Salmurri ens en donarà més detalls d'aquí una estona. I també sentirem l'altre porter del Barça, Tec, que atès als mitjans. També avui la Federació Espanyola de Futbol ha obert un expedient disciplinari al Barça arran de la denúncia de l'Atlètic de Madrid pels contactes del club blaugrana amb el davanter Julián Álvarez.
1: De seguida en parlem amb el Salmurri, que ja té tots els temes a punt.
2: Demà, primer i únic partit amistós durant l'estada anglesa, el Barça s'enfrontarà al Birmingham de la segona divisió. Un partit que podreu seguir aquí a Catalunya Ràdio, també a Esport 3. Per cert, que el davanter anglès Marcus Rashford, no ens el deixéssim, ha tancat avui la seva etapa amb el Barça i ho ha explicat a les seves xarxes socials.
1: I el Barça femení, per la seva banda, està a punt de tancar el fitxatge més car de la seva història.
2: Sí, ja fa hores que estem pendents de si arriba aquesta davantera brasilera del Manchester City, Caroline Nicoli, de 26 anys. Per aquí el Barça pagaria gairebé 1,5 milions. És el quart fitxatge del mercat d'estiu, si es confirma, després de les arribades de Van Aasten, McCamey i Martina Fernández.
1: Una possible arribada i una possible nova sortida, la de Giulia Dragoni,
2: que està a un pas de signar pel Chelsea per 500,000 euros. Dragoni va arribar al Barça procedent de l'Inter de Milà l'estiu del 2023. Només ha jugat 7 partits amb les Blaugrana. Les dues últimes temporades ha estat cedida a la Roma, on ha marcat 12 gols en 41 partits.
1: I el Sabadell ha anunciat el fitxatge del davanter uruguaià de 25 anys, Gastón Valles.
2: La temporada passada va jugar al Tenerife, amb el qual va pujar a la segona divisió, i també va estar l'Espanyol en la seva etapa segona. El club arlequinat ha presentat avui dues noves incorporacions, les de Yanis Rahmani i Òscar Sanz.
1: Recordo Gastón Valles la temporada en què l'Espanyol va estar segon, a la 23-24. Espero que Sabadell tingui més sort i millori el rendiment que li van veure a l'Espanyol. La UEFA boicotejarà les competicions de la FIFA.
2: És la reacció de l'entitat i les 55 federacions que la conformen després de la proposta de la Federació Internacional de crear una filial per a comercialitzar els seus esdeveniments, com per exemple el Mundial.
1: I el Madrid, ja fa dies que en parlem, segueix a l'espera de fer oficial el fitxatge del davanter iburià Yann Diomandé del Leipzig.
2: En paral·lel, el club blanc treballa també en les sortides del davanter Gonzalo García, canvi de 40 milions d'euros, més el 30% d'una futura venda, i el de César Palacios per 10 milions. Tots dos anirien al Fulham, equip entrenat per l'extècnic del Madrid, Álvaro Arbeloa. En l'àmbit mèdic, avui una mala notícia blanca pels blancs, vaja, el defensa Raúl Asensio estarà unes 6 setmanes de baixa per una lesió al recte femoral de la cama dreta.
1: Compte amb això, el Brescia, italià, aquell equip on va jugar Guardiola, desapareix després de 114 anys d'història.
2: La justícia italiana ha ordenat la liquidació del club per un deute de prop de 20 milions d'euros. Pel Brescia hi van passar, com deies, Pep Guardiola, Roberto Baggio, Andrea Pirlo, Luca Toni, etc.
1: I on tenen un estiu mogudet també és el Rayo Vallecano, que ha impedit avui per segon dia consecutiu que tècnics de la Comunitat de Madrid poguessin entrar a l'estadi de Vallecas.
2: Aquests treballadors havien de començar les obres d'urgència per corregir les greus deficiències de seguretat que hi ha a l'estadi. Recordem que la Comunitat de Madrid va decidir dimarts tancar Vallecas quan falten dues setmanes perquè comenci la Lliga.
1: I una gran notícia pel bàsquet català i especialment pel Joventut, per la penya, Ricky Rubio seguirà un any més.
2: Exacte, amb la penya. Ho ha anunciat el club a les seves xarxes socials. El Barça, i segons hem pogut saber aquesta emissora, Toko Shengelia pagarà avui, ha de pagar avui, la clàusula per quedar lliure i fitxar pel Dubai de Xavi Pascual.
1: I demà, a partir de demà i fins dimecres, demà comencen els europeus de natació a París, i especialment aquests primers 4 o 5 dies tindrem la competició de natació artística.
2: Sí, afegir que el campionat comptarà també amb la participació de Rússia 4 anys després, un dels països més guardonats de la competició, ja que World Aquatics ha decidit aixecar totes les sancions contra els nedadors russos i bielorussos pels conflictes, recordem-ho, polítics arran del país amb Ucraïna.
1: Mira, després en parlarem amb la seleccionadora de la natació sincronitzada, Andrea Fuentes. Què preguntem, Jordina, avui?
2: Doncs fins a on arribaríeu amb el fitxatge de Julián? Donem 3 opcions. Insistir fins al final.
1: El Barça, a full, el que popularment...
2: Morir per Julián.
1: Podríem dir a full.
2: Exacte. El Barça ja ha fet prou, si n'esteu tips, com alguns d'aquí, o bé, demanar-li a Julián que faci un nou gest.
1: O també demanar-li a l'Atlètic de Madrid, si voleu, que faci algun gest, és més improbable, però vaja, alguna d'aquestes opcions suposo que us agradarà. Us sentim després, Jordina. Fins ara.
2: Fins ara.
0: Connecta amb nosaltres. Busca'ns a Instagram, Twitter i Facebook. @totcosta. I deixa'ns la teva opinió o la teva queixa al WhatsApp de l'oient. 607-0709-28. 607-0709-28.
1: Vinga, comencem. Són les 7:06 de la tarda. Deixeu-me saludar primer els nostres tertulians. Avui ens acompanyen a l'estudi número 5 de Catalunya Ràdio, la Gemma Herrero. Gemma, fas molt bona cara.
3: Moltes gràcies.
1: No he fet vacances encara?
3: No. He fet una setmana, però...
1: El gruix encara de
3: manera. Los autónomos pringados es lo que es el que té.
1: Sí, sí.
3: Salvo que me toque el Euromillón y...
1: Exacte.
3: Y no me'n veus més el pèl.
1: Sí, no, qui no fa mala cara tampoc és l'Autet, eh?
4: Bona tarda. Home, jo he fet alguna cosa de vacances.
1: Tu has fet alguna coseta,
4: sí,
1: eh?
4: Sí. És més, jo crec que ja les he fet totes gairebé. Sí. Jo amb la cara ja estic per aquí.
1: Et vindrà ja feina a l'agost o què?
4: Exacte, ja començaran a partir del Barça i una mica de mambo.
1: Sabeu qui té ganes de vacances, també?
4: A veure.
1: En Ramon Sanal.
3: Tu.
1: En Salmo i jo. No sé qui en té més, si el Salmo o jo. Salmo.
5: Jo crec que podríem competir, però t'adverteixo que el nivell, que el llistó ara mateix el tinc bastant alt, eh?
4: Si el Salmo està de vacances tot l'any.
1: Mira allà com surt a la imatge que ens
5: proporciona Esport 3. Sí, de vacances, mira, veus això, els que ens estiguin escoltant per la ràdio, sóc a l'hotel de concentració del Barça, on Autet porto aquí bona estona.
3: Quan et queda? Quan et vas? El dilluns?
5: Sí, no, el dia 4, el dimarts.
3: Som-hi.
5: Sí. Endavant amb tot. I som aquí gairebé des de primera hora del matí, perquè avui hi ha hagut entrenament, 15 minuts oberts als mitjans de comunicació, després ha parlat Wojtek Szczęsny, el porter del Barça, després l'escoltarem, però és que a la tarda ha aparegut aquesta última hora amb la sortida ja de Marc-André Ter Stegen, i som aquí als mitjans desplaçats esperant a poder presenciar aquesta sortida del porter blaugrana, un cop s'ha desencallat tots els problemes fiscals que impedien l'acord entre el Barça i Ajax per la seva cessió. Tot això ja està resolt i la previsió és que aquesta mateixa nit o tot estirat demà al matí, Marc-André Ter Stegen abandoni aquest hotel i agafi l'avió per anar directament cap a Amsterdam. Marxa s'ha dit una temporada, el capità del Barça. El Barça assumeix pràcticament, si no més, del 90% de la fitxa del futbolista. S'estalvia aproximadament 1,5 milió d'euros al Barça només del salari de Ter Stegen, i tu diràs, home, però això és econòmicament un mal negoci. Doncs si parlessis amb Hansi Flick et diria que no, que de cap manera, que la inversió és una altra i que l'estat anímic de la plantilla no es pot veure alterat per la presència de Marc-André Ter Stegen, i que, per tant, el millor per tothom és aquesta sortida, una sortida que es farà efectiva avui mateix.
1: Sí, una sortida que fa molts dies que esperàvem i que finalment, enmig de l'estatge del Barça a la Gran Bretanya, doncs es produirà aquesta nit. Ter Stegen volarà cap a Amsterdam, Mitchell ja l'espera, sessió per un any, i Flick content. Gerard, Gemma, era una resolució que ja sabíem que acabaria així, era qüestió de dies, i ara ho deia el Salmo, a mi em sembla clar, si ara baixa algú de Mart i comença a mirar la lletra petita, dirà, home, però com pot ser que aquest porter se'n vagi a l'Ajax i el Barça encara pagui el 90% de la fitxa? Però Flick no el vol, no?
4: Jo crec que aquí es prioritza clarament en aquesta opció l'ecosistema del vestidor. I et diré més, el Salmo parlava del 90%, però si hagués sigut el 98%, el Barça també hagués dit que sí. Per una qüestió de... Perquè hi ha molta gent que opina, no, si has, li has de pagar tants diners i no et surt tan bé, millor que te'l quedis. No, millor que te'l quedis, però és que al final tindràs un problema si te'l quedes, el vestidor hi ha el que hi ha, o ell mastega la suplència d'alguna altra manera i et pot portar un vestidor més complicat, i això Flick no ho vol. Per tant, és una situació que sigui el 90, sigui el 85, o sigui, sí, sí. No, el 95 sé que s'ha quedat fent. Una altra cosa és el tema dels el tema fiscal, que això ha portat cua, que al final no sé com ha acabat, però s'ha acabat solucionant. Sí.
1: Gemma?
3: Jo no sé com serà la cosa dins, però el que deia el Salmo, que crec que ha dit les paraules exactes, que era lo de que la salut del vestidor no es podria veure alterat per la presència de Ter Stegen. És fort dir això, eh?
5: Sí, sí, però és que és, diguem-ne, com es justifica de portes endins aquesta decisió, que pot semblar sorprenent, però és que és així. S'entén que la continuïtat de Ter Stegen en l'equip, en el context actual, on Joan García és el porter titular, doncs suposava posar en risc l'ambient del vestidor.
3: Exactament.
5: I ja està.
3: Bueno,
5: és així.
3: Sí. Mal rotllo, pues sí. Per això, o sea, negoci no és, o sea, clarament és un mal negoci per el Barça, però si estàs en aquestes de quedar-te en un jugador que saps que crearà mal ambient al vestidor, pues hasta luego, Mari Carmen.
4: Tenir un bon vestidor és vital, per aconseguir títols, per aconseguir que tot flueixi una mica millor. En vestidors, jo he estat amb directors esportius que i més ho vaig explicar algun dia aquí, que m'havien explicat que havien renovat a algun jugador sabent que gairebé no tindrien participació, simplement perquè era un jugador veterà, era un jugador que cohesionava el vestidor, que tenia bona actitud, que era un exemple pels joves. Es guanyava la renovació per això, un any més, i sabien que no jugaria gairebé ni un minut renovat. I això prioritza la salut del vestidor.
3: Sí, sí. Mira, un exemple, a l'últim Mundial vaig veure una imatge dies després de que es guanyés de que la selecció espanyola guanyés el Mundial, que era que els primers que van anar a celebrar i a donar-se una abraçada a Unai Simón eren David Raya i Joan García.
1: Sí, sí, sí, que no havien jugat ni un minut. Sí, sí.
3: Diu molt de com és, clar, i de com es porten entre ells i de qual és la seva, de quina és la seva relació.
1: Sí, sí, el factor de cohesió i unitat en un grup és, clar, és un factor clau també a l'hora d'aconseguir èxit.
3: Però també com ha passat el Ter Stegen, del que anava per bicicleta per el barri de Gràcia i ens caia a tots molt bé.
1: Bueno, mira, ara se'n va a un lloc on de bicicletes no li faltaran a Amsterdam, a Ter Stegen, vull dir que...
5: I des del punt de vista de la confecció de l'equip, per part de la direcció esportiva, això que deia el Gerard, no? La distribució dels rols, la importància que tenen els rols en l'ecosistema d'un vestidor, i és que jo crec que tenim davant dos casos flagrants, dues cares gairebé diria de la mateixa moneda. D'un costat, el de Marc-André Ter Stegen, i el de l'altre, el de Stens, né? Un jugador amb una trajectòria important, però que amb un rol absolutament secundari, i que l'entrenador defensa a totes que ha de seguir. Per què? Doncs precisament per això, per l'ambient del vestidor, pel que li aporta a la gestió del grup, i és tot el contrari al que li representa, en aquest cas, Marc-André Ter Stegen.
1: Sí, sí. Sí, sí. Salmo, ara em mirava, Ter Stegen té contracte fins al 2028, si no em dius el contrari.
5: Sí, li quedarà encara un any.
1: Clar,
5: sí, sí.
1: Mentre Flick sigui l'entrenador del Barça, Ter Stegen en principi no el veurem a la plantilla del Barça, no?
5: No, clar, vull dir que em costa molt de creure. Clar. I fins i tot, ja no et diria que mentre Flick ho sigui, és a dir, podria ser que Flick saltés i que arribés un nou entrenador que digués, doncs jo vull competència a la porteria i tindré els dos. Però això és una jugada molt arriscada. Vull dir que tu ja tens un porter estructural que és Joan García.
1: Sí, sí. Sí, que és molt probable que no tornem a veure mai més Ter Stegen vestint la samarreta del Barça.
5: És possible, sí, sí, és possible.
1: Vols que sentim ara Stegen, ara que parlaves d'ell i que estem parlant dels porters? Pel mig hem de parlar de Julián també, però em semblava que podem lligar una cosa amb l'altra, no?
5: Sí, sí, sí. Un Wojtek Stensne, que diguem-ne que s'ha convertit en el futbolista més veterà del vestidor. Avui ha atès els mitjans de comunicació. Se li ha preguntat molt per aquesta renovació. Una mica, ell ha vingut a dir, jo encara em veig per seguir jugant, per seguir ajudant. Sé que Flick, diguem-ne, confia en mi i jo puc aportar moltes coses a l'equip, ja sigui dins o fora del camp. I una mica aquella imatge de futbolista veterà que té un discurs que sap per on ha d'anar per orientar una mica els seus companys, recordes que ahir teníem el debat amb el Santi de la Champions. Si la Champions ha de ser l'objectiu, no ha de ser l'objectiu, doncs Ter Stegen, que és un tio que ha jugat a l'Arsenal, que ha jugat a la Juventus, que ha estat optant cada temporada a guanyar títols importants, ho té molt clar.
6: I don't think it's the main one. I think...
7: No crec que la Champions sigui l'objectiu. Des del meu punt de vista, el primer és la Lliga. És on jugues més partits i has de tenir regularitat. Hi ha altres equips que aspiren a la Champions. Nosaltres som un d'ells, però queda un llarg camí.
6: There's a lot of teams that are favorites to win the Champions League. I think we are amongst them, but it's a very long journey.
3: Santi estarà content.
1: Mira, ahir vam tenir, ja t'ho anava a dir, Gemma, vam tenir un debat encès amb el Santi Jiménez aquí a l'estudi, perquè clar, dèiem a propòsit de l'entrevista que vam fer a Fermín, que també va parlar de la Champions, després el sentirem a Fermín. Bé, doncs si el Barça ha d'anar o s'ha de marcar com a objectiu la Champions, després de tants anys de no guanyar-la, no sé si com a objectiu, entenc que com a obsessió evidentment no, però no sé què us sembla això que deia ara Chesney.
4: És el discurs fàcil, segurament, i mica en mica. Jo penso que després del mercat d'estiu, tal com quedi la planificació, et podràs apropar a aquest tipus de discurs de dir anem a per la Champions o no. Anar per la Champions hi va cada any, el Barça. Una altra cosa és que o no et doni o els rivals et passin per sobre en algunes situacions en el tram final, però posar-te-la com a objectiu principal pot arribar a crear ansietat, frustració. Per tant, jo crec que val més fer-te el plantejament de la Lliga, ser sòlid, perquè a més el ritme que tu juguis a la Lliga et portarà a jugar partits bons a la Champions. O sigui, la Lliga no és un interruptor, la Champions endolles on i off. No. Si no jugues bé a la Lliga, a la Champions encara et passaran més per sobre, una qüestió de ritme competitiu. Per tant, jo penso que és un al·licient, sens dubte, i que el Barça cada vegada hi és més a prop, però posar-te'l com a objectiu principal, jo no m'atreviria a tant, a no ser que vingui algú molt potent.
1: Clar.
4: Que no, que vingui... està a l'escaleta, no?
1: Sí,
4: no, que
1: sí. Sí. Ara en parlarem. Sí que és veritat, però que, Gemma, que la sensació és el que jo defensava ahir amb el Santi, és que el Barça, aquest grup, cada cop és més madur, cada cop sembla que estigui més a prop de poder tornar a guanyar aquesta competició.
3: Sí, però al mateix temps, a mi la temporada passada em va passar que em va semblar que PSG-Bayern estaven a un passet per davant del Barça. Crec que el Barça té un equip molt, molt jove, té principalment un Lamine Yamal que acaba de complir 19 anys i la Champions, sí, que se ho plantegin com un objectiu, no em sembla malament perquè bueno, és ser ambiciós, però no estic d'acord amb Gerard en que no ha de ser el principal. El principal ha de ser la Lliga, perquè una cosa portarà a l'altra. El pensar que ara mateix el Barça està a nivell PSG, a mi em sembla que és una mica agosarat i una mica mentira, també.
4: No, però una qüestió de ritme també competitiu. El PSG, evidentment, té jugadors diferencials, però bueno, els fitxatges que està fent el Barça també comporten que es veurem un Barça amb de molt més ritme, penso jo. D'anada, de tornada, de fet s'ha canviat el preparador físic, Flick, encara recordo que la primera intervenció quan va ser entrenador del Barça va dir jo vull pressionar els 90 minuts, que vam dir, ostres, 90 minuts, va haver un tram de temporada el primer any que es va fer. Hi ha hagut algun any que aquest últim temporada ja no s'ha fet tant, perquè probablement, no sé si és un tema de preparador físic, en algun moment donat no ha donat per tant, però crec que Flick torna a voler un Barça de... De molta canya. Mira, i de tornada.
3: Flick la temporada passada ja va dir que per ell la Champions era claríssimament un objectiu. I està bé ser ambiciós. I que logo, després és que la Champions és molt rara. Sí. És a dir, que és en una eliminatòria...
1: Sí, sí, que pots tenir un mal dia partit, i te'n vas al carrer.
3: Una vermella, una lesió, un despiste i adeu. Però l'objectiu principal ha de ser la Lliga com en les passades temporades.
1: Sí, sí. No sé si anaves a dir alguna cosa, Salmo?
5: No, una mica en referència a tot d'això que dèieu, l'altre dia, conversant una estona amb Hansi Flick, sí, li vam preguntar per les arribades de Dayemi i de Gordon, i la primera paraula que va sortir de la boca del tècnic del Barça va ser speed. velocitat. Clar. És a dir, té molt clar que vol Hansi Flick aquesta temporada dels, dels seus davanters.
1: Sí, sí. Per cert, ara que sentíem Stegne, i que parlàvem d'aquest rol més enllà de la gespa, aquest jugador, el vestidor, et consta, Salmo, que sigui un jugador d'aquests? És que és un jugador que, més enllà del, del futbol, de la qüestió més tècnica o tàctica, és un jugador que té una, porta una certa aura a sobre de... No, de...
5: És un jugador particular, sí. És un jugador peculiar i és un jugador també molt estimat pels, pels seus companys. Mm-hmm. Sí. I és un jugador, i per això, molt ben valorat per Hansi Flick. Hem d'entendre, jo ja sé que tots tenim una imatge al cap de Wojtek Stensne, però que no, segurament no és, no és 100% acurada. És a dir, Stensne, d'entrada, és un futbolista molt veterà i amb una trajectòria força potent, insisteixo, ha estat el porter de la selecció polonesa durant molts anys, durant tot el cicle Lewandowski amb tot el que això suposa, ha estat porter de la Juventus, ha estat porter del Arsenal a la Premier moltes temporades, vull dir que no és un nouvingut al món del futbol, sinó que és un futbolista que ha conviscut amb, amb grans estrelles del món del futbol, i és una persona que es pren la vida amb una filosofia molt peculiar i molt particular. Què li dona, què li aporta al vestidor? Doncs li aporta, sobretot, moments de calma quan hi ha, diguem-ne, turbulències. El Barça és un vestidor molt jove, futbolistes que estan en creixement, i això suposa que hagin de gestionar sovint situacions a les que no estan acostumats. Us posaré un exemple que no sé si s'ha donat o no, però que no m'estranyaria gens que hagués passat. Un futbolista del Barça s'enfada. I s'enfada moltíssim perquè aquell partit no ha jugat, perquè aquell partit li ha sortit malament, pel que sigui, perquè la recuperació no li està anant bé. L'agafa Stensne de la solapa i li diu, mira, saps què? Jo quan estava a la Juve vaig coincidir amb Zlatan Ibrahimovic. Mm. I a Ibrahimovic li passava el mateix que tu. I, el cap, i li vaig dir, escolta, calmem-nos, tal, no sé què. I al cap de dos dies se li havia passat l'emprenyada i va utilitzar allò per anar al cap de setmana i fotre 4 gols. M'ho estic inventant, però sí, sí. És que és una manera de fer arribar el missatge al futbolista, això l'Autet t'ho dirà, o sigui, sí, a vegades sí. El missatge no et pot arribar només sempre de l'entrenador i de la mateixa manera. A vegades tenir un company que ha viscut situacions t'ajuda molt més que no una conversa amb un entrenador o amb un membre del cos tècnic.
4: Sí, és menys agressiu probablement, no?, que et vingui un company posant-se les botes al teu costat i et foti un parell de conyes i et rebaixi una mica, que no que t'ho digui l'entrenador, que a mi t'ho dirà amb un to diferent, o el segon, o...
1: Sí, sí.
4: No?
3: A mi tot em sembla molt bé i que el contractin com coach, però, si volen...
4: Però que no és costipi Joan Garcia, no?
3: Clar,
4: la frase acaba aquí.
1: Sí, sí, no.
3: A tothom li cau fenomenal...
4: Sí, però et diré una cosa, Gemma, jo sé que anaves aquí,
3: Però com és constipi, com és de Freddy i el Joan Garcia, ai.
4: Jo ho defenso, això, Jo estic defensant això de Chesney, i entenc que una qüestió de
3: rendiment... Que volen assumir el risc.
4: És una qüestió d'assumir el risc, però... que costa també doncs, intentar també apostar una mica pels jugadors joves, i si Chesney és cohesionat al vestidor, el que sigui, el veus com a amb aquesta jerarquia del vestidor, però a l'hora de si passés alguna cosa amb Joan Garcia, doncs has de preparar bé un juvenil, no hi ha Iker allà, hi ha algun altre jugador que ara veurem a l'estatge de pretemporada, que s'hi cregui amb ell una mica i que se les fotin de segon, o el juvenil o Chesney, i al moment que en cas de que passés alguna cosa amb Joan Garcia, qui et diu que anant bé Iker d'estar millor preparat que Chesney, que Chesney...
1: Per un partit... Si ha de jugar, haurà de jugar, Chesney.
4: Si ha de jugar Iker, perquè jugui Iker. Sí, sí. No sé
3: per un partit de Champions que estàvem parlant, per exemple,
5: Bé, el Barça va guanyar...
3: La responsabilitat és un risc.
5: El Barça va guanyar la Lliga amb Chesney,
4: És un risc... Sí,
3: però fa dos anys.
4: És un risc... Jo és un risc... Jo es fos dir dos productes del Barça, que sort que no ho soc, jo correria aquest risc. Jo m'aniria a invertir en altres situacions. Però aquesta situació de la porteria, jo correria el risc.
3: Pues nada, molta salut a Joan Garcia.
4: Exacte.
1: Vinga, canviem de protagonista. Com està el
0: pati? Tot costa, amb Sergi Andreu.

0: Salmo, a veure, Julián Álvarez, el Barça ja ha rebut aquesta notificació de la denúncia que ha interposat l'Atlètic de Madrid a la FIFA i a la Federació Espanyola, eh?
1: Sí, el Barça ha rebut aquest dijous al matí la notificació de la Federació Espanyola de Futbol sobre la denúncia posada per l'Atlètic de Madrid pel cas Julián. Bàsicament, el que va fer l'Atlètic de Madrid és denúncia davant de la FIFA i la Federació Espanyola que el Barça havia estat negociant amb el futbolista quan és un jugador que té contracte amb l'Atlètic de Madrid. I avui el que ha fet la Federació Espanyola és dir-li al Barça que, com que han rebut aquesta denúncia, han d'obrir un procés d'investigació. El Barça ja... et diré que tranquil·litat no, gairebé el següent sobre aquesta situació, perquè bàsicament fins i tot en la pròpia denúncia l'Atlètic de Madrid ja afegeix que és força complicat poder provar que el Barça, diguem-ne, ha estat negociant amb el jugador, perquè per una qüestió d'orgànica gairebé les negociacions sempre es porten en secret. De fet, l'Atlètic de Madrid acusa el Barça d'estar darrere de les declaracions de Julián durant el Mundial, en les que deia que volia complir el seu somni. Però clar, tot això és a veure, que cap dubte que això està parlat, però al mateix temps és impossible dir que el jugador va respondre a una ordre del Barça. O sigui, el jugador, en tot cas, va parlar perquè ho va considerar oportú. El que sí
2: bueno,
1: que...
2: Bueno.
1: Bé, no, bé, dir, però al final dir? La decisió és del
2: bueno,
1: jugador.
2: Bueno, pues que tothom sabia, o sea, és que em recordo del dia que jugava a Argentina i no només en aquesta casa, o sea, vaig sentir en altres programes també i vaig llegir en mitjans de comunicació d'aquí que el Barça esperava i que es podia produir en les pròximes hores. És a dir, que era algo que estava parlat. Una cosa és que ningú li va posar una pistola per dir...
0: No,
2: però que era algo que estava parlat de... Julián, surt i dius que vols... no venia al Barça, però que sí que està, ja has parlat en el teu club i que el millor seria que... s'arribés a un acord, que va ser el que va dir. Visiblement, no molest, però com et diria, vamos, le tremolava la veu. O sea, no estava còmodo dient-lo. O sea, que una cosa és que el Barça l'obligués, que no, i altra cosa és que no estiguessi parlat,
1: no,
2: que estava.
1: Clar, jo és el que pretenia dir, eh? O sigui, que està parlat, és evident. Aquells dies ho estàvem informant i ho estàvem explicant, que el Barça esperava un gest del jugador, un gest que va arribar. Una altra cosa és que la decisió de fer aquell gest fos de Julián. Instigat o no pel Barça, la decisió va ser de Julián, no va ser en cap cas del Barça. I bé, que els clubs parlen amb els jugadors quan tenen contracte, bé, jo crec que això no cal ni que hi entrem. En qualsevol cas, pel que fa a les qüestions... diguem-ne, jurídiques o pseudo-jurídiques d'aquest cas, el Barça, diguem-ne, ara ha rebut tota aquesta documentació i la Federació Espanyola encara li ha de comunicar quin és el procés a seguir i quants dies tindrà per presentar al·legacions sobre el cas de Julián Álvarez.
0: El que passa que això, Gerard, no, això, com diu el Salmo, això no anirà enlloc, això no prosperarà. Ara, entenc que serveix per enfangar una mica més tot aquest serial entre sí. El Barça i l'Atlètic de Madrid per fer-se amb els serveis de Julián, no?
3: Jo crec que sí, és un pas més. Jo crec que el Barça vol que es mulli una miqueta més una altra vegada, quan va sortir al Mundial.
0: Sí, però creieu que passarà això, que Julián
3: no
0: tornarà a aparèixer en escena?
2: Què volen que faci, que s'encadeni al Metropolitano?
3: Ja va ser demanant una transferència en ple Mundial en un postpartit d'Argentina. Argentina, jo ho vaig trobar bastant...
0: Bastant gros, sí.
3: Exacte. Però diria que si no hi ha un altre pas es farà una mica complicat.
1: Som aquí, exactament. Som aquí. O sigui, ara la pilota, diguem-ne que està a la teulada de Julián. Si Julián vol que el Barça vagi més enllà, el Barça esperarà a veure quin gest fa el jugador, de quina magnitud és aquest gest. Si Julián, diguem-ne, que no fa cap gest o fins i tot fa una passa enrere, doncs el Barça es desmarcarà d'aquesta operació, perquè no oblidem que el Barça ja ha presentat una oferta a l'Atlètic de Madrid de 100 milions d'euros, una oferta que ha estat rebutjada i, per tant, diguem-ne que la posició del club és jo estic disposat a venir, però de moment l'Atlètic de Madrid està tancat en banda, no vol complir amb allò que, segons explica Julián, es va comprometre el club amb Matalasser i, per tant, si Julián vol acabar venint, doncs haurà de mirar de desencallar aquesta situació.
0: Gemma,
1: tot i que reconeixen que està complicat. Eh?
0: Sí, és un cas complicat perquè l'Atlètic de Madrid no és un, un partener gaire agradable pel Barça, dic. Bueno, històricament, se les han tingut i no sembla que li hagi de posar fàcil. Segurament l'Atlètic s'estima més que Julián fitxi per un altre equip abans de la Barça, no?
2: No només fàcil, sinó que s'han posat molt cabuts i les ha entrat l'orgull de no, o sea, de aquí no es mou i menys al Barça. I ja les declaracions de Miguel Ángel Gil van ser molt taxatives, o sea, no va deixar una mica la porta oberta, no va dir que ni per 100, ni 150, ni 200. I ara aquest teatrillo que estan fent de la federació i tal, perquè a mi em sembla un teatrillo, bueno, és una mica com perquè l'Atlético pugui dir a la seva afició mireu el Barça, que dolents són. Sí, bueno, pues ja
3: nosaltres estem fent tot el possible perquè no passi, estem fent però això és poc recorregut.
0: A tu, Gerard, el Nasa et diu que Julián acabarà vestint de blaugrana?
3: No sé, però són les ganes que tinc jo.
0: Sí, no?
3: No sé, jo diria que sí, queda marcat encara.
0: Carai, queda 35 dies de mascotes, no? Però 32 o 33, sí, perquè això s'acaba el dia 1.
3: Poden passar coses. A partir del 10 crec que arriba a Madrid, Julián, pot ser, per temporada? Que sigui, crec que el 10. Per tant, bueno, una xerrada amb el tècnic, una xerrada amb Mateu Alemany, és que no ho sé, poden passar coses, poden passar coses.
2: Sí, però és que com l'Atlètic ara no és el mateix escenari que de fa unes temporades, com ara no és Miguel Ángel Gil, ni és el club, ni és... sinó que és el fondo aquest d'inversió, l'Apolo, el que decidirà, o sigui, el que mirarà els numerets i dirà això sí i això no. I si es planten en, jo què sé, 150, què farà el Barça? Pagar-los o no?
0: El Barça sale en aquest sentit.
2: Perquè Julián, imagina't que Julián sale, surt i fa un altre gest. De, jo és que ja vaig dir que el millor per tots era que manés. Però l'Atlético...
0: Això t'anava a preguntar, Salmo, tu creus que el Barça pot pujar l'oferta que ha fet inicialment?
1: Sí. El Barça el que diu és que no es mourà del fixe, dels 100 milions d'euros fixes, però en base a variables pujaria aquesta oferta. També és veritat que tal i com ha anat el Mundial, diguem-ne, que a les veus dins del club, que aposten per no tornar-se boig per Julián, doncs surten una mica més reforçades. Per tant, diguem-ne que el Barça no aniria tan enllà, potser. Però sí que és veritat que el Barça sempre ha defensat que mentre Julián vulgui vestir la samarreta del Barça i estigui disposat a mullar-se, el club no el deixarà de banda i això és el que faria.
3: De moment la porta es va mullar dient que l'oferta era finita, no?
0: Que tenia una de caducitat,
3: no? Mai va parlar d'un augment. Però, evidentment, això són tàctiques de negociació, per tant...
0: Mira, és el que hem preguntat avui als oients. Anem a veure què ens diuen. Jordina, avui formulàvem la pregunta sobre Julián als oients. Què farien ells en el cas que es trobessin...
4: Fins a on arribaria?
0: Fins a on arribarien si ells fossin al Barça?
4: Doncs,
0: donàvem tres opcions.
4: Sí. Insistir fins al final, només un 9%.
0: Insistir fins al final, un 9%.
3: Jo sóc aquest, eh?
2: La gent està cansada.
3: Jo sóc d'aquí,
4: Estem ja una mica tips. Sí. El Barça ja ha fet prou, que és una altra manera de dir-ho més catalana, si tu vols, el 54%. També,
0: la majoria.
4: Si ho sumem, déu-n'hi-do. I els que demanen un nou gest de Julián, un 37%. A Instagram i a X, més o menys, els mateixos percentatges, eh? Déu-n'hi-do aquest nou gest. Els oients, què ens diuen? L'Alfons, fins on arribaríeu? Doncs a cap lloc, diu l'Alfons, estem bé com estem. El Quino Ramon no hauria intentat fitxar-lo. El Masdeu, en canvi, és dels que insistir fins al final, però amb un nou gest de Julián. El David diu que no hagués ni fet la primera oferta. La meva opinió és que és un jugador sobrevalorat. Pagar més de 100 milions per un jugador que no és un nou i que ha marcat 20 gols, ni boig. Ha marcat més gols Ferran, sent suplent. Guardem els diners i l'any que ve a per Haaland. El Joan diu res, fora. Tant de scouts i no trobem algú més econòmic i d'un nivell acceptable. Aquest, fins avui, no ha fet mai cap temporada de crack. El J. Alfonso, sense un gest més contundent de Julián, no sortirà de l'Atlético de Madrid, ni per 100, ni 120. ni 150. I el Damià Feixas ens diu que el Barça ja fa molt de temps que ha deixat estar pendent d'aquest objectiu, agrair-li el pas que va fer i la vida segueix, ja veurem ja ens vam emprenyar amb el Bilbao per Nico, ara cal emprenyar-nos amb l'Atlético. Quan una cosa no pot ser, cal saber passar pàgina, sincerament.
0: Oh, gràcies, Jordina. El que està clar és que el Barça se'ls haurà de gastar per fer portar un davanter centre. Si no és Julián, haurà de ser un altre.
3: Sí, sí. Estic segur que també hi ha punt un pla B per si fallés, sí. O s'han fet alguns apropaments amb alguns jugadors per si... Però, clar, cal saber el timing... és molt fàcil dir des d'aquí, no, però fins al final, com dic jo, no clar, però fins al final et comporta que també perds una opció bé o, i per tant jugar amb aquest timing final és la part més difícil de Deco.
5: Tot costa.
0: Vinga, 4 minuts ens passen de 7:45 del vespre. Som al Tot Costa, això és Catalunya Ràdio, i qui sentireu ara és el Salmu Ric, el tenim des de fa uns quants dies a Anglaterra. Salmu, Rafinha i Balde ja s'entrenen amb el grup, eh?
1: Sí, Rafinha va arribar ahir, ho comentàvem al Tot Costa, i avui era la primera sessió amb la resta dels seus companys i ha començat ja a fer part del treball amb el grup. Hem pogut veure Rafinha, diguem-ne, molt obert amb Hansi Flick. Han tingut moltes converses el tècnic del Barça i un dels futbolistes més importants de la plantilla, sense cap mena de dubte, i ha començat a fer treball amb el grup, com Alejandro Balde. Alejandro Balde arrossega problemes a l'esquena, arrossega molèsties. Els últims 10 dies no s'ha entrenat amb la resta dels seus companys i avui ja s'hi ha començat a fer part de l'entrenament amb la resta del grup. Després, quan arriba la part més intensa, doncs ja fan més treball al marge. En principi, cap dels dos hauria de tenir minuts en el partit de demà contra el Birmingham, que és el primer partit amistós d'aquest estatge de pretemporada. En el cas de Rafinha, segur que no, tot i que ja venia recuperat del Mundial, es va lesionar, però contra Noruega ja va estar disponible l'últim partit, doncs no s'ha entrenat des d'aleshores i en una sola sessió. Dues, perquè de fet l'equip s'està entrenant ara mateix, és poc probable que tingui minuts.
0: Demà, Birmingham és el rival, el primer gran test de la pretemporada, perquè l'altre dia amb el partit aquell, l'entrenament aquell amb l'Europa, no és això. No és el que veurem demà, vull dir, eh? Demà què podem... Tens alguna pista de que si podem veure alguna cosa diferent, si el partit com se'l pren el Barça...
1: Home, demà el primer que veuràs és Karim Adeyemi. Sí. Serà l'estrena de Karim Adeyemi com a blaugrana, un futbolista que es va incorporar als entrenaments el divendres de la setmana passada. Aleshores, el Barça va jugar contra l'Europa. Adeyemi no va tenir minuts, però ja va començar a fer treball amb el marge, i des de l'inici d'aquesta gira, d'aquest estatge, que està treballant amb la resta dels seus companys. I per la resta, el que podràs veure és l'estat de forma de Ronald Araujo, per exemple, que ja ha fet tot el treball amb la resta de l'equip aquesta setmana, i també, evidentment, les cares noves dels futbolistes del planter.
0: A Adeyemi, Gerard, Gemma, bé, demà sí que probablement el podem veure uns minuts. Bon jugador, no?
3: Sí, sí, és l'al·licient principal de demà, probablement. Sí. Com vagin apareixent els jugadors de vacances serà una altra història, però sí, demà jo penso que és l'al·licient principal. A mi m'agraden les pretemporades perquè sempre coneixem a jugadors joves que no estan tan vistos, no els hem, diguéssim, tastat, provat en aquests partits més importants, com vam descobrir Fermín fa 3 anys, per exemple, a la gira americana. Doncs algun jove d'aquests que pujarà, no? Hi ha Orián Goren, hi ha Álvaro Cortés, el central, que ja l'hem vist, hi ha molts jugadors que segurament demà en parlarem i en veurem alguns. Però, evidentment, Adeyemi, m'agrada perquè el veig com una cosa que no tens a la plantilla, un accelerador, un sacsejador. No el veig ara mateix a l'11 inicial, probablement, però és un jugador que si ve amb ganes i ve centrat, perquè té un passat una mica així que no prioritzava el futbol al 100%, probablement, doncs ara esperem que aquí, si ho faci, que aprofiti aquesta opció de jugar a un gran club, com ell diu, que és així, que és el Barça. Però a mi, jo crec que si Flick el vol és perquè li pot treure un bon rendiment.
2: Jo és que això jo anava a dir. Jo no l'he vist gaire a Adeyemi. Sí que sabem, perquè el que se sap principalment és que, bueno, lo de la quinta de Gucci, i que havia més notícies al voltant de tot lo que era el futbol que de la seva vida professional. Però si Flick s'ha empenyat tantíssim en el seu fitxatge, si va parlar amb ell una hora per convèncer-la de fitxar per el Barça, serà per alguna cosa.
3: Sí, sí. Jo vaig descobrir a Dayemi...
2: Tinc molta curiositat per veure'l.
3: Jo vaig descobrir a Dayemi el Red Bull Salzburg, el Liefering, que és el filial de Red Bull Salzburg, no t'hauria de dir que fa 6 o 7 anys, perquè tenia unes...
0: Carai, doncs el vas descobrir...
3: Allà, uns business
0: per
3: allà. No, però no, perquè hi havia Òscar García, el Red Bull, acaba d'entrenar el Red Bull l'any posterior, o sigui, just l'any següent ja va marxar l'Òscar, si no m'equivoco. I a Dayemi... és un jugador que el Liefering, el filial del Salzburg, era una autèntica màquina. Rapidíssim, anava molt sobrant respecte als altres companys, va tenir una evolució claríssima, però era un jugador molt irregular. Vull dir, una cosa que ell ha vist que parlava de fiabilitat aquests últims dies, doncs, ostres, ser fiable, doncs, jo crec que és un dels seus grans reptes, ser fiable, tenir un rendiment alt de 8,5-9 cada partit. Un jugador li costava a vegades la presa de decisions, perquè era un jugador molt jove, doncs espero veure'l una mica diferent i més madur en aquest sentit. Ara, condicions físiques d'acceleració, definició... jo penso que tot això és un dels aspectes més positius que esperem d'ell.
0: Demà aquest partit amistós, Salmo, que podreu seguir els oients a l'antena de Catalunya Ràdio, eh?
1: Sí, senyor, demà en directe a Catalunya Ràdio, aquesta estrena del Barça, la gira per Anglaterra, aquest partit contra el Birmingham, en l'estrena també de Karim Adeyemi.
0: Vinga, va, anem acabant amb tota la
2: qüestió. A quina hora has dit que era?
0: El partit és a 3:15.
2: Molt bé.
1: A 3,
2: no, no, era per curiositat, que no havia...
1: Ah, no, és que he pensat, ara com, clar, com que tinc una hora menys aquí... encara l'he liat, saps? Sí.
0: No. Escolta'm, un parell de punts més per acabar, Salmo, a veure, un que marxa, que ja ho sabíem que marxaria, però passa que avui s'ha acomiadat a les xarxes, és Marcus Rashford, eh?
1: Sí, el futbolista propietat del Manchester United que estava cedit al Barça. El Barça tenia una opció de compra que finalment no ha fet efectiva, una opció de compra de 30 milions d'euros. I

0: Bueno, no la de fa dues, eh?
1: Ah, la de Rafinha d'aquesta última temporada, eh? Sí. Perquè la fa un parell de temporades va ser espectacular.
2: Sí, no, si igual allò ja...
0: Perfecte. Sí. Jo em refereixo que de Yemi jo et firmo les xifres d'assistències i d'impacte que ha tingut Rashford. No ha acabat probablement d'encaixar en un context més col·lectiu, probablement, d'entendre el joc, però penso que ha tret molt rendiment de la seva qualitat tècnica i de les seves condicions físiques de Rashford. Per tant,
3: sí, les xifres són boníssimes. Sí, és veritat que si només mires les xifres, dius sí. Per què se'n va. Però clar, és que Flick no vol només xifres, vol una classe de jugador que tenga, o sea, que posi alguna cosa més, que tinga una energia que Rashford no tenia. Era, com diuen els argentins, una mica pecho frío.
1: Sí.
3: I Flick, sí. Claríssimament, vol en el seu equip, vol gent energètica.
1: Sí. Tanquem, Salmo, i vostè és a Anglaterra ja, eh?
4: Sí, senyor. Va arribar ahir la nit per liderar, diguem-ne, des del punt de vista institucional, l'expedició del Barça, ser present al partit de demà, també, atès que Joan Laporta, a causa d'aquests problemes de salut, doncs no pot acompanyar l'equip. Rafa Juste, vicepresident primer i vicepresident esportiu del Barça, doncs és ja a l'hotel de concentració.
1: Molt bé. Fantàstic, Salmurri. Demà haurem de fer una mica de prèvia del partit que tindrem a tocar a aquesta hora.
4: Sí, demà suposo que ja des de l'estadi del Birmingham, des de Sant Andreus, doncs amb aquesta prèvia del partit, d'aquest Birmingham-Barça, en l'estrena de l'equip de Hansi Flick aquesta temporada.
1: Molt bé.
3: Mira quina enveja a màniga llarga, el Sant Murri.
0: Estàs fresquet.
3: Quina enveja.
4: Sí, home, és fantàstic això.
3: No fa quina enveja.
1: Quina temperatura tens aquí ara, Salmo?
4: Home, ara m'ho fas mirar, espera, ara t'ho dic.
1: No, és igual, més o menys, però vaja, fa...
3: Màniga llarga.
4: Sí, avui han baixat una mica més encara les temperatures i avui, diguem-ne que fins ara era samarreta i pantaló curt.
1: Ara avui ja fa una mica de fresqueta.
4: I avui ja fa una mica de fresqueta, sí.
1: Vinga, Salmo, fins demà, merci.
4: A cuidar-se.
5: Tot costa. Amb Sergi Andreu.
6: Torna Perifèria Cultural, amb més de 100 espectacles arreu del país i gastronomia local.
7: Roger Mas i la Cobla Sant Jordi, Magalí Saré, Maria del Mar Bonet, Tomeu Peny,
6: Cris Joanico, Llach Gener 76, La Dharma, Judit Nederman, David Carabent, Borja Penalba i Meritxell Gener, entre altres.
7: Consulta la programació a perifèriacultural.cat.
8: Confessa-ho. Algun cop has desitjat que marqués un jugador del teu màxim rival? Has deixat sense porter titular el teu amic a la jornada del Clàssic? Has fitxat qui vas jurar que mai no fitxaries? Si vols ser el millor míster, demostra-ho. Torna Mister Fantasy de Mundo Deportivo. Descarrega't l'app i comença a jugar.
9: El pare o la mare han perdut audició? Els avis s'aïllen perquè ja no hi senten com abans. Descobreix els nous audiòfons de Cotet amb tecnologia 4D. Ara i per temps limitat, amb un 60% de descompte. Amb Cotet, torna a connectar-te a la vida. Cotet, una nova forma de sentir.
10: Com vas camuflar la intenció?
11: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
12: Una de les 10 candidates és La Volta al Món, de Dan Peralbo i El Comboi. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
11: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
13: En Guàrdia, amb Enric Calpena.
14: Quan Àtila i els uns van irrompre...
15: L'estiu no atura l'En Guàrdia. Tots els dies, episodis d'història a la sintonia de Catalunya Ràdio i, com sempre, també a la plataforma 3CAT. Això és...
13: En Guàrdia, cada dia de dilluns a diumenge a les 3 de la tarda.
15: Una hora d'història que us captivarà.
16: The Atlanta Hawks select Pau Gasol.
13: Catalunya Ràdio presenta Rècords.
17: Es queixen d'aquest entrenador.
13: El podcast de documentals radiofònics sobre el món de l'esport.
18: Tenim guàrdia seleccionador a la cara. Tu t'ho mereixen els jocs.
13: Rècords.
19: Per recordar en profunditat històries de l'esport que formen part de les nostres vides o descobrir noves històries amagades.
13: Aquest estiu, Rècords. Dissabtes i diumenges a les 7 de la tarda a Catalunya Ràdio.
20: Catalunya Ràdio.
21: Som 3CAT.
13: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
5: Tot costa.
0: amb Sergi Andreu.

0: Són tres quarts de vuit tocats amb aquesta música entre Joan Fitó a l'estudi.
1: No sé si boníssim. És molt dolent això que relacionis aquesta
0: Joan Fitó fa tres dies que no fa altra cosa que anar fent F5 el fitxatge de Diomandé al Madrid.
2: I
1: seguim sense tenir oficialització.
0: Jo pensava, tenia l'esperança que entraries per aquella porta.
1: No, no. De fet, segueix entrenant amb el Leipzig. A veure, Leipzig marxa d'estatge el dissabte, llavors tot apunta que en principi abans de dissabte s'hauria de fer oficial, però vaja, portem des de dilluns explicant que està tot pràcticament fet, però Diomandé encara no és oficial, tampoc la sortida de Gonzalo tampoc és oficial, però de moment Diomandé segueix sent jugador de Leipzig.
0: La Gemma fa pinta de tenir bona informació.
3: Yo lo que el que he sentit, o sea, que serà en breu, o sea, que bueno, és com el Barça, lo del... La lletra
0: petita, no?
3: Dels contractes, que si fiscalitats, que si, bueno, movides vàries dels contractes.
2: Però a vegades la fiscalitat no és gaire petita, la lletra.
3: Ja no, però em refereixo.
2: La fiscalitat és una lletra grossa.
3: Que els contractes han de ser una cosa, bueno, de mirar-se tot molt bé, però que, vamos, l'he vist avui a la portada d'un diari esportiu de Madrid donant una entrevista, o sea, es dona per fet que és qüestió de, pues,
0: sí, sí, no, donar-lo el donem per fet. De fet, tant és així que, vaja, ja hem preparat fins i tot un informe. Bé, ja l'explicarem. En tot cas, aquesta és una operació. Per cert, us agrada Diomandé? Ha fet un mundial bastant bo, eh?
3: 19 anys i és un jugador molt interessant. El que passa és que una cosa és que sembli molt interessant i un bon fitxatge, i una altra és després, bueno, pues arribar al Real Madrid amb la pressió que suposa i amb les expectatives
2: i la motxilla carregada del preu que han pagat per tu.
3: Total.
2: Perquè no és un jugador que valgui 100. Si el porten, pagaran 100 o 120 o ganes, no? Vull dir, és un jugador que és car. I arribar amb un cartell així has de tenir ja una certa...
3: maduresa.
2: Per saber-ho portar, una maduresa i
3: en
2: sortir, això els pot sortir bé, els pot sortir malament.
3: Sí.
2: No és una aposta de 8 milions com Bissiu, no?, del Barça,
0: sí,
2: que veurem com surt, tal, amb una vall.
3: I que també a veure quin vestidor a terra, perquè clar, la posició que ell té, és per l'esquerra, juga un tal Vinícius.
0: Sí, sí.
3: No ho sé.
0: Tot i que Vinícius també...
3: És a dir, que si es posen de cul en un xaval no vingut de 19 anys, pues no serà fàcil.
0: Sí, sí.
3: I per la dreta, que ja van fitxar l'any passat a Mastantuono i que també anava a ser el nou Lamine Yamal, i mira, no ha anat ni al Mundial. El Madrid està fent el que bueno,
0: tot i això, amb els
3: el que pot...
0: primers fitxatges, la sensació és que l'ha anat encertant bastant.
2: Equip, no?
0: És a dir, que són més
3: el
0: consistents.
3: El Madrid està fent el que pot perquè estan obligats. O sigui, porten 2 anys en blanc i estan obligats una mica a aixecar-se i a lluitar per títols. A mi el que em faria més il·lusió seria el de Rodri, sense cap dubte, perquè crec que la gran davallada del Madrid ha sigut per la marxa de Kroos, de Modric i la falta de algú que pensi al mig
0: del camp. De creadors de joc al mig del camp.
3: I aquest és Rodri, sense cap dubte.
0: Hem quedat impactats, no sé com ho veureu, vaja, Gemma, Gerard, el preu que pagarà el Fulham per Gonzalo García.
1: Sí, ho han avançat la COPE, també Fabrizio Romano, que en principi el Fulham pagarà, a falta de que es faci oficial, com Diomandé, 40 milions pel 70% de Gonzalo, és a dir, podrien ser més, i a més el Madrid es guarda un percentatge d'una futura venda, però són 40 milions més 2 en variables per Gonzalo, que... sí que ha tingut bon rendiment al Madrid, però no ha estat un jugador diferencial. Se l'emporta el Fulham, que l'entrenador del Fulham és Álvaro Arbeloa, que l'ha tingut al Madrid aquesta temporada.
0: Us sorprèn tanta pasta, Gemma, per Gonzalo?
3: Bueno, a mi ja em va sorprendre molt. Gràcies. Els 80 per Gordon. És a dir, jo crec que el mercat està bullíssim, o sóc jo que m'he quedat endarrerida, però em sembla un pastizal, perquè és el que dius tu, que ha tingut una bona temporada, bueno, una temporada correcta dins de lo que ha sigut el Madrid, però són molts diners. 40, però és que m'he fet una llista abans de venir, però és que per Nico Paz han pagat 60, O sea, és que el Madrid a base de...
0: Sí, sí,
3: de...
0: sí, sí, que el Madrid s'ha gastat, però ha ingressat molt, també.
1: Amb Gonzalo, expliquen que segurament també marxarà cap a Fulham, César Palacios, sí, que també és de la Pedrera del Madrid, 10 milions d'euros, també.
3: Aquí mira, m'he fet, els deures. La llista, 60 Nico Pat, 20 Víctor Muñoz, 12,5 Álvaro Rodríguez, 15 Rafa Marín. O sea, en total, més o menys, són uns 170 milions el que ha...
2: I ja ho reinverteixen és... ràpid. Ja
3: bueno,
2: reinverteixen
3: la,
2: ràpid.
3: La fàbrica lo que és un clinc-clinc. No, o sea, tant que
2: hi ha un gran
3: diuen
2: culpable.
3: De la fàbrica... Sí.
2: Bueno, perquè venen molt bé, el Madrid ven a preu alt. Sí, aquí hi ha un gran culpable que entenc que és l'Arbeloa, que els deu haver posicionat a la seva direcció esportiva d'allà com a un jugador principal. I a Anglaterra la veritat és que hi ha diners per fer aquest tipus d'operacions. Per ells tampoc és una operació gran, tot i que Gonzalo és un jugador que gairebé no és titular, és un recurs del Madrid.
3: A mi em sembla interessant.
2: Però per ells no és una gran operació pel Fulham, perquè ens entenguem, Anglaterra en xifres molt altes.
1: Aquest estiu mateix, a Anglaterra, Morgan Rogers ha fitxat pel Chelsea per 138 milions d'euros. Un jugador que l'any passat, en totes les competicions, va fer 14 gols i va repartir 12 assistències i que tampoc ha estat indiscutible amb Anglaterra al Mundial.
2: Sí.
1: Ha sigut el fitxatge més car de l'estiu. També Elliot Anderson, un altre jugador que tampoc està consolidat a la Premier, l'ha fitxat al City per 135 milions d'euros, del Nottingham Forest, per tant es mouen, el que dius tu, quantitats molt altes.
0: Mira, ara t'ho anava a demanar, Fito, que hem pactat aquesta mena d'infografia, d'informe, davant d'un mercat amb moltes xifres desorbitades, amb els jugadors pels quals han pagat més diners.
1: Sí, sí, ara, 138 per Morgan Rogers, 135.
0: Aquest seria el primer?
1: Sí, el més car.
0: Morgan Rogers de l'Aston Villa al Chelsea, quan?
1: 138 milions d'euros. El segon és Elliot Anderson, que aquest sí que va ser titular indiscutible amb Anglaterra, se'n va al City per 135. El tercer és Sandro Tonali, italià de 26 anys, que ha fitxat pel Tottenham, també entre clubs anglesos, pràcticament 99 milions... No, una mica més de 100 milions d'euros, 108, però és que Mateus Fernández, que tampoc seria un jugador que tinguéssim, els que no seguim molt la Premier, al radar, que també ha fitxat pel Tottenham, del West Ham al Tottenham, 99 milions d'euros. Són els quatre més cars.
2: Són xifres molt altes, però és que també estava valorat Krupi, el Bournemouth, per 80 milions o 100, havia escoltat. Vull dir que són valoracions molt, molt altes i que algun club, evidentment, de la Premier els pot pagar tranquil·lament.
1: De fet, el jugador que ha costat més aquest mercat d'estiu, que no ha anat a un equip de la Premier, és Gordon, que n'ha costat 80 del Newcastle al Barça, i per trobar una operació que no hi ha equips de la Premier implicats és el fitxatge de Gonzalo Ramos pel Milan, que arriba del Paris Saint-Germain, 74 milions d'euros. Per tant, el que deia el Gerard, els 40 de Gonzalo ens semblen molt, però ens semblen molt a nosaltres veient les xifres que s'estan movent entre equips de la Premier, sobretot.
0: Sí. Mira, ara que parlem del mercat i de xifres, em va molt bé perquè hem sabut que el Barça, el femení del Barça, el club, està a punt de tancar el que seria el fitxatge, Fito, més car de la història del femení.
1: Sí, ahir es va comunicar en aquesta junta que es va fer aquí a Can Barça. És el nom de Caroline Nicoli, que si es fa oficial seran un 1,2 milions d'euros, 1,2 milions d'euros.
0: Res a veure amb les xifres del masculí, però pel femení...
1: Més algun variable que podria arribar a aquests... 1,5 milions d'euros, es convertiria, evidentment, en el fitxatge més car de la història del Barça. Sabries dir-me quins són els altres?
0: Ostres, de la història del Barça?
1: Sí.
0: No ho sé, Payor, pots estar per aquí.
1: És el segon,
0: sí.
1: I si anem tirant més enrere, el de Keira Walsh, que el Barça va pagar 400.000 euros al City, i el de Kika Nazaret, que també
0: va
1: van
0: pagar?
1: Ser... entre 400.000 i 500.000 euros al Benfica. Són els...
0: I per Payor, quan va pagar?
1: Mira, no tinc la xifra exacta, però... aproximadament una mica més de 500.000 euros al Wolfsburg.
0: Per tant, el salt és considerable, entre aquestes tres jugadores, entre Payor, Walsh i Kika Nazaret en relació a aquesta jugadora, que per cert, Caroline Nicoli, Gerard, el coneixes?
2: No la tinc controlada. No la tinc controlada. Del Manchester City, tot i que parlen molt bé.
1: 26 anys, 26 anys aquest any ha fet 10 gols i ha repartit 5 assistències a la Premier i ve de guanyar la Lliga amb el City.
2: Sí
1: que és veritat, Sergi, que és també una tendència, perquè aquest estiu el Madrid, per exemple, ha fitxat també una jugadora, Felicia Schroeder, per pràcticament 1,5 milions d'euros. Per tant, tot va creixent.
3: Sí, el futbol femení creix i les xifres pues, també.
2: La notícia bona és això, que cada vegada es paguen traspassos més alts i que cada vegada hi ha més volum i més moviment. Això, una gran sacsejadora és Michelle Gang. Vull dir que ho ha sacsejat d'una manera gairebé desmesurada, però que al final els preus pugen i si no entres tu, entrarà algun dels tres equips que té el seu conglomerat.
0: Sí, sí.
2: Per tant, bueno, peces així que facin aquest tipus d'inversions, doncs no, ara Pau Gasol també, no? La Lliga Espanyola, no?
0: Sí.
2: També farà una injecció important. Per tant, bueno, tot això fa que el futbol femení comenci a agafar ja cert pes, cosa que ja tocava.
3: I que el Barça ho necessitava també. Perquè després de les marxes de...
0: Sí, és
3: que... Sí. No, no. Em sembla molt bé que aposten per les de la casa, perquè tenen raons per confiar en jugadores de la casa, però també fan falta...
2: Sí, sí, algú amb experiència, també internacional. Sí, sí,
1: al final és el que dèiem, són quatre jugadores que van ser titulars a la final de la Lliga de Campions contra l'Olímpic de Lió.
2: I segur que tornarà a sortir, perquè clar, Sara Jordi ja en parlem, però tornarà a sortir un altre del B que no tenim tan controlada, perquè això no para.
0: Vinga, va, 3 minuts, arribem a les 8, anem cap a Anglaterra en aquesta ocasió per parlar de l'Espanyol.
4: Tot costa.

0: A Anglaterra, a Burnley, i tenim el company de TV3, l'Àlex Ávila. Àlex, com estàs? Bona tarda.
1: Molt bona tarda, Sergi.
0: En primer lloc, el que m'interessa més, Àlex, és saber si els teus col·legues que ahir es van equivocar d'aeroport si han pogut tornar per la via ràpida cap a Barcelona.
1: Jo només puc dir que els he escrit un WhatsApp i no he rebut resposta. A partir d'aquí ja no tinc més informació.
0: Poder estar a Copenhagen, vés a saber.
2: Quién sabe dónde.
0: Escolta,
1: hem perdut la vol.
0: Expliquem-ho pels oients, que ahir no ens van escoltar, que l'Àlex des d'Anglaterra va poder parlar amb un parell d'aficionats de l'Espanyol, que eren el partit que l'equip de Manolo va jugar contra el Burnley, i que van viatjar expressament des de Barcelona, es van equivocar d'aeroport i en lloc de baixar a Manchester van baixar a Newcastle. No és que es fotessin dalt de baix de la tribuna amb un paracaigudes. No és això,
2: eh?
0: Van aterrar a Newcastle.
3: Doncs hi ha una estoneta, no?
0: I llavors van haver de pujar amb un bus que els va costar un ull de la cara, eh?
3: Bueno, un ull de la cara i quantes hores? I ahir amb taxi, avui aquest matí amb taxi.
0: Ah, sí, és veritat, sí.
1: Exacte.
0: Escolta, Àlex...
1: Aquest matí han hagut de tornar amb taxi perquè després del partit van anar cap a l'hotel i a les 6 del matí teníem programat el taxi de tornada a Newcastle.
0: Escolta, no t'hem trucat per això, Àlex, eh?
1: Ja.
0: Però escolta, sí que ens expliquis tu que hi vas ser, com vas veure l'Espanyol ahir. Continuen faltant cosetes, a l'equip, en algunes fases, amb uns dèficits sobretot defensius, oi?
1: Sí, aquesta és la sensació que dona des de fora, com a mínim. És cert que l'Espanyol ahir va sortir contra el Burnley amb moltes ganes. De fet, es va avançar el marcador molt aviat, però a partir d'aquí van venir una mica les errades defensives. Just marcar el 0-1, el Burnley va poder fer l'empat. A partir de llavors sí que és veritat que l'Espanyol va dominar en alguns trams de la primera part, va tenir ocasions per fer l'1-2, però després dels canvis, fins a 8 canvis va fer el Burnley a la mitja part, doncs es va veure molt millor posicionat l'equip local i després del 2-1 fins i tot va poder ampliar encara més el marcador. Si bé és cert que va tornar a aparèixer, podem dir el de sempre, sí, Quique García, que si l'Espanyol no ha perdut aquesta pretemporada és en part gràcies a ell, perquè contra el Sabadell també va aparèixer en els minuts finals per tornar a marcar, però clar, entre les carències en atac, potser contra els equips de nivell més alt, com pot ser el Sabadell o en aquest cas el Burnley, i els errors en defensa que també van aparèixer contra el Sabadell amb aquell gol en pròpia porteria, doncs sí que sembla que l'Espanyol necessita encara alguna peça més en aquest mercat de fitxatges.
0: Sí. Un central com a mínim segur, perquè han marxat centrals i ara mateix només hi ha, com aquell que diu del primer equip, Cabrera i Riedel, i que Quique García hagi de continuar sent l'home gol de l'Espanyol, que de fet és el màxim golejador que és en aquesta pretemporada quan té ja 36 anys. Bé, és veritat que ha de tornar a Puado, però un Roberto, li hem de demanar més a Roberto. Bé, aquest Espanyol que està en rodatge, Monchi té molta feina per fer encara, segurament sortirà algun jugador i n'hauran d'arribar uns quants encara, com a mínim un parell o tres segur que arribaran, i per tant veurem. L'Àlex Ávila ha entrevistat avui, has estat amb Jofre Carreras, oi que sí, Àlex?
1: Exacte, amb en Jofre, que ahir va ser titular, han fet un treball al marge, un treball de recuperació aquest matí, mentre que els que sí que han treballat més intensament han estat els que ahir van ser suplents. I en Jofre, doncs això, que ha repassat una mica el partit d'ahir, ha destacat una mica la intensitat que s'ha trobat amb un equip anglès com el Burnley, una intensitat que també es trobarà en el que queda de pretemporada, perquè l'Espanyol només a partir d'ara jugarà amb equips britànics, el Middlesbrough i el Coventry, abans de rebre el Llevant, i per tant, bé, aquest punt d'intensitat, el físic, i si bé és cert que tampoc s'ha mullat en aquest terreny del mercat de fitxatges, tampoc esperàvem una altra cosa, però sí que ha destacat que a nivell defensiu li falta un puntet a l'equip.
0: Mira, justament això.
4: Que igual que l'atac és de tot l'equip, la defensa també, al final el futbol és un esport col·lectiu, sí que és veritat que, bueno, que potser els errors d'ahir van ser una miqueta individualitzats, però ja et dic, al final és l'equip que defensa bé, si es porten jugadors o no, no és la meva feina, al final ja hi ha gent que treballa per això, nosaltres ens hem dedicat a fer la nostra feina al camp, llavors, bueno, crec que òbviament tot l'equip ha de millorar en defensa, ha de millorar en atac, estem a pretemporada, llavors crec que hi ha temps, que estem aquí per això, que això, que l'equip s'ha de fer fora en defensa.
0: Doncs Jofre Carreras, en declaracions a TV3, entrevistat per l'Àlex Ávila avui, aquesta tarda, dissabte, Àlex, us podrem també veure a Esport 3 amb el partit de l'Espanyol contra el Middlesbrough. Em recordes l'hora?
1: A partir de les 4 de la tarda.
0: Molt bé. Fantàstic, fantàstic, Àlex. Gràcies. Bona tarda.
1: Perfecte, moltes gràcies. Que vagi molt bé.
0: Avui amb una mica de retard i ja ens disculparà el Marc Güell.
2: No passa res.
0: Marc, ens reclamen des d'Anglaterra, noi.
2: No passa res, escolta.
0: No hi puc fer res.
2: No ho entenem perfectament.
0: Vinga, va, dos quarts us hi poseu. I avui, amb quins arguments?
2: Doncs mira, molt pendents d'aquesta situació a Ceuta, en aquestes últimes hores s'ha intensificat l'arribada de persones. Arriben des del Marroc i, sobretot, ho fan nedant. L'última hora és que el govern espanyol ha decidit enviar-hi l'exèrcit per fer front a aquesta crisi. Uns 60 efectius donaran suport als agents de la Guàrdia Civil que estan desbordats. També Brussel·les segueix amb lupa tota aquesta situació, acaba d'oferir suport al govern espanyol. El centre d'acolliment de Ceuta està col·lapsat. Miguel Ángel Morales, que és director de la Fundació Suracoge, que agrupa diverses ONGs, ens ha explicat que els falten recursos.
5: Ceuta, al igual que otros territorios, es frontera y debería estar dotada de suficientes medios y dispositivos de acogida para cuando se producen estas llegadas. Ni en los recursos para adultos ni en los recursos para menores hay suficiente dotación de plazas.
2: Avui al Catalunya Vespre també explicarem que el jutge ha enviat a presó un home de 58 anys acusat d'haver provocat 3 incendis forestals, l'últim el de Carme, a la comarca de l'Anoia, a principis de mes. I suposo que també esteu al cas de l'àtic de luxe d'Isabel Díaz Ayuso.
0: Sí.
2: Avui hi ha hagut un gir en aquesta història perquè ahir vam saber que el govern de la Comunitat de Madrid li havia comprat aquest àtic de luxe. Avui, després de les crítiques, el govern madrileny ha decidit doncs, posar-lo a la venda amb altres immobles, a un total de 4 més. Calculen que amb aquesta operació ingressaran 20 milions d'euros i diuen que els destinaran a la lluita contra els incendis forestals que també estan afectant a aquella zona.
6: Molt bé. Quina jeta.
0: Sí.
6: 200 metros de terraza tenia el pisito.
2: Exacte.
7: Un petitet.
0: Gràcies, Marc.
6: Bona
7: tarda.
0: Fins després.
8: Nosaltres, a nivell polític...
9: Pop-up Vespre.
0: El pop-up amb el Fitó, que destaquem d'aquesta primera hora.
3: Doncs mira, hem sentit Stensna, que ha parlat des de l'estaix del Barça, el Salmo amb màniga llarga, bona temperatura a Birmingham. Demà el Barça juga el primer amistós, el farem en directe aquí a Catalunya Ràdio, 8:45 contra el Birmingham, i sobretot no marxeu perquè ara toca bàsquet, d'aquesta segona mitja hora toca bàsquet, perquè Ricky Rubio seguirà un any més a Badalona.
0: De seguida en parlem amb el Xavi Balleseros i amb l'Ernest Macià, que ja el tenim a l'estudi. Abans, però, tanquem la carpeta futbol, ho fem parlant dels partits que van jugar ahir i de la pretemporada del Girona i del Sabadell.
9: Tot costa, amb Sergi Andreu.
0: Són les 8:05 de la tarda. Francesc Ripoll, bona tarda.
10: Hola, bona tarda.
0: Dos equips catalans que tindrem aquest any a segona divisió, el Girona i el Sabadell, que han tingut partit aquestes últimes hores.
10: Sí, van jugar ahir tots dos. El Girona, per exemple, que va empatar a 3 contra el Castelló. Brian Hill va avançar els gironins amb un gol de falta als primers minuts. El Castelló va capgirar el marcador abans del descans. A la segona meitat, un doblet de Benat tornar a avançar el Girona i a la recta final els visitants van acabar fent el gol de l'empat, un partit amb moltes baixes, Sigankov per un procés víric, Morata i Justin per molèsties musculars i Porto, Gazzaniga i Esprilla encara en procés de recuperació de les seves lesions.
0: El Girona que continua amb la planificació de la plantilla.
10: Sí, és cert que encara falten arribades, falten sortides, però un jugador amb qui sí que es compta és Alejandro Francés. El defensa està centrat a fer una bona temporada i vol tornar a primera amb el Girona. De fet, ho deia ell mateix ahir.
11: Yo estoy enfocado aquí, la verdad que es una ciudad que me han tratado siempre súper bien, me han acogido, al final es una ciudad muy bonita y bueno, al final también el club, ¿no? La gente, cómo te trata, el trato que tenemos aquí es diferente a otros clubs y bueno, la verdad que estoy muy contento y ahora estoy focalizado sobre todo en hacer una buena pretemporada e intentar llegar lo mejor posible a la temporada, que es lo más importante.
10: El proper partit del Girona serà aquest dissabte a les 8 del vespre a Montilivi contra l'Arsenal. Les entrades estan exaurides, per tant, si algú tenia pensat anar a Montilivi,
0: No podrà ser-hi, eh? Però vaja,
7: com mínim per la tele, que el farem per TV3.
3: Ara, ara, ara.
7: T'ho he deixat molt bé. Sort que hem parlat tu i jo abans.
0: Bé, bé. Això és dissabte, dia 1. A quina hora ho feu, Autet?
7: A les 8,
3: si m'equivoco. 8 al vespre.
0: Crec que sí.
7: Ho he dit bé, no?
0: He hagut de pensar un moment. Ripoll, i el Sabadell què fa?
10: Mira, hi va guanyar per 2-1 al Manresa, gols d'Escudero i Miguelete. Primera victòria de l'equip de Ferran Costa aquesta pretemporada, i així valorava l'entrenador Ferran Costa el partit i també la pretemporada que està fent l'equip.
8: Estic satisfet amb la feina que està fent l'equip. Sabem que, com deia abans, que tenim molta feina per endavant, però la línia de treball està sent bona, i a partir d'aquí serà no és una cosa que ara mateix m'alarmi, ens queden molts passos per donar a nivell de treball, a nivell de mercat també, i tranquil·litat.
10: Per cert, que el Sabadell ha fet oficial avui un nou fitxatge. Davanter Gastón Vallès, procedent del Tenerife.
0: Va estar a l'Espanyol,
10: sí, va, sí, a la temporada 23-24, l'any que l'Espanyol estava a segona.
0: És uruguaià, em sembla, oi?
10: Sí.
0: Sí. I... El tens vist, Autet, o què?
7: No, ara m'has fet recordar tu.
0: Sí, sí. L'any que l'Espanyol va estar a segona.
7: Me'n recordo, l'he vist.
0: El va fitxar aquell estiu l'Espanyol pel filial, va jugar la segona part de la temporada.
7: No va ser titular indiscutible.
0: Ell
7: va tenir aparició en segones parts, etc.
10: Sí, de fet, aquest any ha jugat a Primera Federació amb el Tenerife, per tant, ara escala una categoria. Demà nou partit del Sabadell. Ell va jugar ahir, juga demà també, en aquest cas contra l'Interescaldes Andorra.
0: Molt bé, gràcies, Ripo.
10: Adéu.
0: Escolta, abans d'acomiadar-vos, Sabadell, Girona, Girona, Sabadell, entenc que són dos projectes diferents a segona, perquè un amb la permanència en tindrà prou, l'altre d'optar alguna cosa més, que és el Girona.
7: Exacte, sí, sí, amb l'energia i l'embranzida de l'equip de Ferran Costa, el Sabadell, per veure si pot tenir una temporada. Jo crec que encara falten jugadors, i també alguna sortida, per tant veurem com acaba el mercat. I el Girona, que sí que l'he pogut fer una mica més i he vist un parell de partits, doncs té bona pinta amb aquesta aparició també com a novetat d'aquí Calabres de la banqueta, jugadors que també s'han d'aclarir moltes situacions, sobretot de sortida i evidentment d'entrada, perquè per exemple les centrals encara falten mínim crec que un parell de centrals, per tant, però bé,
0: el Girona, dius?
7: El Girona, això, sí, perdó, sí, amb l'equip d'aquí Calabres. Per tant, jo penso que sí, bona perspectiva dels dos equips, jo penso, aquesta temporada.
6: Són dos maneres de ser-hi. Uns és la il·lusió d'estar a segona i l'altra és lo de volent sortir d'aquí quan abans
0: sí,
6: millor.
0: Sí, exacte.
6: I són dos maneres de ser-hi. A veure si el Girona se rehace una miqueta i no...
7: Exacte.
6: I no es posen depressius.
7: I accepta bé aquesta exigència de tornar a pujar i d'estar dalt. És que el Girona està dalt, per tant això s'ha d'assumir.
0: Gemma Herrero, Gerard Autet, moltíssimes gràcies.
6: A tu, Sergi. Doncs,
0: si no ens veiem, que no ens veurem, perquè
7: un servidor
0: me'n vaig demà mateix.
7: Molt bé, molt bé.
0: Molt bon estiu, bones vacances.
6: Bones vacances.
0: La tornada segur que sí que ens veurem.
7: Exacte.
0: Vinga, va.
12: Tot costa.
13: Uf, se m'ha desfet el gelat per la calor. A tu per què no se't desfà?
14: Doncs potser perquè estic pensant en la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de la 11.
13: I se't transmet el fred a la mà?
14: Suposo.
13: Oh.
15: Aquest estiu, refresca't amb la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió. Cupó extra d'estiu de l'11. No et quedis sense el teu cupó.
16: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
17: Confessa-ho. Algun cop has desitjat que marqués un jugador del teu màxim rival? Has deixat sense porter titular el teu amic a la jornada del Clàssic? Has fitxat qui vas jurar que mai no fitxaries? Si vols ser el millor míster, demostra-ho. Torna Mister Fantasy de Mundo Deportivo. Descarrega't l'app i comença a jugar.
18: Catalunya Ràdio.
19: Som 3CAT.
18: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
20: I'm liking this American boy, American boy.
18: Tot costa.
21: Expressió de compromís ferm i incondicional, que manifesta la voluntat de ser-hi i de mantenir-se fidel davant qualsevol circumstància. Més enllà d'una presència física, implica pertinença, constància i identificació amb una causa, una comunitat o uns valors. No es limita a ser-hi en un únic paper o moment, perquè jo hi seré és una manera de sentir-se part d'alguna cosa que perdura.
0: Voluntat de ser-hi, pertinença a una causa, compromís... D'aquesta manera, Ricky Rubio ha anunciat, podem dir-ho així, Ernest Macià, bona tarda.
4: Com estem?
0: La seva continuïtat amb el Joventut de Badalona per una temporada més. Era una qüestió que teníem allà, pendent, i que finalment, pel goig de tota la gent del món del bàsquet i especialment els aficionats de la penya, doncs tindrem Ricky Rubio per una temporada més.
4: Una temporada més vestint de curt. Quan va acabar la temporada passada, que entraves al vestidor i podies parlar amb els jugadors, amb el Ricky, ja li brillaven els ulls, però ell sempre ha intentat aguantar la resposta fins a finals de juliol l'any passat, 25, aquest any el 30, suposo que perquè, evidentment, ho havia de consultar amb la família, això és el que deia, i suposo també doncs, perquè volia negociar certes coses amb el club i això era una posició de força a la negociació. És la meva lectura, eh? No sé si només ha sigut un tema familiar, jo crec que no només. Però ja jugarà, ja tenim clar, i jugarà al costat de la Provítola, que a mi em sembla doncs, una parella explosiva.
0: Sí, mira, deixa'm saludar el Xavi Ballesteros, home de bàsquet, periodista de l'esportiu, col·laborador del Tot Costa i amic del programa. Xavi, com estàs?
19: Bona tarda, Sergi.
0: Això que deia ara l'Ernest, què pot haver empès a Ricky Rubio, tu que el coneixes bé, a continuar un any més a la penya?
19: Aviam, jo aquí apuntaria dues coses. La primera, he parlat aquest matí amb ell i dic, hòstia, el Sergi Andreu, demà comença sense Ricky, si pots, digue-ho ja, no? Que seria un detall, no?, per ell. Per tant, una bona forma d'agafar vacances.
0: T'envio una ampolleta de vi demà.
19: Sí. Fora bromes, jo crec que hi ha una situació, i això és opinió personal, eh? Ricky Rubio ja sabia que continuaria jugant un any més, ja sabia que continuaria jugant a la penya, fins i tot quan van sortir especulacions sobre Panathinaikos, evidentment són clubs que tenen Eurolliga i són clubs que li poden pagar 3, 4, 5 vegades més del que cobrarà aquí, perquè Ricky, si es queda aquí, que és el mateix que va passar l'any passat quan va tornar, no és per una qüestió econòmica. Per tant, una miqueta en la línia del que està explicant l'Ernest, i estic molt d'acord, la continuïtat de Ricky no anava lligada en si volia jugar o no, si volia estar a la penya o no, que això podia haver estat un factor important, però tal i com va acabar, amb les sensacions, amb la felicitat d'haver recuperat aquell Ricky màgic, era una cosa de que Ricky... Sergi va molt més enllà del que serà jugador. Per tant, el paper de Ricky en la penya no és simplement de a la pista jugo i ja està. No, no, ell la implicació va a tots nivells, va a implicació de club, vol implicar-se en moltes més coses i hi ha una cosa que està clara, que hi ha una propietat aquí, que són els de Grifols, els de Scranton, el grup inversor, que evidentment han posat uns diners i són els que manen, no? Però en tot això, en aquest període que s'ha anat allargant, com dèieu, del juliol, aquí hi ha una sirena ronsa que durant la temporada també continuarà amb altres situacions, perquè jo crec que el futur de Ricky, quan deixi de jugar, també es continuarà vinculat a la penya, no? I per tant jo crec que ell està cimentant i posant doncs, pas a pas a situacions per aquest futur, no?
4: És a dir, una mica la línia, no?, d'anar a l'accionariat, no?, de poder, no sé si fer el que fa Marc Gasol a Girona en el mateix nivell, però sí involucrar-se en ser
19: sí,
4: part.
19: Sí, seria un bon exemple, amb la diferència que Marc Gasol doncs, es va formar en el Barça, i és cert que en el Girona ha estat capdalt per portar-lo a l'ACB i fer un club potent, no només masculí, sinó també femení, un referent, sinó que Ricky és que s'ha format aquí, no? S'ha format a Badalona, s'ha format en el club, té l'ADN de formes de planter, sap el que representa la penya i té tots els condicionants, crec jo, tots, per poder fer molt bé les coses. Obrirà en breu la fundació de Ricky Rubio a Badalona en un lloc doncs, cèntric amb molta capacitat i amb molt de futur. Per tant, el que dèiem, no només és bàsquet, sinó que va molt més enllà amb la implicació en Badalona, no? Sí, sí. I, per tant, crec que això és una cosa que per la penya pot estar molt orgullosa de tenir la sort, en majúscules, perquè si no fos així, doncs, Sergi, hauríem estat tot l'estiu amb l'Ernest dient, bueno, ostres, aquí té oferta, perquè Enriqui, en el fons, pot jugar on sigui, ara mateix. Podria jugar on vulgui pel nivell que està.
0: Us ho anava a preguntar.
19: I en canvi, la penya no ha patit, entre cometes, perquè ell vol estar aquí, no? Clar, que una persona vulgui estar amb tu i és el millor, i a sobre no condicionem els diners. Clar, a partir d'aquí jo crec que tot el que pugui venir és positiu.
0: Condemnats a posar-se d'acord. I ara anava a preguntar-vos, des d'un punt de vista estrictament esportiu, corregeix-me, Ernest, són 35 anys, crec.
3: 35, sí. En farà 36 sí. Ara a finals d'any.
0: Ah, és del 90, per tant, eh? Sí, és un jugador que encara li pot donar molt a la penya.
4: Home, a veure, sí, Ballesteros, Ballesteros.
19: No, no, no, perdona, jo l'únic que deia és que la Provítola, que diria que també és del 90, diria. Sí. Per tant, l'únic condicionant és què passarà amb les lesions, no? Que a Enric li han respectat tot l'any, en el Lapro s'ha perdut un 53% de partits aquest any, per tant, són jugadors que han tingut lesions importants i que, evidentment, el fet de jugar una competició com la FIBA Champions League, que no és l'Eurolliga, l'exigència és menor, però les lesions no van lligades amb molts partits, o pocs, que també, sinó amb com estiguin, no? Per tant, jo crec que, ostres, ho deia l'Ernest, el Fitó, de fet, té la samarreta de Ricky i la continuarà tenint, no?
3: Sí,
19: perquè és que són dos jugadors que són màgia, vull dir, és que anar a veure el joventut, més enllà de que guanyin o perdin, saps que si es posen a jugar, hosti, et pots divertir molt, no?
0: Sí, sí, anaves a dir, Ernest?
4: Mira, jo l'altre dia a TV3, en un acte de la Fundació i el conseller d'Esports, el Ricky va dir que volia deixar un llegat a la penya. Bé, ser copropietari d'un club de bàsquet no és anar a guanyar diners, mai. El Marc Gasol...
0: Hi ha més sentiment que una altra cosa.
4: Sí, sí, sí. Jo crec que la majoria d'empreses de l'IBEX 35 guanyen més diners que o tenen més rendibilitat que qualsevol club de bàsquet. Tony Parker ho sap, Marc Gasol també ho sap, no és fàcil. Sol no podrà anar, necessitarà evidentment el grup inversor al costat si vol fer algú potent, però jo crec que ho fa per sentiment, perquè s'estima la penya i perquè sí que vol fer un projecte, i evidentment estem en un moment en què el bàsquet europeu, amb la possible arribada de l'NBA, almenys, jo no sé si bombolla, però sí que hi ha una mica de mar de fons de que hi haurà molta inversió de diners i que hi ha clubs que s'han d'anar posicionant en aquest ecosistema. Fons d'inversió americans, europeus, que volen invertir en els clubs. La penya ja ha rebut alguna oferta d'algun fons d'inversió per créixer. Aleshores, en aquest context, si vas de la mà de Grífols, vas més tranquil, i el Ricky, insisteixo, si fa això no és per guanyar diners perquè no els guanyarà, sinó perquè realment s'estima la penya, punt. Un club de bàsquet, i sobretot en un context de bombolla com el que estem, amb clubs que venen de països on hi fiquen calés a punta pala, evidentment, si vols competir, t'has de gastar tants diners, i és un casino, perquè no saps si gastant els diners guanyarà res. Sí, sí. I, per tant, és una cosa que s'ha de fer molt de seny. Marc Gasol ho està fent molt bé a Girona, no fa créixer més del que pot el club, de mica en mica. Aquest any ja entraran en competició europea, però per baix de tot. S'ha de fer així, però es fa per sentiment.
0: Vinga, Xavi, breument, per anar acabant, què et sembla que aquesta penya d'aquesta propera temporada, amb el retorn també de la Provítola, el mateix Ricky, tot el que ha de venir?
19: Bé, aquí només queden dos moviments, que és el 2 i el 4, que a més, Sergi, estaven lligats. Per tant, aquests dos jugadors, allò d'efecte dominó, no? Si Ricky deia que sí, executats, per tant, el faran públics en breu, perquè eren dos jugadors, que un és un 2, que és extracomunitari, per tant, americà, i el 4, que pot ser comunitari, i això deixaria oberta la porta, per tant, deixaria una plaça d'extracomunitari lliure, perquè recordem que hi ha una situació de Jabari Parker que té contracte amb el Partizan, que Jabari ha dit que es vol quedar, que el problema dels diners no seria, i que està clar que si el Partizan li dona molts diners, doncs podria ser una opció complicada, perquè evidentment això no es desencallaria ara i podria ser d'aquí 3 mesos, però amb la possibilitat que hi pogués haver una plaça lliure d'extracomunitari. I l'última cosa que et dic, Sergi, és que, molt important, avui i demà, pendents de les proves que se li faran a Ante Tomic, per saber com va l'evolució de la lesió que va tenir, per saber si podrà començar la temporada o no, que això també condicionarà el joc interior.
0: Molt bé, Xavi. Perfecte. Xavi Ballesteros, gràcies.
19: Una vegada més per ser-hi.
0: Ernest, abans d'acomiadar-te, has explicat avui en aquesta casa que Schengeli abonava, no sé si ho ha fet ja, la clàusula per poder marxar a Dubai.
4: Sí, entre aquesta tarda i demà.
0: I demà, ara,
4: sí, no, no. Això s'abona i ja ho té firmat amb Dubai, ja té l'acord amb el Barça. Hi havia un tema que és que el Barça, em sembla que li volia carregar l'IPC, vull dir que, evidentment, com Ter Stegen, cadascú intenta tirar cap a la seva banda perquè ja que s'han de separar, doncs, la veritat és que doncs, cadascú ja perd els sentiments aquests que deia en Rubio. Sobre el tema Panther, que aquesta tarda ha sonat per tot arreu.
0: Sí, què passa amb Panther?
4: De moment, tranquil·litat, de moment.
0: Val. No marxa, vols dir? No.
4: No hi ha cap notificació ni del jugador ni de la gent, per tant, de moment tranquil·litat, però clar, és tot tan volàtil que no sé què dir-te, però de moment no.
0: Gràcies, Ernest.
4: Vagi bé.
1: Tot costa, amb Sergi Andreu.
0: Demà comencen els europeus de natació a París. La primera disciplina que veurem serà la natació artística, on participarà la selecció espanyola amb un equip carregat de catalans i catalanes. Els millors especialistes del continent s'enfronten al Centre Aquàtic Olímpic de Saint-Denis, a París, en un campionat, el de la natació artística, que durarà 6 dies des de demà i fins al dia 31. Des de demà, dia 31, fins al dimecres que ve, que serà 5 d'agost. Durant el campionat es faran diferents proves masculines, femenines i mixtes, individuals, duets... Ho podreu seguir tot, com sempre, a l'antena de Catalunya Ràdio. Aquesta setmana hem anat a veure a Andrea Fuentes, la líder d'aquest equip espanyol. Amb ella hem parlat de tot plegat. Som al costat de l'entrenadora i la seleccionadora de l'equip espanyol de natació sincronitzada, l'Andrea Fuentes. Hola, Andrea, com estàs?
2: Hola, què tal?
0: Ens heu ensenyat bona part de l'entrenament i la sensació és que hi arribeu molt bé. No sé, t'hem vist valorant amb un 10 la major part de les proves que heu fet. Bon nivell, no?
2: Sí, arribem en un molt bon nivell. No és el mateix fer les acrobàcies aïllades que dintre de tot el cardio, que és la rutina sencera. És molt més difícil. Però si aïllada la pots fer amb 10... Clar, t'apropes al màxim al 10 quan ho fas en tots, no? Però ja està, la qualitat d'aquest equip en acrobàcia ha pujat moltíssim, fins al punt que podem treure 10 en totes les acrobàcies, aïlladament. Ara falta que ho fem amb tota la rutina, no? A poc a poc, perquè és un equip que amb acrobàcia no estava bé fa un any i mig. O sigui que estem millorant moltíssim. Gràcies al Víctor Cano, no?
0: Andrea, com gestioneu el favoritisme que té l'equip espanyol i tot l'impacte mediàtic que heu generat en aquests últims anys?
2: Sí, la veritat és que a vegades ens diuen no, no sortiu tant com al futbol, però jo estic i tot l'equip estem superagraïts del tracte que tenim per ser un esport en el que realment no és el futbol, no ens enganyem, ni el bàsquet, i que estem tenint molta atenció, estem creant... Quan vaig arribar aquí amb el Víctor vam dir, no anem només a treure bons resultats, o sigui, anem a crear una marca especial de valors, d'inspirar una mica més enllà, perquè això t'omple molt més i et dona gasolina per molts més anys. I és molt més important, perquè l'altre molt bé, sí, per tu, però anem a fer alguna cosa més, no? I crec que ho estan aconseguint com a equip i que per això està creant tanta tensió, no? Perquè hi ha alguna cosa més enllà dels resultats. Sí.
0: Parla'm una mica de l'aposta en el duet de l'Iris Tió i de la Lilú Lluís, que l'any passat van fer or en el duet lliure en els campionats del món. És una aposta guanyadora, eh?
2: És una aposta brutal com a duo. Fa molts anys que Espanya no té un duo tan potent i la veritat és que estem en plan molt orgullosos de portar aquest duo. És un duo que també ha tingut les seves crisis internes al principi d'any després de Singapur i que ara s'han unit d'una manera increïblement, saps, en plan puzzle perfecte, perquè són molt diferents entre elles i han sabut trobar com alimentar-se una de l'altra de la millor manera, com per créixer en els ambients en què l'altra no és tan bona, no? I ara estan mega motivades i tenen una coreografia que només elles poden fer. La veritat és que estem com molt orgullosos de portar això a l'europeu, a veure com va. És la possibilitat d'or més gran que tenim, així que ja por ello.
0: I escolta'm, com gestioneu el físic de l'Iris Tió perquè faci totes les coreografies?
2: Clar, la Iris fa més coreografies que mai i l'hem preparat moltíssim. L'altre dia vam fer la setmana de màxim volum, ella va arribar a fer 7 sencers, que és una borrada, en un dia. I el dia més difícil que té l'europeu farà 3 proves, que són les més dures juntes, que sincerament han fet a l'horari fatal, però bueno, que l'hem hagut de preparar i l'altre dia em va dir ostres, estic tranquil·la perquè sé que avui he fet el triple del que em toca un dia allà i ho he aguantat, no? Llavors, si tu fas l'entrenament molt més dur del que serà la competició, saps, vas amb la calma interna de que et prepares, no? Així que hem mirat molt també mentalment que ella estigui bé perquè ella és la que més pressió té, externa. I al principi d'any pues, era difícil perquè tenia molts compromisos a fer i clar, hi ha molts entrenos que els havia de recuperar sola després, que no és fàcil. Llavors gestionar això ha sigut difícil, però la veritat és que estic superagraïda de tenir una persona com la Iris amb aquest caràcter tan humil i ambiciós a la vegada.
0: On sí que hi ha canvis és en el duet mix, que queda aquesta vegada més repartit, em sembla, oi?
2: Un cadascun, sí, perquè el Jordi també és important que participi i que tots els nois del país vegin que hi ha lloc per tothom i que el Denis també necessita recuperar-se i repartir, perquè el Denis ha tingut el seu repte personal amb la seva operació d'ombro i el Jordi amb la de cadera, doble cadera. Llavors ens hem repartit els duos entre els dos. Així és que el lliure, com que va ser medalla d'or al Mundial, sí que m'ha apretat una mica el Denis en aquest sentit perquè pugui arribar a temps de fer-ho, amb la Iris, que també és potencial or, sabent que el Denis no està al 100% de recuperat, però que està molt bé per lo que ha viscut aquest any i que no tenim pressa perquè ell té plans molt més enllà de fer un duo mixta o un solo masculí, que és ser el primer home que entri als Jocs Olímpics. Així que hem volgut fer l'operació ara per no retrasar-la més i poder estar preparat per l'any que ve, que és quan toca.
0: Acabo. Una cosa que pot passar desapercebuda des de fora és el mèrit col·lectiu de l'equip, no? Com és d'important per tu que l'equip doncs vegi que els premis són col·lectius i no individuals, com podria passar?
2: Bueno, tu, jo és que he disfrutat moltíssim veient la selecció espanyola de futbol, amb com cada vegada deien, no, és que somos 26, no? De que els altres em fan bo a mi perquè estic entrenant amb ells, i si ells estan al nivell, jo milloro, no? Doncs aquí està passant el mateix des de fa temps, no? De que potser no nedaràs aquells 3 minuts, però estàs fent que tot l'equip, amb la competència interna sana, no d'enveja, que això ha sigut difícil al principi d'any també, aconseguir, és el que més m'ha costat amb aquest equip i encara hi ha problemes, en què admirem el company, no ens frustrem perquè jo no tinc el que ella té o el que ell té, sinó que quina sort que tinc que tu tinguis això que jo no tinc, que pugui aprendre directament de tu aquí al costat, perquè altres països no tenen aquesta persona, no? I també el bo que ha sigut de veure que cada un dels membres tenia alguna cosa a portar que els altres no tant, i com deixem de comparar-nos i tenir egocentrisme, perquè al final és ego, al servei de l'equip. I això és el que més he treballat aquest any, que crec que és el més important de fer en un equip, no? Que puguem aprendre un dels altres i arribar a admirar-nos d'uns als altres.
0: Andrea Fuentes, molta sort i gràcies.
2: Gràcies.
5: Tot costa, amb Sergi Andreu.
0: Gran discurs el de l'Andrea Fuentes, la seleccionadora entrenadora de l'equip espanyol de natació sincronitzada, que demà entrarà en acció els europeus que es faran a París. Arribem a 8:45. Fitó, amb alguna cosa que t'hagi...
3: Slamko Bicic, te'n recordes, Bicic?
0: L'àrbitre de la final del Mundial.
3: L'àrbitre de la final, sí. Es retira. Avui s'ha pronunciat després d'aquesta final. Ha dit que Leo Messi va tenir un comportament adequat en aquella final, després de tot el rebombori de la polèmica amb els argentins, de la intenció de Messi amb Cucurella, doncs que va tenir un comportament adequat.
0: Molt bé. Doncs molta sort en aquesta nova etapa de la seva vida a l'àrbitre l'eslové Slavko Bicic. Res, 30 segons i ho deixem aquí. Arribem a 8:45. Gràcies a tots, gràcies al central, i tenim la Conchi Vecino, Estudi 5 de Catalunya Ràdio, el gran Sam Silva, producció per la Rita Pinyol i l'Alba Monclús, tota la redacció d'Esports de Catalunya Ràdio, i també agraïment infinit a tots els companys d'Esport 3. A través del canal podeu veure'ns cada dia de dilluns a divendres a partir de les 7. Demà hi tornem, demà és divendres, ja acabem la setmana i acabem el mes de juliol. Més esports demà a partir de les 7. Adéu-siau.
9: Vale. Molt bé, gràcies a tots. Adéu-siau.
22: Màxima alerta a Ceuta. El govern espanyol hi envia l'exèrcit per fer front a l'arribada de milers de persones. Bona tarda, són 8:45.
5: Catalunya Vespre, amb Marc Güell.
23: ¿Cuántas horas llevas en el mar?
24: Más de cuatro horas.
23: ¿Cómo estás?
24: Muy mal. Yo,
23: dos horas.
24: Sí.
22: És el testimoni d'alguns dels joves que en aquestes últimes hores han arribat a Ceuta, sobretot nedant, la imatge d'una crisi migratòria que s'agreuja encara més. Per això, una seixantena de soldats donaran suport a la Guàrdia Civil, que està desbordada. Tot i la mobilització de l'exèrcit, de moment el govern espanyol descarta declarar l'emergència nacional, com demana el govern saudí. Sí que hauria acordat amb el Marroc retornar el més aviat possible els migrants que han entrat il·legalment. Brussel·les també s'ho mira amb lupa i ja ha ofert ajuda a l'executiu espanyol. De seguida ho ampliem i posem context. A les portes del mes d'agost i, per tant, de molta mobilitat per les vacances d'estiu, el risc d'incendi a Catalunya continua sent molt alt. Protecció Civil reclama prudència i recorda que la majoria de focs són provocats. Precisament avui el jutge ha enviat a presó un home de 58 anys acusat de provocar 3 incendis a l'Anoia. L'últim, el de Carme, va cremar 450 hectàrees. L'alcalde, Marc Sánchez, no s'ho explica.
25: També ens ha de fer reflexionar com a societat, com hi ha persones que són capaces de
6: de cometre aquests actes i trinxar, per dir-ho així, o perpetrar aquestes accions sobre un territori que inicialment tothom s'ha d'estimar, no?
22: En aquest Catalunya Vespre també passarem per Madrid, on les crítiques han fet el seu efecte i el govern de la Comunitat de Madrid ha posat a la venda l'àtic de luxe que havia comprat per a Isabel Díaz Ayuso en una de les zones més cares de la capital espanyola. Ara diu que destinarà els diners de l'operació a la lluita contra els incendis. I d'aquí una estona també explicarem com Barcelona vol convertir en el es vol convertir en el referent del videojoc al sud d'Europa i a la vegada promoure l'ús del català en aquest sector. És el repte majúscul de la fusió de diverses fires en una sola que es farà a l'octubre. I quan faltin 5 minuts per les 9, arribaran els esports. Francesc Ripoll, bona tarda.
3: Bona tarda.
22: Avui esports marcats pel boicot d'Europa al Mundial.
3: Sí, la UEFA ha anunciat que les seves federacions nacionals no participaran en les competicions de la FIFA. És la reacció de rebuig a la proposta de l'organisme dirigit per Infantino de transferir participacions de propietat de la Copa del Món i d'altres competicions de la FIFA a inversors privats.
22: I el temps. Dani Ramírez, bona tarda.
7: Bona tarda.
22: Tenim un avís de calor nocturna, bona part de les comarques de Ponent, també a les Terres de l'Ebre. Per tant, què ens espera les pròximes hores i demà?
7: Molta calor, ho acabem de dir, perquè fins i tot de nit puja una mica la temperatura. Comarques de Ponent, Terres de l'Ebre, també el Baix Camp, i aquesta tarda el Meteocat ha incorporat també la Vall d'Aran, on avui han arribat a 37 a Viella, i és probable que no baixin de 19 o 20 de mínima. Per tant, en molts sectors de l'interior, aquesta nit tropical per sobre dels 20 graus i a la costa o al sud, cap al delta de l'Ebre, nit tòrrida per sobre dels 25 o fins i tot 27 de mínima, que és el que pot passar a la ciutat de Barcelona. Calor nocturna i de dia també, comarques de Ponent, de Lleida, valls del Pirineu, Prepirineu, per sobre d'aquests llindars de calor extrema. Per tant, es repetiran aquests valors que hem tingut avui, o fins i tot una mica més altes. Avui hem arribat a 41 graus a Lleida, a Tremp, a la Pobla de Segur, a Solsona, i també a Calldetenes i a Massalió, Matarranya. 40, per exemple, a Organyà, 33 a Barcelona, 37 a Girona, 31 a Tarragona. Demà sol i a la tarda una tempesta. El Pirineu, punts de Ponent, també cap als ports, Terra Alta, i localment poden ser intenses amb una mica de pedra.
22: Doncs demà, d'aquí 24 hores, n'estarem pendents d'aquestes pluges. Dani, bona tarda.
7: Bona tarda, vagi bé.

0: Catalunya Vespre, amb Marc Güell.
1: Passen 4 minuts de 9:15. El govern espanyol mobilitza l'exèrcit per fer front a la crisi migratòria a Ceuta i la Unió Europea diu que segueix de prop la situació i ofereix ajuda a Espanya. Els últims dies, milers de persones han entrat a la ciutat autònoma des del Marroc. Aquesta és l'última hora, aquesta mobilització de l'exèrcit, perquè el govern espanyol sí que ha denegat la petició de les autoritats de Ceuta que demanaven activar l'emergència nacional. Clàudia Serra, bona tarda.
2: Bona tarda.
1: I la majoria de totes aquestes persones han arribat a Ceuta nedant.
2: Sí, moltes persones ho han fet nedant, utilitzant mitjans precaris com flotadors. Molts són joves, tot i que també hi arriben famílies senceres. D'altres no ho aconsegueixen i perden la vida en l'intent. Rashid Zvi és portaveu de l'Associació Unificada de la Guàrdia Civil a Ceuta.
3: Llevamos 30 cadáveres en este 2026, solo 11 en este último mes de julio. Ayer aparecieron 3 y este fin de semana pasado aparecieron 4. Y muchos de esos cadáveres son niños.
2: Tant els centres d'acollida d'adults com els de menors estan col·lapsats i centenars de migrants esperen als voltants en campaments improvisats. Miguel Ángel Morales, director de la Federació d'ONGs Suracoge, demana més recursos.
4: Ceuta, al igual que otros territorios, es frontera y debería de estar dotada de suficientes medios y dispositivos de acogida para cuando se producen estas llegadas. Ni en los recursos para adultos ni en los recursos para menores hay suficiente dotación de plazas.
1: Ara posarem context a tota aquesta crisi migratòria. De moment, el govern de Ceuta ha vinculat aquesta situació a una sentència del Suprem.
2: Sí, una sentència recent que prohibeix la devolució en calent dels migrants que arriben nedant. Tot i això, Gemma Pinyol, experta en migració de la UPF, ho matisa.
5: Però això no vol dir que aquestes persones no puguin ser expulsades després. No és una devolució immediata, sinó que és una devolució que seria una expulsió que ha de tenir el seu procediment normatiu i d'esteguiment.
2: El maig del 2021, Ceuta ja va viure també una situació excepcional amb l'arribada sobtada d'uns 10.000 migrants.
1: Com dèiem, fins ara la Moncloa no ha declarat l'emergència nacional. Joan Vilaplana, bona tarda.
6: Bona tarda.
1: Però des de l'oposició ho han sol·licitat a l'executiu.
6: Sí, la Moncloa argumentava la seva negativa al·legant que la normativa de protecció civil no inclou els fluxos migratoris com una de les possibles causes per activar aquesta emergència nacional. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ho ha demanat en un vídeo a les xarxes, ha demanat aplicar aquesta emergència nacional i també ha reclamat la mobilització de l'exèrcit i que es tanquin les fronteres. El cap de l'oposició també ha afirmat que la situació posa en risc la sobirania nacional d'Espanya i les fronteres de la Unió Europea.
7: No se puede esperar a que haya más muertos. No se puede esperar a que colapse todo el sistema. Está en riesgo la soberanía nacional de España y las fronteras de la Unión Europea. Y por ello, tenemos que recuperar el control ya.
6: Vox també ha reclamat la intervenció de l'exèrcit i el tancament de la frontera amb el Marroc. Sumar, en canvi, aposta per reforçar l'acollida a Ceuta i rebutja les devolucions de migrants. Fons del Ministeri de l'Interior asseguren que Espanya i el Marroc han acordat implementar mesures per repatriar el més aviat possible tots els migrants que han entrat il·legalment a Ceuta.
1: Gràcies, Joan. I ho acabem de saber. Demà Pedro Sánchez viatjarà a Ceuta per abordar aquesta crisi migratòria. Ho farà acompanyat del ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska. Dèiem que hi posaríem context perquè aquesta situació a Ceuta coincideix amb un moment especial al Marroc. És la commemoració del 37è aniversari de la coronació de Mohamed VI. És una celebració que el monarca ha aprofitat en un discurs retransmès pels mitjans per lloar la situació del país.
8: En un context regional i internacional marcat per nombroses convulsions i múltiples tensions, l'estabilitat política institucional constitueix un bé escàs i un actiu de valor incalculable. Avui l'estabilitat és la variable clau en l'equació del desenvolupament del Marroc i és també el capital estratègic que constitueix motiu d'orgull per al país.
1: El cas és que el Marroc rep ajudes multimilionàries de la Unió Europea a canvi de fer de gendarme de la frontera, però experts consultats per Catalunya Ràdio coincideixen que la situació geogràfica de Ceuta i Melilla les fa molt vulnerables a les tensions geopolítiques amb els països del nord d'Àfrica, Ignasi Abad.
9: Sí, de fet, el Ministeri d'Afers Estrangers espanyol ha sortit al pas per negar que el que està passant a Ceuta tingui res a veure amb la visita que Pedro Sánchez va fer el 20 de juliol, fa poc, per tant, a Algèria, país amb qui el Marroc està enfrontat per la qüestió del Sàhara Occidental. El Ministeri assegura que la relació amb Rabat és excel·lent i, de fet, Sánchez va fer un gest conciliador fa 4 anys quan va admetre que el Sàhara Occidental pugui ser una província autònoma marroquina. Tot i així, el règim alauita ha convertit la migració en una eina de pressió, com ha explicat a Catalunya Ràdio José Miguel Morales, director de la Federació d'ONGs Sur Acoge.
4: Ahí habrá que ver hasta qué punto la vida de las personas migrantes no está sirviendo a la política internacional como moneda de cambio para las relaciones internacionales, incluso para que algunos países y algunos gobiernos, sobre todo algunos gobiernos, usen esa capacidad que tienen de activar o no las rutas migratorias para exigir que la Unión Europea desembolse cantidades millonarias de fondos públicos para la represió de les migracions.
9: Segons Morales, al marge de la sentència del Tribunal Suprem que prohibeix la devolució en calent dels migrants que arribin nedant, en l'actual repunt migratori a Ceuta hi poden haver influït altres factors, com ara la regularització migratòria recent a Espanya i l'efecte distorsionador de les xarxes socials entre els joves dels països d'origen.
1: Cinc minuts i arribarem a 9:15. El jutge ha enviat a la presó sense fiança l'home de 58 anys detingut dilluns, acusat d'haver provocat 3 incendis forestals. L'últim, el de Carme, a la comarca de l'Anoia, és l'incendi que hi va haver a principis de juliol i que va cremar 450 hectàrees forestals i agrícoles i va obligar a confinar 30.000 veïns de la zona. De fet, Maria Costa, bona tarda.
2: Bona tarda.
1: Aquest és el segon incendi més violent registrat a Catalunya aquest any.
2: Sí, tot i que l'home ha negat els fets, la policia havia identificat el seu vehicle al voral de la carretera on es va originar el foc. A més, diversos testimonis asseguren haver-lo vist llançant objectes encesos des del cotxe on els Mossos van trobar 27 encenedors i material incendiari. Els ajuntaments de Carme, la Pobla de Claramunt i la Torre de Claramunt, afectats per l'incendi, es plantegen presentar-se com a acusació particular i demanen endurir la llei en aquests casos. Ho han dit a 3cat Info, els alcaldes de la Pobla, Antoni Mabres, i el de Carme, Marc Sánchez.
10: Hem passat l'expedient als serveis jurídics per veure quines possibilitats tenim i per poc

0: Malgrat que a partir de demà els termòmetres no pujaran tant, el risc de foc al bosc es manté molt alt a un terç del país. Oriol Pujadó, bona tarda.
1: Què tal, bona tarda.
0: On ha fet més calor avui?
1: Doncs, com deies, Lleida, Lleida ciutat. Els termòmetres han arribat aquí a 41,3 graus, però s'han superat els 40 a d'altres ciutats, com Tremp, Solsona, la Pobla de Segur o Alcarràs. Pel que fa al risc d'incendi, de cara a demà, en el nivell màxim del Pla Alfa hi haurà 95 municipis i en el nivell 3, que suposa un risc molt alt, n'hi haurà 248. Globalment, són una quarantena menys amb risc molt alt respecte al que hi havia avui. També es mantindran tancats els 7 espais naturals que ja ho han estat avui. La subdirectora operativa de Protecció Civil, Imma Soler, ha fet una nova crida a la prudència i demana informar-se abans de fer activitats a l'aire lliure. Són declaracions de 3Cat Info.
2: Molta vigilància amb qualsevol activitat que pugui generar una guspira, que pugui generar una ignició d'una flama a la vora de zona de vegetació, de zona forestal. En aquests moments no està permès i és molt perillós fer-ho perquè tenim una situació que pot comportar aquest risc elevat d'incendi forestal i, per tant, hem d'anar amb molta cura amb aquestes activitats a les proximitats d'aquestes zones.
1: Des de Protecció Civil recorden que la majoria d'incendis són provocats per l'activitat humana.
0: I si ens fixem en el País Valencià, els bombers han aconseguit estabilitzar el 70% de l'incendi de la Vall d'Uixó després d'una jornada positiva, la sisena, des que va començar aquest incendi. El foc ha cremat ja pràcticament 9.600 hectàrees. Avui ja han pogut tornar cap a casa 1.800 veïns més.
3: La bona evolució del foc ha permès aixecar l'ordre d'evacuació dels pobles d'Alfondeguilla, Xóvar i Suera. Els veïns fa 5 dies que van haver de marxar de casa. Malgrat que aquest matí encara hi havia zones de l'incendi amb molts punts calents, els bombers han aconseguit neutralitzar-les per evitar revifades importants. Ho ha explicat el cap de l'operatiu, Fernando Quindelán.
4: Y hemos conseguido enfriar una gran parte del incendio, esos perímetros.
5: De manera que el flanco oeste, que ha sido siempre el que más nos ha preocupado por la posible evolución, por su potencial y por su temperatura en el fondo, pues ha quedado bastante bien consolidado. No obstante, tenemos algunas zonas donde necesitamos trabajar, perimetrar, consolidar y enfriar. Por lo tanto, esperamos que esta noche sigamos haciendo esta labor.
0: Més coses. Un jutjat de Barcelona va denegar fa dues setmanes la petició de la Fiscalia per apartar els dos fills menors d'edat de la dona morta aquest dimarts al districte de Sant Martí de Barcelona a mans de la seva parella. El pare havia denunciat la dona per maltractar-lo a ell i als fills, i el Ministeri Públic, per protegir-los, va demanar una ordre de protecció que el jutge va denegar, Oriol.
1: Sí, la Fiscalia demanava separar els fills de la mare i buscar un allotjament per aquesta dona. El magistrat va rebutjar-ho i la Fiscalia va presentar un recurs que, per cert, encara no s'ha resolt. Dimarts, l'home va apunyalar la dona al pis on vivien i on també hi havia els dos menors. Va fugir en cotxe i després es va entregar als Mossos d'Esquadra. La víctima, que estava en procés de separació, és una dona de 34 anys i és la quarta dona assassinada per violència masclista aquest any a Catalunya. Aquest migdia s'ha fet a Barcelona un minut de silenci en suport als familiars. La consellera d'Igualtat, Eva Menor, ha condemnat el feminicidi.
6: Cada feminicidi, sens dubte, és un fracàs col·lectiu d'una societat que no ha aconseguit acabar amb una violència masclista. Primer missatge, també, davant aquells que neguen l'existència de la violència masclista, una dada. Des de 2012 que tenim registre, 163 feminicidis a Catalunya. Que davant la violència masclista l'equidistància no val, no? És una realitat, és una greu vulneració de drets humans.
1: En casos de violència masclista, cal trucar al telèfon 900 900 120.
0: I el Tribunal Superior de Justícia avala el desallotjament de l'antic Institut B9 de Badalona i desestima, per tant, el recurs presentat per 11 ocupants. La sentència conclou que no es van vulnerar drets fonamentals i que es va tenir en compte la situació de vulnerabilitat social dels afectats.
3: El tribunal considera que el procediment es va ajustar a la normativa i que l'Ajuntament va activar les actuacions necessàries per atendre les persones en situació de vulnerabilitat. Ho ha celebrat l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol.
7: El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya nos da la razón y dice que el ayuntamiento hicimos las cosas como correspondía. Hacer las cosas como corresponde es ayudar a las personas que lo merecen, pero no darles el mínimo apoyo a aquellos que crean problemas de delincuencia, de incivismo con el resto de vecinos.
3: Les representants legals de les persones desallotjades asseguren que esgotaran totes les vies legals i que recorreran la sentència davant el Tribunal Suprem.
8: Catalunya Vespre.
9: Catalunya Ràdio.
10: Som 3Cat.
8: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis. CaixaBank, elegit per Euromoney, millor banc a Espanya. I també a Espanya...

0: Millor banc per particulars i millor banc en responsabilitat corporativa.
1: Uns reconeixements que ens animen a continuar treballant amb compromís i proximitat. Gràcies als clients per la confiança.
0: CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres.
2: Catalunya Ràdio.
3: Som 3CAT.
4: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis. Catalunya Vespre. Amb Marc Güell.
5: A Madrid, la polèmica per l'àtic d'Isabel Díaz Ayuso s'ha tancat ràpid. L'endemà que s'és pública la compra d'un pis de luxe per part del govern autonòmic, el mateix executiu ha decidit posar-lo a la venda, un àtic que s'havia comprat com a oficina temporal per la presidenta madrilenya. El Consell de Govern assegura que destinarà els diners de la venda a pal·liar els danys provocats pels incendis. Anem cap a Madrid, Àngels Lafuente.
6: Ni oficina ni habitatge. L'àtic comprat per la Comunitat de Madrid al barri de Chamberí, una de les zones més cares de Madrid, ha tingut una vida efímera. El govern de Díaz Ayuso ha volgut apaivagar la polseguera aixecada per aquesta compra i l'ha posat a la venda. Ara, diu el conseller i portaveu de la presidència de la comunitat, Miguel Ángel García Martín, servirà per pal·liar els efectes dels focs.
7: Ese importe que se pueda obtener de la venta pueda emplearse a la recuperación de la Sierra Oeste, que durante estos días ha sido devastada como consecuencia de este incendio.
6: A més del polèmic àtic, també es posaran a la venda 4 immobles més propietat de l'administració madrilenya, que calcula ingressar uns 20 milions d'euros per tota l'operació. Uns diners que es destinaran, diuen, a la recuperació de la serralada oest de Madrid.
5: Avui també hem sentit l'expresidenta del Parlament, Laura Borràs, que nega que l'indult parcial que li ha concedit el govern espanyol sigui el resultat d'una negociació entre el PSOE i Junts. En declaracions a 3CAT Info, Borràs assenyala que l'executiu de Sánchez s'ha limitat a fer el que li han demanat els jutges.
8: Segur que no ha estat plat de gust per ell, perquè efectivament jo no vaig investir Pedro Sánchez. No confonc l'indult parcial amb una reparació i ni vull ni puc considerar que sigui una victòria política, el que és un alleugiment personal.
5: I els serveis jurídics de l'Ajuntament de Ripoll han defensat avui en un comunicat el procés de selecció de la policia local en què una de les persones escollides ha estat la filla de l'alcaldessa Sílvia Orriols. El grup municipal del PSC a Ripoll apunta que hi veu un cas clar de nepotisme. Anem cap a Girona, Maria Rovira.
9: Davant de la polèmica, des dels serveis jurídics de l'Ajuntament asseguren que el procediment s'ha tramitat seguint escrupolosament la normativa vigent d'accés a l'ocupació pública i que s'han respectat els principis d'igualtat, mèrit, capacitat i publicitat en el procés de selecció sense cap mena de pressió. També justifiquen el procés d'urgència per les necessitats del servei i la falta de personal operatiu. En canvi, des del grup municipal del PSC a Ripoll ho consideren un cas de nepotisme evident i en un comunicat reclamen accés íntegre a l'expedient de selecció urgent d'una plaça de gent interina. Des de Junts, ahir ja es va demanar a Orriols que delegui les competències de seguretat a un altre regidor per evitar conflictes d'interessos.
5: Crònica del món. Polònia condemna la violació del seu espai aeri durant un atac massiu de Rússia contra Ucraïna. Però no hi veu motius per pensar que el país fos objectiu de Moscou. Moscou, que no ha valorat l'incident, ha matat una desena de persones amb els bombardejos a Kiev i altres ciutats ucraïneses. Corresponsal a Moscou, Cristina Solias.
10: Ni el Kremlin ni l'ambaixada russa a Polònia s'han pronunciat de moment sobre aquest incident. Un silenci que també podria ser estratègic per evitar fer més gros un atac contra el territori d'un estat membre de l'OTAN. En les últimes hores, Rússia ha llançat 280 drons i 70 míssils contra les ciutats ucraïneses. Volodymyr Zelensky valora que han pogut abatre el 90% dels drons, però lamenta que els míssils russos són el malson de les seves defenses.
11: La balística continua sent una amenaça cruel i dolorosa i només ens podrem protegir amb el suport dels socis.
10: Rússia ha tornat a llançar un atac massiu contra Ucraïna dos dies després que Zelensky parlés amb Trump de la possibilitat que Ucraïna obtingui la llicència per fabricar el sistema nord-americà antimíssils Patriot.
5: La pàgina econòmica l'encapçalem avui amb una xifra. Cada català va gastar l'any passat 2.131 euros de mitjana per comprar menjar per omplir la nevera de casa. Ho diuen les dades de l'informe sobre el consum alimentari que publica el Ministeri d'Agricultura, Roger Santaló.
12: Sí, exacte. Aquesta xifra representa que són 66 euros més que el que hi havia l'any anterior, que el que havien gastat els catalans l'any anterior. Catalunya, de fet, és la segona comunitat que fa més despesa per habitant, només per darrere de Navarra. I s'ha de dir que, però, que malgrat que vàrem consumir més, vàrem fer més despesa, també vam comprar menys, uns 620 quilos per càpita d'aliments i begudes, 7 menys que el 2024. L'estudi del Ministeri també diu que en l'últim any els barcelonins han consumit menys en bars i restaurants. El mateix passa a tot Espanya, on el consum de menjar i beure ha caigut un 2,5%. El ministre d'Agricultura, Luis Planas, ho justifica així.
3: No es que no nos guste comer o beber fuera de casa, pero sí que es verdad que yo creo que hay cada vez un ajuste y un equilibrio más claro.
5: Doncs bé, parlant de preus, segueixen pujant. De mitjana, són un 3,5% més alts que el juliol de l'any passat, 3 dècimes per sobre de la inflació que hi havia al juny, segons l'Institut d'Estadística Espanyol. Carburants i electricitat, sobretot, han empès els preus a l'alça com a conseqüència de la represa dels atacs al Pròxim Orient. El que no recent de la guerra és el creixement de l'economia espanyola, que d'abril a juny ha crescut un 0,7%, una dècima més que durant els primers 3 mesos de l'any. I a aquesta hora també us expliquem que els Mossos investiguen el sabotatge de boies en una zona de petites cales de la Costa Brava, entre Palamós i Mont-ras, i sospiten que ho han fet els responsables de barques recreatives que volen arribar a la platja. Girona, Fèlix Martín.
13: Aquesta setmana han vandalitzat una quinzena de boies, les van foradar i enfonsar de forma intencionada. Els Mossos d'Esquadra tenen clar qui hi ha al darrere. Ha concretat l'inspector Jordi Uller, cap de l'àrea marítima dels Mossos.
14: Ho atribuïm a gent que està disconforme en que es senyalitzin aquestes zones de bany i que volen entrar amb les embarcacions fins a la mateixa platja. Sabem que l'Ajuntament de Palamós presentarà denúncia.
13: Ja fa 2 estius que alerten d'accions similars. Saltar-se la senyalització de les boies i arribar amb vaixell fins a primera línia de platja pot comportar sancions de fins a 3.000 euros.
4: Catalunya Vespre.
15: Trop blanc, mais beaucoup plus charmant qu'une valse à 3 ans, une valse à 20 ans, une valse à 100 ans.
5: El Festival Grec ha tancat l'edició del 50è aniversari amb 143.000 espectadors i un 71% d'ocupació mitjana i un pressupost de 4 milions d'euros. Repassem les dades amb la Marta Vives.
16: 96 muntatges que s'han vist en 58 espais diferents a la ciutat. Un 58% han estat en català i un 44% liderats per dones. De tots ells, els que s'han fet a l'amfiteatre del Grec han tingut una ocupació mitjana del 96%. La directora del Grec, Letícia Martín, s'ha mostrat així de satisfeta.
17: Aquests resultats que a tots ens fan molt, molt feliços. Hem arribat a tenir una sèrie d'espectacles que realment han donat aquesta sensació de festival, de coses que només passen ara.
16: Al llarg d'un mes han passat pel Grec artistes i companyies internacionals de primer nivell, com Florentina Holzinger, Sung Kim Her, Hovej Schechter i Wagner Moura, que aquesta nit presenta la seva versió d'Ibsen al Lliure. Més enllà de les xifres, però, els muntatges a l'aire lliure preocupen per...
18: Es preocupa la calor. És a dir, haurem de reflexionar en el futur sobre la calor.
16: Xavier Mercè, regidor de Cultura, ha assegurat que és un tema que hauran d'abordar en un futur molt immediat.
5: Ser el referent dels videojocs al sud d'Europa i promoure el català al mateix temps. Aquest és l'objectiu que s'ha marcat al Saga Barcelona Game Fest. És la nova fira que es farà del 9 a l'11 d'octubre a Montjuïc, Marc Ruiz.
19: El nou esdeveniment neix de la fusió del Saló del Gaming Saga, el BCN Game Fest i Retro Barcelona. La primera edició preveu més de 80 activitats que inclouen trobades de negoci, competicions d'esports i proves de novetats. La comissionada d'ús social del català a l'Ajuntament de Barcelona, Marta Salicru, remarca la importància del sector dels videojocs jocs per promoure la llengua.
20: Perquè només podrem viure en català als carrers de Barcelona si podem viure també a l'àmbit digital i només revertirem el descens de l'ús de la llengua entre la gent més jove si ens en sortim fomentant la presència en els seus àmbits de socialització.
19: La mostra ocuparà un espai de 14.000 metres quadrats i té la intenció d'atraure més de 20.000 visitants. Comptarà amb la participació de delegacions del Japó, Portugal i la Xina, així com centres universitaris i escoles especialitzades en videojocs. Més enllà dels desenvolupadors de jocs indie, dels quals Barcelona és un centre important a nivell europeu, els organitzadors volen atraure gegants com Sony o Nintendo en les pròximes edicions. El cartell de la fira el signa l'il·lustrador Conrad Rosset, dissenyador de videojocs d'èxit internacional de l'estudi nòmada com Gris o aquest que sona Neva.
5: Esports fins a les 9 amb en Francesc Ripoll i avui uns esports que estan marcats per aquest boicot d'Europa al Mundial.
1: Sí, la UEFA ha anunciat en un comunicat que tant l'entitat com les 55 federacions que la conformen no participaran en cap competició de la FIFA després de la proposta de la Federació Internacional de crear una filial per comercialitzar els seus esdeveniments, com per exemple el Mundial. Hi ha hagut una reunió telemàtica amb les federacions i s'ha acabat redactant un comunicat llarg i extens en què s'anunciava aquest boicot. L'organisme s'oposa al pla i diu que significaria travessar una línia vermella. Les properes competicions FIFA, el Mundialet de Clubs l'any 2029 i el Mundial de Futbol l'any 2030. Veurem
5: si... Hi ha temps, eh?
1: Sí, són molts anys i a mi se'm faria estrany no veure, en aquest cas, equips i seleccions europees no participant en aquestes competicions.
5: Però de moment és aviat encara, sí, no?, per parlar-ne i a veure què acaba passant.
1: Queden uns quants anys. Hem tingut ja les primeres reaccions a aquest comunicat. El comissari europeu d'esports, Glenn Mikalev, i l'Associació d'Aficionats d'Europa han aplaudit aquesta decisió.
5: Més coses. Marc-André Ter Stegen abandonarà l'estaix de pretemporada del Barça per marxar cedit a l'Ajax d'Amsterdam.
1: El Barça pagarà el 90% de la fitxa de Ter Stegen, que es retrobarà a l'equip neerlandès amb Michel Sánchez, el tècnic que el va tenir al Girona la temporada passada. Les qüestions fiscals de la jugadora que estaven endarrerint l'acord han quedat definitivament resoltes i està previst que aquesta tarda s'acomiadi dels companys per abandonar aquest vespre la concentració de l'equip, la seva sortida ben marcada també per la posició de Hansi Flick, que considera que la presència d'un jugador com Ter Stegen pot alterar l'ecosistema del vestidor. Avui Ter Stegen no s'ha entrenat. Novetats, Rafinha i Alejandro Valde, i qui ha entrenat és Stensne, un dels porters blaugranes que creu que la Champions no és l'objectiu principal.
21: I don't think it's the main one. I think...
22: No crec que la Champions sigui l'objectiu. Des del meu punt de vista, el primer és la Lliga. És on jugues més partits i has de tenir regularitat. Hi ha altres equips que aspiren a la Champions. Nosaltres som un d'ells, però queda un llarg camí.
21: There's a lot of teams that are favorites to win the Champions League. I think we are amongst them, but it's a very long journey.
1: Demà amistós del Barça contra el Birmingham, equip de la segona divisió anglesa, en directe a Catalunya Ràdio. I la Federació Espanyola de Futbol ha obert un expedient al Barça després que l'Atlètic de Madrid denunciés les negociacions del club blaugrana amb el davanter Julián Álvarez a l'esquena de l'entitat matalassera.
5: I fem un apunt més de futbol francès.
1: El Sabadell ha anunciat el fitxatge del davanter uruguaià de 25 anys, Gastón Vallès, ve del Tenerife.
5: I bàsquet, Ricky Rubio ha arribat a un acord per continuar un any més a la penya.
1: Sí, Ricky Rubio complirà 6 temporades a l'equip de Badalona, repartides en dues etapes. Més bàsquet, segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, Toko Shangelia pagarà la seva clàusula per quedar lliure del Barça i marxar al Dubai Bàsquet, equip entrenat per Xavi Pasqual. I a més, Miles Norris també deixa el Barça per signar pel Bayern de Múnich. I un últim apunt, des de demà i fins dimecres es disputarà el Campionat Europeu de Natació Artística a París, on participarà Rússia 4 anys després, perquè els World Aquatics han decidit aixecar totes les sancions contra els nadadors russos i belorussos pels conflictes polítics entre el país i Ucraïna.
5: Bona nit, són les 9. Principals arguments informatius. A aquesta hora, el govern espanyol mobilitza l'exèrcit per fer front a la crisi migratòria de Ceuta, però no declara la situació d'emergència nacional, com havia demanat el govern de la ciutat autònoma. La Comissió Europea ha ofert suport al govern espanyol, tant financer com operatiu. Roger Santaló.
23: Avui, centenars de persones han entrat a la ciutat autònoma des del Marroc i se sumen a les més de 1.500 que hi han arribat en els últims dies. El centre d'acolliment de Ceuta està col·lapsat. Miguel Ángel Morales, director de la Fundació Sur Acoge, que agrupa 11 ONG, demana més recursos.
24: Ceuta, al igual que otros territorios, es frontera y debería de estar dotada de suficientes medios y dispositivos de acogida para cuando se producen estas llegadas. Ni en los recursos para adultos ni en los recursos para menores hay suficiente dotación de plazas.
23: Fins ara, la Moncloa no ha declarat l'emergència nacional perquè, segons expliquen, la normativa de protecció civil no inclou els fluxos migratoris com una de les causes per activar-la. Però demà, Pedro Sánchez viatjarà a Ceuta per abordar aquesta crisi migratòria.
5: Més coses als ajuntaments de Carme, la Pobla de Claramunt i la Torre de Claramunt, a la comarca de l'Anoia, afectats per l'incendi de principis de juliol, es plantegen presentar-se com a acusació particular en la causa contra el presumpte autor del foc.
23: Avui al migdia, el jutge ha decretat presó sense fiança per a l'home de 58 anys detingut dilluns acusat d'haver provocat 3 incendis forestals, l'últim al de Carme. Ho han dit de 3cat.info els alcaldes de la Pobla, Antoni Mabres i de Carme, Marc Sánchez.
0: Hem passat l'expedient als serveis jurídics per veure quines possibilitats tenim i per poc que puguem ho farem.
2: Les motivacions que aporten una persona a calar foc al bosc no te les expliques des del seny i evidentment aquí les lleis hauran de tenir el seu paper per veure si aquests delictes, que sembla que cada vegada són més assidus, doncs com es poden tipificar el codi penal i que realment hi hagi unes conseqüències d'acord a la magnitud dels actes.
23: El foc va cremar 450 hectàrees forestals i agrícoles i va obligar a confinar 30.000 veïns de la zona.
5: En surt aquesta tarda al centre comercial Mataró Park. Segons informen els Mossos d'Esquadra, a quarts de 7 de la tarda han rebut un avís per un incident en una joieria del centre comercial.
23: Diversos testimonis expliquen que un grup d'homes encaputxats han trencat els vidres d'aquest establiment i s'han endut joies. L'atracament ha provocat moments de tensió entre els clients del centre comercial, que en alguns casos s'han refugiat en altres botigues, tal com ha explicat aquest testimoni a 3cat.info.
6: Bueno, doncs estàvem la meva filla i unes amigues a una botiga i de cop i volta doncs hem vist per les escales que pujaven a la planta de dalt corre molta gent i de seguida ens han tancat les portes de la botiga i l'únic que ens deien era que per seguretat ens havien tancat a dins perquè deien que hi havia una persona amb un arma.
5: Demà és divendres, és 31 de juliol, per tant és operació sortida de les vacances d'estiu i demà serà el dia de més afluència d'aquesta operació sortida a l'aeroport del Prat.
23: Es preveuen 1.142 operacions, un 60% més que el 31 de juliol de l'any passat. Fins diumenge estan previstos gairebé 3.200 vols, una xifra que significa un increment del 5% respecte de l'operació sortida de l'últim estiu. Segons Aena, les tensions a l'estret d'Hormuz han produït un desviament temporal del trànsit aeri cap a l'estat espanyol, considerat un destí turístic segur. I atenció, si teniu intenció d'agafar un vol a Barcelona a partir del 4 d'agost, perquè està convocada una vaga indefinida del personal de terra, facturació i embarcament de l'empresa Ground Force al Prat, que és l'empresa encarregada d'atendre aerolínies com Air Europa, Lufthansa, Air France, Qatar Airways i United Airlines, entre d'altres.
5: Per tant, demà operació sortida i coincidint amb aquesta operació sortida, també hi ha vaga a Renfe.
23: L'aturada l'ha convocat el Sindicat Ferroviari Intersindical i vol denunciar les avaries en els sistemes de climatització dels trens. La protesta afecta el personal de conducció i d'intervenció de Renfe Viatgers a tot l'estat. Segons la companyia, les últimes vagues convocades per aquest sindicat van tenir un seguiment inferior al 2% de la plantilla.
7: Ell va començar per dalt, va baixar fins les seves cames.
5: La presentació de Mala Bèstia ha estat un èxit a l'Atlàntida Film Fest que es fa a Palma. En participació de 3cat s'ha catalogat com una revistició dels contes clàssics en clau feminista. Anem cap a Palma, Caterina Carman Jaume.
8: Explica la història d'una nina d'acollida que ho farà tot perquè l'estimin. Per la seva directora, Bàrbara Ferrer, ha estat un exercici de trobar-se amb les parts fosques que té tothom.
25: Les bèsties normalment són dolentes, no? Quan crec que al final la pel·lícula parla d'acceptar aquesta bèstia que tenim totes a dintre i de poder-la mirar, no? De cara i poder ser conscient també d'aquestes parts obscures que tots tenim.
8: I també ha arribat Memòria de Chica, una adaptació de la novel·la d'Annie Ernaux que destapa les ferides d'una agressió sexual dècades després.
5: Revisitació, volíem dir abans, i ara ho diem bé. En fi, anem pels esports. Francesc Ripoll.
1: La UEFA ha anunciat que les seves federacions nacionals no participaran a les competicions de la FIFA. És la reacció de rebuig a la proposta de la FIFA de transferir participacions de propietat de la Copa del Món i d'altres competicions de la FIFA a inversors privats. Més coses, Marc-André Ter Stegen abandonarà l'estatge de pretemporada del Barça per marxar cedit a l'Ajax d'Amsterdam. La Federació Espanyola ha obert un expedient disciplinari al Barça arran de la denúncia que l'Atlètic de Madrid va fer fa dies contra el club blaugrana per haver iniciat contactes amb el davanter matalasser Julián Álvarez. I Ricky Rubio ha arribat a un acord amb la penya per seguir un any més a l'equip de Badalona, en canvi al Barça, segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, Toko Shangelia pagarà la seva clàusula de rescisió per cada lliure i marxar al Dubai Bàsquet.
5: I atenció, perquè la calor es mantindrà forta fins a la mitjanit, encara en moltes zones per sobre dels 30 graus. S'ha activat, de fet, un avís de calor nocturna a tot el Pla de Lleida, el Baix Camp, les Terres de l'Ebre i la Vall d'Aran. En fi, demà hi tornem a partir de 8:45 al Catalunya Vespre. Bona nit.
4: Catalunya Vespre, amb Marc Güell. Catalunya Ràdio.
26: Som 3cat.
4: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
27: Per obres de cobertura de la Ronda de Dalt,
3: el trànsit entre les sortides 5 i 6 quedarà tallat en tots dos sentits les nits del 20 de juliol al 6 d'agost. Els vehicles es desviaran pels laterals de la ronda. Més informació a barcelona.cat/obres. Ajuntament de Barcelona.
9: Els hàbits saludables formen part d'una tendència creixent vinculada a la millora de la salut física, mental i emocional.
10: Intento ser plàstica, però sí que necessito estructurar-me.
11: Estar en contacte amb les plantes és una manera d'alliberar-me.
9: Cuidar les rutines quotidianes i projectar una imatge coherent pot reforçar la confiança, la seguretat i el benestar general.
12: Hi ha persones que habiten més un món...
9: Estil de viure. El podcast de Míriam Victòria. A l'API web de Catalunya Ràdio.
14: I també disponible a la plataforma 3Cat.
26: Dissabtes i diumenges de 9 a 11 del matí, a Catalunya Ràdio t'acostem l'actualitat des d'una nova perspectiva.
27: Per què els adolescents de 12 anys s'enganxen als vapejadors? Què suposaria construir una gigafactoria d'intel·ligència artificial a Móra la Nova? Les denúncies d'assetjament als grans restaurants n'hi ha també a casa nostra?
28: Al Tot es pot parlar posem el focus en qüestions de qualsevol àmbit que afectin la nostra vida quotidiana.
9: Amb Domènec Subirà, Núria Pujades i la col·laboració dels serveis informatius i de programes de Catalunya Ràdio.
26: Fins al 2 d'agost, els matins del cap de setmana...
9: Tot es pot parlar.
26: Tot es pot parlar a Catalunya Ràdio.
29: L'estiu ets tu.
30: Catalunya Ràdio.
29: La llum.
26: Som 3Cat.
29: L'estiu ets tu.
30: L'estiu ets tu.
29: Quan em mires i somrius.
30: I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
31: Tot el que sentireu en aquest programa ha passat. Els fets, els noms i els llocs són reals. Alguns diàlegs estan dramatitzats, però el seu contingut consta en documents o surt de testimonis que eren al lloc dels fets. En algunes descripcions, aquest programa podria ferir sensibilitats. Relatem crims reals. La realitat i la mort no entenen de sensibilitats.
26: Els Mossos d'Esquadra han trobat morta dins del maleter del seu propi cotxe la Isabel Bascunyana, una estudiant de Lleida de 21 anys. Són les 23:38 hores de la nit del dimecres 24 de novembre del 2004. L'última vegada que la van veure en vida va ser el dia abans, el dimarts 23 de novembre a les 10 de la nit, quan després de plegar de la universitat van a comprar un entrepà a la cafeteria Gambrinus. El Gambrinus està situat a l'illa de l'Oci, un lloc que la gent de Lleida coneix perquè hi havia els cinemes Lauren ara tancats i que està al costat del campus de Cap Pont. Però el cotxe de la Isabel, amb el seu cos al maleter, no s'ha trobat a la zona universitària, sinó a uns 2 o 3 quilòmetres de distància al barri de la Bordeta. La Isabel estava coberta amb una bossa de plàstic industrial de color negre, marca Dino. A sobre de la bossa s'hi van trobar 11 fragments d'empremtes, com si algú hi hagués posat les mans per aplanar el plàstic i deixar el cadàver ben tapat. Portava la roba posada al revés i al coll i tenia un drap nuat que va servir per estrangular-la. L'autòpsia també ha determinat que hi havia semen a la vagina de la Isabel. Els investigadors han interrogat més de 100 persones i una setmana després han detingut Gilberto Antonio Chamba Jaramillo com a principal sospitós del cas. Chamba Jaramillo és el vigilant del pàrquing on la Isabel aparcava normalment el cotxe al costat del campus universitari. 3 dels 11 fragments d'empremta trobats a la bossa li corresponen a ell, però ell nega tenir res a veure amb el crim. El jutge n'ha decretat presó provisional. Les empremtes són un primer indici, però en cap cas una prova definitiva i concloent. La bossa industrial la podia haver agafat algú altre, després que ell la toqués. S'ha de continuar investigant la bossa i seguir altres pistes. Falta el resultat de l'anàlisi i de la pols que es van trobar als pantalons de la Isabel, el registre de trucades que es van fer des del seu mòbil i l'anàlisi de les mostres d'ADN que Chamba Jaramillo no va tenir cap inconvenient de facilitar a la policia.
32: Bona nit, sóc Carles Porta. Gràcies per escoltar-nos. Les persones són el que semblen? Un encarregat de pàrquing amable pot violar i assassinar una noia de 21 anys? Per què un home tracta així una dona? Podrem posar llum a la foscor? Comencem.
33: If you are the dealer, I'm out of the game. If you are the healer, means I'm broken and lame. If thine is the glory, then mine must be the shame. You want it darker. We kill the flame.
0: Crims. Per què matem?
33: Vilified, crucified in the human frame. A million candles burning for the help that never came. You want it darker.
0: El relat dels moments foscos de la nostra societat. Crims, amb Carles Porta.
32: Gilberto Antonio Chamba Jaramillo ha declarat davant el jutge que no coneixia la Isabel Bascuñana, que mai ha estat amb ella i que no l'ha vista mai. Però el jutge en decreta presó provisional i Chamba Jaramillo ingressa al centre penitenciari de Ponent enmig d'un ampli desplegament mediàtic.
2: Gilberto Antonio, veí de Lleida, de 43 anys i nacionalitat equatoriana, ha passat a disposició judicial aquest matí. La jutge de guàrdia ha decretat la presó provisional sense fiança. L'únic detingut per la mort de Maria Isabel Bascuñana ha declarat durant 4 hores. S'ha declarat innocent i ha dit que no coneixia la noia. Segons l'advocada del presumpte assassí, la jutge no els ha fet saber els motius que l'han dut a decretar presó, a banda de l'alarma social i el perill d'evasió de l'acusat.
6: Hi ha secret sumari, no coneixem cap de les proves que l'han imputat. Hem tingut que fer una defensa sense proves. Ells han escoltat la seva declaració, ell s'ha declarat innocent. No coneix a la noia.
2: Segons l'advocada, l'acusat ha esgrimit una coartada ja que ha dit que es trobava amb companys de feina i ja ha avançat que demanaran les diligències corresponents davant del...
32: La por s'havia estès per Lleida. Una estudiant de 21 anys assassinada de forma brutal era un crim terrible com per passar-ne pàgina de seguida. Però que una setmana després hi hagi un detingut a la presó no vol dir que estigui tot resolt i que la investigació s'aturi. Cal demostrar l'acusació amb proves irrefutables, proves que de moment no es tenen, i cal seguir estirant tots els fils possibles. A hores d'ara, la policia només té com a prova indiciària la coincidència de les empremtes de Chamba Jaramillo amb algunes de les empremtes que hi havia a la bossa industrial que cobria el cos de la Isabel. Els investigadors continuen endavant amb les indagacions i el dimecres 8 de desembre del 2012, festa de la Immaculada, passarà una cosa sorprenent. Just una setmana després de la detenció del vigilant del pàrquing dels cinemes Lauren, a la comissaria de Ponent reben una notificació que fa saltar totes les alarmes.
13: I algú a les 3:40 del matí es va aixecar a fer un informe per enviar-nos al cos de Mossos d'Esquadra. I després ho van passar, òbviament, al jutge.
32: Que algú s'aixequi a les 3:40 del matí per fer un informe i enviar-lo al cos de Mossos d'Esquadra vol dir que era una cosa que no podia esperar i que alguna cosa grossa passava. Una cosa que pot donar un gir inesperat a la nostra història, però ja hi tornarem. Teníem pendent l'anàlisi de la pols que es va trobar als pantalons de la Isabel. El dijous 16 de desembre del 2004, la policia agafa una mostra de la pols que hi ha al pàrquing del cinemes Lauren i, juntament amb els pantalons de la Isabel, ho porten a analitzar. El 4 de maig del 2005, els investigadors lliuraran el resultat al jutjat d'instrucció número 2 de Lleida, el que porta el cas.
13: El que vam fer és que vam sol·licitar als forenses que ens tornessin la roba de la víctima per establir la viabilitat que les restes de pols i de terra que havien trobat en la roba eren restes de similars característiques a la pols que es localitzava en una zona concreta del pàrquing. ¿Vale? I la pericial va sortir bona, és a dir, que eren compatibles amb dues. El que passa és que, el que diem sempre, no? Quan tens una prova molt potent, molt d'una prova de càrrec que és indubtable, totes aquestes esdevenen proves perifèriques. Però aquestes proves perifèriques són a vegades molt importants quan no tens una prova principal de càrrec, no?
32: Atenció al que diu el sotsinspector Mesalles. L'anàlisi de les mostres de pols havia donat un resultat positiu, és a dir, hi havia una compatibilitat clara entre la pols trobada als pantalons de la Isabel i la pols del pàrquing del cinemes Lauren. Fixeu-vos que diu que les dues eren compatibles, però en cap cas conclou que la coincidència era plena. O sigui, que tampoc estem davant d'una prova de càrrec indubtable que pugui incriminar sense dubtes Xamba. Estem davant d'una d'aquestes proves que se'n diuen perifèriques, com ens explica el sotsinspector. Però seguim endavant amb la investigació. Recordeu que 3 dies després de la mort de la Isabel, els Mossos ja havien demanat amb caràcter urgent el registre de trucades del telèfon mòbil de la Isabel, que, per cert, encara no s'ha trobat? Doncs 27 dies després, i això que era urgent, la companyia facilita les dades a la policia.
13: Hi ha dos aspectes aquí que són curiosos. Un és que ella ens arriba un registre de trucades que ens facilita la companyia telefònica d'ella, on ens dona un règim de trucades que no té res de normal. D'entrada no té res de normal, sinó que parla amb persones que ja ens havien dit abans en aquestes entrevistes o declaracions que havien parlat amb ella per telèfon, i més o menys ja havien dit l'hora. Per tant, s'adequa. I aquí no trobaven res estrany.
32: Els investigadors no troben res estrany en el telèfon de la Isabel. Però recordeu que el nòvio, a qui hem anomenat Ivan, però que no es diu Ivan, havia dit que la Isabel tenia trucades estranyes? Trucades que a vegades es mantenien en línia i d'altres que es penjaven? Els Mossos, doncs, comencen l'anàlisi exhaustiu de totes les trucades i, posteriorment, demanen dades d'alguns telèfons que apareixen als registres. Però no és fins al 12 de gener del 2005, 19 dies després que la companyia hagi facilitat el registre de trucades, que hi ha un element que els crida l'atenció.
13: Va venir un dia el Vicenç i ens va portar la factura d'aquesta... I això va ser el gener, si no recordo malament. I ens va portar la factura del telèfon d'ella. I aquí hi havia, sí que era important, perquè hi havia un número de telèfon d'aquests de pagament suplementari, un 807, i, clar, això no ens havia sortit, la companyia no ens havia facilitat aquest número de telèfon conforme s'havia trucat des del telèfon de la Isabel. I era molt important, perquè la trucada era, si no recordo malament, a les 23:27, 23:28 de la nit. Clar, aquella trucada és important, perquè aquella trucada és en el moment en el que nosaltres cataloguem quan es va produir l'abandonament del cos en allà. A més, en una de les múltiples entrevistes i dels portafredes que es fan a la zona del crim, hi va haver un testimoni que ens diu: jo recordo haver vist aquest cotxe a tal hora que estava allí aparcat. Però tant, ja tenim una persona que no té res a veure amb el cas, que ens va dir que en aquella hora el cotxe estava allà aturat. Val? Vam estirar la informació i, efectivament, ens confirmen que és un tipus de servei, doncs, de plaer sexual per telèfon. Tornem a la component sexual un altre cop, i estava clar que per l'estona que truca aquesta trucada era una trucada per confondre la policia, era una trucada per desviar l'atenció policial, perquè era una trucada d'un minut, dues trucades d'un minut. D'acord? Vam contactar amb l'empresa propietària d'aquest servei, que la veritat és que molt bé, van funcionar molt bé, ens van donar tota la informació, ens van dir inclús qui va ser l'operadora que va atendre aquesta trucada, ens va reconèixer que va parlar amb un tio que li va dir que trucava des de l'Èrida.
32: Una trucada a un 807, un servei de plaer sexual per telèfon que s'havia fet quan la Isabel ja era morta. Per dificultar la tasca policial, diu el sotsinspector Mesalles. Veurem com acaba aquesta trucada. Però tornem al Gilberto Xamba. La policia havia comprovat que era factible cometre el crim al pàrquing de l'Illa de l'Oci, conduir fins al barri de la Bordeta i tornar al cinema Es Lauren a peu o en taxi abans d'acabar el torn i d'haver de passar per l'oficina a deixar les claus a mitjanit. L'assassí de la Isabel va tenir sort perquè les càmeres de gravació que hi havia en aquest recorregut no van mostrar cap imatge del cotxe Nissan Sunny en el seu desplaçament des de la zona universitària fins al carrer Ignasi Bastús del barri de la Bordeta, on es va trobar aparcat el vehicle. Però Xamba no va tenir tanta sort. Ara veureu per què.
13: Quan ingressa a presó, clar, com et pots arribar a imaginar, els mitjans de comunicació, era un cas força mediàtic, i van cobrir, doncs, l'entrada i sortida del detingut al jutjat, no? I va passar a disposició el dia 4 de desembre, i jo diria que va ser el mateix dia 4, a la tarda, que un periodista de Madrid va trucar aquí a la comissaria i va dir, es va identificar i va dir que era el monstruo de Machala, que ell havia investigat els crims d'aquest individu al seu país. A partir d'aquí contactem amb aquest senyor, amb aquest periodista, ens informa, I el que fem és, doncs, informar el jutge.
32: Un periodista ha reconegut Chamba com el monstre de Machala. Però qui és aquest monstre de Machala? Això de monstre no augura res de bo. Primer, situem-nos a Machala. Lídia Oriols, bona nit.
1: Bona nit, Carles.
32: Què és Machala i què hi té a veure amb Chamba?
1: Machala és una ciutat portuària de l'Equador. És coneguda com la capital mundial de la banana. Viu essencialment de l'exportació d'aquesta fruita arreu del món. Chamba va arribar a Machala quan era un adolescent, després que la família decidís marxar de la ciutat equatoriana de Loja, on va néixer. A Machala, Chamba va fer estudis mitjans i va anar a la mili a fer de soldat. Va viure la guerra de Paquixa, un breu conflicte entre el Perú i l'Equador. Passada aquesta etapa i després d'un breu temps fent de camioner, Chamba farà de taxista.
32: Chamba Jaramillo ha viscut molts anys a la capital mundial bananera, doncs. Un periodista l'ha reconegut a la televisió i assegura que és el monstre de Machala. I recordeu que quan els Mossos li van preguntar pels tatuatges que duia a la mà, uns tatuatges típics de presó, de molt baixa qualitat, Chamba es va mostrar incòmode i no en va voler parlar. Què hi ha darrere aquells tatuatges? Ja abans que el periodista truqués a la comissaria de Ponent, als investigadors els havia arribat una altra informació.
13: A través d'una dona que ens ve a dir que una persona que treballa en la seva empresa en la neteja, que resulta que és que era l'actual companya sentimental d'ell, li havia reconegut que ell havia estat a la presó a Equador per haver matat noies. I això, aquesta dona, quan encara no l'havien passat a disposició, el teníem aquí detingut, ens ho va explicar.
32: Noies assassinades. Què amagava Chamba Jaramillo? Era cert que havia matat dones a l'Equador? Si us recordeu, havíem explicat que el 8 de desembre del 2012, Festa de la Immaculada, a la comissaria de Ponent reben una notificació important. Una notificació que deixarà tothom glaçat.
13: Nosaltres ja havíem sol·licitat a Interpol la informació, però això és lent. En aquest cas, jo me'n recordo de... crec que és el dia 8 de desembre, que és festiu, d'estar aquí al despatx, i vam rebre la informació d'Interpol. I, a més, estava assignada a les 3:40 de la matinada, a Quito, per part de la Interpol Quito. I l'explicació era senzilla, i és que per part del conseller d'Interior nostre es va posar en contacte amb el Ministeri d'Interior espanyol i es van activar els recursos internacionals per confirmar això. I algú a les 3:40 del matí es va aixecar a fer un informe per enviar-nos al cos de Mossos d'Esquadra. I després ho van passar, òbviament, al jutge. Confirmant que, si més no, havia matat a 8 dones i una en grau de tentativa. Acompanyades, algunes d'elles, no sé si totes, amb agressió sexual. Només va complir 8 anys de presó.
32: 8 dones violades i mortes i només 8 anys de presó. Era de la manada d'Equador? Fetes totes les comprovacions i després d'haver arribat la confirmació de la Interpol Quito, no hi ha cap dubte. Gilberto Antonio Chamba Jaramillo és el monstre de Machala. En la seva etapa com a taxista a Machala va matar 8 dones. Lídia.
1: 8 dones entre el maig de 1988 i el març de 1993. Les va assassinar al seu vehicle. Totes van ser estrangulades i violades. Eren majoritàriament estudiants i universitàries. La més petita de totes només tenia 14 anys. A la ciutat de Machala encara ressonen les seves paraules quan va ser detingut. Va dir textualment: quan elles agonitzaven, els feia l'amor dins el cotxe. Esgarrifós, es va guanyar a pols el sobrenom del monstre de Machala.
32: Però que hagi matat 8 dones a l'Equador no vol dir que s'hagi demostrat també que ha matat la Isabel Bascuñana. Per la manera com les va matar i per la manera com va ser assassinada la Isabel, amb un modus operandi molt similar, tot fa pensar que sí. Però encara no hi ha cap prova concloent. Els investigadors no volen que se n'escapi i necessiten una prova que l'incrimini definitivament, una prova que encara no ha arribat. Com és possible que un assassí de 8 dones hagi arribat a Lleida tan tranquil? S'escaparà també ara del suposat assassinat de la Isabel?
33: I'm ready, my lord.
26: Crims. Amb Carles Porta.
32: Els investigadors han confirmat que Gilberto Chamba Jaramillo és el monstre de Machala. Com hem arribat fins aquí i què vindrà a partir d'ara? Repassem-ho, Lídia, i continuem.
1: El jutge decreta presó provisional per a Gilberto Chamba Jaramillo el 4 de desembre de 2004, després d'haver passat 72 hores detingut a la comissaria de Ponent. L'atestat policial és molt extens. S'han de reflectir totes les diligències practicades i els Mossos esgoten el termini legal abans que el detingut passi a disposició judicial. Mentre Chamba Jaramillo està empresonat de manera preventiva al centre penitenciari de Ponent, la investigació continua. L'anàlisi de les mostres de la pols que es va trobar als pantalons de la Isabel i les mostres de pols recollides al pàrquing dels cinemes Lauren, on treballa Chamba, és positiu. Però atenció, aquest positiu és una compatibilitat clara, però no conclou en cap cas que la coincidència sigui plena. Més elements. Un mes després de l'assassinat de la Isabel, els Mossos d'Esquadra reben el registre de trucades que es va fer amb el telèfon de la Isabel. Els investigadors no hi veuen res de normal, però el 12 de gener del 2005, el germà de la Isabel, el Vicenç, els facilita la factura de Telefònica i hi ha un element que els crida l'atenció. S'ha fet una trucada a les 23 i 28 minuts, el dia 23 de novembre, el dia de l'assassinat de la Isabel, a un número eròtic de tarifació addicional, 1-807. La trucada té una durada de 6 minuts. Mentre continuen les diligències, als Mossos també els arriben diferents informacions. Una dona els va veure i els explica que una companya de feina li ha dit que la seva parella sentimental li havia reconegut que havia estat a la presó a l'Equador per haver matat noies. El company sentimental d'aquesta dona és Chamba Jaramillo. I el dia que el vigilant del pàrquing passa a disposició judicial, el 4 de desembre de 2004, un periodista de Madrid el veu per la tele i el reconeix. El periodista truca a la comissaria i l'identifica com el monstre de Machala. Explica als Mossos que ell havia investigat els crims d'aquest individu al seu país. Els Mossos d'Esquadra ja havien demanat informació a la Interpol i el 8 de desembre, a les 3:40 de la matinada, a la comissaria de Ponent, reben la confirmació que Chamba Jaramillo és el monstre de Machala i que havia matat 8 dones a l'Equador entre el maig del 1988 i el març del 1993, estrangulades i violades.
32: A principis de gener, la policia rep una altra visita inesperada a la comissaria.
13: Ens apareix una altra noia, que és una noia que me'n recordo que quan va estar parlant amb ella tremolava, perquè havia tornat a néixer aquesta noia, perquè jo crec que ella va ser la candidata inicial a això, vale? Ella el que explica és que queda un dilluns al vespre i queda per anar al cinema amb un amic i queda la darrera sessió, però ella entra sola al pàrquing i entra amb el seu cotxe. És un pàrquing que és gratuït per a la gent que va al cinema, i quan entra ja manté un contacte amb el Chamba, és a dir, Chamba la veu com és, i ell li fa alguna pregunta en què anava, no sé si era que a quina sessió anava o a quina hora acabava o algo així.
32: L'Anna ha anat a veure la policia quan ha llegit tota la informació a la premsa. Mentre va estar a l'exèrcit equatorià i com a xòfer, Chamba havia adquirit certs coneixements bàsics de mecànica i tenia especial interès per ajudar persones amb problemes a l'aparcament, persones que no podien arrencar el cotxe. És per això que s'havia comprat un miniquit de mecànica amb un cable d'arrencada i altres eines per poder socórrer els clients del pàrquing que s'hi trobaven. Homes i dones. Sembla que tenia voluntat d'ajudar, i que preguntés a la noia a quina sessió anava i a quina hora acabava podia respondre ben bé només a la seva manera de ser amable i educat. Després veurem què passa amb l'Anna i per què tremolava. Però fixem-nos ara en l'atestat policial del 10 de gener del 2005, el mateix que inclou la declaració d'aquesta noia. També s'hi recull un episodi amb una prostituta. La policia ha reconstruït la vida de Chamba i observa una denúncia per un afer amb una prostituta a la zona del Dalmau de Lleida. El Dalmau és el nom d'una gasolinera i, a la vegada, d'una zona de la sortida de la ciutat per la Nacional 2, direcció Saragossa, on s'hi trobaven prostitutes. En aquesta zona també hi ha un antic hostal anomenat Jamaica. Els agents localitzen la prostituta perquè els expliqui què havia passat un any abans. La sentència ho recull així.
26: En día y hora no determinados del verano de 2003, Gilberto Antonio Chamba Jaramillo se dirigió con su vehículo Ford Escort blanco a los alrededores del Hostal Jamaica, sito en la salida de Lleida por la Nacional 2, con el propósito inicial de contratar los servicios de una prostituta. Allí contactó con Juliana Madalina Onel, de nacionalidad rumana y en situación de irregularidad en España, con la que, previo pago de una cantidad convenida, concretó el mantener relaciones sexuales. Así logró que Juliana Madalina subiera al vehículo, lo condujo a un lugar próximo, oscuro y solitario, apartado de la carretera, y lo estacionó. Con las ventanillas subidas, se situaron en la parte de atrás del automóvil y Gilberto Antonio Chamba solicitó a Juliana que se despojara de la ropa y se desnudó por completo, a excepción de un cordón blanco que llevaba atado a la cintura, y se situó encima de Juliana, agarrándola por el cuello. Como no consiguiera una erección, pidió un cambio de postura. Agarró nuevamente a Juliana por el cuello, situando el dedo pulgar bajo la nuez. Oprimía tan fuertemente que Juliana comenzó a tener dificultades para respirar y le decía: «¿Te pasa algo? Me estás asfixiando». El acusado le dijo que no pasaba nada y continuó con su acción. Ante ello, Juliana, muy asustada por lo que sucedía y tratando de escapar, asió los testículos de Gilberto Antonio, logrando que éste disminuyera la presión que ejercía sobre el cuello, al tiempo que logró abrir la puerta del vehículo con intención de huir, si bien el acusado la sujetaba por las piernas con la finalidad de introducirla nuevamente en el vehículo, consumar el acto sexual y simultánea o seguidamente acabar con su vida a través del estrangulamiento. Juliana gritaba y pedía socorro, logrando alertar a Nicoleta Chinaru, otra prostituta que, estando con un cliente, acudió al lugar con su compañía y el vehículo de este, situándose delante del coche de Chamba, lo que evitó que el acusado llevara a cabo su propósito.
32: Tenim les empremtes, les mostres de pols, les trucades telefòniques, el testimoni de la prostituta i el més fort, sabem que és el monstre de Machala. Havíem explicat que li havien agafat mostres d'ADN. El resultat arriba a principis d'abril.
26: La saliva del acusado, que se obtuvo con su consentimiento, manifiesta coincidencia de perfil genético con el semen que se encontró en el cuerpo de la víctima. Ello fue acreditado con el informe pericial del Instituto Nacional de Toxicología de Barcelona.
32: La prova definitiva i concloent ha arribat. Els investigadors no en tenen cap dubte. Chamba Jaramillo pot ser acusat formalment de l'assassinat de la Isabel Bascuñana. L'ADN és irrefutable, però no tot s'acaba aquí. Encara tenim moltes coses per explicar, i algunes de molt sorprenents. En el capítol anterior havíem sentit la seva advocada, Teresa Collado. La lletrada confiava que les proves d'ADN confirmessin allò que deia el seu client, que no coneixia la Isabel Bascuñana, que no havia estat mai amb ella, ni l'havia tocada, ni l'havia vista mai. Però els resultats confirmen tot el contrari. Poc abans de començar el judici, la lletrada renuncia a defensar el monstre de Machala per motius personals. L'audiència de Lleida es veu obligada a designar un nou advocat. El judici contra Chamba se celebrarà enmig d'una gran expectació mediàtica, gairebé 2 anys després de l'assassinat de la Isabel Bascuñana.
5: Com el senteu, no, el judici?
7: Doncs amb ganes de que acabi, perquè han passat gairebé 2 anys... i és un plaç molt llarg per fer un fet tan, tan terrible.
5: Què és el que espereu d'aquest judici? Quina seria la sentència?
7: Doncs, com diu les pancartes que hem ficat aquí, una condemna exemplar, i sobretot que la gent prengui consciència del fet horrorós que ha passat amb aquest cas, que li ha passat a ma germana com li pogués hagués passat a qualsevol altra noia de la nostra ciutat o del nostre país. Vull dir, ens preguntem com pot ser que un assassí en sèrie d'aquest tipus estigui convivint entre nosaltres i pugui fer el que ha fet.
32: Gilberto Antonio Chamba s'asseu al banc dels acusats el 19 d'octubre de 2006 enmig de la indignació de la família i dels ciutadans de Lleida i de tot el país. Una pregunta flota a l'ambient. Com va poder entrar el monstre de Machala a Espanya? Com va poder amagar el seu historial? Com va aconseguir permís de residència i autorització de treball? You want
26: it darker. Crims. El relat dels moments foscos de la nostra societat.
33: I'm ready, my lord.
26: amb Carles Porta.
32: Centrem-nos ara en el judici contra Xamba. Teresa Collado, la seva advocada, ha renunciat a defensar-lo. La defensa recau en un advocat del torn d'ofici, Lluís Aldomà, designat per l'Audiència Provincial de Lleida. El lletrat Aldomà, veient què li queia a sobre, fa mans i mànigues per no haver de defensar el monstre de Machala, i l'endemà mateix de ser designat per l'Audiència, fa un escrit en què intenta deslliurar-se'n a partir de les seues conviccions ètiques, morals i de consciència. La resposta que rep és curta i clara. L'Audiència diu que les seues raons no són causa justificada. Sense cap més tipus d'explicació. Però l'advocat Aldomà no es dona per vençut i 15 dies després presenta un recurs d'alçada i insisteix en els seus arguments.
3: Les inicials conviccions ètiques i morals de l'advocat assignat a l'escrit de data 26 d'abril de 2006 pel caràcter afrontós i violent dels fets delictius objecte d'acusació, unides a les proves que consten a l'expedient, examinades per aquest lletrat el dia 16 de maig de 2006, antecedents penals, reportatge fotogràfic, declaracions, testimonis, proves ADN, fluïts de l'acusat al cos de la víctima, han fet que el propi lletrat recurrent tingui la plena creença de la culpabilitat de l'acusat, circumstància que fa que li sigui impossible d'assumir una defensa amb un mínim de correcció sense produir indefensió al justiciable.
32: Aldomà no rep cap resposta i es veu abocat a defensar, sí o sí, el monstre de Machala. Molt a contracor, el lletrat visita a la presó el seu client imposat per preparar la defensa i decideix utilitzar els arguments del mateix Xamba. 120 periodistes de 28 mitjans diferents van escoltar aquell dijous 19 d'octubre del 2006 com Xamba explicava al jutge que ell no havia violat ni matat la Isabel Bascuñana.
4: No l'agredió usted sexualmente.
8: No la conocía, señorita.
4: No l'agredió sexualmente. No, no la estranguló no, no, luego. Sí. No es verdad. Usted niega totalmente...
8: Niego totalmente...
4: los hechos. Vamos a ver. ¿Cómo explica que su semen aparezca en la vagina de Isabel Bascuñana? ¿Se ratifica ya en sus declaraciones?
8: Me rectifico todo, perdón, todo lo que está adentro. Hay muchas cosas. Mi abogada me abandonó, no sé por qué, por muchas cosas. Pues una mujer, vea, no. Yo he pasado muchas cosas, no, aunque no lo quieran creer, mi señoría, pero hay personas atrás de esto. Me amenazaron a mi familia, hubo dinero en intermedio, incluso la policía encontró unos libros, que incluso había una nota, no, nunca lo investigó. Había cerveza marca colombiana en mi coche, como unas 10, que la recogí la última vez. La policía abandonó todo eso por una falsa llamada que hicieron por mis delitos que yo he cometido, pero no fue que lo he cometido, sino la policía negoció conmigo para que yo me haga cargo, señor. Mi delito aquí a España es estar aquí, venir a trabajar, y debo abandonar a mi familia, a mis hijos. Ese es mi delito, señor. No por lo que me acusan en este momento.
4: Vamos a ver, entonces, la explicación que usted da ahora, ya la dio en la última declaración, de por qué su semen aparece en la vagina de Isabel Bascuñana, sí. Es porque hay unas personas que le quieren mal.
8: Sí, mi señoría.
32: Xamba va explicar que el dia abans de l'assassinat de la Isabel Bascuñana va tenir una relació amb una noia colombiana que va guardar el preservatiu amb el seu semen i que tot plegat era un muntatge. Va dir que algú havia agafat el preservatiu amb el seu esperma i l'havia introduït a la vagina de la Isabel. En el seu informe final, la defensa insisteix. Diu que les proves practicades en el judici oral no poden descartar l'existència d'un muntatge fet per terceres persones. És a dir, Xamba seria un cap de turc. Segons la defensa, l'anàlisi de la pols recollida al pantaló de la víctima només llença probabilitats i tampoc es pot demostrar que la trucada final del telèfon de la Isabel a un 807 l'hagi fet l'acusat. A més, nega que Xamba tingués la intenció real de marxar de l'Estat, ja que si hagués volgut, ho hauria pogut fer, i en canvi no ho va fer. Aquí, la defensa no se'n recorda del mal de panxa. La sentencia es rotunda pel que fa a la versión de Xamba.
26: Las explicaciones dadas por el procesado y la argumentación defensiva son legítimas, por cuanto tratan de exculpar los hechos que se imputan al procesado, pese a lo cual no merecen la más mínima credibilidad a la sala, no solo por la absoluta orfandad de datos o indicios en que puedan sustentarse, sino porque intrínsecamente las manifestaciones realizadas en el plenario ya adolecen de falta de verosimilitud, por cuanto en sí mismas consideradas resultan insostenibles. Parte el procesado que ya en Ecuador fue objeto de una conspiración y se le condenó injustamente por hechos que no había cometido, y asegura que en España le ha ocurrido lo mismo con personas que no conoce ni puede aportar datos, y por hechos a los que realiza vagas referencias. Y usando su derecho de última palabra, negando nuevamente que fuera el autor de la violación y del crimen, llegó a comparar la actuación policial ecuatoriana y la española, afirmando que si la policía de su país hubiera investigado como la de aquí,

0: probabilidades son menores que si sales con 50. En el caso de Chamba, era un hombre relativamente joven y probablemente saldrá con cerca de 60 años. Considerando que había matado en Ecuador y luego lo hizo en España, pues el pronóstico no es muy bueno. Yo desde luego no me fiaría, esa es la verdad.
1: Chamba acabarà la seva condemna el 2029, d'aquí poc més de 10 anys. 45 anys per la violació i assassinat d'una noia i per haver-ho intentat amb una altra dona. El tribunal va considerar provat que Chamba, que llavors tenia justament 45 anys, va abordar la Isabel cap a 2:15 de la nit el 23 de novembre de 2004, quan anava a recollir el cotxe al pàrquing del Cinemes Lauren. Li va tapar la boca i la va traslladar a la força al subterrani i allà, amb la intenció de satisfer els seus instints libidinosos, va col·locar un drap blanc lligat amb un nus al voltant del coll de la noia per evitar que es pogués defensar o demanar auxili mentre la violava. Va utilitzar tanta força que va acabar amb la vida de la Isabel per asfíxia. Després va introduir el cadàver al maleter del vehicle, el va cobrir amb bosses de plàstic i el va abandonar al barri de la Bordeta. Abans us he parlat de l'Anna, la noia que podia estar la primera víctima i que va explicar als Mossos que va aparcar el seu cotxe al pàrquing perquè anava al cinema. Quan va entrar al pàrquing anava sola i Chamba li va preguntar a quina hora acabava la sessió. Doncs bé, la seva declaració va servir als Mossos per fer la reconstrucció dels fets.
2: Quan torna aquesta noia, què passa? Que ella torna amb un noi, perquè ella s'ofereix a portar-lo a casa. I quan se fiquen al cotxe, ells no veuen a ningú, se fiquen al cotxe i quan intenta arrencar, el cotxe no arrenca. I el cotxe no arrenca, era molt estrany, no? I als instants senten un soroll d'una porta i apareix ell, apareix el Chamba, no?, amb el seu cotxe dins el pàrquing. I clar, i es troba els dos. I llavors ell li pregunta què passa, si no s'encén el cotxe, llavors ell li diu que obri el capó, i a l'obrir el capó ell fa un canvi d'una peça elèctrica del cotxe i ja engega, no? Què passa? Que dins de totes aquestes circumstàncies resulta que l'amic d'aquesta noia, doncs, era estudiant d'enginyeria i ell observa una cosa estranya, diu, aquest canvi que ha fet, si el cotxe no hagués pogut entrar amb el cotxe amb aquest canvi, vull dir, hauria estat impossible, no? Que no hagués funcionat, no? El que passa que no li donen més importància, fins que detona tot en premsa. Llavors se n'adonen. I llavors venen explicant-se-ho. Nosaltres vam imputar per aquest fet a Chamba, per una tentativa d'homicidi. Perquè creiem, o creiem, estem convençuts que es van donar totes les premisses perquè ell va intentar això amb aquesta noia.
1: Un mes i mig després de l'assassinat de la Isabel Bascuñana, quan es van començar a saber els detalls, l'Anna va anar a explicar la seva experiència als Mossos i tremolava perquè era conscient que amb ella li va anar d'un pèl. El crim està resolt, però es podia haver evitat la mort de la Isabel? A l'Equador, a Chamba li van caure 16 anys de presó per haver violat i matat 8 dones, però només en va complir 7 i mig. Va estar a la presó del 16 d'abril del 93 al 18 d'octubre del 2000. Si fem comptes, no arriben a 2 anys per cada dona violada i assassinada. No sembla una condemna dura, a fe de Déu que no. Com va poder passar que només complís la meitat de la condemna? El sotsinspector Mesalles ens ho explica.
2: És perquè es veu que va haver... Bueno, hi havia un col·lapse d'institucions penitenciàries i es va aprofitar una mena, doncs, de petició catòlica de l'Església d'allà, de que hi hagués una mena d'indult generalitzat a totes aquelles persones que haguessin complert més del 50% de la seva condemna. I ell va sortir beneficiat d'això. Després, quan va arribar aquí, va arribar via Amsterdam a l'any 2000 i d'Amsterdam aquí, a Lleida, on tenia part de la seva família, que ja estava aquí.
1: Però encara hi ha més fets incomprensibles. Estiguem atents. En un temps rècord va aconseguir netejar el seu expedient criminal i va obtenir un passaport legal que li va permetre aterrar a Espanya. I així són les coses, per difícil que costi de creure-les. Com va poder el monstre de Machala arribar a Lleida sense que ningú s'adonés que era un assassí en sèrie? L'advocat Paco Sapena, que va defensar els interessos de la família bascunyana, no va parar de preguntar-se com va aconseguir passaport a l'Equador i va poder arribar a Espanya l'any 2000, poc després de sortir a la presó. La llei diu que has d'estar net d'antecedents penals per obtenir passaport i permís de residència a Espanya. I ell, de net, res, tot el contrari. Duia a sobre un historial de crims abominables. El nostre amic Ferran Grau, periodista que ha investigat a fons el cas, apunta dues possibilitats.
3: A l'Equador, en aquell moment, sols es podia complir 16 anys màxims de presó. Matessis a qui matessis. Ell tenia 8 víctimes, però va complir 16 anys. En lloc de 16 anys, com que li van fer una amnistia anomenada 2x1, amb, diguem-ne, abraçada també per l'Església Catòlica de la zona, compleix 8 anys. I aquí hi ha un punt fosc en tota la història, perquè aquest home surt de la presó i aquest home surt sense antecedents d'aquesta presó. Hi ha diferents teories al respecte. Una és que hagués pogut netejar el seu expedient a través d'una màfia. Resulta que hi ha evidències de màfies equatorianes del moment que et netejaven els expedients per una quantitat tan senzilla com 300 euros, i d'altres és que simplement la pròpia justícia i la pròpia policia de la zona ja els hi anés bé fer fora, d'alguna manera senzilla, tota aquesta gent que tampoc no sabien massa bé com mantenir-la al país. Per tant, surt de l'Equador amb els papers absolutament nets.
1: Han passat 14 anys i la família, amb el Vicenç Bascunyan al capdavant, continua demanant el mateix.
2: Si sou capaços de crear l'alarma social que penso que ha de tindre aquest cas, jo penso que fareu no un favor a nosaltres, a la família, perquè la família és difícil que torni a patir per això, sinó a la societat en general, no? I és un tema ja de venjança, perquè al final la venjança no serveix de res, eh? Nosaltres no tenim necessitat de venjança, el que tenim és necessitat de protecció, no nosaltres, sinó la societat en general. I si no es fa alguna cosa, per desgràcia, d'aquí un temps potser tornem a parlar d'algun altre mort. És difícil de dir, no? Però com a mínim aquesta persona hauria de tornar al lloc d'on no tenia que haver sortit mai, que és el seu país.
4: Per què matem per tenir plaer sexual? Adrià Pujol, el nostre antropòleg de capçalera. Bona nit.
5: Bona nit. Quin tema, quina entrada de tema. Jo me n'aniria, així, per fer-ho una mica fàcil, me n'aniria al senyor Sigmund Freud i aquelles dues pulsions que ell especifica, que és la pulsió de vida, o eros, de vegades també n'ha dit, i la pulsió de mort o destrucció. Dues pulsions que conviuen, que són antitètiques, i que com a bon binomi ens van molt bé per entendre les coses complexes, perquè els simplifiquem. Antitètiques, deia, i que al mateix temps l'una no existeix sense l'altra. Són dues pulsions, la de la destrucció, la de la mort, la de caminar cap a la cosa inorgànica, i la de viure, procrear i seguir endavant, que s'ajunten o es manifesten en aquests casos de violació amb mort de per mig. Que això porti a tenir plaer o no, Freud diria que sí.
4: Dues pulsions, una que no existeix sense l'altra, però sobta que siguin alhora, no? Què li ha de passar a la ment humana perquè per tenir plaer hagi de provocar el dolor dels altres, i un dolor, en aquest cas, irreversible, com és la mort, no?
5: Sí, el que passa és que en aquests casos d'assassinats amb sexe pel mig i sexe alhora que maten, no està clar que sigui la ment qui governa en aquell moment l'acte. Ni un ni l'altre, ni l'acte sexual ni l'acte de matar. Jo crec que la ment fins i tot es pot arribar a apagar. Això no justifica res ni ningú. Això, és que se li va anar a les mans, no?, que se sol dir. No, escolti, ja sabia què feia aquest senyor. Però no crec que sigui un plaer entès així com l'entén tothom que ens està escoltant, que és algun altre tipus de cosa.
4: Què pot més, el plaer o la mort?
5: És que el fet de dominar l'altre, no només sexualment, sinó que perquè el pots matar, et dona el plaer de la superioritat. Però no tinc clar que sigui un plaer sexual. Sí que una vegada més, molta escola psicoanalista diria que aquí hi ha coses de líbido, etc. Però és una cosa de superioritat, bàsicament.
4: I la superioritat també té a veure amb la repetició? És a dir, tenim un cas d'un assassí en sèrie que mata 8 dones a l'Equador amb el mateix procediment i arriba a Lleida i mata una altra. Repetició i superioritat.
5: Home, jo no conec la fitxa psicològica d'aquest senyor, però el perfil exterior, que és el de la pulsió de la mort, una vegada més, indica que si una cosa t'ha sortit bé i t'ho has passat bé, la repeteixes. Que aquesta cosa sigui un assassinat i una violació és abjecte. Però si a tu t'ha anat bé i t'ha agradat, doncs és clar que repeteix.
4: Adrià Pujol, gràcies.
5: Que vagi bé.
1: Quan expliquem crims sempre es fa molt difícil de respondre la pregunta de per què matem. Hi ha mil respostes i cada cas és diferent. Continuarem explicant casos i buscant respostes, encara que ens costi molt d'entendre com és que un home, autor de la violació i assassinat de 8 dones, pugui continuar matant impunement. En fi, encara hi ha massa foscor a la nostra societat i, sobretot, per a les dones. Tornem tan aviat com puguem.
6: Crims. Muntatge musical, Sergi Cotillas. Documentació, guió i entrevistes, Lídia Orriols. Adaptació i direcció artística, Dolors Martínez. Narració, guió i direcció, Carles Porta. Amb les veus de Catalunya Ràdio. You're my friends, what you told me. Vols escoltar més podcast com aquest? Trobaràs tot el catàleg de Catalunya Ràdio a l'app de 3cat i a catradio.cat.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 10.
1: Bona nit, us informa Marc Güell. Itàlia es planteja suspendre l'espai Schengen amb Espanya després que s'hagi agreujat la crisi migratòria a Ceuta. En un missatge a la xarxa X, el ministre Antonio Tajani ha dit que la immigració irregular i descontrolada és un perill per la seguretat nacional. Per això l'executiu d'extrema dreta italià vol aturar la lliure circulació de persones amb Espanya. Als Estats Units, la Casa Blanca també acaba de reaccionar a aquesta arribada de milers de persones des del Marroc. El govern nord-americà l'atribueix a les polítiques, diu, globalistes d'extrema esquerra d'Espanya. Sobre el terreny, la situació també es complica. Segons informa l'agència EFE, les autoritats marroquines han llançat gasos lacrimògens i canons d'aigua per dispersar la multitud que es concentra al voltant de la frontera amb Ceuta. Demà Pedro Sánchez viatjarà a la ciutat autònoma per abordar aquesta crisi. Aquest vespre ha autoritzat la mobilització de l'exèrcit per donar suport a la Guàrdia Civil, que està desbordada. La majoria de migrants estan arribant a Ceuta nedant. Més notícies amb en Joan Vilaplana.
2: El jutge va rebutjar una ordre de protecció per als dos fills de la dona assassinada a Barcelona dimarts a mans de la seva parella. L'agressor va denunciar ara fa 15 dies la víctima davant dels Mossos per maltractar-lo a ell i a les criatures. La fiscalia va sol·licitar al jutge que separessin els fills de la mare i del marit, però el magistrat ho va rebutjar.
1: Vox recorre al Tribunal Superior de Justícia d'Extremadura perquè també condemni per tràfic d'influències David Sánchez, el germà del president espanyol, per la plaça de coordinador de conservatoris de la Diputació de Badajoz, que li van fer a mida. L'audiència provincial el va condemnar per prevaricació a 9 anys d'inhabilitació per a feines al sector públic, però el va absoldre de tràfic d'influències perquè no es va poder provar si l'ordre de contractar-lo venia de dalt.
2: Polònia condemna la violació del seu espai aeri durant un atac massiu de Rússia contra Ucraïna, però no hi veu motius per pensar que el país fos objectiu de Moscou. Així s'ha expressat el primer ministre Donald Tusk després de visitar el cràter de 10 metres de diàmetre que el míssil ha deixat en una zona deshabitada.
3: Avions de combat ucraïnesos van monitorar i van intentar destruir els míssils que es dirigien cap a la frontera polonesa, seguint-los fins a la mateixa frontera. No hi ha motius per pensar que Polònia fos l'objectiu, però dos d'aquests objectes van violar l'espai aeri polonès.
1: I la Lliga Àrab alerta dels intents d'ampliar la guerra a l'Orient Mitjà després de l'atac amb un dron ahir contra un port egipci a 50 quilòmetres del canal de Suez. Ningú ha reivindicat el dron que va provocar un incendi en dos vaixells, un dels quals propietat dels Estats Units. Segons l'agència EFE, fonts de seguretat d'Egipte descarten que el dron el llancessin Israel, l'Iran o els Houthis. De fet, els rebels del Iemen s'han desmarcat avui de l'atac contra el port de Damietta. La circulació per la carretera del port de la Bonaigua no es normalitzarà com a mínim fins d'aquí un any. Territori ja ha començat les obres d'emergència per estabilitzar aquesta via afectada per moviments de terres. Al maig es va obrir un esvoranc al ferm. Corresponsal a l'Aran, Sofia Cabanes.
4: Les obres força complexes consisteixen en la inserció al subsol de pilons encastats. Ramon Ramírez, director general d'Infraestructures de Mobilitat.
5: Hi ha el que es diu una paleosia visada, un moviment profund de la muntanya, i amb aquests pilots el que estem intentant és cosir-lo, contenir-lo.
4: La primera fase de les obres s'executarà este estiu i la segona l'estiu que ve. Durant tot este temps es mantindrà el pas alternatiu a la carretera.
1: Els esports, Francesc Ripoll, bona nit.
6: Bona nit. La UEFA anuncia que les seves federacions nacionals no participaran en les competicions de la FIFA. És la reacció de rebuig a la proposta de la FIFA de transferir participacions de propietat de la Copa del Món i d'altres competicions de la FIFA a inversors privats. Marc-André Ter Stegen abandonarà demà al matí l'estatge de pretemporada del Barça a Anglaterra per marxar, com ha cedit, a l'Ajax d'Amsterdam. La Federació Espanyola ha obert avui un expedient disciplinari al Barça arran de la denúncia que l'Atlètic de Madrid va fer fa dies contra el club blaugrana per haver iniciat contactes amb el davanter matalasser Julián Álvarez. A segona, el Sabadell ha fitxat el davanter uruguaià Gastón Valles, arriba procedent del Tenerife. I en bàsquet, Ricky Rubio jugarà una temporada més a la penya. El base del Masnou, de 35 anys, renova amb el club badaloní i, segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, el jugador del Barça de bàsquet, Shane Gelia, pagarà la seva clàusula per quedar lliure i fitxarà pel Dubai.
0: Fins aquí les notícies.
7: Catalunya Ràdio.
8: Som 3CAT.
9: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
10: Al búnker.

0: 1880, Brussel·les, Bèlgica. En Carles somia que un dia serà president.
1: No. Ah! Tranquil.
2: No es parla de política en aquest programa.
1: No
2: s'ha fet mai. I per la música jo diria que no parlarem ni d'un Carlos ni de cap homeless.
0: No. Bueno, sí.
2: Sí?
0: Sí, sí. Us podeu engalanar fort, perquè avui ens endinsarem en l'aristocràcia belga més selecta.
2: L'aristocràcia belga?
0: És que no sé si m'estaves dient, pobre, no entes la pregunta que em feies.
2: No, que dic que per la música no crec que apareguin molts de homeless en la biografia d'avui.
0: No.
2: O sigui, són rics.
0: Algun... Bé, aviam...
2: Bueno, és igual, no me facis spoiler.
0: Ell està al cantó dels rics, diguéssim. Va. Ja està. Ja que, està. Que pot aparèixer un homeless... La... Sí, pot aparèixer.
2: Sempre pot aparèixer un homeless.
0: Sí, sí, sí. Som a la mansió dels Carton de Vuillard.
2: Carton?
0: Carton. Carton de Vuillard. Una família noble que dona la benvinguda a un nou membre de la dinastia, l'Adrian. O l'Adrian.
2: Adrian!
1: Adrian!
0: El nostre protagonista d'avui. Oita'l.
2: Aquest nen és... Aquest plor és nou, no?
0: Sí, és un...
2: És com més de...
0: Més de ric.
2: Més de ric.
0: Sí, és el...
2: Més de ric.
0: El ric plora diferent.
2: El pobre és aquell... Calla, nen,
0: calla.
2: Hòstia, tio, acabes d'arribar, nano.
0: Hòstia, el naixement de l'Adrian és l'esdeveniment més comentat del moment. Des de la seva arribada al món que la gent no parla d'una altra cosa.
2: Ai, ha sortit raro.
0: No.
2: El niño langosta.
0: No.
2: El niño gato.
0: No, el nano ha nascut bé. És del tot normal, però hi ha una cosa d'ell que grinyola una mica. Resulta que l'Adrian ni s'assembla al seu pare ni tampoc a la seva mare.
2: Home, tot fos això. Perquè de vegades veus els pares i dius, tant de bo no s'hi sembli.
0: Una mica greu sí que ho és, Jair.
2: Per què?
0: Perquè, bueno, és que el tema és més complicat del que sembla.
2: Aviam.
0: Resulta que l'Adrian ha sortit clavat a un amic íntim de la parella.
2: Ostres, ostres.
0: Fet que ha disparat els rumors d'infidelitat dins del matrimoni. Hi ha qui diu que l'Adrian és fruit d'un adulteri.
2: A qui s'assembla? En Toni Cruz?
0: Cuidado, que ara ve lo gros, eh?
2: Ah!
0: L'amic de qui sospita no és un home qualsevol. L'amic i possible pare de l'Adrian és en Leopold II, el rei de Bèlgica.
2: Hòstia! No.
0: Ara
2: no,
0: què?
2: No. Bueno,
0: ara què?
2: Bueno, susto primer i després et diré, també, que un rei no ho faria mai, això.
0: Ah.
2: Un rei no t'ho faria mai, això.
0: En principi, bueno, no ho sé, en Leopold II, recordeu, programa 114 de la segona temporada, escolteu-lo per saber que no convé tenir-lo d'enemic.
2: Leopold II, que era un tio que feia anar amputant braços de nens petits.
0: Correcte, sí, negres, concretament.
2: Sí, negres.
0: Això sí. Els rumors que l'Adrian és fill del rei estan prou fonamentats.
2: Aviam.
0: En Leopold és un faldiller que feia temps que rondava la mare de l'Adrian. I la semblança entre ell i el nen és tan gran que tothom dona per fet que el rei n'és el pare.
2: Ostres, tu.
0: Malgrat els rumors, qui s'encarrega de criar l'Adrian és precisament el pare no biològic. És el primer que dubta que aquell nen l'hagi engendrat ell, però tot i així se'n fa càrrec igualment. El cuida com si realment fos fill seu.
2: Doncs ben fet, perquè l'Adrian no en té cap culpa.
0: Exacte.
2: Que el pare sigui un penques.
0: L'any 1886, l'hipotètic pare de l'Adrian se separa de la dona i se'n va viure a Egipte, on aconsegueix una feina com a director dels ferrocarrils del Caire.
2: Uf, ja t'ho regalo, eh?
0: Sí, sí, perquè si aquí a l'R3 ja és complicat...
2: L'R3 del Caire...
0: L'R3 del Caire... Déu-n'hi-do.
2: Bueno, és que no sé què dir-te, jo no he estat al Caire. Però tu creus que ha d'anar molt pitjor que els rodalies d'aquí?
0: Jo he vist algunes imatges de l'R3 últimament amb gent ficada allà dintre.
2: Sí.
0: Que no es poden tancar les portes de gent que hi ha.
2: És que som a un telenotícies de que la gent vagi asseguda al sostre del tren.
0: Sí.
2: És que falta ben poc. I no toqueu els cables de dalt.
0: I això és... Tot això és des de que ens ho estan transferint, des de Madrid.
2: És que no ens haurien d'haver transferit mai.
0: No, és que em dóna la sensació que no sabem portar-ho, Anava molt més bé abans.
2: Perdona, és que, clar, a Catalunya no hi ha ningú que sàpiga com funciona.
0: No.
2: Sempre ho han fet a Madrid.
0: Ah, això ho han fet sempre des de Madrid.
2: Això ho portarem nosaltres.
0: Sí.
2: Bueno, i qui?
0: Qui? Els dels ferrocarrils de la Generalitat. No és el mateix.
2: No pots portar el tio que porta el cremallera de Montserrat, no te pot portar...
0: L'R3.
2: No, és molt diferent.
0: D'entrada no entendrà ningú. L'any 1886, l'hipotètic pare de l'Adrian... Ah, ja ho he dit, això, perdoneu, que m'he despistat amb l'R3.
2: Som al Caire.
0: Estem amb el Caire, que al tio li han donat feina...
2: I que ha marxat i ha deixat el fill tirat, aquí.
0: Exacte. No, no l'ha deixat triat.
2: Com que no?
0: No, se l'emporta.
2: Al Caire.
0: L'Adrian se'n va amb ell que no és el seu pare, però se'n va amb ell. El nostre amic comença una nova vida a l'Àfrica.
2: Uf.
0: L'Adrián arriba al Caire amb 6 anys. El seu hipotètic pare guanya molts diners i els inverteix a donar el millor ensenyament pel seu hipotètic fill.
2: Hipotètic queda molt lleig.
0: Sí, és veritat.
2: Prou.
0: Li direm
2: és
0: pare
2: el
0: i...
2: meu hipotètic pare. Escolti.
0: No, escolti. Li direm pare, de pare i fill.
2: Digui, pare i fill, ja està.
0: Tots sabem que és fill del rei, però és igual. El petit Adrián estudia a les millors escoles d'Egipte i durant l'adolescència estudia als internats més prestigiosos d'Anglaterra. El seu pare vol que sigui un advocat d'èxit, però el nano sembla poc entusiasmat amb la idea. Ell té altres intencions. A ell li agradaria ser soldat.
2: Com que vol ser soldat?
0: Sí.
2: Però, Adrián, tens la vida solucionada. Deixa de fer el quillo, fes cas al teu pare,
0: bueno,
2: que el senyor que et fa de pare, el teu hipotètic pare.
0: Sí. Però què diu el gen? El gen...
2: Clar.
0: És fill d'un rei.
2: És fill d'un rei, sí.
0: Et queda alguna cosa, llavors dius, vull ser soldat. Ara no me recordo si vull ser...
2: Soldat
0: o idiota.
2: O idiota. Idiota. Una de les dues coses. Pot ser les dues coses?
0: També, i tant, home. I tant, i tant. De fet, crec que és un requisit. El pare també va boig per treure-li la idea del cap, però no hi ha manera. L'Adrián s'ha capficat que vol ser soldat i té decidit ser-ho peti qui peti.
2: Vinga.
0: Amb 19 anys, l'Adrián abandona els estudis i s'allista a l'exèrcit britànic.
2: Però com que... Però no era belga? Però què sí. Estic llegint jo fa rato?
0: No, no, sí, sí, era belga. L'exèrcit belga, però, mai hauria acceptat a files un aristòcrata com ell. I menys encara havent-hi rumors que és el fill del rei Leopold. Per aquest motiu, l'Adrián s'allista a l'exèrcit britànic per assegurar-se que l'accepten. Quan ho fan, la mirada se li torna més pura i brillant que mai. Som al 1900. Després d'uns mesos d'entrenament, l'exèrcit destina l'Adrián a la guerra de Sud-àfrica, on l'imperi britànic intenta resistir l'embestida de les milícies Boers, els fills dels colonialistes instal·lats a Sud-àfrica.
2: Oh, quin merder, tu.
0: És una guerra dura, i entre els soldats que combaten al front hi ha l'Adrián.
3: Que hi ha nens!
0: Doncs no hi han de fer res. Com una guerra. L'Adrián no pateix gens. Té l'adrenalina pels núvols i s'ho està passant d'allò més bé.
2: Què dius?
0: És feliç com un anís. Li encanta la guerra i no li té por. El nostre amic és el primer a saltar les línies enemigues amb el fusell a la mà.
2: Què fa? És
3: boig. Cap allà, cap allà!
2: Cap allà, tira, veniu! I et gires i no hi ha ningú.
3: Per què no veniu?
2: Home, el maco que vagi sol.
0: Està boig, aquest tio. Està ben grillat. I com era d'esperar, tarda ben poc a llepar fort.
3: L'ha matat, José Lama, ya te l'he dicho que estaba loco.
4: Matar l'Adrián.
2: Genial, l'exèrcit britànic, sisplau. Com és que hi ha tants andalusos? Que són gent de Gibraltar, que no t'han portat allà.
0: Suposo, clar, deu ser això. No l'han matat, eh? Però ha quedat molt mal ferit. L'Adrián rep un tret a l'estómac i un altre a l'engonal.
2: Oh.
0: No semblen els millors llocs per rebre un tret.
2: És que ha de fer molt de mal, eh?
0: Que a l'engonal hi passa alguna canonada ben parida, eh?
2: L'engonal no et fa molta cosa? Quan estàs en una baralla i estan a punt d'apunyalar-te, no et fa molta angúnia? No et fa molt que et clavin el ganivet a l'engonal? Jo és el que em tapo primer.
0: És com, on vulguis menys l'engonal,
2: sí,
0: eh?
2: Si jo sé una discussió, em tapo l'engonal, directament.
0: Els metges li salven la vida de miracle, però queda mig invàlid.
2: Aquest susto és el que et fa perdre les ganes d'anar a la guerra.
0: Doncs
2: això
0: mira,
2: t'ho treu de cop.
0: T'equivoques de ple.
2: Hòstia.
0: Quan l'Adrián recupera la mobilitat a les cames, es fot a entrenar com un boig per poder tornar a l'exèrcit com més aviat millor.
2: No forcis, que tens els punts frescos encara.
0: La valentia de l'Adrián li val uns quants ascensos. L'any 1902 el destinen a l'Índia com a tinent i en torna 6 anys després com un dels homes de més rang de l'exèrcit. Tan bon punt arriba a casa, després del trasllat, ja prepara el casament.
2: Yep.
0: L'Adrián es casa amb una comtessa austríaca, la Friedrich Maria Caroline Henriette Rosa Sabina Francisca Fugger von Wabenhausen.
2: Com has dit que es diu?
0: Friedrich Maria Caroline Henriette Rosa Sabina Francisca Fugger von Wabenhausen. La Rosa, vaja, si
2: Rosa.
0: Li diem Rosa, la Rosa, la Rosa.
2: Sí, perquè és el que s'entén millor
0: d'aquí al mig. Sí, Rosa Sabina, la Rosa.
2: Rosa Sabina, Francisca.
0: La mossa no és pas conscient del que acaba de fer. S'ha casat amb un boig enamorat de la guerra. Tan bon punt l'Adrián té l'oportunitat de tornar al camp de batalla, fa les maletes i se n'hi torna. L'any 1913 se'n va a la guerra de Somalilàndia britànica, el que seria l'actual Somàlia.
2: Somalilàndia?
0: Sí.
2: Fa molt de riure.
0: Sí, és
2: el país de 10 més 2.
0: Sí. A Somalilàndia.
2: Somalilàndia.
0: Bueno, l'Adrián entra a la guerra per donar-ho tot. És l'home més valent del batalló. No té por de res. Les bales enemigues li passen pel costat i ell ni parpelleja. Això sí, la seva manera de fer li torna a sortir un pèl cara. Primer li foten un tret al braç.
2: Noi.
0: I també rep un tret a la cara que li fa perdre un tros d'orella i un ull.
2: Noi.
0: És que no vigila.
2: És que no vigila, res. No, vagi, no fiquis la cara davant.
4: Està loco, l'Adrian.
2: Està loco.
0: El nostre protagonista torna a arribar al campament militar amb un peu a l'altre barri. Ostres. Després de quedar-se a Borni, quan li donen l'alta, el primer que fa és demanar reincorporar-se a files. Vol tornar a primera línia.
2: Un altre cop, aquest tio.
0: Carregós, aquest paio.
2: És que hi ha gent que no té aturador.
0: No ho veuen, eh? I estàs allà, a primera fila, allà apuntat.
2: Sí, sí,
0: oye,
2: sí, sí,
0: a tu no t'havien matat?
2: Sí, bueno, sí, cada cop té menys parts de cos.
0: Com que ara no s'hi veu d'un ull, això va molt bé per apuntar amb la pistola.
2: Sí que va molt bé.
0: Ja no has de picar l'ullet.
2: No.
0: Eh?
2: Ai, és que em fa mandra picar l'ullet. Doncs mira, ja està.
0: El tio, per això, amb l'ull malament, no pot afinar bé la punteria. La profunditat li falla.
2: És veritat.
0: Que és veritat, això. Si us tapeu un ull i piques aigua amb un got, cuidado.
2: És molt, sí, és molt problemàtic.
0: Ara prefereix la lluita cos a cos. L'Adrián és un espadatxí excel·lent. Sempre que entra en combat, ho fa amb un pegat a l'ull, a l'estil pirata. Un dia li donen un ull de vidre per veure si li va millor, però el fot al riu perquè diu que li fa nosa. Fora.
2: No m'agrada, això.
0: L'Adrián vol que les cicatrius es vegin. Diu que les ferides de guerra no són cap vergonya. I compte perquè ara tindrà l'oportunitat de demostrar de quina pasta està fet. Fins ara ha lluitat en guerres de segona divisió, però ara ha esclatat la Gran Guerra.
2: Aquesta sí, eh? Aquesta ara deu estar content, eh?
4: Què, Rosa, me n'hi vaig o què?
2: Sí, diuen que ha esclatat la Gran Guerra.
4: Ah,
2: ja, li diuen així des del primer dia, sí. Eh? La Gran Guerra.
0: El 1915 l'Adrián s'embarca en un vaixell amb destinació a França per combatre el front occidental. Poc després d'arribar al front, els alemanys bombardegen la trinxera on s'amaga i un dels projectils li deixa la mà feta un xafastre.
4: Vigila,
2: vigila. I és que aquest és el tio...
3: Ei! Ei! Ei! Que estàvem dormint, eh?
2: Aquest tio, allà on va, és el tio que no has de tenir mai al costat.
4: No!
2: Hi ha gent desgraciada.
0: Sí que
2: a la feina, ja veus,
0: ja
2: un tio que sempre té mala sort.
0: Sí.
2: Canvia la cadira.
0: Aparteu-vos. Els que tenen mala sort, se'ls
2: ja
0: ha d'ajudar? No,
2: no, se'ls ha
0: d'ajudar. D'apartar.
2: No, perquè, a més, hi ha gent que la busca.
0: Hi ha gent que
2: se'l... El tio que té mala sort a la feina, que, a més, el que te la lia a l'hora de dinar, que sí. Es porta bacallà en xamfaina i l'escalfa al microones...
0: Aquest és un desgraciat.
2: Què estàs fent?
0: Què estàs fent?
2: Què estàs fent? Hi ha coses que pots evitar a la vida.
0: I tant. Una és venir.
2: Demana la baixa.
0: Demana la
2: demana
0: baixa.
2: La baixa. Hi ha gent que és experta a demanar la baixa.
0: Doncs ja està.
2: Demanaré la baixa. Per què? Perquè fa temps que no la demano. Escolta.
0: Ah, no sabia que es pogués fer.
2: Sí, això que... Nosaltres no sempre som autònoms,
0: som
2: però
0: autònoms.
2: Es veu que hi ha gent...
0: Hi ha gent
4: que en sap, eh?
0: L'Adrián perd 3 dits i n'hi queden un parell penjant de la... Bueno,
2: O sigui...
0: Molt lleig.
2: Perdut,
0: li queda molt malament la mà.
2: N'ha perdut 3 i 2
0: sí. Dos
2: queden
0: penjant,
2: de mala manera.
0: Molt mal penjats. Ell demana als metges que li amputin els dits que li queden, però els doctors s'hi neguen. Com que no li fan cas, l'Adrián s'amputa ell mateix els dits amb les dents.
2: Per favor!
0: Quin mal. M'estic marejant.
2: Quin mal. És que... Mira que hem explicat bestieses aquí en aquest programa, però aquesta és d'aquelles que...
0: És de sensació.
2: Sí.
0: Arrencar-te els dits amb les dents...
2: No.
0: Ah.
2: Tu fer-te mal a tu mateix amb la boca és molt...
0: Cuidado.
2: Cuidado.
0: Tot el que us estem explicant està documentat,
2: sí.
0: Eh? No estem exagerant res. L'Adrián és un salvatge i s'amputa els dits a mossegades. I tot perquè es nega a abandonar la guerra.
2: Gangrena. Això és gangrena. Si no t'has rentat les dents abans, gangrena.
0: Doncs efectivament.
2: Què?
0: Que sí, que sí,
2: sí?
0: Que l'Adrián es deixa la mà feta un cristo i la gangrena acaba apareixent. Ara sí que els metges han d'amputar-li...
2: Però si els dits se'ls ha amputat ell.
0: Sí. Els metges li han d'amputar ara tota la mà.
2: Aquest tio tornarà a casa que semblarà Mr. Potato. A mig muntar.
0: La seva dona,
2: què et fa?
0: No.
2: No sé, Josep, has tornat...
0: T'has fet alguna cosa els cabells?
2: T'has fet... El color és nou. T'has fet un bany de color?
0: Sí, sí, sí, sí. Encara li falten unes quantes ferides més, eh? No hem acabat. Quan torna a casa, la marquesa austríaca se'l troba sense una mà, borni d'un ull i amb uns quants forats al cos, a més dels que ja duia. Entre el 1915 i el 1918, l'Adrián rep 5 trets més. Procedim a relatar per ordre cronològic els nous trets que porta el cos. Té bales incrustades al turmell, que això per caminar va fatal.
2: Fatal.
0: Al maluc.
2: Sí.
0: A la cama.
2: Sí.
0: I a l'orella que tenia sencera. Perquè recordeu que ja va rebre un tret que se li va carregar
2: sí,
0: l'orella i l'ull.
2: Sí, és veritat, com en Donald Trump. Sí.
0: Doncs ara a l'altra banda, l'altra orella. Això sense comptar tot el que ja portava de la Gran Guerra, abans, d'abans. Bueno, vull dir que déu-n'hi-do.
2: Aquest tio, si passa per sota el detector de metalls aquell de l'aeroport...
0: Bueno, se torna boig.
2: Quítese el cinturón. No, sí.
0: Si me quito todo el hierro que llevo, me muero. La Primera Guerra Mundial acaba quan l'Adrián té 38 anys. Ah. És jove, però es mou com un vell. L'envien a recuperar-se de les ferides a una residència d'avis. És el pacient més jove, però el que està més cascat.
2: Ostres, et guanyes el respecte dels avis d'allà, que això és gros, eh? Perquè l'avi no et respecta mai, eh?
0: Allà l'Adrián aprofita per redactar les seves memòries, on escriu.
2: Aviam.
0: Sincerament, he gaudit de la guerra. Per què la gent vol pau si la guerra és molt més divertida?
2: No està bé. El nano no està
0: bé. Però està bé perquè ho explica obertament i públicament, no? Que a vegades hi ha gent que potser és d'aquest tarannà i van amb un altre missatge per davant.
2: Sí, és veritat, t'explica una altra cosa. La guerra...
0: Al senyor li agrada, doncs, evita. Com us podeu imaginar, tan bon punt li és possible, l'Adrián abandona la residència i se'n torna a les files de l'exèrcit. A mitjans dels anys 20 el destinen a Polònia, on li donen una feina menys perillosa que de costum.
2: Ara, a fer informes i lluny del camp de batalla.
0: Bueno, penseu que el seu historial mèdic l'ha fet mereixedor de les condecoracions més altes de l'exèrcit. Té reservats els llocs de feina més privilegiats. Això fa que Polònia s'hi estigui 15 anys vivint una vida pràcticament de prejubilat. Qualsevol estaria content, però què li passa al nostre amic?
2: Ai, que se'ns avorreix.
0: S'avorreix. Per sort seva, el 1939 se li acaba la calma.
2: Home.
0: Hitler envaeix Polònia i l'Adrián torna a primera línia de foc. Bra! Oh. A davant de tot, el que li falta l'ull i la mà, davant. A hores d'ara, el nostre protagonista frega els 60 anys i està fet caldo. Però, com sempre que hi ha una guerra, se'n va content cap al camp de batalla. Ara és un militar de rang superior. S'encarrega de coordinar la defensa de les tropes poloneses contra els nazis.
2: El paio que coordina va de plom fins aquí.
0: Sí.
2: Eh? No, o sigui, no en quedarà cap de viu.
0: No dona molta confiança.
2: No.
0: Quan t'està donant les ordres un tio que li falten la meitat de les extremitats...
2: Aneu al tanto. Home, sí.
0: No, perquè, no, què ho diu? Per experiència, tinent.
2: Com s'ho ha fet això amb una grapadora al despatx o què?
0: Per primer cop, l'Adrián pren una decisió sensata. Plegar quan toca.
2: Bé.
0: Tan bon punt veu que Polònia està perduda, ordena la retirada dels seus homes.
2: Bé, home.
0: Però la guerra no ha fet més que començar. Se'n va cap a Noruega, el següent front que cal defensar.
2: Però...
0: Plega ja.
2: Ah, no, jubila't.
0: Plega ja.
2: Ostres, és que hi ha gent que no ho veu, eh? Gent que no sap quan ha de plegar.
0: Te'n diria una bona
2: llista. Sí. Sí, però... No.
0: A Noruega continuen els maldecaps. Resulta que l'abril del 1940 l'avió en què viatja rep l'impacte d'un antiaeri enemic.
2: Hòstia, noi.
0: L'Adrián s'acaba estavellant contra el terra.
2: Per la fressa, jo no sóc enginyer.
0: No.
2: Però per la fressa
0: ni metge.
2: Que... Ni metge. Jo crec que ara sí que l'han rebentat.
0: Doncs no.
2: Què?
0: L'avió s'estavella enmig d'un camp, però la destresa del pilot fa que tota la tripulació sobrevisqui.
2: Lo d'aquest tio es comença a ser molt gros.
0: És curiós, eh? No, ha estat a punt de morir moltes vegades.
2: Moltes vegades.
0: Mig any després d'estavellar-se en un avió, la història es repeteix. A principis del 1941, mentre sobrevola Líbia, l'avió pateix una fallada de motors i acaba al mig del mar.
2: Ofegat.
0: L'Adrián torna a sortir viu de l'accident.
2: Prou.
0: Ojo, eh?
2: Prou.
0: Sobreviure a dos accidents d'avió. Hòstia, nano. Home, has de perdre la por a volar, suposo.
2: Suposo que sí.
0: Perquè ja t'ho agafes com... No passa res, si cau, tranquils.
2: No, tranquils, que a mi ja m'ha passat. Això ja m'ha passat.
0: T'imagines que hi ha turbulències i vas al costat d'un tio? Hòstia, tranquil. Jo he caigut dues vegades i no m'ha passat res.
2: És només...
0: És el susto.
2: És el susto. Aquell, i a més, sí que hi ha maleu. Home, sí que hi ha maleu. A vostè li falta una mà.
0: Sí.
2: I nedar amb un braç és molt complicat, eh?
0: Va donant voltes tot el rato, eh?
2: Si ho heu provat, vas fent així.
0: El nostre protagonista acaba al mig del mar. Neda amb... Bueno, té un braç, eh? Li falta només la mà, pobra. Fins a la costa libanesa i arriba nedant. I un cop a terra ferma, acaba detingut pels soldats feixistes italians que controlen Líbia. El detenen i l'envien a un camp de presoners d'Itàlia.
2: Jo em sap greu dir el que diré, però a hores d'ara, respecte... Però l'Adrián fa que en Salvador Fàbrega em sembli un merdes.
0: Bueno, sí, cuidado.
2: Si el recordeu...
0: Respecte a Salvador Fàbrega, sí. Capítol 144 de la quarta temporada, un heroi català i soldat de les forces especials dels Estats Units.
2: Sí, però no han caigut de dos avions.
0: No. L'Adrian és encara més bèstia que la història del nostre Salvador. L'Adrian està a l'altura dels militars anglesos que lluiten contra els nazis amb una espasa i un arc o que neutralitzen un tanc amb un paraigua. Seguim amb el nostre amic. Dos anys després de ser al camp de concentració, el 1943, es fuga a través d'un túnel subterrani. És que no s'està quiet, és que...
3: No pot parar! Aquest sí que té TDA,
0: t'ha maco. T'ha de quedar nerviós,
3: molt,
0: eh?
3: Molt,
0: encara
3: molt.
0: Que sigui dels teus, eh? Vols estar de quiet un rato?
3: L'acaben de tancar. Hòstia. I no fa ni allò de la primera nit. Anem a...
2: No, anem a fer un túnel, tu. Què has de fer, tu, amb una mà?
0: Un cop fora de la presó, el nostre amic s'amaga a les muntanyes durant una setmana, fent-se passar per un pagès italià.
2: És que... No, o sigui, si els drets per fer aquesta pel·lícula els podem comprar...
0: Sí, home.
2: Fem-ho.
0: Perquè, a més, la cosa continua. Després d'una setmana fugat, els soldats feixistes el descobreixen i el tornen a detenir. L'Adrian ha intentat dissimular, però no se n'han sortit. És una mica estrany que algú a qui li falta una mà, sí, un ull i una orella, que sí, té forats de bala per tot el cos i que sí, no parla ni una paraula d'italià, sigui precisament un pagès italià. És estrany.
3: Soy italiano, eh?
0: Senyor.
3: No, senyor, no?
0: Sono il contadino.
3: L'uniforme de prestato.
0: Per sort seva, poques setmanes després de ser detingut per segon cop, el govern britànic negocia el seu alliberament i l'Adrian torna a ser lliure.
2: Home, per aquest tio has de lluitar.
0: Sí. Sí, sí.
2: L'has de recuperar, aquest home.
0: Aquella és l'última batalleta del nostre amic, però no l'últim servei militar. Un cop acabades les guerres, la seva col·lecció de condecoracions i la seva valentia el converteixen en l'home de màxima confiança de Winston Churchill.
2: Carai!
0: El nomena Sir i el converteix en la seva mà dreta. Treballa per ell fins...
2: Si us plau, home, és que... Estem anant a buscar l'acudit tota
0: sí,
2: l'estona. Va, si us plau.
0: Treballa per ell fins que a mitjans dels 50 l'Adrian es jubila d'una santíssima vegada.
2: Ara, collons, va!
0: Ha costat, eh?
2: Collons, tu.
0: Vols estar un rato al sofà,
2: sisplau,
0: avi?
2: No pot, és aquell avi que
0: aquell
2: no
0: avi
2: pot.
0: Aquell avi que no para. Segui, li ha dit al metge que
2: segui.
0: Que el metge li recomana a l'avi que segui,
2: que
0: eh?
2: Que segui, sí. Que no normalment... Vostè no faci exercici,
0: no,
2: ja mai més.
0: No, prou de caminar ja, sisplau. Encara ens queda una altra dada interessant. Resulta que amb 70 anys,
2: sí,
0: l'Adrian torna a vorejar la mort, i de la manera més simple possible. Després d'haver sobreviscut a un bombardeig, a 9 trets de bala i a 2 accidents d'avió, el nostre amic està a punt de matar-se perquè, sortint de la dutxa, rellisca amb la catifa del lavabo i s'esberla al cap.
2: És que el món és així de cruel.
0: Canvieu.
2: I trist.
0: Heu de canviar la banyera per plat de dutxa.
2: Sempre.
0: A partir dels 60 anys.
2: Sempre. A més, que t'ho fan molt barat, ara.
0: Sí. Sí. La caiguda fa que l'Adrian es rebenti 3 vèrtebres i perdi la mobilitat. Tot i així, encara tarda una bona pila d'anys a dinyar-la. El nostre protagonista viu fins al 1963, quan acaba morint plàcidament a casa seva amb 83 anys.
2: Bon avi per tenir. Home. I per arribar tu del col·le i dir-li: s'han ficat amb mi perquè m'he tanyit el cabell blau. Sí?
0: Ves a cardar-los-hi una hòstia. Ja vinc jo.
2: Amb l'escopeta.
0: Tu queda't aquí. Vaya, quin avi, tu.
2: Aviam.
0: El voleu veure, l'Adrian Carton?
2: Com està de sencer?
0: Bueno, està...
2: De sencer com està? Digue'm un percentatge. Què li queda de cos?
0: Home, no, es veu bé, eh?
2: Sí?
0: Sí, sí que és veritat que la mà dolenta la té amagada dins l'abric.
2: Ah!
0: Guaita'l, aquí el teniu.
2: Què?
0: Eh?
2: Bueno. Fins i tot aplaudiments abans de... No sé si demanar el vot ja o què... Però...
0: Li falta un ull, va amb el pagat aquest al ull, com si fos un pirata, i la mà dolenta la té amagada dins l'abric.
2: La cara sí que és de tio amb el que no deu ser fàcil negociar una cosa.
0: No. És
2: el tio, que sigui.
0: Se'l veu un tio valent.
2: Un tio ferm, eh? En fi, anem a veure si serà Adrian Carton de Biart, que té nom de vi barato. És digne d'entrar al búnquer, sí o no?
5: Sí!
0: Hi ha 4 vots negatius, però s'imposa la majoria,
2: sí,
0: a favor d'aquest senyor. Sí que és veritat que va fer aquelles declaracions un pèl polèmiques de perquè el món vol la pau si és més divertida la guerra. És veritat, és veritat.
2: Sí, no,
0: però
2: s'avorriria ara.
0: Malgrat això, se li ha premiat la bestiesa i la bogeria.
2: Bestiesa, aquí premiem la bestiesa sempre. Sí.
0: Fort aplaudiment per l'Adrian Carton, que entra al búnquer!
6: Si ens vols fer una pregunta, envia una nota de veu al 634 68 77 70.

0: Neus Rossell, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Què tal, Adrián Cartón de Biart?
1: Bé, a veure, no m'agrada... És el mateix que ha dit en Peyu.
2: Sí.
1: La frase no m'agrada, però...
2: La seva vida...
1: Ostres,
2: emocionant.
1: Jo crec que es mereix entrar perquè... Bueno, tinc molts accidents, però...
0: Sí, molts accidents. Sí, no, molts accidents a sobre, sí. Ens interessen, sí.
1: Ja està. Va, doncs, comencem. On és això?
2: Que t'has perdut el paper.
0: Què passa?
1: Sí.
0: Que
2: ara, pla.
0: Té, ja te'n deixo un, jo.
1: Sí. Carai, no hi és el meu.
0: No hi és,
1: ah,
0: bueno.
1: Déu-te'm el teu,
0: bueno,
1: sisplau.
0: Sí. Agafa't aquest.
1: Més, encara. Aquest.
2: No t'ho saps tot de memòria? No,
1: no m'ho sé de memòria. A veure, aquí, em sembla que...
0: Aquí.
1: A veure, en el seu dia es va fer un búnquer d'en Leopold II.
0: Sí,
1: però, de tant, tal, cal refrescar una mica la memòria d'aquest personatge. No volia oblidar les bestieses que van fer. Sempre parlem dels colonitzadors espanyols, anglesos i francesos, sí. Però belgues no tenen ni un pam de nen.
0: No.
1: Des de ben petit, en Leopold somiava en un imperi belga amb Brussel·les com a capital i també en formaria en part les illes de l'oceà Pacífic, també parts de l'Àfrica, Amèrica, sí. La Xina
0: és
1: i el Japó. Això és el que somiava.
0: Oh, és que el belga ara el tenim una mica menys tingut, però érem putes, eh?
1: Sí, però sí. Ara la gent somia amb un patinet elèctric.
0: Home, molt.
1: Aquest noi somiava amb moltes coses, trobo.
2: Sí. Home, d'aquest imperi el que els hi ha quedat.
1: Sí.
0: Sí, a veure, no. Sí, Bèlgica.
2: Bueno, té petit, és macos. Petit, però és petit,
1: sí,
2: vull dir que és petit.
1: Sí,
0: és bufó.
1: Sí, sí, sí. També us diré que va arribar a ser molt i molt ric gràcies a una associació que va fundar, l'Associació Internacional Africana.
2: Oh, que bé que sona.
1: Ostres, que sí?
0: No sona gens imperialista. Aviam què tal.
1: Va, doncs comencem. Gent de Vilanova i la Geltrú, atents a la pregunta. De què s'encarregava aquesta associació? Opció A, explotar tot el territori del Congo a benefici personal d'ell. Opció B, edificar escoles i hospitals a diferents territoris africans.
0: Segur.
1: I va guanyar diners gràcies a aquest premi.
0: Sí, sí, sí.
1: I opció C, construir un aeroport al Congo per fer el país més internacional, com diu el nom de l'associació.
3: Jo crec que la A, no?
2: La A.
0: La A? Serà la A?
2: Serà la A.
3: Jo crec que la A.
2: La A.
1: Anem a veure si és la A, va, som-hi.
0: Correcte! Molt bé, molt bé, molt bé. Era la A, no? Vaja sorpresa.
1: Sí. A veure, va explotar el territori d'una manera ferotge, com fan tots els colons, vaja.
2: Sí, sí, sí.
1: Sense haver-hi estat mai, eh?
0: Ah.
1: No, no, Leopold II governava
0: per
1: a distància. Sí, a distància. Tenia el seu estat lliure del Congo, l'actual República Democràtica del Congo.
0: Molt lliure,
1: i
0: sí.
1: I van esclavitzar i assassinar tots els habitants nadius mitjançant
2: sí,
1: una
2: sí.
1: Política opressiva.
2: Bueno, era el que els hi tallava les mans si no treballaven prou,
1: sí,
2: no?
1: Sí.
0: Si arribava a estar a la feina, tallaven un peu. Oh,
2: no,
0: llavors,
2: sí.
0: Pla, arribava a estar.
2: Home.
1: Esclar, va morir 10 milions de nadius, eh?
2: Déu-n'hi-do.
1: Són molts.
2: Sou així, és més de la gent que viu a Catalunya.
1: Sí. Sí, sí. Tenia una estàtua a Anvers, que bueno, va estar-hi 150 anys, però el 2020 la van retirar.
2: Oh, van tardar poc, eh?
1: Sí.
0: El 2020?
1: Sí, sí, sí. Vinga, seguim, a veure. L'Adrián té una cosa ben curiosa, que és que va perdent pas del cos i va continuar amb la seva vida com si res.
0: Cap problema.
1: És més, continua la vida lluitant una guerra de l'altra.
2: Altra vegada la guerra.
1: Sí, molt pesat.
2: Vinga, la guerra.
1: És ben cert que l'Adrián es va convertir en una espècie de Mr. Potato, com
0: sí.
1: Deies tu, Jair.
0: Sí, sí.
1: Però alerta, perquè estem parlant de Mr. Potato d'una manera molt banal, però aquesta joguina té més de 50 anys i ha sigut la joguina més venuda de la història.
2: Què dius? Més que la Barbie?
1: Sí.
2: El
1: sí,
2: senyor
1: sí, sí,
2: Potato?
0: El senyor Patata?
1: Sí, sí, sí, sí.
2: És un bon dato, aquest.
1: Sí, i va tenir el primer anunci en joguines de televisions americanes.
2: Hòstia.
1: El primer, eh? Evidentment, com que és una joguina tan antiga, ha passat per diverses etapes, no? L'han fet més gran, hi han afegit accessoris...
0: Ah, sí, sempre el recordo igual, senyor Patata. I van fer la senyora Patata.
1: Oh, sí. I tant, també, també. I fills també tenia.
2: També tenia fills?
0: Patatetes?
1: Sí, sí. Ai, patatetes. Són les de picar, és per picar, són el vermut.
0: Les patatones.
1: Doncs a veure, gent de Barcelona...
0: Aviam.
1: Us preguntaré sobre Mr. Potato. Aviam com aneu. Quina era la primera idea abans de ser el Mr. Potato que tots coneixem? Tenien una idea. Anem a veure quina era. Opció A. Havia de ser un kit de llavors amb un rasclet i unes pales de coloraines per poder plantar les patates de manera divertida.
0: Val. Sí, divertidíssim. Plantar
1: no,
0: patates.
1: No. És aquella època, també.
0: Sí, també és veritat.
1: Opció B. Eren només accessoris i complements per poder-los clavar a les hortalisses reals que tenies per casa.
2: Ah, com uns llavis i fiqués
1: sí,
2: tots els llavis al
1: col·lombre.
0: I li agafes un carbassó als teus pares.
1: Sí.
2: Pues això si ho comercialitzen jo ho compro, eh?
1: Ah, mira. I opció C, una joguina per acompanyar el calendari del pagès i entretenir la canalla mentre els pagesos treballaven al camp. És per una joguina per fills de pagesos.
2: Està bé.
4: No tinc ni idea. Però em sembla que aquesta pregunta en algun moment havia sortit.
0: No sé si
4: sí?
3: Doncs amb el cor, quin ens agradaria?
5: No sé, no sé. Què us agradaria?
6: La clàssica hauria de ser la primera.
5: Jo crec que la primera, no?
6: La primera, no sé. La.
1: Okay, no?
6: Sí, la.
3: La,
1: eh? El kit la. De llavors amb rasclet. Anem a veure si és la.
0: Oh!
1: No.
0: Oh, no!
1: És la més... És la més divertida. És la idea que compraria en Peyu. Vendre només braços, cames, llavis, braços...
2: Home, però això és molt divertit.
1: Eh que sí?
2: Vas a l'hort i vas ficant el tomàquet uns braços i uns ulls.
1: Vas punxant i col·locar les hortalisses que tens per casa.
0: És divertit, això.
1: És joguina de pobre.
2: Hi havia una variant molt bèstia del Mr. Potato, no sé si l'havíeu vist a la vostra infància.
0: A la vida real.
2: Era com una... Tenia la forma de Mr. Potato i a la zona del cap, a dintre, hi duia com llavors de gespa i llavors li regaves el cap i li creixia... I creixien els cabells que no deixaven de ser gespa, diguéssim. I llavors tu anaves tallant els cabells a mesura que creixia la gespa.
0: Ah, està molt bé, això.
1: Sí que és bé. Però no hi havia cabells arrissats.
2: Això no sé si encara es comercialitza. Era ben maco, això.
1: Ja, això és maco.
0: Ho deuen haver prohibit, això, perquè la gent no es mengi la sorra.

0: música actual per una persona que està sempre al cas de totes les músiques, de totes les notícies del cor, i cada dimecres passa pel quiosc a comprar aquestes revistes.
1: Oh, quioscos, eh? Us en recordeu? I tant,
0: sí.
1: Existeixen ja.
0: Avui ens acompanya una noia capaç de parlar-te tant de Laura Escanes com de Mercè Rodoreda. De fet, n'és una gran fan, de les dues. Al seu Instagram t'hi pots trobar des de recomanacions de llibres fins a consells per vestir-te.
2: Has de vestir-te cada dia com si et poguessis trobar en qualsevol moment el noi que més mal t'ha fet de la història, aquell professor que et va posar un zero i que va pensar que tu no eres prou bona per seguir estudiant. Has de vestir-te cada dia com si t'haguessis de creuar amb el teu pitjor enemic, perquè si no, el que et passa és que vas amb aquella samarreta d'una festa major de fa 50 anys i et creues la persona que més odies.
0: O simplement explicar què té ganes, de què té ganes ella de vestir-se.
3: Ara també per un diumenge per Barcelona. Tinc clar que vull anar una mica de la callo. Per tant, tirarem amb aquestes bermudes.
2: És que... aquest poc preciós.
1: La callo.
0: La callo, una mica de la callo. I posa la imatge després de la callo, és meravellós.
1: Qui s'aixeca al matí i diu, vull vestir-me de la callo?
0: És magnífic.
1: Però què és això?
0: També parla dels problemes reals de la gent.
2: M'ha sortit aquest granet a la barbeta i me l'he tocat, me l'he petat. Què passarà? Que estaré tota la setmana amb la marca, amb una crosta... Després em quedarà també la marca, un cop s'hagi curat. A part que em fa un mal horrorós. Què hagués passat si no l'hagués tocat?
0: Sol explicar els seus problemes sense embuts, un dels quals la fragilitat que pot tenir davant de persones com Gerard Piqué, a qui té bloquejat perquè sap que si li demana alguna cosa li dirà que sí a l'acte. També té vídeos que parla de l'amor per la llengua, ja que és filòloga catalana.
2: L'acte d'amor més romàntic que poden fer per tu és aprendre la teva llengua materna. Les llengües no són només un instrument per comunicar-se, sinó que també expliquen moltíssimes coses sobre qui som, què sentim, com expliquem el món. Tenen molt a veure amb la nostra personalitat, amb com ens construïm, no? I com construïm la nostra identitat.
0: I també fa sentències que fan enfadar la gent, perquè les diu amb el tot d'una veritat absoluta que no t'atreveixes a desmentir. Aquests vídeos solen ser acompanyats per la Berta Roca o Roger Carandell, que va perfecte, perquè es donen la raó absoluta i tu, quan acabes de veure el vídeo, te'n vas convençudíssima del que s'ha dit.
4: Noms de buenorro o de buenorra. Noms que automàticament et converteixen en un pibon. Carla, ho hem comentat altres vegades.
5: Però és que estan boníssimes les
4: cables. Carla, un tipus de noia que porta cua sempre que pot, sí. I li queda fantàstic.
5: I pell finíssima, vull dir, no sé si va amb el nom o què, però les Carles és...
4: Una pell...
5: Una delícia.
4: Sí. Una delícia. Sí, pell finíssima.
0: Tenim entre nosaltres una persona espontània que se l'ha vist riure moltes vegades i que té certs problemes en controlar la veu quan s'enfada, i això fa que el seu company Roger Carandell es posi molt nerviós. Rebem amb un fort aplaudiment a la Juliana Canet.
6: Juliana, què tal?
7: Que malament sonen, no, els meus vídeos?
0: Què dius?
6: No, però això és un cop de... Després els descarreguem i tot plegat.
7: No és que estiguin mal sonoritzats.
6: No.
0: Recull maco, aquí.
6: Has invertit en tecnologia, en aquest sentit? No.
7: Molt poc, la veritat, molt poc. Però això ja ho té, la feina d'internet.
6: Ja.
7: Que la gràcia és que tota la... que sigui amateur sempre.
6: Sempre.
7: Mai et professionalitzes.
0: Ja.
6: Sí, després quan a la tele volem imitar lo d'internet i fem lo que fem a vegades.
0: Sí.
6: No, però fem-ho amb el mòbil, que quedarà com més...
1: No,
6: no, fem-ho bé, com ho hem fet sempre.
1: Si tens una càmera, si tens una càmera de 50.000 euros, fes-ho amb la càmera.
6: Ja veuràs que bé que sí. Ja veuràs que quedarà més bé. Ja veuràs.
0: Ja veieu que la Juliana té les coses molt clares, però que també fa evidents els seus dubtes i els seus problemes. Un dels seus problemes va ser a l'autoescola.
1: Ai, ai, ai.
0: La pregunta va per la gent de Matadepera. Quin problema va tenir quan es preparava per treure's el carnet de conduir? Opció A, que el dia de l'examen va trobar-se amb una amiga i va començar a tocar el clàxon molta estona i molt fort.
6: Home, això descompta punts, eh?
0: Ah. Opció B, que el primer dia que va veure cons a la carretera va fer slàlom. I opció C, que no se'n sortia gens i es va treure el carnet a la vuitena.
8: A mi m'hagués agradat que em toquessin les altres dues, però me la sabia. Però...
1: Jo diria... Ens estem queixant, eh?
9: La B la descarto bastant.
8: És que lo de slàlom és bastant... I lo del pito també podia ser, però jo...
9: Ai, la A o la C, perdona.
8: És que la C és tan òbvia...
9: Amb la A, sí.
8: Us deixo.
9: Va, digues tu.
10: No sé, la C.
9: Que difícil, no?
6: La C, eh?
0: Vinga, anem a veure si és la C.
8: És la A.
1: Correcte! A la vuitena, Juliana.
9: A la vuitena.
0: Què passa? Va ser la pràctica o la teòrica?
7: No, la pràctica. La teòrica m'ho vaig treure fàcil i després ja la pràctica se'm va encallar.
6: On vas fer l'examen?
7: A Granollers.
6: Sobre, jo també a Granollers.
7: Sí?
6: Sí, els de Vic va haver una època quan aquí encara no es feia que baixàvem a Granollers a fer l'examen.
7: I Déu sap que difícil no és.
6: Granollers? No.
7: Al principi no. És bastant fàcil. Hauria... No hi ha una plaça a Espanya, no?
6: No.
1: Ostres, però era... a veure, l'examen te l'han de fer...
6: Jo a la primera me'l vaig treure, Granollers.
1: L'examen te l'han de fer al d'on tu ets.
6: D'on ets? És als carrers.
1: Vostè d'on ets? Jo... De Cardedeu? Doncs la
0: Cardedeu,
1: l'examen, ja està.
7: Jo vaig tenir molt mala sort, m'agrada dir.
0: Però, home, 8 vegades
1: m'ha sortit
0: molt
1: mal.
7: Ja no recordo ni... Una vegada em vaig posar en un carrer que estava prohibit. Les feia grosses, jo provocava.
6: Bueno, sí. I inversió econòmica importantíssima.
7: Importantíssima.
6: Perquè s'havia de pagar cada vegada,
7: sí,
6: això.
7: Sí, clar. No, això va ser la gran moneda, eh? Aquí ens ho vam deixar tots, sí. Però va valdre la pena, ara sóc una gran conductora.
0: Bé.
6: L'han encertat, la primera no recordo.

0: cotxe i tal, que hem parlat...
1: Tant com a clàssic.
2: No, un clàssic. Un clàssic.
1: Ja és clàssic, és clàssic.
3: No la pots repetir?
0: Sí.
1: Ah, sí.
0: Sí,
1: sí,
0: sí, home.
2: Tot i que, bueno, no sé si...
1: Teniu una idea, la Juliana
4: vaig,
1: se la sap.
4: Vaig a instaurar una nova normativa. Si el públic no la sap, sí, si el convidat l'encerta, s'emporta el pack de conserves.
2: Quins nervis, per fi! Per fi!
3: Molt bé.
4: Tens a les teves mans, Juliana, una mica de ximixurri, salsa brava, allioli i romesco, que poden ser teus.
2: No, seran meus, perquè aquesta cançó és de Triquell i és un clàssic, es diu Road Trip.
0: Molt bé!
3: No l'havia sentit.
4: La Juliana Canet, la primera convidada del búnquer que s'emporta el pack de conserves històric. Ferrer.
2: Estic molt il·lusionada, de veritat.
4: Fort aplaudiment per ella i per la Neus.
3: Bravo.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis. Avui hi ha algú que està d'enhorabona forever. I és que el divendres 24 de juliol, el pot de 71 milions d'euros de l'Eurojackpot de l'11 ha tocat Espanya. Tu pots ser el pròxim afortunat. Juga a l'Eurojackpot de l'11 cada dimarts i divendres. Per només 2 euros, pots de fins a 120 milions. Eurojackpot de l'11. Milionari forever.
2: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
3: Si ens vols fer una pregunta, envia una nota de veu al 634 68 77 70.
4: Hola, sóc en Roger. M'agradaria preguntar-li a la Juliana si seria capaç de fer un top 3 de les persones més guapes de Catalunya.

0: Roger.
1: Roger Candell sempre està conduint.
0: Sí.
1: Sempre que parlo amb ell està conduint.
2: Sempre. I aquest és un tema que nosaltres toquem molt. Ens hem discutit fins a arribar a crits.
3: Ah, sí? Ah, sí?
2: Això, dels tops ens tira moltíssim. I top gent guapa també. Vale, top 3. Ell diu que jo sóc top 2.
0: Sí? Que estàs en segona posició.
2: Jo era top 3, però aquest estiu m'ha sentat molt bé, diu que estic radiant. I que estic
1: al top 2. Estàs molt estupenda, molt bé.
0: Ets la segona persona més guapa de Catalunya ara mateix.
2: Això és l'opinió del Roger. Jo et faré un top diferent.
1: D'acord, aviam.
2: El meu top és top 1, Úrsula Corberó.
3: Sí?
0: Sí.
2: Mira, escolta, això...
1: Ai,
0: va a gustos, això va a gustos.
2: La meva besàvia andalusa deia que el libro de gustos está en blanco.
1: Vale.
0: És veritat.
2: És així. Top 1, Úrsula Corberó. Top 2, Anna Castillo.
0: No sé qui és Anna
1: Castillo. És la del cuento perfecto.
3: Què és el cuento perfecto?
1: No esteu al cas, eh?
2: És una noia perfecta perquè, a més a més, té aquest tipus de bellesa que sembla que no s'hi esforça.
0: Sí?
2: Ella es lleva així, amb una samarreta de publicitat.
1: Vale.
3: És guapa, és guapa.
2: És molt mona, és molt mona. Té aquest somriure, té aquesta veu així un punt trencada, però al mateix temps dolça, fantàstica.
3: Molt bé.
2: I el top 3, potser també podem dir un noi.
0: Home, estaria bé, eh?
2: Podem dir un noi, va, un noi. Home, Ramon Pellicer ha de ser-hi, no?
0: Home, Ramon Pellicer, sí, estem d'acord.
3: Ramon Pellicer va venir fa poc al programa.
0: Sí, el primer capítol d'aquesta temporada.
3: Guanya.
0: Guapíssim.
1: Fa bon olor, molt bé, tot.
2: Escolta,
1: i la Diana, per què no me l'has posat, la Diana?
2: Hòstia, tens raó. No, eliminem l'Anna.
1: D'acord.
2: L'Anna Castillo és molt bona, però...
1: És que m'ha sobtat, he pensat, li diràs, però... La Diana, com es diu?
2: La Diana Gómez, la nòvia de Roger Escapa.
0: Ah, la nòvia de Roger Escapa.
1: Sí, és guapíssima, que aquí també estic amb tu.
2: És la nostra Scarlett Johansson. És molt bèstia.
1: És molt bona.
3: És més guapa que la Scarlett Johansson.
2: Molt més. I quan la veus a la vida real, a més a més, té alguna cosa angelical. És d'aquesta gent que sembla que no trepitja el terra. És com si voleia una mica.
1: I millor, perquè està anant el seu xicot que...
2: Ja li va bé un
0: cap. És molt alt, Roger Escapa.
1: És molt alt.
2: I ella és molt baixeta.
0: Ella és baixeta.
2: Llavors, ja clar, es compensa.
0: Neus, aviam si algú vol fer alguna pregunta.
1: La Laura de Barcelona ens porta una cosa.
0: Un regal. La Laura, hem de dir que porta tot el programa fent ganxet.
1: Sí. Que ja ho feia cosa...
0: ahir.
3: Ahir la vam fer fora, va voler marxar.
0: No,
3: va fer resistència, no violenta.
0: Per què feies ganxet, Laura, mentre escoltaves el programa?
4: Jo a casa, sempre, quan us escolto, faig ganxet o faig fent coses. I doncs he pensat, Nando.
0: I això és una cosa que portes habitualment a sobre i quan t'avorreixes vas fent ganxet.
4: Sí, normalment sí.
1: I què serà? Què serà?
0: Què estàs fent ara? Amb què estàs treballant?
1: Serà una bufanda?
4: Què estem treballant? És un barret.
0: Un barret estàs fent?
1: És un barret? Per qui? Per tu? Per algú?
4: Per mi.
0: Per tu, eh? Un barret per tu, eh?
1: Ostres, això és meravellós, eh?
3: Aviam, perdoneu, perquè ha portat una manualitat que estic a punt de desmaiar-me. Aviam, Neus.
1: Escolta, aquestes lletres...
0: Espera, que ha fet uns posagots, també.
1: Sí.
3: Oh, no!
1: Ah, és per menjar, això.
0: Això són
1: ja
0: uns
1: estalvis.
0: Ah, això són uns estalvis.
1: No sé com es diu.
0: És un mantell individual, no?
1: És individual.
3: Bueno, o sigui, ja per començar, sí, el que hi havia a la bossa ja ens ha fet una xapa del búnquer en feltre.
0: Ets aficionada a cosir, diguéssim, eh? Es nota.
1: Ah, clar, és que se'n surt, eh? Quina passada.
3: És que se'n surt de veritat. No, és per jo, és que ho fa bé, eh?
0: Jo no m'estic en sortint de desfer aquest nus, això sí que és veritat.
3: Sí, aquest nus, perdona.
1: I ella ha fet tot això.
2: És un nus. Tu no pots dir de ser el nus. Cadascú és bo amb el que és, eh?
0: Exacte, exacte.
1: I aquestes lletres... Ostres, quina passada, eh?
3: És que vam dir que aquest any no agafaríem coses de la gent, perquè no ens diquem res més. Però ens han fet una cosa tan ben parida que ara ho hem de penjar per força.
0: Bueno, jo no puc desfer això,
2: eh?
0: Un aplaudiment, perquè volia posar els posagots a sota les tasses.
1: Ah, clar.
0: Laura, estàs estudiant. Què estudies?
4: No, jo vaig a l'institut.
0: Ah, l'institut. Ah, ets molt jove. Ets jove. Quants anys tens?
4: 13.
0: 13?
2: 13 anys. 13.
0: Em pensava que tenia 18 anys.
2: I parles català.
1: Bueno, escolta...
0: Ja està. Mira quins posagots.
3: Posagots personalitzats.
1: Ah, que bé, quina gràcia. Té música! Oh!
4: A les pelles se suposa que eren peülles de cabra, però no sé
0: què. Sí, no, semblen peülles de cabra, està molt bé.
1: Home, que bé.
0: Els dos unglots de les cabres, està molt bé.
3: Això és sensacional. Posagots, que és una cosa que...
0: Escolta, però ens està quedant un búnquer apanyadíssim aquest any.
1: Sí, sí, sí.
3: Escolta, no podrem marxar mai d'aquí, ara.
0: Aquí amb els seus posagots, les tassetes... Molt bé. Volies fer alguna pregunta, Laura?
4: Jo vull fer una correcció.
0: Una correcció, endavant.
3: Merda.
0: Si és el fuera-fuera, que hem de dir fora-fora, en som molt conscients.
4: Del programa que vau fer del nen superdotat a Sud-Coreà.
0: Sí.
4: Que no es diu Kim.
0: No es diu Kim?
4: Kim és el cognom.
0: Ah!
4: A Corea va primer el cognom.
0: Va!
3: Ens passa molt, això.
0: Ja ens passa amb els coreans, això.
3: Ens passa amb els coreans. Per això no fem gaires passatges coreans.
0: I com es diu?
4: No me'n recordo.
0: Ah, perfecte.
1: És igual.
3: Vale, però...
1: La dada és la important.
3: Kim és el cognom, eh? Què passa? T'interessa molt Corea?
4: Sí.
3: Sí?
4: M'agrada molt el K-pop.
0: Ah, el K-pop. Ah,
2: la Rosalía ara ha fet una cançó amb una K-popper.
4: Sí, la Lisa, la meva cantant favorita.
2: Ara, ah,
1: la Lisa, sí. La
2: New Woman.
1: New Woman, ja l'hem sentida. Ja
3: bon,
1: està,
3: bon, bon tema, eh?
0: Ganxet i K-pop casen?
1: Sí, sí, és qüestió d'anar tenint diferents hobbies.
0: Val, val, val, val.
3: Ganxet sí, i K-pop, el nou programa de TV3. Ja ho vendrem, això, ja ho vendrem, això. Home, Laura, ja t'agafarem d'assessora.
0: Ho vendríem abans que altres coses, segurament. Endavant.
5: Els del búnquer potser no som líders a l'EGM, però a nosaltres ens escolta Kilian Jornet.
6: La meva carrera m'ha portat cap, a, cap aquí. Per cert, sóc el Kilian Jornet, que...
0: Aquest programa acaba aquí.
1: Ostres!
0: La trajectòria del búnquer ha sigut preciosa. Companys, hem compartit moments inoblidables, però crec que ja no es pot anar més amunt.
5: Només per això val la pena llevar-se cada matí. El búnquer, de dilluns a divendres d'una a dues a l'FM. I en podcast, perquè en Kilian ens escolti quan li vingui de gust.
7: Hola, búnquaires, què tal? Mira, que acabo de sortir de la perruqueria i no sé per què, a mi sempre em passa que els perruquers tenen aquella mania de fer-te l'orella quan t'estan així rasurant per darrere l'orella, per les patilles i tot el al darrere, que te l'aixafen completament... que la poden apartar, però no, ells te l'aixafen i surto amb les orelles vermelles com un tomàquet i quasi d'anar al quiropràctic perquè fot un mal de collons. I no sé si sóc l'únic que em passa o he anat a diferents perruqueries, però tots m'ho fan. Però, bueno, o sigui, els perruquers, que els sindicats s'ho diuen que han de fer això als clients o què? Perquè sóc l'únic que li passa això. Bueno, expliqueu-m'ho si a vosaltres també us passa i res, una abraçada i moltes felicitats pel programa.
0: Aquí la Juliana i la Neus són les que tenen més cabells.
1: No, però és que ens hem acopat vosaltres perquè us han de fer coses per aquí. Jo, com que són llargs...
3: Quin perruquer va, aquest home? Ja no m'ho sé mai, això.
1: Està molt fort, aquest perruquer.
0: Jo he de dir que algun perruquer sí que m'havia apretat, però jo també tinc l'orella grossa.
3: Sí, ets l'orella grossa?
0: Sí, sí, mira.
2: Sí, bueno, que és veritat. Sí,
0: és veritat que...
2: Jo no m'hi havia fixat, però sí que tires d'orella.
3: Però estan ben posades. Però, no estan
0: sí,
3: pas...
0: estan correctes. Sí. Però anat, el de petit es veia més, perquè tenia el cap més petit clar, i l'orella ja era així, quasi bé com ara.
1: Juliana, tu et fas rossa, eh? O sigui, ets rossa, però te fas més rossa encara?
2: Jo encara em faria més rossa. I a més, a mi m'encanta anar a la perruqueria perquè té aquest punt de cita, gairebé. Sí. A més, et fan aquell massatge que de vegades fins i tot és massa, no? És com
3: bueno,
2: guarro.
3: Bueno, coneixem algú que...
2: Coneixem algú que es va enamorar, jo no m'estranya.
3: Coneixem algú que si li toques massa el cap...
0: Ah, perd el cap.
3: Perd el cap, literalment, eh?
2: Fixa. Jo tinc un amic que li estaven fent... que crec que és el mateix amic. Pot ser que sigui el mateix amic.
0: Aviam.
2: Li estaven fent una mica de massatge, aquest massatge guarro que et fan a la perruqueria, que sí. Et toquen una mica l'orella, una mica
3: guarro,
2: coll...
3: Sí, sí.
2: Que dius, bueno,
3: que el cap acaba aquí.
2: Clar, que no tinc cabells aquí, tio.
0: A quina perruqueria aneu, per això?
2: I el col·lega, clar, allà amb el cap tombat cap enrere, al final diu, mira, obro els ulls... I estic enamorat de tu. Clar, m'he enamorat. T'han tocat.
0: És que el cap...
1: Sí que és el mateix.
0: Bueno, és en Roger Grandell, entenc.
2: No, què ha de ser? És l'Ernest Codina.
0: Ah, l'Ernest Codina.
1: Ja està.
0: A veure, coneixent-los tots, l'Ernest Codina també s'enamora molt fàcilment.
1: Molt. És veritat que és una cosa que m'expliquen sovint.
2: A la que hi ha una mica de contacte físic o fins i tot hi ha només una mica de xerrera, ell es pot enamorar.
0: Jo l'Ernest Codina l'he sentit 7 o 8 vegades dir que aquesta serà la mare dels meus fills.
3: Doncs a veure, doncs endavant, que la sort l'acompanyi i ara anirà més a la perruqueria.
2: Perquè té més cabells.
1: Sí,
2: és molt de nínxol, però sí, s'ha posat cabells.
1: No estem al cas.
0: S'ha posat cabells a Ernest Codina.
2: Ho hem seguit.
0: Podeu seguir les seves xarxes socials.
3: Sí. No ho amaga gens.
1: Sí. No, té per què amagar-ho.
0: Neus.
1: Pol de Masnou té una pregunta.
3: Pol, què passa?
8: Bueno, pregunta i regal.
0: A veure, què ens portes, Pol? Mira, estava aquí, Neus.
8: Sí, jo soc director comercial d'aquesta marca.
0: Ah, a veure.
8: I és l'única crema solar del món que protegeix de la picada de medusa.
0: Ostres!
3: Home!
0: Sí. Però quin nínxol de
8: llavors,
0: mercat.
8: Hi ha una bossa... Ui, que m'he aixecat, collons. Hi ha una bossa que és per en Peyu, que té kids, perquè jo sé que ets l'únic que té fills petits.
0: Mira, l'he encertat a la primera, no? Ah, no, això és adults.
8: Ha de posar kids.
3: Adults.
1: Bueno, quants, no?
8: Aquesta que hi ha tants deu ser del Peyu, que posa kids. Hi ha una que posa kids.
3: Ah, mira, aquí hi ha kids. Aquí hi ha kids.
8: Pues aquesta bossa és per en Peyu.
0: Doncs la kids és meva, que els teus ja són uns jambos.
8: I les altres després us ho dic.
3: Els meus ja els considerem adults.
0: Sí, home. I això és crema solar i...
8: És crema solar de qualitat absoluta, no contamina el mar, etc.
0: I te pots trobar una medusa al costat i la repela.
8: I no et detecta.
0: Ostres,
9: és com
0: escolta...
9: que no s'activa el seu mecanisme de defensa.
1: Fortíssim, em sembla. Vas com transparent.
2: Quines oh, ganes de provar-ho, eh?
0: Sí.
2: Que
0: sí.
2: Provar que és real.
3: Però, Pol, ens has portat molta crema. Això val 300.000 euros.
2: Sí que val molta pena, la crema.
9: La veritat és que val bastant de pasta, sí, però sí, feia il·lusió, us escolto molt i...
1: Que bé.
0: Gràcies, Pol.
3: Que bé, Pol.
1: Bé, Pol.
3: Ostres, tu.
0: Ho provarem.
3: Oh,
0: bueno...
3: Oh.
0: Jo ho provaré primer amb els meus fills, per si de cas.
1: Aviam.
3: Ha arribat el moment.
0: Últim minut de programa. Quatre preguntes per la Juliana abans no marxi.
3: Aviam, Juliana, ens escriuen. És més fàcil lligar en un bar o a través d'Instagram? Temps.
2: En un bar.
0: En un bar, val.
1: Més fàcil, eh? Quins són els teus vídeos preferits?
2: Del món o meus?
1: De teus, però bé.
2: De meus?
1: Sí. Perquè a tu t'agrada veure't a tu mateixa?
2: A mi m'encanta, jo em miro sempre.
1: I més quan eres petita, no?
2: Ah, sí, doncs els vídeos de quan era petita.
1: Aquest
2: va, fem això, és un gran hobby meu, això és cert,
1: sí,
2: eh? Tardes senceres mirant vídeos meus de jo amb 2 anys.
3: Que bé tenir vídeos teus amb 2 anys.
1: Hòstia, ja, jo tampoc en tinc.
0: Jo en tenia uns amb el meu germà que eren meravellosos i els hem perdut, tio.
3: No! Sí.
2: Pèrdua.
0: No. Ens fèiem desaparèixer fent com màgia, allò de...
2: Genial.
0: Era meravellós. Imitant programes de tele...
2: Fins i tot tu et devies posar tendre veient
0: sí,
2: aquests vídeos.
0: Sí, sí, sí. Oh. Jo soc una persona molt sentimental,
2: bueno,
0: Juliana.
2: No ho sembla,
0: malgrat,
2: així de cara fora.
0: Malgrat...
3: La imatge que s'ha venut.
0: Bé, Juliana, gràcies per acompanyar-nos al Búnquer aquests 2 dies. Nosaltres hi tornem, com sempre, a 1 del migdia. Al Búnquer, a Catalunya Ràdio. Que vagi bé.
1: Adéu-siau. Adéu-siau.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 11.
1: Bona nit, us informa Ignasi Abad. El ministre d'Afers Estrangers espanyol, José Manuel Álvarez, ha convocat per demà l'ambaixador d'Itàlia a Espanya després que el govern italià hagi proposat tancar l'espai Schengen amb l'estat espanyol per la crisi migratòria a Ceuta. En un missatge a la xarxa X, el ministre del govern de Giorgia Meloni, Antonio Tajani, ha escrit que la immigració irregular i descontrolada és un perill per a la seguretat nacional. Álvarez ho troba impropi d'un soci europeu i retreu que faci demagògia partidista. Mentrestant, a Ceuta continuen arribant persones des del Marroc i la situació és de desbordament. Miguel Ángel Morales, director de la Federació d'ONG Suracoge, demana més recursos en declaracions a Catalunya Ràdio.
2: Ceuta, al igual que otros territorios, es frontera y debería estar dotada de suficientes medios y dispositivos de acogida para cuando se producen estas llegadas. Ni en los recursos para adultos ni en los recursos para menores hay suficiente dotación de plazas.
1: Demà, Pedro Sánchez es desplaçarà a la ciutat autònoma, acompanyat del ministre Grande Marlaska, avui ha autoritzat mobilitzar l'exèrcit per donar suport a la Guàrdia Civil. Més notícies, Oriol Pujador.
3: Catalunya ha superat el pic d'aquest nou episodi de calor, però manté l'alerta molt alta per risc d'incendi. La temperatura màxima del dia s'ha registrat a Lleida. Els termòmetres han arribat als 41,3 graus. Les temperatures continuaran sent altes, però els pròxims dies, i és per això que la subdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, fa una nova crida a la prudència i demana informar-se sobre les restriccions als espais naturals. Són declaracions de 3CAT Info.
4: Molta vigilància en qualsevol activitat que pugui generar una guspira, que pugui generar una ignició d'una flama a la vora de zona de vegetació, de zona forestal. En aquests moments no està permès i és molt perillós fer-ho perquè tenim una situació que pot comportar aquest risc elevat d'incendi forestal i, per tant, hem d'anar molta cura amb aquestes activitats a les proximitats d'aquestes zones.
1: El govern de la Comunitat de Madrid posa a la venda l'àtic de luxe adquirit com a oficina temporal per la presidenta Isabel Díaz Ayuso enmig de les crítiques de l'oposició. L'operació inclourà 4 immobles més i suposarà 20 milions d'euros que, segons el govern madrileny, es destinaran a pal·liar els danys causats pels incendis.
3: Demà serà el dia de més afluència a l'operació sortida d'aquest estiu a l'aeroport del Prat. Es preveuen unes 1.150 operacions, un 60% més que el 31 de juliol de l'any passat. Fins diumenge estan previstos gairebé 3.200 vols, una mica més que l'any passat. Aena assegura que les tensions a l'estret d'Hormuz han produït un desviament temporal del trànsit aeri cap a l'estat espanyol, considerat un destí turístic més segur. A partir del 4 d'agost, dimarts que ve, hi ha convocada una vaga indefinida del personal de terra de l'empresa que dona servei a aerolínies com Air Europa, Lufthansa, Air France o Qatar Airways.
1: Cada català va gastar l'any passat més de 2.100 euros de mitjana per comprar menjar per omplir la nevera. Ho diu un informe sobre consum alimentari del Ministeri d'Agricultura. Catalunya és el segon territori que fa més despesa per habitant, només darrere de Navarra. L'estudi també assegura que en l'últim any els barcelonins han consumit menys en bars i restaurants. El mateix passa a tot Espanya, on el consum de menjar i beure ha caigut un 2,5%. El ministre d'Agricultura, Luis Planas, ho justifica així.
5: No es que no nos guste comer o beber fuera de casa, pero sí que es verdad que yo creo que hay cada vez un ajuste y un equilibrio más claro.
6: Alegría verte, gorrito. ¿Cómo estás?
7: Bien, bien.
6: Bueno.
1: El cinema espanyol està de dol per la mort als 62 anys de l'actor gadità Manolo Solo, víctima d'un càncer. Va guanyar un Goya com a millor actor de repartiment per la pel·lícula Tarde para la ira.
3: Va ser un actor prolífic que va participar en 55 pel·lícules, també al teatre i a la televisió. Se'l recorda en el paper de Gutiérrez Mellado a la sèrie Anatomia de un instante. El van nominar 4 Goyes més per El bon patró i una Quinta portuguesa, entre d'altres. Una de les últimes produccions en què havia treballat va ser Aquí, basada en una novel·la de Coetze. Així en parlava Catalunya Ràdio.
8: Tiene una cierta ligereza, una cierta sencillez de la peripecia, por así decirlo, pero peripecia cargada de contenido. Vas surfeando en tu tabla y algunas olas te salpican más y otras te salpican menos.
3: La desconocida, de Gabe Ibáñez, és el seu últim treball al cinema i encara no s'ha estrenat.
1: I als esports, la UEFA anuncia que les seves federacions estatals no participaran en les competicions de la FIFA. És la reacció de rebuig a la proposta de la FIFA de transferir participacions de propietat de la Copa del Món i altres competicions a inversors privats.
3: El Barça marca en Ter Stegen. Deixarà demà al matí l'estatge de pretemporada que està fent el Barça a Anglaterra per marxar cedit a l'Ajax d'Amsterdam.
1: La Federació Espanyola ha obert avui un expedient disciplinari al Barça arran de la denúncia que l'Atlètic de Madrid va fer fa dies contra el grup blaugrana per haver iniciat contactes amb el davanter matalasser Julián Álvarez. Els dos clubs han de presentar la seva versió dels fets als organismes competents.
3: I el Real Madrid ha fitxat el davanter Carlos Espí. El club blanc ha pagat la clàusula de rescisió de 25 milions d'euros que tenia llevant.
1: I Ricky Rubio jugarà una temporada més a la penya. El base de Masnou, de 35 anys, renova amb el club badaloní després de signar 14 punts i 5 rebots aquesta temporada.
0: Fins aquí les notícies.
7: Catalunya Ràdio.
0: Som 3CAT.
7: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
0: Bona nit. En el sorteig de mi dia de l'11 d'avui, la data guanyadora ha estat...
9: 15 de gener del 2013.
0: I el número de la sort...
9: L'1.
0: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor. A Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que demà, com cada divendres, tens un pot milionari en el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
10: L'estiu és tu.
7: Catalunya Ràdio.
10: La llum dins dels meus ulls.
0: Som 3CAT.
10: L'estiu és tu.
7: L'estiu ets tu.
10: Quan em mires i somrius.
7: I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
11: Revolution. People that won't change the world. Revolution. It's a revolution.
12: Bona nit, oients de Catalunya Ràdio. Benvinguts al Revolució 4.0. Ens fa molta il·lusió compartir les nits d'estiu amb vosaltres, els millors moments del programa, cada nit de dilluns a divendres, de 11 a 12 de la nit.
13: Revolució 4.0 amb Chantal Llavina.

0: Avui, de la sèrie Revolució Silicon Valley, que us oferim des de fa unes setmanes, entrevistarem a Joan Morales, el president del Casal Català de Silicon Valley, l'home que ho sap tot dels catalans i catalanes que viuen i treballen a l'epicentre tecnològic mundial. I atenció, perquè avui al Revolució coneixerem un crac mundial dels efectes especials, Fèlix Balbes, que ha treballat en pel·lícules com El Senyor dels Anells o Harry Potter. També parlarem d'una nova edició del Tech Spirit, que ja és aquí, i acabarem conversant amb la Cristina Amon, que farem un experiment per saber si la veu que escoltarem és real o intel·ligència artificial. No us ho perdeu. Com sempre, ens trobareu a les xarxes socials d'aquesta casa, Catalunya Ràdio. Volem saber com serà el món de demà. Comencem a revolucionar-nos.
1: Revolució 4.0. Catalunya Ràdio. Amb Chantal Llavina. Desena temporada.

0: Quan preparàvem el viatge a Silicon Valley vam comptar amb el suport d'un català que fa força temps que és allà, el Joan Morales, que és el president del Casal Català de la Badia de San Francisco. Aquesta entitat té uns 600 socis que mantenen vives moltes tradicions catalanes i que es reuneixen sovint. La majoria dels seus membres treballen a les grans empreses tecnològiques de la zona. Aquesta és la conversa que vam tenir amb ell a San Francisco.
1: Revolució 4.0 de Catalunya Ràdio. Especial Silicon Valley.
0: El tòpic diu que vagis on vagis del món hi haurà algun català, però en el cas de Silicon Valley això és ben cert. Aquí, al centre neuràlgic de la tecnologia mundial, n'hi ha molts. I per això hem vingut a parlar amb alguns d'ells que treballen en algunes de les empreses tecnològiques més importants per celebrar la desena temporada del Revolució 4.0. Avui he quedat amb el president del Casal Català de Silicon Valley, Joan Morales. Som a la torre més alta de San Francisco, la Salesforce Tower, al pis 37, tinc unes vistes fantàstiques al meu davant. Joan Morales, què tal, com estàs?
2: Molt bé, molt bon dia, encantat d'estar amb vosaltres.
0: Escolta, explica'm als oients que veig un pont aquí fantàstic i aquí hi ha les oficines tecnològiques més importants del món, tenen la seu aquí.
2: Exacte. San Francisco, una ciutat de prop d'un milió de persones, és el centre neuràlgic del nord de Califòrnia i de Silicon Valley, i és un motor econòmic increïble. Potser en els últims 50 anys aquesta zona és la zona del món que més riquesa ha creat de tota la història de la humanitat. Silicon Valley, si ho pensem, en els últims 50 anys, i San Francisco n'és la seva capital.
0: Quin titular! Això és un titular. En 50 anys, aquesta riquesa, quines empreses han creat? Les empreses tecnològiques, diries?
2: Moltes d'elles, exacte. I amb les diferents onades de desenvolupament tecnològic que hem tingut, des dels ordenadors personals, amb la instrumentació, l'internet 2.0 i ara amb la intel·ligència artificial, és a dir, una rere l'altra. Cadascuna ha durat uns 10, 15 anys i quan ja es començava a extingir el creixement d'una, n'arribava una altra i així ja portem doncs, més de 50 anys.
0: Quants anys fa que vius aquí, Joan?
2: 2010, 15 anys ja. Passen ràpid.
0: Has agafat un accent tremendament americà. Yes. Suposo que quan vas o parles amb gent de Catalunya t'ho diuen, no?
2: Molt, exacte. Fins i tot els que viuen aquí m'ho diuen, o sigui que sí.
0: Ara on treballes?
2: Ara treballo en una empresa que es diu Klaviyo. És una empresa que cotitza al Nasdaq, uns 2.000 empleats, i ajudem empreses que venen per internet a poder doncs, crear tota la base de dades, poder mantenir totes les seves relacions, les comunicacions amb els seus clients.
0: Tens un currículum espectacular, perquè el 2010 vas treballar a HP, després a Startups, a Zoom. Déu-n'hi-do, no? Sí. Tots els catalans que veniu aquí teniu un bon currículum, teniu talent.
2: El talent que ens arriba aquí és molt potent, i sobretot la onada de catalans que ens ha arribat potser en els últims 15 anys, 10 anys, amb moltes de les empreses de les que parlàvem doncs, creixent tant, que han portat i han tingut la capacitat de portar el millor talent de la resta del món, i entre ells els catalans. I aquí és difícil dir no a Califòrnia, no només per les oportunitats econòmiques, sinó també per la qualitat de la vida, la qualitat del mitjà, del medi ambient que tenim aquí, el mitjà natural, la qualitat de les persones. És difícil dir que no a Califòrnia.
0: És difícil dir que no a Califòrnia. Per això crec que sou 600 catalans, socis d'aquest casal de la comunitat catalana de San Francisco. Sé que sou joves, no? Qui forma part d'aquest casal? 600 catalans?
2: Exacte, tenim gent de totes les edats, petits, mainada, i normalment ens trobem unes 6 vegades a l'any, cada 2 mesos fem una trobada. La setmana passada estàvem fent una trobada per celebrar la castanyada, Sant Jordi, amb calçotades, i és l'oportunitat de tenir un tros de Catalunya a Califòrnia, i cada 2 mesos ho fem possible, fins i tot en el 2017 vam fer la trobada, jo crec, més gran que s'ha fet de catalans mai als Estats Units, on vam tenir 500 catalans aquí a Palo Alto, molt a prop d'on som, a San Francisco. Vam portar castellers de Catalunya i vam fer una trobada amb gairebé 500 catalans en un parc, fent castells.
0: Déu-n'hi-do. Per tant, la gran majoria de catalans que treballen i viuen a la zona de San Francisco, Silicon Valley, es dediquen al món tecnològic,
2: la
0: no?
2: La majoria sí. I sobretot en els últims anys s'accelerarà molt més. En el principi, en els anys 90, eren catalans en diferents sectors econòmics, des de les vinyes, l'educació, distribució bioquímica, però en els últims anys la concentració de tecnologia en els últims 20 anys ha sigut molt potent.
0: Clar, avui ens escolten oients de Catalunya Ràdio i Revolució, molts d'ells es dediquen a la tecnologia. I explica'm una mica, després parlarem de la història de Silicon Valley, de San Francisco, perquè té aquest poder tecnològic, però com s'hi viu aquí? És a dir, la qualitat de vida, el que ens ha sorprès és una mica el nivell de salaris, no? Perquè dieu que es treballen moltes hores aquí, però, a més, no, hi ha un nivell de vida molt alt.
2: Sí. Els salaris són altíssims, però sobretot dins de la compensació de les persones aquí, l'element més important són les accions de les empreses. És a dir, normalment més del 50 o fins i tot del 70% de la compensació d'una persona són accions de les empreses. I si aquestes empreses van bé, aquestes accions es revaloritzen, les compensacions encara són més importants. I els últims anys, per una raó o l'altra, les cotitzacions de moltes de les empreses ha sigut molt forta i ha portat unes cotitzacions molt altes. També
0: posem exemple de preus, sí. És a dir, un directiu mitjà que cobra de 100.000 a 300.000 dòlars a l'any o pot arribar a 1 milió d'euros, és cert això?
2: Un directiu mig estaria més proper, quan poses tot plegat, salari i accions, passant del mig milió de dòlars, 600, 700.000 dòlars. Una, l'executiu ja passaria segur del milió i mig, del 2 milions, quan és un executiu doncs, que reporta el director general de l'empresa. Exacte. Salaris entrants, per l'altre cantó, estaríem parlant de, com a mínim, sortit de la universitat, 100.000, 150.000 dòlars de salaris inicials.
0: Déu-n'hi-do. I es treballa més hores aquí que a Catalunya?
2: Jo sempre... La resposta no és tan directa. Es treballa durant més dies i més hores al llarg de tot l'any perquè fem menys vacances. Això s'ha de tenir molt en compte. Jo crec que aquí el número de vacances i entre festius que hi ha i vacances personals són menors. De totes maneres, per dia treballat, jo crec que aquí les jornades laborals són més equilibrades del que tenim allà. A Catalunya crec que moltes vegades les jornades laborals són massa intenses. Es fan pauses per dinar o pauses per esmorzar massa extenses i acabes tenint un dia on surts de la tarda de la feina, que és gairebé el vespre. Aquí comencem més aviat, les pauses per esmorzar o dinar són mínimes, però normalment cap a les 5 o les 6 de la tarda estem acabant. I això ens permet tenir més temps per la família en el dia a dia. Jo crec que això és un gran avantatge. Quan venen l'hora de vacances i dies de vacances en tenim menys, però en el dia a dia jo crec que un té més capacitat per estar més temps amb la família, que és una de les raons també que per mi em va ajudar a decidir aquí. Quan havia treballat a Catalunya i a Madrid o altres llocs, a les 8 acabava i sense parar. Aquí, moltes vegades, a les 6 ja puc estar amb la família.
0: Si et dic, la gent té aquí una mentalitat capitalista, molt, o també existeix espai per l'espiritualitat i pel pensament de l'individu?
2: Aquí tenim gent de totes les... de tots els orígens i, per tant, t'hi trobes tot. Aquest és un melting pot, que diem aquí, de gent de tot el món, potser dels llocs dels Estats Units amb més, societats o grups de persones de més països del món i més cultures. I, per tant, t'ho trobes tot. I pots trobar gent que només viuen per la feina i gent que viuen doncs, amb una altra mentalitat, gent que viuen amb vocacions acadèmiques a Stanford, a Berkeley, molt importants, i gent que no. És a dir, te'ls trobes tots els extrems. És una de les coses que pot resumir els Estats Units és que tenim tots els extrems, els més positius i els no tan positius.
0: Molt bé. Si et sembla, avui, parlant amb el Joan Morales, el president del Casal Català, d'aquí, de Califòrnia, de molts catalans, tu coneixes molt bé la història de Silicon Valley. Com la podem explicar fàcil? És a dir, per què San Francisco i aquesta part de Silicon Valley hi ha tantes empreses punteres en tecnologia? On diries que va començar aquesta història?
2: Potser de la forma més fàcil d'entendre seria els elements d'èxit d'aquesta zona, quin han estat, que han permès aquest cultiu de tant èxit. I són diversos. Un és el clima. Si tens un clima que no és bo, la gent arriba i pot estar, però amb el temps se'n va. Aquí la gent que arriba i el talent que arriba s'hi queda, perquè és, És tan...
0: Molt bon temps.
2: Molt bon temps.
0: Hem estat al mes de novembre, he de dir, a 24 graus de temperatura.
2: Ni a l'hivern fa massa fred, ni a l'estiu fa massa calor. És a dir, molt ben mesurat. I tenim les quatre estacions. A més, com a Catalunya, tenim muntanyes, tenim la neu, tenim la costa, ho tenim tot, i molt a prop. Aquest és un element. El número dos és la bona qualitat de les institucions educatives, que han permès doncs, que sortís amb els anys molt talent de Stanford, de Berkeley, que ha sigut motor de molta de la innovació. I després el tercer que diria, i n'hi ha un quart que el segueix, el tercer seria, que és més històric, els Estats Units va ser el govern federal gran responsable de que aquí, en aquest sector, part dels Estats Units hi hagués aquest desenvolupament. I és que quan va haver-hi la Guerra Freda amb l'Unió Soviètica, doncs molta de la innovació i de la recerca militar en tecnologies, les radars, d'aviació, es va dur en terme aquí. I aquesta inversió en tecnologia per poder guanyar la Guerra Freda va tenir lloc aquí i va donar, doncs, va ser un pol d'atracció de talent. Talent que es va quedar aquí, talent que podia sortir de les universitats, universitats que podien créixer, i va ser un cicle que es anava retroalimentant. I per últim, l'últim factor que diria és que portem tants anys amb acumulació tecnològica que no només hi ha el capital humà, sinó també el capital econòmic. Les empreses que després han triomfat o els partits inversors que han triomfat amb les seves empreses es queden aquí, no gestionen empreses, però el que es dediquen és a invertir amb altres creadors, amb altres emprenedors que creen empreses aquí, que troben el bon temps, que troben l'educació, que troben un bon cultiu humà, però també poden trobar capital que financia els seus projectes i que sap com financiar projectes del risc. Clar. I els sap entendre.
0: I quins noms en destacaries de la història de Silicon Valley? Bill Gates ha tingut a veure molt en aquesta part. Steve Jobs, quins noms destacaries?
2: Steve Jobs d'aquí seria el número 1, però també, si recolem una mica abans, HP, Hewlett-Packard, Bill Hewlett, Dave Packer, potser són vistos com els grans creadors del Silicon Valley, però a partir d'allà, doncs Steve Jobs treballa a HP, de fet, és empleat, i crea Apple. No? Però, clar, té l'oportunitat de crear una empresa gràcies a les experiències, a les connexions i tot el cultiu que ja hi havia. I aquest cultiu, any rere any, dècada després de cada desen i d'any, doncs només va creixent. Però tindríem Apple, tindríem Google, tindríem LinkedIn, tindríem Facebook, tindríem Intel molt abans, també, amb tot el desenvolupament dels microprocessadors. És a dir, tot. La veritat és que si obres el teu telèfon i mires les aplicacions, totes aquelles aplicacions que veus pel telèfon te les trobes quan vas conduint per aquí.

0: I ara que des de Catalunya es parla molt de la intel·ligència artificial, suposo igual que aquí, d'OpenAI, ChatGPT, com ho veieu, aquesta innovació tan forta amb la intel·ligència artificial generativa que està canviant, no?, moltes professions? Com ho veieu des d'aquí?
1: Positiu, perquè ha ajudat a recuperar San Francisco, sobretot, i la zona de la Bahia, de forma molt important. Després de la pandèmia, crec que més del 30% de les oficines de San Francisco estaven buides. Aquí el treball remot havia triomfat i havia sigut exitós. I San Francisco estava patint un declivi econòmic. Doncs, gràcies a les empreses d'intel·ligència artificial, des d'Anthropic fins a OpenAI, han permès captar molt talent i s'han instal·lat aquí a San Francisco. Per què? Perquè tenien aquest espai que quedava disponible de la pandèmia i han pogut portar una nova onada de creixement a tota aquesta zona. Per tant, ha sigut molt positiu econòmicament i que dona una altra vegada una onada de creixement nou per a aquesta zona dels Estats Units.
0: I des de Califòrnia, San Francisco, nosaltres ja sabeu que a Barcelona, a Catalunya, tenim el Mobile World Congress,
1: sí.
0: Està creixent també cada vegada més el talent digital a Catalunya. Des de Califòrnia, són conscients del que passa tecnològicament a Barcelona? Sí,
1: sí, Barcelona és coneguda. És a dir, és difícil que tu interactuïs amb algú d'aquí i que no coneixi Barcelona. I això ha millorat molt en els últims anys. A més, ha sigut increïble. I la percepció que hi ha de Barcelona i per extensió de la nostra part del món és molt positiva. És a dir, no només la coneixen, sinó el més important és que l'estimen i diuen, a vegades et pregunten, què fas tu visquint aquí? Tu hauries de viure allà. És a dir, és de les poques zones del món que coneixen i que els agraden més fins i tot que aquí. I el Mobile World Congress ha sigut molt positiu perquè molts professionals que viuen aquí han anat any rere any cap a Barcelona i han anat coneixent Barcelona. O sigui que visió molt important, molt positiva i molt influenciada pels grans events de fires i grans events empresarials que no només són de conferències industrials, sinó events privats que han tingut lloc a Barcelona gràcies a la potent infraestructura que tenim per events i per grans trobades internacionals.
0: Joan Morales, també sabem que molts catalans en la història de Califòrnia han tingut que veure.
1: Sí, molts.
0: Explica'm aquests catalans que han
1: tingut que veure. Des dels primers exploradors que van venir, Gaspar de Portolà, tenim franciscans, molts noms catalans que estan vinculats amb aquesta zona del món. És una de les coses que és molt maca i molta gent que ha arribat aquí de Catalunya i també de fora de Catalunya, d'Espanya, de totes parts. Ens trobem moltíssima gent, una gran història, una gran connexió que ha tingut Catalunya amb Califòrnia i també molta proximitat, no només històrica, sinó amb el present. Venir de Catalunya i estar a Califòrnia és molt senzill perquè molts aspectes de Califòrnia recorden Catalunya. La qualitat de les persones, la diversitat de la societat, la qualitat de les institucions educatives, la qualitat del clima que tenim, el que dèiem abans, no? Muntanya, mar, no? Moltes d'aquestes coses ens recorden i ens les trobem aquí.
0: I fins i tot tu em deies en alguna ocasió, parlàvem de tecnologia, però fins i tot a Califòrnia hi ha una part de vins, no?
1: Sí,
0: que recorda Catalunya,
1: exacte.
0: Que tu coneixes, perquè
1: exacte,
0: és la zona que vius tu, oi?
1: Exacte, vaig arribar aquí, vaig estar visquent a Mountain View, a Palo Alto, però ja quan ens estàvem esperant la segona criatura necessitàvem més espai i volíem un ritme més tranquil per les nostres filles, la Laia i l'Ela. I ens vam traslladar al nord de San Francisco, on hi tenim una zona de vinyes, molt semblant a les que trobaríem a Catalunya, que queda com a 45 minuts a una hora d'aquí, que és Sonoma i Napa. I és entorns naturals com els que tenim a Catalunya preciosos i on el gran motor econòmic és la vinya, és la restauració i que dona un contrast molt important a Silicon Valley.
0: Molt bé, per tant, escolta, hem d'anar a veure un dia també aquestes vinyes, no? Que
1: vinyes
0: recorda
1: catalanes.
0: El Penedès, no?
1: Exacte,
0: sí, Penedès
1: i algunes
0: català.
1: Vinyes catalanes, Marimar Torres i altres vinyes que tenim aquí que són de catalans que s'han instal·lat aquí amb els anys.
0: Clar, ens queden uns minuts de l'entrevista. M'agradaria també que em diguessis des de Catalunya, clar, es parla de Donald Trump, arancels, la política de nord-americana, com ho esteu vivint, com ho veieu? És a dir, ara mateix, el poder tecnològic del teu país, Estats Units, és molt important. També teniu la competència de la Xina, no? I aquesta
1: Exacte.
0: Guerra geopolítica tecnològica, no?
1: Exacte.
0: Com ho veus tot plegat?
1: la confluència de desenvolupament tecnologia, desenvolupament tecnològic i la geopolítica mai ha estat tan important com ara. Sembla que la cursa per la intel·ligència artificial és més una cursa de país i de cursa de supremacisme de poder geopolític que no només tecnològica. És un moment molt important. També el moment que estem vivint és de bifurcació en molts dels aspectes. Vivíem en un moment, en un món on estava tot connectat. Sembla que cada cop tenim més dos sistemes. Un és el món occidental, liderat pels Estats Units, i l'altre és el món de la Xina. I després també tenim un moment on algunes d'aquestes tendències estan posant sobre la taula altres aspectes socioeconòmics, com per exemple la desigualtat econòmica, que de cop en tenim més, on alguns guanyadors estan guanyant molt amb el desenvolupament econòmic, però aquest guany s'ha de repartir millor entre la societat i és una de les coses que haurem de tenir en compte pels pròxims anys, i sobretot amb la intel·ligència artificial. Si la intel·ligència artificial genera una disrupció tecnològica tan important que perdem molts llocs de feina, com ajudem aquestes persones a que puguin tenir participació en altres sectors de l'economia? Totes aquestes són preguntes que necessitem, des de l'empresa i des de la política, poder resoldre.
0: Molt bé, doncs ha estat un plaer, Joan Morales. Gràcies per fer aquesta entrevista des de la torre més alta de San Francisco, on som avui en oients, a la Salesforce Tower. Veureu les imatges a través també de les xarxes socials, a LinkedIn, a Instagram. Veureu també el Joan, un lloc fantàstic, preciós, i som aquí, amb Catalunya Ràdio, al Revolució 4.0, on la tecnologia ara és el lloc més important del món, San Francisco. Gràcies, Joan, per aquesta xerrada tan fantàstica. Moltes gràcies.
1: Un plaer. Tech Talks.
2: Segur que molts teniu clar a quina pel·lícula pertany aquest fragment.
3: Todo comenzó con la forja de los grandes anillos. Tres fueron entregados a los elfos, inmortales, los más sabios y honrados de todos los seres. Siete a los señores enanos, grandes mineros y artesanos de las cavidades montañosas.
2: El Senyor dels Anells, un clàssic de la ciència-ficció. I per què l'hem posat? Perquè de seguida conversarem, atenció, amb una persona que coneix molt i molt bé aquesta pel·lícula, tant que va formar part de l'equip que la va fer. I és que el currículum del nostre convidat és dels que et deixa bocabadat. Fèlix Balbas, què tal, com estàs?
4: Molt bé, gràcies.
2: A veure, El Senyor dels Anells, Harry Potter, Avatar, X-Men i moltes més, el Fèlix és un referent a la indústria de l'animació i els efectes visuals al cinema. Fa uns 30 anys que estàs en aquesta indústria.
4: Sí.
2: Escolta, has estat a quines pel·lis has estat? Explica'm.
4: Bueno, ja has dit més o menys tu, no? Les primeres dues de Senyor dels Anells, abans havia fet unes quantes, però menys famoses, com el Flapper o Small Soldiers, no sé com es diu en castellà, perquè sempre parlàvem anglès en aquells moments, però sí, després he començat amb les sagues, no? les primeres dues pel·lis de Senyor dels Anells, la segona, tercera, quarta i quinta de Harry Potter, allà era a Londres, El Senyor dels Anells era a New Zealand, Nova Zelanda.
2: Sí.
4: I després uns anys vaig tornar a Nova Zelanda per Avatar, un any, i després tornar a Londres per John Carter, mainly, i després vaig venir aquí en el 2012.
2: Molt bé, fa uns 30 anys que estàs en aquesta indústria i suposo que quan entres en una gran superproducció canvien els mitjans, no? Hi ha espai a la creativitat, però explica'm una mica, tu ets director del grau d'animació d'efectes especials de la SAIE Campus Barcelona, què és el que fas? Quins efectes? Després entrarem, que me'ls expliquis tots. Quins efectes fas i com els fas?
4: Bueno, la meva especialització és al voltant dels personatges i dels monstres. Creatures, els anglesos li diuen. O sigui que cada vegada que hi havia un monstre o la necessitat d'algun personatge virtual, digital, que s'havia de crear per una pel·li, pues jo era un especialista d'això.
2: Ah, sí. I llavors, per exemple, anem a escoltar Harry Potter.
5: Tres escuelas tendrán que competir.
6: Me encanta cuando hacen eso.
5: En una serie de pruebas mágicas.
6: ¿Qué?
7: quería proponerte que fueras mi pareja para el baile de esta noche.
2: Félix Balbas, a veure, Harry Potter, que la meva filla ho mira molt, jo també. Quins són els personatges que has fet?
4: Bueno, jo vaig a començar amb el Basilisco, de la segona pel·li, que és una serp gegant, sí, mitològica. I després, la tercera pel·li, pues, el meu breakthrough, no? El que em va fer guanyar premis, que és el Hipogrifo, no? Hipogrif, no?
2: I recordem als oients que no l'han vist, que com és?
4: És un animal mitològic que és mig cavall, mig àguila. O sigui, un cavall amb ales i el pico. I res, va guanyar molts premis i va ser bastant famós, diguéssim, no? I va ser, pues, una mica un altre punt important de la meva carrera. I després altres dos Harry Potters després, una per una seqüència responsable de tota una seqüència sota el llac, un llac de Escòcia, on hi havia diversos monstres mitològics també, i després la quinta amb uns centauros en un bosc i res, i diverses coses més després.
2: Com són? Com es fa? Amb intel·ligència artificial, com es fan aquests efectes? Es pot explicar?
4: No, la intel·ligència artificial és algo que ha viscut molt de la narrativa dels que intenten guanyar-hi diners, no? Amb la intel·ligència artificial són una sèrie... El que ens esperem en el nostre sector específic és una nova generació de programes, de softwares, que tindran, pues, aquest co-pilot, no? Aquesta pre-trained part del software que ens ajudarà a ser més ràpids, etc, etc. Però en realitat és viu més de memes que de res.
2: Clar. Però els teus alumnes que es volen dedicar a aquest món, tu els expliques com es fas? És a dir, aquesta tecnologia es pot explicar quan creu? O hi ha una part de secret també d'aquests personatges?
4: Bueno, és que per aconseguir realitzar-los, l'important és saber què vols obtindre, quin és el resultat final que vols, no? Després, les eines són eines i les tècniques es poden traspassar i canvien i evolucionen. O sigui que al final no hi ha una manera sola de fer monstres de qualitat, no?
2: No, però explica'm el dia a dia, és a dir, veure, primer el dibuixo, no sé, com ho fas? Primer el dibuixes, després dic, vull un monstre, però després com fas aquest monstre? Perquè és el que no entenc.
4: Faig un exemple, ara, el Hipogrifo, no?, per parlar d'algú concret.
2: Sí.
4: Vam rebre una sèrie de dibuixos de l'Hipogrifo quan volava, quan estava sentat, quan estava de peu, quan estava més cavall que àguila i viceversa. I després nosaltres el que fem és modelar aquest objecte en 3D, en el món 3D, no? I en començar a posar-li ossos perquè es pugui moure, una mica com el titellaire quan agafa l'escultura de fusta i li trenca, li talla els braços, els dits, i després passa el fil perquè es pugui moure, doncs més o menys igual, però en 3D. I després et dones compte, per exemple, que els dibuixos, quan vola, té unes ales que tenen una llargada de no sé quants metres, i quan està tancat és molt més petita. Llavors tens complicacions tècniques que has de replicar en el món, etcètera, etcètera. Llavors vas afegint capes.
2: I quan es triga en fer un monstre que surt a una pel·lícula de Harry Potter feta avui, per aquest català que visita el Revolució 4.0, quan es triga? Es triga 15 dies, un mes, 6 mesos?
4: Mesos, sí, mesos.
2: Mesos, perquè l'altre dia nosaltres vam visitar Pixar l'altre dia amb el Lluís Llobera, que suposo que coneixes.
4: Coneixo, sí.
2: Em va dir que ells no feien servir l'IA, però clar, em explicava que estava 3 segons treballant una setmana, 3 segons, que se'm va fer etern a mi. Sí, i sí, vosaltres sí. També, quan trigueu?
4: Bueno, pues jo, sempre per ser específic, imagina't, quan vaig anar al Senyor dels Anells, la primera pel·li, hi havia un cave troll, no?, el troll de la cava, aquest que mata el Frodo, en la primera pel·lícula, que estava mig fet. Vam fer un screening, no li va agradar a ningú, i vam tornar a fer-ho de zero. I això eren ja un resultat de mesos. I jo vaig estar uns quants mesos més per tornar a fer-ho. O sigui que calcula com a mínim 6 mesos per fer el cave troll, que és un monstre. I després s'ha d'animar, moure, s'ha d'il·luminar, etcètera, etcètera. Hi ha diverses fases. És un recorregut molt llarg del que passa des del dibuix fins a la imatge final. Hi ha molta gent involucrada.
2: Els alumnes que tens, què els hi dius? Aquí hi ha indústria o tots, si volen treballar d'això, han de marxar fora?
4: El que fem, no, aquí hi ha molta indústria en Espanya, tinc que dir, i és el país europeu que està creixent molt més que altres des de fa anys, ja, o sigui, això és bastant clar. Hi ha molta indústria més independent, més projectes mitjanament petits o mitjans, la gran indústria de Hollywood, etc, etc, el model econòmic ja és una mica, està tornant una mica vell, no? I llavors les coses estan modernitzant, i amb el fet de que el treball en remot ja és oficialment acceptat per tot arreu, inclòs en la nostra, doncs podem treballar tranquil·lament des de casa a qualsevol projecte.
2: I us he de felicitar perquè un curtmetratge, Baile con la Muerte, està preseleccionat als Premis Goya. Sí, explica'm la història.
4: Sí. Pues, tenim una iniciativa que es diu Brother Lab, que és una entitat independent del campus, que el que fa és promocionar cedir els drets d'explotació als estudiants que ho han creat, no? El curtmetratge o el que sigui, i després els ajudem a moure'l a través de festivals i fires, etc. I en aquest cas, pues, mira, hem tingut la sort de que un dels nostres projectes, Baile con la Muerte, ha estat preseleccionat pels Goya, i estem esperant així, finger crossed, a veure què passa. Crec que és el 8 de gener, que diuen quins són els 5 finalistes, però bueno, allà estem.
2: No, estàs orgullós, no?, de la teva trajectòria. A qui li diries ara? Algú que es vulgui dedicar a aquest sector? I que arribi a fer, doncs, això, eh? No, personatges per al Senyor dels Anells, Harry Potter, Avatar, no?, que són pel·lícules mundialment conegudes.
4: Bueno, jo aniré una mica contracorrent. En lloc d'apuntar a treballar per algú altre, invertir en la creativitat pròpia. Nosaltres, de fet, en el grau, el que fem és apostem molt a crear contingut, no? O sigui, tota la part de preproducció, que és la part inicial, la part on comencem a desenvolupar idees i visualitzar-les de cara a possibles inversors o col·laboradors també, pues inventar-se personatges, històries, mons, i visualitzar-los i intentar crear aquests mons de zero, no? Aprendre a crear-los és una altra història, això està clar i és el que ensenyem, però també apuntem molt a la creativitat singular.
2: Molt bé. Per tant, Fèlix Balbas, escolta, t'hem conegut, aquest director de grau d'animació d'efectes de la Salle, que ha fet, per exemple, els monstres del Senyor dels Anells, no? Alguns de Harry Potter, d'Avatar. Mm-hmm. Per acabar el teu somni, quin és? Fer algun monstre especial d'alguna pel·lícula?
4: No, m'agradaria participar una idea meva també i veure els projectes dels estudiants produïts. Això sí que m'agradaria molt.
2: Molt bé. Doncs escolta, moltes felicitats. Ara quan ve, no?, vegi Harry Potter i els monstres pensarem tu, no, Fèlix?
4: Bueno, sí.
2: T'ho diuen això els amics, els fills o no? Quan
4: vegis monstres, la meva filla ja sap que jo faig monstres i sempre em prenen pèls.
2: No? I què diu? Papa, fas monstres, no? Sí. Però potser ja no li fan por els monstres a la teva filla.
4: No, que va. No? De fet, és un més crítica que jo, quan mirem algú que tingui monstres a dintre, ja em poso això no està animat gaire bé o el compositing no és adequat i té 15 anys.
2: Ah, sí, que bo. Molt bé, doncs m'ha agradat molt aquesta història perquè no la coneixia. Felicitats i gràcies per venir al Revolució 4.0 de Catalunya Ràdio, perquè el talent a vegades no es veu amb cares, no? Però quan veiem una pel·lícula mundial, doncs aquesta tecnologia s'ha fet per un català que viu aquí a Barcelona i treballa, i per tant ens ha fet molta il·lusió descobrir-te.
4: Moltes gràcies a vosaltres.
2: Gràcies.
8: Revolució 4.0, Catalunya Ràdio. Desena temporada amb Chantal Llavina.

0: Segons un estudi de la Universitat Nord-americana de Dartmouth, la IA pot respondre a enquestes simulant que és un humà qui ho fa. Per tant, a partir d'ara, les enquestes polítiques, comercials o de qualsevol altre tipus, veurem quina validesa tenen perquè poder haver estat respostes per chatbots més que per ésser humans. Estem entrant en terrenys molt i molt complexos. Ens preguntarem, és real o és IA, oients? Aquesta pregunta ens la farem molt i molts cops a partir d'ara. I que sí, Cristina Mont, directora de la Vínia. Ai, benvinguda al Revolució.
1: Hola, què tal? I tant, si ens la farem, sí, constantment.
0: Clar, no, és que no sabrem si és veritat o ho ha fet una intel·ligència artificial, no? És possible descobrir com a mínim o sospitar si un text o una veu o una imatge poden haver estat fetes, Cristina, mia o no, saps?
1: Aviam, cap pista és infal·lible, realment. Es tracta d'anar subant senyals i decidir si ens ho creiem o no o què en pensem. Per tant, hauríem de revisar també, segons cada tipus de contingut, que anem a buscar.
0: Clar, però jo crec que, clar, ens poden colar moltes coses. Anem a fer un exemple, no? Anem a llegir o anem a jugar una mica, Cristina, a veure com ho fem. Comences tu a llegir un text?
1: Vinga, fem dos textos. En llegeixo jo un,
0: sí?
1: I tu llegeixes l'altre. I a partir d'aquí decidim.
0: Val, comences,
1: sí?
0: Tu?
1: Doncs mira, avui aprenem amb exemples molt simples com sospitar si text, veu o imatge poden estar generats en via i què podem fer per verificar-ho abans de compartir res.
0: Val, ja llegeixo el text bé. La secció d'avui es focalitza en estratègies per detectar contingut escrit per intel·ligència artificial i la fiabilitat dels recursos d'avaluació que tenim actualment a disposició. Clar, ara què
1: hem de dir? Opines? M'has de dir quin dels dos l'ha fet la IA i quin dels dos és real.
0: La Cristina ha fet aquest guió, val? I un text l'has fet tu i l'altre la IA.
1: Exactament.
0: M'has posat una mica complicat,
1: no? T'ho posat complicat, però també és una mica la gràcia perquè a més té truco, ara en parlarem.
0: Doncs escolta...
1: Si vols els podem tornar a

0: Però és que és impossible.
1: És impossible. I té molt de truc, perquè, clar, amb textos tan curts encara és més difícil, a vegades podem veure algunes tendències, ara parlarem què podem buscar, però sobretot un tema important que hem anat repetint en aquesta secció és que, al final, nosaltres som qui li demanem a la IA que faci alguna cosa. Per tant, amb això influïm molt en la resposta. Com més treballem el prompt o més exemples li posem, per exemple, de com escrivim nosaltres, més difícil és detectar si el resultat final és IA o no. Clar, en aquest cas jo l'he induït a dir certes coses, no? Llavors, en canvi, després jo m'he esforçat a fer un text doncs més tècnic, si vols, o que quedés una mica més elaborat. Al final, algunes claus quan analitzem text és, d'entrada, si queda molt bonic però no concreta, no? A vegades fonts o noms que dius és sospitós, m'està dient coses però no... Està molt bé la idea, però és molt general. Després, utilitzar connectors així en cadena, posar-ne molts, que quedi com una redacció massa perfecta, no? A més, d'altra banda, en conclusió... Clar, tu com a humà pots imitar això, per això et deia que al final tenia truc una mica aquest apartat, eh? Però sobretot, en aquest cas també, la part important seria veure doncs, aquestes afirmacions sense data, sense font, no? Un estudi professional, aquest tipus de coses. És bastant exagerat.
0: Déu-n'hi-do. Anem a veure, ara prenem nota i passem a la veu, sentim els talls que ens proposa la Cristina, a veure si els ha fet una veu real o una intel·ligència artificial.
2: El Japó ha intensificat la seva ofensiva legal contra OpenAI. El detonant ha estat Sora 2, l'eina d'intel·ligència artificial generativa de vídeo de la companyia, que ha començat a produir clips animats amb un estil inconfusible.
0: A veure,
2: reminiscents de sèries cerebres de l'anime.
0: És l'Eduard que treballa amb tu a la línia. Salutacions, Eduard, jo també el conec. I ara, clar, hem de saber...
1: Ara hem sentit un tall, ara hauríem de sentir l'altre tall.
0: Però no sabem si la veu és la veu d'ell o de la IA fent d'Eduard, seria?
1: Exactament. Val. Si és l'Eduard clonat, el que jo li he fet dir alguna cosa... Sí, sí, avui t'estic posant difícil.
0: A veure, i ara tornem a escoltar l'Eduard. A veure,
2: el segon tall. Ha intensificat la seva ofensiva legal contra OpenAI.
3: Sora 2 va ser presentada a finals de setembre de 2025. La seva premissa és simple, gairebé màgica. A partir d'un text, prompt, genera vídeos de fins a 20 segons, a 1080p, amb so i una estètica que recorda l'anime. Aquesta capacitat
0: jo crec que ara l'encertaré. La segona és intel·ligència artificial i la primera era Eduard.
1: Correcte.
0: Ah! He guanyat, perdona, aquí. No, però saps per què? Perquè es nota una mica més metàl·lic. A veure si podem, amb la Gisela. Tornem a tirar un moment, 3 segons de la primer.
2: El Japó ha intensificat la seva ofensiva legal contra OpenAI.
0: Aquest és l'Eduard.
2: El detonant ha estat
0: Sora 2. I ara mireu la diferència, eh? Una mica més robòtica.
3: Sora 2 va ser presentada a finals de setembre de 2025. La seva premissa és simple, gairebé màgica. A partir d'un text...
0: Jo ho he detectat perquè se sentia una mica més robòtica, no, Cristina? Tu com ho haguessis detectat, per exemple?
1: Aquesta és una. També hem de destacar, aquí vaig tenir una mica de dubte, eh? En aquest cas, per fer la comparativa, vaig agafar una persona real i li he clonat la veu, l'Eduard, que comentàvem ara, no? Perquè fos com més evident la comparativa, perquè si llegia jo alguna cosa o algú conegut contra una veu totalment sintètica, doncs, clar, potser era més evident. Però en el cas de l'Eduard, clar... Ho he fet amb una clonació amb molt poc material de l'Eduard, i aquí és on vull arribar. Al final, nosaltres podem sospitar, no? Com parlàvem amb el text, perquè hi ha alguna cosa que delata. A vegades, quan, per exemple, en català canvia d'accent de sobte mig de la frase o diu algunes coses no? Que seria d'una variant dialectal diferent, veuries diferents varietats, doncs aquí són coses que podem detectar. Però és cert que, en general, amb temes d'IA, doncs busquem quan hi ha sempre un to molt igual, quan les S són molt perfectes o molt netes... També entonacions que no acaben d'encaixar amb el contingut. Això ens pot passar com a humans, també, al final, però bueno, són aquest tipus de coses que poden delatar. I un altre tema és també fixar-nos en respiracions, aturades, dubtes a la veu. Clar, aquí també ho he passat, la veu de l'Eduard estava gravada en la redacció i després al clonar la veu és molt neta. Llavors, això també, no? Si veus respiracions, si veus aquest tipus de coses, però és veritat que cada vegada la IA és més bona imitant tot això. Per tant, és molt important entendre que cada vegada hi ha ens intenten enganyar més sovint, no? I si ho volen intentar, és relativament fàcil que ens enganyin.
0: Com has clonat la veu? Podríem saber, l'aplicació és secret o ens ho pots dir?
1: No, és secret, no és secret. Amb Eleven Labs, però...
0: Amb Eleven Labs, sí.
1: Eleven Labs, sí que és la part de pagament, però la més simple, diguem-ne. O sigui, hem clonat la veu de l'Eduard amb un paràgraf ben bé. Quan tu vols clonar una veu de forma professional, has de gravar molta estona d'aquella persona, moltes entonacions, llavors sí que seria bastant més difícil detectar la diferència.
0: Clar, el proper repte també et proposo que agafis un tros del Revolució i puguis clonar, no, la nostra veu.
1: Vaig estar a punt. Però vaig pensar,

0: Ostres, no tinc el permís.
1: Clar.
0: Ho podria fer, i més entre tu i clar. Jo, diguem-ne, que t'escric un WhatsApp.
1: Jo donaré el permís, clar.
0: Al final vaig pensar, mira, millor no fiquem de moment...
1: No, per veure si noten, no?
0: Clar,
1: si,
0: ho farem,
1: si
0: ho farem.
1: Si és la Chantal Real, escolta...
0: O ja delegues el programa.
1: Delego el programa amb una intel·ligència artificial que no es noti, eh?
0: Perfecte.
1: I jo...
0: Farem el test la propera vegada
1: estic
0: i a veure què.
1: En un altre lloc i no cal que vingui a treballar.
0: Farem la intradeta. Per tant, molt atents tots i sobretot abans de compartir coses a xarxes o allò xats del WhatsApp, no? Que comencem a viralitzar contingut, fixem-nos bé d'on ve, intentem investigar una miqueta abans de fer gran la bola d'alguna cosa que no sabem si és real.
1: Com sempre, Cristina Mon, aprenent amb tu sobre intel·ligència artificial cada vegada que vens al programa. Moltes gràcies.
0: Moltes gràcies.
1: Aquesta setmana es farà una nova edició del Tech Spirit, un esdeveniment ja del tot consolidat a Barcelona. El món tecnològic es concentrarà durant 2 dies en un sol espai i això vol dir que hi haurà una concentració de talent i energia emprenedora espectacular. Molt contenta de saludar Miquel Martí, CEO de Tech Barcelona, que és qui organitza el Tech Spirit i ja és un vell conegut també del Revolució perquè hi ha vingut diverses vegades. Què tal, Miquel? Com estàs?
2: Bon dia, molt bé, moltes gràcies per la invitació.
1: Molt bé. Miquel, a veure, què passarà important dimecres i dijous que ve a la Llotja de Mar de Barcelona, 10-11 de desembre. Explica'ns el Tech Spirit del 2025.
2: Doncs el que fem és celebrar la 6a edició d'un esdeveniment que va sorgir d'un moviment, podríem dir, d'una eclosió en un moment determinat fa ja 6 anys. Uh-huh. I que en el fons és el que s'organitza, són 2 dies de contingut, molt enfocat a la tecnologia i al sector tecnològic, aquest cop amb una vessant una mica més especial, tenint en compte tota l'onada que estem vivint i l'impacte de la intel·ligència artificial, i que pretén obrir el que és l'ecosistema local i connectar-lo internacionalment i de manera global, també.
1: Clar. Deies, Miquel, recordem que va néixer, me'n recordo, de manera improvisada durant la pandèmia, el 2020, ara fa 6 anys ja d'aquesta pandèmia, i quanta gent en total... Quanta gent lligada a l'ecosistema emprenedor tecnològic per a veieu reunir també?
2: Mira, ara mateix tenim registrats vora 7.000 persones, val? Per tant, calcula que en vindran 5.000. Uh-huh. És un bon número de gent.
1: Molt bé. I a més, recordem també, Dual Work, One Tech Spirit, heu triat aquest lema perquè voleu posar el focus en...
2: No, bàsicament estem parlant ara mateix no només ni a Barcelona, ni a Catalunya, ni a l'Estat, ni és a Europa i és al món, s'està parlant molt de tecnologies duals i malgrat no és un concepte nou el tema de la dualitat, sí que és veritat que les tecnologies duals responen a alguna cosa més dual, que és la societat és dual, estem vivint moments on l'ètica confronta la tecnologia, on la soledat confronta la societat com a conjunt.
1: Evidentment, això, sí.
2: Les tecnologies duals han de donar resposta a una necessitat creixent de, podríem dir, defensa, encara que sigui complicat dir-ho depèn en quin context, i també ha de tenir un servei civil. I, per tant, el conglomerat de tot, hem pensat que aquest any pagava la pena confrontar-ho en un esdeveniment de 2 dies.
1: El Pierre, recordem que el Pierre n'hem parlat moltes vegades, startups, emprenedors. Ara mateix, quantes startups teniu amb vosaltres, el Pierre?
2: Ara mateix, el que és a l'associació, en tenim vora 1.540.
1: Déu-n'hi-do.
2: I els espais físics que tenim, en tindríem vora 200.
1: Déu-n'hi-do.
2: No tenim prou espai.
1: S'ha fet grans, no, també? Perquè jo me'n recordo que amb tu ja hem parlat al Revolució, va néixer el 2017, hem anat parlant de diferents startups i aquestes startups han anat creixent, no, Miquel? Què diries, no? Com han anat evolucionant? Algunes han durat, altres no? Algunes els han anat bé, altres no?
2: Doncs tal com ho descrius. Algunes han crescut molt, és a dir, tots han crescut, a nivell personal, els emprenedors de fa 10 anys no són els mateixos emprenedors d'ara, els de fa 10 anys sortien molt de juerga, treballaven moltíssim, ara segueixen treballen moltíssim, però es dediquen més a la família, cosa que també reflecteix en com han evolucionat els seus projectes. Respecte als projectes, alguns han crescut, els altres han desaparegut, cosa que és absolutament normal i orgànic dintre del que és l'ecosistema, i a més aquests han reforçat nous projectes, cosa que és com l'evolució lògica de les coses.
1: Clar. A més, tinc entès, atenció, previstos 150 ponents, quins temes es parlaran? Perquè veig a la llista David Sant Martín, de Nothing, Elsa Ponset, autora i filòsofa, també hi ha Rob Cassidy i Wallapop. Explica'm algunes d'aquests grans gurus, emprenedors que ho han fet bé. També, per exemple, hi ha l'Elisabet Bou, col·laboradora d'aquest programa. Bueno, digue'm qui hi haurà.
2: Doncs mira, hi haurà, d'entrada, hi haurà, has mencionat a la senyora Ponset, que ens parlarà d'ètica i intel·ligència artificial, com no pot ser d'una altra manera, i per tant ja començarem parlant de dualitat. Val? Parlarem de ciutats i marques, en aquest cas parlarem del cas de Barcelona i el cas de la ciutat d'Oporto. Tindrem, com bé has mencionat, tindrem a la Eli i el seu cosí, que és l'Andrés Bou.
1: El cosí no el conec, Miguel.
2: Els hauries de conèixer perquè és un dels... L'Andrés és un dels cofundadors de Social Point, que és un dels grans casos d'èxit de l'ecosistema, juntament amb l'Horacio Martos, i ara amb dos, després d'haver tingut èxit amb les seves companyies prèvies, en tenen nous projectes. La Eli Kala AI, intel·ligència artificial, i l'Andrés al Lab House. I, per tant, tindrem els dos cosins parlant dels nous projectes, és a dir, que bàsicament sembla que van néixer per crear coses noves. Aleshores, què més tindrem? Parlarem del futur de la medicina, on la robòtica, la genòmica, la medicina personalitzada i la tecnologia en general tindran un paper molt important. En aquest cas ho fem en col·laboració amb Biocat. Part de la vocació del Tech Spirit, quan es va crear, és col·laborar amb moltes entitats i és com està implementat. Tindrem herois locals com la Carla Gómez de Tecker, que és robòtica, o el Gerard Caelles de Splice Bio, que és més aviat temes de medicina personalitzada, disseny de medicaments amb teràpies avançades. Tindrem el Pep Martorell, tindrem uns clàssics, però que sense ells és molt difícil generar un esdeveniment que et parli de tecnologia d'una manera potent. Pues tindrem el Pep Martorell, ara In Vivo, abans al Barcelona Supercomputing Center, tindrem el nou codirector del BCC, que és el Christian Canton, que ens explicarà com està enfocant la nova etapa del BCC. Tindrem el Jorge Juan Fernández, que és el director d'innovació del Clínic, un dels responsables de l'ampliació del Clínic al començament de la Diagonal. Tindrem molts.
1: Una llista, molts d'ells han passat, també, pel Revolució 4.0. Dime qué haces, este viernes y el resto de tu vida, porque yo no tengo planes, no vemos. També hi serà Israel Olaya de Google, veig aquesta llista. Miquel Martí, tu que també estàs a prop dels emprenedors, et diries que Barcelona i Catalunya està vivint un bon moment si pensem en emprenedoria, hi ha talent, hi ha inversions, hi ha suport institucional. Què ha canviat, del 2017 al 2026? Tu com veus l'emprenedoria en aquests moments?
2: Jo et diria que ara mateix el suport institucional és elevat, molt més elevat del que era inicialment, és a dir, s'ho han cregut. Per la part més del sector públic, tant a nivell d'Ajuntament com de Generalitat com de l'Estat espanyol, i més en el context europeu, hi ha una nova realitat, que es vol sobirania tecnològica, això vol dir desenvolupar coses a Europa, no només fer-les servir. I, per tant, per aquí és un avantatge, crec que pot ser un avantatge competitiva per Barcelona, que és capaç d'atreure talent i companyies gràcies a la marca i a l'ecosistema que cada cop és més madur.
1: Clar. Gràcies, Miquel Martí. Felicitats també per la vostra feina i que vagi molt bé. Molta sort.
2: Moltes gràcies. Estàvem on volíem estar, però només queden
1: fotos que no sé borrar. I ara jo què faig? Oients, acabem el programa. Una frase de Marie Forleo, emprenedora digital nord-americana, i és aquesta. La clau de l'èxit és començar abans d'estar a punt. Revolution. People that will change the world. Revolution. Heu pogut escoltar els millors moments del Revolució 4.0 d'aquesta temporada. Moltes gràcies per seguir-nos. Recordeu que durant tot l'estiu, de dilluns a divendres, ens podreu escoltar cada nit de 11 a 12 de la nit a l'antena de Catalunya Ràdio. Gaudiu de l'estiu i ens retrobem cada nit per pensar i reflexionar.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
1: Bona nit, us informa Ignasi Abad. Espanya tanca la frontera amb el Marroc a Melilla per intents d'entrada de forma irregular. La delegació del govern espanyol ha demanat a la ciutadania que no es desplaci al perímetre fronterer per no dificultar la feina de les forces de seguretat. La mesura es produeix en plena crisi migratòria a l'altra ciutat autònoma espanyola al continent africà, Ceuta, on s'ha mobilitzat l'exèrcit per contenir el flux de milers de persones que intenten creuar la frontera nedant. Almenys una quinzena han mort en els últims dies. El PP vincula la crisi migratòria a Ceuta amb la regularització extraordinària d'immigrants impulsada pel govern espanyol fa uns mesos. En un comunicat publicat aquesta mateixa nit, Alberto Núñez Feijóo reclama la declaració de situació d'interès per la seguretat nacional. Abans, en un vídeo publicat a les xarxes hores abans, el líder del PP s'expressava en termes similars.
2: No se puede esperar a que haya más muertos. No se puede esperar a que colapse todo el sistema. Está en riesgo la soberanía nacional de España y las fronteras de la Unión Europea. Y por ello, tenemos que recuperar el control ya.
1: El ministre italià d'Exteriors, Antonio Tajani, ha proposat tancar l'espai Schengen amb Espanya per la crisi migratòria a Ceuta, cosa que no ha agradat gens al seu homòleg espanyol, José Manuel Álvarez, que ja ha convocat per aquest divendres l'ambaixador d'Itàlia a Espanya. Més notícies, Oriol Pujador.
3: El jutge envia a presó sense fiança l'individu acusat d'haver provocat 3 incendis forestals, l'últim al municipi de Carme, a l'Anoia, un foc que va cremar 450 hectàrees forestals i agrícoles a principis de juliol i que va obligar a confinar 30.000 veïns. L'acusat nega els fets, però la policia va localitzar el seu vehicle en el punt de la carretera on va començar el foc i diversos testimonis asseguren haver-lo vist llançant objectes encesos des del cotxe. Diversos ajuntaments es plantegen presentar-se com a acusació particular. Ho han dit a 3 cadenes d'info, els alcaldes de la Pobla de Claramunt, Antoni Mabres, i el de Carme, Marc Sánchez.
4: Hem passat l'expedient als serveis jurídics per veure quines possibilitats tenim i per poc que puguem ho farem.
5: Les motivacions que porten una persona a calar foc al bosc no te les expliques des del seny i, evidentment, aquí les lleis hauran de tenir el seu paper.
1: Un home de 82 anys ha mort ofegat en una piscina privada de la Sénia, al Montsià. Els fets han passat aquest dijous a la tarda al carrer Colomers del municipi. Malgrat que el SEM ha mobilitzat 3 ambulàncies i un helicòpter, no s'ha pogut fer res per salvar-li la vida. És la novena víctima mortal en piscines a Catalunya des de l'inici de la campanya de bany el passat 15 de juny. En aquest mateix període han perdut la vida 15 persones per ofegaments a les platges i 5 més en el bany d'aigües interiors.
3: Polònia condemna la violació del seu espai aeri durant un atac massiu de Rússia contra Ucraïna, però no hi veu motius per pensar que el país sigui objectiu de Moscou. Així s'ha expressat el primer ministre Donald Tusk després de visitar aquest dijous el cràter de 10 metres de diàmetre que el míssil ha deixat en una zona deshabitada.
6: Avions de combat ucraïnesos van monitorar i van intentar destruir els míssils que es dirigien cap a la frontera polonesa, seguint-los fins a la mateixa frontera. No hi ha motius per pensar que Polònia fos l'objectiu, però dos d'aquests objectes van violar l'espai aeri polonès.
1: L'Aràbia Saudita ha denunciat aquest dijous la creació d'una coalició internacional per garantir la seguretat al Mar Roig en les rutes comercials i de subministrament energètic després de dels recents atacs de rebels al Iemen contra vaixells saudites. A l'aliança hi participen una quinzena de països. D'altra banda, la Lliga Àrab alerta dels intents d'ampliar la guerra a l'Orient Mitjà després del llançament d'un dron contra un port egipci dimecres. Ningú ha reivindicat l'atac que va provocar un incendi en 2 vaixells, un dels quals propietat dels Estats Units. Barcelona vol convertir-se en el referent del videojoc al sud d'Europa i promoure l'ús del català en el sector. És el gran repte del Saga Barcelona Game Fest, la nova macrofira que se celebrarà del 9 al 11 d'octubre a la Fira de Montjuïc.
3: La mostra neix de la fusió del Saló del Gaming Saga, el BCN Game Fest i el Retro Barcelona, i té la intenció d'atreure més de 20.000 visitants. La primera edició preveu més de 80 activitats que inclouen trobades de negoci, competicions d'e-sports i proves de novetats, i tot sense renunciar al català. David Pou de Vida és portaveu de la fira.
7: Nosaltres no volem renunciar a res pel que fa a la importància i el paper de la llengua en l'àmbit del videojoc. El que passa és que, òbviament, aquesta és una fira que té aspiracions. Volem ser un aparador a nivell internacional i volem demostrar que, de la mateixa manera que els danesos o els suecs poden jugar en el seu idioma en l'àmbit del videojoc, doncs a Catalunya, en plena normalitat, també ho podem fer.
1: I als esports, la UEFA anuncia que les seves federacions nacionals no participaran en les competicions de la FIFA. És la reacció de rebuig a la proposta de la Federació Internacional de Futbol de transferir participacions de la propietat de la Copa del Món a inversors privats.
3: Marc-André Ter Stegen abandonarà aquest divendres l'estaig del Barça a Anglaterra per marxar cedit a l'Ajax. El Barça pagarà el 90% de la fitxa de Ter Stegen, que es retrobarà l'equip neerlandès amb Michel Sánchez, el tècnic que el va tenir al Girona la temporada passada. Tot això el dia que el Barça jugarà un amistós davant del Birmingham.
1: La Federació Espanyola de Futbol ha obert un expedient al Barça després que l'Atlètic de Madrid denunciés les negociacions del club blaugrana amb el dematent Julián Álvarez a l'esquena de l'entitat matalassera.
0: Fins aquí les notícies.
8: Des de l'òrbita de Catalunya Música, Xavier Solà torna a Catalunya Ràdio aquest estiu.
9: Ei, torno a l'estil James. Torno per viatjar amb tot el flow musical. Jazz, clàssica, blues, soul, crow...
0: Un viatge musical pels clàssics amb la participació dels oients i amb Xavier Solà.
10: Sí, sí.
11: M'encanta.
9: Una tria musical de categoria.
12: Fixa't com sona Edició Clàssics.
0: Tot allò que les plataformes no et poden donar.
9: Oh! Fixa't com sona.
0: Dissabtes de 9 a 10 del vespre,
9: sí.
0: Fixa't com sona, Edició Clàssics.
8: Un programa de Catalunya Música, ara a Catalunya Ràdio.
0: Catalunya Ràdio i ICAT et proposen una capbussada al Sona Nou d'estiu.
13: Com sona la nova escena musical catalana? Us descobrim la història, els grups i les cançons del Sona Nou.
0: El Sona Nou dona veu a l'escena emergent dels països catalans.
13: Música catalana refrescant i emergent.
0: Els dissabtes a les 6 de la tarda...
13: Sona Nou.
0: Sona Nou, amb Lluís Gendrau.
13: Escolta'ls abans que ningú.
12: Catalunya Ràdio.
0: Som 3CAT.
8: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
14: M'he dedicat mitja vida al teatre, però la mare ens va pujar a base de pel·lícules. Pel·lícules a tota hora. Pel·lícules abans de res. Abans d'aprendre a llegir, abans d'aprendre a nedar, abans d'aprendre a anar en bicicleta. Pel·lícules abans d'aprendre com anava una mica el món. Pel·lícules com si fossin el món. Vaig agafar-li els auriculars i de tota l'àmplia oferta vaig triar... Déu meu, els anys que feia que no l'havia tornat a veure. Només la recordava com una al·lucinació. Marcello Mastroianni, Anita Ekberg i la Fontana di Trevi, clar. Vaig triar la Dolce Vita.

El teu transistor no està espatllat. No provis de sintonitzar una altra emissora, perquè ara som nosaltres qui controlem la freqüència modulada, els satèl·lits i les ones electromagnètiques. Durant la propera hora, entraràs en un món paral·lel on es pot fer realitat qualsevol desig. Fes volar la imaginació, i deixa't portar per les cançons. Són capaces de fer que es despertin els teus records més adormits i fins i tot ressuscitar allò que creies mort. Posa't còmode i agafa't fort, perquè comença el trànsit. Des de la teva ment fins a l'altre barri. L'altre barri, amb Blai Mercè.

0: Et donem la benvinguda a l'altre barri, un lloc amb superpoblació on tothom està de vacances indefinides.
1: Ni cel ni infern. L'altre barri.
0: O el que és el mateix, un buit indeterminat de l'espai-temps on hi abunden preguntes sense resposta.
1: Hi ha música després de la mort?
0: Hi ha música després de la mort?
2: Home, seguríssim.
0: Seguríssim, eh? Un dia farem unes estadístiques de tota la gent que ha vingut aquí a l'altre barri, perquè hi ha gent que creu que sí, hi ha gent que creu que no, però ningú pot comprovar, eh? Però vaja, qui sap, potser algun dia sí que ho podrem fer. Com sempre, us saluda Blai Mercè, porter, DJ i Casa Cerver de l'altre barri. Avui, qui hem sentit fa un moment, ens visita una dona de la teva edat, o no, que fa una dècada que escriu històries de dones. En fa gairebé 30, que la vam veure per primer cop a Televisió de Catalunya. I, atenció, està a prop del mig segle de vida. La convidem amb el propòsit que aquesta trobada sigui just a la meitat de la seva vida, com la protagonista del seu llibre, i que quan torni a l'altre barri, l'any 2075, convertida en una àvia centenària entranyable, recordi amb un somriure aquesta entrevista. I com sempre, avui el repte és majúscul perquè entrevistar grans entrevistadors sempre és una mica més complicat.

I avui la nostra convidada ve amb el vestit d'escriptora, escriptora d'èxit, que ja sap el que és guanyar un premi com el Sant Jordi l'any 2022, també ser la més venuda un 23 d'abril, l'any 23, i ara torna amb Una dona de la teva edat, on es posa la pell d'una dona que quan arriba a l'equador de la seva vida decideix fer un gir.

0: Gemma Ruiz Palà, benvinguda a l'altre barri.
1: Moltes gràcies, s'està prou bé, eh?
0: Sí, no?
1: Sí.
0: Has notat alguna cosa diferent?
1: Una calma.
0: Calma, eh?
1: Sí.
0: És que jo crec que de tant en tant...
1: Va bé, eh?
0: Va bé anar-hi una estoneta.
1: Sí.
0: No,
1: sí.
0: No quedar-t'hi per sempre.
1: Jo de moment no, m'estic més tornant, no, eh? Però estic molt bé.
0: Bueno, anirem fent preguntes, al final la decisió serà teva.
1: D'acord.
0: Hi hauran unes opcions i tu decidiràs si et quedes aquí a l'altre barri a fer-nos companyia a la Gisela Cot, avui al Sons Celestials, i a qui et parla, el Blai Mercè, o tornes.
1: Ja
0: al món dels vius o reencarnada, no ho sé, ja veurem.
1: Ja veurem.
0: Comencem parlant d'aquest llibre, si et sembla, Editorial Proa, una dona de la teva edat. Qui o què t'inspira per donar vida a la Kate, aquesta protagonista?
1: Doncs va ser allò una idea de gin tònic, que es diu, no?, que després has de desenvolupar, has de farcir i has de dotar d'una entitat. Però sí, un dia a la platja estava fent recerca per la pròxima novel·la que ja haig de començar a escriure. Una recerca bastant complicada, complexa. Venia de les nostres mares, que va anar tot molt bé, però també una gira molt exigent i 10 protagonistes... I de sobte vaig dir, mira, saps què? Em vaig escriure, m'escriuré la protagonista de Hollywood que no veig a les pantalles. M'avanço a quan en tingui 60 i pico, i 70 i pico, i trobi a faltar què n'han fet de nosaltres, no? De les dones de la nostra edat, la ficció, què n'ha fet el contingut de nosaltres, perquè després sents, no?, que aquest neguit individual sempre té arrels en el neguit col·lectiu, sense l'Emma Thompson, l'Emma Vilarassau, sense la Kate Winslet...
0: Emmes.
1: Les Emmes reclamant, no?, que no som... que arriba en un moment que només són les mares de la núvia, les tietes, usuàries del pipicant amb els gats... No, no. Dones complexes, que tinguin vida, que tinguin activitat sexual, on són, no?, les pantalles. I vaig dir, doncs, allò de... Si vols estar ben servit, fes-te tu mateix al llit. I me la vaig escriure.
0: Sembla... Que surti ara tot això, que dius... Potser fa temps que haurien d'haver començat a sortir aquestes veus, no?
1: Clar, però té a veure amb la irrupció de moltes més autores els últims anys. Així com ha passat amb les maternitats, ja ho dic en plural, sí, expressament, segurament amb la maduresa, amb les meitats de la vida, que la maduresa s'ha tractat molt des del punt de vista de l'experiència masculina, però quan més autores vagin fent més anys, segurament tindrem ple de novel·les i de pel·lícules sobre la meitat de la vida i l'envelliment i la bellesa i la maduresa, seguríssim.
0: I deies que això se't va ocórrer pensant en la següent novel·la.
1: Clar, estava...
0: La que encara no ha sortit.
1: La que encara no he arrencat una miqueta.
0: Serà la novel·la
1: no,
0: majúscula
1: no sé,
0: de la Gemma Ruiz Palà.
1: No sé, però és més complexa i de sobte vaig dir, ostres... I si faig aquest experiment? Ara tinc com aquesta intuïció que haig de fer una altra cosa. I a més me la vaig imaginar americana, que també era una cosa totalment contrapronòstic. Sempre he fet protagonistes catalanes. Aquesta deia fuck i fucking i holy shit a cada paraula, llavors ho vaig catalanitzar. Però me la vaig imaginar americana, perquè també, bueno, estem molt americanitzats, no, culturalment.
0: Cada vegada menys, potser, no?
1: No, jo crec que les sèries... Ho han incentivat. Sí. Crec que no. I la prova és que quan vaig al Regne Unit em costa molt d'entendre l'accent britànic, cosa que jo quan era petita vaig començar a aprendre anglès amb accents britànics, i en canvi l'accent nord-americà ha guanyat completament la batalla cultural, i quan vas al Regne Unit dius, ostres, entenc millor l'altre. Això és les sèries.
0: A mi m'ha passat molt això, entrevista amb músics.
1: Clar.
0: De Londres o d'altres llocs del Regne Unit, ja, de Manchester o així, encara res com ells vola, però sí. En canvi, parles amb un americà i ei...
1: Doncs perquè és que, clar, aquest departament d'exteriors que és Hollywood i les sèries influeixen moltíssim.
0: Sí, sí, sí. La Kate és una escenògrafa que es fa escultora. Tu n'has tractat moltes d'escenògrafes per la teva professió de periodista cultural especialitzada en teatre. Potser més que escultores, no?
1: Sí, és veritat. Aquí la Carolina Rosic, la companya, seria molt més, molt més experta en escultores, però sí que he tractat moltes escenògrafes. També el canvi, no? Aquí, no sé, veiem la Gisela, la tècnica, que feia molts anys que no veia... És la primera vegada que veig una tècnica jove i una dona, i amb escenografia jo també vaig assistir al canvi. De sobte, tot eren homes, sempre, en aquesta professió molt masculinitzada, i vaig assistir al moment en què començaven a haver escenògrafes dones. Però amb escultura, tot i que no n'he tractades tant... Fa molts anys que estudio els biaixos de gènere en literatura i en art. I les biografies de moltes de les grans artistes contemporànies, començant per la Louise Bourgeois i moltes altres, sempre hi ha una cosa reincident i recurrent i repetida, que és que les seves carreres artístiques no tenen el reconeixement i l'honor que es mereixen fins molt enllà de la seva vida. Llavors, com que és un tema que passa molt, aquí volia encarar això, aquesta invisibilització, aquesta apagada de les nostres vides quan anem fent anys, volia que fos artista justament per això.
0: Mm. Tu tens escultures a casa?
1: Mira, no.
0: No.
1: Espera. No, no.
0: Pongos? Aquells que dius...
1: No, jo un pongo va directament al contenidor. No tinc compassió.
0: No ets d'acumular coses, eh?
1: No, què va. Ja acumulo prous llibres.
0: Ja.
1: Llavors, és l'escultura que tenim a casa, els llibres.

0: Hem començat escoltant Simon & Garfunkel perquè Mr. Robinson és una dona de la teva edat que la cançó i la pel·lícula del graduat surt a al llibre. I ara Madonna, que també ha trencat molts tabús i molts clichés, no?
1: I també ha estat molt criminalitzada i molt assenyalada, sí, sí, però ella li rellisca tot i, com sempre, ha estat pionera i trencadora i continua sent ara, no?
0: Sí, sí.
1: Amb 70 anys o més.
0: No, no,
1: sí,
0: i és allò que els periodistes culturals portem com 30 anys buscant-li una successora, no? Una nova reina del pop.
1: Sempre és ella la reina.
0: Perquè sembla que ella, quan en va fer 50, ja ho havia de deixar de ser, no?
1: I com s'ha reinventat i com...
0: Sí, sí. Uah,
1: és que és,
0: I encara...
1: És bestial, sí.
0: I es fan de Rosalía, també.
1: I tant, vaig veure l'Instagram que ella, sí, sí, li deia visionària, o així la Rosalía feia el ninotet de plorar d'emoció. Mama, imagina't que la Madonna et fa aquest endorsement, no?
0: No,
1: ja dius allò, ja, ara sí que puc morir.
0: Sí, sí, sí. Doncs amb la Madonna parlem també de la menopausa, que és un tema d'aquest llibre i que a la vegada, ja que aquí a l'altre barri parlem molt de la mort i de la vida, clar, sembla que les dones hagueu de néixer, créixer, reproduir-se i morir.
1: Exacte,
0: i
1: això
0: ja està, no?
1: És una absoluta mentida, és una aixecada de camisa descomunal. Hi ha la teoria aquella evolutiva de les àvies, que està pràcticament consensuada, no? Que la prova que les dones, quan no tenen la menstruació, continuen sent útils socialment i de quina manera, és que... S'han trobat moltes tombes al neolític amb molt reconeixement social, que això vol dir amb molts objectes d'honor, no?, al voltant d'elles, amb dones grans. Llavors, s'ha vist que tenien una funció molt important, que era transmissió de sabers, transmissió d'informació, cura de la tribu i experiència en anar més enllà perquè eren les més coneixedores del terreny. Mm-hmm. Llavors, segurament, sense les àvies, sense les dones que ja a una certa edat ja no tenien la menstruació i podien dedicar-se a altres coses en el clan, la humanitat va poder evolucionar. Imagina't tu si som importants, però ens han fet creure que no, que ja només ens mereixem el cubell de les escombraries, no?
0: I aquesta paraula menopausa, que ja de per si...
1: Tremenda,
0: no?
1: I la perimenopausa, que és la primera vegada que tu t'hi apropes i et diuen aquesta, i dius, aquesta no me la sabia, i que carai és això, no? Sí, clar, s'ha tabuïtzat, s'ha negativitzat moltíssim, se'ns ha intoxicat, no?, culturalment i socialment, en aquesta idea falsa que quan resulta que perdem el capital sexual, segons el patriarcat, que és l'esveltesa, no?, la bellesa en B alta i la joventut, ja no servim per res. I, clar, és mentida. La prova és totes les dones de 60, 70 i 80 anys, fins i tot, que coneixem i que tenen unes belleses que jo sempre dic que no només són dignes, sinó que són envejables. Doncs està bé que les honorem i que les veiem, perquè més que res, quan llavors ens hi anem acostant, veurem que allò no s'acaba i que no cal que t'espantis, no? Però, clar, si no hi ha miralls, no hi ha referents, t'acabes espantant, realment.
0: S'ha de posar en valor. Som aquí a l'altre barri amb la Gemma Ruiz Palà. Sempre ens passa que quan ens visita algú, abans de pujar aquí a l'altre barri, li han passat una sèrie de flaixos per la seva ment abans d'ascendir. Tu creus que passen aquestes coses o no?
1: Jo crec que sí que passen perquè em vaig llegir un cop un llibre de la... que es diu... Ostres, no m'agrada el nom, però Kubler-Ross segur, el cognom. Era una infermera austríaca que va treballar en pal·liatius molts anys de la seva vida i es va trobar parlant i agafant testimonis de molta gent que havia tornat a la vida. I, per tant, d'aquests que clínicament morts, sí, sí, i de sobte tornen, no? I llavors ells els explicaven que quan, en el moment en què estaven morts, per exemple, si hi havia hagut un accident de cotxe, eren capaços de recordar la matrícula del cotxe que s'havia tirat a la fuga, per exemple, perquè s'elevaven, tenien un pla zenital de tota l'escena, podien volar, podien anar amunt, avall... És a dir, a través dels records de les persones que havien estat tècnicament mortes una estona, s'ha vist que sí, que realment no, l'altre barri no és un lloc tampoc fosc i desconegut,
0: no,
1: sinó
0: no,
1: que hi ha la seva teca, i la gent sent què parlen els familiars, està present la seva ànima allà, i per tant deia, no, jo recordo quan estaven tots al vol del llit, que estaven comentant això, parlant d'allò altre, i això, si no estàs allà realment de cos present, és impossible de falsificar. Llavors, aquest llibre, que ara no recordo el nom, però és de la Kubler-Ross, una infermera, a mi em va obrir molt la ment de dir, ostres, doncs aquestes coses passen.
0: Doncs un llibre que apuntarem perquè realment...
1: Ara em sap greu no recordar el títol, ja ho buscarem.
0: Ja ho buscarem. Fa posar la pell de gallina, sí. Això que expliques.
1: Sí.
0: Doncs en tot cas, abans de venir aquí, han sonat aquestes coses.
2: El 1958 es donava el primer premi Biblioteca Breve a Luis Goiti Solo per la seva novel·la Les Afueres, i va ser aquí a Sitges. 41 anys després s'ha volgut que el retorn d'aquest important guardó es fes a la mateixa ciutat on va néixer. Gemma Ruiz, TV3, Sitges.
3: En aquest programa, sovint, sempre que puguem, connectarem amb els espectacles que s'estrenen a Catalunya a la nit. Avui ho fem al Teatre Lliure, on Gemma Ruiz ha anat a veure l'espectacle de la Fura dels Baus XXX. Gemma Ruiz, bona nit.
4: Hola, bona nit des del Teatre Lliure, des del vestíbul. Nit d'estrena i nit de comentaris, nit d'espectacle de la Fura dels Baus.
5: I connectem amb Gemma Ruiz, que s'ha desplaçat fins al Centre Cultural La Magdalena de Proust, on cada dijous fan un minut de silenci per recordar l'eliminació de Vanessa Doté. Bona nit, Gemma.
6: Hola, bona nit.
5: Ens podries explicar el motiu d'aquesta drogada?
6: A veure, suposo que voldràs dir trobada, tot i que de drogades també n'hi ha unes quantes.
5: Sí, sí, sí, però anem per feina, que és tard i vol ploure.
6: Doncs la trobada d'avui ha congregat...
7: Sisplau, comencem el minut de silenci.
5: Gemma? Gemma, no... Estaves dient alguna cosa, ens estaves explicant... No pots parlar, no pots parlar... Ah, el minut de silenci, esclar, estàs fent el minut de silenci. Per cert, per què no has anat al concert intimista que feia Gerard Quintana als Baus del Palau Sant Jordi? Per què t'has desplaçat fins aquí?
8: Gemma, un altre concert molt diferent per un altre tipus de públic, Coldplay, també gratuït, no?
1: També de franc a l'espai Movistar. A Coldplay han volgut fer un concert, una mica d'agraïment a la ciutat de Barcelona. Ells han estrenat nou disc, Viva la vida, or The Death and All His Friends.

És un honor per mi rebre el Premi Sant Jordi aquesta nit. Moltíssimes gràcies i ser aquí a l'altra banda del Nacional, que és com a casa. I encara més, és un honor per mi, perquè aquesta nit el jurat ha guardonat una novel·la feminista. Feliçment feminista. Una novel·la que fa protagonistes 10 dones de la generació de les nostres mares i que celebra les seves experiències de vida com a extraordinàries i universals.

0: Gemma Ruiz, Palà, This Girl Is On Fire. Avui
1: mare
0: tenim meva. Una girl on fire.
1: Mare meva, he anat a buscar l'arxiu de l'altre barri ben bé.
0: Home, i tant. Aquí hem sentit la teva primera connexió.
1: Sí, una veueta una mica així.
0: Des de Sitges.
1: Estava convençuda, ja.
0: No, ho feies molt bé,
1: ja. Ja la veig convençuda, però estava una mica així, després ja.
0: I després, vaja, la primera connexió amb la Terribas a la nit al dia.
1: Clar, és que a més era la Fura dels Baus, un espectacle porno, que no ens deixaven ensenyar pràcticament cap imatge, i és en plan, a veure, la meva primera vegada a la vida que faig un directe amb aquest programa ha de ser l'espectacle més difícil d'explicar. Ens en vam mig en sortir.
0: El Polònia,
1: sí. El primer cop que... me'n recordo que el primer cop que ens van dir que avui sortirà el Polònia, tots els companys de la nit al dia supercontents. Jo els dic, ara tampoc cal tanta... surts el Polònia! I jo, tranquils, eh? Sí.
0: Home, és un club molt selecte, la de catalans que han sortit al Polònia.
1: Ja, això és veritat, sí. Vaig estar després així molt contenta,
0: potser
1: però...
0: Potser al moment no et feia... no et va fer massa gràcia, o sí? No ho sé.
1: No, feia una mica de vergonya, no? Sí. De dir, hòstia, com es passa? Són com companys, no? De dir, hòstia, com es passen? Però després em feia gràcia, sí, la veritat, sí.
0: I suposo que ara, vist en perspectiva, ja...
1: Sí, home, sí, no... La veritat és que em sento molt afortunada d'haver caigut en llocs tan bons, no? I tant que m'han deixat aprendre l'ofici realment, no? Com és la secció de cultura de TV3, a la nit al dia amb la Mònica, clar, llavors tens aquesta pedrera, no?, per tu, i és un privilegi haver caigut en altres companys que haurien fet periodisme cultural tant o millor que nosaltres, no? I no han tingut la sort de caure en aquests llocs on s'ha pogut treballar bé i t'han pogut formar, no?, els teus companys, i això sempre ho agraeixo, i sóc conscient del privilegi.
0: Portes uns anys d'excedència, trobes a faltar d'alguna manera o no?
1: No trobo a faltar el ritme aquest ferotge en què s'ha convertit la nostra feina, que és el 24 hores sobre 24 hores, que jo crec que acabarem molt a l'altre barri més d'hora del que hauríem d'acabar. Però sí que em passa una cosa molt curiosa, però és real 100%, que quan passa alguna cosa grossa a nivell informatiu, jo estigui on estic en una residència de Nova York, estic en una residència de Venècia, m'ha passat sempre, de sobte, el meu cap és a la redacció i estic pensant, ara trucarem aquest, ara farem allò, ara enviarem tal, ara farem una última hora, i llavors dic, no, si estàs aquí. Però se'm dispara l'entrenament, no?, de quan hi ha una última hora o alguna cosa grossa, quan aquell moment tan màgic que la redacció es posa tothom a treballar com un engranatge molt bèstia, surten les coses que sembla que no haurien de sortir, no? Això em passa encara ara.
0: I tens somnis? Allò, no sé, que et quedes en blanc o que has de fer un directe o
1: no
0: alguna cosa?
1: No m'ha passat mai. No m'ha passat mai, la veritat. Millor.
0: O que entrevistes algú. No,
1: ni quan ho feia cada dia, No. Jo crec que estava tan concentrada i tan, saps allò, tan pencaire perquè tot sortís bé, per no patinar en res, per preparar-me bé, sobretot quan tocava òpera al Liceu o música clàssica a l'Auditori al Palau de la Música, que el meu cervell estava molt enxufat en estudiar molt i en fer les coses bé, crec.
0: Seguim avançant aquí a l'altre barri. Ara anem a visitar les espècies dels nostres espais.
2: Espècies d'espais.
3: Per allà a la prehistòria vam tenir uns avantpassats que es van cobrir de glòria, tot pintant retrats, ficats dins d'una cova.
0: Tenim la Guillermina Mota, que sempre ens dona la benvinguda a aquest viatge que fem, que sempre dona molt de si, des del lloc més gran fins al lloc més petit. I jo aniré dient llocs i tu m'has de dir el que et suggereix. Em pots contestar amb una paraula, amb una frase o més, si vols. Comencem per l'univers.
1: No el puc mirar, l'univers. Em passa que quan ja vaig al cine i es veuen imatges de l'univers, sobretot des de mirar des de l'univers, mirar la Terra, o des de la Terra mirar l'univers, m'empetiteixo molt, m'agafa com una mena d'angoixa i haig de tancar els ulls.
0: És que és angoixant, eh?
1: A mi em passa molt.
0: Sí. La galàxia, una mica més petit.
1: Igual. No, sé que hi són, que m'esperin, però de moment no els miro.
0: El món. També és angoixant.
1: El món ara necessita unes esporgades molt grosses de personal, eh? Per dir-ho eufemísticament.
0: Sí. Esporgades de personal, eh?
1: T'ha agradat?
0: M'ha agradat. Europa.
1: Europa, una vergonya. Jo em sento, estic avergonyida de ser ciutadana europea i d'estar assistint al genocidi de Gaza sense cap mena d'intervenció.
0: El Mediterrani.
1: Mediterrani et diria que una tomba, perquè hi ha molts cossos que han intentat arribar a casa nostra, però a la vegada també m'ho sento com la meva identitat.
0: Nova York.
1: Segona ciutat preferida.
0: La primera?
1: Venècia.

0: Passegem amb gòndola per Venècia.
1: Que ja tornant
0: al llibre, eh?
1: Els gondolers ja no saben cantar, eh?
0: No.
1: Ara fitxen cantants i els posen a la gòndola i canten.
0: Ah, sí?
1: Sí, perquè ells ja no saben cantar.
0: Mira, mira el paper.

0: aquest home no, no era d'aquest món, eh?
1: No, no. Déu-n'hi-do, quina bestialitat.
0: Buah.
1: El que podríem fer els gondolers és posar hologrames de Pavarotti a cada gòndola i llavors ja tens l'experiència completa.
0: Immersiva, que diuen ara, no?
1: Per què Venècia és la teva ciutat favorita?
0: Mira, perquè jo hi anava des de feia bastants anys a la Bienal d'Art, llavors vaig pensar, com que tens tot aquest coneixement, no, també del món artístic, la protagonista, la Kate, era, la volia fer artista, em vaig demanar una beca amb una residència literària d'una fundació nord-americana de Nova York, justament, i me la van donar, i he estat aquest hivern gairebé 3 mesos allà, quan no hi ha turistes. He descobert la Venècia de veritat, i m'he fet amb molta gent d'allà i clar, ara ja sóc mig veneciana, vull dir, estic a punt d'anar al Comune a apuntar-me i realment, bueno, per les persones que he conegut i la família veneciana que jo ara tinc allà, per això dic que és el lloc favorit del món.
1: I la tercera ciutat?
0: Barcelona.
1: Ah, d'acord.
0: Nova York, Barcelona, Venècia serien els meus llocs bastant ideals. Sí,
1: sí, sí. I Barcelona, què? Com la veus?
0: Home, la veig que s'està convertint també en una ciutat invivible. Venècia és el canari de la mina en quant a gentrificació i Venècia ha anat al capdavant de dir-nos què passa i com evitar-ho. Els venecians no els han fet cas i els barcelonins i barcelonines tampoc ens estan fent cas i estem anant una mica de cap al precipici. Llavors, Barcelona és una ciutat increïble, però em dol el cor i l'ànima i em provoca una ràbia molt profunda quan la gent és expulsada sistemàticament de Barcelona i per trobar una habitació els hi demanen 900 euros i és un zulo que és invivible. O sigui, em sembla una vergonya tremenda.
1: Sabadell.
0: Sabadell, Sabadell intel·lectual que cantava el Quimi Portet, és la meva ciutat. Sí. Jo ja la vaig conèixer de capa caiguda, no? Aquella esplendor del tèxtil ja no hi era, però quan vaig escriure els Gelagues vaig fer les paus amb Sabadell, vaig conèixer el Sabadell bonic estèticament a nivell urbanístic, vaig tenir un dol també de veure com s'havia trinxat urbanísticament, però em vaig reconciliar amb Sabadell i ara me l'estimo més que no pas abans de fer els Gelagues.
1: I no hem dit Espanya...
0: Espanya és problemàtica, aquesta paraula i aquest país. Què vols que t'expliqui? Deixem-ho en problemàtic.
1: Problemàtic. Catalunya?
0: Catalunya del meu cor. Porta molts mal de caps, també, ser catalana.
1: Sí, sí, sí. És difícil ser català.
0: És difícil ser català, és cansadet.
1: Sí, cansat.
0: És cansadet, sí.
1: Sí, sí. Però no podríem ser una altra cosa.
0: No, però ho som. Sí, és que és, bueno, ser dona també és cansat, vull dir, i podríem ser altres coses que encara cansen més. Vull dir que dintre del món privilegiat encara podem parlar poc.
1: I si et dic el teu barri, què et ve al cap? O quin barri et ve al cap?
0: Jo, Gràcia.
1: Gràcia, eh?
0: Sí, ja sóc gracienca.
1: Sí, sí. No cal que me'l diguis, però el teu carrer?
0: El meu carrer, de moment, bé, perquè encara hi ha persones catalanes i diguéssim, d'aquí, locals, hi ha gent de Gràcia de tota la vida i encara no se sent a parlar anglès i alemany constantment.
1: Casa. On és casa? Què és casa?
0: Casa,
1: és un concepte casa... abstracte o no?
0: No, cases són les nostres estanteries plenes de llibres.
1: Doncs acabem amb les teves mans, que és amb el que fa servir per escriure.
0: Les meves mans, sí, molt, molt, molt inquietes i belluguetes, mai estan quietes.
2: On voudrait vivre.
3: Preguntes metafísiques.

0: Comencem l'apartat de preguntes d'aquelles que s'han de pensar una mica.
1: Ai.
0: La que fem sempre, i sempre comencem amb aquesta, és si en una altra vida, si ara, des d'aquí a l'altre barri, se't donés la possibilitat de començar una altra birra... Una altra birra, perdó.
1: Mira, amb una altra birra també està bé.
0: També estaria bé una altra birra, però una altra vida. Voldries tornar a ser la mateixa? O fer una altra cosa? Ser una altra persona?
1: És complicat, eh?
0: En plan, Gemma Ruiz, Palà, ja ho he fet, vaig a fer-ne una altra, vaig a ser una altra persona.
1: Sí.
0: Ets arriscada, eh? La majoria de gent diu que no.
1: No, doncs sí, és veritat.
0: Que voldria repetir exactament el mateix.
1: No, com m'has donat la clau de ja ho he fet, és veritat, anem a aprendre altres coses. Sí, sí.
0: I que voldria ser la Kate, per exemple, o... Com t'imagines? Què et crida l'atenció?
1: No ho sé, em veig més aviat a l'edat mitjana, tu.
0: Sí?
1: Sí. Com una mica batallant allà... No sé, amb el que em trobés... Sí, m'he vist una regressió a l'edat mitjana.
0: Es crida l'atenció, eh, aquella època?
1: Ara estic estudiant també per la pròxima novel·la, potser m'ha vingut al cap per això.
0: Ah, mira, estarà ambientada a l'edat mitjana.
1: Hi ha una part.
0: Això serà... Hi ha flashbacks, això?
1: És més edat moderna, però m'ha vingut... Sí, és segle XVI, XVII, però m'ha vingut l'edat mitjana, ara, quan t'ho he dit. Ai.
0: Està bé. Ja t'imaginarem, la Gemma Ruiz de l'edat mitjana, a veure com seria. Parlant d'altres vides, si haguessis de triar un animal, reencarnar-te i ser un animal.
1: Mira, diré una frase que diu sempre la meva mare, que diu, jo si torno a néixer vull ser gos de casa bona.
0: Ah.
1: Doncs crec que és una gran opció.
0: Sí, perquè els cuiden molt bé.
1: Per favor, massatges, bueno, sí, el seu llitet... Sí.
0: Al costat d'aquí, de l'altre barri, aquest barri aquí de la zona alta, Catalunya Ràdio...
1: Que hi ha molt
0: gos
1: de casa bona, no?
0: Sí, et vas creuant amb gossos que...
1: Imagina't, aquests no tenen problemes per trobar habitació.
0: No,
1: ni
0: que
1: pis.
0: Va, que va.
1: Tenen fins i tot més d'una casa.
0: Sí, tenen diverses residències, en fi, sí. Me l'apunto també, aquesta, per si algun dia m'ho pregunten a mi, doncs... anava a preguntar el teu lloc preferit del món, però jo el sé. Canviem la cançó.
2: Jo em moriré un dia després d'haver esmorzat. Amb l'estómac trist, a mi que no m'hi busquin.

0: Ara intentarem parlar amb la Sílvia Pérez Cruz cantant de fons, que sempre és difícil.
1: Que és difícil, eh? Sí. Difícil interrompre-la, eh?
0: Sí. És veritat. Morir sense esmorzar...
1: És molt trist.
0: És tristíssim, eh? Sí, sí, sí.
1: Sempre anem... S'ha d'anar una mica previst. Jo, quan treballava de nits, sempre portava menjar a la bossa o a la motxilla. Sempre, sempre, sempre. Jo m'he obert una... així com una mena de tàper de caldo enmig d'una platea. I me l'he begut.
0: És que això de treballar de nits és una mica també estar a l'altre barri, eh?
1: És limita amb sí. L'altre barri completament.
0: Perquè suposo que tu també has passat per tots els horaris possibles, no?
1: No, jo pràcticament, no sé, gairebé 10 anys de la meva vida vaig anar a dormir quasi cada dia a les 4 o les 5 del matí.
0: Ja.
1: Uf, això t'escurça la vida, eh?
0: Sí,
1: aniré a l'altre barri abans.
0: Hi ha estudis, eh?
1: Sí, sí,
0: estudis.
1: Sí, totalment.
0: Sí, ja pots començar, ja pots estar durant aquesta excedència que jo... duri el que duri, intenta dormir 9 hores cada dia seguides.
1: Sí, sí.
0: Parlant de dormir hores seguides, una de les coses que diu la Kate al llibre, que també m'ha fet molta gràcia, diu no tenir fills, no agafar avions i no menjar carn. No a cap de les tres accions que deixen més petjada de carboni que cap altra cosa. Si vius la justícia climàtica com una exigència absoluta, no? Quina compleixes? Quines compleixes d'aquestes tres coses?
1: La que fa... No, faig, agafo avions i menjo carn. No tinc fills, però sí que menjo carn i agafo avions. Per tant, estic fatal a nivell de contribuir al canvi climàtic. Sí, fatal.
0: Però hi ha altres maneres, no, també? De...
1: Sí, home, reciclo, faig el que puc, però no faig prou, segur.
0: Ja, ja.
1: Segur que no faig prou, tio.
0: Perquè una pregunta que també acostumo a fer i sempre em surten respostes molt interessants és, Gemma, tu què has fet per provocar que el món sigui pitjor? I què has fet per provocar que el món sigui millor?
1: Hòstia, nano, quina pregunta. A veure...
0: Sí que la resposta és difícil, perquè jo mateix tampoc no et sabria, no te la sabria contestar per
1: mi. A veure, aniré una cosa una mica més col·lectiva que personal, però segurament per ser europea, el nostre benestar està basat en el malestar de la resta del món, sobretot del sud global. Per tant, com a ciutadana d'aquest continent blanc, segurament he contribuït a precaritzar, a extraure energia de persones i matèries primeres de la resta del món. Això segur, que ha fet que el món anés pitjor. Què he fet que anés una mica millor? Hòstia, no ho sé, jo crec que tampoc he fet tantes coses per millorar el món. Però, mira, d'una cosa que estic contenta és de l'última etapa a la tele, que vam treballar molt amb les companyes i els companys per canviar la manera d'explicar la violència masclista i no revictimitzar i tenir respecte a la intimitat de les assassinades. I vam fer una feina molt bonica amb totes les companyes i companys de conscienciació de quina importància tenen les paraules i les imatges quan parlem d'una cosa com aquesta. Llavors, això potser és l'única cosa que potser diria...
0: Home, única?
1: Que... Sí, no sé, no...
0: Home, des de que escrius també t'han passat coses molt maques, que t'han vingut dones i t'han donat les gràcies...
1: Sí, això també és veritat.
0: Per explicar que... històries sí. Invisibilitzades...
1: Sí,
0: i...
1: també és veritat. I hi ha hagut un feedback molt bonic de les lectores. Sí, sí, sí, això també és veritat.
0: Hem aconseguit parlar amb la Sílvia Pérez Cruz de fons... Deixem que soni una mica en primer pla.

0: Uf, quina meravella, eh?
1: És que és el primer cop que la vaig sentir, aquesta, a l'Immigrasons, la va cantar al principi de col·laborar amb el Refri.
0: Sí, sí.
1: Ho vam, no sé, era el Bernassans, no sé si era Luz de Gas, i jo vaig dir, qui és aquesta noia i què és aquesta cosa extraterrestre que sento, no? Va ser una meravella.
0: La Sílvia Pérez Cruz va obrir una porta i per aquesta porta, doncs, han anat passant Judit Nederman, Rosalía Vila...
1: I tant, i tant.
0: Maria Arnal...
1: I tant.
0: I tantes altres.
1: I tant.
0: I gràcies per obrir-la. Anem a...

0: Poesia pura, eh?
1: Sí, és que això, un extraterrestre, jo li diria, mira, hem fet moltes coses fatal, però vinc d'una cultura que també és capaç de fer aquesta cançó. Llavors seria una mica el meu salconduit.
2: Quina meravella.
0: Quin creus que ha estat el millor invent de la història de la humanitat?
1: Et diré el que deia la Montserrat Roig i me l'apunto perquè més hi crec fermament, que és la rentadora, de rentar roba. Perquè per les dones us imagineu què era anar a la bassa, al safareig, a rentar la roba, a rentar els llençols, no a rentar unes calcetes, a rentar llençols, mantes, cortines, a mà, escórrer-ho i després endur-t'ho a casa i estendre-ho? És que no ens ho podem imaginar. Això ho feia la meva besàvia. Jo, ja per sort, no, evidentment. Per tant, la rentadora. Evidentment, la píldora anticonceptiva. Totalment. La pastilla anti-baby és l'altre invent que estava adoptant. Però volia parlar de la rentadora perquè no es dona prou importància mai.
0: Es parla potser més del rentaplats, no?
1: Clar. Per mi, bueno, és que no té res a veure rentar plats. Si hi ha gent que es baralla, no, no, ja rento els plats jo, perquè té la seva cosa de l'aigua calentona... No, és molt descansat, rentaplats. Renteu roba a mà, renteu els llençols a mà. No, no, rentadora. No,
0: si a més és rentar roba, estendre-la, plegar-la...
1: Escorre, imagina't, escorre llençols. Va, no, per favor.
0: Superpoder. Quin superpoder voldries tenir?
1: Jo m'agradaria... A mi m'agradaria tenir un altre cervell.
0: O sigui, dos cervells, eh?
1: Sí. Això quan li dic al meu company s'esgarrifa i diu, Gemma, o sigui, no, ja en tenim prou. Però sí, perquè sobretot quan estic escrivint novel·la, quan estic en el moment aquell així tan enfervorit, m'agradaria tenir un cervell, com que va per un carril i pensa les coses pràctiques i tal, i l'altre que pogués tenir tota la novel·la al cap, i, bueno, jo li donaria molt partit, o sigui, li trauria partit i em serviria molt.
0: Cervell d'escriptora i cervell de persona...
1: Normal.
0: Normal.
1: A mi m'agradaria molt tenir un segon cervell.
0: Aquí ja t'hem d'imaginar allà els concerts aquells...
1: Donant-ho tot per sí. Carles Sabater. És que Carles Sabater en directe, no sé si el vas veure mai, era el rei de l'escenari.
0: El meu primer concert...
1: Era... Multitud, Sau?
0: Va ser el concert d'homenatge a Carles Sabater.
1: Ostres, doncs Carles Sabater sobre un escenari... Clar, ell havia estat a l'Institut del Teatre, era actor. Mm-hmm. Bueno, és que feia una performance. Sí. Feia una performance d'ídol absolut i era increïble com performava el cantant, saps? Era increïble. O sigui, no li tiràvem els sostens i les calces perquè eren massa petites, però és que era una cosa... Ara, clar, llegeixes ara la lletra, és bastant lamentable, però...
0: Sí, home, aquesta lletra ara mateix estarien canceladíssims.
1: Totalment. No? Però aquella època, pobra de nosaltres, la cantàvem allà amb un fervor, mare meva.
0: A les nits que estic calent, en necessito un oiet.
1: Un dia d'aquests et deixaré.
0: Va, home,
1: per favor, home.
0: Descregut.
1: Lamentable.

0: Aquí.
1: Toma. Necessito un noie. Ara. Un dia
0: d'aquests et deixaré. Ara estava pensant, si ara algun grup així de música urbana, així la versionés, que ho estan fent bastant,
1: podria
0: això
1: de
0: versionar hits del rock català, tu creus que haurien de canviar la lletra
1: no.
0: i donar-li un tom perquè no fos masclista?
1: No, jo crec que
0: això passa molt amb la

0: literatura,
1: clar,
0: eh?
1: Clar, l'actitud de cantar-la, potser pots dir un dia d'aquests et deixaré com amb cara de que lamentable i no cal canviar-la.
0: O que la canti una noia.
1: També, també. Potser seria la manera de reapropiar-se d'aquesta xuleria machita, no?, que tenia aquí en aquesta lletra. Potser sí, és la idea, sí. Imagina't cantar-la La Mosca.
0: La Mosca. Estava pensant
1: en la mateixa. Estàs pensant
0: en
1: la mateixa?
0: Sí, sí.
1: La canta ella i va, sí.
0: Ja li direm a La Mosca.
1: Li direm.
0: Sí, sí, li direm, a veure si s'anima. Potser ens el trobem ara, el Carles Sabater. Què li diries?
1: Hòstia, faria gràcies per aquells moments de descobrir la joventut a través de la música. Sí, li donaria les gràcies. Mm-hmm. Va, em va fer feliç, amb el Carles Sabater, sí.
0: Doncs som-hi de festa.
2: La festa morts.
0: Som aquí amb la Gemma Ruiz Palà, de Festa amb Morts. Normalment, quan sortim de festa amb els difunts, se'ns apareix Carles Sabater, però qui més se'ns apareix és aquesta noia. La gran pèrdua del segle XXI, Amy Winehouse, amb el seu Back to Black.

0: La cua de palla que tenim els periodistes, sobretot els britànics, amb aquesta fi que no hauria d'haver estat mai d'Amy Winehouse. Mm-hmm. Tu mires després, a posteriori, el documental i tot, com la van assetjar, a part del marit, el nòvio, el pare, que eren unes sangoneres,
1: sí, sí.
0: Però el paper de la premsa és una mica el que va passar amb Britney Spears, però Britney Spears la van diguéssim, esclavitzar, però després se'n van sortir. A Amy Winehouse, el paper d'estrassa, el paper de criminal que van fer els nostres companys periodistes, i potser nosaltres també, com a corretja de transmissió,
1: segur.
0: Això és una de les coses que més, quan hi penso amb ella, em saben molt greu.
1: Mm-hmm. I van passant els anys i la seguim recordant.
0: I la seva qualitat encara és més descomunal.
1: Sí, sí, sí, sí, sí. És un mite, Amy Winehouse. I també són mites les dones que sonaran ara, perquè si tu has fet mai una banda de música...
0: No. Tinc respecte a l'audiència i al públic.
1: No. N'hi ha que no, eh?
0: No, jo sí, això no.
1: A l'altre barri, com que tot és possible, a qui fitxaries? Per fer un grup?
0: Per fer un grup?
1: O per tu ser mànager d'un grup, no sé, si no vols pujar a l'escenari.
0: No, jo fitxaria per fer qualsevol cosa la Montserrat Roig, la Nora Ephron i la Lucía Berlin, les tres escriptores. No sé si les enredaria per fer un grup de música, però per fer, no sé, trobades i que ens capitanegessin la revolta, seguríssim.
1: Mm-hmm. Creus que totes tres trobarien...
0: Sí, pel sentit de l'humor.
1: Sí, eh?
0: Totalment.
1: Això és el que...
0: S'entendrien moltíssim.
1: El punt en comú que...
0: Totalment, sí. Mm-hmm.
1: La Roig, l'has estudiat?
0: L'he estudiat, l'he llegida, i ara, mira, justament per la Fira de Guadalajara hi haurà una taula amb la Begoña Gómez Urzaiz, jo també en parlaré, hi haurà l'editora en castellà de Consoni, que ara l'han reeditat, i m'estic llegint els articles periodístics, i són boníssims. I l'estic redescobrint, perquè bueno, una altra d'aquelles coses que a posteriori voldries matar algú, però a la facultat no ens la feien llegir. Mm-hmm. Que dius, home, perdó. I ara, rellegint-la, dius, mare meva, quina... Sí, un talent descomunal, també, la Montserrat Roig.
1: Talent, el d'aquestes cantants. When I was a little girl, I had a rag. Tina Turner. Whitney Houston.

0: Sinéad O'Connor.
1: Són els meus tres reis mags. O sigui, que estan a l'altre barri, juntament amb l'Amy Winehouse, i imagina't elles tres fent una cosa juntes.
0: Mm-hmm. Està quedant aquí un combo femení.
1: Bestial,
0: potent,
1: eh?
0: Sí. Va, un sopar íntim, amb qui el faries?
1: Mira, sopar íntim no el faria, però com que fa poc que s'ha mort, i m'he recordat d'ell, al Robert Redford li demanaria que en el moment exacte d'edat que tenia durant el rodatge de Memòries d'Àfrica, que em rentés els cabells com li rentava a la Meryl Streep en aquella escena mítica.
0: Recordem aquell moment i ens imaginem el Robert Redford rentant
1: abocant
0: els cabells a la Gemma Ruiz.
1: Sí, jo demanaria això.
0: I si haguessis d'agafar aquí algú d'aquí, de l'altre barri, i dir, va, vine cap al món dels vius.
1: Algú de...
0: Només una persona. Qui volguessis tu.
1: Ara mateix?
0: Sí, si tinguessis l'oportunitat.
1: Mira, en la situació en què ens trobem, faria reviure Christine de Pizan, filòsofa nascuda... Bueno, va viure entre el segle XIV i XV. Filòsofa, una de les primeres escriptores, tenia tractats polítics per dir prou les guerres, no serveixen de res, i va ser una de les primeres que va plantejar utopies feministes i va portar la contrària amb el talent de les paraules i amb la força de la seva raó a tot el pensament misògin religiós de l'època. És una absoluta heroïna i molt poca gent la coneix. I ara la necessitaríem. Jo crec que ens podria recomanar el món i redireccionar-lo.
0: I fa 700 anys, això?
1: Sí, sí.
0: Uf.
1: Però era una tia superpionera amb tot. Mm-hmm. Nascuda a Venècia, però es va criar a la cort de Carles V a França, i és d'aquelles figures de la història de la humanitat que, incomprensiblement i criminalment, no ens l'han explicada.
0: Tot ens porta a Venècia, eh?
1: És veritat, eh?
0: Aquestes campanes vol dir que hi hem arribat al final.
1: Ostres!
0: I que et donarem tres opcions i tu tries.
1: A veure.
0: El que vulguis fer. Opció, a quedar-te a l'altre barri i la feina que se t'assigna és ajudar a Louis Bourgeois a fer escultures amb els núvols. Perquè aquí es fan escultures amb els núvols.
1: Ostres,
0: són
1: molt
0: boniques.
1: Molt bé.
0: Opció B, com dèiem, reencarnar-te en gos de Casa Bona i a canvi fer realitat qualsevol desig col·lectiu. Que no sigui un desig personal, sinó una cosa col·lectiva. I la C, i és la més divertida, és tornar al món dels vius amb dos cervells, com tu havies demanat, però has de renunciar a algun dels cinc sentits per tenir dos cervells.
1: Ostres!
0: Aquí res és gratuït, Gemma.
1: Mira, torno al món dels vius amb dos cervells i m'estalvio l'olfacte, m'és igual.
0: L'olfacte t'és igual.
1: M'és igual, si sí, tinc dos cervells, m'és igual l'olfacte.
0: Doncs olora fort. Donem 24 hores perquè...
1: Per ensumar-ho tot,
0: per ensumar,
1: no?
0: Quin aniries a ensumar aquestes últimes 24 hores? Allò, les teves olors preferides, no sé, d'alguna...
1: Farigola, romaní,
0: sí.
1: Perquè no els tornaré a sentir més, no?
0: Clar.
1: Però tindré dos cervells, Blai.
0: Home, i tant. Jo crec que potser amb dos cervells pots, no sé, inventar-te una fragància que no passi pel nas
1: tot
0: o alguna cosa.
1: Tot pot tenir solució.
0: No? Potser amb el Covid ja vas tenir l'oportunitat de comprovar.
1: A mi no em va passar, però molta gent sí que perdia l'olfacte i deia, mira, una amiga meva deia, escolta, m'estalvio d'ensumar el bolquer del meu fill, tu no està tan malament.
0: Veritat. Sí, tant i tant. Et diem xin-xin i bye-bye.
1: Sí.
0: Aquesta cançó t'agrada especialment, no?
1: És que m'encanta la Maria Jaume i m'encanta aquest disc moltíssim. Quan li va posar l'electrònica a la música que ella feia, va ser com... Buah.
0: És meravellós,
1: és meravellós. És un d'aquests que m'he posat en bucle moltíssimes vegades. A casa ens hem posat. I aquesta, el xin-xin i bye-bye, crec que és un bon comiat, no? Sempre un bye-bye, però si abans hi ha un xin-xin, és molt millor, no, aquest comiat?
0: Els funerals haurien de ser així, xin-xin i
1: bye-bye.
0: Jo
1: crec que sí, hi ha moltes cultures que celebren amb menjar i amb beguda, perquè, escolta'm, s'han anat a l'altre barri, però els que quedem, doncs passem-nos-ho bé, sí. Mm-hmm.
0: Doncs amb tres dones meravelloses, tres dones de la teva edat, dic tres dones perquè una ets tu, Gemma Ruiz Palà, moltes gràcies.
1: A vosaltres.
0: Per aquesta conversa. La Gisela Cot, dels Sons Celestials, gràcies, Gisela. I la Maria Jaume, que és una artistassa, amb ella ens acomiadem.
1: Moltíssimes gràcies, ha estat un superplaer. Una mica més i em quedo, a l'altre barri?
0: No et quedis, que tens moltes coses per fer.
1: M'heu temptat, m'heu temptat.
0: Però pots tornar quan vulguis.
1: Moltes gràcies.
0: Que vagi bé.
1: Gràcies.
2: Vols escoltar més podcast com aquest? Trobaràs tot el catàleg de Catalunya Ràdio a l'app de 3Cat i a catradio.cat.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
2: Bona nit, us informa Quim Balaguer. El govern espanyol mobilitza l'exèrcit per fer front a la crisi migratòria de Ceuta. Des que aquesta setmana va començar el flux massiu de persones que intenten creuar la frontera nedant, ja n'hi ha una quinzena que han mort ofegades. Els últims 6 cadàvers els ha localitzat aquest dijous al vespre la Guàrdia Civil en un espigó prop de la frontera. Espanya, mentrestant, ha tancat la frontera amb el Marroc a Melilla per impedir que en aquesta altra ciutat autònoma hi hagi també intents d'entrada de forma irregular. La delegació del govern espanyol ha demanat a la ciutadania que no es desplaci al perímetre fronterer per no dificultar la feina de les forces de seguretat. El Partit Popular vincula aquesta crisi migratòria a Ceuta amb la regularització extraordinària de migrants impulsada pel govern espanyol fa uns mesos. El líder popular, Alberto Núñez Feijóo, reclama al govern que prengui les mesures necessàries per recuperar el control de la frontera de Ceuta amb el Marroc.
3: No se puede esperar a que haya más muertos. No se puede esperar a que colapse todo el sistema. Está en riesgo la soberanía nacional de España y las fronteras de la Unión Europea. Y por ello, tenemos que recuperar el control ya.
2: Més notícies, Òscar Callau.
4: Els bombers han aconseguit estabilitzar el 70% del perímetre de l'incendi de la Vall Lluixó, al País Valencià. Després d'una jornada prou positiva, la sisena des que va començar l'incendi. Aquest dijous ja han pogut tornar a casa 1.800 veïns més dels pobles del Font de Guilla, Xóvar i Suera, però encara n'hi ha 5.200 que no ho han pogut fer. El foc ja ha cremat gairebé 9.600 hectàrees en un perímetre de 82 quilòmetres.
2: Catalunya ha superat el pic del nou episodi de calor, però manté l'alerta molt alta per risc d'incendi. La temperatura màxima registrada aquest dijous l'han patit a Lleida, on els termòmetres han arribat als 41,3 graus. Les temperatures continuaran sent altes i per això els agents rurals mantenen el risc de foc al bosc a nivell molt alt o extrem en un terç del país. També es mantindran tancats els 7 espais naturals que ja ho estaven.
4: Els preus continuen pujant. De mitjana són un 3,5% més alts que el juliol de l'any passat, segons l'Institut d'Estadística Espanyol. Els carburants i l'electricitat, sobretot, han empès els preus a l'alça. La represa del conflicte al Pròxim Orient ha encarit el petroli i el gas, i, a més, això ha coincidit amb la retirada de diverses rebaixes fiscals del govern espanyol per combatre els efectes de la guerra sobre els preus energètics.
2: El govern madrileny ha decidit posar a la venda l'àtic de luxe que havia adquirit com a oficina temporal per a la presidenta Ayuso. Ho ha acordat després que es fes pública l'adquisició i enmig de les fortes crítiques de l'oposició. A més del polèmic àtic, també es posaran a la venda 4 immobles més propietat de l'administració madrilenya. La comunitat espera ingressar uns 20 milions d'euros de tota l'operació que destinarà, diu, a pal·liar els efectes dels incendis dels últims dies. El sindicat CGT denuncia que aquest estiu ja s'han hagut d'atendre dos treballadors de parcs i jardins de Barcelona per cops de calor.
4: Es queixen de la falta de mesures de l'Ajuntament i de les empreses concessionàries davant l'exposició dels empleats a les altes temperatures. El delegat de prevenció de CGT a l'Ajuntament de Barcelona, Ramon Sambles, ha explicat que cal refer el model per avaluar el risc d'exposició a les altes temperatures.
5: Per avaluar bé el que és el risc d'exposició extrema a la calor, hem de partir d'avaluar el que és el risc d'estrès tèrmic. En aquesta avaluació d'estrès tèrmic, el que es fa és triangular el que són les temperatures que hi ha amb la feina que fa la persona i amb les condicions de la persona, així com les necessitats i exigències calòriques de la feina que es realitza.
2: Esports, la UEFA anuncia que les seves federacions nacionals no participaran en les competicions de la FIFA. És la reacció de rebuig a la proposta de la FIFA de transferir participacions de propietat de la Copa del Món i d'altres competicions a inversors privats.
4: Marc-André Ter Stegen abandonarà aquest divendres l'estatge del Barça per marxar cedit a l'Ajax. El Barça pagarà el 90% de la fitxa de Ter Stegen, que retrobarà l'equip neerlandès amb Michel Sánchez, el tècnic que el va tenir al Girona la temporada passada. Tot això el dia que el Barça jugarà un amistós davant el Birmingham.
2: La Federació Espanyola de Futbol ha obert un expedient al Barça després que l'Atlètic de Madrid denunciés les negociacions del club blaugrana amb el davanter Julián Álvarez a l'esquena de l'entitat matalassera.
4: Encara en futbol, el Real Madrid ha fitxat el davanter Carlos Espí del Llevant i el Sabadell també ha incorporat un davanter, l'uruguaià Gastón Vallés, procedent del Tenerife.
1: Fins aquí les notícies.
6: Si t'hi fixes, l'ordi és el que fa el ganxo. Mai no veus l'espiga dreta?
7: Camí de Cabres és un recorregut sonor per les feines del camp i el ritme de les estacions.
8: Avui és un dia important com a esquiladora. Moltes mans per plegar la llana, per agafar les ovelles.
7: Un viatge pel paisatge que canvia al llarg de l'any. Del verd dels sembrats, el groc de l'estiu i la baixada del bestiar a la tardor.
9: Hi ha una cabra que acaba de parir.
10: Ara mateix.
7: Camí de Cabres, el podcast del pastor i historiador Marc August Muntanya i el fotògraf Martí Albesa.
9: Pagesos i pageses, aquest és el vostre podcast.
7: Aquest estiu, els dissabtes a les 4 de la tarda a Catalunya Ràdio.
11: El poder té la capacitat de fer-te estimar els opressors i odiar els oprimits, no? Que és una mica el que ens ha passat.
7: Els convidats de Sílvia Coppolo s'estiren al divan.
12: La intel·ligència artificial està molt avançada, però encara està lluny d'equiparar un pensament humà.
13: Jo sóc una persona sempre descontenta, però bastant feliç. Crec que les dues coses no són incompatibles.
7: El divan, el valor de la conversa.
14: 6 de cada 4 joves volen una dictadura. Jo els dic per xavals que no sabeu el que és una dictadura.
7: El divan amb Sílvia Coppolo.
15: El divan s'hi està divinament.
7: A l'estiu, dissabtes i diumenges a les 10 del vespre.
0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
16: Remolatxa i Umberto Eco.

0: Algú que menja remolatxa estima les paraules tant com el seu gos i odia la superioritat genètica de la gent que no porta ulleres, ens cau bé d'entrada. Aquesta és Oya Sherman, Maria Rovira, la nostra col·laboradora, humorista i sobretot persona intel·ligent que acaba de treure una novel·la, podem dir-li així, que es diu Garlanda i que ens ha omplert el cap de flors, de paraules i també de rialles.
1: A Catalunya Ràdio, les dones i els

0: Aquesta és una cançó d'homatopeies, funky. Com és una mica aquest llibre, que és una mica funky i és una mica onomatopeic. Ja us explicarem què estem dient. Amb l'esperit de Sant Jordi a les nostres entranyes, avui parlarem molt de llibres i parlarem d'aquest nou llibre, el nou llibre i el primer, també, ho hem de dir, de Maria Rovira, que aquesta vegada no ve com a Oye Sherman, sinó com a Maria Rovira, com aquesta persona sensible i magnètica que hi ha sota de l'artilugi Oye Sherman. Això serà avui, ara mateix, perquè de fet està aquí, m'està mirant amb cara de què estàs dient, entre tanta remolatxa i tan Umberto Eco. Aquest llibre seu es diu Garlanda, està editat per Blacky Books i se'n parlarà molt i es comprarà molt aquest Sant Jordi. Benvingudes, benvinguts a les dones i els dies. Maria Rovira, com estàs?
1: Què tal? Bona nit, Montse.
0: Què t'ha semblat aquesta entrada?
1: M'ha encantat.
0: Forteta.
1: M'ha encantat. Només, o sigui, que de tots els elements que hi ha en aquest llibre, que efectivament és una garlanda on hi ha de tot, allà penjant, magistriat, remolatxa i Umberto Eco.
0: És la meva connexió que he fet.
1: Amb garrapinya al cor.
0: Exacte, perquè són dues coses que són molt importants perquè, i que estan unides, en realitat. Perquè la remolatxa és allò que un dia vas prendre tu i pensaves que et mories. Mm. I Umberto Eco és un senyor que s'assembla al teu pare, que també és una persona que està molt present en aquest llibre i que ve d'un dol. És a dir, tu pensaves que et mories i el teu pare, que és mort... el recordes amb Umberto Eco. O sigui que... em sembla que m'ha fallat el subconscient, però alguna cosa hi ha aquí.
1: No, realment és així. Jo des d'aquí aprofito per avisar la gent. És que, a més, Montse, la persona que em va dir... Sí? O sigui, el tema va ser que jo un dia vaig pixar vermell i era un vermell, o sigui, no era la regla, no, és a dir, no tenia res a veure amb això.
0: Passat,
1: jo pensava
0: passat,
1: que pixava sang.
0: Sí.
1: I dic, clarament se m'estan desfent les entranyes, m'estic morint. Total, què vaig fer? Doncs anar a la feina, no? Com totes les persones, perquè clar, no em feia mal res, era una mica estrany. I em vaig posar a demanar hora al CAP des d'aquí, des de Catalunya Ràdio. I li vaig dir a la companya del costat, escolta, crec que demanar-ho al metge perquè crec que, vull dir, pixat vermell és estrany. I aquesta companya em va dir, no hauràs menjat remolatxa? I vaig dir, clar, vaig recordar el sopar de la nit anterior i vaig anul·lar cita. I aquesta companya eres tu, Montse. No sé si te'n recordes.
0: No me'n recordava d'això, però
1: tu.
0: Ara estic emocionada.
1: En aquest edifici
0: en
1: mateix.
0: En aquest moment. Com és que no surt el meu nom al llibre? A veure,
1: perquè...
0: aquí he de posar una denúncia.
1: a mi,
0: doncs,
1: suposo.
0: Doncs mira, no, la veritat no recordava, però sí, suposo que sí. Jo vaig ser la que et va dir això de remolatxa.
1: Em vaig sentir tan estúpida, vaig dir, uau, imagina't.
0: La Virgili que llesta, que és.
1: La Virgili que llesta i com en sap...
0: Com en sap que no se'n recorda
1: de la vida.
0: I que no se'n recorda que en sap tant, perquè veus, ara no em venia això.
1: Mira, no recordem tantes coses.
0: Ai, sí. Tot i que aquest llibre va sobre recordar i sobre la memòria. Mm. Hi ha molt de memòria en aquest llibre.
1: Només hi ha memòria, et diria.
0: Només hi ha memòria.
1: És a dir, hi ha moltes coses...
0: Hi ha una mica d'ànima, també.
1: No, molta ànima, molta memòria, però vull dir que o sigui, hi ha molts records i també hi ha molt de les coses que m'agraden, no? Les meves passions, reflexions, etc. Però que, clar, que tot són coses que recordo, no? Que tot ho he escrit perquè ho puc recordar. I ho puc escriure. Llavors, hi ha aquesta visió com absoluta de... La memòria és tot el que tenim.
0: Diries que la memòria t'ha salvat la vida?
1: Me l'ha fet molt bonica. Me l'ha fet molt bonica i molt plena, perquè realment recordar les coses que t'han fet feliç és tornar-les a viure, diguem-ne, és felicitat afegida. I també recordar les coses que t'han fet mal permet aprendre'n, no? Perquè si te n'oblides... Llavors et permet seguir i créixer, és importantíssim.
0: I permet riure, també, perquè en aquest llibre riem d'aquelles desgràcies, entre cometes, que no són greus, però compartides, a vegades. T'ha semblat una mica que ets com un bolet radioactiu allà on estàs. Mm. És a dir, que aquí ens hem sentit totes una mica representades, o algunes. Deixem-ho aquí.
1: Jo crec que hi ha una cosa molt, molt universal, no?, en això de sentir-se fora de lloc. Vull dir que segur que si parlem amb qualsevol persona et dirà que sí, que s'ha sentit així. Vull dir que ens sentim sols, però alhora estem acompanyats en aquesta solitud, no?
0: No sé si li passa a tothom, però sí que els hi passa molt, per exemple, a les persones creatives. I aquí demostres molt que hi ha una persona molt creativa i una persona que estima les paraules. Tu sempre, en el teu paper com a humorista, com a monologuista, com a persona del món, o sigui, com a còmica, t'has fet dir Oye, Sherman, però aquí has volgut treure la curassa, perquè de fet en aquest llibre te la treus, i aquí ets Maria Rovira. Aquest detall no és menor.
1: No, no és menor, però alhora és com ha de ser, no? Vull dir, vist el llibre, em sembla l'única opció possible, perquè realment, vull dir, sí que parlo amb humor, perquè és el meu codi, perquè és la meva manera també de, no, de viure moltes coses, però sí que parlo també de la meva vida i de temes més sensibles, no? Vull dir, hi ha una escletxa aquí en aquest personatge còmic, de fet, vull dir, està arraconat, parlo molt més des del lloc, sí que sí. Maria Rovira ha escrit un llibre.
0: Paraules, pèrdues i altres celebracions. Les paraules estan aquí com tangencialment, o sigui, ho envaeixen tot en aquest llibre i volen dir moltes coses. És la manera amb la que tu et relaciones amb el món, és a dir, comences per una paraula. Jo crec que, no ho sé, aquí potser m'estic aventurant, però primer t'agrada un nom i després t'agrada la persona. Pràcticament. O t'agrada una paraula, no, o tens assimilada una paraula amb una persona, perquè no sé si, per exemple, aquesta conversa que estem tenint tu i jo ara, que tu dius que és sinestèsica però amb qüestions de menjar, no sé si estem tenint un pa de pessic o un pa de motlla farcit d'escalivada.
1: Clar, o sigui, hi ha això que em passa a mi, no, des que tinc ús de raó, que és que cada paraula té una textura, no? I a mi aquestes textures em recorden a menjar. I la paraula és una galeta petit écolier, la paraula vida és una llengua de llaminadura, la paraula frase és mig préssec amb almíbar, Montse és una palmera de xocolata. Vull dir,
0: m'encanta ser una palmera de xocolata.
1: Anem així. Sí, sí. Llavors, no és una cosa que jo pugui... O sigui, no ho tinc present tota l'estona, perquè seria com viure en una mena de bufet giratori. I clar, no podria escoltar. Però sí que van sortint.
0: Uh-huh. El llibre està ple de paraules que tu anotes en llibretes, que més estimes més pràcticament que el teu braç dret, i ho expliques, que no és poca cosa. És a dir, tu, aquelles també, i aquelles construccions que fas amb les paraules, és una cosa que tu estimes molt.
1: Clar, o sigui, jo des de, no ho sé, no sé quan vaig començar, però ja fa anys, vaig anar quedant-me i apuntant-me les paraules que més m'agradaven, no? I anar fent créixer la meva col·lecció. Jo crec que hi ha una cosa també en això que dèiem de la memòria, no? I d'agafar-nos a les coses que ens agraden, no? Per mi aquesta col·lecció de paraules feta al llarg dels anys és com una mena de tresor. I llavors també és veritat que poder-la posar en un llibre i compartir-la...
0: I l'has volgut compartir o encara hi ha un punt de dir això és per mi, les bones me les he guardat pel segon llibre?
1: No, en absolut.
0: Home, ho has deixat tot aquí.
1: Ja que les trec, que surti a passejar la flor i nata.
0: I escolta, Maria, com t'has sentit com a escriptora? Perquè algú que escriu guions que després acabarà explicant, parlant davant dels altres, com a monologuista, com a còmica, està basada a escriure i a fer connexions d'idees. Però com ha estat fer un llibre?
1: Clar, et diré que jo crec que un dels meus problemes com a guionista de televisió i com a monologuista també és que crec que sóc massa literària. És a dir, per mi la tendència natural crec que és la literària, i llavors després em foto uns xurros que me'ls trobo allà dient-los en directe a la tele i és quan m'entrebanco, no? A mi és un registre on estic molt còmode realment, també pel fet que no hi ha una mena de delivery en directe, no? Jo no haig de recitar aquell text, no estic lligada a uns timings, puc tenir tot el temps del món per triar la paraula exacta.
0: I sobretot pots posar tots els peus de pàgina que vulguis.
1: Puc posar tots els peus de pàgina que vulguis.
0: Que a la teva vida real ho fas, però clar, quan has de sortir dalt d'un escenari, fer peus de pàgina no és gaire pràctic, no?
1: No, és impossible. Clar, llavors n'has de prescindir, i a mi això és el que em fa ràbia, no? Prescindir-ne. Per això, en aquell llibre em faig aquest banquet de peus de pàgina que n'hi ha 304, si no m'equivoco.
0: Déu-n'hi-do el que ha fet aquesta dona, Maria Rovira, amb Garland, aquest llibre editat per Blacky Books, Paraules, pèrdues i altres celebracions com a subtítol. Què cosa sé, què cosa
2: sé, què cosa sé. No em vorrei parlare. Cosa sé. Ma tu sai la frase d'amore cominciata e mai finita.
3: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
2: Tu sei il mio ieri, il mio

0: Ascoltami.
1: Parole, parole, parole, podria ser un altre subtítol per aquesta novel·la o aquest llibre que ha fet Maria Rovira amb aquest Garlanda. Les paraules, com dèiem, són importants. I és molt més important, perquè ho explica cada dos segons, que va fer l'Erasmus a Roma, per si no sabíeu. Això creus que imprimeix caràcter?
2: Trobo que sí, o si més no, imprimeix el caràcter de la gent que t'escolta, no? Al llarg dels anys, que acaba com fins al gorro que tu estiguis allà. També em feia gràcia aquest running gag com reproduint aquesta persona que està obsessionada i encallada en el temps amb l'Erasmus que va fer.
1: Va anar bé per això, perquè només dius que vas anar a Roma, ho expliques molt.
2: Va anar molt bé, va ser fantàstic.
1: Va ser fantàstic.
2: Dels millors anys de la meva vida, diria.
1: Vas poder menjar pizza sense remordiments.
2: Això, mira, això no ho he tingut mai. Això, per fortuna, abans, durant i després, la tota la pizza, però clar, és que no és menjar sense remordiments, és aquella pizza.
1: Aquella pizza d'aquells moments.
2: I he tornat fa poc a Roma i hauria desitjat ser com les vaques i tenir set estómacs. Vull dir, tenia FOMO de tot el que no estava menjant. Quan estava menjant una cosa, volia dir que no podia estar menjant d'altres i a mi això no se'm posava bé.
1: Memòries, records que hi ha en aquest llibre i jo em plantejo, escrivint el llibre i viatjant a Roma, viatjant a casa de la teva família quan eres petita, viatjant als teus germans, a l'escola, perquè hi ha molt del que aprenem i del que no aprenem en aquest llibre i dels primers ensenyaments, de les cançons que t'ensenyen, del que t'ensenyen, fins i tot la llegenda de Sant Jordi, que no vull dir res, però d'Eduardo Mendoza crec que estaria a la teva línia, una mica...
2: Crec que he fet un apunt molt pertinent que Eduardo Mendoza no ha fet.
1: Exacte.
2: Perquè això que era un maltractador d'animals i
1: no analfabet... Tenim dades.
2: No tenim dades, però crec que...
1: Tu tampoc l'has deixat bé, Sant Jordi, en aquest
2: no,
1: llibre?
2: No, tenim certs apunts a fer-li.
1: No passa, res,
2: una lectura de classe.
1: Exacte. Escolta, però el que deia, memòria, aquest llibre t'ha servit per descobrir com és la teva memòria? Perquè és selectiva, sens dubte.
2: Clar, evidentment, clar, i selectiu també és editar un llibre, no? Vull dir que també el viatge és tot el bolcat inicial i veure com aquestes peces es van disposant i què es queda fora, què se'n va, bueno, què es queda, com es queda, com... També ha estat una cosa interessantíssima perquè, clar, les peces eren totes dins del meu cap, però la conjunció entre elles és una cosa que ha passat al llibre. I jo hi ha hagut coses que les he entès millor escrivint aquest llibre, precisament.
1: Clar. El que veiem és que tens el cervell planet. O sigui, no sé si et va ràpid, però està ple de coses.
2: Està planíssim.
1: Està planíssim.
2: Hi ha un punt de traster d'aquells que,
1: o sigui,
2: obres la porta i costa.
1: Altres drives o...
2: Mira,
1: altres...
2: doncs tant de bo.
1: Emmagatzematge extra.
2: Tant de bo, m'encantaria. Perquè hi ha una cosa que és que estic notant des de fa poc, que és que ja estan sortint coses. És a dir, la memòria va fent com una selecció no, natural, però sí que jo fins ara podia recordar moltíssimes coses i ara ja se m'estan... Ja no tinc aquest superpoder. Llavors tinc la sensació que tinc el disc ple.
1: Fora, eh?
2: Tinc el disc ple i m'aniria molt bé fer un buidat.
1: Expliques en el llibre que aquest primer amor per les paraules ve d'un dia el teu germà que per entretenir-te et va dir llegeix-te això, sí, el gran diccionari de la llengua catalana, i tu vas arribar a Abadès.
2: Sí, allà em vaig quedar.
1: El fumut és que te'n recordes, això.
2: És fort.
1: Jo me'n recordo dels lloms de l'Enciclopèdia Catalana, per exemple.
2: Jo és que tinc... O sigui, em passa que crec que quan he llegit una cosa amb atenció queda fixat per sempre. I sí que me'n recordo de pensar, bueno, he arribat a Abadesa, de dir, tampoc és que m'hagi rendit d'entrada. És a dir, jo ho he intentat, no? Jo tenia com les ganes de dir, doncs, intento i a veure fins on arribo, sense forçar-me. Però sí, vaig arribar a Abadesa, vaig dir, bé, jo crec que aquesta no és el meu estil de lectura...
1: I, escolta, i algú que estima tant les paraules i que ja ho veureu al llibre Garlanda, que, vaja, hi ha pràcticament un vocabulari al final del llibre, però, a més, vas allò durant tota la novel·la anant explicant paraules, coses, fins i tot els tipus de colors per explicar gris. Tenim 1.000 paraules per dir gris, per exemple, que em va fer gràcia, perquè... El gris pot ser moltes coses.
2: Que si el tòrtora, que si el parlat, que si... Sí, tot.
1: Exacte. I clar, amb tot això que has fet, jo em pregunto, com vius els mons actuals en els que vivim on tothom parla tan bé i té tant vocabulari?
2: Clar,
1: O sigui, et sents una senyora antiga, en cert sentit? O una dona d'una altra època?
2: És que ja... Jo
1: vas
2: crec
1: néixer
2: que...
1: per ser abadesa, potser?
2: Per ser abadesa, doncs segurament, segurament. No, jo sí que me'n recordo que fa molt vaig tenir un xoc, perquè jo li feia classes particulars a un nen que feia quart d'ESO, crec, i típic text, comentari, i li havien posat a glossari, no? Les típiques paraules difícils, no? Glossari, li havien posat butxaca. Llavors jo aquí sí que vaig al·lucinar de dir, com li dius, no? És a dir, ja no és que sigui una paraula difícil,
1: forat
2: és que
1: dels pantalons.
2: No se m'acut una altra manera. I si la tendència ha continuat així, doncs jo crec que anem malament.
1: Clar.
2: Però sí, clar, perquè però el tema és que les paraules són un codi, ha de ser un codi compartit, no?
1: Yeah.
2: Llavors, en el moment en què no es comparteix aquest codi, perden la seva funció, que és comunicar-se amb precisió.
1: Clar, clar, a mi em fa la sensació que hi ha moments que tu estàs fent d'arqueòloga, pràcticament, o de senyora que busca fòssils al
2: sí,
1: mar,
2: també.
1: Perquè te'ls estàs enduent a casa com per aquest ànim de col·leccionisme, però que després aquest català al carrer no el sentim.
2: Clar, jo crec que hi ha una distinció entre el... Això, en voler trobar una paraula bonica, no? Descobrir una forma arcaica medieval, que em sembla especial bonica per dir alguna cosa, i l'altra, fer servir un català col·loquial, orgànic i actual, no? Crec que això és difícil.
1: On puguem dir atonyinar, per exemple.
2: Atonyinar, és que atonyinar és fantàstica.
1: És tan maca. Un cop d'atonyinar la vida.
0: Un signore di Scandicci.
3: Un signore di Scandicci.
0: Buttava le castagne, buttava le castagne. E mangiava i ricci.
3: Quel signore di Scandicci. Un suo amico di Lastrasigna.
0: Un suo amico di Lastrasigna.
3: Buttava via pinoli, buttava via pinoli.
0: No.
3: E mangiava la pigna.
0: Quel suo amico di Lastrasigna.
3: Tanta gente.
1: Que ha dit qualque mio de l'Astrasigna? És que jo no vaig anar a Roma a fer l'Erasmus, no el vaig fer cap lloc, a Gratallops Màxim. Digue'm,
2: va
1: dient, què
2: la
1: diu?
2: La cançó va dir un senyor de Scandicci. O sigui, van fent com rimes.
1: Sí, perquè aquesta cançó l'has triada tu, eh? Jo no, seria,
2: això,
1: jo no hauria proposat mai, això.
2: Això, de fet, la vaig traduir a un programa de l'Irradiador en català. Aquesta. Bàsicament són jocs lingüístics que van dient, mira, jo tenia un amic de no sé on que es menjava per dir... De la xocolata es menjava el paper i llançava la resta, no? I això, llançava les roses i ensumava les espines, tot així, no?
1: I tu et vas enamorar, lògicament, d'aquesta cançó.
2: Jo em vaig enamorar, lògicament, d'aquesta cançó, i llavors aquí la tornada diu, molta gent no ho sap, no se n'adonen, però hi ha gent que llença la vida i menja només la closca, no?
1: Sí, que l'única manera de menjar la vida de veritat és amb les paraules.
2: No, i saber què és closca i què no. No? A mi és una cosa que crec que és una lucidesa molt, molt valuosa, no? En aquesta vida, de saber què és important i què no, perquè si dirigim els esforços a un lloc equivocat, estem perduts.
1: I què, per és tant... què és la closca? I què és la...
2: Doncs allò no essencial.
1: No, no, per la Sherman, per la Maria Rovira. Tu has arribat a la conclusió o encara estàs aprenent-ho, això?
2: No, evidentment, estaré aprenent-ho tota la vida, però sí, però que és, doncs, certa idea d'èxit, potser és la closca, no? Persones a les que potser volem impressionar, però realment no ens tenen en compte o no, o el que sigui. Però bé, és que al final sí, suposo que és
1: sí,
2: una certa idea
1: d'èxit. Sí, amb això dels llibres es mou molta cosa, d'això.
2: Sí.
1: I en parlarem un altre dia. Sentim un fragment d'un podcast que has fet per presentar aquest llibre, que és un fragment del llibre. Perquè aquest Garlanda està ple de moltes coses.
4: El dia que em van dir que havia mort, vaig anar a llançar pedres al pantà. Havia vist en alguna pel·lícula que el dol furiós s'expressa així.
1: En aquest llibre, que jo crec que és un oda a l'alegria, també hi ha moments tristos o moments de dol, que és un dels temes importants d'aquest llibre. Aquest és el teu gos Rufus, quan es va morir, el teu amic d'infantesa, però vaja, és una qüestió que està allà i que també està com una estaca, la mort del teu pare, amb tot aquest llibre. Hi havia de ser.
2: Sí, jo crec que és aquesta part de la celebració, no? Que no és només l'alegria, sinó és la celebració sent conscient de tot. No? És amb alegries i penes, igualment, celebrar la vida, no? Que és complexa, que és diversa i que és bonica. tal com és.
1: De fet, dius una cosa molt bonica, que no solem... Jo crec que quan es parla del dol, a vegades es parla molt des del plor, però tu dius que plores a vegades per gratitud, si no recordo malament, no? I que per mi, dius, en fragment que tinc apuntat aquí, que ara el direm, per mi existeix una martellada dolça en el dol. Quan va fer un any que havia mort el meu pare, jo seguia plorant, però diferent. No eren brams ni sanglots desesperats, era simplement plor, d'emoció i de gratitud. Ara em va tornant amb les coses que faig i les que no, en qualsevol context. Un paisatge, una cançó, quan es mor algú passa a ser en lloc i a tot arreu, dins teu i també fora. Em sembla una sort plorar així. Plorar-lo així.
2: Totalment. Em sento molt afortunada. És que hi ha vegades que és impossible, no?, que no t'envaeixi una mena de tsunami d'emoció de seguida. Vull dir, jo què sé, un dia passejant pel carrer i recordo que li agradava molt la cançó d'Abril del 74, del Lluís Llach, el meu pare, i començo a pensar en aquesta cançó i en ell, i en ell cantant-la, no? Mm-hmm. I és que és impossible que no em posi a plorar, però no és un plor dolorós i no és un plor que em vull estalviar, sinó al contrari, no és un plor que em connecta amb ell d'alguna manera. És connectar la meva vivència present a un record seu. I és una manera d'estar amb ell, al final.
1: Sí, en aquest llibre hi ha... Ara m'ho permets, potser, o no, o trencar la cara després quan acabem, però hi ha molt complex d'Electra en el sentit de hi ha molt la relació de mare... de filla-pare. O sigui, és molt potent. Mm. És evident que ha passat això en els últims anys, però després de llegir el llibre has pensat, parlo menys de la meva mare, això com ho viuran a casa? És a dir, perquè les mares no s'enduen... Jo crec que en general, i ho dic per quan jo he començat a escriure coses o el que sigui, també he pensat que deixo molt bé o poso en molt bon lloc el meu pare i la meva mare costa més. Com has viscut això?
2: Clar, jo crec que realment era un llibre on el meu pare tenia una centralitat molt forta, també perquè quan mor algú t'envaeixen els records d'aquella persona, no? I de sobte sí que era un llibre que girava entorn a ell en tant que peça important de la meva infància, i jo volia deixar com una mena de testament literari del que havia significat el meu pare per mi, no? Sobretot en tota aquesta infància, però sí, jo sóc molt conscient, és a dir, ara això que diré sonarà una mica bèstia, però vull dir, aquí... El meu pare ha estat una persona fantàstica, però la persona realment imprescindible perquè jo estigui aquí avui, si hagués de ser un dels dos, seria la meva mare. És a dir, ma mare, i no és una excepció, ma mare és la que ha sostingut, no?, tota la vida, i sovint sí que és veritat que anaven tan cansades i tan atrafegades, i érem tres fills i tot, que potser no li quedava temps per venir-me a fer la reflexió de no sé què, no? Sí que és veritat que de vegades simplement doncs, hi ha potser més complicitats, no?, o maneres de veure la vida, potser un sentit de l'humor semblant que fan que connectis de sobte molt amb, doncs mira, amb el teu pare.
1: De fet, hi ha un moment del llibre que em trenca el cor, perquè hi ha molt d'humor, però hi ha un moment en el que tu estàs esperant sempre que el teu pare t'expliqui un conte, i quan tu et poses amb ell al llitet, doncs el que passa és que el teu pare s'adorm sempre, i sempre comença amb el conte, i tu no saps mai com el conte acaba. Les dones potser són les que acaben els contes, o què? O no tenen temps d'explicar-se?
2: A casa meva no. A casa meva et dic que les dones són les que aprenen a llegir, s'agafen el llibre i s'ho llegeixen elles, perquè si no...
1: Perquè no hi ha ningú que els hi llegeixi.
2: Jo crec que hi ha alguna cosa de família, no? Amb tres fills, insisteixo, de dir, mira, ja està, ja saps llegir tu, ara no podem venir a fer el peripé, no? Jo sí que potser hi havia alguna cosa, una mica de regressió infantil, de dir,
1: i també
2: ja
1: és germana
2: que...
1: petita, no? Potser.
2: Sí. No, de dir, jo ja sé llegir, però vull que vingueu i que m'expliqueu un conte, no? Tenia com aquest desig com de rei medieval, de dir, no, és que ara vindreu i em recitareu. I em deia, mira, no, feia moltes coses per mi, aquesta no.
1: És curiós perquè hi ha un moment de desengany que quan dius, per exemple, que jo crec que això és un moment de memòria que dius que te'n vas assabentar que la teva mare no tenia el nom que et pensaves que tenia.
2: Fort.
1: I que d'això te'n recordes i creus que... clar, jo vaig llegir això i vaig pensar, uau, li guarda això.
2: No, va ser un xoc. Va ser un xoc perquè, clar, jo acabava d'aprendre a llegir. no? I diria que la meva nova capacitat, clar, la vaig estrenar i ho llegia, vull dir, evidentment, els nens quan comencen a llegir tots els cartells, i quan vaig llegir el DNI de la meva mare i vaig veure que no posava ni mama ni el nom que jo li tenia associat, clar, va ser un xoc molt fort, perquè va ser de sobte pensar, què més em pots amagar, no? Mm-hmm. Va ser com el...
1: Creus que els exigim per això més a les mares
2: I
1: que
2: tant,
1: ningú?
2: I tant, i tant. Sí, sí, moltíssim més. I és injust. És així.
1: Posem-hi música, que estic a punt de tindre la crisi dels 30.

0: Les dones i els dies, si no existissin, ens haurien d'inventar.
1: I a la Nina Simone també, perquè si no existís l'hauríem d'inventar, aquesta meravella que ens ha fet tan bé a les nostres vides, que ens ha escalfat el cor, com aquest llibre de Garlanda de la Maria Rovira, que ens ha escalfat el cor, ens ha fet sentiments soles. Ens agrada molt aquest llibre. Escolta, com portes això de fer-te gran? Perquè parles de la crisi dels 35 com si fos la crisi dels 80. Tinc algunes coses que dir-te en aquest,
2: sí,
1: en aquest sentit.
2: Sí, m'ho ha dit prou gent. Doncs tu espera, i dius un sí, no, clar. Crec que és simplement és un moment vital com tants altres on et sents perdut i et sents que ja hauries de començar a tenir les coses una mica més clares, no? O potser on hi ha evolucions teves que semblen que comencen a ser més definitives, perquè l'adolescència, vull dir, l'infància, ets un nen, no? Ets un projecte i tampoc penses tant. A l'adolescència tothom està fatal. La crisi dels 20, si dius que estàs malament als 20, et diuen, és normal, és el que toca, clar que sí, oh, si jo tingués 20... Però amb 30, no?, la gent comença a casar-se, a tenir fills, a comprar pisos...
1: Això t'anava a dir que està relacionat amb el que se suposa que haurien de fer les dones.
2: Sí, sobretot. Sí, i a forjar com unes trajectòries professionals, no?, que semblen de formigó armat... I llavors és en aquest contrast, potser amb la gent amb la que havies compartit trajectòria i característiques, que comences a dir...
1: Clar, tu en aquest moment, justament, que la gent s'assenta, d'alguna manera, allò, tenen fills, es casen... Tu decideixes que, per exemple, tenies una feina de guionista aquí a Catalunya Ràdio, de Tranquil·litat, a l'Estat de Gràcia, a Roger de Gràcia, etc, i decideixes que ho deixes i et fas freelance.
2: Sí.
1: Pràcticament, no?
2: Sí.
1: O sigui,
2: sí.
1: Es va acabar... que tot i les pors... Vas saber que volies anar cap aquí?
2: Sí, també. És a dir, és una mica de decideixo que vaig cap allà i una mica m'hi porta, no? Perquè...
1: I una mica, si ho he decidit malament, mala sort.
2: No, també com aquesta mena de cost d'oportunitat, no? Ostres, doncs jo sí que vull fer moltes coses, no? Jo sí que vull poder estar a mil llocs. També potser és una mica d'això de FOMO, no? De por de... no ser-hi, però sí, però és des de la irreflexió força que ho vaig fer. Ara ho tornaria a fer? Sí.
1: Ho tornaries a fer, eh?
2: Sí.
1: Qualsevol lloc, menys Catalunya Ràdio.
2: No, home, no dic això. Tampoc és que m'haguessin ofert una plaça fixa a Catalunya Ràdio i jo digués, no, me'n vaig a córrer a les Amèriques. No, van així.
1: Escolta, encara per això et pressiona una mica el fet aquest d'haver fet un camí diferent? És alguna cosa que repeteix en el llibre, no? El fet de no fer la vida que potser hem fet altres, tenir fills, parles de parella fixa, parles de tot aquest món que se suposa que és el desitjable.
2: Sí, el tema és que tampoc ho he decidit, tot això. Més aviat m'ho he anat trobant. O sigui, jo no és que hagi decidit... no tenir fills, sinó que no hi ha hagut com un desig extrem, tampoc ja s'han donat com la situació, llavors jo sé que si jo volgués ser mare, clar que podria agafar i dir, doncs, i tirem, però una mica movent-me en aquest fluir no s'ha donat. Igual que les altres coses, no sé, a mi si m'hagués caigut un pis d'herència, doncs ja et dic que estaria, vull dir, sí que tindria una casa de propietat, no? Però tampoc s'ha donat. Vull dir que em sento una mica com que he triat un camí alternatiu i també no. Me l'he trobat, m'agrada.
1: T'agrada? Parles molt de teràpia, també.
2: Sí.
1: A vegades dius que vols que t'agradi que tornessin els diners. És molt d'aquesta generació, això de la teràpia. Bàsicament perquè abans potser ni s'ho plantejava la gent o pensava que no era imprescindible. És important fer teràpia, però també sembla que en el llibre tens una sensació de que em tornin els diners. No sé si acaba de ser el meu.
2: No, realment és... O sigui, si en algun moment dono la sensació de que em tornin els diners, és més una broma de cara a la pròpia frustració de no estar sabent aplicar les coses que ja m'han dit moltes vegades. És a dir, que em tornin els diners de dir, escolta, en aquesta autoexigència, no, que marca aquest perfil de personalitat que jo crec que molta gent té, que em tornin els diners.
1: Quin és aquest perfil de personalitat?
2: Doncs un perfil autoexigent, no, que es jutja molt, que potser no veu les coses amb especial optimisme, o que té aquesta doble vara de mesurar, no? De cara en fora i de cara en dins. Jo crec que això li passa a moltíssima gent.
1: Sí, i tens una jueva de Brooklyn, d'una pel·lícula del Woody Allen dins teu.
2: Sí, del Woody Allen has quan... tenir el mínim de coses de Woody Allen dins teu, però sí.
1: Va, si vols et diré Nora Ephron, va. Ah, que
2: mira,
1: perfecte,
2: molt millor.
1: Però també... també
2: molt millor, sí. Sí, però crec que és... crec que és una cosa molt...
1: molt catalana, també.
2: Molt comuna, trobo.
1: I que aquesta només insatisfacció.
2: Sí, que només amb aprendre a mirar-nos amb una mica d'amabilitat i parlar-nos bé a nosaltres mateixos...
1: I ja tindríem mig cel guanyat.
2: Totalment. Estaríem molt millor. Per això dic, ostres, que em tornin els diners, perquè això no m'està acabant de sortir. Però, tot i així, miraré amb amabilitat el canvi que he fet. I ja et diré que he millorat molt i estic contenta.
1: La psicòloga té el llibre o què?
2: No, no el té. No el té, no el té.

0: Patti Smith sonant aquesta entrevista parlant de Garlanda amb Maria Rovira i aquest llibre que ha editat amb Blacky Books, que us el comprareu per Sant Jordi, que ja ho sé, que ja ho sé. Parlem de Garlanda i parlem també de... Ara parlem de psicòleg, de psicòlegs, de teràpies, etc, que és una de les coses que expliques en el llibre, però també t'has obert en canal explicant, parlant d'autoimatge i de com t'han vist els altres de vegades. Mm. Delirant aquesta frase de quan vaig créixer jo no em confonien per un nen, sinó per lesbiana. Com ho portes, això?
1: Bé, és a dir, és una cosa que clar, vull dir, això també era, vull dir, tot el context de broma, etc, però sí que hi havia, crec, una... Era una cosa que m'encuriosia bastant, i al final he arribat a la conclusió que era un estil de tipus de vestir amb una actitud concreta respecte a l'aprovació masculina, amb uns estereotips molt, molt tancats, no?, que té encara la societat sobre associar un tipus d'orientació sexual a una vestimenta o una actitud.
0: Clar, fins i tot de Deng, que era com asexuada, crec que un amic et diu, no?, que tens pinta de professora asexuada. Que...
1: No un amic, un idiota,
0: un idiota,
1: amic d'un tio que a mi m'interessava, va venir a interrompre la situació, diguem-ne, nocturna pel carrer, vull dir, tot molt tranquil, però va dir una estupidesa, i jo que no sabia qui era, li vaig dir, escolta, bueno... Es va enfadar i llavors sí. Em va dir, tu... que tens aquesta aura de professora de primària asexuada amb aquests cabells que vas vestida així. O sigui, un tio que no em coneixia de res, era un pijo insuportable, es va considerar amb dret de tirar-me la cavalleria per sobre i jutjar el meu aspecte com si m'importés la seva opinió, i és això, i com si jo li volgués agradar a ell, no?
0: Però ho has volgut escriure aquí. Hi ha alguna cosa que sí que rasca. És a dir, que no sé si és de gènere o què, però... És a dir, tu no tens cap problema en semblar lesbiana, perquè no, per tu no és un problema ser lesbiana, però sí que en aquesta frase hi ha una agressivitat, i en aquest dir-te que ets una professora asexuada, també hi ha una mala llet i un mira a les dones d'una manera, i això revela, això fa ràbia.
1: Clar, a mi el que em revela des que tinc ús de raó, diguem-ne, l'adolescència, suposo, és aquest doble... És aquesta exigència estètica, no?, concreta i alta, molt superior que s'exigeix a les dones, no?, que sembla que per sortir al carrer, i ja no et dic a la tele, hagis de complir unes característiques, invertir uns temps, uns diners, una energia, un dolor, perquè sovint passa per depilar-se, vull dir, depilar-se les celles fa un mal terrorífic, jo ploro sempre que ho faig, no?
0: I perquè també hi ha un dolor en el dia que t'ho diuen, això.
1: Clar.
0: És a dir, hi ha un dolor, fa mal, no és una frase agradable, és a dir, tu per què m'estàs mirant així?
1: Aquests comentaris que disciplinen a les dones que se'n surten i t'intenten posar en aquesta situació d'inferioritat, perquè tu, pel simple fet d'aparèixer en públic o voler-te relacionar amb persones o ser una comunicadora que fa X,

0: Impressionen les paraules. Doncs clar, i és dir, només el fet que una mateixa acció es llegeixi amb una òptica tan diferent, de dir, és molt difícil que a mi... O sigui, que
1: una dona pugui ensenyar el cul en un escenari i sigui una cosa divertida i fins i tot...
0: Sí, sigui una cosa divertida, no una cosa que, doncs això, que escandalitzi excessivament o que es pregunti la gent, no, ai, aquesta perquè ensenya el cul, ah, en veritat, el que volia era ensenyar el cul perquè vol provocar. No sé, és a dir, que no hi ha aquesta, no hi ha aquesta justícia en el sentit d'això de tractament igualitari, no?
1: No hi ha justícia poètica de culs.
0: No hi ha llibertat d'accions real en un patriarcat. Això és així.
1: Escolta'm, el que també passa, per exemple, és que encara que no vulguis, sempre amb les dones hi ha algú que està disposat a opinar. Fins i tot quan fas les ungles, que també és un moment que expliques, no? Que un dia et vas a fer les ungles i tu li expliques que et dediques al que et dediques, no? A fer humor, i et diu, tu no fas pinta de ser gens divertida, ho he de reconèixer. I dius, això em va fer mal.
0: Em va fer moltíssim
1: de mal. És a dir, això et va fer més mal que et diguessin que feies pinta de professora sexuada?
0: Absolutament, absolutament. Allò em va destruir. Allò em va destruir d'una manera... Vaig arribar a casa i vaig plorar una mica, crec, i tot. Perquè em va aparèixer al cap...
1: Et va tocar el més fons.
0: Em va aparèixer al cap una pregunta que em va fer molta por, que és que va ser, si no sóc divertida, què em queda?
1: Clar.
0: És a dir, va haver una part del meu cap que va dir això i l'altra es va quedar horroritzada.
1: Si sóc una senyora que semblo sexuada, professora de GB, si a més fas pinta de lesbiana, no, a sobre no tinc sentit de l'humor.
0: Home, no ets ni... Sí, no ets atractiva, no ets divertida, no sé.
1: Però clar, també
0: que
1: torna...
0: Que facin croquetes amb tu, no?, al final.
1: Clar, torna a reforçar la idea de que les dones o som maques o som divertides, no podem ser-ho tot.
0: Clar,
1: quan
0: no.
1: Tu ets tot, Sherman. Sí o no, Maria Rovira?
0: No, és a dir, no sé, a veure, és tot subjectiu, però sí que... Sí que, a veure, jo què sé. Però sí que el fet de l'aspecte físic, no?, és una cosa més que en l'adolescència tortura moltíssim, i de cara a l'exposició pública, doncs també hi ha hagut una entrevista que m'han fet a VilaWeb, que ha sortit al post a Instagram, i hi ha un comentari que diu el que t'hauria de preocupar... Bé, hi ha molta gent dient-me que m'he inventat la crisi dels 30, quan jo penso que és un cliché bastant establert.
1: És igual, cadascú pot tenir la crisi quan vulgui.
0: Un senyor, evidentment, ha dit el que t'hauria de preocupar és semblar-ne 50 tenint 30. És que em sembla que resumeix tantes coses,
1: sí,
0: no? El que t'hauria de preocupar...
1: Ens insulten cada dia, no preocupis.
0: I dic... I no em sembla... És a dir, evidentment, semblar de 50... Vull dir, no és dolent aparentar edats, però em fa gràcia aquest judici extra, no, que s'aplica damunt de les dones. És a dir, com et penses... O sigui, si així tinc 50, quin aspecte se suposa que haig de tenir quan en tinc 30? No? Que haig d'anar a primària. És a dir, és aquesta visió absolutament esbiaixada i cruel, no?, que tenen damunt de les dones, que per tant el més útil és obviar-los directament, perquè no els canviarem.

0: Les noies ho volen passar bé, deia la Cyndi Lauper. Nosaltres estem molt a favor d'aquesta cançó i d'aquest leitmotiv de la vida, però tu també parles en el llibre, i no et sap greu reconèixer, que hi ha moments en què hi ha insatisfacció i parles d'enveja primigènia, sí, quan veus els altres que estan xalant i tu dius, no sé si estic xalant tant com els altres. Això els hi passa només a les dones intel·ligents o tu creus que és un mal compartit?
1: Jo crec que és un mal absolutament compartit. Però sí, m'ho hauria d'estar passant millor, no? Aquest FOMO de la vivència que no estàs tenint, veient els altres com s'ho estan passant millor i tu preguntant què tenen que jo no tinc, que els permet gaudir d'aquesta manera,
0: si
1: no?
0: Si soc d'Horta.
1: Quan n'han après?
0: Què em falta?
1: Si soc... Exacte, què més? Què més vull?
0: Si soc d'Horta Guinardó, què es pot esperar més de la vida? Preparada per Sant Jordi?
1: Sí. Estic provant, més que el canell, la cal·ligrafia. És a dir,
0: ja, no et preocupis. Jo faig traduccions a la gent, li explico...
1: Ah, molt bé.
0: Quan faig assignatura, dic, espera't un moment que tradueixo, que tinc lletra de metge.
1: Et faig un àudio.
0: I tu pots dir que ets filla de metge.
1: Això
0: sí. I queda superbé.
1: Així sí que ho puc dir. Mira, no hi havia pensat.
0: Ja està, si això s'hereta també.
1: Gran excusa,
0: la
1: perfecta.
0: La mala lletra, el que sigui, el que faci falta.

0: Oye, Sherman, Maria Rovira, Garlanda, és el llibre que us heu de regalar i llegir, editat per Blacky Books, Paraules, pèrdues i altres celebracions.
1: El jardí del món crearàs, oh Déu meu, i no és pecat que n'hagi pres la flor que a mi més m'agrada.
2: Les dones i els dies, cuixes fermes i pits amunt.
1: A mi més m'agrada, d'amor meu, jura una cosa.
0: La Júlia Bacardit, que m'ha mirat amb cara de quines coses més rares que feu a la ràdio, és que encara no ha agafat sintonia aquí amb les dones i els dies.
3: Això de les cuixes fortes, no?
0: Home,
3: està bé, les cuixes
0: sempre,
3: fortes.
0: Sempre, cuixes fortes i pits amunt. Sí. Nosaltres som pubilles de cuixa forta.
3: Sí.
0: Tu, que t'agrada ballar, hauries d'estar a favor d'això.
3: Montse, no rebel·lis l'oientat, això.
0: Exacte. No revelo res a l'oientat, el que sí que revelo és que la Júlia Bacardit escriu, és autora, és autònoma, tot terreny, per sobre de totes les coses, i ve a parlar-nos avui d'un tema que ens agrada molt, perquè jo tinc una tendència a posar-me en jardins.
3: Ah, sí?
0: Així que avui
3: sí, clar,
0: ens parlaràs
3: feina,
0: de
3: no?
0: jardins i de dones. A veure, com
3: jo
0: va això?
3: M'ha vingut la idea aquesta de les dones i els jardins, perquè jo tinc un balconet a casa meva, molt discret, no? Però sempre la tapeixo.
0: Què hi tens plantat? Què hi tens plantat?
3: Tinc geranis, tinc una bugambília que m'agraden molt, però la bugambília és una miqueta més gran del que hi cap en el balcó, per tant és... I tinc altres flors que no sé què són, Montse, perquè estem tan desconnectades
0: creixen
3: de la naturalesa.
0: Creixen espontàniament?
3: No. M'he gastat molts diners. Tulipes...
0: 64.000, tenim aquí d'oientat.
3: Sexy.
0: Estan sentint ara,
3: Sexy. Doncs ha estat això, veient el meu balcó, veient els capolls d'aquests geranis, no? Que m'ha pensat... M'ha vingut aquesta idea, la relació entre les dones i els jardins, i a més ara és primavera, tenim Sant Jordi aquí, bueno, tens una novel·la enguany, no? Aquí ha sortit la Maria Rovira, vull dir que... És un dia molt important per tothom i és una època de flors, de flors, de flors.
0: I de capolls, també, o no?
3: Capolls sempre n'hi ha, n'hi ha tot l'any.
0: Va, és que em pensava que no faries aquesta...
3: Sí, aquesta broma, he pensat, no sé. Però sí, i el cas és que també he pensat molt en flors, perquè últimament he estat llegint El jardí adormit, de la Carla Gràcia, no? Que és una autora que ha estat bastant entre els més llegits.
0: I clar, què?
3: Bé, clar, la metàfora és una miqueta massa òbvia.
0: De què va?
3: Però està
0: si
3: bé...
0: no l'he llegit jo, explica'm-ho des del principi.
3: Està bé perquè és una dona, la Iris, que està en un moment d'aquests a la teva vida en què estàs en un encreuament, no? Descobreix que la seva parella li fa el salt, ella viu a Londres... I clar, està molt deprimida.
0: Si vius a Londres, et sap menys greu que et fotin el salt.
3: Sí, dius, bueno, mal que Amàlia ja no ve d'aquí, no? Tot és gris, doncs bé, total. Però llavors li ofereixen l'oportunitat d'anar-se'n a l'Empordà a cuidar i a fer reviure un jardí adormit, no? I cada capítol comença amb una flor, amb una referència a aquest tipus de flor, les resistències que té o no, no? Ella és jardinera d'ofici i el que ha de fer és doncs, fer-les reviure, que no és fàcil, perquè les plantes es moren desesperadament.
0: Ja ho deia Masoni en aquella cançó.

0: estava pensant que les novel·les de flors es porten, perquè aquest de Com eras flores, de la Verónica Rallo, ho dic bé?
1: No ho sé, és terrible, estic tan desinformada de literatura espanyola.
0: No, però vull dir que ha estat un supervendes. De fet, a totes les llibreries hi ha uns munters de llibre de Com eras flores.
1: Es vendrà aquest Sant Jordi seguríssim, se n'ha parlat molt.
0: Però tu vols parlar de l'Edna Miró, que tothom en parla d'aquest llibre, i t'he de dir que jo la volia portar al programa, però és que no he arribat a poder-me'l llegir.
1: No, a més és
0: llarg, quan s'acabi la temporada... Ai, quan s'acabi la temporada, sisplau.
1: Quan s'acabin les vacances.
0: No, quan s'acabi Sant Jordi...
1: Va, porta-la aleshores.
0: I llavors la portaré, perquè és que és impossible, no arribo tot.
1: És comprensible, Amèlia de les Camèlies.
0: L'Edna Miró.
1: Sí, i ella es riu del rodoredesianisme, no? D'aquesta... de tots els clichés de la cultura catalana a Barcelona. La protagonista, l'Amèlia, és una gran rodoredeana. Li agraden els vestits de flors, els clubs de lectura sobre la Mercè Rodoreda. I tota la novel·la és una paròdia d'això, no? I, clar, em feia gràcia, perquè és veritat que la Rodoreda ha arribat a uns nivells d'institucionalització que, de fet, fins i tot tenim un jardí de la Rodoreda a Barcelona.
0: També, en general, ens falta una mica de sentit de l'humor, et diré, però no tocarem aquest tema. Que em poso seriós.
1: Això és un altre llibre, Virgili.
0: No.
1: Però si tenim comedians per parar un tren, home.
0: No. Però en general hi ha poc sentit de l'humor, si no he visitat Twitter. Deixem-ho estar. Però bé, que l'Edna Miró ho ha fet molt bé.
1: L'Edna Miró ho ha fet molt bé, rient-se del
0: rodoret. No anava per l'Edna Miró, que jo encara no me l'he llegida, no estic dient res del llibre, que crec que m'agradarà.
1: Jo crec que t'agradarà perquè, de fet, té molt sentit de l'humor. A més, és una primera novel·la publicada per Cap de Bro. També m'agrada reivindicar les editorials petites.
0: I aquesta és una editorial que fa coses molt maques.
1: I, a més, aquest llibre és molt sorprenent. Vull dir, no... Ja, el que passa és que us sentireu identificats en el mal sentit. Yeah. Saps allò de dir, ostres, aquesta... No? I surt molta gent de la cultureta, tots canviats, però suficientment inalterats com perquè t'hi identifiquis.
0: T'has trobat miqueta... T'has trobat o no?
1: Sí, m'hi he trobat una mica, tot i que no gaire, perquè jo aquesta cosa flonja de les flors... Vaig tenir una infantesa i una joventut molt punky, perquè, com tu, també sóc d'una altra època, perquè l'Edna Miró, no oblidem, que té 24 anys. I jo, clar, això de les generacions va de 10 en 10.
0: I es fan de Proust, que això és una cosa que m'encanta.
1: Sí, i es nota.
0: Que hi hagi gent de 24 anys que llegeix encara Proust.
1: Home, clar que han de llegir encara Proust.
0: No, ja, però...
1: Què llegiran? Com eras flores? No, home, no. Han de llegir Com eras flores i Proust. I l'Edna Miró.
0: I la Rodoreda, també.
1: La Rodoreda, també. I d'això volia jo parlar, que fins i tot hi ha un jardí Rodoreda aquí a la Casa de la Convalescència de Barcelona, i surten totes les flors que surten a les novel·les de la Rodoreda. I dic, ostres, però què hi havia aquí abans, no? Què hi havia aquí abans de que algú de la institució cultural catalana se li acudés fer un jardí Rodoreda? Doncs ja hi havia un jardí. Hi havia un jardí que havien tirat endavant unes senyores, justament. Unes...
0: Qui era?
1: Unes monges.
0: Sí.
1: Perquè això de les monges i els jardins ve de molt antic. Ve de molt antic.
0: Un altre llibre que es vendrà moltíssim aquests dies és el de les novícies, ho saps, això, no?
1: No, quines
0: novícies? Aquest
1: llibre
0: de Blacky Books, de les Hijas de Felipe, aquest podcast que parla de les monges del barroc. És un llibre deliciós, eh?
1: Doncs mira, ve molt per aquí la cosa, perquè jo volia parlar justament d'això, d'aquesta relació entre la mística, la feminitat, i de com les dones místiques sempre han parlat molt de la seva relació amb Déu a través de les flors, d'aquesta idea fèrtil, no? L'ànima s'ha de regar, igual que es rega un jardí. I això és el que us volia explicar. Ai. Tu ja regues la teva ànima com si fos un jardí?
0: Jo sí, tinc uns pistils que ni t'ho explico. Julia Bacardit, moltes gràcies.
1: Moltes gràcies.
0: Fins aviat. Nosaltres ho deixem aquí, les dones i els dies, aquest equip de Mireia Dalmau, Roser Perera, Moragues, Montse Comelles, Helena Miquel, Nilvia, Ferran Badia, com puja el fàdir aquest noi, i qui us ha parlat, Montse Virgili. Ciao.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Catalunya Ràdio. Les notícies de les dues.
2: Bona nit, us informa Quim Balaguer. El president dels Estats Units, Donald Trump, ha anunciat aquesta nit que la Junta de Pau ha arribat a un acord pel desarmament total de Hamas i altres grups palestins a Gaza. Trump ho ha qualificat de pas històric cap a la pau i la seguretat, tot i que de moment no hi ha marcat cap calendari. El president ha explicat, això sí, que l'acord s'executarà en fases més estructurades i que un cop completat el desarmament de Hamas, l'exèrcit israelí retirarà de Gaza per deixar lloc a una força internacional d'estabilització que treballarà al